0: Aquest divendres a la tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. I tindrà una com a escenari una vegada més al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica amb bons espais laterals on es faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada. I s'hi faran també podcasts en viu, entre els quals el de 3CAT Club Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. Els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els Premis Trajectòria i Difusió i també es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit. Esports, el Barça d'handbol ha superat el Montpellier a domicili per 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la màdula provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte del porter Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. Aquest divendres, a més, comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 9:15. Omar és baixa per sanció. I aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al Camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense la portera Cata Coll. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas. I en waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Vecchia.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Amb un horari nou.
3: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Catalunya nit.
2: Un informatiu en profunditat.
3: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Amb horari nou.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: A Catalunya Ràdio comença la TDT, la transmissió del tatuatge. A Catalunya Ràdio comença la TDT, la transmissió del tatuatge.
5: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
6: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
7: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
5: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
4: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio...
7: És una promo ni a veure, Roger.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
8: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el Batlle!

0: Scienza. La làpida existeix des de temps immemorials. Primer eren unes simples pedres que, bueno, que eren per marcar on estava enterrat el difunt, simplement.
1: Sí, clar. Ah, clar, no havia pensat jo en això.
0: El què?
1: No, clar, cony, que si agafes l'avi i l'enterres allà mig del camp i no hi fots una senyal...
2: Clar, avui l'endemà ja no saps pas on te l'has enterrat.
1: Però no sabia el que dit.
2: No, allò que plou una mica, queda tot així... Sí.
0: No.
2: On és l'avi? Hòstia, ah, sembla que el van fotre allà sot, sí, no ho sabem.
0: La invenció de la làpida va una mica per aquí. Era per, bueno, per saber on estaven enterrades les persones. Llavors, qui ho professionalitza, diguéssim, qui l'estandaritza i comença a gravar-hi inscripcions, són els grecs.
1: Collons de grecs.
0: Sí, a l'antiga Grècia s'incorporen els epitafis amb la fórmula aquella de aquí jau tal persona, saps? Aquí jau en Josep. Ja sabeu que us hi fareu escriure, vosaltres, o no?
2: Collons, per què ens mires?
1: Per què ens mires aquí? Collons, mires aquí. Per què no ho dius als músics?
0: No, perquè per edat...
3: A mi no m'ha mirat, eh?
0: No, per edat sou una mica els que hauríeu d'anar-ho pensant.
1: Sí, saps qui m'escriuré jo a la làpida? Què? Que Peyu, vés a prendre pel cul. Això m'escriuré jo.
0: Escolta, s'ha de ser previsor, eh? Sabeu que hi ha gent que ja es fa gravar la làpida en vida?
1: Això es fa, això? Calla, boig.
0: Jo conec un paleta que treballa d'aquests posant làpides al cementiri, que allò també, aquella escena, tota la família allà davant de la làpida i aquells dos senyors fent pasta allà davant.
3: I ràpid no van, eh?
0: No. S'agafen i n'he vist algun ensenyant la regatera del cul.
4: Que sí.
0: Per favor.
4: Això sí.
2: La gent els hi fot propina.
0: Allà, a la regatera. A la regatera.
4: Home, és que és molta pressió, eh? Home, és un moment molt delicat.
0: No la pots cagar de cap... No, és fer una mica de pasta i enganxar una làpida a la paret.
3: Bueno, pots equivocar de làpida, eh?
0: Ah, sí.
3: I passar el mal tràngol, després la vídua dient... El marit no es diu Joaquim, eh? Això pot passar, eh?
2: En l'enterrament de la meva sogra, la caixa no cabia dintre el nínxol.
0: Què dius, ara?
4: Ai, sí, no, clar, perquè hi ha tots els morts anteriors i després... Sí.
2: En aquest cas, el cementiri de Sant Llorenç tenia uns nínxols petits, saps?
0: I la sogra era grossa.
2: I llavors el palet, tothom reia, eh?
0: Sí o no?
4: No, clar.
2: Hasta la meva sogra devia riure
0: dintre
2: la caixa.
0: Sí. Bueno, conec un paleta que feia això i m'ho explicava, que hi ha matrimonis, sobretot, que quan es mor un dels dos, ja hi graven el nom de l'altre.
3: Això ja... Això si m'estàs dient que la làpida, jo que sé, per exemple, de la Marta Ferrusola,
0: sí,
3: ja hi ha escrit Jordi Pujol.
2: Què dius?
3: I no, per què ha cridat algú quan ha dit Marta Ferrusola?
0: Perquè hi ha gent... Home, hi ha fans.
1: Hi ha molt convergent.
3: Anem a mirar-ho, què?
2: És la primera... No. On està enterrada, la Marta?
0: A Caralps, suposo.
3: A Caralps?
2: Ah,
0: suposo.
3: A Caralps.
0: No sé.
3: O Andorra, no sé.
0: Però que sí que és veritat.
4: I la data del mort? Vull dir, del viu? Que
0: se li posen el nom i llavors la data la deixem pel final. Bueno, en realitat, hi ha molts picapedrers que els dos primers dígits ja els deixen gravats.
4: Ai.
0: T'ho prometo.
2: Va. Què dius ara?
0: Sí, ara, si ara et mors tu, Xuriguera, per exemple.
2: Collons, per què jo?
0: Bueno, no és un exemple, perquè s'entengui. Tu et mors avui, no?
2: Collons, mora tu!
0: No, però hem de posar un exemple. Suposem que tu et mors avui, no?
2: Agundel!
0: I a la làpida... A la làpida hi ha el nom, Carles Xuriguera,
2: sí,
0: el dia que vas néixer, no? Llavors, el 17 de setembre de 2026. Llavors graves el nom de la teva dona...
2: La meva dona és morta?
0: No! Però és un exemple.
4: T'ha sobreviscut, la teva
0: Posaries
4: dona.
0: El nom de la teva dona, que encara és viva, i llavors hi escriuries un 2 i un 0, perquè s'entén que segur que es morirà el 2000. No arribarà el 2100, la teva dona.
3: Home, aviam.
2: No ho saps pas, això?
0: No, realment no.
2: La meva dona és molt valenta.
0: Hòstia.
2: La meva dona...
1: La seva dona. De la meva que és mal parida, ens enterrarà tots, La seva dona.
3: Ara, per què insultes la dona del Xuriguera?
1: Ens coneixem de fa molts anys.
2: Bueno, però no tens pas dret d'insultar-la.
1: No, l'insulto pas. Mal parit, la teva dona, conxut. No, vull dir, és...
2: Home, mala llet sí que en gasta. No tant com la Mercè.
0: El que us volia explicar és que això es feia. I, de fet, amb el canvi de mil·lenni, es van haver de regravar moltes làpides, perquè moltes inscripcions havien posat el número del marit o de la dona que quedaven vius, un 1 i un 9 de 1900, i hi ha gent que va morir llavors, va anar allargant, i es va morir més enllà del 2000.
2: Home!
0: Van haver d'esborrar l'1 i el 9 i posar-hi el 2 i el 0.
3: Però com ho esborres, si allò... És igual.
0: Bueno, s'ha d'omplir una pasta, tornar a picar... Bueno, el desembre del 99, hi devia haver moltes famílies allà resant perquè l'avi no passés del 31.
3: Va, encara ens sortirà més car, això.
0: Haurem de tornar a pagar el picapedrer...
3: Això a l'ocaso no ho pagarà. No.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Una sàvia per conèixer. És investigadora i doctora en enginyeria de telecomunicacions. Va créixer a Hostalets de Balenyà, però la seva carrera professional l'ha portat fins a Silicon Valley. No pas a treballar a Google o Facebook, sinó a desenvolupar neurotecnologia per ajudar les persones amb vela a comunicar-se millor. Després d'anys als Estats Units, ha decidit tornar a Catalunya, sobretot perquè l'enyor insuportable que li produïa estar lluny d'un bon pa amb tomàquet.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Bruna Girvent! Bravo!

0: Bruna, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs mira, he anat aquí a la plaça de Vic.
0: Sí.
1: I he fet un cafè amb llet i un entrepà de fuet.
0: Cafè amb llet i entrepà de fuet.
2: És molt biguetà.
0: És molt clàssic.
1: És que soc d'aquí, jo.
0: Està bé, està bé, està bé, està bé. Escolta, com una persona d'Hostalets de Balanyà acaba treballant a Silicon Valley?
1: Casualitat.
0: Casualitat, eh?
1: Casualitat.
0: Home, alguna cosa hi has d'haver posat de la teva part.
1: Bueno, sí.
0: Vull dir, la casualitat aquesta jo no l'he tingut.
3: No.
1: Però et diré com moltes casualitats. Jo vaig anar a fer l'Erasmus, diguem, a Boston.
0: Tu estudies alguna carrera de biologia aquí, entenc?
1: Jo vaig fer telecos.
0: Telecos.
1: Telecomunicacions.
0: D'acord.
1: I vaig anar a fer allà un any d'Erasmus. I em va agradar molt, a Boston. I allà vaig començar un doctorat, perquè m'hi volia quedar, i el primer any de doctorat ens van venir d'Intel a picar la porta i a dir, ostres, això que feu d'ones cerebrals ho volem utilitzar per l'Stephen Hawking.
0: Collons.
1: Ho podeu fer?
4: Uala.
1: Sí, sí.
2: Uala.
5: Així tal qual, eh?
1: Tal qual,
2: en català,
0: sí.
2: Eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno.
0: Algú d'anglès has de...
2: Per
0: estar a Silicon Valley, un mínim d'anglès l'has de tocar.
1: I ja està. I cap a Silicon Valley, en pràctiques, estudiant de pràctiques, i ja m'hi vaig quedar.
0: I llavors comences a treballar per l'Stephen Hawking.
1: Sí, sí.
0: I què feies? Quina era la teva feina?
1: Clar, ells, el grup aquest d'Intel que jo estava, ells van fer el sistema que ell utilitzava per controlar l'ordinador, per als seus... les seves ponències, tenien aquest sistema. Llavors, en previsió del futur que ell poder... Ell utilitzava la galta. Movia la galta i amb la galta ho controlava tot a l'ordinador. Mm-hmm. O sigui, feia com un gesto així.
0: Sí.
1: I amb això ho controlava tot. Però, clar, la previsió és, això ho perdrà, hem d'anar uns anys per davant nosaltres i desenvolupar una cosa amb el mateix sistema amb ones cerebrals.
0: Ones cerebrals perquè s'entén que hi haurà un moment que no podrà moure cap múscul.
1: Exacte, exacte. I com que això és una recerca que... tardes uns anys a fer-ho, vam dir, hem de començar abans no arribi a aquest punt, perquè a l'Stephen Hawking no li pots dir, ara t'has d'esperar 5 anys.
0: Sí.
1: Has de començar-ho a fer-ho abans. I cap allà, cap a Silicon Valley.
0: I llavors això ho heu anat provant, entenc, amb diferents... ho aneu provant amb diferents persones, fins que li implanteu amb ell o no hi arribem a temps?
1: No hi arribem a temps.
2: Oh.
1: De fet, a mi em va quedar el cuquet, perquè jo havia d'anar a provar el primer prototip.
0: Sí.
1: I clar, dius, ostres, les ones cerebrals de l'Stephen Hawking.
0: Home, són unes quantes.
5: Hòstia, sí. Hi ha d'haver moltes, eh?
1: I úniques. I aquell viatge es va posposar, es va posposar i després es va cancel·lar. Quan es va cancel·lar vam dir, algo passa perquè mai ens han cancel·lat. I llavors jo no hi vaig arribar.
0: O sigui, no el vas arribar a conèixer mai en persona?
1: El vaig veure en conferències,
0: sí.
1: El vaig veure a la Universitat de Harvard en una conferència, però jo personalment no.
0: M'acaso, nena.
1: Sí, sí.
2: Sap greu, eh?
1: Per boquet.
2: Sí,
0: tinc entès que ens has portat el gorro d'ones cerebrals perquè el puguem veure, que és un gorro, perquè la gent es faci una idea, els que ho escolten per la ràdio, com de natació, un gorro que s'adapta al cap i porta uns electrodes, no?
1: Sí, exacte.
0: Uns electrodes.
5: Vols que me'l posi, Peyu?
0: Posa-t'ho, Joel, això, que et quedarà maco. Sí.
2: Però aquest és el gorro que havia de portar l'Stephen Hawking.
1: Sí.
2: Aquest, eh?
5: I acabarà. Sí,
6: sí. I mira on t'acabarà.
0: Aquí hi ha menys zones.
5: Que tinc dues carreres, jo, eh?
0: D'entrada...
5: molt fàcils, però dues carreres.
0: D'entrada et recomanaria que et treguis els auriculars.
5: Sí, home,
0: ara, sí. Ara, mira, s'està posant el gorro en Joel.
2: En Joel Hopkins.
0: En Joel Hopkins. És un... com funciona això, exactament, Bruna?
6: Jo he posat amb en Joel...
0: Mira, la Bruna també se l'ha posat, eh?
6: Carnaval.
0: Oita.
5: No, escoltem, tu, per què?
1: Jo me l'he posat tants cops que ja...
0: Clar, pim-pam, en un moment se l'ha posat ella, no hi ha estat gota, eh? I llavors, això va connectat a un ordinador, a un software, entenc?
1: Sí, sí,
0: sí. I com funciona?
1: Pues això, les neurones dins del cervell generen impulsos elèctrics.
0: A mi això ja em rebenta el cap.
2: Bueno, hem de mirar que no.
0: No, però vull dir que tens electricitat a dins el cap.
2: Sí.
0: No?
2: Bueno, no ho sé, que t'ho expliqui ella.
0: És així, no?
1: Sí, sí, en principi sí.
2: Tenim electricitat a dins del cap.
1: Sí, exacte. I llavors, aquests electrodes aquí, aquests forats que veieu, detecten aquestes zones, detecten aquesta electricitat.
2: Sí.
1: Llavors, això va connectat a un aparell que s'envia per Bluetooth a l'ordinador.
0: Uh-huh.
1: I a l'ordinador, amb algoritmes d'intel·ligència artificial, processem tots aquests senyals fins que podem interpretar.
0: Però interpretar fins a quin punt?
1: Clar, el sistema que vam desenvolupar nosaltres bàsicament busca patrons. Llavors, el sistema tot s'utilitza amb un sí o amb un sí, bàsicament.
0: Uh-huh.
1: Llavors, imagina't amb una pantalla de l'ordinador que tu tens un teclat, per exemple, i llavors posa que tu vols dir hola. Llavors es van il·luminant les diferents lletres i quan la lletra H, que és la que tu vols dir, la vols seleccionar, tu penses sí, o penses aquesta.
0: Ah.
1: Llavors, quan penses això, el teu cervell genera una resposta, un patró.
0: Uh-huh.
1: I llavors el que fem és buscar entre totes aquestes ones cerebrals on està aquest patró.
2: Però el patró sempre és el mateix. Vull dir,
1: sempre és el mateix.
2: Sempre
1: sí.
2: Ho és, eh?
6: Ah, per això es diu patró.
1: Bueno, bueno. Què fem...
2: Però jo puc dir sí de moltes maneres.
1: Però el que fem és, abans de que tu l'utilitzis, et farem un entrenament que s'entrena els algoritmes al teu patró.
2: Val.
1: Llavors és com està personalitzat a tu. Clar, abans clar. De començar a utilitzar, fas 5 minutets... que entrenes els algoritmes. Mm.
0: I tu creus que això, mica en mica, es podrà anar desenvolupant com per afinar-ho, per poder-se comunicar amb més fluïdesa, que només el fet de repetir un patró?
1: Bueno, nosaltres el que vam fer és que... Clar, vam començar amb això per l'Stephen Hawking,
0: sí.
1: Però llavors ell va tenir molt clar que això ha de ser per tothom. Mm-hmm. Llavors, el sistema aquest és de codi obert, significa que tot el codi està obert per la gent per
0: el
1: veure.
0: El software que es fa servir és gratuït.
1: És gratuït i codi obert. Mm-hmm. Llavors, això està disponible. La gent pot anar, descarregar-se i utilitzar-se.
0: Fa falta comprar el gorro, per això.
1: Fa falta comprar el gorro.
5: Quant val? Quant val que me'l compro?
1: Aquest, uns 800. Tot el sistema, uns 800 euros.
2: Encara? Bueno. Em pensava que diríeu mils.
1: Bueno, és que jo quan vaig començar, clar, passava és com... Tenim el software, que és gratuït, però els dispositius que han actualment valen 20-30.000 euros.
2: Jo pensava això.
1: I clar, vam dir, això no ho podem fer, perquè no pots dir a l'usuari vés i compra un sistema de 30.000 euros.
0: No.
1: Llavors vam buscar... els més baratets,
0: sí.
1: I vam dir, els vam provar tots, quin és el que té més potencial. Llavors va ser aquest, el que tenia més potencial, i nosaltres hem posat molt filtratge de les dades i hem fet molta investigació per reduir el cost d'aquest gorro i per aquest, que és molt senzill, com podem, amb els algoritmes, pues, augmentar les dades, diguem, perquè pugui funcionar amb un de 800 i no amb el de 20.000, que és quan vam
0: començar. Clar, està clar.
5: Està molt bé.
0: Entenc que la intel·ligència artificial aquí jugarà algun paper, també.
1: Sí, ja. Tots els algoritmes és tot... És molt bàsic, a vegades la gent es pensa no, però sí, sí, és intel·ligència artificial.
0: I arribarà un punt en què la comunicació serà molt més fluida que un sí i un no?
1: Sí. Bueno, de fet, nosaltres el que vam fer és detectar aquest sí... Depèn de l'usuari, però tardes potser 3-4 segons, amb l'usuari més ràpid,
0: sí.
1: Amb el més lent pot ser uns 10 segons. Llavors, clar, tu no pots fer una lletra cada 10 segons.
0: No, no.
1: Llavors, el que hem fet és on podem posar intel·ligència artificial perquè sigui més ràpid. I si en lloc de lletra a lletra, potser comences lletra a lletra, però llavors et donem paraules, predicció de paraules.
0: Sí.
1: I també et podem donar predicció de frases.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, una selecció potser tardes 3 segons, però potser ja selecciones tota la frase.
5: Això és allò del teclat predictiu del WhatsApp, no? Vindria a ser el mateix, no? Que ell ja veu per on vas i et suggereix paraules.
1: Exacte.
0: Llavors, o sigui, tu penses una frase, diguéssim, els electrodes que portes al cap intueixen quina frase pot ser i te'n proposa vàries i tu llavors selecciones.
1: Sí, o sigui, tu començaries escrivint,
0: sí.
1: Potser amb la lletra, potser ja veus la paraula, i llavors les frases van canviant.
0: Uh-huh.
1: Quan tu veus la que vols seleccionar, doncs ja te'n vas a la secció... El sistema, diguem, té una secció de paraules, una secció de frases, una secció del teclat. Ja t'aniries a les frases, diries, mira, la tercera frase, selecciono la tercera frase.
0: Recordes...
1: Amb el sí aquest, selecciones la frase.
0: Sí, sí. Recordes algun cas especialment emotiu que ajudés a comunicar-se a una persona amb vela, que no es pogués comunicar de cap altra manera?
1: Bueno, jo personalment en tinc un, dos, però un et diré que hi havia un... Tothom coneix l'Stephen Hawking.
0: Sí.
1: Però quan ell va morir, uns anys més tard, ens va arribar d'un altre usuari, també de britànic, que era un... es deia Peter Scott Morgan, que li van detectar ELA, i ell, bueno, va veure la malaltia com una forma d'anem a aprofitar la ciència i veure on podem arribar, on estan els límits.
0: Mm.
1: Llavors, la seva visió era convertir-se en un cíborg. Llavors, ell es quedava paralitzat, volia com un exoesquelet d'aquests que mouria, li van fer un avatar amb la seva cara,
0: sí.
1: Li van generar la seva veu, i amb el nostre sistema des d'Intel és el que ho controlava tot. I volia controlar, al principi controlava amb els ulls, ell podia moure els ulls, llavors actuava tot el sistema, i va arribar un moment que el que va passar és, després d'anys amb els ulls, que va dir que no ho pot utilitzar. I clar, els cuidadors, la família, tothom pensant, ostres,
5: clar.
1: Aquesta
0: ja no pot moure ni els ulls, no es podrà
1: comunicar. Llavors, no teníem el prototip llest, però la meva jefa va dir, cap a Londres... Ha d'haver-hi alguna cosa perquè aquesta persona està, porta 3 setmanes que no pot dir res,
0: mm-hmm.
1: I està tothom desesperat. I, bueno, treballant dia, nit, treballant a l'avió, treballant a Londres, i jo pensava, és que no funcionarà. Però clar, les expectatives estan, només pot fer servir les ones cerebrals. I ja veníem, jo venia de fallar molts cops,
5: ai.
1: De que havíem provat, i clar, quan fa recerca...
5: Això acabarà bé.
0: Sí, no, home, esperem.
6: El gos se salvarà.
2: Jo vull una pel·lícula d'això, eh?
0: Sí.
1: Pues és això, havíem fallat molts cops, i pensant, ai. Total, el primer prototip no era aquest, era un gorro amb molts cables, un ordinador...
0: Molt aparatós.
1: Un ordinador supervell. Ho provem, comencem malament, ja va costar aconseguir les senyals bones, i comença a escriure, i jo veig L, i dic, uix. Després veig una M, i dic, una B i una K, i dic, no anem pas bé, això. I el miro i li dic, és això? I em fa com el cap, perquè em diuen, sí, sí. I torno a mirar i veig, hòstia, és una I majúscula, sí, una M, una B i una K. I am back. He tornat.
5: Oh! Oh! Oh! Mira, oh! Pell de gallina, tu!
2: Oh! Oh! I am back! És en Terradelles, allà.
0: Exacte. Ja sóc aquí, sí. Sí. Clar, perquè per la gent que no ho sàpiga, l'ELA és una malaltia que et deixa... que no pots moure cap musculatura, exacte, però el cervell el mantens intacte, les capacitats neuronals, diguéssim, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: I llavors és això que dius, jo tinc la capacitat de poder-me comunicar i de, estic pensant exactament el que pensava quan estava bé, però no ho puc transmetre.
1: Exacte, exacte.
0: I aquí és on arribes tu, diguéssim, a Silicon Valley. Ah. Muda molt, això. Un Silicon Valley i el currículum...
1: Queda molt bé, queda molt bé.
0: Home.
2: El casquet aquest, el Decathlon, no el puc trobar?
0: No.
1: Potser la secció de natació igual en tenen algun, més barat.
5: Jo he de dir que jo crec que tinc el cap una mica més gran que l'Stephen Hawking.
0: Vas apretat, eh?
5: Bé, vaig apretat.
0: Treu-te'l.
1: Jo me'l
5: treuré. És que estic una mica calvo i ara no sé com sortiré.
0: No el pots treure. Fixa't que sempre tan valent que ets i quan hi ha un tema d'aquests no has preguntat res avui, eh? Avui no, t'he vist que no m'has preguntat.
5: Espera't.
0: No cal que preguntis, no et forci, eh? Ara, mira, va, una pregunta. Mira, però és que
3: al final no se l'ha tret.
0: Tens les tres preguntes per fer, encara.
5: Ui, quina pregunta faré. Bruna, escolta'm, a veure, jo la imatge que tinc de Silicon Valley, sóc una mica, diguéssim, antisistema de Chichinabo, de Saló, una mica de pa sucat amb oli, és la dels millors cervells del món, les millors enginyeres com tu, amb el somni de fer del lloc un món millor, al servei d'una colla de fills de puta sense consciència social que estan, per exemple, encantadíssims amb el Donald Trump perquè els hi deixa màniga ampla per ser cada vegada més rics i més rics i més poderosos, que és l'únic que els interessa. Tu podries treure'm aquesta idea del cap de Silicon Valley, sisplau?
1: Mira, jo et diré que va guanyar el Trump i al cap de 3 mesos jo vaig tornar a Barcelona.
4: Mira.
0: Mira, ja està contestat.
5: Sí, bueno, no me l'has acabat... O sigui, això diu bé de tu.
0: Espera.
5: De Silicon Valley no tant.
1: Bueno, potser...
0: Vale. Ha fet el gest pels de la ràdio de silenciar la boca. Ha fet el gest.
1: No vas mal encaminat, et diré.
5: És que jo tonto no ho he sigut mai.
2: Treu-te el casco que te'n ramparan, eh?
0: Treu-te el casco.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Bruna, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de minyó, gentilesa de...
8: Bela!
0: Llangonissa que no tenies a Silicon Valley.
1: No.
0: No es menja bé, Silicon Valley, no?
1: No gaire, no.
0: Ja. Brosta és la paraula d'avui, brosta. A, brosta, sinònim de crostó, extrem d'un pa de forma allargada.
2: Si aneu a un sopar de grup i n'hi ha un que demana que li guardeu la brosta del pa, desconfieu, és un psicòpata.
0: B, brosta, capa dura externa que es crea damunt de les ferides.
9: Em vaig fer una ferida a la tita i m'hi ha sortit una brosta amb la forma de la cara de Jesús. La voleu veure?
4: No, gràcies.
0: C, brosta, conjunt de brots d'un arbre o d'un arbust, la part tendra de les ramificacions que acaben de sortir.
4: Jo al matí, em llevo ben d'hora, tallo una mica de brosta pels conills i aquella olor d'herba molla és com si em fotés un cafè.
0: Mira, A, B o C?
1: La C?
0: La C. Correcte!
5: Molt bé! Bravo! Va, que és intel·ligenta.
0: Bruna, escolta'm, felicitats per la investigació que feu i, bueno, segueixes en això? Sí, eh?
1: Bueno, ara estic un temps sabàtic.
0: Sabàtic.
1: I veurem. Perquè en principi, sí.
0: A Catalunya no hi ha molt de pressupost per treballar en això.
1: No, però bueno, et diré que aquest sistema potser parlarà català.
0: Amb això ens quedem. Bruna Girvent, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
5: Bravo!
7: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: És ben bonica, aquesta música, Arnau.
1: Home, i tant, això és un mite. L'estatunidenca Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
1: Ens interpreta Jolene, una cançó de l'any 1973 que va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
0: Ah, mira, Déu-n'hi-do.
1: Dolly Parton és una de les grans figures de la música country.
2: Això? Què té a veure, això, amb el programa que estàvem fotent?
3: La làpida?
4: Bueno, Chino Chano.
0: Un moment.
1: Aquí es proposa una conducció.
2: Vale, però...
1: Suggerim una peça musical que ens porta directament a l'objecte.
2: No feu tanta poesia. No feu tanta poesia.
4: És una secció a foc lent.
2: I aneu directes al gra.
0: L'objecte d'avui és la làpida.
2: Ara.
0: Doncs ja està, ara.
1: Us recordo que vosaltres teniu una secció per la qual vaig compondre una sintonia.
4: Això és per ser.
0: Feli, xuri, xuri, fel.
2: L'enveja de l'equip del programa ens va cansar la secció.
0: Vam treure la secció perquè no valia res, fel. Vinga, va,
1: seguim. Doncs això que us deia, va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
0: Sí.
1: Hi ha artistes que busquen la inspiració entre els paisatges bucòlics de la muntanya, sí. Altres prefereixen la brisa marina.
0: Sí.
1: Fins i tot n'hi ha a qui els estimula el ritme frenètic de la metròpolis.
0: Uh-huh.
1: I després de tots aquests, hi ha la Dolly Parton.
0: Ai, madre.
4: Que troba la inspiració. Troba la inspiració al cementiri.
2: Ara veig.
1: És que la Dolly Parton, tota aquesta fascinació pel món dels cementiris, li va començar quan era una nena. Ja llavors buscava la tranquil·litat del cementiri del seu poble per escriure.
0: Bueno, no, silenci n'hi ha.
2: Oh, i tant.
0: Per concentrar-te, està bé.
4: Clar, i el que feia és que s'asseia entre els morts amb la guitarra per tocar i cantar i es passejava entre les tombes. Mm. Així llegia el nom de les làpides i llavors s'imaginava qui havien estat totes aquestes persones abans de morir.
3: És maco, és i a la vegada no.
4: Bueno, però...
0: Sí, té un punt d'ai, ai.
1: Hi ha alguna cosa bruta darrere de tot això.
0: Sí, sí.
1: Però justament el que deia Speyer, en una entrevista de fa pocs anys, va explicar que recentment havia anat a fer un pícnic amb la seva neboda a un cementiri.
0: Veus?
4: I la cançó que sentíem, Jolene, però no s'inspira en una d'aquestes làpides. De fet, la idea li va sorgir quan una nena amb aquest nom li va demanar un autògraf. Es veu que simplement li va cridar l'atenció el nom i va decidir compondre en la peça.
0: Jolene, és bonic, Jolene.
4: Sí. És molt bonic.
0: Coneixeu cap de Jolene?
2: Home, en Jolene.
1: Jolene.
2: Jolene. En castellà?
0: Sí.
2: No?
0: Jolene.
2: Sí. Jolene Rodríguez.
0: No el conec.
2: Jolene. Juga al Cádiz.
0: Vale.
2: Lateral dret del Cádiz.
0: No sé mai quan t'ho inventes o quan és veritat.
3: Ara s'ho inventa.
0: No. Ara s'ho inventa.
3: S'ho inventa sempre.
0: Ah, val.
1: La cançó que sí que sorgeix d'una seva visita a un cementiri és la que escoltarem a continuació. Jenny's Afraid of the Dark. La Jenny té por de la foscor.
0: Home.
1: En un cementiri, la Dolly va veure una tomba infantil amb una espelma encesa i allò li va activar la sensibilitat.
0: Espereu-vos,
1: perquè...
2: Ens estàs fotent, avui.
1: No, és que la peça també parla d'un tema tenebrós.
4: Sí, és que la nena protagonista, la Jenny.
0: Esteu parlant d'una nena morta,
4: sisplau. Sí, serietat, sisplau. La protagonista, la Jenny...
1: No, aquesta encara no era morta. Aquesta va anar a un cementiri i en va veure una altra de morta.
4: Ella va anar amb els seus pares al cementiri a portar flors a unes làpides d'uns familiars.
0: Sí.
4: I els hi va dir als pares si sota terra era fosc.
0: Oh.
4: I els hi va dir que, porfa, quan morís, no l'enterressin sota terra perquè tenia por a la foscor.
3: Ai, la Gini.
4: És maco.
3: Sí.
1: Finalment, amics, la nena es mor.
3: Quina nena?
1: La Jenny.
4: La Jenny.
1: Això és la lletra de la cançó.
0: Sí, a veure, no està basada en fets reals, tampoc, no?
1: No, és poesia.
4: Però jo estic patint.
1: És una metàfora, doncs espera't, Mercè. La Jenny es mor.
4: Home, es mor.
1: I els pares posen una flama eterna sobre la làpida perquè mai no estigui completament a les fosques.
4: Això sí que fa mal la panxa, eh?
2: Ara ploraria.
0: Aquest programa de riure està bé, eh?
1: Escoltem com ens ho cantava Dolly Parton l'any 1968. Això és Jenny's Afraid of the Dark. Música, mestre.

0: És alegre i a la vegada temps devastador.
1: Sí, sí,
0: el country a vegades té aquest ingredient.
2: Sembla que vagi a cavall, eh?
0: Sí.
3: Ara, aquesta cançó tan trista, imaginar-te una colla d'avis ballant country a la plaça del poble.
4: Sí. Que ara ho fa més trist.
3: Que ara ho fa més trist.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Doncs vinga, que parlàvem de làpides,
2: sí.
1: No? La làpida així com més famosa seria la del Groucho Marx.
3: I tant,
1: no?
3: Hòstia, i tant. Sí, aquella sí, que diu... El meu cunyat... Digues.
1: Digues.
3: No, digues tu.
1: No, digueu tu. Disculpeu que no m'aixequi.
3: Ara, és que el meu cunyat l'ha vist en directe, aquesta.
1: Ah, sí?
2: En directe, eh?
3: El meu cunyat va anar a Los Angeles, és molt fan de Groucho Marx i tota la colla, i m'ha dit, només entres al cementiri, entrar així a l'esquerra, ja la veus.
2: Jo tenia entès que no existia.
4: Jo també.
2: Tenia entès que era mentida.
1: No, no, perquè no existeix. I ni existit mai, eh?
2: No ha existit mai?
1: No.
3: El meu cunyat l'ha vist i
1: m'ha dit... Que et dic que no!
3: Si té fotos i tot... Si m'ha dit que m'ensenyarà fotos...
1: A veure, que jo sóc la dona del Groucho Marx.
4: Ah, això li anava a preguntar. Qui és vostè?
1: Sí,
4: que
1: no la dona del Groucho Marx.
2: Ah, sí?
1: Sóc la Ruth Johnson, eh?
2: Ah,
1: la dona del Groucho, sí.
2: Ah,
1: sí? Sí, sóc la dona i la mare dels seus dos fills.
2: Ruth Johnson es deia la dona d'en Groucho Marx?
1: Sí,
2: no
1: sí.
4: Doncs mira, tot quadra.
1: Sí, una de les tres, perquè resulta que fill de puta es va casar tres vegades.
2: Ei, què passa? Ruth. Ha dit que es deia Ruth, eh?
4: No, Ruth.
1: No sóc la Ruth. Bueno, és que sóc la seva segona dona. La Kay Mervis, la segona dona del Groucho.
2: Ah, carai, la segona, vostè és, eh?
1: Kay.
2: Llavors, la làpida d'en Groucho no existeix, eh?
1: No ho sé. Bueno, és que em vaig divorciar d'ell fa 20 anys, eh? Vull dir que, home, allà tot el dia, eh? Amb el puro tot el dia. Jo és que
4: sí
1: no l'aguanto.
2: De mal fer petons, aquella boca.
4: I caminava malament.
1: Semblava que estigués amb un cendrer, eh? Sí. Però, a veure, vam tenir una filla i ens vam divorciar.
2: Llavors,
1: el
2: de la làpida no ho sap vostè.
1: Pregunta-li a la seva tercera dona,
2: eh? O qui és la tercera dona?
4: Jo què sé.
1: Eden Hartford.
2: Eh?
1: Eden Hartford.
2: És vostè?
4: Sí.
2: Com es diu?
1: Eden.
2: Eden Hartford.
4: Hartford.
2: Molt bé.
1: Ens vam conèixer en un lloc fumant puros.
2: Ah.
4: Sí, ja es nota, Eden.
1: Sí. Bueno, us explico. Això de la làpida d'en Groucho...
4: No cal que cridis, Eden.
2: No,
1: és que si no em surt la veu.
2: Vale.
1: Queda així una mica de tant fumar puros, no?
2: La làpida que deia, disculpeu que no m'aixequi, que tot això encara no...
1: Disculpeu que no m'aixequi. Sí, ho he dit jo.
2: Disculpeu que no m'aixequi.
1: No, jo no ho he dit, ho ha dit la noia d'abans.
2: Sí. Això no existeix.
1: No existeix perquè no... Resulta que ell ho va dir en una entrevista, no? I es va quedar així com a l'imaginari. Al final no ho va fer.
2: O sigui,
1: no
2: va dir, si mai em moro, em posaré la làpida, disculpeu que no...
1: Exacte. I no ho va fer, vull dir que parla amb el teu cunyat, perquè no ho va fer, això. També va dir una altra cosa.
4: Has quedat fatal, ara, Fel.
3: Que cada setmana dinem junts i em sentiré el desgraciat.
1: Sí,
4: per què?
1: Desgraciat el Groucho, el meu marit, que a part de dir això de la làpida, també va dir que volien que l'enterressin a sobre de la tomba de la Marilyn Monroe.
4: Que guarro!
1: El cabronàs. Un porc, el meu marit.
2: Anem a disseccionar la làpida, Joel.
4: Bueno, i tant, Peyu, i a més ho farem molt làpidament.
1: Molt bé.
4: Te'l dedico, Joel.
2: Prometes.
4: Va per tu.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: A veure, en una illa deserta, què anem de fer d'una làpida?
4: A veure, algú pot pensar que endur-te una làpida, que al final és una pedra de 50 quilos, a una illa deserta, és absurd.
2: Sí.
4: No?
2: Sí.
4: Algú ho pensa?
3: Jo ho penso.
4: No, va, sortiu.
3: Sí.
4: Digueu-ho.
3: Jo ho penso.
2: És absurd.
4: Doncs, efectivament, és absurd. Però, ojo, i si ens la trobem allà? I si tu arribes a una illa deserta i trobes una làpida, què passa? Bueno... Et dona pistes?
2: Sí.
5: Que hi havia algú.
4: No cal ser, efectivament, no cal ser...
5: Com a mínim, dues persones.
4: Com
5: a...
4: Aquella illa...
1: És que és...
4: intel·ligent.
5: La mare que em va parir.
1: És un límit.
4: Allà hi ha...
5: Som tan despert.
4: Hi ha algú que ha viscut allà, com a mínim dues persones, i han mort.
2: Sí.
4: Bueno, l'altre no ho sabem.
5: No se sap.
4: L'altre no ho sabem. Segurament una mort lenta, Peyu. En cap cas una mort làpida.
2: Prou de què t'he dit, prou.
3: Sí, prou.
4: No, ja no en tinc més.
2: Val.
4: També hi ha l'opció, en una illa deserta, que no trobis la làpida, sinó que te la facis tu mateix allà.
2: Sí.
4: O sigui, portes un temps allà i veus que no et vindran a rescatar, perds tota esperança i et distreus doncs, buscant una pedra maca i anar-la cisellant. Passa que, clar, hi ha el problema de la data de la mort. O sigui, si tu t'estàs morint, difícilment tindràs esma de gravar la data... El mateix dia que ja et mors.
2: Has de fer una previsió.
4: Mira, moriré tal dia.
2: Sí.
4: I però t'has de comprometre. T'has de comprometre.
2: Pots posar un genèric, un més o menys.
4: A maig de 2000.
2: Maig.
3: I a sota el nom del poble, Sant Carlos de la Làpida.
2: Prou. Prou. No us ho rigueu entre vosaltres, a més, que és terrible. Prou, sisplau.
0: Utilitat com a joguina sexual.
4: Ai, senyor. Aviam, la làpida té la utilitat com a joguina sexual més baixa del que portem de temporada, Peyu, i mira que hem fet el tall a gespa i la radiografia.
2: Doncs passem al següent punt, si vols.
4: Això és el que faria un covard, Peyu. Sí. Algú sense esperit aventurer ni ganes de ser cridat a l'ordre pels mandamases de la CCMA.
2: Doncs passem al següent punt.
4: Sisplau.
0: Vinga. Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Aviam, ara com ho explico, això. Hi ha dos tipus d'armes, no?
2: Sí.
4: Hi ha les que s'utilitzen llançant-les contra l'enemic.
2: Sí. Objectes llancívols.
4: I hi ha les que tu llences l'enemic contra la. Sí. Exemple, si jo ara... No, mira, agafo aquesta senyora, vale?
5: I l'estampes.
4: I jo li tiro la barra del bar a ella.
2: Sí.
4: Malament, no...
1: Difícil.
4: No. Però en canvi, si agafo la senyora i l'estampo contra la... Metafòricament parlant, la làpida té bastanta potència per la seva connotació de permanència.
2: Sí.
4: De cosa inamovible.
2: Sí.
4: Què et diu la làpida?
5: Aquí estic.
4: Aquí estic i d'aquí... I aquí m'hi quedaré, no? Queda per sempre, la làpida és imperecedera, no? En aquest sentit, tenim el concepte frase lapidària.
2: Sí, senyor.
4: És una frase molt solemne que és tan contundent i plena de saviesa que queda gravada per sempre al cap de la gent. Per exemple, dic uns exemples, eh?
2: Sí.
4: Déu ha mort.
2: Sí,
4: de Nietzsche.
5: Nietzsche.
4: Això és una frase lapidària.
5: Sí. Nietzsche ha mort.
4: L'infern són els altres.
5: Schuster.
4: Sartre.
5: Sartre.
4: Sí. I have a dream.
2: Sí.
4: Martin Luther King.
2: Sí, senyor.
4: En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana. Gabriel Rufián.
2: Sí.
4: Són frases...
2: Que queden
4: per sempre, sí, sí, gravades,
2: sí, sí, sí,
4: ben bé com una làpida, no? Sí. A la memòria col·lectiva.
2: Que no totes tenen per què ser veritat.
4: No totes tenen per què ser veritat.
2: Però queden.
5: Però són brillants.
4: Sí, senyor. És que la làpida...
0: Propaganda del segle XIX.
1: Quina gran notícia! El restaurant Visca el Batlle torna a estar obert!
6: Després de 6 mesos tancats a causa d'uns problemes menors amb sanitat, per fi podem anunciar-vos la gran reobertura.
1: El restaurant Visca el Batlle torna amb una cuina restaurada, amb gairebé tots els certificats al dia i lliure de qualsevol plaga d'arrossegadors.
6: Caram, quina bona pinta!
7: Quines croquetes tan bones! De què són?
6: Del que tu vulguis, trempat!
1: Carn fresca i ecològica.
6: I de quilòmetre zero.
8: Deliciós!
9: No és barat, però no s'ha de ser rata amb el menjar.
10: El restaurant Visca el Batlle
0: patrocina...

0: por dels ascensors i dels gats.
1: Mare de Déu, de Déu, de Déu, de Déu, on t'arribarem ja amb els gossos?
0: Passa?
1: Un gos que té gos amb un gat, per favor.
2: Gos amb un gat.
0: No.
1: Por amb un gat.
2: Amb un gat?
1: M'atabalo ja només de sentir aquestes...
3: No li agraden els gossos. No m'agraden els gossos.
1: No m'agraden, però potser... si hi ha un gos que li fot por un gat, encara m'agrada menys.
0: Potser aquest t'agrada perquè és així com d'ulleres de pasta, perquè li agrada la música clàssica.
1: Mare, el que faltava, encara pitjor.
2: Un gos que li agrada la música clàssica?
4: Sí.
1: Pobre gos.
2: Amb ulleres de pasta?
3: No, això no.
0: No porta ulleres.
3: Era un símil.
5: En aquest passeig visitarem els teatres i les òperes més importants de l'aristocràcia parisenca de mitjans de segle XVIII. La música clàssica hi tindrà un paper destacat.
3: Avui passegem el gos per París, com a l'any 1773.
6: Sempre se la saben, eh?
3: París es troba en plena il·lustració, un moviment que defensa la raó i l'humanisme. Per descomptat, la música hi té un paper fonamental. Ha deixat de sonar exclusivament dins les esglésies i ara és el vehicle per expressar les emocions humanes.
1: No, què és la música, si no? Sí. Un vehicle per expressar... El reggaeton?
3: Sí.
1: Si és que no expressa una emoció humana molt concreta?
3: Molt concreta.
2: Molt precisa.
1: Doncs ja és això. Sí. Ja és això.
2: Està bé, això.
3: La Roma estarà contenta, perquè avui només sonarà música clàssica. Ara mateix ens envolta la crème de l'alta societat parisenca.
1: Ulala.
3: Tots han vingut al teatre a veure l'home del moment. Es diu Joseph Boulogne, més conegut com Le Chevalier de Saint-Georges, un virtuós del violí.
1: Hola.
7: Bona nit, malparits!
3: Ei! Què tal? Bueno, no sabem si Le Chevalier comença els concerts d'aquesta manera, però sí que sabem que és un home molt exitós, eh? És el músic més famós del moment.
7: Le Chevalier de Saint-Georges, ser extraordinari.
3: Sí, eh? Us agrada?
1: Oh, boníssim, boníssim. Oh, és dels millors que hi ha, eh? Vull dir, és un tio... Ostres!
7: Extraordinari.
1: Ara, el que passa és que aquest teatre està tan mal il·luminat que, collons, des d'aquí aquest nano sembla que sigui negre, eh? Però és boníssim, eh?
3: Sí.
1: És boníssim, eh?
3: Us agrada,
1: eh? Li fotin llum, perquè dius que és un
7: sembla
1: negre,
7: negre.
1: Aquest, pas negre.
7: Va, aquest negre.
1: Però, molt bo. Jo és del millor que sentim mai, eh?
3: Sí, sí,
1: va. Pell de gallina, pell de gallina.
3: Le Chevalier de Saint-Georges. Le Chevalier
7: de
3: Saint-Georges,
1: molt trempat.
3: El millor violinista de França és ben molat. Tu.
7: Què?
3: Que és molat, us deia.
4: Sí.
3: És molat. És,
4: sí.
1: És molat?
3: Sí.
4: Té com la pell... el sucre moret, tu. Uita, uita, quin to de pell.
3: Molta gent es pensa que és blanc, però quan el veu per primera vegada s'adona que és molat. I això és una cosa que impacta la noblesa.
1: A veure, una cosa, ben mirat, i tampoc no és res de l'altre món, cantant aquest nano.
3: Oh.
1: Que no està pas... Vull dir, que està desafinat, m'ha fet l'efecte.
3: Però si fa un moment dèieu que era boníssim, eh?
1: Aquest dormia.
8: Però si dèieu que gallina de piel i no sé què està dient vostè, que la pell de gallina...
1: Embustero, que ets un embustero.
3: Ai, ho estàveu dient fa un moment.
1: No, aquest empatoll, si aquest dormia, li he dit... No, dic que boníssim, aquest ronc boníssim, li he dit. Boníssim, aquest ronc. No
7: li
1: hem dit res. Nosaltres no el sentim mai.
3: I l'has sentit desafinat.
1: Xabacar. Té una música xabacana.
3: És raro desafinar, perquè toca el violí.
7: No, no pots desafinar.
1: No, ell cantant. No, ell cantant. El violí desafinat.
7: Pots desafinar, el violí?
1: I quan toca el violí també canta. Pots
7: desafinar? Vení. Pots desafinar?
3: Le Chevalier de Saint-Georges és fill de pare blanc, ric i de mare negra i esclava. D'aquí el color de la pell.
5: Una altra cosa no, però els dinars de Nadal són ben distrets a casa.
1: De ser uns dinars entretinguts, uns xistes, de fotre un xiste.
3: Tot i ser fill il·legítim, s'ha de dir que el pare li ha donat una bona educació. I el nano sembla que ho ha aprofitat. Més enllà de ser un virtuós del violí, també és campió francès d'esgrima i cavaller de l'Orde Reial.
5: Ah, potser faig una mica de ràbia i tot.
3: Sí, una mica.
8: Això t'anava a dir, Gevantons.
3: Sí, això sí, el cognom familiar de... Què li has dit?
7: Gevantons.
2: En Gevantons.
3: Gevantons.
8: Chevalier, perdó.
3: Chevalier, això. Però sí, tu ets l'únic que sap francès del programa.
8: Sí, però ja estic una mica cansat avui.
7: Com que has molat, tothom s'hi atreveix.
3: Sí. El cognom familiar de Saint-Georges és tot el que pot aspirar dins la noblesa. Les lleis de l'època li prohibeixen que hereti res. Si no ets blanc, no pots heretar.
7: Fixa't.
3: Una llei curiosa, no? És com...
7: Sí.
1: No està bé.
3: Bueno, no, crec que no està massa bé.
1: Jo que diria que no.
7: Però és una manera de... Bueno, no t'has de... Ja està clar. Vull dir, sí, tu ets negre, sí. Però no heredes. Ja està.
3: Ja està, sí. Som al segle XVIII i la societat europea és ben racista.
7: Sí,
3: i els francesos, per molt humanistes que siguin, també ho són.
8: No com ara, que els francesos ara...
3: Ara.
8: Mare de Déu, la Le Pen aquella. Gent racista, ni és ben humanista aquella dona. Tu la veus i dius humanista.
3: Humanista.
8: Sí.
3: De fet, és un miracle veure Le Chevalier dalt d'un escenari dirigint l'orquestra. Però té tant de talent que fins i tot l'aristocràcia francesa

0: passa per alt el seu color de pell. Heu de saber que una de les seves principals admiradores és ni més ni menys que la jove reina Maria Antonieta.
1: Meu, ui. Ui, ui, és que és un músic tan talentós. Sí. La seva música, mira què et diré ara, és que, de veritat, és que em fa perdre el cap.
2: Bona frase, Maria Antonieta.
1: Per què? Sí. Ja, per què ho diu això?
3: Ja ho veuràs, ja es veient.
0: La monarca francesa n'està molt de Le Chevalier. El convida cada 2 per 3 a tocar a concerts privats de Versalles. L'anomena afectuosament el meu mulat preferit d'Amèrica. També l'ha contractat com a professor particular de música.
2: Això és un argument de pel i porno, Peyu?
0: Una mica. Els rumors corren pels passadissos de Palau. Le Chevalier i Maria Antonieta passen un bon grapat d'hores junts i s'estan a soles i amb les portes de la cambra tancades.
1: No, és que penseu que a mi m'agrada molt, molt la música.
0: Sí, eh?
1: Sí, i ell és un gran professor.
4: Majestat, una coseta, un detall, no res. Cal anar despullats per fer la classe? O ens podem vestir?
2: És ben boja.
0: Sí.
2: Està com una cabra, eh?
1: Segueix.
0: El cert és que Le Chevalier és un autèntic seductor, però una altra vegada el racisme de l'època fa que li sigui impossible casar-se amb una dona de la noblesa. Però deixem el safareig a banda i tornem-nos a centrar en la música.
4: No sé de quin safareig parles, si jo només toco el violí.
5: Nano, Chevalier, corda't la bragueta, que des de la classe amb la reina la portes ben oberta.
0: Tots els testimonis de l'època coincideixen que veure dirigir Le Chevalier de Sant George és un espectacle fascinant. Penseu que la figura del director d'orquestra, tal com el coneixem avui en dia, és relativament moderna, Al segle XVIII, us l'heu d'imaginar dirigint l'orquestra mentre ho fa amb l'arquet del violí, mentre va tocant el violí.
3: Ha de ser, collons, això, dirigir tocar el violí. Ara. Què és aquests directors moderns d'ara? Això no és res. Comèdia.
0: No fan res.
3: Comèdia.
2: Que fan espavientos. Això és el que fan.
3: Fer-se veure.
0: Jo m'hi fixo. Jo miro...
4: No sabeu pas què dieu.
0: Miro els que toquen el violí. Miro els que toquen el violí i n'hi ha que no el miren mai, el director.
3: No. Si el director està tot el dia...
4: A veure, ignorant... En primer lloc, el director ha assajat durant diversos dies amb l'orquestra, per tenir allà un contacte.
0: Ah, i allà ja el miren.
4: Hi ha una entesa.
0: Allà el miren.
4: El director va domant l'orquestra perquè entenguin cada gest minúscul que pots fer, que ella els perceba. No cal que l'estiguin mirant, han de mirar la partitura.
0: Yeah.
4: Però perceben aquestes...
2: O mires la partitura o mires el director.
0: No, pots mirar tot.
3: Perquè són amics teus i sou com una secta, eh? Però
4: no, jo no soc músic d'orquestra, però sempre m'hi he fixat.
6: Jo ho he estat i ho puc corroborar, que és així. No. El mires i quan estàs allà a l'orquestra tens el faristolet aquí i vas fent així. Llavors, quan el mires i ell et veu que et mira, dius, vamos, punt positiu, Laia.
3: Ja no estàs parlant de música,
6: No ens desviem, tornem a la història.
0: Bé, es veu que el nostre amic ha traslladat la postura i l'elegància dels moviments de l'esgrima a la direcció musical. És un revolucionari. Qui s'ha quedat adormida ara és la Roma... La gosseta, pobreta, que ja sabeu que... Bueno, la música clàssica la relaxa, ho he dit al principi.
5: Sí, tant.
0: Sí, noi, mira, no havia escoltat mai res semblant. Mentrestant, la flor i nata de París fa cua per veure Le Chevalier. El nostre amic s'ha consolidat com un dels grans músics del país, però encara han d'arribar més bones notícies.
2: Hòstia, no, tu escoltes aquesta música i dius... ara han de venir bones notícies. Que no?
0: A veure... Encara que sembli mentida, arriben bones notícies perquè s'acaba de morir el director de la Reial Acadèmia de la Música, coneguda també com l'Òpera de París.
5: Però creu que hi ha veu, què?
3: Bueno, família...
0: no tenim res en contra del pobre home.
2: I per què dius que són bones notícies?
0: Bueno, perquè ha deixat una vacant de direcció a l'entitat musical més prestigiosa de França. I sabeu qui serà l'encarregada de decidir qui ocuparà el lloc d'aquest senyor?
1: A veure!
0: La reina Maria Antonieta.
1: Jo!
0: Sí? Aviam, qui serà?
1: Però a veure, serà un procés totalment transparent,
0: Sí, això espero.
1: A més, és que com que tinc diversos candidats, no? Serà Le Chevalier.
0: Ja ens ho esperàvem.
1: Sí. Segon candidat serà... El meu professor de música.
2: Maria Antonieta.
1: I tercer candidat serà... el meu amant.
0: Un dels tres.
1: Podem escollir entre aquests tres.
0: Molt bé. De fet, Le Chevalier de Sant George serà el nou director de l'Òpera de París. Era la persona ideal, eh?
1: Més enllà del... Sí, a més a més és que fot uns morrejos que de veritat així... Com? Què fas?
6: Ho he dit amb veu alta, oi?
2: Sí, sí que ho has dit, sí.
5: Com són els morrallos?
6: Molt francès.
0: El que hauria de ser el cim de la carrera musical de Le Chevalier s'està a punt de convertir, però, en el seu gran disgust. Ja us podeu imaginar que la notícia que un mulat dirigirà l'òpera no agrada a tothom.
5: No, i els francesos, a vegades, tan oberts que són de ment i...
0: Sí, noi.
7: Sí, però i en canvi...
0: Que... Sí. Són, en principi són els humanistes d'Europa, però...
5: Ja, però tenen aquest punt, a vegades se'ls gira la truita...
2: I patapam.
0: Atenció, perquè les tres màximes estrelles de l'òpera fan arribar una carta a la reina. Suposen el nomenament de Le Chevalier amb les següents paraules.
8: La nostra honorabilitat...
5: Com?
8: Hola?
0: Hola.
5: És una carta...
8: I la nostra delicada consciència...
5: Això és una carta?
8: Ens impedeixen... pujar-nos a les ordres d'un mulat. No em foteu efectes a mi, que sóc molt tou. Seria una degradació per l'art francès.
0: Déu-n'hi-do,
2: Així és dura, la carta.
0: Home, és una carta...
5: Això és de veritat, aquesta carta?
0: Sí.
5: Això existeix,
0: Bona reunió, home.
2: Bueno, era en francès, la carta, l'hem traduït.
0: La reunió aquesta, que dius... Nois, ens hem de trobar un moment per veure què escrivim a la reina Marina. I llavors estàs allà. Què posem? Aquest negre no el volem.
5: Suavitzem-ho.
0: No, està més ben redactat, però...
5: Aquest negre no el volem.
3: Hi ha hagut un moment que quasi... artificial, això, els hi va fer.
2: Anaves a dir reina marioneta.
0: Perdó.
2: Jo ho he vist.
5: Gentes reina camioneta.
6: Jo
0: la carta que hem llegit, com hem dit, és real. La reina aquí, bueno, doncs hi té un paper ben galdós, Si continua apostant per Le Chevalier, les estrelles de l'òpera se li declararan en vaga. Ah. Davant d'això, Le Chevalier decideix posar-li fàcil a la reina i evitar-li qualsevol escàndol. Ell mateix renuncia a ser director de l'òpera. Abandona el càrrec per afavorir el regnat de la seva estimada. De la seva alumna, volia dir.
9: Mi senyora, no pateixi més. Sé que la meva presència a l'Òpera de París li pot causar masses maldecaps.
6: No.
9: Jo, l'únic que vull és la seva felicitat. Per això renuncio al càrrec.
0: Sí, senyor.
5: Ole.
0: Aquest va ser el dilema de Le Chevalier de Sant George i aquesta la seva decisió final.
6: Ai... Maleïts prejudicis. Mireu què heu aconseguit.
5: Hòstia, hem fet plorar la reina. Sí.
2: Mira, mica a mi, que aquesta dona que em cau fatal, és que la mataria. De sí. I ara la defenso.
6: Gràcies. La defenso. És que no hi ha dret.
2: Sí. Ara ja no la defensaria tant.
6: Això valia tan talentós, no?, que era. Un home amb aquell nom, talent, no?, i amb aquella gran...
2: Talent, també.
6: Talentositat,
0: Le Chevalier s'acabarà refugiant a casa d'un dels seus grans mecenes, el duc d'Orleans. Allà compartirà sostre amb un jove músic de Salzburg que tot just està començant, un tal Wolfgang Amadeus Mozart, a qui Le Chevalier de Sant George li servirà d'inspiració. Aquesta ha sigut només una petita part de la vida de Joseph Boulogne, Le Chevalier de Sant George, el primer compositor clàssic d'ascendència africana, conegut amb el sobrenom del Mozart Negre.
2: Home.
0: Bueno, nom justet.
2: Nom lleig.
0: Encara que segurament seria més adequat parlar del Mozart com Le Chevalier Blanc.
2: Ara.
0: Perquè va ser posterior.
3: Ara. Molt ben trobat,
2: Peyu. Bravo, Peyu.
3: Felicito, Peyu.
0: Gràcies. Què li va passar a Le Chevalier durant la Revolució Francesa, que ens ho dirà algú, i sabrem si salvem la nostra gosseta, la Roma, aviam si ha sobreviscut o no. Mercè, que tens el cap només a Le Chevalier.
6: Doncs mira, estic aquí amb la Lluïsa i la Francesca, és que avui hi ha molta gent i estem molt apretats.
0: Molt
6: i dic, doncs agafa't dues!
0: Vinga, la Lluïsa i la Francesca.
6: Que d'on sou?
10: Barcelona.
0: Lluïsa, Francesca, la pregunta per vosaltres. Què li va passar a Le Chevalier durant la Revolució Francesa? A. Va obrir el primer bar musical de París. B. Es va convertir en coronel d'un regiment exclusiu de soldats negres. O C. Li van acabar tallant el cap perquè era amic de la Maria Antonieta.
10: La C.
0: Ha estat maco perquè una de les dues li ha dit a l'altra la B i l'altra ha dit sí, la C. La C. Doncs era...
10: No, la B.
0: Era la B? La B, sí?
10: La B.
0: Va, la B, correcte! La Roma ha superat la seva estada al París del segle XVIII sense cap mena d'entrebanc. De fet, torna tan relaxada d'escoltar música clàssica que en comptes de passejar per França, sembla que vingui de Caldea, tu. I fins aquí la... Ui, perdoneu, telèfon. Segon, que l'agafo. Moment. Sí? Ui,
5: que
0: ara pla. Hola? Sí? Hola? No se m'ha...
1: Fes així, que de vegades queda enganxat en aquest...
0: Ah, ei, apreta, mama.
7: Ajuda'm una cosa, que no me'n surto.
0: Sí, però ha de ser ara, mama, o pots esperar?
7: Ara, perquè és que tinc l'ordinador obert.
0: Bueno, mama, és que ara jo tinc... Bueno, va, què és, ràpid?
7: He de canviar el número de compte de on cobro la jubilació. Hòstia,
0: ho has de fer tu, això, no ho pot fer
7: algú. Ai, és que vaig anar a la Seguretat Social i aquella dona me va dir si no tiene cita prèvia, no se puede, hágalo por internet.
0: Bueno, ja ho farem un dia que vingui a casa vostra, mama.
7: Home, fem-ho ara, que ara ja tinc l'ordinador obert. Em poso l'altaveu.
0: Sí, bueno, mama...
7: Moment, ai, espera, que no ho trobo. Moment.
0: Mama.
7: Em sent?
0: Sí, perfectament.
7: Se sent ara?
0: Hola? Sí, mama. Va, de veritat, és que no podem fer una altra estona. Jo, si no veig l'ordinador, no et sabré guiar.
7: És que hem de passar la pensió amb un altre compte que hem obert a la caixa, perquè ens regalen una tele.
0: És que no, encara ho fan, això, els bancs.
7: Una tele guapa, tu, aviam. Espera, que m'he encallat aquí en un puesto, ja veràs.
0: On t'has encallat, mama, aviam?
7: Aquí, que me diu, identifíquese, certificado digital.
0: No ho tens, tu, això no ho tens.
7: Home, doncs què he de fer?
0: No et deixa posar el DNI, però...
7: No, diu, clave, és això?
0: No, el de la clave tampoc ho tens, tu, mama, deixa-ho estar.
7: Espera, ai, ara se m'ha obert la meva salut.
0: No, la meva salut.
7: Descarregar anàlisis, és això?
0: No té res a veure amb descarregar anàlisis.
7: Ho fa complicat, hòstia.
0: Va, ara el govern diu que ho agilitzaran, tot això burocràtic. Diu que ho faran...
7: Espera, Seguridad Social.
0: Ha de ser aquí, aquí.
7: Modificación de datos bancarios del pensionista.
0: Clic aquí.
7: Ai, mare. Ai, no sé pas que se m'ha obert, ara.
0: Mama, què és això? Se sent un... Mama.
7: Jo què sé, el teu pare, que aquest ordinador el té ple de terra.
0: Mama, escolta.
7: Ai, no és pas la Seguretat Social,
0: no,
7: això.
0: No, té cap pinta que sigui la Seguretat Social.
7: Ai, mare, oi, què li fa? Que és bèstia.
0: Mama, penjo.
7: No li dic mai, això.
0: Adéu, mama. Adéu. Perdoneu, adéu. Disculpeu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
12: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol es compromet a aprovar un nou paquet de mesures anticrisi per ajudar els ciutadans a fer front a la pujada de la inflació. Abans de l'estiu, i pressionat per Brussel·les, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina. Era un context favorable perquè els preus començaven a contenir-se gràcies a la treva en el conflicte de l'Orient Mitjà. Ara, però, el conflicte torna a estar latent i els preus dels carburants s'han tornat a enfilar. L'executiu reconeix que ha de canviar de plans i que caldrà prorrogar les ajudes, tot i que no concreta quines. De moment s'ha reunit amb la patronal i també amb els sindicats que li reclamen intervenir els preus del gas i de la benzina per evitar que les petrolieres facin caixa amb les ajudes públiques. Sentim Unai Sordo de Comissions Obreres.
13: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
12: La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants. Repassem ara altres informacions en format més breu. Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns a les eleccions al Congrés dels Diputats del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. I Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNC ha traslladat al segle XXI. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa l'hora en què es van enviar els avisos S Alert durant l'episodi de pluges intenses de dimecres. El primer avís es va enviar a les 9 i 12 al vespre a Barcelona i al Maresme, quan el Meteocat va elevar el risc de pluja al màxim nivell i va advertir de possibles inundacions sobtades. Parlon assegura que les alertes no van arribar tard, sinó quan la població havia de protegir-se.
14: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable. No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou.
12: L'única víctima mortal de l'episodi és un home de 48 anys que conduïa un cotxe que va ser arrossegat per una riera. L'Ajuntament d'Olivella diu que no havien vist mai caure tanta aigua i que adaptaran els plans de prevenció als nous fenòmens meteorològics. Esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El patinador sobre el gel olímpic, Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que la seva evolució és favorable. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 3:15. Obar és baixa per sanció de cara a aquest partit i també aquest divendres juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista però sense la portera Cata Coll.
11: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Què tal, 50%? Com està vostè?
1: Doncs mira, ara estava llegint un missatge de l'Òscar. Ahir llegíem el missatge de l'Alba, que deia us he descobert fa poc, etcètera, etcètera. I l'Òscar em fa molta gràcia perquè fa servir un terme que fem servir moltes vegades, o que fèiem servir quan anàvem a l'escola, a l'institut, o a la universitat. Hola, soc nou a la solució. M'agrada molt aquest concepte de soc nou a la solució. I que ens ho diguin.
0: Ai, sí, digueu-nos si sou nous a la solució.
1: Sou nou a la solució, felicitats pel programa i feliç dijous a tothom.
0: Feliç dijous a tothom. Mira, també farem una salutació pel futur, perquè ara m'acabo d'assabentar que la nostra companya d'esports de TV3, del TN, la Marta Bosch, ens escolta cada dia, quan va cap a la tele, ens escolta la carta. Marta, ara estàs flipant, nena.
2: Bravo, Marta.
0: Vigila el radar de la Diagonal, no sigui que t'enganxi.
1: Ara ens està seguint la Marta, en el seu espai-temps.
0: En la seva realitat està passant això.
1: Molt bé, Marta, gràcies.
0: Ai, senyor, a part de la Marta, el Fran Domènech i l'Òscar, que és nou a la solució, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio.

0: I si avui és dijous, bon dijous a tothom. La solució es diu... Núria Casas, molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda!
0: Com estàs?
1: Molt bé!
0: Com sempre bé. És que, de veritat, Núria, hauries de venir una hora abans, perquè tu i jo ens posem a xerrar.
1: Sí, sí. A mi m'ha faltat temps, eh?
0: Ens falta
1: la
0: temps.
1: La prèvia falta temps.
0: Queda't
2: la prèvia. L'aperitiu.
0: Ai, molt la prèvia. Núria,
1: sí.
0: Portes tatuatges?
1: Sí.
2: Ep!
0: Epa, no ho sabia, això?
2: Ep.
1: Sí, tant.
0: Amagats?
1: No, no, no, em porto dos, una a la panxa, que és el típic que et fas així, època Britney Spears, una clau de sol, per dir, fas música, sí, després ho veiem quan toco
0: el piano,
1: el La La Land. I una altra, que precisament em vaig fer en directe, en una altra ràdio, que me n'arrepenteixo profundament, que està en procés de desaparició.
0: No.
1: Te l'ensenyo, Elisenda.
0: Per favor.
1: Mira,
0: posa-ho. A veure, a quina ràdio era, nena? Digues
1: RAC 105.
0: A RAC 105, al Fricandó?
1: Sí.
0: Ja ens coneixíem, tu i jo. I això t'ho vas fer en directe?
1: Me'l vaig fer en directe. És la flor d'una ginesta.
0: És normal que te'n penedeixis. Hem de fer una foto.
2: Jo crec que...
0: Podem fer una foto, Núria?
1: Sí, perquè a més no vaig peludeta. La podeu fer.
2: La gent del club es mereix poder veure...
0: Voleu veure el tatuatge del qual se'n penedeix Núria Casas? Doncs ara mateix...
1: És pitjor que l'Ekeomo.
0: Sí, no?
1: Només et dic això.
2: Exetato.
1: Val? I es veu a la cama.
0: Si no hi sou al Club de la Solució, teniu temps perquè en uns minuts enviarem la foto de la Núria. Us voleu donar l'alta d'aquest Club de la Solució al 677 38 77 19. Vull formar part del Club de la Solució. Allà entrareu en una llista, en un club, on enviem informació exclusiva, fotos que només es veuen al club, per tant, no es veuen a xarxes socials. Estem fent la contraprestació a Meta.
2: Clar.
0: Vull dir, anem contradint el Mark Zuckerberg.
2: És exclusiu, contingut exclusiu.
0: Contingut exclusiu. A tot això, Núria, t'ho preguntava, perquè avui volem saber-ho tot sobre els tatuatges. Per què portem tatuatges? Portar tatuatges és una moda o ja no? Des de quan ens tatuem la pell? Per què ho fem? Ho fem per motius estètics? Ho fem per motius culturals? Què passa si ens fem un tatuatge i no ens agrada, com el cas de la Núria Casas? Ens el podem treure? És un sí, oi?
1: És un sí, però, clar, cada sessió són 50 euros i jo, per exemple, aquí mínim me n'haig de fer 12. Em vaig quedar amb 3, perquè, 3. A més, treure's un tatuatge fa 10 vegades més mal que
0: fer-lo, eh? Home. Doncs mira, parlarem, també t'he de dir, amb el Víctor de Quadres, director general de Rai Studios, que ens explicarà com eliminar tatuatges. Més preguntes. Quins són els límits del tatuatge? Un tatuador pot negar-se a fer un tatuatge? Ens ho explicarà una persona especialitzada que precisament parla d'aquests límits del tatuatge. Què són els tatuatges paramèdics? S'han incrementat en els últims anys? I la solució a aquestes i altres preguntes la té la Joana, que tot molt bon dia, Joana.
3: Molt bon dia.
0: Com està, Joana?
3: Molt bon rotllo, i aquí.
2: La Joana...
0: Home, què et penses, que hi hagués... Ja som el rotllo?
2: La Joana ve 5 minuts del programa i diu, the place to be.
0: Joana, jo t'he vist passar per aquí i dic, ui, segur que és la Joana Catot. Perquè la Joana Catot és dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge i portes molts tatuatges, Joana.
3: Jo porto dos, només.
0: Però molt grossos.
3: Soc de les que ens agrada un tatuatge gran i no 50 de petits.
2: Fixa't.
3: Sí, quan a mi un em diu, porto 20 tatus i... Què? Fa un mil·límetre cada un?
0: És trampa, no?
3: És trampa. I si l'altre em pot portar un de sol i pot portar... Com jo em porto, que em comença el dit, diguéssim, si m'acaba el dit del peu.
0: Però és un tatuatge de tot el cos.
3: I l'altre porto polinès a l'altra banda.
0: Ah, amiga. Mira, li preguntarem sobre la història del tatuatge. Què signifiquen els llocs on ens tatuem? Tot ho sap la Joana. Si teniu preguntes, ja ho sabeu. Et deia, Núria, que parlarem amb l'Albert Grau de la Federació Espanyola de Tatuatge pels límits del tatuatge. Per exemple... Un tatuador es pot negar a tatuar una esvàstica? Ho ha de reportar a la policia?
1: I també...
0: Sí o no?
1: Depèn d'on, perquè, per exemple, jo tenia una amiga que el tatuatge se'l va fer als dos llavis vaginals. Es va fer un sol, aleshores...
0: Un moment.
2: Núria, a veure...
0: No és de ningú. M'ha sobtat molt aquesta informació.
1: Tu l'hi havies vist, sí.
3: El devia tenir com destrossadet, perquè a dintre els llavis o aquests llocs...
0: La tinta corre, no?
3: Exacte, no queden unes línies polides, queda un petardo.
1: A veure, quan tancava l'entrecuixa li veia molt bé el sol. Clar, perquè el sol estava fet per una banda i per l'altra.
0: Ah, els llavis exteriors.
3: Els llavis, exacte, per això et dic, els llavis, que és aquest tel d'aquí sota...
0: M'imaginava com el llavi interior.
3: Jo també, com diu, els llavis...
0: Li va quedar una esborronada allà.
1: Home,
0: i quedava bonic, eh?
1: quedava bonic, però penso que, home, és una part molt delicada, és una part molt íntima, és una confluència, i això ho sé perquè amb el postpart ho he estudiat molt, una confluència de nervis brutal. Aleshores, no sé fins a quin punt un tatuador diu, escolta, en ser de tatuatges, potser no d'aquesta part més mèdica que, depèn del lloc, involucra.
0: Mèdica, i que t'ha de quedar un sol que s'enrigui,
1: saps?
0: A veure,
1: sí, era el sol de l'Arale, allò.
0: Ai, per favor.
1: Vull dir, era brutal, però clar.
0: Avui parlem de tatuatges, tot sobre tatuatges, de portar-ne o no portar-ne, com sempre, i podeu dir la vostra, Fran.
2: Ai, sí, m'agrada pensar que, a més, hi ha oients que tenen tatuat el número del directe de Catalunya Ràdio.
0: Oh, que lligadet.
2: Sí, el que passa que jo crec que no els hi cal, perquè el saben de memòria, el 93-201-7474, no cal que se'l tatuïn. També tenen tatuat, o si no, ho faran aviat, el WhatsApp del programa, perquè hi ha gent que pot trucar, però hi ha gent que no, que només pot escriure. I el WhatsApp del programa és el 677-38-77-19, on avui, efectivament, volem que ens expliqueu, si porteu tatuatges, quins i per què. No és una competició, com deia ara la Joana. No, és que jo em porto 38, jo 53, o jo 4. No, expliqueu-nos quin tatuatge porteu, si n'hi ha algun que tingui alguna significació especial, o si us penediu d'alguna cosa que us
0: com
2: heu tatuat.
0: Com la Núria Casas, insisteixo. Clar, voleu veure la foto del tatuatge de la Núria? 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució.
2: Jo, a l'inrevés, que us fan fàstic els tatuatges, que potser no els suporteu, no us agrada veure la pell plena de tinta. Escolta'm, Núria, pot ser
0: que... Mentre no sigui la teva pell,
2: pot ser que veu algú amb tatuatges i no
1: és veritat,
2: agradi,
1: que
2: no?
1: És un món de prejudici. A veure, jo, per mi, el tatuatge, depèn de com l'entenc, sí que el relaciono a una moda, perdoneu, quilla, és a dir, de futbolista, no sé com dir-ho.
0: Ja ho has dit.
1: No, però hi ha marques...
2: El jardí de la casa.
1: Et dic marques, per exemple. Fa uns anys es va posar molt de moda, però ara per mi és una marca quilla que la relaciono, per exemple, amb el tatuatge. És aquest món de prejudicis mentals que em sem tots, però... Gistar.
0: Val. No? Com un tribal, així...
1: Fotre's un BMW. Val. Vinga, tu, vaig amb un BMW, no? Doncs el tatuatge, depèn de com l'entens, el poso també en aquest sac.
0: D'acord, perquè jo crec que hi ha un tatuatge de moda i un tatuatge realment amb significat. Pot ser?
1: Ara
0: aquest
1: mateix.
0: Un bon resum?
3: El tatuatge, jo sempre dic gràcies que s'ha posat de moda. Perquè quan jo vaig començar fa 30 anys, que ens fèiem les agulles nosaltres amb una màquina de soldar, ens l'anàvem a comprar a les merceries, era un problema, no trobàvem tintes, no sabíem què fer. I a sort que se va posar de moda, en mica, que ara tenim no sé quantes mides de... Potser 15 o 20 mides d'agulles.
0: Clar, però com...
3: Les comprem a tot arreu, ho podem fer tot, o sigui que...
0: Però com sempre, que les coses es posen de moda, després hi ha una part, diguem-ne, que s'embruta una mica la seva essència, però també són lliures de fer el que vulguin, no?
3: L'essència la té per la gent que la vol tenir. I la gent que no, que ho fa banalment, doncs ja s'ho trobarà.
0: Exacte.
3: Ja s'ho trobarà. Però sí que ha obert moltes parts del tatuatge que estaven tancades, com... Quan vaig començar, la gent es posava tirites perquè no se'ls veigués el piercing de la cella o el tatuatge que s'havia fet, o s'havia d'embolicar el braç per anar a vendre en una botiga. O sigui, tot això, gràcies als futboleros, que han sigut els primers que han anat por ahí, doncs...
0: S'ha normalitzat, no?
3: I almenys ara el que vol anar tatuat hi pot anar-hi,
0: i
3: el que va perquè li agrada que és una moda, doncs fes el que et doni la gana, ja t'ho trobaràs.
0: També, si us heu trobat en problemes per portar tatuatges, us heu vist obligats a cobrir-vos el tatuatge per alguna cosa, feu-nos-ho saber també al 677-38-77-19.
2: És que fixa que ens explica l'Eva, que té 53 anys, i diu, soc l'única de la família que no té tatuatges. Els fills, els nebots, els germans, el marit, els cunyats i fins i tot la sogra porta tatuatges.
1: Pensa que em diria el gos.
2: I ella encara no en porta.
0: Epa, mira, és la resistència a casa seva.
2: Mira, la Laia diu que té 17 tatuatges.
0: Mira, però deuen ser petits, no, Laia? Envia'ns alguna foto.
2: Però
0: no s'hi val allò de, no, jo tinc una mini onada. Va.
2: Però mira, afegeix un concepte que... Diu, m'he fet un cover. Diu, m'he fet un tatuatge nou a sobre d'un que duia perquè aquest ja no significava el que jo volia.
0: Mira, interessant això del significat dels tatuatges. Quan deixa de significar alguna cosa per nosaltres, és interessant això dels covers.
3: Jo trobo interessantíssim, tot i que a vegades amb les convencions si es fan xerrades em matxaquen, de que, doncs, que hi hagi el làser, per favor,
0: per treure,
3: si tu vols treure, jo me n'he tret amb 3 o 4. Per què? Perquè durant la meva vida he volgut portar altres coses. Els meus no tenen significat, tenen un significat molt gran, que és perquè a mi m'agrada modificar el meu cos.
1: Gràcies. A mi és que tampoc tenen significat.
3: Bé, és que no m'interessa, no, per tu
1: no,
3: sí.
1: No, és que es va morir la Laia, sí, m'ho vaig imprimir.
3: Bueno,
1: no,
3: jo penso, perfecte, però els que no tots tenen que tenir significat, els que volem sí, els que volem no, el que sí, i tots els que no tenen, com que a mi m'agrada l'estètica, m'agrada la cosa ben posada, doncs quan se m'han fet vells, o potser no m'han agradat perquè feia 25 anys que el portava, me l'he tret amb làser, i me n'he tret potser 4 o 5 amb làser, o sigui que també el de làser ja el domino jo, eh?
0: La Joana Catot, ella
3: és fer-me'n una sobre, eh?
0: Dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge. Joana, et demanaré ràpid un sí o no. La gent cada vegada es tatua més? Veritat o mentida?
3: No ho sé pas. Perquè què ha passat? Que érem 4 tatuadors tot Barcelona quan ens vèiem fa 30 anys, i ara quants n'hi ha? 300.000? Llavors, jo em visc a Gràcia. És que en tinc un al davant, un al costat, un a l'altre, i els que no estan posats, que treballen al pàrquing del seu pare o treballen a casa la iaia. O sigui que s'ha obert tant que jo diria que hi ha menys feina per als tatuadors.
0: Per tanta gent que hi ha,
3: perquè
0: eh?
3: Perquè jo parlo amb tatuadors i em diuen està una mica fotut. Jo dic, com pot ser? Però, o sigui, per què? Perquè abans érem tan pocs...
0: S'ha atomitzat més, no?, allò que diuen.
3: Bueno, és que a veure, és que n'hi ha a tot arreu. Ara, tanquen i obren, perquè estic segur que els hi va just.
0: Què podem tatuar-nos a la pell i què no? Hi ha límits ètics o legals? El tatuador té coses prohibides? L'hem preguntat a l'Albert Grau, de la Federació Espanyola de Tatuatge.
4: Existeix un codi no escrit dels tatuatges. És com si fos un codi deontològic i nosaltres ho respectem molt. No només de parts del cos, però tipus de tatuatge o edats. Els tatuadors que són realment tatuadors, que no són marcadors de pell, no tatuem noi de 16 anys, que és legal, a la mà. Ho intentem per totes les bandes, treure això del cap, perquè ell està en plena adolescència, no sap de lo que va treballar la seva vida, i això pot complicar el seu futur. Això no n'hi ha cap llei que estigui escrita. Ara bé, n'hi ha els límits legals. Per exemple, la part blanca de l'ull, n'hi ha molta gent que pigmenta, que deixa tot l'ull negre. Doncs això sí, la legislació és molt taxada amb aquest tipus de cosa.
0: Per favor. Joana, tu t'has trobat amb casos així?
3: No, és que allò de l'ull jo no ho considero tatuatge.
0: Parlem de l'escleròtica,
3: eh? Quan me'n parlo, jo dic, però què és això? No és un dibuix, no és res, és una agulla que es posa i es posa un líquid.
1: És que em fa mal.
3: No, és que hauríem de treure del món del tatuatge, que em diguin una altra cosa. Per mi no és un tatuatge. Sí que tenim molt en compte, almenys jo i tots els meus amics tatuadors, és, si tu ve un nano jove i et diu és que em vull fer-me aquí al front una estrella, no li faràs. Si va molt tatuat ja per tot arreu i ja està perdut a la vida, li diràs, posa un bola vols, perquè ja ho veus, la persona que ve plena. I no passa res, vull dir que tu pots dir que no i la gent ho entén. Jo he dit que no amb uns quants penis, diguem-ne així.
0: Ah, sí?
3: Però tot allò de més...
0: Perquè volien tatuar-se el penis?
3: Sí. Jo
0: I
3: no
0: què
3: sé
0: t'hi
3: si...
0: poses, al penis?
3: Una serp, l'altre un ratolí, l'altre que volia...
0: El tronc del penis?
3: Sí, el tronc.
0: A la bossa
3: volia...
0: no?
3: No, abans no m'ho entenia, els ovets no m'ho han demanat mai, però allò de dalt sí... I, bueno, és que no en tinc ganes, ja t'ho pots
0: imaginar.
3: Perquè
0: vol una serp que s'escurça i ja entenc. La gracieta,
3: Bueno, vale, que no.
2: Doncs mira, precisament, la gracieta,
0: ai.
2: Això és el que va fer un dels nostres oients.
0: No,
2: el Cristian.
0: No, el Cristian
2: té 50 tatuatges.
0: Cristian, truquem al Cristian.
2: 50 tatuatges, i un d'ells... el tinc aquí posat perquè el vegi la Joana.
0: T'ha posat foto?
2: Sí, m'ha enviat aquest... és un gos...
0: és un gos, pensava que
2: sí,
0: parlaves del
2: penis. No, però és que és un gos amb el cap de penis. És un cop...
0: Però això és diferent, això és tatuar-se un gos amb cap de penis.
2: És un gos amb cap de penis que es va fer un dia que anava borratxo.
0: Ai, Cristian, per favor.
1: Resacón en Las Vegas.
2: Ah, no, Christopher, perdona, no, Cristian. Perquè veia l'abreviatura i ara m'està dient no és Cristian, és Christopher.
0: Christopher, Déu-n'hi-do. I t'has plantejat treure't el mai, Christopher, aquest gos amb cap de penis?
3: S'ho faci, sisplau.
0: Home, això triarà ell.
2: No, és horrendo. És que, clar, aquesta nit, perdona, digues. És que això és...
0: avui farem curt, ja ho estic veient.
2: Resacón en Las Vegas, perquè diu, me'l va fer un noi que no havia fet mai cap tatu.
0: No ho diries mai, veient la foto.
2: Diu, és el cantant del grup Cream.
0: Ai, mare de Déu.
2: De veritat, Christopher.
0: Christopher, de veritat.
2: Això és història de Catalunya.
0: Va, que estàvem parlant amb l'Albert Grau, de la Federació Espanyola de Tatuatge. Imaginem que un client vol posar-se una esvàstica. Això es fa? S'hi pot negar el tatuador?
4: Jo crec que l'esvàstica tenim que tatuar-la, però molt més grossa del que vol la persona i en un lloc molt visible, per tenir aquesta gent marcada i saber per on venen els tiros. Hi ha molts companys meus que es neguen a tatuar l'esvàstica i em sembla perfecte. I es poden negar, però jo sóc del parer de que aquesta gent té que estar marcada i si pot ser en un lloc molt visible i una mida que es vegi de lluny, millor.
0: Epa, alerta l'Albert, la lletra escarlata. Tu què en penses?
3: M'ha vingut molt bé amb l'Albert en aquest punt, perquè jo he fet esvàstiques i les cobro molt més, i quan ells no saben que les faria gratis. perquè m'encantaria veure'ls a tots amb la marqueta posada. I si la volguessin al front, molt millor, perquè és que els detectaria de seguida.
1: Et donen una justificació? És a dir, em vull fer una esvàstica, per què?
3: Perquè ja veig que són gilipolles.
1: Ja, però és un perfil molt...
3: No t'ho creguis.
1: Me'l trec de sobre.
3: I quan t'ho diuen, et quedes com japa.
1: Ostres, d'acord.
3: Japa, perquè tot el que significa és una càrrega tan gran...
0: Home, és molt bèstia.
3: Tan gran... Que ja vaig dir, pues jo la faig, tu. Que el veguin, aquest, arreu, que a la platja, o si va amb una dona, que el vegi, quin percal té. I vaig pensar que li faria gratis. El que passa que cobres molt més, perquè diu, és que no és bòtica, i pom.
0: Li hem demanat a l'Albert a quines parts del cos s'acostumen a posar aquests tatuatges.
4: La gran majoria al pit. Això deu ser per coses d'ells. El que intento és que quan volen al pit, jo dic, no, fem-me el coll, l'antebraç, però no tens collons.
3: Molt bé, Albert.
1: Quin tio. Ara la moda, més enllà d'aquest dibuix horrorós, no sé si és veritat, això, l'experta. A la planta del peu.
3: No, a la planta del peu no dura.
0: Perquè s'esborra,
3: doncs,
0: no?
3: Ni a la planta del peu ni a la planta de la mà. Tu t'ho pots tatuar.
1: Els alternatius.
3: Vine'm d'aquí un mes, vine'm d'aquí dos mesos i ho tindràs tot trossejat. Jo ho sé perquè n'he fet amb caparruts, que jo ja els he dit que això és de tenen
1: ja. Però no ho contemples, que és una moda? Perquè
3: no.
1: No tinc un entorn de plantes de peu.
3: Jo si en veu un i li explico, ho entendrà perfectament. Tret que no me n'hagi enterat jo i que aquests últims dos mesos no hagi sortit una tinta superespecial o una agulles especials, però jo no n'he vist mai cap, ni la del mà ni la del peu, que em pugui dir, mira, fa dos anys que el porto, mira-te'l.
1: Són les pitjors zones, eh?
3: Bé, no, n'hi ha d'altres. Ja no només la planta, tota aquesta part d'aquí.
0: Al costat de la planta, diguem-ne.
3: I tots els que s'han fet els dits que es posen
0: Home,
3: els noms
0: aquí.
3: Home,
0: això ho va posar molt de moda, la Rihanna, que porta el...
3: Pues allò es va borrant. Totes han de fer-se dos o tres retoques sempre.
0: Ella està parlant de l'entredits, eh? Els costats dels dits, perquè ens esteu veient ara a casa, perquè us imagineu, el costat dels dits.
3: Si tu mires, ja ho veus que és la mateixa pell que la planta. I a baix el peu igual, si mires els detrás del peu veuràs que la planta puja 2 centímetres o 3.
0: Deixeu-me acabar amb l'Albert, perquè li hem demanat aquest tipus de tatuatges, aquestes esvàstiques, han pujat la demanda en els últims anys o va de baixada aquests últims anys, aquesta demanda?
4: No, cada vegada menys, per sort. Als 90, al principi del 2000 n'hi havia moltíssim, i ara cada vegada menys. Perquè també aquesta gent no busca tatuadors, busca marcadors de pell, val? I entre ells mateixos ja s'estan pintant.
3: Completament d'acord.
0: Deixeu-me rebre la trucada a la Montse. Montse, Terrassa, bon dia. Montse, Montserrat... Ah, penjar la Montse. Montse, digues un puntet de paciència, que era molt interessant la teva pregunta. Ara de seguida et torna a trucar el Nil. 93 201 7474. Joana, quants anys fa? Has dit 30 anys que et dediques al món del tatuatge?
3: Però jo vaig començar gran, eh? Però jo no trobo mai ni una tatuadora de la meva edat. Encara és la primera vegada que m'encantaria trobar-la.
0: Quina edat tens, si es pot dir?
3: No.
0: No es pot dir?
3: No.
0: Aleshores no trobes de cap de la teva edat? Diguem una franja?
1: Ostres,
0: perquè si n'hi ha
3: més
0: alguna...
3: De 60.
0: Més de 60? Que ben conservada, nena.
1: Però l'Hisenda, el món es divideix entre aquelles persones que et diuen l'edat i les que no.
0: Ho
1: és
0: dic
1: curiós.
0: Perquè si hi ha algun oienta major de 60
3: que no
0: anys que conegui una tatuadora major de 60, que ens ho faci saber al 93-201-7474 o al 677-38-77-19.
2: Per cert, la quantitat d'oients nous que,
0: ens
2: saluden i diuen soc nou, a la solució, soc nova,
0: a
2: la solució. Per cert, ja hem arribat a les 1.000 persones.
0: Ja tenim 1.000 persones al club,
2: acabo de mirar. Això és allò del turista a 1 milió que dèiem, doncs ja hi ha...
0: La tonterieta aquesta que ens vam inventar, és que és genial aquesta,
2: mira, aquesta
0: trobada.
2: La Carme diu que no li agraden els tatuatges, però aquest any se n'ha fet un. El turmell dret, sí, una flor de lotus arran d'un viatge que va fer l'any passat i sentia aquesta necessitat d'estar connectada amb aquell país. I la Montse, als 55 anys, s'ha fet també el seu primer tatuatge. Una flor que sempre dibuixa la seva mare, i la seva filla també el porta. I atenció al que explica la Paula, que diu, el meu besavi, que va néixer a finals del segle XIX...
0: Finals del segle XIX, mare meva.
2: Ja anava tatuat.
0: Què?
2: M'han explicat que portava una sirena al braç.
0: Què?
2: El seu besavi, el besavi de la Paula.
0: Que es dedicava a la mar, Paula. Fes-nos-ho, a veure.
1: Sí, sí. Un lloc de mar.
2: Es dedicava a la mar. Sí, sí. I atenció a la sentència de l'Enric. Abans dèiem, no, hi ha gent que no li agraden els tatuatges. No m'agraden els tatuatges i no tindria una parella que em portés.
0: Epa! Ui, per vosaltres... És un problema tenir parelles amb tatuatges? A veure, ha aixecat la mà la Joana. Joana.
3: Bueno, això també penso, te pot agradar o no et pot agradar. A veure si la parella en té o no en té, ja s'espavilaran. Però el que sí hem de tenir en compte, que és el que jo he vist quan he anat viatjant, és formem part de la nostra cultura. Si la teva iaia, la teva mare i la teva tieta i totes portessin tatuatges a la barbilla com porten els maoris, per exemple, tu voldries la dona amb el tatuatge sota la barbilla.
0: Clar, segur.
3: O sigui, és així, a tot arreu on té anat, el que volen és el que en aquell moment tothom té allà perquè té, és prestigi o és bonic, és com nosaltres fem. Ara estem començant a portar els pantalons amples. Fa 5 anys els portàvem estrets.
0: Tots els
3: i no saps per què, tu, al final els tornes a portar amples tu.
0: Ara doncs em diràs què signifiquen així aquests tatuatges a la barbeta dels maoris. Abans, però, Montse, ja et tinc aquí. Montse, com estàs?
5: Hola.
0: Quina és la teva pregunta, Montse?
5: Mira, jo volia saber, jo sóc persona de risc per càncer de pell perquè tenim antecedents familiars. Llavors, jo cada any em revisen dues vegades per mirar tot el tema de les pigues, perquè a través d'aquí se sap, no? Clar, si em faig un tatuatge, lògicament no em podran veure, no es podrà detectar això. I les persones que s'han fet tatuatges, qui sap si corren el risc de poder patir un càncer de pell i que no se'ls pugui detectar.
0: Mira,
5: com es fa això?
0: Montse, em quedo amb la teva pregunta, si es poden o no controlar les pigues que hi ha a sota dels tatuatges, perquè de seguida saludarem en Víctor de Quadres, director general de Rai Studios, amb personal mèdic i infermers que fan aquest esborrat de tatuatges, i jo crec que a ell li podrem preguntar que tindrà la resposta. Montse, te la poso un guaret, la resposta, ara te la donaré.
5: Perfecte, doncs moltes gràcies.
0: Fins ara, bonica. Bon adéu, adéu. Joana, no sé si volies afegir alguna cosa abans de que li preguntem al Víctor.
3: Sí, bueno, a veure, el tatuatge de les pigues, clar, si ho faig tot negre, no veuràs aquella piga si creix o no creix. És que és tan senzill com això. Si hi ha gent que aporta pigues, el que fem és no passar per sobre i
0: clar,
3: el fas els dibuix cap allà. Hem d'evitar. Bé, fes el que vulguis, perquè que jo alguna meva me l'he pintada perquè no m'agradava la rodoneta.
0: Clar, però si és una piga perillosa...
3: No, és que les perilloses ja ni se'ls hi acut a la gent demanant-s'ho que ho portin al costat, però no hi ha més problema que aquest.
0: Joana, totes les pells accepten tatuatges?
3: Home, almenys a l'hora de tatuar, algunes són molt més difícils que altres.
0: Per què?
3: Totes es poden tatuar. Perquè jo suposo que són més denses i ens costa molt més que entre.
0: Que penetri l'agulla,
3: Que penetri l'agulla, sí, clar. I llavors és les finetes, les pells de dones, que són, fins quan es fan més grans les dones i els homes també, però les dones molt, se'ns fa la pell molt prima.
0: Allò tot rotllo com papalloneta,
3: molt... Lògicament és molt, molt suau.
1: Jo, per exemple, la persona que m'estava traient el tatuatge, que ara fa temps que ho he aturat, em deia, ostres, la teva pell respon molt bé al làser. Perquè, clar, com es treu un tatuatge? Això també ho hem d'explicar. Aquest làser va punt per punt matant aquella tinta que està agafada, enganxada a la teva capa de la pell, i aquella tinta tu l'expulses, no?
3: Sí.
1: A través, això m'ho hauries d'explicar millor, potser, a través de la sang. És a dir, la tinta aquesta...
3: No ho sé, la sang ja ho veig com més
0: complicat. Li preguntarem al Víctor,
1: però
0: també.
1: Però és un residu, és a dir, en el moment que te l'extreuen d'aquella pell...
3: Sí, te la fan petita.
1: Te la fan petita.
3: El que fan, la destrueix...
1: Però no la destrueixen a l'exterior, cap al cos.
3: Cap al cos,
1: correcte.
3: I llavors tan petitó, doncs aquell cos...
0: Feu una cosa, no especulem, noies, no especulem, que tenim poc temps, ara li preguntarem al Víctor, que són especialistes.
3: No he contestat res encara,
0: no? No has contestat res, ja ho veig, i són dos quarts. Per tant, al Víctor li preguntarem de seguida això. El significat dels tatuatges maoris aquí a la barbeta, que abans els has esmentat. Què és?
3: Sí, no, jo no els he esmentat. Jo el que he dit, a la barbeta, hi ha moltes tribus del món que es fan a la barbeta, no només les dones dels maoris, que vols dir, els de Nova Zelanda, suposo que vols dir.
0: Ho has dit tu, no ho sé.
3: Ah, sí, són els de Nova Zelanda. Doncs n'hi ha aquests, però tot el Magreb també es fan la barbeta, les Yurok de Nord-Amèrica també es fan la barbeta. O sigui, moltes vegades aquí la barbeta, almenys amb els Yurok, jo sí que vaig poder preguntar-los, era perquè és un estatus social alt, tenien, perquè tenien un pes important dintre la tribu. I havien fet coses per ajudar a les tribus i perquè tenien el... Bueno, havien fet estar... Perteneixien com si
0: com una medalla,
3: Com si fos una medalla.
0: Llavors,
3: com més groixes eren, més gruixudes, tu ja sabies només veient aquella persona que més prestigi tenia.
0: Com uns galons,
3: Com uns galons, perquè havia fet moltes coses bé per la tribu.
0: Joana, què vol dir i d'on ve la paraula tatuatge, etimològicament parlant?
3: Aquesta ja està... Bueno, almenys ho diem tots. L'altra cosa és que no hi havia ningú al davant a veure com va passar el primer moment. És com quan es pica la Polinèsia, que totes ho fan amb aquests pics, que quan piques fan tot... Doncs d'aquest soroll va sortir la paraula tatuatge.
0: Amiga, i què significava el tatuatge a la Polinèsia?
3: A la Polinèsia és dels llocs, per mi, i juntament amb Japó, són els tatuatges més interessants, perquè són més grans i tenen molts més significats. Aquí sí que cada ratlla, cada punt, cada segons on està posat, explica tota la vida de la persona en què el porta.
0: Ara és una cosa molt interessant, que al Japó sí que és veritat que hi ha molta tradició de tatuatge, però també hi ha molta connotació negativa del tatuatge, encara ara.
3: Sí,
0: perquè s'associa a la màfia japonesa, a la Yakuza, eh?
3: Sí, sí, diuen que sí. A veure, de totes maneres, això s'ha d'explicar una mica més bé. A Japó ja hi havia tatuatge, però a l'època Edo es van començar a fer aquests tatuatges tan grans i tan meravellosos a l'esquena, sobretot per la gent del món de l'art i que feien teatre, que ja es pintaven i així ja actuaven. Però llavors es va prohibir tot això perquè Japó es volia obrir a comerciar amb el resto del món. Ja va deixar de ser tancat. I va ser quan va prohibir els tatuatges. El moment en què es va prohibir els tatuatges, els yakuzas, que són els de la màfia, o els delinqüents, digue'ls el que vulguis, aquests van dir, ara és el nostre moment. Això està prohibit, doncs ens ho fem nosaltres, però d'una manera que anant pel carrer o en traje no es vegi, però que el puguem lluir amb les nostres saunes, amb els llocs de joc nostres.
0: Com formar part d'un club, no?
3: Com formar part d'un club. I això, jo estic molt contenta i faig sempre pim, pim, pim, paico de mans, perquè gràcies a això ens han arribat als nostres dies els mestres tatuadors i el tatuatge tradicional. Perquè si s'hagués prohibit, perquè no deixaven tatuar, vol dir que els mestres s'haguessin perdut en una generació o dues. En canvi, han arribat a nosaltres impecables...
1: Gràcies a la màfia.
3: Gràcies a la màfia.
0: Aquest és un gran titular. Va, que passen 4 minutets de 2:15 del migdia. La Montse de Terrassa ens deia, ostres, com es poden controlar les pigues, sobretot les perilloses, si s'hi fa un tatuatge a sobre. Nosaltres teníem pendent la trucada amb en Víctor Quadres. Víctor, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: En Víctor és el director de clíniques Rai Studios. Amb ell volíem parlar de com eliminar aquests tatuatges. Ara la Joana ens deia, ostres, jo soc partidària, no?, com a bona tatuadora, d'eliminar-la i després tornar a tatuar en el cas que vulguis. Víctor, a veure, si cada vegada es fan més tatuatges, això vol dir que cada vegada se'n treuen més.
6: Efectivament, cada cop més. De fet, algo que fa uns anys ens havien ensenyat que per tota la vida, avui dia no tant. I tant és així que, clar, que cada cop és més segur, és més fàcil i hi ha moltíssima gent que se'n treu. Només aquest any portem ja 130.000 tractaments fets.
0: Uau, 130.000. Mira, ara la Núria i la Joana intentaven especular per on marxa la tinta un cop la vols treure. És a dir, com funciona el làser tècnicament, però baixa-m'ho prou perquè ho puguem entendre, Víctor.
6: Mira, el làser no elimina la tinta. L'elimina el teu cos, és el teu sistema linfàtic. El conducte habitual, la suor, l'orina... El que fa el làser és... Quan et fiquen la tinta, et fan tatuatge, són partícules molt grosses. Tan grosses que el teu cos l'únic que pot fer és guardar-les allà perquè no les pot eliminar. Vale? El làser el que fa és... Les esmicola de manera que sí que les pugui eliminar, que sí que vinguin el sistema linfàtic, per dir-ho d'una manera ràpida, i allò ho distribueixi i llavors ho vagi suant o eliminant per les vies més naturals.
0: Ara ho entenem, per això la Núria parlava bastant.
1: M'estan venint ganes de rematar la feina i treure'm el del tot.
0: Doncs mira, has de trucar al Víctor.
1: Doncs sí, Víctor, et trucaré.
0: Víctor, encara vindrem en pack, aquí unes quantes persones de la solució. Escolta, Víctor, sé que t'atraco, però com que sé que a la teva clínica el personal és especialitzat, són metges, són infermers i infermeres, la Montse de Terrassa ens ha fet una pregunta. Es poden controlar les pigues, sobretot les perilloses, que si tenen un tatuatge a sobre? Això es pot controlar d'alguna manera?
6: A veure, l'ideal és una piga que pot ser un problema no tatuar-hi sobre. De fet, inclús com parlaven abans de tatuatges tradicionals, moltes vegades l'evitaven. Per què? Perquè al final no saps el que pot sortir després en un futur d'anar allà. Realment hi ha puestos on és millor no tatuar-se, aquest seria un, i com controlar-lo en un futur, jo l'únic que puc dir és que és veure amb el meu dermatòleg. La teva pell és l'òrga més gran que tens i l'has de cuidar, i aquí toca veure amb un dermatòleg.
0: Víctor, em deies llocs que no recomanes tatuar, com a expert en salut, quins llocs?
6: Això és molt personal. No, a veure, jo sí que recomanaria no tatuar-se pigues o zones que la inflamació pugui ser un problema. El que diem circumferències que tinguin tota la volta, perquè si arriba a haver-hi una inflamació molt severa, si hi ha una al·lèrgia o alguna cosa així, pot arribar a escanyar i treure el rec i pues, que ser genitals, per exemple, pues, jo no recomanaria. Però a part d'això, és una elecció molt personal. Al final, si només anéssim per la part científica, diria que no te'n fessis mai, però jo també en tinc uns quants i me'ls vaig fer. Això és una elecció molt personal. T'estàs ficant alguna cosa dins del teu cos que moltes vegades no saps el que és, perquè ningú ens ha dit què porten les tintes que... No sé, hi ha moltes tintes de tatuatge, o sobretot, per exemple, de micropigmentació, que tenen metalls. I no ens ho diuen. I no ho preguntem.
0: Ho hauríem de preguntar.
6: Al final... Bueno, potser tindria que haver-hi molta més informació en general. Potser segurament la gent que ho posa tampoc ho sap.
0: Víctor, què és el que més es treu la gent? Noms d'exparelles, tatuatges que simplement no els agraden? Què és el que demanden més a Rai Studios?
6: Pues mira, et diré que de tot, perquè hi ha de tot. Lo de la parella és molt normal, però sobretot és simplement és una decisió de, mira, jo me'l vaig fer fa un temps, quadrava amb mi i ara ja no. I com que vaig decidir posar-me'l, decideixo treure-me'l. No hi ha més. La majoria de gent no està empenedida, no té un trauma, no, simplement pues, se'l va posar i ara pues, me'l trec. I potser és per fer-me un altre o simplement perquè ja no quadra com sóc jo ara.
0: Víctor, la Núria deia que fa molt més mal treure que posar, és veritat?
6: Una mica veritat sí que és.
0: I no es posa anestèsia?
6: I a més és molt més llarg.
0: Clar.
6: A veure, el que passa és que és molt més ràpid. Una sessió de tatuatge poden ser hores. Un tatuatge petit, el tractament pot ser segons. És veritat que s'ha de repetir en diverses sessions, però clar, aguantar un dolor durant 10 segons, per molt intens que sigui, que tampoc que és suportable, és molt més fàcil. I després, si és amb un làser i amb un tractament adequat, a més, no es fa mal a la capa especial de la pell, amb la qual no és un dolor que continuï en el temps i que et faci mal durant uns dies
0: això
6: perquè
0: no.
6: Tens una ferida. O... No.
0: És puntual,
6: no té que haver-hi una cremada, no té que haver-hi una ferida. Al final, tens que anar a les capes més profundes de la pell on està la tinta i deixar la capa més superficial intacta.
0: Víctor i Joana...
6: Aquest mal és suportable.
0: Víctor i Joana, si tu et vols fer un tatuatge a un lloc on ja has eliminat prèviament un tatuatge, és una bona idea, mala idea? Segons la Joana, primer.
3: Bona idea, perfecte. Jo tots m'hi he fet...
0: Ah, sí, aguanta,
3: Clar, perquè t'ho has de deixar passar uns mesos. És una ferida. Te l'has de deixar passar... I és perfecte perquè no has de fer un tapado, tu. Un tapado... Jo he vist tants tapados que són pitjors dels tatuatges que hi portaven.
1: Home, mira la cava del Messi.
0: Sí, clar, es va fotre tot negre, no?
3: Clar, això ja és... Això
1: va haver-hi un moment que es va cansar i vinga, tu, tot negre.
3: N'hi ha que s'encanta, perquè n'hi ha que no tapen res i s'ho han fet negre. Vull dir que això ja és una altra història, que jo també la trobo complicada, però bueno, cadascú...
0: Però algú com en Messi, que, a veure, no li falten recursos, diguem-ne.
3: Perquè li va agradar. Jo penso que li agrada, perquè n'hi ha que se'l fan que no es tapen res, o es tapen un, però es fan tot el braç.
0: Ah, amiga.
3: Llavors ja és una altra cosa que jo també penso, bueno, ja ho veurem amb què passa molts anys. T'hi trobaràs.
6: Bueno, nosaltres ho sabem perquè ens hi venen. Nosaltres eliminem tatuatges per fer-se un cover, eliminem covers que s'han fet i surt el de sota, i quan algú es fa com el que diu, un blackout, que se'l tatua tot de negre i s'empenedeix també del de negre, jo treure'l pues, serà una miqueta més llarg i sortirà el de sota, segurament,
3: surten.
6: Durant un temps, i treurem el de sota.
1: La pell té memòria, sí, ja ho diem.
3: Surten. Mare meva. I el meu...
6: Sí, surten.
0: Per la gent que ens estigui escoltant, Víctor, quin pressupost ha de guardar algú que es vulgui treure un tatuatge? Depèn de la mida del tatuatge, això m'ho imagino, però posem un tatuatge de pam i la gent després que faci especulacions de quants pams té tatuats.
6: Mira, normalment un tatuatge, una mida mitjana que li diem nosaltres, una talla M, que potser seria com un pam, vale? Nosaltres ho fem de dues maneres. O fem per sessions, o el que fem normalment és el preu del tot sencer, i normalment això es paga per mesos, vale? Llavors, calcula que serien aproximadament uns 80 euros durant un any i mig cada mes.
0: D'acord. Any i mig, 80 euros al mes, eh?
6: Sí.
0: Núria, apunta.
1: Val. No, a veure, això et surt per uns 700 o així.
0: Bueno.
1: A veure, una altra cosa, i acabo molt ràpid, però la derivada també que s'ha de tenir en compte a l'hora de treure un tatuatge és si hi ha color. Això ho dic perquè jo, la meva flor de ginesta, a part del contorn negre, estava pigmentat també amb coloret rosa,
0: groc... És més difícil treure amb color?
1: Sí.
0: Víctor.
6: Bueno, té una cosa, que és que el blanc no es pot treure.
1: Clar.
6: El blanc és l'únic color que, per
1: no
6: definició...
1: Llegeix.
6: Bueno, clar, la llum rebota.
1: No, perdona,
0: la llum rebota.
1: Quan et vols treure els pèls de les cames amb làser...
0: Si tens el pèl claret, malament.
1: El pèl d'una cana ja no el treus, perquè el làser ja no el llegeix.
0: Ah, amiga.
1: Tu has de treure tinta. Mm. Blanc, un làser considera que no és
0: no
1: tinta.
0: Pilla.
3: Mare quantes de vegades heu vist tatuatges blancs? Mai.
1: No, però, per exemple, la meva rosa és groga i li costa.
3: Ja, però és groga.
0: Però mira, espera, el Víctor. A veure, el Víctor, que està especialitzat.
3: Mireu-ho pel carrer.
0: Noies, va, que això no és un...
6: Saps per què n'hi ha molts? Perquè tatuatges només blancs n'hi ha molt pocs. Tatuatges amb un detall blanc o amb un color que té el blanc barrejat,
3: però vull dir que és poca, és poca...
6: Encara així...
3: És una cosa petita blanca que pot ser-hi, però no... no
6: i que si es queda això, és un color molt semblant a la pell.
3: Exactament, per això
0: tant,
3: dic.
0: Si no aconseguim treure el blanc, no passa res, no és un drama, i el tatuatge en general marxa. Víctor de Quadres, director a Espanya de Rai Studio, centres especialitzats en l'eliminació de tatuatges, gràcies per ser part de la solució, i calla que no t'enviï la Núria, i potser vingui donada de la mà de mi. Una abraçada.
6: L'esperarem, una abraçada.
0: Fins ara, Víctor. Adéu, adéu. Va, les vostres preguntes al 93207474, l'Helena de Matadepera. Bon dia, Helena.
7: Hola, bon dia.
0: Quina pregunta tens?
7: Mira, jo volia preguntar que fa uns 15 o 16 anys vaig tatuar els ulls, o sigui, la ratlleta dels ulls.
0: Mm-hmm.
7: Em vaig fer les celles, mm-hmm, molt bé, però la dels ulls, amb les crostetes que es fan, va caure.
0: Ah.
7: I, bueno, m'ho van fer dues vegades i cada, no em quedava. I llavors, al cap de... Ara fa 7 anys, m'ho vaig tornar a fer i em va passar el mateix. O sigui, em surt...

0: Revolució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Tatuatge ara estiu, queda amb mi, sol i lluna pintats al pit, tatuatge...
2: 11 minutets i seran les dues del migdia. L'Helena, que ens ha fet una pregunta des de Matadepera, diu, ostres, s'ha tatuat la ratlla dels ulls dues vegades? Estem parlant de micropigmentació, però li acaba marxant. És normal, a les celles li va funcionar. Doncs nosaltres, com sempre, estem a la vostra disposició, hem buscat la professional que li pot respondre a l'Helena. Isa Cercós, experta en tatuatge paramèdic. Molt bon dia, Isa.
3: Hola, molt bon dia.
2: Isa, escolta'm, ja et dic d'entrada que un dia farem un especial tatuatge paramèdic, però d'entrada, què és un dia aquesta oient a l'Helena de Matadepera que ens diu que li han fet la micropigmentació de la ratlla dels ulls i li ha acabat marxant després de que caigui la crosteta?
3: Doncs, bueno, s'hauria de veure realment la qualitat de la pell. Sí que és veritat que la ratlla dels ulls és una zona que la pell té una complexió lleugerament diferent a altres parts del cos, i si sobretot és un eyeliner que igual s'ha pogut fer arrel de pestanyes, la zona on creixen les pestanyes té més dificultat en incorporar el color. Però de totes maneres, en general, fent dues sessions el color s'acaba aconseguint.
2: Per tant, igual potser hauria de canviar de lloc de fer micropigmentació, Isa?
3: Bueno, podria provar un altre lloc. Podria provar perquè al final una cosa és la pell i l'altra cosa és la mà aplicadora.
2: I en tot cas, descartar la idea de faré la ratlleta més gruixuda perquè quedi, oi?
3: Bueno, la ratlleta més gruixuda és que això és molt personal i ha d'anar molt acorde al que tu estiguis buscant. Amb la qual cosa, clar, ha de ser més gruixuda si tu vols que sigui més gruixuda, no perquè es vegi com a tal.
2: Entenc. Isa, escolta'm, tu fas tatuatge paramèdic, per qui ens estigui escoltant, què és això del tatuatge paramèdic? Fes-nos en 5 cèntims.
3: Doncs mira, el tatuatge paramèdic és un tatuatge que no té un objectiu artístic com a tal, sinó que té un objectiu reconstructiu, integratiu o sanador en casos on la pell hagi quedat marcada per algun tipus d'operació o accident. Per tant, és un tipus de tatuatge que no vol ser vist, que no vol cridar l'atenció.
2: Oh, m'encanta això de tatuatge que no vol ser vist. És just a la banda contrària del que parlàvem ara amb la Joana Catot. Doncs Isa Cercós, experta en tatuatge paramèdic, la podeu trobar a Instagram, Isa Cercós. Isa, et convido a venir un altre dia i parlem abastament de tota aquesta teràpia que es pot fer a través del tatuatge pretesament invisible, com per exemple reconstrucció de l'aureola mamària, cremades, aquestes celles desaparegudes i altres tipus de micropigmentació. Una abraçada, Isa.
3: Una abraçada, moltes gràcies.
2: Fins ara. Adéu. 9 minutets i seran les dues del migdia, al 677-38-77-19. Què ens diuen?
4: Doncs mira, d'entrada el Pau, que té 20 anys, reivindica els oients que estan des del primer dia, també. Abans hem fet el comentari dels oients nous que s'incorporen, doncs també vol que reivindiquem els que ens segueixen des de la primera temporada. Reivindicat, Pau. Diu, per cert, una amiga meva es va tatuar amb les seves amigues un quinto de la famosa marca de cervesa catalana. Diu, és molt xulo, però el té molt a prop del braç i es vol dedicar a l'educació infantil. Per tant,
2: què li diries?
5: Bueno, que té molt mal gust.
2: Oi, per favor.
5: I el tatuatge també és una mica això. O sigui, que a veure, si tu t'equivoques i no sé què, doncs mira, atenta a les conseqüències, que si et cases amb un que no t'agrada també et passarà.
6: I com és una a veure, casa... i no sé si el tatuatge té edat, perquè jo tinc un amic que té, per exemple, un Mickey, un Goofy, un Doraemon... Clar... Ara, que ja estem a punt de tocar els 40, segueix amb el Mickey i el Goofy i dius, no.
2: Home, clar, perquè els té tatuats, filla meva.
6: Però vaja, endavant.
2: Mira, quin consell li donaries a la gent abans de fer-se un tatuatge? Pensar-se molt bé el tema, la foto, la imatge,
5: la vida. Jo diria més, mireu la higiene, mireu qui us el fa i després feu-t'ho. Si us equivoqueu, ja el traurem o taparem o farem alguna cosa o altra. Ja està.
2: Al 677-38-77-19. Fran, t'he deixat amb la boca oberta perquè volies dir alguna cosa.
4: Simplement que el Dani té 56 anys, no porta cap tatuatge i aquest estiu li han entrat papallones de fer-se algun. I quan acabi el bon temps... cap al novembre, com ens va dir Francesc Mauri, no? Se'n farà un.
2: Diu,
4: però el Paco afegeix una variable que és no em porto cap perquè tinc pànic a les agulles.
2: Això és una altra. T'ha vingut molta gent a tatuar amb pànic a les agulles?
5: Sí, però no sé si ho dic, però ho dic. Ara hi ha anestèsies boníssimes. O sigui, que s'ha acabat el que no el faig perquè em fa mal. No
2: hi ha excuses.
5: No hi ha excusa. L'altra cosa és que un gran tatu a tota una esquena, evidentment, les anestèsies és poca cosa. Perquè, clar, si fas 5 hores de tatuatge no te dura.
2: No dura sempre.

0: sempre.
1: Però una hora i mitja o dues,
0: les
1: ben
0: aguanta,
1: adormit,
0: eh?
1: Olé. O sigui, ara ja és... Bueno, si no vols patir, no pateixis.
0: Va, Joana, ara et veuré patir a tu, perquè val a dir que el món del tatuatge ha deixat els últims anys notícies impactants, Fran.
2: Sí, perquè s'ha creat un nou gènere, que és el de la gent que es tatua cares de personatges populars del món de l'esport o la política. Per exemple, ja ho sabeu, el futbolista del Real Madrid, Marco Corella, va dir que si Espanya guanyava el Mundial, què faria? Es tatuaria la cara del seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
0: Això, t'hi has trobat alguna vegada algun tatuatge d'aquests per apostes?
1: No,
0: et negues?
1: Oh. No, per apostes no, les cares. No m'agraden gens.
0: No t'agraden les cares?
1: És que ho trobo... I la majoria queden...
2: Sí. Embotides, no, allà la pell.
3: Abans una esvàstica que una cara.
1: No,
3: va,
1: això mai,
3: això
1: mai. Això mai, això mai.
2: Us he de dir que Marco Corella, efectivament, ho va fer.
4: Las promesas están para cumplirlas, claro. Así que la cara de Luis de la Fuente ya forma parte del brazo de Marc Corella.
0: Luis de la Fuente,
4: ha tardado apenas una semana.
2: El braç, tu no et tatuaries, Núria, la cara de l'Hisenda Carota, al braç? No cal que pregunt, no cal que
3: no, però és veritat que cap cara en general.
0: Vull dir, Messi ni els teus fills,
2: Doncs mira,
0: dono
2: idees.
3: A mi no m'agrada.
2: Dono idees. El juny del 2020, un jove valencià es va tatuar, atenció, la cara... Ara us sonarà el nom del que va ser director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, que no és un altre que Fernando Simón. Aquí teniu.
5: Quería tener plasmado la situación como ha pasado esta situación, quería tenerla tatuada y mira, mejor manera que tatuándome a Fernando Simón, que ha sido el símbolo de esta, este confinamiento.
2: Fantàstic, eh?
0: A veure, tatuar-te un fill encara, però tatuar-te a Fernando Simón...
1: Val més que no us ho digui, el que penso.
0: Ah, sí, digue-ho.
1: No, a veure, denota els tatuatges també és molt important, perquè denota com és la persona. Jo quan veig els tatuatges que porta, hi ha una mica, igual que quan va vestit, o si el veus net o tot, ja denota una mica el comportament que té a la vida. Però quan ja porten aquestes coses, bueno, jo és que... Ja no sé ni si és un tatuatge, jo m'ho miro, perquè ha servit de la neta, i de veritat...
2: Doncs et dic una cosa, Joana. Doncs el 2018 va haver-hi un noi a Astúries, a veure què et sembla, que es va tatuar al braç la cara de l'expresident espanyol Mariano Rajoy.
6: Aquí el amigo René se ha tatuado a nuestro expresidente. Se te pasó por la cabeza para...
7: Però el rei eren 24
2: mesos. Sí, fixa't, els volia tatuar el rei, però eren 24 hores.
0: 24, papà, pensar, no tinc tanta passió.
2: Aquest Rajoy, però és que el mateix any, un català es va tatuar la cara de Carles Puigdemont. Però, on? Al cul.
8: No. Me llamo... Y me ha dado al Puigdemont en el culo.
9: Porque tú eres independentista, ¿no?
8: No, soy independentista. No. Para...
10: Cuando me comentan que quieren hacer este tatuaje de Puigdemont en el culo, mi primera reacción fue pensar que era una locura, que no se iba a hacer. Pero al final parece que sí. Mola, mola el tatuaje.
8: Mola. Sí, sí, tengo la cara para tatuar.
2: Tiene la cara para tatuar,
0: Para tatuar. Molt bé. Joana, ara en teia un oient que es tatuarà quan arribi el bon temps. Quina és la millor època de l'any per fer-se un tatuatge?
1: Mira, depèn. La millor és cap a l'hivern, que ja no vagis a la platja. O sigui, el que no pots anar és que et toqui el sol durant els primers 15 dies. I després em protector solar. Jo aquest estiu, no sé què ha passat, que he tatuat força a l'agost. Però clar, tatuo aquí els cambrers, a dones que fan les neteges d'hotels, o el que no ha pogut anar de vacances i diu que s'ho farà o anirà a l'octubre o no sé quan, i m'ha anat bé. Vull dir que també depèn de tu.
0: Clar, si no t'ha de tocar el sol, fes-ho quan vulguis,
1: Clar, no es pot dir no, fes-ho quan vulguis i ja està.
0: I quina és la part on la gent s'acostuma a tatuar més? Allò que dius, uah, és que aquí, últimament...
1: Els braços és on te demanen més, que suposo que és perquè es veu. Nosaltres potser ens va més bé a l'esquena, perquè ens apoyem amb els dos colzes i allà, allò és una gozada. Però em faig a tot arreu.
3: I quina moda, perquè és veritat que jo no sé si, per exemple, les lletres xineses, tinc la percepció que estan molt passadetes ja, a nivell de món tatuatge.
1: Sí, no, 10 anys o 15.
3: Val, vull dir, doncs ara què seria la lletra xinesa del 2026, per entendre'ns? La flor de lotus, per exemple?
1: No. Ja ha passat, també
3: ha passat. Veus? És que tot són modes, eh?
1: Sí. Ara no es fem masses, ara continuem fent noms petits, que això els hi agrada molt. Cosetes petitones absurdes, que són boniques, que acabades de fer.
0: Motius, no? Motius
1: petitonets. Sí, un capto. O una planxa. No saps ni per què se la fan, però se la fan.
0: Una onada.
1: Sí, exactament. Que, bueno, que anem a nedar...
3: La onada està de moda, encara?
0: És una hater, la Joana?
1: Sí. Però jo els dic sempre, com venen i em diuen... Però és que m'encanta això, però no té significat. Dic, vols? Vols que te'l digui? Vols que te'l digui en un moment? Doncs mira, això significa... Pam, si a tot pots trobar el significat. O sigui, el dibuix que t'agradi, vols que te'l dongui... I apa, va.
0: Està molt bé, perquè la Joana li treu el misticisme. Que tu et fa il·lusió fer-te un tatuatge, fes-te'l. I a més, avui en dia que tenim tècniques que faciliten, que ens el traiem. Per cert, el Nil m'ha fet els càlculs, tu has dit 700, segons els càlculs del Nil, que crec que són els correctes. Sí. 1.440 euros, eh?
3: Ah, va!
0: Endavant.
3: Molt bé, Núria. El dir-me any i mig, hores, eh? Clar, però el dir-me any i mig li he restat els...
0: Jo crec que val la pena, eh? Vull dir, per treure't un tatuatge amb les hores que inverteixen i tot el personal mèdic, a més de tota la tecnologia. Fran, va, marxem amb els últims missatges que ens diuen.
2: Doncs mira, la Sílvia diu que no li agraden els tatuatges perquè li recorden els famosos legionarios. I la Glòria diu, jo tinc la pell atòpica i a més al·lèrgia als metalls. Això pot ser tòxic en el meu cas? Doncs,
1: Podria ser perillós. Jo com m'ha vingut algun que m'ho diu, dic, bueno, fem una cosa, fet tot un de patidor...
0: A veure què passa. Ah.
1: Em responteu, Silvia, home, a veure, he fet a gent que té psoriasis, que ja sé que no es pot tatuar, però, pobra gent, em diuen, home, ja que porto la psoriasis, deixa'm fer-me un tatuatge d'una vegada, ja que te porto aquesta merda.
0: Prova-ho en una pell, en
1: i llavors
0: un trosset de pell,
1: un petit,
0: i si funciona,
1: en un lloc hasta que no es vegi, gran. Si li cura bé, doncs ja està.
0: Joana Catot, dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge i un personatge que l'hauríem de fitxar aquí a les tertúlies. Joana, gràcies, una abraçada. Adeu. Núria Casas, ens sentim la setmana que ve.
3: Molt bé, una abraçada bonica.
0: Fran Domènech, tornem demà.
2: A veure, demà què fem?
0: Fins que se'ns acabin les respostes, trobarem la solució a fer el millor cafè a casa. Oh. Mm.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les tempestes de dimecres han tornat a posar en evidència les mancances de la xarxa de Rodalies. Han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona. És molt a prop d'on el juliol passat es va obrir un esvoranc de grans dimensions que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Reparar els dos forats nous no va ser fàcil ni ràpid i els viatgers en van tornar a patir les conseqüències. Les línies R2 i R11, entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre, van estar tallades durant 7 hores i el servei alternatiu per carretera establert per Renfe tampoc era capaç de satisfer tota la demanda. L'episodi de tempestes també va afectar la xarxa de metro de Barcelona, sobretot a la línia 4, que va estar tallada fins a primera hora de la tarda entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova. Repassem ara altres informacions. En format breu, el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris dels agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat, el Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 3.000 i els, entre els 4.000, volíem dir, i els 5.000 euros. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. I Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNC ha traslladat al segle XXI. Els Mossos d'Esquadra busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat. Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a l'establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007. Esports, el Barça d'handbol supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la seva segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres fa un any que aquest equip, el Barça d'handbol, no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció a l'equip blanc i blau. I aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés, amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense la portera Catacoll. I la Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atleti de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: Fins aquí les notícies.
2: Podríem tenir son.
3: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
4: Mare, literalment.
2: O poques ganes de treballar.
4: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
2: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
2: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
2: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.
6: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
2: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
6: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
2: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
8: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
9: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
7: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
9: Això és una promo ni res, Roger.
2: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
10: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
11: Ja hi tornem a ser.
12: Onzena temporada del Tot Costa.
13: Por qué? ¿Por qué?
11: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
12: Nova temporada amb els vells clàssics.
13: No sé si són muy simpáticos, no sé...
2: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
14: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
15: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
14: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
16: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
14: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
17: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
14: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
18: Com que em veig, se'n riu.
19: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
2: Avui, a partir de 3:15 del vespre, Espanyol-Elx.
20: Penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè...
2: Els de Manolo González acumulen 3 derrotes a la Lliga i necessiten millorar.
20: No m'ha estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
0: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
2: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
21: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
22: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
21: Sí.
2: 18a temporada.
23: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
2: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.

0: tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Avui tampoc ha estat bé de temperatura.
2: No estic mai bé de temperatura.
1: Sempre, sempre hi ha polèmica aquí amb la calor.
3: Ja l'he parat.
1: Però tu, Roger, tens fred?
4: No, estic perfecte.
1: Sí, al final només són la Juliana i la... Bueno, només. És veritat que hi ha més gent que es queixa per la Marta i la Juliana.
2: Tu ets com en Cuní. Saps que amb en Josep Cuní...
1: És un bon elògic, no?, en principi.
2: En Josep Cuní hi havia aquesta rumorologia, que crec que és una cosa contrastada ja, i confirmada,
1: sí,
2: que...
1: Tenia els platós molt freds.
2: Que semblava al Pol Sud, allò.
1: Però a la tele, sobretot, té molt sentit, perquè si sues es pot veure.
2: Mm. No, qui més suava
5: molt?
2: Hi ha els
5: focus, en Joel Díaz. Sua moltíssim.
1: Els focus fan... No t'ho imagines, fan molta calor. Mm. Jo tenia darrere un video wall i deies, l'esquena és com si tingués el sol aquí darrere.
5: Clar, però aquí no hi ha cap focus.
1: No, a mi, qui m'il·lumines tu?
5: Ets un romàntic, Francesc. I vull que segueixi sent així molts anys.
1: Ho intentaré.
4: Això no es perd, eh? Això va més,
1: tu creus que no,
4: amb els anys.
1: No és veritat.
4: Sí, perquè jo era zero i ara ho soc una mica. Per tant, estic notant que...
1: I en què tu notes que ets més romàntic?
5: Home, estàs més carinyós, tu, últimament, els últims anys.
1: No, el somriure que tens quan arribes a la redacció, jo no te l'havia vist abans, eh? Això també és veritat. Arriba amb un somriure, cada dia.
5: Home, ara...
1: Com a mínim els últims quatre.
5: Ara és perquè està molt il·lusionat.
2: Oh, és veritat.
1: Però ja es pot...
5: Bueno, hi ha una il·lusió nova des d'avui al migdia.
2: Ah, és...
4: No, què dius? No és al migdia. Des de les 5?
1: Des de les 5 de la tarda.
2: Qui és? Fa una horeta que ho estem cultivant.
4: Com una...
2: Però sembla que es podrien casar i que la cosa podria anar més.
4: S'ha una finestra que no sé si dona a l'amor o a la misèria, no se'n donarà.
5: Però hi ha molta llum.
1: El ventall és aquest, eh? Amor o misèria?
4: Sí, i hi ha esperança, perquè com que no sé què hi ha a l'altre cantó...
5: Perquè ja és una noia amb nòvio, això ja.
1: Quan el ventall és amor o misèria...
5: No, un altre cop. No, té una relació oberta.
4: Exacte.
5: I però tu t'hi vols ficar?
1: Però a les 5 de la tarda, però si fa una hora...
5: No, però la relació ja la tenien oberta d'abans, eh?
1: No, ja m'imagino.
2: L'han obert fa una hora.
4: És la finestra, el que hem obert fa una hora.
1: És que és algú de la ràdio.
5: Existeix internet, Francesc, benvingut al segle XXI. Hi ha coses que passen online.
1: Ah, o sigui, ha estat un tema de...
5: Està passant en línia.
2: Però t'agradava de fa temps, aquesta persona?
5: Sí, Marta.
4: La tenia vista, diguéssim, aquesta persona.
1: I què ha canviat?
2: Està embarassada?
5: No, està embarassada, no, tot i que en Roger alguna vegada ha tingut fetitge amb aquest tema.
1: No, què pensaves, Marta?
2: Doncs amb una persona que està a punt de parir i que en Roger li agrada.
5: Ah, ja sé qui dieu, l'Anna.
4: Sí, digues el cognom i el DNI, si vols, i que em truqui i em foti una denúncia, de pas.
1: No, però no és.
5: L'Anna li agradaries, eh? A més, l'Anna és molt oient. I això també és el teu patró, vull dir que tot encaixa.
1: Perfecte, així segur que no se n'assabenta. Perfecte. O sigui, sí.
4: Bueno, és que a mi m'agrada força gent. El tema és que llavors jo els agradi a elles.
5: Home, tu també agrades molt, Roger.
1: Sí.
5: I t'agrada agradar.
4: Sí, i a vegades ho noto, que agrado, però el tema és...
2: Ets qui agrada més d'aquesta taula,
1: no,
2: d'aquest estudi.
1: Ah, sí. Per tant, no és la persona de la que vam parlar ahir fora d'antena.
4: Aviam.
5: No.
4: No em facis això ara perquè...
1: No,
5: aquesta persona és... Tu tens ganes també, Roger, per altra banda, d'experimentar amb coses noves.
1: No, hem dit que no entrarem.
4: No, per exemple...
1: No entrarem.
4: No, no, gràcies, no entrarem.
1: No entrarem, no, perquè hem de respectar aquí...
5: Hem de començar el que no surti perquè tenim moltes coses avui a explicar i perquè veig que se'ns està descontrolant aquesta abraçada,
1: no? Hem estat a punt de vessar-la, ara.
4: Sí.
1: Perquè si obrim aquesta aixeta... La pantanà de tous.
4: Sí. Aigua fins als turmells.
1: Vinga, doncs arriba el que no surti d'aquí, va.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
5: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda. Pot ser que avui estiguis especialment content?
4: Jo estic molt content i crec que tu també estàs molt contenta i la Marta també la veig molt contenta.
5: Sí, sí que estem avui així...
2: Amb el content pujat.
5: Mm-hmm. En Roger té sentit especialment perquè té una nova il·lusió recent encetada. no? De fa...
4: Sí, de fa una horeta, més o menys.
2: I com esteu?
4: Doncs, de moment està...
5: Com us va? Com us va?
4: Ens està anant molt bé, però, clar, està molt recent, i mai millor dit, perquè és que el primer missatge és de les 4:45.
5: Sí, que és molt nou tot.
2: Qui ha obert aquí?
4: He obert jo... perquè...
5: Per un gest d'ella, previ.
4: Per un gest d'ella a la vida real, diguéssim. I jo he respost per la vida digital.
2: Molt bé. Mm. És com intel·ligent, troba, eh? Aquest moviment és intel·ligent.
5: És que la vida real i la vida d'internet es va creuant.
2: Sí.
5: Bueno, i el Roger és expert també en aquest tema.
4: Exacte, portar d'una cosa a l'altra.
2: Ella, al final, és el fundador d'adolescents.cat.
5: No ho hem d'oblidar mai.
2: Pioners.
5: La primera web juvenil en català íntegrament, i et diré, anant bé l'última. Perquè no n'hi ha hagut cap més encara.
4: Pas que anem.
5: No és tant culpa del català que s'estigui acabant, sinó més culpa de les webs.
4: Les webs, és que no, ja existeixen les webs.
5: Sí. També és una pena.
2: I la d'InManagement segueix sense funcionar, no? Deixa'm mirar, deixa'm revisar si han tingut alguns dies.
5: Segueix semblant amb l'entrada del Chain.
4: InManagement, l'agència...
5: És un nivell de cotrada
4: de la Dulceida, que estan en obres a la web.
2: Amb el comptador encara 00 dies, 00 hores, 00 minuts, 00 segons, però aquí no passa res.
5: Ah, la Dulceida, que per cert, després d'aquest gran casament que va tenir a S'Agaró, està ara gravant La Gran Cita. Nosaltres ahir ho vam explicar aquí al programa, estan Arbúcies. Nosaltres vam comentar també que probablement avui al vespre hi aniríem, visitaríem el rodatge.
2: I què ha passat?
5: Doncs que això no serà possible, Marta.
4: Al final hi ha hagut un tema de...
5: Hem estat censurats pel propi senyor Trescà.
4: No, aviam.
5: No és la primera vegada que passa i molt em temo que no serà l'última. Resulta que el senyor Trescà ara està tan i tan enfadat perquè vam dir on es feia aquest rodatge.
2: Però si ho sabia tothom, no?
5: Tapa els teus concursants! No fotis cartells amb aquest grafisme fastigós i lletgíssim de La Gran Cita que has fotut.
4: És veritat que tot Arbúcies estava ple de cartells com indicant...
5: Catalunya és un poble, germà!
2: Però aleshores és una rabieta, no?
5: És una rabieta.
4: És a dir...
5: També hi ha aquí un tema que també passa paral·lelament, que és que jo no me n'en recordava i no tinc cotxe perquè el tinc al mecànic, a l'Àlex.
4: Hi ha un tema pressupostari, també, és a dir...
5: I hem demanat un taxi i no encaixa.
4: És a dir, si tu demà et plantes allà... Perdona, avui al vespre et plantes allà, no et tancaran les portes i et quedaràs fora.
5: Però hi haurà males cares, Marta.
2: No, però no estan tan enfadats com per tancar-nos les portes.
5: Sí,
4: no ens posen facilitats, o no li posen a la Juliana, facilitats per arribar-hi.
5: Dic, escolta'm una cosa, no tinc cotxe, podem trobar, jo crec, la manera de gestionar-ho. Resulta que no s'ha trobat aquesta manera, doncs no passa res.
4: Última hora, també, jo ho entenc.
5: Et confites al programa, jo no hi penso anar mai.
4: No,
5: i no només això,
4: endavant,
5: sinó que li faré boicot actiu, no el miraré ni com a usuària, ni permetré que ningú de la meva família ni dels meus éssers estimats el consumeixi, i aquí al programa, ja us aviso, no el comentarem.
4: No, tu no el
5: comentaràs. I demano, sisplau, a l'Oientat...
2: A mi no pots dir que ets a fer i que no.
5: Demano, sisplau. I demano a l'Oientat també, sisplau, que foti el favor i no es posi la segona temporada de La Gran Cita. Només em sap greu per Antonio.
2: Això sí que sembla una rabieta.
5: No, és molt més grossa la meva que la seva. I més grossa que pot ser. Vull dir que molt de compte, senyor Trescat.
4: Si això ho arregleu d'aquí dos dies, si sempre esteu igual.
5: Jo espero que el senyor Trescat m'escrigui un WhatsApp de disculpa. I espero que em permeti anar al tant rodatges de La Gran Cita com a mi em vingui de gust i que Antonio em faci una abraçada, que fa moltíssim que no el veig.
4: Doncs que passarà exactament.
2: Crec que es diu rebequeria, per tant, corregeixo.
4: Exacte. Això no estava previst.
5: No.
4: Podeu comprovar. Vaig a mirar...
5: Bé, és que és una última hora, ho acabo de descobrir jo també.
4: Bueno, sí, se t'ha informat fa poc. Bé, us haig de comunicar que ara farem un petit viatge, perquè així ens ho reclama l'actualitat i també l'audiència.
2: És que és el teu dia, avui.
5: Per això estàs tan content, no pel nou amor, és això.
2: Era pel programa.
4: Sí, i perquè ens anem fins al Marroc. Va, sisplau, allà hi tenim una parella de perfectes d'aquest programa, que són en Miqui Núñez i la Sara Roy, un viatge que la veritat no ens agafa per sorpresa perquè el mateix Miqui ens ho avançava la setmana passada a la presentació de la nova temporada de 3CAT.
5: Abans en Miqui m'ha dit que, a més, tenia una exclusiva per en Roger.
3: Roger, és on me'n vaig d'aquí uns dies.
4: Ai, per favor, Miqui, que em pot donar alguna
5: cosa. Comença per la lletra M.
3: Comença per la lletra M i acaben a rock.
5: Què dius?
3: I vaig amb la Sara, sí,
4: És el segon cop, no?, que hi vas amb la Sara.
5: Podem venir?
3: Veniu, veniu, si voleu. Però aquest cop anem a entrenar, o sigui, me'n vaig a fer jo, o sigui, anem a fer cotxe.
5: T'has aficionat molt això dels cotxes per allà.
3: Sí, sóc un goril·la, la veritat.
5: Molt?
3: Sí, sí, molt goril·la, molt fife tot, sí.
4: La veritat. I a la Sara ja li funciona això del cotxe?
3: Sí, li fa il·lusió, ja li dic que... Jo l'he enganyat, li dic que serà només unes quantes hores al dia, però en realitat estarem tot el dia por ahí.
4: No, no, jo estaré molt pendent, però la tarea a la ràdio com a biògraf oficial de la vostra família.
3: Ben fet, a veure si hi ha algú que t'escriu.
5: Crec que hem de demanar disculpes a l'audiència primer de tot per les nostres reaccions en aquests
4: crits. Els vostres crits, en el moment que
5: som
4: veu saber
5: lloques.
4: Que la Sara anava també al Marroc amb ell.
5: És una peixateria, això. No, sí.
4: Tal qual. Bé, jo em vaig comprometre a relatar la seva escapada i així ho farem. Per tant, aquí comença un nou capítol de la nostra sèrie preferida.
0: Com estan en Miki i la Sara?
5: Disculpa.
4: Això ho tiràvem la temporada passada. Vull dir que recuperem, això és una nova temporada de Miki i la Sara al Marroc, en aquesta sèrie que es diu Com estan en Miki i la Sara.
5: Per què la Sara no fa alguna cançó al Marroc? Sobre el, no, aquests rius, bueno, que fa ella tocant la guitarra, doncs, dient que està al Marroc.
4: Seria genial, no sé si s'han portat la guitarra. El tema és que en Miki i la Sara estan bé, que això és el primordial i el més important. I com ja sabeu, és la segona vegada que viatgen junts al Marroc. El primer cop va ser l'octubre de l'any passat.
5: Els va canviar la vida.
4: Totalment, va ser un viatge de parella i jo sempre he defensat que va ser un viatge on ells es van retrobar després de molts anys. Que no és que estiguessin malament, però a vegades sortir de Mata de Pere i anar a un altre país...
2: I sí que havia hagut un moment de crisi en la parella.
5: Home, i tant,
2: almenys vist des de fora... I per tot el que s'especulava de la Laura Escanés i ell. Hi havia molt rum-rum i potser la Sara va portar molt bé, però segur que van tenir les seves converses incòmodes.
4: Segurament que no havia estat una època fàcil.
2: I ja ho van parlar amb l'Escap a l'Eclipsi.
5: I tampoc ha de ser fàcil tenir un nòvio que no sap gaire bé si porteu 4 o 8 anys. I jo imagino que tot això també genera unes tensions, bueno, que l'única manera de treure-te-les de sobre és anar al Marroc entre dunes.
4: Menjant una duna i morrejant allà dalt. Bé, aquest any, però, us haig de dir que l'essència del viatge és completament diferent a la del primer viatge, perquè la Sara ha estat qui s'ha sumat al viatge grupal d'en Miki i els seus amics. Una colla d'amics fifer amb qui des de fa anys corren rally junts, amb 4x4s pels deserts del Marroc, amb cotxes que, això sí, valen una pasta, perquè els has d'adaptar i...
2: Per tant, la Sara Roy ha estat segrestada. No passa res, però se l'han endut cap allà.
5: Està genial.
2: Perquè no entenc que voluntàriament vulguis anar a fer aquest viatge.
4: No, que vulguis experimentar això que en el teu nòvio el fa tan feliç i dius, doncs, m'hi sumo, a veure si és tan espectacular.
5: És l'única possibilitat de la Sara de passar més de 3 dies seguits amb en Miki.
4: Tot i així, us haig de dir que la Sara està fent molt contingut i a jutjar pel seu Instagram, ella ha viatjat sola. Perquè totes les fotos surt la Sara sola al desert. Jo estic content perquè la veig feliç, crec que s'ho està passant bé en aquest viatge i només em fa patir que no ens caigui per la finestra del cotxe perquè està fent com uns selfies amb tot el cos fora del cotxe mentre el 4x4 va a tota velocitat.
5: Això és perillós i no és broma.
4: Pel desert, vull dir que és perillós, jo dic de veritat. Però atenció, perquè la Sara no és l'única que s'ha sumat en aquesta aventura. Contra tot pronòstic, en aquest viatge hi tenim una tercera perfecta, que és la Maria Vallespí, la influencer. Jo dic a contrapronòstic perquè m'ha sorprès la seva incorporació a la comitiva Núñez Roy. A mi no em constava almenys que hi hagués una relació d'amistat més enllà de coincidir sovint en alguns esdeveniments públics. Jo no sabia que eren amics, crec que no ho són en el fons, però estic molt a favor de la gent que no té cap mena de problema a l'hora d'acoplar-se amb altra gent a fer coses noves. I ho dic des de l'admiració, perquè
5: totalment.
4: Jo no he estat mai capaç d'autoconvidar-me en lloc o de dir, em faria il·lusió venir.
2: I més en un viatge, perquè una cosa és un sopar organitzat pel Bar Bocata, doncs et toca seure al costat de... Anava a dir el de sempre, el músic.
4: Sí,
2: de
4: l'Opau.
5: Et toca seure al costat de l'Opau, doncs i què fots, t'aguantes.
4: Tu menges i ja està. Ell és expert d'autoconvidar-se.
2: Sí, però si t'hi fixes...
5: Home, l'Opau de Pons va venir, això és un detall. Que a mi no em va deixar...
2: Ja prou, perquè vam dir que no parlaríem d'ell mai més.
4: Ahir em va trucar, sortint del programa, que ho sapigueu.
5: Que parlem més d'ell que de la Rosalia, però és que ell és molt important. Ell es va presentar al nostre sopar d'empresa de Nadal. on no només no havia estat convidat per motius evidents, que és que no forma part de la nostra empresa, sinó que a més no se l'havia ni avisat que estàvem passant aquell sopar.
2: Però el meu punt era, una cosa és un sopar d'empresa on t'hi pots deixar caure encara que no siguis empleat, i l'altre és marxar fins al Marroc i estar-hi uns quants dies, bueno, i més amb aquests cotxes de ràdio. Clar, hi ha molta convivència, íntima, no us coneixeu de res.
5: Perdoneu, però crec que es nota moltíssim, i no us ho dic amb dit acusador, sinó volent construir un relat en equip, que no sou seguidors de la Maria, perquè jo em vaig menjar tots els seus instastories explicant la prèvia del viatge, i ella parlava d'uns grans amics, per tant, entenc que cataloga en Miqui i la Sara com a grans amics. Nosaltres no sabem l'amistat, Nino, que hi ha darrere d'ells.
4: No ho sabem.
5: Més enllà del que hem vist a Instagram.
4: Jo he fet algunes preguntes i no són... No, no. La Vallespí no està a l'alçada dels amics del tatuatge de Begur.
2: De pals.
4: De pals,
5: escolta, pals, doncs podeu fer ara amics en aquest viatge.
4: Que potser
5: no passa
4: sí,
5: per
4: però
5: res.
4: Per això dic que admiro la gent que no són molt amics però s'atreveixen a fer coses amb altra gent i d'aquí potser en surt una amistat.
5: En qualsevol cas, el que sí que explicava la Maria Vallespí és que el que més li havia creat l'atenció d'aquest viatge i motiu pel qual s'hi havia unit és que ella prèviament a dedicar-se a les xarxes, ella va estudiar turisme, relacions públiques i havia estat treballant molt de temps en una empresa de cotxes de luxe. Per tant, la qüestió del motor, encara que poder no ens encaixi amb la imatge que tenim de Maria Vallespí, li funciona.
4: Li funciona el món del cotxe. Per cert, una escapada al Marroc, la de la Maria, que coincideix amb els rumors d'una possible ruptura entre ella i en Camil. En tot cas, sort que ha viatjat la Maria Vallespí amb en Miqui i la Sara, perquè gràcies a ella estem tenint contingut actualitzat, minut a minut, de tot el que està passant a la Jaima de Núñez Roy.
7: Estem allotjant-nos aquí, al mig del desert. Hola, veïns. Mireu, la Jaima. Que maco!
8: Vinc a espiar-vos.
7: Fes-nos un house tour de la Jaima.
8: Doncs aquesta és l'habitació principal.
4: Aquesta és la Sara.
8: De Maria i de la Clàudia. Llavors, veniu.
9: I ara, la joia de la corona.
4: I apareix en mi.
7: Ostres. Uau. Oh, ula, però què és aquesta dutxa massiva? Uau.
4: Us pot imaginar una Jaima descomunal, enorme, amb dos llits, mira, una dutxa enorme, i la Sara que la va ensenyant.
5: Justament, citaré Miqui Núñez, no m'ho esperava, però t'ho prometo de veritat, que m'està generant una mica d'enveja sana.
4: No t'agradaria ser-hi.
5: M'està fent una mica de fomo, penso que m'ho podria estar passant bé allà. No us ha fet una mica d'enveja aquest plan, ara, de sobte, amb aquest Instastory, aquesta energia de colònies, d'estar tots allà, s'ho estan passant bé...
2: No.
5: Allà hi ha, Marta, allà hi ha...
2: Jo m'ho absolut. Marta, no passa res, cadascú és com
5: allà,
2: és.
5: Allà hi ha alguna cosa, eh? Aquí hi ha potencial.
4: Però jo entenc aquesta energia de...
5: En aquesta colleta hi ha...
4: Caimes veïnes, no? A veure els veïns que diuen...
5: Esmorzar.
4: A quina hora esmorzem, no?
5: Aquell xàndal abans d'anar al desert.
4: Clar que cada dia foten 12 hores de cotxe, també. Llavors no queda temps per pràcticament res, tot i que...
2: Em pregunto jo, perdó, en aquests viatges que fas amb amics, però que també hi ha parelles en aquest grup, hi ha moments d'intimitat? Tu, Juliana, t'ho pregunto perquè tu moltes vegades has assistit, aquest estiu vas assistir a un viatge on hi havia parelles també. Com els hi funcionava el tema?
5: Hi vaig assistir i m'agrada que sàpigues que t'explicaré tots els detalls sobre els meus companys a nivell sexual en aquest viatge.
2: No,
5: era un tema molt comentat públicament.
2: És
5: les parelles
2: clar.
5: Ens ho compartien de dir, no hem pogut ni fotre un quiqui perquè anàvem amb una agenda molt marcada. Tot i així,
4: però hi ha habitacions.
5: Totes les parelles involucrades en el viatge En el meu viatge van follar.
2: De quants
4: van
2: dies?
4: Trobar el seu moment.
5: Viatge de 15 dies, poder dos polvos o tres els van fer, jo em penso. Mm-hmm. Sí, que em corregeixin si m'equivoco.
4: Cada parella la seva habitació.
5: Cada parella entre ells el quiqui, en principi, i cada parella la seva habitació privada. I els solters anàvem a part, diguéssim.
4: Bueno.
5: I jo no. Diguéssim que no vaig trobar el moment tampoc de follar-me la Clàudia.
2: No vas trobar cap cosí per allà?
5: No.
2: Vale.
4: Bé, en tot cas, n'estarem molt pendents. Jo he vist que... han visitat un mercat, almenys la Sara i la Maria, ho han compartit a la xarxa, s'han ficat uns turbants al cap, la foto, bueno, és curiosa, si més no. En tot cas, us mantindré informades, que sapigueu que he contactat amb la Sara perquè m'expliqui com els hi està anant i vull sentir, diguéssim, de primera mà com està funcionant aquest viatge. No m'ha contestat, jo entenc que al mig del desert no hi ha ni 5G, ni 3G, ni res, però us mantindrem absolutament informats. Dos minuts i dos quarts de set. Ahir vam estar parlant d'un actor català a qui adorem perquè s'ha anunciat que serà un dels nous protagonistes de la primera pel·lícula de Woody Allen. I estem parlant de Peter Vives. Un nom que ja es veu que hem d'incorporar immediatament a la vitrina de perfectes del programa, perquè hem tingut molts missatges parlant d'ell al 677-27-1058. Bon dia, guapos. Escoltant el programa d'ahir, volia comentar-vos que en Peter Vives és el déu grec català. Treballo de cara al públic i el vaig atendre. És una cosa d'un cavalleresc, t'escolta, et pregunta, se'n va cap a un flirteig molt heavy però natural, amb aquests ulls que té que t'atrapen.
5: Podem contractar aquesta noia de guionista, sisplau.
4: La meva companya em va demanar que què ens passava. Pura màgia, aquest noi. Jo sempre el reconeixeré per la riera, però... Bueno, d'aquesta gent que sense voler flirtegen.
5: No, ell se'n va,
2: és un flirtejador involuntari.
4: Els hi brota de dins.
5: És la meva gent preferida i per això i molts altres motius se'n va directe, però ja de pet, a la vitrina dels perfectes. L'haurem de seguir de prop. Ahir el nostre estimat Jaume Miranda ens va explicar aquest encreuament d'universos on un personatge de la Riera de TV3, perquè nosaltres sempre el recordarem així, ara sortirà una pel·lícula de Woody Allen, un dels directors contemporanis més reconeguts internacionalment.
10: Saps la botiga aquesta de Mataró on venen electrodomèstics amb tara? Doncs he vist una nevera superbarata. Escolta, i només té una rascada al costat que gairebé ni es veu. No l'he comprat, però sí, ja la tinc vista.
5: Un actor molt adorat a Catalunya i sabem que és actor, cantant, pianista. Però quan parlem sobre la seva vida privada...
2: Escolta'm una cosa, perdó, però va sortir a Oh Happy Day?
5: Penso que pot ben ser.
2: És que, un moment...
5: És el típic que tu el busques i surt com la seva carrera cinematogràfica i són pantalles, o sigui, tot de portades superdispars...
2: Ostres, i tant que sí,
5: Que
4: no ho sabem i ens ha acompanyat tota la vida,
2: sí,
4: pràcticament.
2: Sí, com ha jurat. Jurat a la quarta temporada,
4: Hòstia, molt bona.
2: D'aquest programa de TV3 molt mític, era de Can Coral, bàsicament.
5: Sí.
2: O TV3.
5: O TV3, que va dir la Xenó i tenia tota la raó. Escolta'm una cosa, veus per això que tu penses en Peter Vives i te'n vas directament a la seva carrera professional? Què en sabem de la seva vida personal, Marta?
2: No res.
5: Ah, aquest és el tema, que en sabem molt poques coses perquè ell és molt gelós de la seva intimitat i són pocs els detalls sobre ell que han transcendit a la premsa. Però, per sort, existeix aquest programa i, per tant, ara mateix us explicarem què en sabem de la vida personal i romàntica de Peter Vives. En Peter ens neix a Barcelona el 14 de juny del 1987, un any molt potent, una gran fornada, el mateix any en què neix Gerard Piqué, Lionel Messi, la Marta Rimbau, o el mateix any que ens neix un petit Roger Carandell a Gurb. El petit Peter va petar al si d'una família molt curiosa i d'aquí ve aquest nom que d'entrada podria també semblar-nos una mica estrany perquè ell amb aquest català perfecte, diguent-se Peter Vives, et deixa també una mica descol·locat. Ahir ens ho explicava en Jaume, el seu pare és català i la mare és neozelandesa, que no vol dir australiana. I per això parla un anglès nadiu pel qual ha estat contractat per Woody Allen. Va començar a estudiar física perquè, segons ell mateix explica, era una carrera difícil i això li interessava. Només amb aquesta premissa ell ja en tenia prou, però ho va deixar de seguida. Fins aquí el repte, ja ens vam cansar de la carrera difícil. Perquè als 18 anys el van fitxar ja per treballar com a actor. Ell també ho devia veure molt difícil i va dir, doncs diguem que sí. I en termes romàntics...
2: Ni una parella li conec.
5: Doncs,
2: ni
5: Marta,
2: una.
5: Prepara't. En termes romàntics, en sabem poca cosa. Jo sí que puc endevinar-li, per això, entre el testimoni de l'oient i aquesta cosa de millennial de primera fornada, guapo i d'ulls blaus, ja es veu que aquest noi de més jove devia fer un mal que espanta. I, de fet, per comprovar-ho també només cal veure com responia ell fa més de 10 anys a quina era la bogeria més grossa que havia fet per amor.
2: A veure...
11: Quina és la cosa més bèstia que he fet per amor? I la cosa més bèstia que he fet per amor és agafar un tren fins a Calella.
2: És a dir, un dia normal per qualsevol altra persona.
4: Un dia
2: no?
4: La Renfe.
2: Un dia Renfe. Ai, quin geni.
5: És més del que ha fet Roger Carandell per qualsevol de les seves
4: també
5: exnòvies.
4: Tota la raó.
5: Però efectivament és menys del que qualsevol enamorat fan el seu dia a dia. Quan sents això, tu ja assumeixes que en Peter, fins aquest moment, no havia acabat de descobrir què significava la paraula estimar.
2: Però ell et fa un... Com dient, la bogeria que vaig fer.
5: Jo,
4: com dient, prepara't.
2: Prepara't perquè...
4: Prepara't pel que ve.
5: Jo aquest gest l'interpreto com que ell se sap que el que està a punt de dir és molt pobre.
2: Ah, ell ja fent recollint cable.
5: Reconeix que com a bogeria justa.
2: Però està claríssim que per l'altra banda s'han fet bogeries per en Peter,
5: Home,
4: per ell, home, i tant.
5: Per en Peter. Es deu haver arribat a parar a la ciutat. Et diré, però, que ara, més d'una dècada després d'aquestes declaracions, estic convençuda que la resposta d'en Peter davant d'aquesta pregunta seria molt diferent.
4: Ell és un altre, eh? Passat 10 anys.
2: Com eres tu fa 10 anys?
4: En 29.
5: Igual, nen, perquè ja ens coneixíem i ets igual.
4: Pensava una mica diferent.
5: Bé, estaves enamorat de la Maria, et vas comprar aquell cotxe familiar pensant poder que tenies nens amb ella o alguna cosa així.
4: No, vam deixar, quan jo tenia 29, 30. Però bé,
5: En Peter Família ens va tenir un gran amor. I atenció, perquè el seu gran amor resulta que també és actriu. Una actriu anomenada Yaiza Navarro. No sé per què reacciones així, Marta, perquè a internet hi ha molt poca informació sobre ella. De fet, és allò que busques Yaiza Navarro i surten diversos perfils, ja no te'n surt ni un.
2: No, no, ella no em sona de res, però els estic veient junts.
5: I es van conèixer gravant nit i dia la sèrie de TV3.
4: Quina meravella.
5: Home, és que això no ens pot funcionar més, no? Un amor produït dins de 3CAT. I del que en sabem, bastants secrets d'aquest amor. Perquè malgrat que en Peter sigui tan hermètic normalment, fa 6 anys va decidir concedir una entrevista a La Vanguardia, on ens en va donar alguns detalls. És una entrevista que li va fer a en Ramon Francàs, que va titular L'amor estable de Peter Vives. Que aquí en Peter havia mantingut una línia molt clara de discreció, fins que va dir, saps què? Ja, si començo a explicar la meva vida i vull ventilar, ja fotem aquest titular i ja passem de tot, perquè però l'amor estable de Peter Vives...
2: No acaba de ser clickbait, no? L'amor estable?
5: No, vol sempre que ens anem
2: gaire sex, ja. A veure, que és una cosa molt desitjable, però a l'hora de titular i buscar algun clic, l'amor estable no és el que més crida l'atenció.
5: Doncs Marta, a mi em sap greu que diguis això i espero que no fos el cas i que aquest article no es perdés en el fons de l'internet, perquè no té pèrdua. Us aviso que el periodista s'agrada moltíssim i en Peter encara més.
4: Meravellós.
5: I si m'ho permeteu, llegiré el començament d'aquest article.
4: Sisplau.
2: A veure...
5: Peter Vives Newell viu des de fa prop de 4 anys la seva primera relació sentimental estable.
4: Wow.
5: Viu amb Yaiza Navarro, a qui va conèixer darrere de les càmeres mentre rodaven la sèrie Nit i Dia, de TV3. Un dia, la Yaiza el va acompanyar amb cotxe cap a casa després d'un rodatge. I es va encendre la guspira de l'amor. Diu que ha estat una història molt bonica. A la primera cita, van anar a veure La La Land. Avui reconeix que encara és la nostra pel·lícula.
2: Llavors ja sé a què estan destinats.
5: Afirma que a mesura que es va esvaint la idealització, vas transformant l'admiració en amor. I subratlla que hi ha un punt de complementarietat. En aquest sentit, es mostra plenament convençut que les diferències s'han d'admirar i no criticar. I que la crítica, al capdavall, és el càncer de la parella. També creu que si pots admirar les diferències de la teva parella, tens molt de guanyat. El que l'atrau d'una dona és que tingui alguna capacitat, talent o habilitat que ell no té, que hagi viscut experiències que ell no ha viscut i també que sigui algú a qui admirar i de qui poder aprendre. Ho diu de broma. Ens va fatal. Ens barallem cada dia.
4: Vaja.
5: I sense fer broma reconeix que ens va molt bé i estic descobrint la complexitat de conviure amb algú i de conèixer-lo profundament. Estic descobrint tot un món. Peter Vives vol deixar clar que se l'ha relacionat amb moltes noies.
2: Déu meu.
5: Molt amb presentadores nord-americanes.
2: Disculpa.
5: Però que en cap cas han estat parelles estables. Quan se li pregunta per la paternitat, torna a fer broma dient que pensa en ser pare cada dia.
2: La premissa de l'entrevista, quina va ser exactament?
5: Absolutament cap, Marta. Jo crec que ella estava cansat que ningú devia parlar d'ell i va dir, mira, saps què? Aviam si amb això vam que la gent...
2: Tot... A veure si em fitxava el Woody Allen, no?
5: I va funcionar.
2: Va funcionar.
4: Però és noticiable.
5: Jo no li critico l'estratègia.
4: Als 32 anys, primera com relació estable.
2: Doncs...
4: Bueno, com va el món...
5: Jo no sé què n'heu interpretat d'aquest article. Jo he detectat que odiava la seva parella.
2: De quin any és?
5: És del 2020, Marta. És un article molt bo. El podeu recuperar a La Vanguardia perquè no té pèrdua.
2: Però clar.
5: Clar, és que aquest és el tema. De quin any és aquest article? Aquest és el gran amor amb la Yaiza que en Peter ens explicava fa ja 6 anys. En aquell moment en duien 4. I avui en durien ja 10. Però desconeixem totalment si encara van plegats. Segurament ja no, perquè l'amor acaba i perquè, com us dic, a mi l'únic que m'ha transmès aquesta entrevista és un profund odi d'en Peter cap a la que en aquell moment era la seva parella.
4: Bueno, ell estava relatant un final, anant al fons.
5: Tu saps quan vam estar explicant aquesta setmana als Instastories que va penjar l'Elisabet Álvarez, propietària d'Inaut, al centre d'estètica, que explicava, li preguntaven com es porta amb l'Enrique Tomàs, el seu
2: ex i pare del seu fill, sí.
5: I ell diu, no el vull criticar, per sobretot és el pare del meu fill, i de vegades tindrem ganes de matar-nos, però estem condemnats a entendre'ns, tot va
2: bé. I a respectar-nos, sí, sí.
5: És aquesta cosa de fer veure que tot... Saps? Ai, no ho acabo... Jo no l'acabo de notar enamorat, en aquestes paraules seves. No sé com
4: ho veus. No, no ho està, no ho està.
5: No passa per res.
2: Juga a ser divertit. Jo crec que juga a agradar l'entrevistador i a ser divertit. Està flirtejant amb l'entrevistador, novament.
4: No ho pot evitar.
2: No ho pot evitar.
5: Doncs sí, segurament en Yaiza... La Yaiza... En Yaiza i la Peter ja no van junts. Però també podem escollir somiar a família. Podem escollir imaginar-nos en Peter ballant amb la Yaiza a la cuina.
4: Cada nit.
5: Pujant al marbre i mantenint viva la passió després de tants anys. Jo, mira, tal com estan les coses, que ja prou malament va tot. A dia d'avui, donades també les meves circumstàncies personals i totalment privades...
2: Quines són?
5: Escullo, Marta, la il·lusió.
2: Tu vols que segueixi
5: la fantasia.
2: Tu vols que segueixin feliç.
5: Jo trio que ells estan ara mateix escoltant-nos al cotxe, rient, partint-se la caixa, pensant, pobres, que es pensen que estàvem tan i tan malament i estem així de bé.
4: Mai sabran el que és l'amor.
5: Sí. Exacte. Ella està asseguda ara mateix a les seves cuixes. Això és el que jo espero. No? Ja posats a triar?
4: Segurament és així.
5: Prefereixo pensar això, Marta, que no pas la realitat, que és que es tenen bloquejats a totes les plataformes.
4: En Peter Vives, que de fet el podem veure en el programa de 2CAT, que està fent aquest concurs,
5: sí.
4: Que treballa amb ell l'Elisenda Pineda. No?
2: És una perfecta.
4: Exacte.
2: D'aquí.
5: No, és la perfecta.
2: És la perfecta major.
5: A mi m'agrada imaginar-me la vitrina de les perfectes en una mena de casa modernista, val? Llens tot ple de vitrinetes, com si fossin les ninetes aquestes que la gent col·lecciona, i l'Elisenda Pineda és la persona que regenta aquesta casa. Ella t'obre la casa,
4: sí,
5: i és qui
4: claus.
5: Guarda les claus. Clar. És una persona molt important.
4: 5 minuts i arribem a 3:15. Fem una pausa i de seguida Jaume Miranda per explicar-nos quan paga de lloguer Shakira al seu nou pis de Madrid.
0: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
0: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
4: Quatre minuts i 3:15. Jaume Miranda, bona tarda.
3: Bona tarda, com estàu?
4: I Marc Andreu, bona tarda.
3: Bona tarda, Pandó.
4: Et saludo perquè se't va sentint de fons.
3: No, perquè la Juliana comença a riure. Ja que arriba avui a l'estudi, eh?
5: Marc, saps el que
4: mira, hi ha? Mira, lliga l'aire una mica, sisplau.
5: No, s'està molt malament de fred. Jo el que tinc avui, Marc Andreu, amb tu és una sensació de connexió extrema, perquè estem vivint el mateix rebuig alhora, que és que se'ns està expulsant directament d'aquest rodatge de la Gran Cita, perquè el senyor 3CAT ens ha decidit de nou boicotejar. Repeteixo, no és l'última vegada, Jaume, apunta.
4: Però
5: no
4: que és un mal entès, públic, que això se soluciona. És una rebequeria dels dos, et diré.
5: No, rebequeria la que vindrà ara.
3: Però què dius, Juliana?
5: Sí, Marc Andreu, que s'atreveixi el senyor 3CAT, que sé que tots tenen el meu número, a escriure'm.
4: Si se soluciona aquest malentès...
5: Quan em truqui, que li diré, hola, Lubilú, com vas?
4: És veritat que llavors tu ets com la nena més agradable d'aquest país, sí, quan et truca.
5: Sóc simpatiquíssima, si se'ns tracta bé.
4: Escolta'm, si...
3: Però se'ns ha tractat bé sempre,
4: si
3: eh?
4: Se
5: Marc
4: solucionen
5: Andreu, els... si ets tu que me'ls has criticat i m'has demanat
3: no
5: que, sisplau,
3: no
5: ho expliquis.
3: No he dit això, mentidera, és que...
4: No la cridis, tu tampoc, home,
3: ah,
4: està un moment complicat.
3: Ella. És que estaríem fake news, a més a
4: va,
3: més.
4: Prou, si se soluciona d'aquí a les 7...
5: Senyor 3CAT, tens una mica més de 15 minuts per contactar-nos i que ens personem a Arbúcies a entrevistar alguns dels propers concursants d'aquesta temporada segona de la Gran Cita.
3: Jo no vull ni entrevistar-los, jo vull veure com és l'ambient. Com...
2: A tot això crec que no és sa per tu.
3: Ja, és
2: que t'han vetat del format, que hi vagis allà a espiar el que hauria pogut ser i veure possibles persones que t'haurien agradat. Marc Andreu, no hi has d'anar.
5: És que és boicot doble ja el del senyor 3CAT.
2: Marc Andreu, t'ho prohibeixo. I ara mateix et lligaré, saps com a Ulisses a l'Odissea, i a les sirenes. Et penso lligar allà al pal perquè no marxis d'aquí.
5: Marc Andreu, no et deixen participar en aquest format, després no t'hi deixen anar ni de visitant, i encara els defenses.
4: I no te n'adones.
5: Això és un claríssim síndrome d'Estocolm, Nino.
2: Sí.
3: Mare meva, noi.
4: 14 minuts ja. Són els que tenen, senyor Trescat.
5: Senyor Trescat, tens el meu telèfon. No el parlaré aquí a l'antena,
4: no,
5: anava a dir.
4: Que el diguis, no. Jaume, disculpa, perquè havíem de solucionar aquest tema.
12: Molt angoixat, perquè només arribem a passar cada dia. Hi ha una amenaça per part d'Anna Juliana a algú, sigui una institució o una persona.
4: Sí, normalment institucions.
12: Per sort, per ara no he rebut mai. Però arribarà.
5: Bueno, vigila, no compris números.
4: Posa Shakira, va. La Shakira a Madrid, ella ja ha arribat a la capital espanyola i, bueno, s'ha hagut de buscar un pis, m'imagino.
12: Sí, perquè ja segur que la Shakira farà una residència madrilenya de 12 concerts, no són pocs, repartits entre dia 18 de setembre i 11 d'octubre. I per poder dur a terme aquest show s'ha fet construir un estadio Shakira. M'agrada molt aquest narcisisme, o sigui, ella amb tot el seu perrús ha dit faré un estadi que tinguis meu nom, no? A mi m'agradaria.
2: Faraona.
12: Sí, és un recinte fet a mida per ella, instal·lat a Villaverde, que té una capacitat de 50.000 persones per jornada, multiplicat per 12 concerts, són igual a 600.000 persones en total que l'aniran a veure.
5: I a quan tenim l'entrada?
4: T'ho dic.
12: I de mira, no ho he mirat.
5: Bueno,
12: sóc
5: un
12: bon periodista.
5: Estem una mica desconnectats del Montse Quire.
3: I això que...
2: Però perquè també està molt desconnectada de nosaltres, ella.
5: I de tu.
2: Jo amb això sí que tinc una rebequeria. Amb la Shakira.
5: I la Shakira per mi...
2: Ja que...
4: Déu meu.
5: Gràcies, gràcies, Enric.
2: Ara com es nota que té la cintotensió sempre a la mà?
5: La Shakira està ara nerviosa a Madrid. Des del seu pis nou, escoltant, que tenim la rebequeria.
4: Què passa?

0: li va tocar la mà.
1: I a mi aquesta
0: concert
1: m'agrada especialment.
0: I no se la va rentar durant uns quants dies. Però... Llavors, a mi això m'uneix a la Shakira d'una manera indirecta que sempre recordaré.
2: És una mica fluix com anècdota.
0: No, però la millor ve ara. No, no. I no me la trepitgis,
1: No, va dir-te que, de fet, aquesta anècdota t'uneix tant a la Shakira que el primer cop que ens la vas explicar vas dir que tu li havies tocat la mà perquè va haver-hi fins
0: i tot... Me la vaig fer tan meva que hi va haver un efecte... Bueno, Mandela, no sé.
2: O sigui, tu creus que una Shakira te reconeixeria perquè va tocar setmana en el teu amic?
0: No, però per la segona anècdota igual
3: aquesta,
0: sí.
3: Aquesta, a mi m'agrada molt la segona.
0: T'agrada molt. Mm. Hi havia un mango fa molts anys, fa uns 10, 12 anys a Passeig de Gràcia, a Barcelona, i era un dia entre setmana i jo hi vaig entrar.
1: Shopping.
0: No hi havia ningú, exacte. Hashtag shopping.
1: Shopping.
0: Total, cada cop i volta em fixo amb l'altra persona que hi havia a la botiga i veig una noia amb una faldilla llarga i uns cabells arrissats. M'hi acosto una mica més i pam! Shakira.
2: Wow.
0: Shakira comprant el mango. I dic, és la meva.
1: No, és que...
0: És la meva! M'hi vaig atensar i li anava a demanar la foto quan de cop i volta hi romp del no-re, perquè no hi havia ningú més.
3: Un armari.
0: Un armari, que era el seu germà, el Tonino.
2: Sí, Antonino.
0: I em diu...
2: És el seu rompant,
0: em va dir,
2: així.
0: Em va fer un dispensi. Dispense.
1: Dispense, senyora Montaner.
0: Senyora Montaner, dispensi.
1: Para Shaki.
0: Shakira no fa fotos perquè està de shopping.
2: Uau.
0: I llavors jo li vaig dir... Doncs dispensa tu, em sap molt greu. Hi hauria alguna manera de després poder parlar amb ella? Perquè és que no l'estava molestant, no hi havia ningú més. No s'havia fet allò un efecte fan i un gran reclam. No ho sabia la gent. I em va dir, mira, fem una cosa, t'esperes fora de la botiga i quan acabi de comprar la Shakira t'atendrà i et podràs fer la foto amb ella. I jo tota innocent, tota il·lusió, me'n vaig cap a fora, espero, ja no sé ni què havia de comprar, però me'n vaig anar, vaig pensar en el primer és el selfie amb la Shakira. I total, passar... 10 minuts, en passen 15, en passen 20, 25...
3: Estan provant.
0: Comença a generar-se una mica efecte xup-xup al carrer, perquè jo...
3: Ho deies, no?
0: Jo crec que hi havia...
1: Ella ja feia el que no surti.
0: Jo em sentia profeta, jo vaig dir, ja la Shakira és molt fort, vaig fer venir una amiga meva corrent, i total, al cap d'una estona, ens venen les dependentes del mango i ens diuen, mira, que al final la Shakira ha sortit per la porta del darrere.
3: Ostres.
1: Ah, això és lleig,
2: eh? Meva, això de saber
0: això
2: la
0: és un engany...
2: Sí.
0: Això que l'he d'Hisenda,
2: sí,
0: dius.
2: Totalment. Me molesta més a nivell personal.
0: Perquè jo sóc una fan i a mi m'ha decebut. Lo d'Hisenda no ha decebut els fans.
3: Total.
0: En bueno, canvi, això...
3: Com diu lo Pau,
0: bueno, ja hauria...
3: com diu lo Pau, els artistes ens devem a lo públic.
0: Doncs a lo públic la Shakira no se'n va debre, llavors jo des d'aleshores tinc una espècie de relació tòxica amb ella.
1: I és totalment normal i, de fet, aquesta relació tòxica s'extén a tot l'equip perquè tot l'equip entenem el teu dolor i ens hi sumem. Et diré, ara, seriosament, la Shakira últimament està fent algunes declaracions per mi una mica polèmiques com la que ella va fer quan era al Brasil comparant-se amb mares solteres del país, o després l'altre dia va fer una carta a les famílies llatines que resideixen aquí a Espanya, també com volència similar. Una cosa molt estranya.
0: Que és aquesta cosa de voler demostrar que ets una d'elles quan en realitat tens uns privilegis que és que no t'hi pots ni comparar. Jo entenc que vulgui abraçar tot aquest col·lectiu, però clar, no sou el mateix.
1: I que pots abraçar els teus orígens i la sensació de pertànyer d'una manera diferent, saps? Sense reivindicar una qüestió de classe que queda totalment fora de tu.
2: Ella ho abraça tot menys a Marta Montaner, aquella porta d'esmango, això està clar. Jo és que encara estic afectat, després t'abraçaré jo perquè te'ho mereixes.
0: Gràcies.
4: Tot això estem gestionant, per anar a veure algun dels seus concerts.
0: Ah, sí, a mi si em regalen l'entrada i vaig directe.
3: Ho estem demanant, les entrades, si no, potser l'hem de comprar, però preparem una mica la cartera perquè la més econòmica està a 84 euros, la més cara 600. Preu mitjà de l'entrada, uns 100 euros.
2: I el que és pitjor, hauràs de parlar castellà, Roger, que tu vas molt fluix. A Madrid se parla castellà.
1: No, perquè en Roger, que et penses que vindrà?
3: Però jo no parlo quan vaig a Madrid.
2: Ah, te quedes muda. Llega sorda muda.
3: No, ja, senyor.
1: Buah, quina cançó, quin temacle.
0: Que bona,
1: És que només per cantar aquesta cançó, jo aniria a un concert que fos aquesta cançó.
2: Només, en bucle.
1: En bucle. No, només amb un cop en tinc prou.
0: És que trien una, trien només una de la Shakira. Impossible.
1: Impossible, però és que és la puta biblioteca d'Alexandria, tot té valor allà.
2: Sí,
1: no pots cremar res.
2: Absolutament.
3: Per tant, la tenim a Madrid, farà aquests...
2: 12 concerts.
3: 12 concerts i 100.000 persones a 100 euros.
2: Així, exacte. De fet, el seu primer concert serà demà divendres i, de fet, la Shakira ja ha arribat a Madrid, tota rodejada d'una multitud de reporters assedegats i d'una comparsa de ball de benvinguda.
5: ¿Qué es lo primero que vas a hacer aquí en España, Shakira? ¿Qué es lo primero que vas a hacer?
1: Abrazarnos,
5: ¡ay, te puedo abrazar! ¡Ay, gracias! ¡Shakira! ¡Ay, dai! ¡Y, oh! ¡Ale, ale! ¡Let's go! ¡Ole, que te quiero! No he visto algo así en mi vida. Los medios encima de Shakira.
0: aquest és l'Abel, no? L'Abel Planellas, el gran amic de la Laura Escanes.
3: Exacte, sí.
1: Exactament, periodista i també reporter del Cor. Mira que dèiem continguts delicats aquí al programa i constantment és, aquest programa és una medicina genial per també tenir cada vegada menys vergonya aliena, no? Treballes molt els teus límits.
3: Sí, sí, començant per nosaltres mateixos,
1: jo
3: a vegades.
1: Jo no podeu imaginar els nivells impressionants de vergonya aliena profundíssima als que he arribat veient aquesta peça audiovisual.
3: Però a mi no em sembla res de l'altre món, tampoc. No?
2: Jo ho he passat ell està molt malament. Nerviós, ell és està una nerviós. Paràlisi del son terrorífica.
0: Totalment. Què ho diu? Perquè és un excés de piloteig a un famós.
1: Tot. Ella està raríssima, ell també està estranyíssim.
3: Ningú està còmode.
1: No
3: està
1: se sent
3: còmode.
1: Res. Després ella balla... No entenc res tampoc de l'Story Time. No, hi ha... no porta res. És un contingut que a mi no m'aporta cap valor. No hi ha cap fil narratiu al voltant.
2: Bé, tornant a Shakira, només arribar a Barajas, va tenir unes paraules per l'estat espanyol on ha viscut tant d'anys.
6: Pasé los años más importantes de mi vida aquí. Cuando me fui también pasé uno de los momentos más duros de mi historia. Así que volver y de esta manera con ustedes rodeándome de cariño y de ese amor y ese apoyo que nunca me faltó de mis fans españoles, de mi público, de la gente de España. És lo que me hace volver.
2: Ella és que és en Mariano Rajoy de Colòmbia, perquè diu molt i no diu res.
1: No, i ella sembla que tots aquests anys amb en Gerard Piqué, que és una de les persones més catalanes que coneixem, no han servit de res.
2: Ah, no, no, clar. També te diré una altra
1: ella
2: cosa.
1: Ella vivia a Barcelona, ella era catalana, ella va versionar el Boig per tu i el va publicar al seu Spotify i encara hi és, i gràcies a això en Pep Sala pot viure encara
2: no,
1: sobre
2: no
1: la música. Busca quants oients mensuals té.
0: La Shakira li va demanar diners pel Boig per tu, i va dir que no.
1: Que no és pas dolent, però busca, vull dir que no passa res, que també s'ho mereix aquest pobre home.
2: I ella, de forma original, té ascendència catalana, perquè un dels seus cognoms és Ripoll. Que això m'agrada moltíssim, aquest crossover català a la vida d'en Shakira, no? Bé... Degut en aquesta residència madrilenya, en Shakira haurà de viure durant un mes, com a mínim, a Madrid, i ara ja fa dues dècades, volia sumar aquest recordatori, en Shakira ja va viure durant 4 mesos a Alcalá de Henares per compondre Fijación Oral, i de fet, allà, a Madrid, a Alcalá concretament, va viure els atemptats de Sons AM, que a mi això m'apareix molt fort, i m'apareix encara més fort que hagi compost La tortura a Alcalá de Henares. Però bé, aquesta vegada s'ha decantat per el centre de Madrid i no Alcalá. Gràcies a la revista Semana sabem que s'ha instal·lat a l'hotel The Madrid Edition de 5 estrelles. Aquest exclusiu hotel se troba ben a prop de la Puerta del Sol i en Shakira ja s'ha fet seva una de les suites Penthouse, que és una habitació d'hotel dúplex de 162 metres quadrats. Avui he descobert que Penthouse vol dir àtic de luxe. Jo, com que són coses... Jo, clar, jo sé el que vol dir T10, m'entens? Cadascú juga en els seus mercats.
1: Ja no es diu ni T10, no?
2: No, de fet, se diu T-casual, sí. T-usual... No sé, estic molt desorientada.
1: És una puta estafa, per cert.
2: Ah, totalment, sí, sí.
1: Que val una pasta, que et quedes de veritat, o sigui... I després sempre va fatal tot, és una merda, va tot tardíssim, es viu en pànic, o sigui, de veritat. És que jo aquest any estic intentant venir cada dia en tren i de veritat que és una experiència... És que és traumatitzant. Fins aquí.
2: No, cada 5 minuts passa alguna cosa. Bé, és molt emocionant.
3: Que testimoni d'algú que sobreviu a Renfe cada dia.
1: Ja saps tu de qui és culpa, no?
3: No.
1: Del senyor Trescat, no. Pensa també de qui és culpa el que passa a Can Trescat.
3: Bueno, va, escolta.
1: Tot acaba sent culpa del mateix, dels mateixos.
3: Un moment. Quan val aquest penthouse?
2: Bé, aquesta suite penthouse de 162 metres quadrats consta d'un accés exclusiu...
3: No sé de què va aquest programa, cada dia
1: no,
3: més.
1: No, avui és una muntanya russa bèstia.
3: És molt delicat. Sóc no que queda un minut, no, me'n vaig cap
1: no
3: a Vic,
1: el dia de més muntanya
3: pararé l'internet... No que l'estàs a llegir.
1: I tu, Marc Andreu, has estat de
4: riure,
1: creient,
4: sí. Jo, mira, aquí fa una mica de públic, que mai en tenim, doncs mira, avui.
2: Bé, perdona, aquesta suite penthouse consta d'un accés exclusiu, una gran terrassa amb vistes privilegiades en el casc històric de Madrid, una piscina Infinity privada, una habitació amb llit king size, vestidor, sala d'estar, menjador, cuina i un majordom privat, perquè, evidentment, la Shakira no ha de fer res perquè és rica. A l'habitació hi poden dormir fins a 6 convidats, no sabem amb qui dorm, entenem que amb el germà, que és el road manager, i amb 4 persones més que no sé qui són.
1: Antonino.
2: Exacte. I el preu d'aquesta suite ronda és 20.000 euros la nit, segons Informalia.
3: Suposo que si t'hi quedes uns quants dies et fan preu, no?
2: Sí, estic segur. Que això és esclat, o que...
3: Sí, et regalen unes paelles quan marxes.
2: Sí, i és que ells d'en Lil Dami.
3: ara fa Kellogg's.
0: Què fa el Lil Dami?
1: Programa
3: Super 3.
1: Qui no coneix la història està destinada a repetir-la. De veritat, és al·lucinant.
0: Com festa la festa?
2: Sí, crec que es diu així.
1: És molt bo, molt bo. Aquest títol és molt bo. Serà un miracle si
2: pot
1: sortir. Serà un miracle si el Lil Dami d'aquí 3 mesos pot sortir de casa tranquil.
0: Coses xulíssimes que jo... Mira, el món del pot petit és boníssim.
1: És espectacular.
3: Està molt bé.
1: Si és que hi ha coses molt bones, això.
0: Les tres bessones bebès, que jo no sabia que tenien un format. I són una monada.
1: És on jo vaig aprendre que bebè en català és bebè.
0: Bebè i nadó, també.
1: I nadó, però que saps que aquí el programa intentem dir bebè.
0: Bebè.
1: Que no ens acaba de sortir genuïn, però nosaltres ho provem.
0: Som tres bebès, sí que ho diu, sí.
2: No anem a la gran cita, no, al final, ara.
3: Queda un minut, li queda un minut. T'ha dit alguna
1: cosa? No, li queden 5 minuts al senyor 3-4.
3: Ah, perquè és fins a les 7. Sí, estarem pendents. Bé, ho deixem aquí, tornarem demà a partir de les 6 de la tarda. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
0: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Espanyol per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els quatre policies nacionals que van participar en el dispositiu on Espanyol va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció no va anar bé.
2: Va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar...
3: Podria volver a repetir, per favor?
1: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc va sortir bé. Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Repassem ara altres informacions en format breu. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres eleccions legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte i com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta que de la victòria del partit de Vladimir Putin. L'àtic de luxe de la Comunitat de Madrid es queda sense comprador. El govern de Ayuso el va comprar per 6,3 milions d'euros i l'han tret a subhasta per gairebé 6,7, però no hi ha hagut ni una sola oferta. Ara estudia una nova fórmula per vendre'l, mentre continua la polèmica sobre l'ús que se n'havia de fer. I el mercat de música viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major i la catedral amb bandes com Dan Peralbo i El Comboi o Mama Duixa. Una de les cites més destacades del dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida. Desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna. L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de drogues. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicle d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
4: En Estepona, 1.434 quilos, i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
1: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles. Esports, el Barça d'handbol supera el Montpellier a domicili 27 a 28 i suma la segona victòria consecutiva a la Lliga d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb aquests resultats. Betis 1, Getafe 1 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció a l'equip blanquiblau. Aquest divendres també juga el Barça femení i serà a les 8 d'aquest vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra, Jordi a la llista, però sense la portera Cata Coll.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, que bé, que hem arribat el divendres. Lara Garcia, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Que tens problemes per connectar-te amb l'ordinador?
6: Sí, tenim problemes amb el text, però no passa res.
5: Està tot a lloc,
6: està sota
5: per
6: control,
5: això?
6: Sí, sí.
5: A quina hora
6: et
5: lleves tu habitualment?
6: A les 4, en punt.
5: I avui per fer-te aquesta melena que ens portes de divendres...
6: A les 4, però he anat molt ràpid.
5: Bé, és que t'he vist entrar i dic, escolta'm, però quina melena arreglada per ser aquestes hores del matí.
6: És que portava dies amb els cabells fatal i avui m'he despertat i he dit, avui no, avui és divendres i avui em pentino.
5: Res més a dir.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és divendres 18 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cambrils, al Baix Camp, el sol sortirà a les 7:39 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 21 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Hola, un moment, bon dia, que sabem que tenim problemes amb el text.
0: Avui volem destacar una declaració
2: aquí
0: del cantant.
2: Bon dia, matiners. Avui volem destacar una declaració del cantant Edu Esteve en una entrevista que ha donat a la revista Under Rock, perquè acaba de treure un nou single amb nou videoclip. I diu: tenir il·lusió per alguna cosa és el més bonic que ens dona la vida.
0: Peturàs des de la ràdio a Edu Esteve, que acaba de presentar Torna, el seu nou èxit, tots els èxits del món. I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: No necessito text per dir-te bon dia, que Raül Moreno, conseller de Drets Socials, serà a les 9:15 per explicar-nos si com està el sistema d'ajudes de la Generalitat, que parlarem de si ara hem d'anar, a nosaltres hem de viatjar per veure els artistes arran de la residència de Shakira a Madrid, i de dos debuts que tindrem avui a les recomanacions del cap de setmana, la Clara Molins i el Marc Viernes.
0: A partir de les 6 del matí, en Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I en un 3 i no res, hem arribat al cap de setmana.

0: Els de Constantí, els Pets, no poden explicar millor en aquesta cançó titulada Cap de setmana, que sigui ja divendres, que es faci ja a les 5, que surtis de la feina, que arribin els amics. Acabem la setmana, molts marxareu, d'altres tornareu, potser teniu 10.000 plans o senzillament aprofitareu per no fer absolutament res, sigui com sigui. Ens trobareu amb les portes obertes de bat a bat per rebre-us amb una pancarta on hi posa Benvinguts al divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el matiner, els matiners d'avui divendres. 5 del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, matiners.
0: A veure, sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira que Europa té un problema greu amb les vacunes infantils. Aquesta matinada s'ha publicat un estudi publicat per la revista The Lancet que alerta que la vacunació infantil ha baixat en els 27 països de la Unió Europea. L'estudi comprèn des del 1980 al 2024. I aprecia que, en general, i també a Espanya, en els últims anys, això de la vacunació dels nens s'ha relaxat lleugera.
0: Caramba!
2: L'estudi no n'analitza les causes, però sí que deixa caure que la caiguda coincideix amb els anys post-pandèmia. Gràcies, Donald Trump, i gràcies a tots aquests
0: TikTokers
3: i
2: Instagramers que han anat fent bandera de no vacunar els nens.
0: Mare meva!
2: Un parell de dades que fan poca gràcia. La vacunació contra la poliomielitis ha baixat en 20 països dels 27. I la de l'hepatitis B en 18 dels 27. Els investigadors avisen que si baixen les cobertures poden tornar malalties infeccioses que fa dècades que pràcticament teníem oblidades o controlades.
0: Sí.
2: És a dir, que si algú li entra aquesta nostàlgia pels anys 80, que aposti per les ombreres, que aposti
0: les
2: per les dessuadores i els escalfadors i no pel retorn de la poliomielitis.
0: Que tens algun record de joventut?
2: No, però algunes d'aquestes sí que l'hem passat, Va.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Oients dels matiners, avui el món serà un lloc millor per les persones dependents i les seves famílies. Andreu Merino.
4: El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Això, en principi, ha de servir per destinar-hi més recursos i reduir burocràcia. També per eliminar incompatibilitats entre prestacions. Tot plegat ha estat possible gràcies a anys de demandes d'usuaris que veien com les ajudes o no arribaven o ho feien massa tard. Ara caldrà veure com s'aplica el nou sistema i, sobretot, quan serà plenament operatiu. Però sembla que es fa un pas endavant per garantir una vida digna a les persones dependents i amb discapacitat.
0: 5 del matí, gairebé 12 minuts, 3 notícies per començar el dia. Tres bones notícies perquè, tal i com estan les coses, ja que us heu de despertar aquestes hores del matí, almenys que escolteu, coses boniques, coses divertides. La gira de Shakira és la més taquillera de la història de la música llatina amb 417 milions d'euros.

0: llorones coté.
1: A veure, ja no plora i factura més que mai.
2: Hòstia, la tia, sí, sí, fins i tot més que Bad Bunny i Luis Miguel, que ho van fer... Luis Miguel, volia dir. Luis Miguel. Que ho va fer amb l'última gira l'any 2024. Recordem que Shakira farà aquesta residència europea a Madrid. Per tant, tothom que vulgui veure Shakira haurà de venir a Madrid. 12
1: haurà de venir, haurà d'anar.
2: Hauria d'anar. És que com que jo hi vaig, jo ja estic allà. 12 concerts faran total i per fer-ho ha muntat una ciutat temporal. Per cert, a Las Vegas va ser on va fer més diners, ho va fer amb un sol espectacle, va aconseguir 5,7 milions d'euros. Això sí, la residència que va fer amb èxit va aconseguir 40,6 milions d'euros amb només 7 concerts que va fer i on hi van assistir gairebé 400.000 persones. A Madrid s'espera que hi passin una mica més fins a arribar a la xifra de 600.000.
1: Dinerets, dinerets, eh?
2: Uau.
1: Quina bestiesa. Ahir, tornant a casa, pensava, com li deuen ingressar a Shakira tots els diners? Tu que vas a una gira i et diuen de cop i volta t'ingresso 20 milions al teu compte.
2: Bona pregunta.
1: No sé com ho deuen fer.
2: No ho sé.
1: Saps allò, si paguen per concert o de cop i volta et diuen...
3: Interessant,
1: és veritat. Ah, mira, ja t'he ingressat els 25 milions d'euros de l'última gira.
2: Clar, te n'avanço. No sé quan.
1: No sé, noi.
2: Bona, bona.
1: Però hem de parlar-ho això algun dia,
3: li
1: que
3: fan un bizum, saps?
2: Molt bona pregunta.
1: Sí, el que ha dit la Lara del
2: mira,
1: bizum.
2: Mira, m'he pensat en això. Què diu, que has dit?
3: No, dic que li fan un bizum
2: sí.
3: I s'ha acabat.
1: Va fer gràcia.
2: Està bé, Lara.
1: No te la rigut massa, eh?
2: També no, no.
1: Una cadena nord-americana farà un especial dels castells. Ot Serra.
4: Embogeix la plaça de la vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells.
5: Veurem si amb aquesta passió o no, però la televisió nord-americana CBS farà un especial del concurs de castells que el 3 i 4 d'octubre se celebrarà al Tàrraco Arena de Tarragona. Presentat per la seva estrella televisiva, Leslie Stahl, aquesta cadena farà una edició del seu programa de reportatge 60 Minuts, 60 Minuts, dedicat a aquesta tradició catalana. En total, de fet, més de 300 periodistes de 100 mitjans diferents s'han acreditat ja per al concurs que arrencarà el 27 de setembre a Torredembarra.
1: 60 minuts, aquí també tenim els 30.
3: Quina gràcia, eh?
1: Hem de duplicar el pressupost dels 30 minuts.
2: No, hi havia hagut uns 60 minuts.
1: Ah, hi havia
2: minuts.
1: 60?
2: Ostres, ara...
1: Ah, mira, veus, jo parlo massa vegades, també.
2: Sembla
1: no
2: que
1: dic
2: sí,
1: res,
2: eh?
1: Puntet a la boca. Gag per començar el matí. Un jove de...
2: Com el del Vicent de la Lara.
1: El què?
2: Com en la brometa del pis de l'Ala.
1: A veure si fas tu també una miqueta
2: vinga,
1: de brometa.
2: Vinga, toca
1: doncs,
2: tu. Arribarà.
1: Una jove de 24 anys ha creat un sistema per informar més ràpidament alerta dels retards de Renfe i Adif.
6: Sí, és la Marina Castellano, alumna d'Enginyeria Matemàtica de la UPF i usuària de Rodalies, per tant, pateix aquests retards. Pel seu treball de final de grau ha dissenyat el que anomena un sistema d'extracció i anàlisi de dades capaç de detectar una incidència a Rodalies i informar-ne de mitjana uns 45 minuts abans del que ho fan els canals oficials actuals de Renfe. El sistema permet detectar, verificar i processar automàticament els milers de missatges que es comparteixen a les xarxes socials sobre aquestes incidències, n'extreu informació fiable i la contrasta amb l'avaria real i llavors es publica i els usuaris ho poden veure. La Marina Castellano està oberta que alguna entitat del mateix govern o si no
1: doncs
6: Renfe li faci una proposta o una oferta per comprar-li
1: doncs sí.
6: Aquest sistema.
1: Molt bé. M'agrada molt aquesta idea, aquesta proposta i a veure si li compren. Confirmem que evidentment hi havia 60 minuts, eh?
2: Confirmem, confirmem.
1: Ai, que bé, doncs ja tinc fet el divendres.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un quart de sis del matí, un quart i un minut, pràcticament. Tal dia com avui, del 2024, moria el baixista australià Dick Diamond, als 76 anys.
1: Va ser membre dels Easy Beats, considerats com el millor grup de pop d'Austràlia de mitjans dels anys 60. Van compondre aquest tema que sentim, Friday on My Mind, que va arribar al número 1 a Austràlia el 1966. També ho va fer al número 6 al Regne Unit i al número 16 als Estats Units, un any després, al 67. Va ser, de fet, la primera cançó de rock australiana a aconseguir un èxit internacional. Els seus concerts i el que la banda provocava era similar, es veu a la història dels Beatles, coneguda com a Beatlemania, i per això de seguida doncs, la premsa australiana va fer néixer el concepte de Easy Fever.

0: Quina bona manera per començar a fer el primer cafè d'aquest divendres des de Catalunya Ràdio i des dels matiners. I arriba el moment de repassar alguns dels grans moments que ens ha deixat la tele. Pareu bé les orelles, oients dels matiners, perquè el 23 de setembre torna a TV3 i a la plataforma 3CAT Soc i Seré, presentat per l'Àngel Llàcer.
1: 100 nous concursants, nous reptes, nous convidats i molta, molta competició per trobar qui en sap més de Catalunya.
2: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
3: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
4: Hem fet proves de què?
3: De geografia.
5: Més.
3: D'història.
5: De llengua.
3: De veneres.
5: De balls de bastons.
3: De cuina.
6: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
3: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
7: Torna.
3: Soc i Seré.
0: Doncs a veure què tal aquesta segona temporada del Soc i Seré. I qui ha tornat, per ser a la revuelta ha sigut Candela Peña.
8: L'actriu va tornar a veure Broncano i va arribar amb les piles carregades.
9: ¿Puedo hacerte un poco de crítica como si fuera yo la hater de esto?
10: Sí, por supuesto.
9: Lo vi el día 1.
10: Sí.
9: Y ya no lo volví a ver.
10: ¿Por qué?
9: Me dio una depresión, David.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
9: Oh, qué mal estuvo el día 1, David. Qué mal. O sea, esto era... Pescados y mariscos,
10: bueno,
9: Loli.
10: Porque todavía el primer día...
9: Uf, de la Santi, que lo amo, y a Milara.
10: Bueno,
9: pero esto era un truñazo.
0: És com si ve algú aquí, saps, a col·laborar.
8: Home,
0: i de cop i volta et diu, o sigui, quin programa de merda que esteu fent.
8: Truñaco,
0: Truñaco. Honesta és, també t'ho dic,
8: Sí, sí.
0: Meravellosa, recupereu també el moment de Candela Peña a la revuelta. I acabem recordant el que va dir Thaís Villas al programa Cara al Show de Marc Giró.
8: Villas va visitar el plató del seu cunyat, en Marc Giró, per explicar com va ser el seu primer dia a l'intermedio.
11: En mi caso, el secreto de estar 20 años es tener mucha paciencia. La primera vez que yo voy al que me presento al intermedio, yo venía a Telecinco, sí. Voy allí y me meten en una reunión apartadita, estaban los jefes y toda la gente que trabajaba ahí y discutían cómo se vestirán, cómo las pondrán, qué haremos, tal. Estaba Yolanda Ramos, estaba Cristina Peña, estaba Beatriz Montañez, claro. Y estaba yo. Pues bueno, Yolanda Ramos, claro, con esta altura, este cuerpo que tiene, este tal, Cristina Peña, claro, Cristina Peña es un pibón y tal cual, no sé qué. Beatriz,
0: bueno,
11: una monería de mí. Cri, cri, cri, cri, cri. Y digo, estaba yo ahí detrás y digo, o sea que soy la fea del elenco, ¿no? ¡Perfecto!
0: Perfecto.
11: ¡Pa'lante! ¡20 años!
12: ¡20 años, sí, señora!
11: ¡20 años!
0: 10 minuts, 6:15 del matí, un petonàs també des de la ràdio a Thaís Villas. Amb aquesta sintonia, obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actor Imanol Arias defensa la seva companya Maria Galiana després de les declaracions sobre Cuéntame cómo pasó.
8: Recordem que l'actriu Maria Galiana va dir en una entrevista a EFE aquesta setmana que sentia que havia desperdiciat la seva carrera com a actriu per haver dedicat 20 anys al seu paper d'àvia adorable a la sèrie. Doncs bé, ara Imanol Arias li han preguntat sobre aquest tema i atents a la resposta.
13: Yo sé lo que me ha dicho María. María no le gusta en las series, le gusta el tenis.
14: Y ¿tenis?
13: El tenis, sí. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1. Y si no le gusta en las series, pues tampoco me parece tan... Pero no sé lo que ha dicho, yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella, en cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea, ¿no? Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también.
0: Tota la raó, Imanol Arias, com per no respectar Maria Galiana.
8: I tant, que hem de venir nosaltres a dir.
0: És que tampoc ha dit cap mentida, Maria Galiana.
8: No,
0: és que no em sembla ni ofensiu.
8: És que a mi em sembla que m'ha encantat, vaja.
0: No? Sí. Ah, aquest és per donar-li de menjar part, perquè qui ha parlat ha estat l'actor i humorista Ángel Garó, que ha dit que no se sent vinculat al moviment LGTBI.
8: Sí, en una entrevista amb la revista LGTBI Xangai ha declarat que no li agrada com s'aborda, segons ell, actualment el moviment.
15: Yo no me siento vinculado con el movimiento LGTBI donde sale la gente con los huevos al aire y con calzoncillos y con las plumas que no va como una loca. Pero ¿qué explicación es? Usted puede hacer lo que le dé la gana, como yo he hecho toda mi vida, hacer lo que me da la gana. Me he acostado con mujeres, me he acostado con hombres, pero a mí nadie me ha visto con plumas en la calle enseñando el culo. Yo creo que se están inventando estas políticas izquierdistas que a mí me aterran.
0: Es que, clar, definir el moviment com gent que va ensenyant els ous...
8: Sí, sí.
0: Poca història té Ángel Garó. És més, segurament pot estar amb homes gràcies a la gent que a vegades ensenya els ous.
4: Res a dir.
1: És un missatge tan tòxic
0: Mare
1: i perillós.
0: Meva.
8: Perillós, perillós.
0: Mare meva. I sí, clar, critiquem les polítiques d'esquerra, però no sé si això amb les polítiques de dreta ho haguéssim pogut fer en algun moment. Mare meva, bon cap de setmana al senyor Garó, que rasqui una mica els ous, també. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic de física de la UPC ens donava un avís important davant les alertes per pluges.
7: Que és important que tothom sabem on vivim, és a dir, on està casa nostra. Has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa s'inundi. Això és fonamental. Molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tot Espanya. Saber on està casa teva, és a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o bàsicament quan ha de pujar el nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva.
5: I ens va visitar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que es desfeien elogis amb La bola negra, la pel·lícula de Los Javis.
12: Que una pel·lícula basada en la història de Lorca que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé del país que som i que volem ser, no? Jo sempre ho dic, no? En aquest moment tan difícil d'avenç de les forces reaccionàries, és imprescindible el paper de la cultura. El paper de la cultura en defensar valors fonamentals, el paper de la cultura en expressar-se, en denunciar.
5: A la tarda, el grup Fades va compartir una anècdota d'un dia de creació musical que, per sort, va quedar amb ensurt.
14: Vam estar com tancades a, com a una habitació, una sala, durant molt de temps, sense saber... Bueno, que el gas estava encès. I llavors van sortir una entrevista.
16: Van sortir una entrevista, això, Pau.
14: Marejades, que no podíem més en la nostra vida. I de cop vam entrar...
16: No, i jo tenia, com si fos el cas de la rialla.
14: Que quasi us moriu. I llavors, clar, estàvem allà. De cop vam entrar i vam dir, quina puta de gas, què ens ha passat?
17: Vam dir que Iconic ha sortit de...
14: Una experiència d'un
8: esmol.
5: I més enllà d'aquesta casa, ens permetreu un dia més que tornem a Federico Jiménez Los Santos i la seva indignació amb els jugadors del Real Madrid per no haver mostrat la samarreta de suport a Ceuta.
18: Pero el caso de Mbappé, que es indudablemente más listo que Vinicius, probablemente la piedra Pómez es más lista que Vinicius, pero tiene también una cara que se la pisa. El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado, y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Este discurso, esta fechoría, esta burla por parte de la tortuga ninja es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
19: Els matiners.
0: En 5 minuts arribem a 5:45 del matí. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, bon dia.
20: Bon dia, matiners. Ja som a divendres, però Mercuri i Saturn poden fer que avui el cap vagi una mica amb el fre de mà posat. Si una conversa se't fa costa amunt, no trobes les paraules o et sorprens veient-ho tot una mica negre, no treguis conclusions massa ràpid. A vegades només necessitem una mica més de temps per ordenar les idees. Així que avui, abans de respondre en calent, respira, pensa-ho bé i després ja en parlem. Bon divendres!
0: Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs comencem felicitant el presentador de tele, Marc Giró. Segur que celebrarà amb elegància.
0: El Xavi Espinosa porta molt temps fent bona classe de com riure com Marc Giró.
1: Sí? Et va sortint bé, eh?
0: Sí, mica en mica. Falta una mica d'agut.
1: Un parell de classes més i ja ho tens. Doncs avui en Marc Giró fa 52. També fa anys l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actriu Jada Pinkett Smith, també dona de Will Smith. Avui divendres en fa 55.
21: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Helena, que sí. Per molts anys a tots tres i gaudiu de valent, que avui és divendres.
0: Ai, cada dia els matiners, els que ens escolteu ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
22: Bon dia, matiners.
23: Francesc Garriga, periodista, ha viscut molts anys als Estats Units. Presenta La tarda de Catalunya Ràdio.
22: La cançó que us proposo per despertar-vos amb energia i una mica de marxa és de la cantant Ray, Where is my husband? És una cançó que em va enganxar molt aquest últim estiu i que em va acompanyar, em va donar energia, una mica de força. Així que amb aquesta energia empenta i una mica de ritme, us desitjo un molt bon dia. A gaudir-la.
24: Els més matiners.

0: Els matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 18 de setembre. Àlex Ous, bon dia de nou.
2: Bon dia, Xavier.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
2: El primer ministre, Mark Carney, celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts, una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna.
2: Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte amb aquest país, amb Ucraïna, i com que no són unes eleccions lliures ni tampoc transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin.
1: Despropòsit el judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona.
2: La traductora contractada per la Generalitat, especialista en rus i en ucraïnès, no va poder fer correctament la traducció del català al castellà.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Podria volver a repetir, per favor?
2: Finalment, els advocats van acabar traduint ells mateixos les preguntes. El govern admet l'error i diu que prendrà mesures perquè no es repeteixi.
1: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants.
2: El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució judicial. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres.
6: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar l'abril.
2: Va pagar-ne 6,3 milions d'euros i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7, 400.000 euros més car. El mercat, però, li ha girat l'esquena i la primera subhasta ha quedat deserta. Ara el govern de Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. Recordem que la Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposava de llicències d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: Els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
2: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat en un establiment de menjar ràpid per dinar, han anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007.
1: El Mercat de Música Viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major a la Catedral.
2: Anota tu perquè a l'agenda, perquè hi passaran amb bandes com Dan Peralbo i El Comboi o Mama Duixa. I una altra de les cites més destacades d'aquest dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida.
1: Aquesta tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
2: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i també els podcasts.
1: Bon cap de setmana, Àlex.
2: Igualment.
1: 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui amb l'Eurocambra en totes les portades.
7: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces a Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia. L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, diu el periòdico, que hi afegeix les declaracions textuals hem estat envaïts.
8: També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump, mentre que El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta.
7: Altres temes de portada, La Vanguardia titula atenció que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar. un tractament extrem que s'havia preparat, explica també el diari, per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare.
8: I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
1: I avui diversos articles d'opinió que reflexionen sobre Ceuta.
8: Sí, La Vanguardia exposa que la situació a Ceuta aconsella un replantejament. Recorda que els ceutins segueixen sense normalitat i que mantenir aquesta situació és jugar amb foc.
7: El diari de Godó diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços.
8: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus.
7: I considera que l'aposta s'hauria d'orientar a fomentar el desenvolupament democràtic i econòmic de tot el Magrib.
8: Per a El Mundo, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària.
7: I titlla de cínica l'estratègia política de Pedro Sánchez de passar, diu, tota la responsabilitat de la situació a Ceuta a un alcalde desbordat per una crisi que ja no és d'estat, sinó europea.
8: El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta de l'equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt la crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola.
7: Diu que ara el risc és que en el discurs de la ja justa i urgent solidaritat amb Ceuta es filtri la llavor de l'odi i la divisió.
8: A l'Ara, Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta. Quanta comèdia!
7: I critica que les crítiques als jugadors vinguin dels creadors de no es poden barrejar la política i l'esport quan es tractava de l'independentisme.
1: A aquestes hores del matí també moment de repassar la premsa digital. Quina sèrie rasa a la Xina?
7: Doncs una de feta amb intel·ligència artificial amb el títol Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia, no té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior, atenció, al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en només 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
1: On fan el millor pa de tot l'estat?
8: A Múrcia, al forn Joaquín.
1: Forn Joaquín.
8: El Joaquín s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet a Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana, Tosca, el forn Roisser de Coristanco, a la Corunya, i de Barcelona n'hi ha 7 d'establiments, de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Murcia.
1: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la festa al cel de Salou aquest cap de setmana?
7: Doncs que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim al Més que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
1: Vinga, que són... Mira, és que mica a mica, poc a poc, només 6 minuts, arribem a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ens esteu escoltant ara mateix. També una missió conjunta per ICAT. Ja ho sabeu que ens despertem cada dia amb tots vosaltres i aquestes hores del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Comencem amb l'inici de la setmana del llibre en català, que ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Deixa'm...

0: Tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials. També s'hi faran podcast en directe, com Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. I els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. I encara a Barcelona, Marta?
1: Sí, hem de lamentar una notícia trista, perquè ha mort el promotor musical Guim Cifré, ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i estava al capdavant de la reobertura del Jazz Sí, un local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Músics. El club aquest s'havia d'inaugurar justament avui, amb 3 dies de concerts que, evidentment, doncs s'han cancel·lat.
0: Doncs des d'aquí una abraçada als familiars i als amics del Guim i un parell de coses una mica més alegres.

0: Ho hem comentat a l'inici del programa. Avui arrenca aquesta tanda de concerts de Shakira a Madrid.
1: Seran 12 concerts que farà fins al 12 d'octubre. Tindrem, per tant, Shakira per donar i per regalar avui al matí a Catalunya Ràdio. En parlarem amb la periodista musical Lorena Montón sobre aquest fenomen de residències i què suposa haver una ciutat com Madrid, en aquest cas, que es faci una cosa com aquesta.
0: I acabem parlant de Rubén Blades.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, hola.
0: Vinga, preparats com sempre per jugar també amb els oients que a aquestes hores del matí esteu fent el primer cafè. Arriba el moment de la dada, Maria. Avui Àngel Llàcer no ens acompanya, es deu haver dormit.
1: Oh.
0: Portàvem 2 dies que el teníem participant, però es veu que amb tot això, aquestes hores, deu estar planxant el cap. Què? Explica'ns, a veure.
1: Avui us porto una dada sobre aquesta cantant. Aviam si la

0: Qui és?
1: És Shakira.
0: Bona, a veure.
1: Fa uns quants anyets.
2: Mare de Déu.
0: Mare meva. Ah, espera, que tenim l'Àngel allà.
2: Ei! Sempre atent.
0: A veure, avui és Shakira.
1: Avui, com sabeu, comença aquesta tongada de 12 concerts a Madrid i aquesta cançó que sentiu és Sueños, una de les que incluïa el seu primer àlbum, Màgia. Per això, avui us pregunto...
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: La Lara és la més fan, eh?
0: Ahir vaig guanyar
2: jo,
0: eh?
2: No, jo crec que ets tu, eh?
0: A veure...
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: Jo era jove Shakira. Jo diria que...
2: Molt jove.
0: Jo diria que 16.
1: 16, Canalies, molt bé.
0: Llàcer també pot anar participant. Lara, Marta...
2: La fem menor. Okay. Jo la faig major d'edat, 18.
0: Ah, espera, que Ricard Costrell també juga. Ah.
2: Espera. Jo diré 19.
0: A veure, anem a pams, val? Anem a pams. 18, Marta...
2: 16, 18, 20... Ai, 19.
0: Espera, espera, un moment. A veure, 16, Lara...
2: 19.
0: 19, Marta...
2: 18.
0: 18. A veure, Àngel diu 17 i Ricard diu... Espera't, que estic... Ricard diu 15, uau!
1: 15.
0: És a dir, tenim 15, 16, 17, 18, 19.
2: És que potser era molt petita, eh?
0: Avui... 5 persones participant, però només en pot guanyar una. Repetim la pregunta, Maria.
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: I quants anys devia tenir Shakira?
2: Que fort, ara la buscaré, eh?
3: Ai, quina
2: crítica! Vull veure-hi la cara.
3: I de quin color portava els cabells?
2: Ah, bona, bona.
0: I avui qui guanya la dada, Maria, és...
1: Ricard Ostrell! No.
0: És que, a més, o sigui, Ricard Ostrell diu... Dic 15 perquè tu dius 16. És a dir... Molt bé, doncs...
2: Menor, menor.
1: En tenia un menys, 14.
2: Uau!
0: Ah.
2: Uau.
1: Era el 1991. I el va gravar amb 13 anys. I, de fet, la majoria de les cançons les havia escrit ella mateixa des dels 8 anys. Com, per exemple, aquesta. Tus gafes oscures.
4: Tus gafes oscures me hacen vibrar cada vez que te ocultas.
1: Aquesta és una cançó que va dedicar al seu pare, que quan va morir...

0: i guanyi.
1: És la sort del principiant, sí, però perquè no havia, no havia participat,
0: no havia participat encara. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Fins ara. I avui movem el dial uns quants anys enrere. Fins al 1983, Catalunya Ràdio va estrenar un programa que es deia Inèdits i Pirats. El dirigia en Jordi Tardà i el presentava un jove Miquel Calçada, Mikimoto, i sonava així.
3: Benvinguts i ben trobats. Amb la sintonia original d'Inèdits i Pirates comença un nou programa a les zones de Catalunya Ràdio. Dins del primer programa d'Inèdits i Pirates us oferirem un sumari força complet amb els següents grups. En primer lloc, The Rolling Stones, contes de la seva darrera gira, primera part. Gregory Isaacs, digne successor de Bob Marley. Meatloaf, força i geni del gros americà en directe. David Sanborn, l'estel del jazz jove americà. I finalment, The Police, estar a l'escenari.
0: La música de Miquel Calçada, amb aquest programa que s'escoltava ara fa uns quants anys a Catalunya Ràdio. 3:15 del matí, un minut. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
0: Res, queden 14 minuts perquè comenci el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb quin menú, Maiol?
4: Doncs mira, avui parlarem de per què aquest cap de setmana coincideixen Abascal, Feijó i Pedro Sánchez de Catalunya, que coincideixin no en el mateix espai físic, sinó en el mateix àmbit territorial, per entendre'ns. Després també entrevistarem el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, a qui li preguntarem si el sistema d'ajudes de Catalunya està preparat per tota la crisi econòmica que estem vivint, que s'està vivint a la micro... economia. També parlarem del concert de Shakira, no pel que s'està vivint a Madrid, sinó per si ara haurem de ser els fans que viatgem a veure els artistes i no els artistes que viatgin per fer concerts a cada ciutat. Després tenim les recomanacions culturals amb dos debuts, amb la Clara Molins i el Marc Viernes, que molts coneixereu pel seu nom de xarxes, No Solo Viernes. Després un oient de matiners, Àngel Llàcer, que ens explicarà el seu dilema amb Judit Mascó i Elisenda Pineda, és que ara són tres dilemes, per tant, relació...
0: I no ens el poden avançar, perquè li demanaria a l'Àngel que me l'avancés.
4: No, però sempre és millor sentir-ho en directe. I res, després una mica d'humor, el Gavaldà per tancar la setmana i cap de setmana, escolta'm, que això ja s'acaba.
0: I tant que sí, gràcies, Maiol, us escoltarem. Fins ara. I a tots els oients, 93207474, preparats per escoltar-vos, aquells que esteu desperts a aquestes hores.
5: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
6: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
7: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
6: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
9: Home, d'enhorabona!
10: Moltes gràcies.
9: Avi Bassas! L'avi Antoni!
10: Bueno, no cal insistir...
8: I les iaies...
11: Tu ets la iaia costurera.
12: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
8: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
9: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
13: Serà un lío.
9: Como?
12: Pues F-R... A-N, pues no.
9: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
14: Sex.
9: Francesc.
14: Sexca.
15: ¿Cómo?
9: Francesc.
14: ¡Fábregas, que no me sale!
16: O cada uno me llama como quiere.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
17: Vostè està aquí.
8: Amb Francesc Garriga.
17: Adiós.
8: Els matiners.
0: Pep, molt bon dia.
18: Bon dia. M'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres... M'heu d'alegrar amb el dia que te canto.
0: Vinga, va.
18: Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats!
0: Ai, m'encanta la vida, sí, m'encanta!
13: Ets el millor, Pep!
0: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí.
8: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Es nota que és divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Ja tinc preparat per aquí l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. A veure si el tinc per aquí, que potser...
1: És que
0: a mi, cada vegada que l'Eloi no contesta, a mi em fa patir, perquè segur que està construint un mur. No sé si el mur és de contenció o no, però en tot cas, jo cada vegada que sento la seva absència penso, potser el mur... Ara em diuen que el tinc. A veure, Eloi?
2: Sí, sí, sí, hi soc, eh?
0: T'anava a preguntar, perdó la pregunta, ets viu, eh?
2: Soc viu, soc viu.
0: Què, com va la construcció del mur? A veure, explica, que tenim bé, mig país parlant d'això.
2: Ostres, sí, és una qüestió d'estat, això, eh? Em falta només coronar-lo.
0: Oh?
2: Vol dir acabar la part alta.
0: Home, si fill, a veure, Eloi, coronar, fins aquí arribem, és que tu també...
2: Bueno, jo què sé, tu, jo ho he d'aprendre, això.
0: Corones un castell, corones un cim, corones a un home, vull dir, que, a veure, coronar de tota la vida.
2: Doncs això, doncs em falta només coronar-lo, però se m'ha acabat la pedra. Llavors ara l'he d'anar a buscar més lluny, i clar, és més d'esforç.
0: On vas a buscar la pedra,
2: Eloi? Uns dies més. No, una mica més lluny, una mica més avall.
0: Però vull dir, robes les pedres del bosc i les poses allà al mur?
2: Sí, jo veig que en un lloc que hi ha alguna esllavissada al costat,
0: sí.
2: I llavors agafo pedres d'allà. El que passa que, clar, cada vegada les tinc més lluny i em porta més feina, em costa més feina.
1: Però que hi vas, amb una carreta, o com hi vas?
2: No, no, mà. És al mig del bosc, molt dependent.
0: Però a veure, si ets un home de les muntanyes, per què no agafes un carretó d'aquests petits amb una roda i vas? Que estaria sense samarreta allà buscant pedres?
2: Com t'estàs imaginant, això, eh?
0: No,
2: és una fotografia. Fa un pendent impossible,
1: això. A veure si prendrà mal, ara.
2: No prendrem mal. Tot a lloc, encara.
0: En tot cas, aprofita ara que està plovent, a veure si baixen pedres de dalt de la muntanya i les agafes.
2: A veure si em baixa.
0: El consell del pagès Canalies. Eloi, arribem al cap de setmana. Aquesta nit encara hi ha hagut pluges. Almenys a Barcelona ciutat també està caient algun plugim, però què ens espera les properes hores, Eloi?
2: Sí, avui tenim això, aquestes tempestes que s'estan formant sobre el mar i llavors que durant aquest matí i migdia encara en algun moment poden tocar terra i deixar algun ruixet o en algun moment algun xàfec. Això podria passar entre la costa de Barcelona i el nord de la Costa Daurada. Res, també hi ha quatre ruixets al nord de les comarques de Girona, la resta avui s'aniran obrint clarianes, també hi haurà algun ruixadet a la tarda al nord-est, Girona, Barcelona, les comarques de l'interior, poca cosa. I el cap de setmana, sol.
0: Bé.
2: Potser dissabte al matí encara quatre nuvolets a la costa, però la idea és que vagin marxant i que s'imposi el sol tant dissabte com diumenge i que vagin pujant les temperatures.
0: I pujada de temperatura, entenc? Vull dir que podrem anar a la platgeta encara aquest cap de setmana.
2: Sí, potser li has de posar més ganes que no pas el cap de setmana passat, però sí.
0: Bueno, però...
1: Ja ho farem.
0: Home, si compares la temperatura del cap de setmana passat amb aquella calor que fotia, ara potser és la temperatura perfecta per ficar-te al mar.
2: Clar, demà tindrem a la costa uns 26-27 graus.
0: Perfecte, és la temperatura que el cos de Brunà. Està bé.
2: És el que toca en un setembre, sí.
0: Molt bé, escolta'm, estarem pendents del temps, del cap de setmana i sobretot de la construcció del teu mur.
2: I del mur, a veure si porto les pedres, va.
0: Ai, Déu meu, quina por que em fas. Gràcies, Eloi, una abraçada.
2: Que vagi bé,
0: adéu-siau. Adéu.
11: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 4-7-4.
0: Els matiners ens encanta escoltar-vos, sobretot aquells que a aquestes hores del matí esteu desperts. Dic, perquè és que si ens truqueu adormits teniu un problema.
1: Un sonàmbul. Estaria bé. Tot pot ser.
0: T'imagines? 93207474. Aquest matí vull saludar en Manel. Manel, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Com estàs, Manel?
13: Pues mira, treballant.
0: Fas veure una mica de dormit, de que fa poc que t'has despertat. Potser m'equivoco.
13: Perdó, és que t'has sentit fatal, perquè estic aquí a Mercabarna i n'hi ha molt de soroll. No, pots repetir, sisplau.
0: Sí, però ja m'ho has contestat, perquè t'he dit, fas veure una mica de dormit.
13: Ui.
0: Manel?
13: Digues.
0: Em sents bé?
13: A mitges.
0: Veig que tenim que Mercabarna aquestes hores del matí i el tenim una miqueta en ebullició, no?
13: Sí, clar, i més divendres és un moment una mica nerviós per tots aquí.
0: Manel, a quina hora et despertes tu?
13: Pues en funció del temps, per exemple,
0: sí.
13: Perquè si hi ha un temporal o el que sigui, pues bueno, pot fallar una mica de peix i tal, però vamos, entre les 4 i mitja.
0: M'han dit que ets un conegut peixater de la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec.
13: Això mateix.
0: És a dir, que vas per la peixateria i tothom et té totalment controlat, Manel?
13: Més o menys, sí, perquè a més vic al barri i el treball de botiga la tinc al barri, o sigui, de controlat he estat tota la meva vida. Sempre he estat fiscalitzat.
0: Escolta, Manel, i quin ambient hi ha en aquest cas al Poble Sec?
13: El que dius?
0: Estàs al mercat del Poble Sec?
13: No, és botiga. És botiga.
0: Com va el comerç? Feu família entre els comerciants de Poble Sec o no?
13: Sí. Ha sigut un barri que, per norma general, sempre hem fet família. Sí que és cert que està canviant la tipologia de comerç, està canviant la tipologia de veïnat, i això no és el mateix. Però, els tradicionals seguim lluitant.
0: Això és el més important. I escolta'm, Manel, a quina hora anirem a dormir avui? Molt tard o molt d'hora?
13: Mira, sempre dic coses a fer d'hora, no me'n vaig mai.
0: És a dir, que...
13: Per desgràcia, no dormo gaire, no?
0: Exacte, és el que t'anava a dir. Dormim poc, Manel?
13: Molt poc. Per el que necessitaria, molt poc.
0: En tot cas, empenta, com sempre, des dels matiners als petits comerços, en aquest cas a la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec. Manel, que vagi molt bé la jornada. També una abraçada.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres
0: bé.
13: I gràcies per fer això per nosaltres.
0: Gràcies, vinga. Manel. Adéu. Marta Viana, Lara García, que tingueu bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Que bé, que estan contentes. Mentre està la música de Michael Gray per arribar pràcticament a les 6 del matí.

0: Doncs vinga, que li posem ritme als matiners de Catalunya Ràdio amb aquest èxit, que per cert ja té els seus anys, eh? The Weeknd és la música que ens empeny pràcticament ja fins les 6 del matí amb Michael Gray. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Aniràs a veure la Shakira a Madrid, tu o no?
1: No, no tinc temps.
0: Per què no? El cap de setmana.
1: No tinc temps.
0: Sí, però si a tu t'agrada fer aquestes coses.
1: A Madrid, un cap anar a veure la Shakira, m'agrada fer?
0: No, fer coses.
1: Ah, fer coses, sí, home.
0: Com, per exemple, algunes de les coses de les que parlareu aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, entre d'elles, precisament, si haurem de viatjar ara per veure els nostres artistes favorits.
1: Sí, això en parlarem avui també, i avui tindrem debut de Marc Viernés, entre d'altres, que s'incorpora també amb nosaltres, a la família del matí, o la Clara Molins, que també s'incorpora al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs que no pari el ritme, que tinguis un bon programa, Ricard.
1: Gràcies.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb Ricard Ostrell i al matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana, matiners, i tornem dilluns. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I atenció, perquè avui fins al migdia tenim avisos grocs per intensitat de pluja al litoral des del Tarragonès fins al Maresme. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim aquestes tempestes sobre el mar que en algun moment poden arribar a tocar terra a la costa central i al nord de la Costa Daurada. Seran fenòmens molt puntuals. També hi ha núvols i petits ruixats a les comarques del nord-est. La tendència és que s'obrin clarianes i que el cap de setmana faci més sol.
0: Tot això avui en ple desembarcament de líders espanyols aquests dies a Catalunya. En un ambient clarament preelectoral, el cap de setmana vindran Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, que no ho feia des d'abans de l'estiu, i ahir avui és el torn també del líder de Vox, Santiago Abascal. Àlex Giralt, Robert, bon dia.
2: Bon dia, sí, Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà al costat de Salvador Illa i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona i qui avui fa un míting a Barcelona és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir ja va actuar a Lleida.
0: I el que vindrà aquest matí també és el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que serà rebut a Palau pel president Salvador Illa. Un altre líder, en aquest cas exlíder, Pablo Iglesias, rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Això després que el ministre de Cultura obrís la porta ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
3: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en el a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i, per tant, jugaré el meu paper.
0: Doncs bé, en un article al diari Red, l'exlíder de Podem dubta que Urtasun sigui un actiu electoral per fer front a Sánchez, ja que diu perfectament que podria formar part d'una llista del PSC. I, per últim, nova versió també del govern madrileny sobre l'àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso. Primer es va dir que seria una oficina. Després es va assegurar que no seria residència oficial. I ara ja admet que sí que podia convertir-se en un allotjament ocasional. Diuen Miguel Ángel García Martín, conseller de la Presidència.
4: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la comunidad.
0: Avui analitzarem en temps d'agora fins a quin punt pot passar factura a Ayuso la polèmica d'aquest àtic de luxe que, per cert, el govern madrileny encara no ha pogut vendre. I una de les fotografies del dia la tindrem també a Ceuta, perquè avui visita la ciutat autònoma Florentino Pérez.
5: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones...
0: Això després de les paraules d'Mbappé que sentíem, el president madrileny intentarà així aixecar la polèmica de les samarretes protagonitzada per Mbappé, també per Vinícius o Konaté, i que ha indignat també a part del madridisme. I de la situació a Ceuta també en parlarem a quarts de 10, avui amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Amb ell analitzarem si la immigració i la solidaritat han de tenir límits, tal com han proposat a les últimes setmanes des de José Montilla fins a Oriol Junqueras. I tenim també novetats del cas Endic. Avui, atenció, perquè La Vanguardia explica que Jonathan Endic es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc. Era un tractament que la terapeuta de Jonathan Endic havia pensat per un altre pacient, que diu que odiava la seva mare, i que consistia en anar a Montserrat i simular... Bum! Que llançaves un familiar per un barranc. Diu que el fill del fundador de Mango, quan ho va saber, es va mostrar interessat per aquesta teràpia. Bé, en temps d'agora en parlarem i també analitzarem el carrusel de concerts que va començar en aquest cas avui amb Shakira a Madrid.

La cantant colombiana s'ha fet construir un estadi, un recinte immens de 15 hectàrees, que inclou 8 pavellons. Shakira, que hi farà 12 concerts durant les properes 3 setmanes. Avui en parlarem amb Lorena Montón, periodista musical, passejada precisament en el fenomen Montón. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, Shakira. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. No fighting.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I ara comencem aquest repàs a l'actualitat amb aquest cas Marc Jurado. Bon dia, Marc.
3: Molt bon dia.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
2: I comencem per la primera notícia que explicàvem. Els líders polítics comencen a escalfar ja motors de cara a les eleccions municipals i també generals de l'any vinent. I prova d'això és que aquesta setmana hi ha desplegament de líders polítics espanyols a Catalunya.
4: Sí, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desfilen pel país en ple enlairament del curs polític.
2: Àlex Gerald Robert.
5: El president espanyol tancarà diumenge la festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny. Camí paral·lel al de Feijóo, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
6: Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Catalunya, y mucho menos contra Catalunya.
5: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
7: La polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
5: Vox té entre cella i cella que s'ha el votant socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Gerald Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara sobre el líders, Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasun, en aquest cas, com a candidat de Sumar. L'exlíder de Podem creu que no és la figura que pugui fer front, en aquest cas, a un vot útil en què apel·larà Pedro Sánchez.
3: Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura ahir al matí de Catalunya Ràdio, postulant-se.
8: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
2: I atenció al que publica avui La Vanguardia sobre el cas Endic. Jonathan Endic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
4: Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Júlia Liderval, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Això va explicar la professora d'anglès de Jonathan Endic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia en portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després animaria a empènyer-lo per demostrar-li la incapacitat de fer-ho, de poder-la empènyer. L'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixades de Montserrat, que és la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
2: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir en el judici a Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures, Marc.
3: La intèrpret sí que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
9: A l'interrogatori del primer testimoni,
10: si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
11: Pot tornar a repetir la pregunta?
10: Sí, si ell va participar...
11: Podria volver a repetir, per favor.
9: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
12: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
13: No és això.
12: És que no sento bé.
9: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: L'Audiència Nacional, en aquest cas, aixeca la suspensió a la instal·lació d'un campament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta.
4: El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària, tal com li reclamava el govern espanyol. Especifica més que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i protegir l'estabilitat de la ciutat. El ministre que comanda la crisi, Ángel Víctor Torres, ha celebrat la resolució.
14: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
4: El sindicat unificat de la policia havia presentat un recurs contra la instal·lació d'aquest campament i n'havia aconseguit la paralització. Mentrestant, a Brussel·les, el govern espanyol ha reclamat introduir canvis legislatius que permetin accelerar el retorn dels immigrants.
2: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però també evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat, en aquest cas, Brussel·les.
3: El primer ministre canadenc, Mark Carney, va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant.
2: A Estrasburg, Bruno Fortea.
13: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
15: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
13: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I mentrestant, els russos voten des d'avui fins diumenge per escollir un nou parlament. Com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Rússia unida. Moscou, Cristina Solies.
16: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
17: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
16: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I una altra de les eleccions que hi ha aquest diumenge són, en aquest cas, a Alemanya. El canceller alemany Friedrich Merz se la juga en unes noves eleccions regionals en dos estats federals, després de la desfeta de fa 15 dies, recordem, a l'est del país, que va guanyar l'extrema dreta.
4: Aquesta vegada hi ha comicis a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín.
2: Berlín, Jordi Regàs.
18: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
19: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
18: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar el mes d'abril. La primera subhasta ha quedat deserta.
3: El govern madrileny ha pagat 6,3 milions d'euros per adquirir-lo i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7. També 400.000 euros, de fet, més car que no pas el va adquirir abans. El mercat, però, li ha girat l'esquena. Ara, el govern d'Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. La Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu principal, de fet, provisional, però el fet és que no disposava de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
2: I detingut un jove de 21 anys, en aquest cas aquí i atribueixen 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona.
4: Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF reforcessin la vigilància nocturna de la xarxa ferroviària per mirar de localitzar el lladre.
2: I mentrestant, la nova direcció dels Mossos d'Esquadra vol potenciar, diu, la policia de proximitat. Augmentarà els recursos per investigar i preparar també un pla contra les bandes llatines.
3: Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament, tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com el nou director general de la policia, Ferran López, i també la nova comissària en cap, Sílvia Catà.
20: Amb els nous nomenaments, Interior obre una nova etapa amb una línia continuista en els plans Campai o Daga, per exemple, però s'incrementen els mitjans per millorar la investigació i l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat. En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes llatines i el director de la policia, Ferran Gómez, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
21: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la comissaria d'inspecció i avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
20: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Perquè els Mossos també estan buscant ara un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
4: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan ha entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se de la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, sí que complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007.
2: I desmantellen una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna.
3: L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de droga. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles, per cert, justament a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya, amb vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
22: Han estat 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
3: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una droga sintètica, dues armes de foc i també 37 vehicles.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: La primera.
23: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que m'agrada caminar de nit, carrers petits. Hi ha màgia, la cosa de perdre, dius en boca.
4: Avui comença la setmana del llibre en català, ho fa sota el lema molt per veure, molt per llegir, i un any més es farà el passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris, també s'hi faran podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serrer rebran els premis Trajectòria i Difusió.
2: La segona.
23: I tu

0: Madrid. Avui a casa nostra hi actua Nacho Vegas. Ho fa al Mercat de Música Viva de Vic. Ho fa el mateix dia. Queden per Albol, València, Pep Jimeno Butifarra i Lia Cali.
1: I la tercera?

0: el Premi Billboard, ícono com a reconeixement als 50 anys de trajectòria, serà el 22 d'octubre en una gala que se celebrarà a Miami.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça no vol córrer riscos amb Joan Garcia. Es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el cué de la primera divisió, l'Elx, a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els saudins després de la polèmica de les samarretes. I victòria de prestigi a la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
1: Tot això avui, que és divendres, 18 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arnau, amb 3 quilos 50 grams a l'Hospital del Mar, i també la Maia, amb 2 quilos 860 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, encara tenim algunes tempestes davant de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, són tempestes que estan descarregant des de fa estona, es mantindran durant aquest matí i en algun moment poden tocar terra. Ha passat el Barcelonès, ha passat el Garraf, ara mateix està passant cap a la zona de Castelldefels. Són extremadament locals. Llavors, de cara a la tarda creiem que aniran desapareixent, però sí que quedaran restes de núvols, sobretot a les comarques del nord. Girona, Barcelona, amb algun ruixadet a les comarques de l'interior, a la resta moltes més estones de sol i amb temperatures que avui quedaran frenades, màximes de 24-26 graus, potser les més altes 28 graus al sud. I de cara a aquests pròxims dies, els núvols van marxant a poc, demà en quedaran alguns a prop de la costa i diumenge sí, posarà el sol a tot arreu amb una temperatura ja més alta.
1: Són les 6:20.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A partir de les 9 entrevistarem el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
6: A les 10 analitzarem els concerts en format residència de Shakira a Madrid. En parlarem amb Lorena Montón, periodista especialitzada en el fenomen fan.
5: A 11:15, taula de recomanacions per al cap de setmana, amb Mariola Cubells, Marc Biernés, Clara Molins, Roger Escapa, Marta Viana, Francesc Soler, Robert Prat i l'Armínia. Sortejarem fanpacks del Festival de Sitges.
6: I a les 11, els dilemes amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Hem d'evitar les persones amb qui no congeniem? Et faries una cirurgia plàstica per conservar la feina de la teva vida? Hem de cridar l'atenció a qui no respecta les normes a l'espai públic?
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio.

0: I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit des de Londres, Quim Olivares. Good morning.
1: Good morning.
0: Apa, Quim, Francesc Canals, ni hao.
2: Ni hao.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, buenos días.
3: Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
0: I a Madrid, bon dia. Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Comencem al Regne Unit i ho fem centrats també en una de les preocupacions del moment arreu del món, que és la intel·ligència artificial. A Escòcia, el Parlament ha aprovat aturar durant un any els permisos per construir futurs centres per amagatzemar dades de la IA, Quim.
5: Sí, el Regne Unit és el tercer lloc del món al darrere dels Estats Units i Alemanya amb més centres de dades. A Escòcia viu un boom de sol·licituds perquè el sol és barat, hi ha força aigua i energia eòlica. Molts xoquen, però, amb les protestes ciutadanes que critiquen les elevades emissions i ús d'aigua i els pocs llocs de treball que generen. També temen que l'electricitat s'encareixi, ja que aquests centres en consumeixen molta. De moment, el Parlament escocès ha votat perquè no es donin més permisos de construcció fins que el govern d'Edimburg publiqui una estratègia nacional sobre el tema.
0: I d'una preocupació futura a una altra, la catàstrofe al Nepal i al Tibet a finals d'agost és, segons diversos estudis mediambientals, el començament d'una era de greus dèficits hídrics a tots els territoris que proveeix l'aigua l'Himàlaia. Francesc.
6: Sí, un fenomen, el despreniment de la glacera i la riuada, que un estudi conjunt de tres organismes especialitzats en alta muntanya consideren que anirà a més. La pèrdua de massa de gel de les glaceres, en gran mesura per l'escalfament global, és general a la zona. 200 es consideren de gran risc i 56 de molt alt risc. Que les glaceres es fonguin i no es regenerin perquè no neva prou i la neu es desfà massa ràpid, fa creure que els rius de l'Himàlaia arribaran al pic del seu cabal a meitat de segle i aleshores ja sempre serà menor, amb la falta d'aigua per al consum i l'activitat agrícola que comportarà.
0: I més mal de caps, aquests més locals. Preocupació a l'Argentina pels robatoris de cavalls en diversos clubs hípics. Fins i tot, en algun cas, han fugit muntant-los al galop. Joan.
7: El darrer cas ha estat el més espectacular, per dir-ho d'alguna manera. En plena nit, en un poble proper a la ciutat de Córdoba, els lladres es van emportar fa pocs dies 4 cavalls. En ser enxampats per un vigilant que els va començar a perseguir, és que aquests lladres van decidir fugir al galop muntant els exemplars pels carrers de la localitat. Per recuperar-los, els seus propietaris han pagat uns 1.500 euros als lladres, a qui la policia continua buscant.
0: I el millor antídot contra les preocupacions és la música. Doncs bé, sapigueu que comença el show de Shakira a Madrid. Aquest vespre, primer dels 12 concerts que l'artista colombiana hi farà fins a l'11 d'octubre. És una residència, el més pur estil americà, que paralitza un barri sencer de la ciutat. Paula.
4: Madrid és l'única parada de la gira europea. 3 concerts per setmana durant un mes, 600.000 persones i un estadi Macondo construït per a l'ocasió. Obrirà de migdia fins a la mitjanit amb 8 pavellons, museus, biblioteca, gastronomia, on Shakira aterra.
8: Con la ilusión de darles lo mejor de mí, de ofrecerles lo mejor de nuestra cultura latina.
4: Però el show desperta tanta eufòria com malestar. Els veïns protesten per un macroesdeveniment que, en lloc de Barcelona, Shakira ha preferit fer a Madrid, la ciutat que els 2000 era un amor que volia deixar enrere.
0: Així tenim el món. Són les 6 i 25. I avui arriba al cinema, és una de les pel·lícules més turbulentes dels últims anys. Coyote versus Acme. Frederic Vincent, bon dia.
9: Bon dia, sí, és una història interessant. Anem a pams.
0: Els jo no sé fans... què és Acme, eh?
9: Acme, ara t'ho explico. Ah. Els fans dels... És que ja és que et pillo una mica així, perquè això és una mica... ja té anys. Ja. Els fans dels clàssics dels dibuixos animats, dels Looney Tunes, recordaran el Coyote perseguint el Correcamins.
0: Fins aquí bé.
9: Vinga, doncs el coiot feia servir dinamita, coets, imants gegants, catapultes, tot per carregar-se el Correcamins o intentar-ho. Tot això era de la mateixa marca Acme. Acme era una broma que feia Looney Tunes perquè a principis del segle XX era molt habitual que les empreses es posessin Acme en els seus negocis, diuen, perquè com que començava a parar, així sortia al principi del llistí telefònic. El tema és que molts dels invents d'Acme per caçar els Correcamins en aquests dibuixos, animats, molt sovint sortien malament. La dinamita esclatava quan no tocava, les catapultes anaven en la direcció equivocada, en fi, un desastre. Arran d'això, la revista New Yorker va publicar un conte molt, molt recomanable, ja fa uns anys, on el coiot presenta una querella contra Acme per danys i perjudicis. Fan aquest conte en què el coiot diu, escolteu, m'heu venut tots aquests productes, no funcionen, per tant, jo em querello. Això va agradar molt a Hollywood, que en va fer una pel·lícula. La va produir Warner, em va dir Coyote versus Acme, s'havia d'estrenar el juliol del 2023, però aquí la cosa es va complicar.
1: La Barbie, el món real...
2: Aquesta nina en una caixa.
9: Perquè el juliol 23 Warner havia d'estrenar Barbie i va dir, saps què, no podem fer dues estrenes potents alhora, per tant, ajornem Coyote versus Acme. Però després a la Warner li comencen a tremolar les cames. I si la pel·lícula no funciona? I si no agrada? I si no recuperem els diners? I el que van fer? Doncs que tot i que la pel·lícula ja estava acabada, muntada i del tot, dient, la guardem en un calaix. No l'estrenem per poder obtenir beneficis fiscals. Els 70 milions que ens ha costat aquesta pel·lícula la registrem com a pèrdues i així com a mínim pagarem menys impostos.
10: Hello, Gotham. Batgirl here.
9: Això ha passat altres vegades. Un dels casos més famosos és aquest que sentim, Batgirl, que el mateix es va rodar, muntar i guardar en un calaix. Amb Coyote versus Acme, què va passar? Doncs que va haver-hi un moviment de fans enorme dient feu el favor d'estrenar-la. Al final, Warner va acceptar negociar amb altres distribuïdores. Una empresa que es diu Ketchup Entertainment en va comprar els drets per 50 milions i ara l'ha portat al cine.
11: Name of the case is Coyote versus Acme.
9: Wiley Coyote. I la sorpresa és que ho està petant. Avui arriba als cinemes catalans, veurem què passa, però de moment la pel·lícula ja porta 70 milions de dòlars recaptats.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
13: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
12: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts serà 2:15. I en esports, el Barça contempla reservar a Joan Garcia i no fer-lo jugar en el partit de demà contra el Sevilla.
15: Les molèsties que té el genoll plantegen aquest canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Eric Garcia assegura que l'equip es confia plenament en el porter Chesna.
16: Pensem que el Joan per mi és el millor porter del món, per tant mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell, crec que a la temporada que va jugar ho va fer un molt bon nivell, vam arribar a les semifinals del Champions.
15: El mateix Flick el va ratificar després del partit contra el Racing.
17: Of course, as our goalkeeper and of course...
18: És el nostre porter i, evidentment, Tech ha comès una errada, però tots nosaltres cometem errades, així que és normal, és la vida, aquestes coses passen.
0: L'Espanyol rep avui l'Elx, que arriba a Cornellà com a cue de la Lliga.
15: A partir de les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
19: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
0: El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per tancar la crisi de les samarretes.
15: I va acompanyat de Pirri, president d'honor del Club Blanc de Butragueño. El club vol mostrar públicament el seu suport a Ceuta. Reunirà amb el president saudí Juan Jesús Vives.
0: En punt 6:45. Comencem el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Besalú, a la Garrotxa, a les 7:32.
20: I es pondrà a les 7:54 del vespre.
0: Quina veu més neta que tens avui, Francesc. Les temperatures a aquesta hora?
21: A Malgrat de Mar, 17 graus, a Solsona, 13, i el Dover, 20.
0: Pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia. Hola, Eloi. No tenim l'Eloi. I a les carreteres i al transport públic a aquesta hora, com els tenim ara mateix? Maria Ferrández, Noguera.
22: Bon dia. Doncs ara mateix, primeres retencions a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt en l'ús de la Trinitat i a la litoral en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades entre Sant Andreu i Granollers durant 7 hores per aquests dos nous esvorancs que es van fer sota les vies del tren a Vallbona.
0: Ara sí, Eloi Cordomí, bon dia.
23: Bon dia.
0: Que pel que fa al temps hi ha risc de tempestes.
2: Sí, en tenim algunes molt localitzades davant de la costa i poden arribar a tocar terra entre la costa central i el nord de la Costa Daurada, especialment aquest matí i migdia. Després tendiran a marxar, sí que quedaran alguns núvols, sobretot a les comarques del nord-est, on poden arribar a caure alguns ruixats a l'interior de les comarques de Girona, i la tendència és que faci més sol, sobretot al cap de setmana.
0: Tot això avui, que és 18 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Sánchez, Feijóo i Abascal.
3: Tots tres passaran aquest cap de setmana per Catalunya. El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
0: El segon, Jonathan Andic.
21: Que es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient. Consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
0: El tercer, Roger Espanyol.
3: El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir al judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures. La intèrpret que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
0: El quart, Canadà.
21: Accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de represàlies si el projecte tira endavant.
0: El cinquè, Shakira.
3: Avui comencen els concerts a Madrid, convertit en la seva residència europea, farà 12 concerts en total.
0: I què més ens deixa la matinada, Freddy?
9: A Brussel·les miren cap a París, on avui el president Emmanuel Macron ha convocat tots els líders dels partits i els candidats presidencials a una reunió al Palau de l'Elisi. Segons la presidència francesa, la idea d'aquesta reunió és debatre textualment el ràpid deteriorament de la situació internacional. Els mitjans francesos diuen que Macron bàsicament vol implicar els futurs candidats presidencials en la gestió de qüestions de seguretat, però també dels preus de l'energia.
0: Em queda a dormir als Estats Units.
9: Demà Ed Sheeran actua a Filadèlfia i encara no se sap si tindrà taloners. Recordem que els artistes han deixat la gira després de la decisió de prescindir de Macklemore, un dels taloners, pels seus missatges de suport a Palestina. Segons el mateix Macklemore, el veto procedia del multimilionari Robert Kraft, que és propietari d'un dels estadis on s'havia de fer un dels concerts. Sobre això, la novetat de les últimes hores és que Kraft ha explicat que Ed Sheeran li ha demanat que doni 2 milions de dòlars en ajuda humanitària a l'Orient Mitjà. Ho ha explicat el propi Kraft, que no ha precisat si ho farà o no.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
9: Els preparatius de la reunió la setmana que ve entre Donald Trump i Xi Jinping. És la seva primera visita, és la primera visita d'un president xinès a Washington en una dècada. Sobre la taula, les disputes comercials, evidentment, o Taiwan. Sobre això, just aquesta nit, el president de l'illa ha presenciat i participat en un exercici militar amb míssils.
0: I repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Centrades sobretot en l'Eurocambra, en una doble vessant, el Canadà i la crisi de Ceuta.
5: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca que l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia, l'Eurocambra prova dividida una moció sobre Ceuta, diu El Periódico. També és el tema principal a la premsa de Madrid, El País. El Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump i per la seva banda El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. Altres temes de portada, ho hem explicat. La Vanguardia titula, atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare, i acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
0: I a la premsa comarcal, els pagesos alerten que omplir el dipòsit del tractor costa 179 euros més al febrer que al febrer. Lara García.
23: Ho llegim al Segre. Omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres costa 467 euros. Els joves agricultors i ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola, que des del mes de febrer passat ha incrementat el preu un 62%, posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions. Per aquest motiu, el sindicat agrari reclama al Ministeri d'Agricultura que adopti mesures urgents. Avui el Diari de Tarragona explica que els tribunals han aturat la instal·lació d'una quarantena de lectors de matrícules als accessos de Reus i de diferents urbanitzacions. La resolució diu que l'Ajuntament ha de revisar la solvència de l'empresa a qui ha adjudicat la instal·lació. De moment no cal que repeteixi el concurs públic, però el jutge veu necessari que el consistori revisi aquesta documentació. I la premsa comarcal avui també està pendent dels bolets. El 9-9 destaca que aquest cap de setmana, a Setcases, el Ripollès celebra la festa del bolet, coincidint, diu, amb una arrencada fluixa baixa de la temporada marcada per la manca d'aigua i per la calor.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat es manté la incògnita a la porteria del Barça.
15: El club no vol córrer riscos amb Joan García, es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el Cué de primera a l'Elx a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes i victòria de prestigi de la, a la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier.
0: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 46 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
4: Good morning, Catalunya. Se li poden discutir moltes coses, però ningú no pot negar que Donald Trump és un cap de família exemplar. De fet, alguns dels fills i gendres del president han estat un factor clau en la seva administració. I aquesta mateixa setmana ha estat notícia el seu hereu, Donald Trump Jr. Gràcies a una investigació de ProPublica, hem pogut saber que el magnat rus Omar Kreflev va pagar 2 dies de xerinola a les Bahamas per una 50ena de persones en ocasió de la boda del fill gran amb la seva esposa Bettina. Quan ha esclatat el cas, Trump Jr. ha confessat que Kreflev és un amic molt proper. De fet, va assistir a les noces. I la cosa no seria delictiva si no fos que aquest magnat té una relació molt propera amb un tal Vladimir Putin. De fet, dies abans de l'enllaç, havia acompanyat el president rus a una visita a la Xina. El patriarca Trump no va assistir a l'enllaç. Encara no sabem si perquè no li interessa el seu primogènit o perquè la cosa encara no canti més del compte.
20: Dos quarts i mig de set del matí.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
20: Catalunya s'esperta amb la mirada posada al desplegament de líders polítics espanyols aquest cap de setmana al país.
21: El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox amb un míting a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà. L'últim cop que va trepitjar Catalunya, de fet, va ser per la visita del Papa al mes de juny. I Feijó també serà diumenge, en aquest cas a Badalona. Comencen així a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
20: I encara sobre líders. Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasun com a candidat de Sumar.
21: L'exlíder de Podem creu que no és una figura que pugui fer front al vot útil a que apel·larà, diu Pedro Sánchez. Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura i el matí de Catalunya Ràdio.
7: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
20: I aquest matí també tenim novetats del cas Andic.
21: Sí, segons publica avui La Vanguardia, es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Julia Liederwald, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare, i es col·locaria la tocada al precipici. Després l'animaria a empènyer-la per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixades de Montserrat, que és just la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
20: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les.
21: El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha fet aquest pas just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
8: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
21: El Canadà ha ofert a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas liquat que hi ha al país. Planteja també que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos països.
20: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% de tumors en ratolins.
21: Es tracta d'un estudi fet per la Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca, el Becker, que es podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu amb baixa supervivència.
20: Mònica Mas.
24: Actualment aquests casos només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació feta a partir d'inserir en ratolins teixit de tumors reals de dones dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita, del VIR.
1: Con la terapia combinada conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, que quiere decir que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o a un 7% de ambas terapias por separado.
24: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna HER2 sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de reparació de l'ADN del tumor. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys. Els investigadors ho vinculen a la pandèmia.
21: Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre l'any 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes. Entre aquestes hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït a aquest descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
20: I avui comença a Girona la gran fira internacional del ciclisme, la Sea Otter Europe.
21: La mostra ha disparat el seu econòmic per la ciutat i el seu entorn, i dels 20 milions de l'any passat calculen que es doblarà aquesta xifra.
20: Girona, Fèlix Martín.
10: Calcula que s'arribarà als 40 milions d'impacte econòmic, i no només per la repercussió en hotels, en restaurants o comerços dels 3 dies de festival, sinó també per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera. Ha concretat el director del Sea Otter, Albert Balcells.
11: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra, perquè ja és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades, i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
10: En aquesta desena edició hi participen 500 marques i es preveuen 74.000 visitants. Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però els organitzadors de la Sea Otter no ho asseguren per a més endavant. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: I la crònica cultural avui la comencem parlant de la nova edició de la Setmana del Llibre en català que arrenca just avui.
22: I ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Té com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'hi faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada, i també podcast en viu, entre els quals el de Trescat Club Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. Els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió, i també es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarás en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit.
20: Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek entre les estrelles de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que també comença avui.
22: Oficialment engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues d'elles a competició oficial.
20: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: 5 minuts més de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras i Isaki La Cuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordinos, que plega, ha dit a 3Cat Info, definitivament, i admet que no ha defugit les polèmiques.
13: Que hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémicas han sido muy concretas. Yo, mientras no tenga un orden judicial, esa película se va a proyectar.
12: Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
20: I avui al Mercat de Música Viva de Vic, els grans escenaris de la plaça Major i la Catedral, amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi Home Maduixa.
25: Cosa de cors a partir de demà.
22: Això l'endemà d'una primera jornada que va acabar amb un concert de Lluqui Valverde, que és membre de la Ludwig Band.
20: Vic, Marc Ruiz.
26: Lluqui Valverde, el també saxofonista de la Ludwig Band, ha revolucionat la carpa de l'Atlàntida amb rumba, rock, sons tropicals i molt d'humor. La seva banda, els ambaixadors de la bona i molt d'humor.

0: perquè la directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portache, li va fer història ahir a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa comèdia francesa amb el clàssic Les criades de Jean Genet.
1: París, Isabel Galí.
2: Estrenar la temporada de la comèdia francesa, la companyia de teatre més antiga d'Europa, i fer-ho amb Les criades, en francès Le Bon, és un doble mortal que Carme Portache ha entomat amb èxit.
3: Estaven entusiasmats amb l'espai, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. Això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja s'arriba molt a fons, no?
2: Gairebé no queden entrades. Fins al 25 d'octubre al Teatre de l'Atenea, el de la comèdia està en obres. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut de 3:15 del matí pel que fa el temps. Sembla que les tempestes que tindrem avui seran molt puntuals. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, les tenim situades sobre el mar i en algun moment poden arribar a tocar terra entre la costa central i el nord de la Costa Daurada, i això podria passar sobretot aquest matí i al migdia. Després hi ha núvols també a les comarques de Girona. La tendència és que vagin marxant, que s'imposi el sol a la majoria de comarques, però al nord-est, encara en aquests sectors, podrien tornar a créixer algunes nuvolades amb petits ruixats a l'interior. Poca cosa. Avui en temperatures que quedaran frenades. Ara mateix hi ha 21 graus a Blanes, 19 a Valls, no refrescat gaire al Pirineu, 15 a Ripoll, 9 al Pont de Suert. Les màximes arribaran entre els 24 i 26 graus, potser 28 al sud de Catalunya. I al cap de setmana, demà encara algunes restes de núvols a prop de la costa, però amb sol a la resta i més sol de cara a diumenge.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, retencions a la C58 d'entrada a Barcelona i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Situació més complicada de l'habitual a la ronda de dalt perquè hi ha un accident. Pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades durant 7 hores entre Sant Andreu i Granollers pels dos esvorancs que hi va haver al barri de Vallbona de Barcelona. Normalitat que aquí a Rodalies vol dir que hi ha alguns retards, com el del tren de l'R4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per una incidència que hi ha hagut entre Calaf i Manresa.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
8: Quan tornem de la platja resulta que tenim una multa posada en el cotxe, truco a la Guàrdia Urbana d'allà, i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
7: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
6: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Crescudes sòlides a les borses europees després de la pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal. La contenció del preu del petroli també ajuda a millorar els índexs. Ahir l'IBEX 35 va sumar un 1% i avui obrirà des dels 19.800 punts. A Wall Street, el Nasdaq ha sumat un 1,7% gràcies a la remuntada de les tecnològiques com Nvidia, que després de l'enrenou dels darrers dies, ara, doncs, repunten un 3% les seves accions. Les borses asiàtiques també registren guanys aquest matí. El Nikkei de Tòquio creix un 2% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. El preu del barril de petroli de Brent, tot i que continua molt inflat, baixa a 103 dòlars. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Girona, Maria Rovira, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Molt bon dia.
1: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
13: Bon dia.
1: Comencem aquesta roda informativa a Tarragona. Aquest matí arrenca finalment el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys des que la CUP va denunciar una suposada trama de corrupció del PSC a l'Ajuntament de

0: Tarragona, Ricard.
1: A veure, per situar-vos, us explicaré que l'exalcalde socialista Josep Félix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó juntament amb 8 acusats més. Segons la Fiscalia, el PSC va crear una xarxa de clientelisme polític per desviar 275.000 euros de fons públics en benefici del partit. Els diners que s'havien de destinar a un programa per a la integració de la població nouvinguda es van utilitzar per contractar treballadors i militants afins perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de Ballesteros. Per cert, el judici se celebrarà a l'antiga presó de Tarragona per manca d'espai adient a les dependències del Palau de Justícia.
0: Saltem a les comarques gironines. Ara us ho apuntàvem. Calculen que es dispararà l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter, que comença avui i fins diumenge, Maria.
2: Sí, de fet, es preveu que gairebé es pot doblar la xifra dels 20 milions d'impacte econòmic de l'any passat, no només per la repercussió en hotels o comerços, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius. L'any passat hi van assistir 74.000 persones i més de 500 marques internacionals i presentaran novetats de la temporada. I d'altra banda, quan falta una mica més d'un mes per les fires de Girona, ja sabem alguns dels grups que actuaran a la Copa, que eren l'AOZ, els Amics de les Arts, el Petit de Cal Eril o 31 FAM. Són alguns dels caps de cartell d'una festa major amb més de 200 activitats.
0: A Barcelona avui serà la notícia al món casteller. Per què, Marc?
3: Doncs perquè avui es presenta el nou casc casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura a la demarcació i amb epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. D'una banda, Nacho Vega es presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
0: I més cultura avui al Pallars. El protagonista serà el cinema perquè arrenca el Tabaca Film Fest, Júlia.
4: Sí, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus. Esta edició estarà marcada pels animals, ja siguin lleons, llops o serps o criatures mitològiques. Avui, durant tot el cap de setmana, arrenquen les projeccions al Baix Pallars i a Sort i el festival seguirà fins al 27 de setembre amb una quinzena de sessions on es projectaran 60 curtmetratges dels més de 500 que s'han rebut provinents d'una cinquantena de països.
0: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
5: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
6: El Barça no vol córrer riscos amb Joan Garcia. Es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera d'ells a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes. I victòria de prestigi a la Champions en vol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: Som a les portes de la primera aturada de seleccions de la temporada i la primera que serà tan llarga. 3 setmanes on els jugadors marxaran amb els seus països i això arriba en el pitjor moment per l'equip. Primer, perquè talla la dinàmica positiva dels blaugranes. Segon, perquè és una incògnita saber com afectarà físicament els jugadors aquests canvis de dinàmiques d'entrenament. I tercer, perquè es juguen més partits, 4 per selecció, i això augmenta el risc de lesió. Avui al migdia De La Fuente donarà la convocatòria d'Espanya amb el dubte de Joan Garcia. En principi, el porter del Barça només té molèsties, cap lesió greu. Flick el voldria per dissabte a Sevilla, però si el convoca, sap que això vol dir que també marxarà aquestes 3 setmanes amb Espanya i preferiria que descansés. Quina serà la prioritat? Doncs en unes hores ho sabrem.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem, i no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb un horari nou.
18: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Catalunya nit.
19: Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
16: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb horari nou.
19: De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
22: Per què?
21: Tres bessones? Bessones són dues!
22: Ah.
21: tres són trigèmines!
1: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
21: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
17: Hòstia, és veritat això?
22: És veritat, té raó.
21: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
20: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre l'informatiu de Telemadrid, on van voler alertar els consumidors de diversos productes provinents del Marroc.
24: Ahir, a Telemadrid, el seu informatiu de la nit, que presenta Antonio Naranjo, es va desplegar al plató, com si d'un bodegó es tractara, tot un seguit de productes alimentaris que ens arriben des del Marroc. Van dir que no volien promoure cap boicot, però que convenia que la gent estiguera informada per poder actuar amb tota la informació a l'hora d'anar a comprar. No sé per què em vaig recordar d'aquells dies, aquell temps de boicot cap al cava català que es va fer també des de determinats mitjans públics.
0: I a la recomanació del dia aquesta setmana que hem sabut que l'actriu i escriptora Lena Dunham ha estat mare per gestació subrogada, la Carlota Fragenet ens recomana el llibre La revolta de les mares.
25: Aquesta setmana estem parlant molt, malauradament, de la gestació subrogada, perquè les famoses han decidit que és normal comprar criatures. Per aquest motiu us vull recomanar La revolta de les mares, un llibre escrit per la Laia Gordi que parla d'un assalt feminista a la maternitat i és un llibre on hi trobareu maternitats de dones que han gestat i parit a les seves criatures i potser també de dones que han adoptat a les seves criatures, perquè adoptar una criatura és completament legítim, parir-la també, però comprar-la mai, mai de la vida hauria de ser una opció.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
26: Ahir vam sentir com els altres mantenien l'hostigament contra Kylian Mbappé, malgrat les explicacions que va donar el jugador després d'evitar posar-se una samarreta en solidaritat amb Ceuta, Jiménez Los Santos.
27: El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado. Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos.
26: Tant parlar de solidaritat, aquí al matí de Catalunya Ràdio, no en sortien les paraules.
6: Ceuta diu que té tota la solidaritat.
28: Com?
6: Solidaritat.
26: I els esports de la COPE explicàvem l'estat d'ànim del madridisme després de l'espectacular començament de Lliga del Barça.
29: Es que dan miedo. Es que yo me pongo a pensar cuando juegue con un equipo que yo me sé que viste de blanco y me cae la caquita por la pierna.
26: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Joan. Gràcies, Joan.

0: Carles, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Kate Ryan, versionant l'èxit de Desireless, Voyage, Voyage. I és que tal dia com avui, un 18 de setembre, però de l'any 1977, la sonda Voyager 1 va capturar la primera fotografia de la Terra i la Lluna juntes. Es va fer a 11 milions de quilòmetres del nostre planeta i va passar poc després del llançament de la sonda el 5 de setembre. Actualment, el Voyager 1 navega pel sistema solar i no hi ha cap objecte que estigui tan a prop per poder-la fotografiar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A partir d'avui començarem, atenció, a notar ja el clima preelectoral d'una manera especialment intensa a Catalunya, perquè desembarquen els principals líders espanyols en diversos actes a Catalunya. Pedro Sánchez participarà a la Festa de la Rosa, quan el seu govern encara no ha pogut tancar la crisi a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo mirarà d'explotar justament aquesta crisi en l'acte que té diumenge a Badalona, i el líder de Vox, Santiago Abascal, ja ha començat a desfilar per Catalunya, aparcant el missatge contra el procés i centrant-se ja en els discursos contra la immigració. Repassem-ho tot plegat. Àlex Giral Robert.
1: El president espanyol tancarà diumenge la Festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny, camí paral·lel al de Feijóo, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
2: I sé perfectament que el canvi no se puede hacer sin Catalunya, i mucho menos contra Catalunya.
1: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
3: La polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
1: Vox té entre cella i cella que s'ha el votant socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en aquest ambient ja preelectoral, l'exlíder de Podem rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Ho ha dit Pablo Iglesias, això després que el ministre de Cultura hi obrís la porta ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
4: Jo estaré amb el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu carrer.
0: Doncs després d'aquestes paraules, Pablo Iglesias ha qüestionat que Urtasun sigui un actiu electoral per competir amb Pedro Sánchez. En un article a Diario Red, l'exvicepresident del govern espanyol apunta que el ministre de Cultura, textualment, podria formar part perfectament, diu, d'una llista del PSC. I encara un altre nom del clima preelectoral. Frederic Vincent, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Isabel Díaz Ayuso. L'enrenou per l'àtic de luxe s'ha enredat una mica més i el govern de la Comunitat de Madrid ha donat, atenció, una nova versió.
5: Sí, val la pena que recapitulem. El govern de la Comunitat de Madrid va comprar un àtic en una de les zones més cares de Madrid de més de 6 milions d'euros a l'abril. No en va dir absolutament res fins que El País ho va publicar el juliol. Quan surt això, primer l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso diu que aquest pis era per fer d'oficina de la presidenta mentre es feien obres a la seu del govern. Ara bé, el propi Ajuntament de la Comunitat de Madrid, va admetre que l'àtic només tenia llicència per viure i no s'hi podia treballar. Llavors es va assegurar que en qualsevol cas no seria residència oficial, però, com deies, tenim una última versió d'ahir mateix, que és que aquest àtic podria convertir-se en allotjament ocasional.
6: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a les pròpies autoritats de la comunitat.
5: Per tant, mig-mig, és l'última versió del govern de la Comunitat de Madrid, que deia el seu conseller de la presidència, Miguel Ángel García Martín. Aquest anunci ha coincidit amb una novetat també important. Com recordareu, davant de la polèmica, el govern va dir que es vendria l'àtic i dedicaria els guanys als afectats pels incendis de l'estiu. Doncs bé, la primera subhasta ha quedat deserta, ningú no l'ha volgut comprar, i és per això que avui mateix el tornaran a treure al mercat. D'això en parlem avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio.
0: I si començàvem també parlant del desembarcament dels líders polítics a Catalunya, avui algú altre desembarcarà, en aquest cas a Ceuta.
7: Se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados así, no, que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Esto nos ha pasado otras muchas veces.
0: Realment, escoltar el to de veu de Florentino seria ter per entendre moltes coses. En fi, Florentino Pérez, com sentiu, anirà a fer-se la fotografia a la ciutat autònoma per intentar tancar aquesta polèmica de les samarretes.
5: El president del Madrid encapçala una delegació del club que rebrà el president de Ceuta aquest matí. En aquesta delegació també hi serà Butragueño i Pirri, president d'honor del Madrid i nascut a Ceuta. Des del Madrid diuen que fa temps que es prepara aquesta visita, però en qualsevol cas arriba després de tot l'enrenou de les samarretes.
8: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras.
5: Entonces, així justificava Kylian Mbappé que ell, Vinícius i Konaté portessin malament la samarreta per no mostrar el missatge de suport a Ceuta que havia promogut l'Associació Valenciana d'Empresaris. Insistim que el Madrid diu que aquesta visita d'avui de Florentino a Ceuta fa temps que es prepara, però coincideix evidentment amb la tempesta mediàtica i política d'aquest cas.
9: Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
10: Tú estás jugando en un equipo español ya que ha habido una invasión ilegal.
11: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos, ¿no?
5: Insistim que és tempesta mediàtica, però també política. De fet, l'última que sentíem era Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular.
0: I parlant de Ceuta, és notícia d'ara mateix. Ja ha començat el trasllat de migrants des de les platges fins al port.
5: Sí, diverses unitats de la policia, de guàrdies civils i militars s'han acostat a primera hora a la platja per traslladar els migrants fins al campament provisional que hi ha la idea de posar al port de Ceuta. És una operació que ha arrencat poc abans de les 7 del matí. Recordem que l'Audiència Nacional ha denegat la suspensió temporal del campament migrants del port de Ceuta, amb la qual cosa el govern espanyol pot tirar endavant amb els plans com tenia previst.
0: Avui parlarem de Ceuta precisament amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Serà a partir d'un quart de 10 del matí. Serà a l'Àgora del Matí amb Laura Aznar, amb Mohamed El Amrani, Marc Bataller i Jordi Cominal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
12: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és divendres 18 de setembre, el dia comença amb 11 graus a Viella, 14 a la Pobla de Lillet i 19 graus a Torredembarra. I amb algunes tempestes que descarreguen sobre el mar a la costa central i que en algun moment podrien arribar a tocar el litoral. Seran fenòmens molt puntuals, també comencem el dia amb força núvols, la tendència és que vagin marxant, excepte els del nord-est. A les comarques de Girona, de Barcelona i en alguns punts del Pirineu quedaran nuvolades que a la tarda podrien deixar petits ruixats. Al cap de setmana, restes de núvols dissabte al matí a la costa, però molt més sol i clarament amb més sol de cara a diumenge i amb unes temperatures més altes.
13: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb un carril tallat a la P7 per retirar un camió avariat a Castellet a la Gornal en sentit Tarragona i amb les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Ara són les 7 i 7. I ampliem tota l'actualitat que cal saber d'aquest divendres 18 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Nova aliança.
15: El Canadà accepta formalment la invitació d'associar-se amb la Unió Europea, tot i les amenaces de Donald Trump al primer ministre Mark Carney. Ho ha dit des del Parlament Europeu, encara que de moment s'ha evitat concretar fins on arribarà aquesta aliança.
0: Estrasburg, Bruno Fortea.
16: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
17: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
16: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara a Estrasburg, la Unió Europea sí que ha donat més detalls de la proposta de vetar l'accés dels menors a les xarxes. Només una hora.
18: La llei preveu prohibir l'accés a Facebook i Instagram als menors de 13 anys. Si la llei s'acaba aprovant, entre els 13 i els 15 anys només hi podran accedir durant una hora. A partir dels 15 ja tindrien més llibertat. Ursula von der Leyen posa l'accent en garantir el benestar dels infants.
19: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: Prova de foc.
20: Aquest diumenge torna a haver-hi eleccions regionals a dos estats federats alemanys després de la victòria de la ultradreta a Saxònia-Anhalt fa 15 dies. El càrrec del canceller Friedrich Merz podria perillar en funció dels resultats de diumenge a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín.
0: Sense gaire secret.
21: També hi ha eleccions des d'avui fins diumenge a Rússia. S'escull el nou Parlament. No són eleccions lliures, tampoc transparents. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin, Rússia Unida.
0: Canvi de govern.
15: El recompte del vot exterior a Suècia ha confirmat la victòria del bloc de centre-esquerra. Ha tret un 49,5% dels vots pel 48,8% del bloc de conservadors fins ara el govern i l'extrema dreta. El primer ministre conservador, Ulf Kristersson, ja ha presentat la seva dimissió.
0: Estimbar un familiar.
18: Atenció al que publica avui La Vanguardia sobre el cas Andic. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. L'havia dissenyat la seva terapeuta per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare.
20: Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta faria de mare i es col·locaria a tocar del precipici per demostrar-li que no podia empènyer-la. Això ho ha explicat als Mossos la professora d'anglès i col·laboradora de la terapeuta, que va afegir que Jonathan Andic, que ho va fer saber, s'hi va mostrar molt interessat i fins i tot es va oferir a presenciar l'exercici.
0: Nou rècord.
21: Del preu de l'habitatge, el preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. A Sant Cugat del Vallès, a Sitges o a Barcelona, el preu pot arribar als 5.000 euros. La capital catalana, de fet, un pis de 80 metres quadrats que fa 10 anys podia costar 225.000 euros, ara ja en val 368.000.
15: Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, diu que no creu que estiguem davant d'una nova bombolla immobiliària.
2: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: L'habitatge és una de les principals causes d'empobriment a Catalunya i un dels factors que marca més desigualtat. A quarts de 10 en parlarem també amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Paral·lel 41.
18: És el nom de la plataforma que ha presentat l'exconsellera d'Acció Exterior i regidora de Junts a Barcelona, Victòria Alsina, té per objectiu promoure el relleu generacional en els lideratges del catalanisme polític i construir una agenda amb voluntat d'incidència pública.
14: Sobre cada un d'aquests temes, la idea és convidar persones que totes estan compromeses amb Catalunya, però no necessàriament pensen igual, i a partir d'aquí elaborar propostes, projectes, iniciatives que busquin el consens i que sempre es tradueixin en acció.
20: A l'acte de presentació de la Fundació Paral·lel 41, aquest dijous a la nit, s'hi ha deixat veure l'expresident Jordi Pujol.
0: Un desgavell.
21: La traducció del català al castellà durant el judici contra els policies nacionals que van buidar un ull a Roger Espanyol. El govern espanyol admet que és inacceptable i que prendrà mesures.
0: Maria Costa.
15: A l'interrogatori del primer testimoni,
22: si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
23: Pot tornar a repetir la pregunta?
22: Sí. Si ell va participar...
23: Podria volver a repetir, per favor?
15: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
24: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
25: No és això.
24: És que no sento bé.
15: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de coses que funcionen, que sovint no funcionen, nou contratemps.
15: A Rodalies, per l'aparició de dos petits esvorancs sota les vies del barri de Vallbona, Barcelona, els va provocar la pluja de dimecres i ahir es va trigar força estona a reparar-los.
18: Les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre van estar tallades durant 7 hores i el servei alternatiu per carretera establert per Renfe tampoc era capaç de satisfer tota la demanda.
0: Alertes menys estridents.
20: El periódico explica que la Generalitat ha demanat al Ministeri canviar el sistema d'alertes que rebem al telèfon en cas de fenòmens meteorològics extrems. Es tracta de tenir diverses opcions, amb alguns avisos que tinguin alarmes no tan estridents quan el perill no sigui molt gran o molt imminent.
21: D'aquesta manera no es perdria l'efecte de crida a l'atenció quan la situació ho requereixi. Després de l'enviament de les alertes aquest dimecres, el diari, en aquesta informació, apunta que la Conselleria encara hi ha dubtes de com i quan s'han d'enviar aquests avisos i que en alguns casos aquesta setmana potser no estava del tot justificat o es van enviar tard.
0: I setmana del llibre en català.
15: Avui arrenca i ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Un any més es farà el passeig Lluís Companys i hi haurà trobades amb prescriptors literaris, podcast en directe i els escriptors Ramon Solsona i Mario Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió.
0: Això el dia en què Shakira també arrenca Residència Europea i avui també en parlarem al Matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa als esports, Robert Prat sense porter.
5: El Barça es planteja fer un canvi a la portaria el partit contra el Sevilla perquè no vol córrer riscos amb Joan Garcia. Eric Garcia diu que confien en Chesna.
26: Pensem que Joan, per mi, és el millor porter del món. Per tant, mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que a la temporada que va jugar ho va fer un molt bon nivell. Vam arribar a les semifinals de Champions.
5: De la salut del porter també en depèn la convocatòria d'avui amb Espanya pels 4 partits de la Nations League. L'Espanyol rep l'Elx a partir de les 9.
0: D'aquí un minut serà un quart de vuit del matí. Connectem ara amb el quiosc.
15: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en les notícies que ens arriben des del Parlament Europeu, d'una banda sobre Canadà i de l'altra sobre la crisi de Ceuta. El País explica l'aliança del Canadà amb la Unió Europea, també ho fan portada el diari Ara, mentre que el periòdico explica que l'Eurocambra ha aprovat dividida una moció sobre Ceuta i el Mundo
3: doncs posa l'accent en el fet que el Parlament acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. L'altre tema del dia és el que treu La Vanguardia en portada i titula "Atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare". El País avui també explica que la vacunació infantil va caient arreu d'Europa arran d'un estudi internacional publicat a la revista The Lancet que analitza l'evolució de les 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i el 2024.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
7: Mm-hmm.
6: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què?
8: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
8: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
12: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
20: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Navarcles, 17 a Vilafranca del Penedès i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
13: Retencions a la B20 a Cornellà per un accident que talla un carril en sentit sud. Problemes també a la 2 a Sant Boi i a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord i per la Ronda del Litoral.
20: Les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus.
9: La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià a partir del gener.
20: Oriol Pujador.
25: Després de Sarrià, el servei s'incorporarà a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Jaume Collbonis, alcalde de Barcelona.
27: Serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
25: El balanç del pla estiu a Barcelona mostra un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda del 24% en el nombre de furts. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: Gràcies, Oriol. Més notícies. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona.
18: Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat ja a la presó, 4 a Barcelona.
20: Precisament a Barcelona ha mort Pilar Malla, va ser la primera síndica de greuges de Barcelona. Va mort als 95 anys.
9: Va ocupar el càrrec entre el 2004 i el 2010, després de ser nomenada per l'aleshores alcalde Joan Clos. Abans havia dirigit Càritas Diocesana de Barcelona, on també va desenvolupar una destacada tasca social.
18: La sindicatura ha destacat que Malla va posar els primers fonaments de la institució i va defensar el dret dels ciutadans a ser escoltats i rebre respostes de l'administració.
20: I el Vallès Patrimoni fa retirar la peanya instal·lada sense permís a l'església de Santa Maria de Llerona.
9: Es posa fi a 4 anys de queixes dels feligresos i és que l'informe de la Comissió Territorial de Patrimoni denega la modificació del pati adjacent.
20: Ara cultura. Avui en Epicentre a Vic, al mercat de música viva d'una banda, Nacho Vegas.
28: Què voy a fer? He de pensar. L'han cercenado, l'han bebido.
20: Que presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, Dan Peralbo i el Comboi.
28: No passa res, un dia o diu més, un dia o diu només passarem. No passa res.
20: També Mamaduixa.
28: Pillar-me de tu.
20: I Lia Cali. Tots tres protagonitzaran els concerts. Avui a Vic serà a la plaça Major. Passen ara 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
30: El 15 de novembre del 1937.
29: I el número de la sort, el...
30: 7.
29: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Quan rasques un rascat a l'11, ho trobes.
32: Sí! Que m'ha tocat, tia!
31: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
32: No, no, no, no, no, no.
31: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Sons del matí.
1: Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona, i qui avui fa un míting a Barcelona és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir ja va actuar a Lleida.
2: Jo estaré en el meu espai polític.
0: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
18: Sí, era un tractament que havia ideat la seva terapeuta. Consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava.
10: Podria volver a repetir, por favor.
11: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
0: Ara són les 7 i 20, aquests són els sons del matí, i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, líder.
20: Cap d'un partit polític, d'una associació, també cap d'una classificació, com de la Lliga o d'un sector com l'econòmic. En aquest cas ens referim als líders polítics Sánchez, Feijóo i Abascal, que com a líders visiten aquest cap de setmana Catalunya.
0: Traduir.
20: Escriure o dir en una llengua allò que ha estat escrit o dit en una altra. Els errors de les intèrprets del judici a Roger Espanyol han obligat els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Ja diuen allò de traductore traditore, però tant...
0: Barranc.
20: Excavació profunda que fa l'aigua de la pluja en la terra, especialment en materials fàcils d'erosionar. D'aquí, per exemple, en deriva el barranquisme o descens de barrancs. El que no sabíem és que hi ha una teràpia que consisteix a simular que tires un familiar per un barranc i que Jonathan Andic s'hi hauria interessat, segons llegim a La Vanguardia, per al fill del fundador de Mango. No sembla que la cosa vagi pel bon camí.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 2.800 euros.
11: És el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. És un nou rècord. En ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre.
0: 60%.
11: Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer ha aconseguit eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% dels tumors en ratolins. És un estudi fet per Vall d'Hebron, Institut de Recerca, que podria ser una opció per un tipus de tumor amb baixa supervivència.
0: I 467 euros.
11: És el que costa omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres. Són 179 euros més que el febrer. El preu ha pujat un 62%. Des del sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una carpa blanca de grans dimensions. Està oberta pels costats i està tota buida.
18: Sí, és la carpa del moll de Ponent del Port de Ceuta, on es preveu acollir fins a un miler d'immigrants. La veiem avui en alguns diaris, després que finalment la justícia hagi autoritzat aquest campament. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat la mesura cautelar aduint problemes de seguretat.
0: A la segona imatge hi veig l'edifici de la seu històrica de la Universitat de Barcelona, al centre de la ciutat, a la Gran Via. S'hi veu la torre amb el rellotge i s'hi veu poc moviment.
18: És la imatge que ha triat el periòdico per explicar que la Universitat de Barcelona desembarca a la Xina amb tres màsters científics, en concret d'enginyeria ambiental, de microbiologia avançada i de química analítica. Els programes amb més de 50 places arrencaran el curs 27-28 al campus de Weihai. La idea és ampliar l'oferta els pròxims anys.
0: I la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas, d'Estrasburg, al Parlament Europeu. Hi veig eurodiputats vestits amb americana, però al mig hi ha una dona que duu una samarreta de la selecció canadenca d'hoquei gel. Corresponsal a Brussel·les i a Estrasburg, Bruno Fortea, qui és aquesta dona?
14: Doncs no és cap esportista, Ricard. També és eurodiputada. És la líder dels Verds a l'Eurocambra, Terry Reinke. Es va posar aquesta samarreta per rebre ahir el primer ministre canadenc com un gest de complicitat, ara que el seu govern vol negociar una nova aliança amb la Unió Europea. Tots dos van saludar-se i entre rialles van fer-se una foto. Al Canadà, l'hoquei gel és tot un esport nacional.
16: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps parlem de la previsió meteorològica més transcendental de la història. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, aquesta setmana hem fet previsions molt interessants, però no crec que passin a la història, ni que ens dediquin una pel·lícula com la que avui s'estrena a les cartelleres. Estic parlant de Tiempo de Victoria, una pel·lícula que relata les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia, amb el meteoròleg britànic James Stack com a figura central. Recordem que ens situem al juny del 44, Segona Guerra Mundial, i que s'havia de decidir en quin moment es faria el desembarcament de 150.000 soldats per mar i aire, i tot això en funció d'una previsió meteorològica. I recordem també que en aquella època no hi havia ni satèl·lits, ni radars, ni models meteorològics, simplement uns mapes del temps dibuixats a mà, traçats a partir de dades d'observatoris manuals i d'alguns vaixells, i amb una mica de sort podien arribar a llançar algun globus sonda per saber la temperatura a les capes mitjanes de l'atmosfera. Les eines de llavors eren molt rudimentàries, però l'objectiu final de les previsions han estat sempre els mateixos: salvar vides humanes. Tothom sap com ho intentem fer avui en dia, però la pel·lícula El Tiempo de Victoria ens expliquen com ho van fer fa 82 anys.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dijous l'Enigmàrius feia esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. I la resposta era s'agoviar. S'agoviar és esquilar la llana de la cua i les anques de les ovelles per facilitar-ne la còpula. I a Segòvia hi ha un conegudíssim aqueducte romà. Acabem la setmana al camp. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. De 5 lletres. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. 5 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gaspatxo. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. Diu la notícia que l'home va ser aturat per la policia perquè el van veure fent maniobres estranyes amb el cotxe. Un cop parat, el conductor es va sotmetre al control d'alcoholèmia i va multiplicar per 4 la taxa màxima permesa. Davant d'aquesta situació, l'home va dir als agents que ell no havia begut i que segurament donava positiu per culpa del vinagre del gaspatxo. L'home, a més, en diu la notícia, conduïa sense el cinturó de seguretat cordat i manipulant el telèfon mòbil amb les mans. El conductor s'enfronta ara a una possible pena de presó de 3 a 6 mesos i la retirada del carnet de conduir d'un a 4 anys.
0: I això és real o fals?
15: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Sony, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gaspatxo és una notícia real. Ha passat a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La mateixa policia local d'aquesta localitat ha explicat a X aquest cas i l'il·lustra amb una vinyeta on veiem un home amb el nas i les galtes vermelles i la mirada perduda, bufant en el control d'alcoholèmia i sostenint una ampolla de gaspatxo en una mà.
0: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
0: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Regina Rodríguez Sirvent.
19: Avui serà un bon dia perquè un home entrarà en una biblioteca ofuscat per un problema que d'aquí un any no recordarà, però que ara i aquí el travessa i li enfosqueix el món. De cop, a l'altra banda de la taula antiga, dues estudiants intentaran reprimir el meravellós espiral d'un atac de riure. No ho aconseguiran. L'home ofuscat, enfosquit i enrabiat, lluitarà amb totes les seves forces per no saltar a la llum, per no ser absorbit per la simple i fulminant alegria d'existir. Però, per sort, tampoc ho aconseguirà.

0: Són 7:45. I avui és divendres, 18 de setembre. Ens despertem amb 12 graus al Santuari de Caral, 20 graus a Castelló d'Empúries i 13 a la Granadella, el dia en què entrevistarem a 9:15 del matí el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port i que ha rebut el vistiplau de la justícia.
1: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i militars s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges on fa un mes i mig que hi dormen centenars d'immigrants.
2: De Ceuta se'n parlarà molt a Catalunya aquest cap de setmana. Tenim desembarcament de líders espanyols. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo vindran diumenge. Avui ho farà Santiago Abascal, que ahir ja va ser a Lleida.
1: Novetats també el cas Andic, el fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar.
2: Ho explica avui La Vanguardia. El tractament el va preparar la terapeuta per un altre pacient que sentia odi per la seva mare. Es tractava de recrear una situació perquè s'adonés que era capaç d'empènyer-la.
1: El govern de Madrid admet ara per primer cop que l'àtic de luxe comprat per més de 6 milions podria servir ocasionalment com allotjament per les autoritats.
2: I Shakira comença avui a Madrid la seva residència europea. Ha construït un estadi 8 pavellons per fer-hi 12 concerts en les properes 6 setmanes.
3: En esports, el Barça no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera a l'Elx a partir de les 9 i el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes.
0: I pel que fa al temps, tenim les últimes tempestes que resisteixen a marxar. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, estan situades davant de Barcelona i del Maresme i durant el matí podrien arribar a tocar el litoral de manera molt puntual. A la resta, els núvols aniran marxant, excepte al nord-est, on encara podrien tenir algun ruixat de tarda a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
0: I mobilitat també a aquesta hora, avui, després dels problemes d'ahir, amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Els trens avui circulen sobre el previst, de moment, a l'R2, R2 Nord i R11, malgrat que ahir aquestes línies van estar tallades durant 7 hores per dos esvorancs. Pel que fa a la resta de la xarxa de Rodalies, hi ha, com és habitual, alguns retards, com per exemple el de l'RL4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per un problema en la senyalització entre Calaf i Manresa. A l'R15, el tren que va de Reus a Barcelona va 20 minuts tard. I a Ferrocarrils de la Generalitat, el funicular de Vallvidrera no funciona per una avaria i hi ha servei per carretera.
0: I a les carreteres, un accident complica ara mateix el trànsit a la Ronda de Dalt. Mireia Sala.
6: L'accident talla un carril de sortida de Barcelona i hi ha cua fins a Esplugues. A més, hi ha retencions a la 2 a Sant Boi per un altre accident, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a la C58 a Sant Quirze i Montcada.
0: I ara fem un cop d'ull també a la premsa. A les portades, Marc Jurado.
7: Bon dia. Centrada sobretot Ricard en l'Eurocambra, en una doble vessant al Canadà i la crisi de Ceuta. Per exemple, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara. Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu, llegim a La Vanguardia. També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump i també ho explica El Mundo. Ara bé, l'altre gran tema de portada el trobem a La Vanguardia, ho hem explicat. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat, explica el diari, per una altra persona que tenia mala relació, en aquest cas amb la seva mare.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Mohamed El Amrani, Marc Bataller i Jordi Cominal. Són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió reflexionen precisament sobre Ceuta.
8: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus. O pel Mundo, diu, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària. La Vanguardia diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços per resoldre aquesta situació a Ceuta, mentre que El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta del seu equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt aquesta crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola. Per últim, a l'Ara, l'Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta, quanta comèdia. Troba paradoxal que les crítiques als jugadors vinguin dels que defensen que no es pot barrejar política i esport quan es tracta de l'independentisme.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
9: La Vanguardia publica que l'any 2025 va ser un dels més secs de les darreres tres dècades per als rius de tot el món, segons el nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial sobre l'estat dels recursos hídrics, que també adverteix d'una disminució contínua de les reserves d'aigua dolça. L'informe apunta que el cicle global de l'aigua és cada cop més erràtic i imprevisible. Els darrers cinc anys s'han reportat inundacions i sequeres sense precedents. Aquesta organització reclama més cooperació internacional per afrontar un problema que no entén de fronteres, atès que el retrocés de glaceres o les alteracions en una conca poden afectar poblacions situades a molts quilòmetres de distància.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
14: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges, agència acreditada amb tots els serveis inclosos, circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
15: Catalunya Ràdio.
0: 8:15 de vuit, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina sèrie arrasa la Xina?
2: Una de fet amb intel·ligència artificial amb el títol de Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia. No té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
0: On fan el millor pa de tot l'estat?
1: Doncs a Murcia, el Fort Joaquín, que s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet al Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana d'Osca i el forn Roiser de Coristanco, a la Corunya. De Barcelona hi ha 7 establiments i de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Murcia.
0: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la Festa del Cel de Salou aquest cap de setmana?
2: Que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim el mes que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
0: I què dona valor?
1: Els carrils bici i les estacions de bici revaloritzen els pisos de l'entorn fins a un 3,5%. Així ho recull una investigació de l'Institut d'Economia de Barcelona que analitza l'impacte econòmic a l'Eixample i que publica El País. Tot i que és poc significatiu, destaquen que en els pisos de propietat el pis puja més si està pròxim d'una estació de bici. En canvi, en el de lloguer valora més la presència de carrils que d'estacions.
0: I polèmica amb la geganta gitana.
2: La geganta gitana no es presentarà durant el pregó de les festes de la Barceloneta. L'Associació Gitana de la Barceloneta assegura que ho ha demanat a la Comissió de Festes i que no els ho han permès i que és racisme la solució. Faran un pregó paral·lel, el pregó gitano, a la plaça on hi ha la font de Carmen Amaya. La Comissió de Festes diu que la petició els va arribar per sorpresa i no s'han pogut posar d'acord. Ho llegim a BTV.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincer i Lara García.
3: El Wall Street Journal avança un altre cas de seguretat en intel·ligència artificial. Explica que hi ha pirates informàtics que van utilitzar el model d'Anthropic, que es diu Claude, per entrar als sistemes d'OpenAI. En aquest cas no és un sistema d'intel·ligència artificial que actua pel seu compte, sense que li ordenin, sinó un equip de recerca de seguretat independent que buscava errors i va utilitzar una intel·ligència artificial per entrar en una altra. La notícia, diu el diari, el Wall Street Journal, és que això ha exposat els riscos. La premsa britànica continua abordant el llibre del germà de Lady Di. El Times cita un altre fragment del llibre, de les memòries, en què el germà diu que l'actual rei, llavors príncep de Gales, el va trucar després de la mort de Diana i que semblava eufòric, textualment, com si hagués guanyat la loteria.
0: El Daily Mail avança un altre punt del llibre. La reina Elisabet II va proposar tornar-li a Lady Di els seus títols reials literalment el dia del seu funeral. A Alemanya, diumenge hi ha eleccions a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. A Mecklenburg, sobretot, l'extrema dreta encapçala els sondejos per davant de la socialdemòcrata Manuela Schweizig, que és la ministra presidenta de l'Estat. El Süddeutsche Zeitung es centra avui en ella, diu que el lema final de la campanya ha estat la dona contra l'extrema dreta.
1: Aquests últims dies hem vist com el Banc Central Europeu i la Reserva Federal dels Estats Units han apujat els tipus d'interès i ara ho ha fet també el Banc del Japó. Cinco Dies explica que l'autoritat monetària nipona ha pujat el tipus del ien un quart de punt, fins a l'1,25, al nivell més alt en 31 anys. Ho fan davant del creixement del risc d'inflació. Parlant de bancs, el Santander farà un expedient de regulació d'ocupació en dues filials tecnològiques, ho llegim a l'Economista i Expansió. De moment, l'entitat no ha comunicat els motius d'aquesta decisió, ni tampoc el nombre de treballadors que es veuran afectats. I l'ONEconomia, que fa dies que publica inversions d'AEN als aeroports, avui explica que l'aeroport del Prat tindrà noves xarxes i més wifi. La companyia que presideix Maurici Lucena busca una empresa que dissenyi les noves infraestructures de comunicacions, decideixi com es connectaran amb les xarxes que ja existeixen i en supervisi la instal·lació.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la preocupació que hi ha al Barça per la lesió de Joan García.
3: Joan García, que

Però la incògnita passa ara mateix per si s'ha de fer un relleu a la porteria. El Mundo Deportivo afegeix que està descartada una lesió greu, però que el jugador ja arrossegava molèsties abans del partit contra el Racing i descansar és ara mateix el més recomanable. L'Esport va una mica més lluny, dona a Szczęsny com a titular i avisa que Hansi Flick no tremola i confia en Tec pel seu compromís, la seva feina al vestidor del Barça, un Szczęsny, això sí, que genera dubtes, molts dubtes, entre els aficionats per la seva última errada contra el Racing.

0: Banda del debat a la porteria del Barça, Albert Masol a l'Esport dona irònicament una pilota de platja per Mbappé, no guanya títols, pel paperot que fa amb Ceuta i per la seva actitud poc esportiva animant els companys a marxar del camp quan li donaven al Barça el títol de la Supercopa. El País alerta que el Barça necessita aprovar demà a l'Assemblea un crèdit de 500 milions.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Per matisar-ho i recordar-ho als oients, no som ràdio, som Catalunya Ràdio, però atenció perquè cobra la pensió de la seva mare morta durant 22 anys i al·lega no haver-se adonat.
3: Sí, l'home ha declarat a l'Audiència de Granada i ha al·legat no haver rebut cap notificació per part de la Seguretat Social i que, per tant, no n'era conscient. Se li imputa apropiar-se de més de 210.000 euros. Fiscalia demana 5 anys de presó per un delicte continuat de frau i una multa de 350.000 euros. També una indemnització per la Seguretat Social de 168.000 euros. Ho hem llegit a Andalusia Informacions.
1: Sembla la fitxa policial de Jennifer López, però no. És un lladre, és una lladra en aquest cas, que s'ha fet viral per la semblança amb la cantant.
4: Sí, es diu Sairena Enquest, té 35 anys i va ser arrestada l'agost després de ser acusada d'un robatori a Monticello, a Minnesota. 20 minuts publica la fotografia de la fitxa policial i el cert és que és clavada a J-Lo. La imatge ha provocat moltíssims comentaris. De fet, alguns usuaris han animat a López a fer-se una prova d'ADN.
1: I Julio Iglesias Jr. recorda els concerts del seu pare, diu ens treia sempre a l'escenari a recollir els sostenidors que li tiraven.
3: Ho va explicar ahir a l'Hormiguero i ho recull avui el diari Marca. Ells eren els encarregats d'agafar els sostenidors que les fans tiraven a l'escenari després dels concerts del seu pare i també ha explicat que quan era petit les mares dels seus amics sempre li preguntaven si el seu pare l'aniria a buscar algun dia a l'escola.
1: I qui fan avui, Canalías?
4: Comencem felicitant el presentador de Telemarc Giró, que avui fa 42 anys, també 52, també fa anys l'actriu Pilar
1: López-Rieles.
4: No, està bé, sí, serà sí. Content.
1: Bueno, qui fa Pilar... avui és Elena García Melero, que ho vas dir ahir.
4: Demà fa anys.
1: Demà, imagina't. Ho vas dir ahir, que era...
4: Ahir la tarda rebo un missatge de la Melero i em diu gràcies per inundar-me el WhatsApp.
3: Però és demà passat.
4: És demà passat. Però em vaig disculpar. No, és demà.
1: Sí, però era demà passat.
4: Bé, és igual. Avui també faig l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes.
1: No sé qui és.
4: Sí, home. I acabem felicitant l'actriu Jada Pinkett Smith, que avui divendres en fa 55.
1: Que és Sant Toral.
4: Avui és Sant Ferriol.
1: Ara ve Sant Ferriol.
4: I Sant Ariadna. I un petonet per la...

0: L'havia editat la discogràfica Hispavox i era un enregistrament de l'Orfeó Enric Morera, dirigit pel mestre Ricard Macias. El single tenia Els Segadors a la cara A i La Sardana de les Monges a la cara B. Ara fa 50 anys, les cartes al director de l'Avui encara parlaven del que havia passat l'11 de setembre, la primera diada després de la mort de Franco. Per primera vegada s'havien vist banderes catalanes als balcons. Ramon Clop deia que per la Mercè encara n'hi hauria d'haver més. I Francesc Comerma explicava com, per la manca d'existències, en algunes cases van agafar tisores i agulles per convertir banderes espanyoles en catalanes. També moltes cartes a l'Avui contra Televisió Espanyola, l'única en aquella època, que va rebaixar a 30.000 els assistents a Sant Boi. Els aconsellaria una visita a la Clínica Barraquer, deia Vicenç Galera. Érem tants com a la plaça d'Oriente en Franco i allà Televisió Espanyola sempre deia que eren 1 milió.
1: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es. Catalunya Ràdio.
2: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
3: La veritat és que va sobre rodes.
2: Tan content estàs?
3: Això també.
2: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
4: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 12 minuts seran les 8 del matí. Repassem ara els titulars del dia en 2 minuts. A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port.
7: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i Militar s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges, on fa un mes i mig que dormen centenars de migrants. Els migrants hi intenten arribar en massa corrent.
6: I atenció a aquest cap de setmana a Barcelona i a Catalunya, perquè hi arriben Sánchez, Feijóo i Abascal.
8: El primer fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar així motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
6: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
7: Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient. Consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
6: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà al judici de Roger Espanyol són un despropòsit.
8: Assegura que prendrà mesures. La intèrpret que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
6: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
7: Per evitar comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu després que Trump amenacés de represàlia si el projecte tirava endavant.
6: Shakira comença avui els concerts a Madrid.
8: Farà 12 concerts en la seva residència europea, un recinte immens de 15 hectàrees i que inclou 8 pavellons.
6: I avui també comença, arrenca, la nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
7: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona.
6: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? És hora de fer una ronda de connexions pel país. Des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
9: Hola, bon dia.
6: A Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
10: Hola, bon dia.
6: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
11: Molt bon dia.
6: I Girona, Fèlix Martí, bon dia.
12: Bon dia.
6: Comencem a les comarques de Tarragona perquè els Mossos busquen un intern a la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada, Clara.
9: Sí, l'home complia una condemna de 21 anys de la presó de Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Fonts penitenciàries, però, apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. I d'altra banda, ahir a Tarragona, en plena festa major, va tenir lloc una acció reivindicativa. És la coordinadora de barraques de la ciutat que es va instal·lar ahir al vespre al passeig de les Palmeres, tot i la prohibició de l'Ajuntament. Protestaven perquè el consistori no els ha deixat fer els actes de Santa Tecla a l'espai que havien utilitzat els últims 20 anys.
6: I en aquest cas a Lleida, avui el govern presenta noves línies d'ajut per als pagesos afectats pels efectes del canvi climàtic. Estela.
13: Un sector agroalimentari que els últims anys ha hagut de fer front a sequeres, fortes gelades i més pedregades. A les 11, les noves mesures de suport les presentarà el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la d'Economia, Alicia Romero, perquè també parlaran de l'ampliació de les línies de finançament públic

0: per al sector i ho faran des d'una granja de vedells de Gibanells al Segrià que s'ha acollit aquests crèdits. I en l'àmbit cultural tenim la vista posada al Pallars Sobirà, on avui arrenca la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus dedicat als animals i que projectarà fins al 27 de setembre uns 60 curtmetratges seleccionats dels 500 que han rebut de tot el món.
1: I a Barcelona avui serà notícia al món casteller, Marc.
2: Sí, perquè es presenta el nou casc casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura i la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura a la demarcació i amb epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. Nacho Vegas presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, ara el sentim, d'en Pere Albo i el Comboi, també Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
1: I acabem a Girona perquè avui comença la Fira Internacional de Ciclisme, la CIA Otter. Preveu més de 70.000 visitants a la ciutat i els hotels estan plens i ja fan càlculs de l'impacte econòmic que pot representar, Fèlix.
3: Sí, uns càlculs que diuen que es podria arribar als 40 milions d'euros, el doble que l'any passat, i no només per la repercussió en hotels que, com dius, estan plens, restaurants o comerços, sinó també per la feina que hi ha tot l'any i el volum de negoci que genera 500 marques i presenten novetats. Per tant, aquest cap de setmana, que Girona s'omple de professionals i d'aficionats al ciclisme, això quan ja es prepara també per les fires de Sant Narcís d'aquí un mes. Acaben de fer públic el programa de concerts i actuaran, que eren la Oz, els Amics de les Arts, Joan Miquel Oliver, el Petit de Calaril o 31 Fam, entre d'altres. Una de les novetats serà un espectacle de drons la nit d'estrena.
1: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia i un bon cap de setmana.
4: Igualment.
5: Bon dia.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui encara tenim alguna tempesta, però som a les portes d'un cap de setmana de sol. Eloi.
7: Bon dia, sí, sol de cara demà dissabte amb algunes restes de núvols, diumenge temps molt estable amb temperatura que s'enfila fins als 30 graus en alguns llocs de l'interior, però avui encara amb aquestes tempestes que comentaves les tenim just davant de Barcelona, sobre el mar, però poden arribar a tocar terra en algun moment durant aquest matí i migdia. Això passaria just al litoral. A la resta, els núvols que tenim ara tendiran a marxar, s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona i de Barcelona. A l'interior podien tenir algun ruixadet aquesta tarda molt puntual, també.
1: I pel que fa al trànsit, la via més complicada és l'AP7, Mireia Sala.
8: Sí, hi ha retencions a Santa Perpètua en sentit Barcelona-Tarragona per una topada. Cua també a la ronda de dalt a Cornellà en els dos sentits i a l'entrada a Barcelona per la 2, per la B23 i la C58. També hi ha aturades a la ronda del litoral, sobretot en sentit Llobregat.
9: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
10: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
11: El transport marítim continua sent un dels motors del comerç internacional. N'és una prova l'increment del trànsit de mercaderies al port de Barcelona, que ja supera els 41 milions de tones acumulades aquest any. Davant d'aquest escenari, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Dret i Negoci Marítim. Aquest màster ofereix una formació especialitzada perquè els professionals afrontin els reptes jurídics i empresarials vinculats al sector del transport marítim.
10: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
1: Són les 7:55.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
13: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
14: Quan tornem de la platja, resulta que tenim una multa posada en el cotxe, truco a la Guàrdia Urbana d'allà, i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
13: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
12: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: I ara és moment de repassar el preu de les coses. I avui parlarem, atenció, Lara, de cinemes.
4: Doncs sí, ens hem fixat en els preus de sales petites, de cinemes locals. Comencem pel cinema de l'Espai Foràtic de Lleida, l'Screenbox. És el cinema més antic de la ciutat i projecten estrenes, però també aposten per pel·lícules d'autor. El preu de l'entrada general és de 6 euros.
5: Durant la setmana, el preu de l'entrada és de 6 euros. I el cap de setmana, de divendres a diumenge i festius, 8. El dia de l'espectadora, només a 4,50. Encara que cada dia de la setmana fan ofertes d'algunes pel·lícules.
4: A Terrassa hi ha el Cinema Catalunya, que és un dels més antics de Catalunya. De fet, té més de 110 anys d'història, sí, Ricard?
1: No, acaba trossos.
4: És, no és veritat.
1: Home, no, que faig molt.
4: És un cinema públic.
1: M'agrada molt aquest cinema.
4: És preciós, eh?
1: Sí, sí.
4: És molt antic, és un cinema públic, això els permet posar també doncs, preus més assequibles. L'entrada general costa 6,5 euros entre setmana, 7 euros els caps de setmana, té només dues sales, és petitet i una programació molt variada.
15: Sí que fem estrenes comercials, però també oferim doncs, cinema d'autor, pel·lícules que toquin temàtiques socials, temàtiques actuals. Intentem potenciar les produccions catalanes, produccions locals.
1: I a més és molt bonic, és veritat que és molt bonic i recomanem anar-hi. Sí, sí.
4: Sí, és fantàstic. I a Barcelona hi trobem el cinema de l'Espai Texas, on l'entrada costa 9 euros i 7,20 pels socis.
16: Els nostres preus s'intenten doncs, equiparar al mercat per gaudir de les oportunitats d'estrenar doncs, pel·lícules, però al mateix temps també intentem cuidar l'espectador i busquem maneres de fidelitzar el públic, aquell que s'ho treballa i ve regularment a les nostres sales a través de descomptes especials.
4: Tots aquests preus dels cinemes locals contrasten, evidentment, amb els de les grans sales. Per exemple, els Movie Cinemas, l'entrada costa 9 euros i el Cinesa gairebé 11.
1: I en aquest cas, els impostos. On van a parar els impostos? Avui divendres, atenció, què costa instal·lar gespa artificial en un camp de futbol? Ot Serra, bon dia.
17: Bon dia. A Gavà, l'Ajuntament farà diverses obres de millora al camp de futbol de Can Torelló. S'han de canviar porteries, banquetes, un aspersor de rec i la principal actuació, la gespa artificial. L'última vegada que es va posar nova va ser el 2010, però s'ha desgastat molt. Substituir la gespa s'ha pressupostat amb 144.200 euros.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
18: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui s'ha fet viral un noi que va decidir posar-se una gorra, una bandera i una samarreta carlistes i manifestar-se en defensa del poble de Ceuta. Fins aquí, mira. La sorpresa, però, arriba quan li posen un micròfon davant i la criatura queda posseïda per l'esperit del Cid. Molta atenció.
19: Tenemos una ciudad que está ahora mismo sufriendo una auténtica ocupación extranjera que tiene su población clamando como milicianos, que están creando ahí armas caseras. Estamos ahí viendo cómo los niños, los ancianos, los vecinos están sufriendo todos los días durante todo un mes. Por eso estamos todos aquí, por Ceuta, porque Ceuta es España. Ya siendo es España desde el principio, desde los cartagineses esa zona ya era parte de esta zona. Siempre lo era. Ceuta siempre fue España, incluso cuando Portugal era parte
18: de
19: España.
18: Estàs barat, eh? Li ha faltat acabar el discurs dient viva don Carlos V. A veure, el meu rei té una mica de batibull històric, ha colat un parell de mentidotes, potser no calia que parlés amb aquest to fregant l'infart. És veritat que s'ha de polir una mica, Ricard, però amb un parell de retocs i uns calçotets per sobre les malles, ja tenim la primera versió del Capità Espanya. Si el vols cridar, només cal que projectis al cel la silueta d'un toro d'Osborne i l'esperis al bar. Això sí, fes-ho després de la migdiada, eh, Ricard, que abans no estarà operatiu, ja t'ho dic ara.
1: Així ho farem. Elisenda Pineda, fins ara, que ens veiem,
18: fins ara.
1: Ens veiem a quina hora? A les 11, no? A les 11,
18: d'acord,
1: el dilema.
18: Sí.
1: Vaig allà, Sara Judit Mascó. Fins ara, adéu.
18: Fins ara, adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Aquest cap de setmana, Catalunya es convertirà en la capital de la política espanyola. Hi vindran Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal. Tres líders polítics, tres agendes i un sol decorat. Catalunya. Diumenge, Pedro Sánchez serà a Gavà, protagonitzarà la clàssica Festa de la Rosa, la gran trobada anual del socialisme català, i hem de dir que no ha estat un any fàcil pel president del govern espanyol, i el seu entorn espera que diumenge hi hagi aquesta demostració d'unitat interna per obrir el curs polític. El mateix diumenge, Alberto Núñez Feijóo reunirà la seva militància a Badalona, i beneirà en aquest cas la nova cúpula del Partit Popular Català amb Alejandro Fernández i Juan Fernández, un Feijóo que també necessita exhibir unitat després d'anys de desconfiances orgàniques a Catalunya. Però el plat fort se'l reserva Vox. Santiago Abascal torna a Barcelona buscant una vegada més la confrontació. I no és casual. Vox necessita convertir Catalunya en un escenari de batalla política, perquè davant del creixement d'Aliança Catalana, la seva resposta és endurir encara més el discurs i competir per ocupar l'espai més identitari, més nacionalista espanyol i més confrontatiu. Ahir ja va ser a Lleida, i aquesta tarda el líder de Vox vol encapçalar un acte a la plaça de la Concòrdia. Quina ironia, la Concòrdia, perquè l'Ajuntament ja li ha negat el permís per dur a terme aquest acte i diferents grups d'esquerres ja han anunciat contramanifestacions. Però el més significatiu no és només on es fa l'acte, és què busca exactament Vox quan ve a Catalunya. No sembla que l'objectiu sigui explicar com pensa resoldre els problemes del país. L'objectiu és convertir Catalunya en un conflicte. Polaritzar, enfrontar i simplificar. Fer de la discrepància una trinxera, i de la trinxera un clic, un titular. I això té una conseqüència. Quan la política necessita permanentment un adversari, els problemes reals passen a un segon pla. Serà, doncs, un cap de setmana on Catalunya tornarà a ser el centre de la política espanyola, i tenen poc a veure aquests actes festius de partits que aspiren a governar amb qui converteix la confrontació en la part central de la seva estratègia política. Però sí que comparteixen una inèrcia. Tots tres donen rellevància a Catalunya per un motiu evident. Les últimes eleccions generals es van decidir aquí, a Catalunya. I tot apunta que en les properes també passarà. Però venir a buscar vots no és el mateix que venir a portar idees. Es parlarà de Catalunya, però mirant sempre de reull a Madrid. Sánchez necessita reivindicar el relat de la pacificació. Feijóo necessita tapar forats interns. I Abascal necessita la confrontació per mantenir viu el seu espai polític. Si els líders estatals decideixen posar Catalunya a l'agenda, se'ls ha de demanar també gruix polític. Perquè aquest país té urgències estructurals inajornables. Té un sistema de finançament que trontolla. Una xarxa de rodalies col·lapsada. Una crisi de l'habitatge que és severa. Un de cada tres nens en situació de pobresa. Són reptes que no es resolen en mítings, i encara menys convertint la confrontació en l'estratègia política. Tres líders estatals a Catalunya, una anècdota que omplirà titulars i que crea un clima de campanya preelectoral, però que no arregla ni fa desaparèixer els reptes reals del país, ni tampoc la urgència de resoldre'ls.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: A primera hora del matí ha començat el trasllat dels migrants de les platges de Ceuta cap al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma, tot i que l'operació es fa amb una forta presència policial i militar. El trasllat ha començat caòtic, amb corredisses per la por dels migrants de quedar-se sense lloc.
0: La segona.
2: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desembarquen aquest cap de setmana a Catalunya, en plena crisi de Ceuta i amb les eleccions municipals i generals a l'horitzó. Els tres líders polítics espanyols tenen diversos actes. El primer, Abascal, avui a Tarragona.
0: La tercera.
2: Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès i col·laboradora de la seva terapeuta. La teràpia estava pensada per un altre pacient i consistia a comprovar que no es pot empènyer un precipici un familiar que s'odia.
0: la quarta.
2: El Canadà accepta formalment la invitació d'associar-se amb la Unió Europea, tot i les amenaces de Donald Trump. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha dit des del Parlament Europeu que, de moment, evitarà concretar fins on arribarà aquesta aliança.
0: La cinquena.
2: Avui arrenca la setmana del llibre en català i ho fa sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". Un any més es farà el Passeig Lluís Companys de Barcelona i hi haurà trobades amb prescriptors literaris i podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra hi rebran els premis Trajectòria i Difusió.
0: Avui també serem en directe a partir de les 10 amb la Unitat Mòbil i Albert Om, al matí de Catalunya Ràdio. I els esports, Robert Prat?
3: El Barça, que no vol córrer riscos amb Jon García, es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera, l'Elx, a partir de les 9. I el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes.
0: Pel que fa al temps, avui encara estem pendents d'alguna tempesta. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. N'hi ha una ara mateix que descarrega davant la costa de Barcelona. En podem tenir alguna altra molt puntual aquest matí al litoral de Barcelona i al nord de la Costa Daurada. A la tarda, núvols i petits ruixats al nord-est, però amb previsió de més sol, especialment de cara al cap de setmana.
0: I pel que fa al trànsit, tenim també les retencions habituals d'aquesta hora per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
5: Retencions a l'entrada de Barcelona per la 2 a Cornellà, per la B23 a Sant Feliu i Esplugues i per la C58 a Sant Quirze i a Montcada. També hi ha cua a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la ronda de dalt a Cornellà en els dos sentits.
0: Tot això el dia en què parlarem d'immigració. La immigració ja no és una qüestió lateral de la política catalana, l'habitatge continua sent la principal preocupació, segons el CEO, però la immigració sí que s'ha convertit en un dels eixos diferencials electorals. Avui, a partir de les 9, entrevistem el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
8: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
9: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
10: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vuit i set. Avui comença un cap de setmana on es notarà d'una manera especialment intensa aquest ambient preelectoral. Ho dèiem ara, tindrem un desembarcament dels principals líders espanyols a Catalunya. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran diversos actes a partir d'avui mateix. No coincidiran en cap ciutat, però les visites també revelen la rellevància que Catalunya tindrà en aquestes properes eleccions generals. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
11: Què tal, bon dia?
0: Comencem, si et sembla, pel president espanyol, Pedro Sánchez, que participarà en aquesta festa de la Rosa quan el seu govern encara no ha pogut tancar la crisi de Ceuta.
11: Sí, és que, com deies, ja se sent aquest flaire de precampanya, i aquest cap de setmana és una mostra ben clara. Diumenge, Pedro Sánchez serà a Gavà, al costat de Salvador Illa, la tradicional festa de la Rosa del PSC, on és habitual la presència de Pedro Sánchez. La Moncloa sap el paper determinant que va tenir Catalunya a les eleccions del 23. Mira amb lupa els moviments en aquest territori dels pocs a més on hi té un govern amic. I amb Ceuta sobre la taula, Sánchez lluirà contrast entre la posició de la Generalitat i les comunitats del PP, a qui acusa de posar pals a les rodes. Ho farà després que Salvador Illa hagi ofert la solidaritat de Catalunya per acollir migrants menors sempre que hi hagi una distribució justa.
0: Això d'una banda, de l'altra, Alberto Núñez Feijóo té un acte diumenge a Badalona i Santiago Abascal ja ha començat a desfilar per Catalunya amb els seus habituals discursos contra la immigració.
11: Sí, el líder del PP també serà com Sánchez diumenge. A Catalunya, a pocs quilòmetres, Feijóo estarà acompanyat del PP català, de l'alcalde Albiol, amb la immigració i Ceuta sobre la taula, un filó electoral que el PP estira per desgastar encara més el PSOE i que l'ha situat, a més, en una lluita amb Vox. Justament, el líder de Vox, Santiago Abascal, ja ha passat per Lleida, avui ho farà per Tarragona i Barcelona, com explicàveu, amb un discurs que intenta superar el procés i es focalitza ja només en la immigració.
12: La discusión, la polémica entre catalanes y castellanos ya no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilización y barbarie.
11: Abascal, que aposta per trencar tota relació amb el Marroc i desplegar l'exèrcit a les fronteres de Ceuta i Melilla.
0: Gràcies, Tània. I sobre aquest desembarcament, comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la directora de BTV, Georgina Ferri.
13: Aquest cap de setmana, Sánchez, Feijóo i Abascal coincideixen a Catalunya. És preelectoral i tots tres saben que el vot català és car. Ho va demostrar Carme Chacón el 2008, quan els 25 diputats del PSC van ser claus perquè Zapatero arribés a la Moncloa. El problema és que un cop al poder sovint ho obliden. Entre el 2015 i el 2023, l'Estat només ha executat de mitjana el 55% de la inversió pressupostada a Catalunya. I això es paga, per exemple, en unes rodalies que col·lapsen quan cauen quatre gotes. El vot català és car, el compromís amb Catalunya també ho hauria de ser.
0: I encara en aquest ambient preelectoral, l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias, rebutja que Ernest Urtasun un encapçal i una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Això després que el ministre de Cultura hi obrís la porta ahir, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
14: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Doncs després d'aquestes paraules, Pablo Iglesias ha qüestionat que Urtasun sigui un actiu electoral per competir amb Pedro Sánchez. En un article al diari Red, l'exvicepresident del govern espanyol apunta que el ministre de Cultura textualment podria formar part perfectament d'una llista del PSC. I si començàvem també parlant del desembarcament, avui algú altre desembarcarà, en aquest cas, a Ceuta.
15: Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. Sigo president.
0: Florentino Pérez anirà a fer-se la fotografia a la ciutat autònoma per intentar tancar la polèmica de les samarretes. Frederic Vincent, bon dia.
16: Bon dia. El president del Real Madrid encapçala una delegació del club que rebrà el president de Ceuta aquest mateix matí. En aquesta delegació també hi ha Emilio Butragueño i Pirri. Pirri és president d'honor del Madrid i és nascut a Ceuta. Des del Madrid diuen que fa temps que es prepara aquesta visita, que no és d'ara, però en qualsevol cas arriba després de tot l'enrenou de les samarretes.
17: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición...
16: Així justificava Mbappé que ell, Vinícius i Konaté portessin malament la samarreta per no mostrar el missatge de suport a Ceuta que havia promogut l'Associació Valenciana d'Empresaris. Insistim que el Madrid diu, per ser oficial, que fa temps que prepara aquesta visita a Ceuta, que no és d'ara, però coincideix amb aquesta tempesta del cas que no només ha estat mediàtica.
18: Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
19: Tú estás jugando en un equipo español y aquí ha habido una invasión ilegal.
20: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no.
16: La tempesta ha estat mediàtica, evidentment, però també ha estat, també ha estat política. L'última que sentien, de fet, era Esther Muñoz, la portaveu del Partit Popular.
0: Doncs parlant de Ceuta, és notícia també d'aquest mateix matí, ja ha començat el trasllat de migrants des de les platges fins al port.
16: Sí, hi ha policies, guàrdies civils i militars que són des de fa estona a la platja de Benítez per traslladar aquests migrants al campament provisional que el govern espanyol instal·larà al port de Ceuta. Hi ha un cert enrenou a la zona, però en principi el trasllat es fa com està previst, o com a mínim això diuen des de fonts oficials. Recordem que l'Audiència Nacional va denegar ahir la suspensió temporal del campament de migrants al port, com havia demanat un sindicat policial. Per tant, el govern de Pedro Sánchez pot continuar amb els seus plans, que passen per traslladar en aquest recinte, al port de Ceuta, aproximadament uns 1.800 migrants que continuen acampats a les platges de la ciutat autònoma.
0: Halima Ahmed, de l'ONG Luna Blanca, ens explica que considera, pel que està passant ara mateix, que no hi ha prou espai per la gent que estan traslladant.
21: Sí, nos hemos levantado con la noticia de que están desalojando la playa. Hemos visto imágenes en que todos han salido a la carrera hacia el puerto, que es donde nos van a alojar, pero que no creemos que haya suficiente espacio para todas las personas del trampolín. Hasta hace poco la Cruz Roja creo que estaba repartiendo entre 4.500 y cerca de 5.000 comidas.
0: I això després també que la crisi de Ceuta dividís, recordem, el Parlament Europeu.
16: Sí, la cambra finalment ha aprovat una resolució promoguda pel Partit Popular que parla d'invasió, textualment, assenyala el Marroc i demana a Rabat que assumeixi responsabilitats. Aquest text s'ha aprovat amb el suport de la dreta i l'extrema dreta. Els eurodiputats també han aprovat una esmena, impulsada en aquest cas per Vox, que reclama mecanismes que permetin la suspensió dels fons europeus en cas de, textualment, falta de cooperació en crisis com aquesta.
0: Avui en parlem d'aquesta crisi i també del procés de traslladar també els migrants que segueixen a Ceuta. Ho farem amb el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Abans és un quart de nou del matí i una altra previsió també del dia. Avui hi ha reunió dels ministres de Finances de la zona de l'euro. La trobada està convocada per abordar les perspectives per l'economia, molt especialment els efectes de la pujada del preu del petroli per l'escalada de les tensions a l'Orient Mitjà. I parlant de tensions, la trobada arriba també després que el Canadà hagi acceptat formar una nova aliança amb la Unió Europea. Tot i això, evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ja ha fet aquest pas en un discurs al Parlament Europeu. A Estrasburg, Bruno Forteo.
2: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
2: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que Donald Trump també ha amenaçat Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si estreny els seus vincles amb el Canadà. Tot i això, hi ha matisos també entre la proposta de Von der Leyen i el que està disposat al Canadà, Freddy.
16: Sí, la presidenta de la comissió plantejava, ho deia ara el Bruno, que el Canadà fos un país associat del club comunitari. Hi ha una cosa important, que és que això tècnicament no existeix encara. Els tractats de la Unió Europea no preveuen l'estatus de membre associat del club, tot i que és veritat que sí que s'han plantejat versions d'una mena d'associació. De les més recents va ser quan Alemanya va suggerir que Ucraïna fos membre associat de la Unió, però en aquest cas era com a fase intermèdia en el seu camí cap a l'adhesió. Allò no va prosperar, i alguns governs europeus ja han alertat que amb Canadà tampoc no prosperarà i que això necessita sí o sí el permís i el consens dels governs d'Europa. El que sí que pot ser és establir més cooperació amb coses concretes. Carney va proposar, per exemple, que els estudiants d'Erasmus doncs, no només puguin anar per la Unió Europea, sinó que també puguin anar al Canadà. Però en això recordo una altra cosa important. El Canadà i la Unió Europea ja tenen un acord comercial, un acord de fa més d'una dècada, que encara a data d'avui, més de 10 anys després, molts països de la Unió no han ratificat.
0: Sobretot plegat, comentari que afegim ara del corresponsal internacional del país, Claudi Pérez.
22: Oh, paradoxa. El millor líder d'Europa és un canadenc, exbanquer central del Regne Unit. Mark Carney va donar ahir un discurs esplèndid a Estrasburg. El dia abans l'havia donat Ursula von der Leyen amb una bateria d'anuncis, d'acrònims impossibles, de coses que ja existeixen, de coses que mai existiran i de coses que no haurien d'existir, com la suspensió dels procediments legals en cas de crisi com la de Ceuta. Von der Leyen va dir que les paraules són importants, però els fets valen més. Carney va dir que s'ha de lluitar per les idees. Els valors no es defensen sols. Aquesta és una cita de Goethe. La de von der Leyen és una cita d'un extremista israelià. Oh, paradoxa.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
23: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Ara fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala. Eloi.
4: Comencem pel temps, perquè ara mateix tenim una tempesta just a la costa de Barcelona. Se'n pot formar alguna altra durant el matí i migdia al litoral de Barcelona i del nord de la Costa Daurada. Seran fenòmens extremadament puntuals, però sí que poden descarregar amb intensitat. I a la tarda els núvols aniran marxant, però sí que quedaran restes de nuvolades al nord-est. Girona, Barcelona, amb algun ruixet a l'interior, poca cosa, a l'espera que el cap de setmana faci molt més sol, especialment diumenge, amb una temperatura clarament més alta.
5: Pel que fa al trànsit, encara queden retencions a l'entrada a Barcelona per la B23 a Sant Feliu, la 2 a Cornellà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada. A la ronda de dalt també hi ha un tram de cua a Cornellà en els dos sentits i la ronda del litoral també va molt carregada de Sant Adrià a Cantunis.
24: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
25: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent, a què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
1: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
7: Catalunya Ràdio.
8: Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona. Santiago Abascal ahir ja va actuar a Lleida.
14: Jo estaré en el meu espai polític.
0: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
9: Podria volver a repetir.
10: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 18 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
12: Bon dia.
0: I el dia, atenció, perquè ens porta novetats del cas Andic.
28: La Vanguardia explica que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. L'havia dissenyat la seva terapeuta per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta faria de mare i es col·locaria a tocar del precipici per demostrar-li que no podia empènyer-la.
0: I així ho ha explicat als Mossos la professora d'anglès i col·laboradora també de la terapeuta.
28: Sí, la dona va afegir que Jonathan Andic ho va saber, s'hi va mostrar molt interessat i fins i tot es va oferir presenciar l'exercici. Mentrestant, el periòdico ha apuntat que la jutgessa del cas ha ampliat a un any l'anàlisi del telèfon del fundador de Mango.
0: I encara als tribunals. Allau de crítiques pels problemes de traducció del català al castellà al judici de Roger Espanyol, que va perdre un ull per una acció de la policia. Hi havia un intèrpret per traduir les preguntes als agents que declaraven, però no se'n va sortir. Maria Costa.
10: A l'interrogatori del primer testimoni...
29: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
9: Pot tornar a repetir la pregunta?
29: Sí. Si ell va participar...
9: Podria volver a repetir, per favor?
10: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
30: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
31: No és això.
30: És que no sento bé.
10: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Demanen a la justícia la reobertura del cas de Gustau Muñoz, el jove mort abans de la policia durant la manifestació de la Diada del 78 i que acaba de ser reconegut com a víctima de la transició.
28: La família de Muñoz ja ha demanat formalment la reobertura de la investigació al mateix jutjat que el va arxivar provisionalment el 1983. La representació legal dels familiars, a càrrec de l'advocat Benet Salellas, considera la mort un crim de lesa humanitat, que, per tant, no pot prescriure. Demana la citació de dos policies com a investigats pels fets i de diversos testimonis que sí que han declarat davant la justícia argentina i han aportat informació rellevant.
32: Hi ha un bloqueig total per part de l'estat espanyol a l'hora de facilitar informació i col·laboració amb la justícia argentina. Nosaltres el que volem és reobrir aquest període de història d'Espanya que s'ha de tocar. S'ha de tocar i s'ha d'ordenar, s'ha d'assenyalar els responsables i s'ha de fer que la gent pagui pels seus crims.
28: Qui sentíem era Marc Muñoz, germà de la víctima, denunciant els obstacles que fins ara ha posat l'estat espanyol.
0: I a Madrid encara cueja el cas de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. Ara el seu govern ha donat una nova versió del pis que va comprar per 6 milions d'euros. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia de nou.
33: Bon dia, sí, se li està fent vol el tema de l'àtic. I per primer cop va reconèixer que el volien per residència ocasional.
34: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la comunidad.
33: Ho deia el conseller de Presidència en una compareixença única per la polèmica de l'Àtic. Una versió que fins ara negaven. Havien dit que era per oficines, mentre feien obres a la seu de la Puerta del Sol. Les obres ni s'han licitat i la normativa municipal només permet viure i no treballar en aquest pis. Un pis comprat d'amagades per 6,3 milions i que, arran de la polèmica, el govern d'Ayuso ha donat l'ordre de treure-se'l de sobre. S'han fet públics els resultats de la subhasta i ningú ha fet cap oferta de compra per l'Àtic.
0: I a tot això, avui el servei de Rodalies va com sempre. S'ha acabat el tall de més de 7 hores de les línies R2 i R11 arran dels dos forats que van sortir sota les vies al barri de Vallbona de Barcelona. Roger Santaló.
2: El punt és a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Els tècnics de DIF van reparar els forats i el servei es va recuperar a les 5 de la tarda tocades. La situació va provocar molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11 de Rodalies, sobretot per les esperes a l'hora d'agafar un dels autocars alternatius de Renfe. Així ho escrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res. Res.
2: Les tempestes també van provocar problemes a la xarxa de metro de Barcelona, sobretot a la línia 4. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I un dia més parlem també de robatoris de coure, ara per dir que han detingut un jove que hi hauria participat. N'hi atribueixen 6 en només 10 dies.
12: Els robatoris han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos i la Seguretat Privada de DIF reforcessin la vigilància nocturna a la xarxa ferroviària.
0: Rodalies és una de les principals preocupacions dels catalans. Segons diverses enquestes, la primera, però, continua sent l'habitatge i no fa pinta que hagi de canviar. El preu, atenció, perquè ha marcat un nou rècord.
12: El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol, però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre.
13: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
12: Així ho deia a Catalunya Ràdio la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén. Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%.
0: Avui 27 i aquest cap de setmana hi ha eleccions regionals a Alemanya. En concret, a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat també estatal de Berlín. L'extrema dreta va per davant d'alguns sondejos, però amb poca diferència. Berlín, Jordi Regàs.
15: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
16: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
15: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també voten a Rússia. Són eleccions per escollir el nou Parlament, que no són unes eleccions lliures ni transparents. Per tant, ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Moscou, Cristina Solias.
17: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
18: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
17: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció al que està passant també a París, perquè el president Emmanuel Macron ha convocat tots els líders dels partits.
19: I els candidats presidencials, tots a una reunió al Palau de l'Elisi. Segons la presidència francesa, la idea és debatre textualment el ràpid deteriorament de la situació internacional. Els mitjans francesos diuen que Macron vol involucrar els futurs candidats presidencials en la gestió de qüestions de seguretat i energia.
0: I a Gaza està a punt de començar el curs escolar.
19: La França s'hi prepara com pot després de 3 anys de guerra. A les últimes hores, el ministre de Defensa israelià ha ofert a Turquia l'oportunitat d'acollir membres de Hamas. En això, enmig de les creixents tensions entre Turquia i Israel.
0: I sobre Palestina, Ed Sheeran actua demà a Filadèlfia i encara no sap si tindrà taloners. Bad habits lead to late nights and in
1: a low conversations with a stranger. La gira després de la decisió de prescindir del raper Macklemore, un dels teloners, pels seus missatges de suport a Palestina. Segons el mateix raper, el veto procedia del multibilionari Robert Kraft, que és propietari d'un dels estadis on s'havia de fer un d'aquests concerts. Doncs bé, sobre això, ara el multimilionari ha explicat que Sheeran li ha demanat que doni 2 milions de dòlars a l'ajuda humanitària a l'Orient Mitjà. No ha precisat si ha acceptat.
0: Tot això avui que Shakira comença la seva residència europea a Madrid. Aquest vespre fa el primer dels 12 concerts que té previstos. És una residència, recordem, amb més pur estil americà i que paralitza un barri sencer de la ciutat. Madrid, Paula Brujats.
5: Madrid és l'única parada de la gira europea. 3 concerts per setmana durant un mes, 600.000 persones i un estadi Macondo construït per a l'ocasió. Obrirà de migdia fins a la mitjanit amb 8 pavellons, museus, biblioteca, gastronomia, on Shakira aterra.
6: Con la ilusión de darles lo mejor de mí, de ofrecerles lo mejor de nuestra cultura latina.
5: Però el show desperta tanta eufòria com malestar. Els veïns protesten per un macroesdeveniment que en lloc de Barcelona Shakira ha preferit fer a Madrid, la ciutat que els 2000 era un amor que volia deixar enrere.
0: Avui a darrere, a partir de 3:15, al matí de Catalunya Ràdio, amb Lorena Montón, periodista musical especialitzada en el fenomen fan. I alerta ara amb això. Les taxes de vacunació infantil a Espanya registren un lleuger descens en els últims anys. Els investigadors ho vinculen a la pandèmia.
7: Un estudi internacional publicat a The Lancet analitza l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió Europea entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països d'Europa amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%.
0: Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes.
7: Entre les quals hi ha l'hepatitis B, el pneumococ i el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
0: 8:32 i encara més coses a casa nostra. Atenció, Marc, perquè entitats socials, ambientals i sindicals convoquen una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport.
8: Sí, serà diumenge, Ricard, a les 12 del migdia, al Passeig de Gràcia, amb Aragó, a Barcelona. La protesta coincideix amb el primer pla d'inversions que el govern espanyol va aprovar aquest dimarts i que els convocants veuen reversible. De fet, el seu objectiu és aturar el projecte, tal com ja van aconseguir amb una altra manifestació l'any 2021. Dani Pardo és portaveu de l'associació Aeroport.
14: Aquest és un projecte completament delirant, que vivim un moment de canvi climàtic en una ciutat hipertonal turistitjada. Els vols són responsables entre el 6 i el 8% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Sabem, a més, que hi ha més de la meitat de la població de Catalunya que suposa l'ampliació d'aquest aeroport.
0: I l'exconsellera Victòria Alsina presenta Paral·lel 41. És una fundació que vol reunir el catalanisme.
8: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona explica l'agenda de país sobre la qual treballaran. Eixos com la immigració, la mobilitat, l'emancipació dels joves, la retenció de talent i d'altres.
20: Sobre cada un d'aquests temes, la idea és convidar persones que totes estan compromeses amb Catalunya, però no necessàriament pensen igual, i a partir d'aquí elaborar propostes, projectes, iniciatives que busquin el consens i que sempre es tradueixin en acció.
8: Del patronat en formen part el politòleg Sergi Pardos com a vicepresident, persones vinculades a Convergència i les seves joventuts, com Albert Batalla i Martina Bernés, o els juristes Diana Ferrer i Oriol Valentí. Segons Alsina, la fundació és apartidista i vol reunir diferents sensibilitats ideològiques.
0: I avui a Barcelona també arrenca la Setmana del Llibre en Català.
1: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Un any més es farà el passeig Lluís Companys. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris, també podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió.
0: Avui serem a partir de les 10 amb Albert Tom. I també, per cert, que el programa de Catalunya Ràdio Ciutat Maragda es farà en directe demà, des de la Setmana del Llibre en Català, des de la 1 fins a les 2 del migdia. I avui també comença el Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Oficialment engega aquest vespre amb una gala d'inauguració en què el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles internacionals que passaran pel festival. Hi ha una trentena de produccions catalanes, dues de les quals en la competició oficial.
0: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras i Isaki La Cuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordinos, que plega a Dieta3Catinfo definitivament i admet que no ha defugit les polèmiques.
10: Que hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémicas han sido muy concretas. Yo mientras no tenga un orden judicial, esa película se va a proyectar.
9: Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també anem fins a París.
11: Je suis bonne, mais je suis belle et je te défie.
0: On la directora del TNC, Carme Portacelli, ahir va fer història. París, Isabel Galí.
21: Estrenar la temporada de la Comédie Française, la companyia de teatre més antiga d'Europa, i fer-ho amb Les Criades, en francès Le Bon, és un doble mortal que Carme Portacelli ha entomat amb èxit.
22: Estaven entusiasmats amb l'espai, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. Això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja s'arriba molt a fons, no?
21: Gairebé no queden entrades. Fins al 25 d'octubre al Teatre de l'Atenea, el de la Comèdia està en obres. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això.

0: Així sona La nieve, és el tema central de la pel·lícula La bola negra, que acaba d'estrenar fa molt poques hores. Guitarrica de la Fuente, segons ha explicat, l'artista es va inspirar en l'última carta de Federico García Lorca i en el seu personatge que fa la pel·lícula, Sebastián. Recordem que aquesta pel·lícula, dirigida per Javier Ambrosi i Javier Calvo, és la seleccionada per representar Espanya als Oscars.
1: I avui també estem d'estrena al Matí de Catalunya Ràdio, perquè avui debuta amb nosaltres un home que té més d'un milió i mig de seguidors entre TikTok i Instagram. És Marc Viernes. Aquí no podem sentir en aquests moments, però en fi, ens havia fet un vídeo doncs, explicant que avui a partir de 10:15 serà amb nosaltres per fer algunes recomanacions també culturals. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala.
2: Milloren les entrades a Barcelona, però encara hi ha problemes a la ronda del litoral des de Sant Adrià fins a Cantunis. També queda cua a la ronda de dalt, de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs. I retencions també a l'entrada per la B23 d'Esplugues la Diagonal i a la P7 a Santa Perpètua.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 18 de setembre que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
1: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal vindran a Catalunya a proposar solucions per als problemes que vivim o a canviar d'escenari per seguir amb els retrets creuats sobre Ceuta?
3: Segona.
1: Amb l'habitatge a Catalunya més car que la bombolla del 2007 i mentre decidim si és culpa de l'especulació o de l'augment de la demanda, com poden les administracions augmentar l'oferta assequible al ritme suficient abans que la crisi d'accés es torni irreversible?
3: Tercera.
1: Davant les noves amenaces d'aranzels de Donald Trump per l'acord amb la Unió Europea, l'eix Canadà-Europa és una mostra d'autonomia estratègica viable o només accelerarà una guerra comercial que ens arruïnarà a tots, excepte la Xina?
3: Al Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: I pel que fa als esports, Robert Prat, el Barça contempla reservar a Joan Garcia i no fer-ho jugar en el partit de demà contra el Sevilla.
1: Sí, sí, en principi es planteja aquesta possibilitat, ho ha d'estudiar, les molèsties que té el genoll plantegen un canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Eric Garcia assegura que l'equip es confia plenament en les capacitats del porter Chesna.
2: Que és una persona amb molta experiència dintre el futbol, que ens ajuda molt des que va arribar. Crec que, òbviament, ser el porter suplent del Joan no és fàcil, perquè, òbviament, tots sabem que el Joan, per mi, és el millor porter del món. Per tant, mai és fàcil, però, bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que a la temporada que va jugar ho va fer a molt bon nivell. Vam arribar a les semifinals de Champions.
1: De fet, el mateix Hansi Flick el va ratificar després del partit contra el Racing.
3: Of course.
4: És el nostre porter i, evidentment, Tec ha comès una errada, però tots nosaltres cometem errades, així que és normal, és la vida, aquestes coses passen.
1: De la salut del porter també en depèn la convocatòria que ha de donar el seleccionador espanyol aquest migdia pels 4 partits de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol a la primera divisió.
0: I l'Espanyol rep avui l'Elx, que arriba a Cornellà com a cué de la Lliga.
1: A partir de les 9, transmissió d'aquesta casa, el Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
5: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: Jugat a primera, Betis 1, Getafe 0, també el Màlaga 1, Villarreal 3, el Barça femení juga a les 8 al camp de l'Alavés.
0: I el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per tancar la crisi de les samarretes.
1: De fet, a quarts de 12 té previst entrevistar-se amb el president saudí, Juan Jesús Vives, i va acompanyat de Pirri, és president d'honor del Club Blanc, també saudí de naixement, i d'Emilio Butragueño. El Barça d'en Vol guanya la pista del Montpellier 27-28 a la Champions. Feia 2 anys que el Montpellier no perdia a casa. Ha començat a Cerdanyola del Vallès la 5a edició de la Golden Cup d'hoquei patins. En dones, Catalunya juga avui contra França a 4:45, després de guanyar Alemanya i Portugal, i la selecció masculina jugar contra Angola a 1:15 del migdia i contra Portugal a les 7 del vespre després de guanyar la selecció francesa.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
11: Molt honorable! Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
12: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
13: Ho veieu?
14: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
15: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
16: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
17: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com una tele Samsung de 75 polzades 4K amb tecnologia mini LED per 749 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
18: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
19: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Com et dius?
13: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
13: Has estat a alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
13: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
20: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
21: Estàs posant a tots al límit.
22: Andreu tots mal.
20: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
23: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
24: La IA és bona?
25: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
26: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
27: I això per què passa?
28: I a qui m'he de creure?
29: I què puc fer jo?
26: Per això fem l'Infocar.
30: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
26: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
31: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Marc Bataller, la periodista de Crític Laura Aznar, l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
1: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs una mica d'un dels temes del dia i que tractarem de seguida, aquestes novetats del cas Andic amb aquesta teràpia que va interessar el fill del fundador de Mango i que avui n'explica molts detalls La Vanguardia. I d'aquí hem saltat els problemes que ha tingut Laura Aznar amb el seu cognom al llarg de la seva vida.
1: Sí? Molts?
32: Bueno, quan era més petita, sí. Ara ja no, i a més, moltes vegades penso, no, o sigui, jo he de reivindicar el meu cognom perquè molts Aznars que no som aquesta penya dolenta hem de demostrar que Aznar també pot anar associat a bona gent, saps?
1: Bueno, Aznar parlava català a la intimitat, vull dir que tampoc...
32: Clar, no jo com si diguéssim, no? Vaig una mica més lluny de la intimitat quan parlo català, però sí, no? Vaig una mica...

0: El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, volem parlar amb ell també d'immigració. Ja no és una qüestió, diguéssim, lateral de la política catalana, és una qüestió que està convertint-se en un dels eixos diferencials electorals, i avui en parlarem precisament el cap de setmana en què veiem com Abascal també visitarà Catalunya, i això també està tensionant zones de Catalunya. Ara en parlarem, però abans, Toni Muñoz, bon dia.
1: Què tal, Ricard? Bon dia.
0: El Toni Muñoz, com sabeu, és un dels periodistes de successos de La Vanguardia i avui signa una informació que ens ha deixat amb els ulls esbatanats. Toni, que costa, a més, molt de creure, que és que Jonathan Andic, recordem, investigat per l'homicidi del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava justament tirar un familiar per un barranc.
1: Sí, sí, és tal qual ho expliques. Això és una informació que va explicar un personatge doncs, que ha aparegut en els últims mesos, que és una professora d'anglès que va ser col·laboradora d'aquesta terapeuta dels Andic. Recordem doncs, que pare i fill s'estaven sotmetent a un tractament terapèutic amb una terapeuta que ja hem dit doncs, que alguna vegada doncs, que no està col·legiada, que no sabem si té formació, però almenys no estava col·legiada ni al col·legi de psicòlegs ni com a psiquiatra. I aquesta dona, aquesta professora d'anglès, va ser la primera persona que va acompanyar Jonathan Andic i qui li va mostrar, li va ensenyar el camí de les faixades que uns dies més tard acabaria fent amb el seu pare i que acabaria, diguéssim, amb aquella fatídica caiguda. Doncs bé, aquesta professora d'anglès va explicar en aquesta declaració que va prestar voluntària davant dels Mossos d'Esquadra que Jonathan Andic s'havia interessat uns dies abans per una teràpia que consistia en posar un familiar al caire d'un precipici, d'un barranc, i fer veure que el tiraves dalt a baix. Això és una teràpia...
0: Clar, aquesta teràpia, és a dir, no, és a dir, què aporta aquesta teràpia? És que no acabo d'entendre la teràpia.
1: Mira, jo t'explico. Aquesta teràpia estava prevista, l'estava duent a terme o l'estava dissenyant o ideant la terapeuta dels Andic, que es diu Maria Julia Luderwald, i li havia comentat a Jonathan Andic. Aquesta teràpia que estava pensant consistia en buscar una ruta a Montserrat, buscar un barranc i posar... tot això era per un pacient, val, que es deia Salvador, que és esquizofrènic, que projectava, diguéssim, tot l'odi cap a la seva mare. I aleshores aquesta Maria Julia va pensar, doncs mira, una cosa que podem fer és busquem una ruta, que al final la van trobar a Montserrat, al camí de les Faixades, i van dir, i posarem aquest senyor fins al barranc, jo faré de mare, és a dir, la Maria Júlia faria de mare, es posaria a la vora del barranc, i aleshores li diríem a aquest Salvador, aquest pacient, bé, ara a veure, jo sóc la teva mare, tira a veure si pots tirar-me dalt a baix. No? De fet, aquest experiment s'estava consolidant en la ment, diguéssim, d'aquesta terapeuta, és a dir, tenien tota la intenció de fer-lo, fins al punt que ja estava previst una mena de comitiva o de dispositiu que farien per dur-lo a terme. És a dir, primer ja havien trobat aquesta ruta, que era el camí de les Faixades de Montserrat, i per anar i fer aquell exercici ja anirien, òbviament, la terapeuta, ja aniria el pacient, també ja aniria un infermer per si passava alguna cosa, per si algú prenia mal, i després Jonathan Andic com a observador, com a espectador d'aquesta estranya teràpia. Què és el que passa? Doncs que, aviam, el dia 1 de desembre del 2024, Maria Julia Luderwald i aquesta professora d'anglès, que era col·laboradora seva, no, d'aquesta terapeuta, van anar a Montserrat a buscar una zona amb precipicis on dur a terme aquesta teràpia. És en aquell moment quan aquesta Maria Julia li diu a la seva col·laboradora bé, aquesta ruta que hem fet amb aquests barrancs li pot servir per a aquest Salvador, aquest pacient esquizofrènic que projectava l'odi cap a la seva mare, però també li pot servir per un altre pacient que té problemes amb la gestió dels diners, que es diu Jonathan Andic, i que m'agradaria que algun dia l'acompanyessis. 7 dies més tard, aquesta professora d'anglès va acompanyar Jonathan Andic, i 7 dies més tard, Jonathan Andic va anar amb el seu pare i va acabar la cosa doncs, com va acabar.
0: Això ho canvia tot, entenc, no?
1: Bé, el que canvia, diguéssim, aviam, fins ara teníem molts indicis en contra de Jonathan Andic, però sempre es podia dir, bé, doncs ell havia anat dos dies, ell va anar en una setmana, des que li va ensenyar aquesta professora d'anglès aquesta ruta, tres vegades a Montserrat, és a dir, van el dia 7, i van el dia 8, i van el dia 10, i van el dia 14, finalment, amb el seu pare. Clar, fins ara tots pensàvem, quan no coneixíem tots els indicis que havien recopilat els Mossos d'Esquadra en contra de Jonathan Andic, tots pensàvem doncs, bueno, que podia ser efectivament, doncs, que Jonathan Andigne amb el seu pare, que rellisqués i que caigués. Quan tu mires ja la fotografia amb tots els elements que hi ha al voltant, doncs, òbviament, ja fa sospitar. I sobretot perquè, més enllà de si va dur a terme aquesta teràpia o no la va dur a terme, això vol dir que uns dies abans ell ja, algú li havia plantat aquesta idea davant a la seva ment, no? És a dir, ell ja li havia, algú li havia parlat d'això, no? I a part li havien ensenyat aquest camí, no? Que estava previst per fer una teràpia d'aquest estil, una teràpia extrema, una teràpia que jo crec que no és ni legal. Però bueno, això ja ho explicaran els psicòlegs. Clar, si tu al final, 14 dies després, vas a aquell lloc que t'han explicat aquestes terapeutes i fas una teràpia que també, o suposadament, fas una teràpia que t'han explicat uns dies previs, doncs clar, aquest element és molt important, doncs, per entendre o per poder entendre potser el que va passar amb la mort d'Isaac Andic.
0: Perquè la terapeuta, com també la professora d'anglès, podrien ara mateix acabar imputades, investigades?
1: Mira, jo suposo que sí, la veritat. Estem a l'espera de que després que aquesta professora d'anglès es presentés per sorpresa a una comissaria dels Mossos d'Esquadra i digués jo porto un any i mig sense dormir i crec que heu de saber tot això, i els explica tot això que us acabo d'explicar, també els ensenya tot de WhatsApps que s'havia intercanviat amb aquesta Maria Júlia, amb aquesta terapeuta, els Mossos d'Esquadra, clar, per una banda van dir ostres, ara tenim uns elements molt més ferms que apuntalen la nostra acusació d'homicidi. I ara estàvem a l'espera, doncs, que la jutgessa cités a declarar tant aquesta professora d'anglès com també, de nou, aquesta terapeuta, perquè la terapeuta Maria Júlia Luderberg ja va declarar com a testimoni, va dir en teoria estava obligada a dir la veritat, però no va obviar, diguéssim, tots aquests elements, tota aquesta teràpia que estava fent amb un altre pacient, aquesta teràpia extrema o límit. I clar, ara què és el que fa sospitar tot això? Doncs que és possible que la jutgessa hagi obert una peça separada, secreta, que vagi investigant en secret què és el que volia fer aquesta terapeuta, què és el que va fer aquesta professora d'anglès, i per això, doncs, encara això, és a dir, explicaria per què no l'han citat encara a declarar.
0: Marc.
2: Sí, la veritat és que és un cas, ara hi estava pensant, que segurament d'aquí un temps veurem una sèrie, com vam veure amb la Rosa Pera, sí,
0: el crim de la Guàrdia Urbana. El Carles Porta ja va anunciar que hi hauria programa. El que passa és que Carles Porta fa crims, en principi. Vull dir que aquí també es va precipitar una mica la sentència, no? Però sí, sí, és un cas molt...
2: mediàtic, podríem dir, eh?
0: Sí, sí, també. Sí.
2: I el que apuntava en Toni, no? En aquest cas no hi ha, i segurament no hi haurà una prova directa per a la condemna. Per tant, quan passen aquestes situacions, els Mossos d'Esquadra el que presenten són una cadena d'indicis que després els jutges han de decidir, en aquest cas les jutgesses, si són prou ferms perquè hi hagi una condemna. I ja n'hi ha diversos d'aquests indicis, eh? Hem parlat molt de cops, les contradiccions, les visites prèvies a la ruta, la trajectòria durant la caiguda que va determinar l'autòpsia, que podia ser no accidental. I clar, si afegeix aquesta teràpia, que crec que heu definit com teràpia estranya, i que per tant és un punt més d'un indici.
0: Sí, perquè quan diuen teràpies estranyes, això és interessant, Toni, és a dir, vol dir que no és una teràpia convencional, vol dir que potser estem parlant que no és una psicòloga la que fa la teràpia?
1: Clar. Sí. A veure, jo ahir vaig fer, quan estàvem escrivint aquesta informació, vaig fer alguna consulta amb alguna psicòloga de dir, escolta, això realment es fa? Pots posar tu a un pacient a la vora d'un precipici i fer veure, doncs, que llença la seva mare per... Diu, bé, això en principi no es fa, és molt poc convencional i no es fa mai, és a dir, com a molt, tu el que pots fer és, a dir, alguna persona que té alguna mena de fòbia, doncs posar-lo davant de la seva fòbia. Però clar, això mai passaria per posar en risc a ningú, no? Òbviament. I després hi ha un altre element que jo crec que és una mica menor, però que tampoc ens pot passar per alt, i és que per què Jonathan Andic coneixia la teràpia que es feia d'un altre pacient. És a dir, al final, una teràpia, quan algú està fent una teràpia, és una cosa confidencial, pacient, professional, no? I aleshores, com pot ser que Jonathan Andic conegués què és el que es faria amb una altra persona, no? Vull dir, tot és molt estrany. Aquesta terapeuta està en el punt de mira des de fa molt de temps. De fet, la pròpia jutgessa ja va deixar escrita en una interlocutòria que sospitava que terceres persones podrien tenir alguna cosa a veure en el presumpte homicidi d'Isaac Andic. Tots en aquell moment, quan vam llegir aquella interlocutòria, aquell document, vam pensar, ostres, de què està parlant. És a dir, al final, a Montserrat, el dia que va caure Isaac Andic, només hi havia el seu fill Jonathan Andic. Però clar, quan tu ara comences a estirar del fil i comences a veure que, ostres, doncs potser aquesta idea, la idea d'anar a Montserrat, segur que és idea de la terapeuta, però la idea de, en fi, llançar un familiar per un barranc, potser és una idea que li planta aquesta terapeuta, no sabem si de manera directa, de manera indirecta, de manera volguda o de manera no volguda, però que aquesta idea la van comentar uns dies abans, clar, i al final, 14 dies després, el que passa és que el seu pare cau per aquell barranc que li han ensenyat uns dies abans. Aleshores, clar, tot això sumat al reguitzell d'indicis, que ja en són uns quants, doncs clar, aleshores fa que realment puguis armar, diguéssim, una acusació per homicidi contra Jonathan Andic, i estic convençut que ara, després d'haver conegut aquesta informació, haver-la publicat, i és possible que n'hi hagi més, doncs jo crec que ara sí que s'obre bastant la possibilitat de que puguem acabar davant d'un judici, perquè fins ara sempre es pensava doncs, que potser no hi hauria prou elements, no? Però jo crec que ara sí que, després de tot això, amb aquesta suma d'indicis, potser són suficients per portar-lo a judici.
0: El jutge no valora el risc de fuga ara mateix? No.
1: En el seu dia no el va valorar. Ell està obligat a acudir, crec que és cada setmana, al jutjat a signar, li va retirar el passaport. Vull dir, en principi, la situació, de moment, no ha canviat. Ara, si tot això avança, si la jutgessa considera que ha de canviar la seva situació, és a dir, que l'ha d'enviar a la presó, doncs és possible doncs, que el torni a citar i li torni a demanar explicacions per totes aquestes coses que estan sortint i que, clar, com que la policia ni la jutgessa en tenien coneixement, no li van poder preguntar, no?, quan el van detenir i va declarar. Però, clar, ara, amb aquests nous elements, doncs també seria lògic doncs, que Jonathan Andic el citessin a declarar i hagués de donar una explicació sobre tot això. I a partir d'aquí, doncs, la jutgessa hauria de tornar a decidir si pot seguir en llibertat o si ha d'ingressar a la presó o ha de dictar alguna mena de mesura cautelar extra, que asseguri, diguéssim, que no es pot fugar.
0: Laura.
3: Clar, no sé massa què dir al respecte perquè crec que no ens podem aventurar a saber com es resoldrà aquest cas, no? Però com dèieu, hi ha molts indicis que no sé si seran proves que ens poden encaminar cap a una mateixa conclusió, però que de moment encara no sabem perquè no hi ha cap tipus de resolució. A mi, d'entrada, això de la teràpia em sembla molt morbós, desconec la efectivitat que poden tenir teràpies d'aquesta mena, d'aquest tipus, però em sembla molt, molt boig i semblaria presumptament que hauria pogut ser una inspiració per Jonathan Andic. Jo crec que davant d'aquestes informacions, doncs el més probable o el més natural seria que se'l cités a declarar i donés també explicacions, informació al voltant d'aquesta teràpia, però se'm fa molt difícil aventurar-me sí. del quin pes pot tenir tot això.
0: És que estem en un moment en què tenim aquesta cultura del crim, no? que hi ha clar, visualment hem potenciat molt també no? aquest interès, hi ha també aquesta nissaga de poder al final al mig que s'hi barreja i té molts elements doncs, que fan que sigui mediàtic, com deia el Marc Bataller. Jordi.
4: Jo en aquests casos intento aproximar-me com a membre d'aquesta aura, com a analista polític o de la societat, no com a periodista d'investigació. Per tant, sóc molt prudent per aportar alguna cosa, dir-vos que està clar que estem davant d'un litigi que s'anomenen d'alta exposició, i això en les facultats de dret ja s'estudia, que la part comunicativa no és un extra que acompanya el procés, sinó que des del primer dia forma part del procés, per instruir la possible acusació, per condicionar el marc mental que pugui interessar a la defensa o a l'acusació, i realment estem en aquest cas, per tant, en aquest sentit, és interessant el desenvolupament mediàtic que les dues parts estan generant a l'hora de veure si hi ha judici, si no hi ha judici, si es declaren més mesures o no. De moment, què tenim per això? Que aquí hi havia una terapeuta, deixeu-me dir un punt estranya, no? Que la tenien, pel que consta, tant el pare com el fill. Per tant, per mi, és dir, els dos compartien una terapeuta que sembla poc homologable amb lo freqüent, però ho feien tots dos. I l'altra és, hi ha mostres de que es va interessar per... Jo crec que els que estem aquí a la taula, que sovint hem de buscar informació per coses, si ens poguessin dir per coses que ens hem interessat, també serien bastant... n'hi haurien de bastant originals,
0: sí,
4: no?
0: Home.
4: Per tant, en aquest sentit, dir, escolta, que facin el seu procés, però jo... per més obvi que sembli que t'ho estiguin ensenyant perquè comunicativament s'està treballant molt bé, jo vull ser molt prudent, sí, perquè és feina d'un jutge.
0: I aquí també haig de dir i aplaudir la feina, per exemple, del Toni Muñoz, no? Per exemple, la Vanguardia, que sempre ha sigut Toni molt prudent en aquests casos, no només aquests, no, en molts casos has anat explicant que és una feina molt delicada, perquè en aquest cas, per exemple, també hi ha una guerra pel relat, claríssim, no? I aleshores,
1: sí, sí, saber
0: destriar el gra de la palla que explico i què no condiciono, o amb què participo a construir un relat o no, doncs també forma part de la teva feina, Toni.
1: Sí, no, i aviam, és veritat que és un cas doncs, molt mediàtic, és un cas on hi ha molts interessos, on hi ha una família, òbviament, molt poderosa, doncs, que té altres interessos, no? És a dir, que tot això els pot afectar a nivell empresarial i, per tant, s'ha de ser molt curós i també doncs, ells ja es curen prou doncs de... En fi, de saber quines són les coses que es diuen o no es diuen. S'ha de dir doncs, que a nivell judicial està costant molt doncs, aconseguir informació, perquè també doncs, diguéssim, s'han blindat totes les parts, però és veritat que al final la nostra feina és intentar explicar què és el que està passant, com va evolucionant aquesta investigació, sempre des del respecte a la presumpció d'innocència, però sí que és veritat que al final aquí es va produir una detenció de Jonathan Andic un any i mig després dels fets i hem d'intentar explicar per què se'l va detenir. En un primer moment doncs, la jutgessa sí que va publicar o va fer públic diguéssim la seva interlocutòria on es veia tota aquesta suma d'indicis que jo crec que tothom, el públic, ha de conèixer, no? I ara se sumen aquests nous que hem pogut conèixer a La Vanguardia. El que sí que és veritat que és una feina molt delicada, perquè totes les parts tenen interessos i al final doncs no t'has de deixar influir, però sí que és veritat que és la nostra feina intentar explicar com evoluciona aquesta investigació i quines són les noves proves o indicis que van apareixent.
0: Mohamed.
5: Clar, teràpia estranya és una bona forma de definir-ho, però jo crec que per poder definir teràpia hi ha d'haver darrere un rigor científic i crec que no. Les paraules també creen realitats, ja que parlem de narratives, i crec que no és una teràpia, és una performance, una pseudoteràpia. Una persona que potser exerceix una pràctica com aquesta potser és una pseudoterapeuta, sobretot perquè moltes persones que realment fan teràpies, que ens estiguin escoltant i estiguin escoltant aquestes aquesta forma de procedir segurament se sorprenen. I, de fet, el gran element d'aquest cas és aquest relat retrospectiu, no? Perquè al final anem fent flashbacks en la història, anem coneixent nous indicis i fa que, evidentment, sigui molt cinematogràfic i quan un cas doncs, agafa aquesta capacitat cinematogràfica ens perdem en els matisos simbòlics i oblidem o confonem el que és realment de fonament jurídic, no? Per tant, és un cas difícil i és morbós i crec que no ens hem de deixar arrossegar precisament per aquesta visió cinematogràfica per no ser capaços de destriar el que és simbòlic, narratiu, del que realment de fonament jurídic.
0: Que és molt difícil, d'altra banda, Mohamed?
5: Molt
0: difícil, perquè els temps que tenim doncs, són uns altres. Sí. Toni Muñoz, gràcies, bona feina.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Ara, de seguida, parlarem també d'altres urgències que té el país, a banda d'aquests temes en els quals, doncs, com dèiem, juga molt l'especulació. Hi ha temes importants, per exemple, la pobresa infantil. Un de cada tres nens a Catalunya és pobre. Ara mateix en parlarem amb el conseller que ens acompanyarà, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno. Però abans, com estan les carreteres a aquesta hora? Mireia Sala.
6: Bon dia. Doncs a la B23 encara hi ha retencions a Sant Feliu i d'Esplugues a la Diagonal. També queda cua a la Ronda de Dalt, de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i de Cornellà a Sarrià cap al Nus de la Trinitat. I destaquem també la Ronda del Litoral amb lentitud de Sant Adrià fins a la zona del Port.
0: Avui a l'Àgora parlarem del desembarcament també de polítics espanyols a Catalunya. Conversarem també amb el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, però de què més estarem pendents? Redacció, Sílvia Solanes.
7: Doncs mira, l'endemà de saber que la subhasta pel ja famós àtic de Díaz Ayuso va quedar deserta, aquest matí la presidenta madrilenya té previst un acte on estarem pendents si en diu alguna cosa. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
8: Bon dia, sí, el venia per 6,7 milions, sense opció de veure l'immoble i guanyava l'oferta més alta. Doncs la subhasta ha quedat deserta i el govern d'Ayuso anuncia que ho tornarà a provar. El govern ha reconegut per primer cop que es volia destinar a residència ocasional, una versió que fins ara negaven davant la denúncia de l'oposició de que Ayuso se l'havia comprat per viure-hi, per tenir una residència de luxe. Ahir ella va delegar totes les explicacions en el seu conseller, una compareixença extraordinària. Veurem avui si explica alguna cosa sobre els canvis de versió d'aquest immoble i la venda fallida.
7: I d'aquí una hora, manifestació dels bombers al centre de Barcelona. Redacció, Marc Jurado.
9: Sí, aniran de plaça Sant Jaume fins a Interior. Qui protesta són els formadors de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que estan en vaga. L'origen del conflicte i els retards que pateixen els formadors per percebre les retribucions corresponents a les classes que ja han impartit el calendari. Aquest conflicte podria afectar el calendari de noves incorporacions i a l'organització també del cos.
7: I també està a punt d'obrir, ho farà a les 10 a Girona, la Fira del Ciclisme Europeu, que ha alterat el dia a dia la ciutat. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
10: Hola, bon dia. Sí, sobretot altera l'entorn del barri de Fontejau a Girona, on hi ha el pavelló d'esports, que es converteix en un gran aparador de tot allò que té a veure amb el ciclisme, començant pels últims models de bicicletes de tot tipus, algunes amb preus que superen les 5 xifres, de carretera, de gravel, de BTT, elèctriques, aquí hi ha de tot. El volum de negoci que genera la Fira Sea Otter, diuen, pot rondar aquest any els 40 milions d'euros. I un fet a tenir en compte, ara porten 10 anys. L'11è està confirmat el 2027, però això s'està fent tan gran que no tenen clar si tindrà continuïtat en el futur a Girona.
0: Són les 9 i 7.
11: La lletra petita.
0: I abans d'entrevistar avui el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, i plantejar-li alguns dels temes urgents que també hem d'abordar amb ell sobre el país, cada dia a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
12: Bon dia, Ricard.
0: Els bancs centrals, atenció, perquè han comprat 289 tones d'or en un trimestre. Això és moltíssim.
12: Doncs sí, i tot i així, el preu de l'or cau. És a dir, els bancs centrals no compren esperant un rendiment. En realitat, busquen seguretat. La lletra petita ens diu que el que compren no és or, és protecció. Protecció davant d'un dòlar que cada any compra menys coses. Perquè als Estats Units el deute no para de créixer i tot fa pensar que seguiran imprimint més bitllets. I també per protecció davant d'un altre risc. Des que el 2022 es van congelar les reserves russes, molts països han entès que els seus dòlars guardats fora són seus fins que algú decideix el contrari. La Xina, de fet, ja porta 20 mesos seguits comprant or, i no és casualitat. L'or no paga interessos, però tampoc no es pot imprimir. Així que la pregunta no és si l'or puja o baixa, és qui està deixant de confiar en el dòlar.
13: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Ahir, esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà era segoviar. Busqueu el diccionari. Avui divendres acabem la setmana al camp. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. De 5 lletres. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. 5 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
14: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
15: Hola, bon dia. Atenció, que ens arriben bones notícies. Tornen els supertecnopreus del Corte Inglés. Tan sols fins aquest diumenge 20 de setembre, aprofita fins al 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. I equipa't amb els nous televisors, portàtils, mòbils d'última generació, neveres, rentadores, forns... I tot de les millors marques. Dyson, Haier, LG, Lenovo, Samsung, Nintendo i moltes més. Què vols? Canviar de televisor, una nevera nova o un portàtil? Supertecnopreus. Amb totes les facilitats i tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos i molts més. Recorda-ho, només fins aquest diumenge 20, Supertecnopreus. Amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. També a la web i app del Corte Inglés i a Hipercor. Aprofita-ho! I recorda't que t'esperem al nou Club del Gourmet del Corte Inglés Diagonal, a la 5a planta. Vine a descobrir una nova proposta gastronòmica en un espai renovat que et sorprendrà. Ara, a la 5a planta, gaudeix del nou Club del Gourmet de la Diagonal. I això és tot per avui. Molt bon cap de setmana a tothom!
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Marc Bataller, la periodista del Crític Laura Aznar, l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i el comunicador i activista social Mohamed El Amrani. 4 minuts serà un quart de 10 del matí amb Marc Bataller, amb Laura Aznar, amb Jordi Comiral i amb Mohamed Alamrani. A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio avui ens acompanya també el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Conseller, bon dia. Gràcies
16: bon
0: per acompanyar-nos.
16: A vosaltres.
0: Com de preocupat està vostè per la percepció social que està tenint cada vegada més la immigració a Catalunya?
16: Estic francament preocupat i, a més, amb els fets de Ceuta sembla que hi ha una revifada, no?, d'aquesta percepció negativa que té la ciutadania envers la immigració. I em preocupa perquè és l'excusa perquè alguns facin o atin discursos d'odi, per dividir la societat, per intentar veure que no tots som iguals, i fonamental per culpabilitzar la immigració de tots els problemes socials que tenim, cosa que és absolutament incerta.
0: A les últimes hores hem sentit veus del món del futbol, per exemple Mbappé, que va decidir no posar-se la samarreta en suport a Ceuta, i justificava aquest fet d'aquesta forma.
17: Antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no.
0: Com d'important és, creu vostè, conseller, que figures com aquestes públicament facin aquest tipus de discurs?
16: Molt important, perquè a més amb el tema de les samarretes hi ha hagut comentaris per tot. No? Jo crec que es pot estar a favor de Ceuta i solidaritzar-se amb la situació que viu Ceuta i solidaritzar-se també amb la crisi humanitària que s'està vivint en aquella ciutat. No és incompatible. No? Jo crec que és una mica el que trasllada Mbappé, no? Que hem de tenir... sembla que des d'un punt de vista de l'opinió pública sembla que de vegades hem perdut una mica de la humanitat. No? I la humanitat és molt important també tenir-la en compte amb el que està succeint allà. Són persones que han fugit del Marroc, és veritat que de forma massiva això genera problemes a la ciutat, genera problemes de convivència, evidentment, però no hem de perdre la vista també el drama humanitari que s'està vivint allà.
0: Una cosa és la part humanitària, no? Els principis sempre, diguéssim, són molt dignes, però l'altra és la realitat. Per exemple, el Consell Comarcal de la Garrotxa fa uns dies en aquest programa ens feia aquest advertiment.
18: Tenim un elefant a l'habitació que ningú el veu, però que té un nom que és falta d'habitatge. El jovent ja es quedaria al poble. Què millor que viure en un poble amb uns 2.500 o 3.000 habitants, on tens tota la vora del costat, tens els pares, tens la família, i allà és on vius. I es veuen forçats a anar-se'n a ciutats perquè no hi ha habitatge.
0: És a dir, una cosa és reclamar la solidaritat i una altra és tenir també el sistema capaç d'assumir-la. Catalunya està preparada per continuar rebent més persones si no augmenten també al mateix ritme els recursos?
16: Catalunya, el seu sistema de protecció, si et refereix als menors, està adaptat a la realitat que tenim, està ajustada a la realitat que tenim. És veritat que anys enrere el sistema estava molt tensionat. Afortunadament, l'arribada de menors ha anat de baixada en aquest any i, per tant, això permet tenir un cert marge. Ara, acollim sempre. Sempre Catalunya ha estat solidària i sempre, jo crec que la millor alternativa a la situació que tenim de joves migrats sols és que si no els tenim acollits, els tenim al carrer. I si els tenim al carrer, doncs tenim un problema social de primer ordre. Per tant, l'esforç que ha fet Catalunya, que és la comunitat autònoma amb més places de joves migrats sols, és el que s'havia de fer, és el que hem fet i és el que hem de continuar fent. No? I és molt per sobre d'altres comunitats autònomes. No? Ara, això també s'ha de posar en valor. Al moment que hi hagi, si és que hi ha o acaba havent un repartiment de joves migrats sols, crec que és important, primer, tenir en compte que la competència de l'acollida de joves migrats sols són de les comunitats autònomes. Que en aquest moment la ciutat autònoma de Ceuta és qui té la tutela d'aquests menors. Que si la ciutat autònoma de Ceuta no autoritza la sortida d'aquests menors a la resta de la península, no es poden acollir, no es poden fer repartiments. I, per tant, jo crec que és important desbloquejar aquesta situació, anar molt ràpid en les filiacions, evidentment poder col·locar aquests joves migrats sols i el conjunt dels immigrants en refugis, en instal·lacions com les de... ahir es va autoritzar el port per poder fer aquest procés d'afiliació. I dins del procés d'afiliació està la possibilitat de mirar si hi ha possibilitats de retorn amb la família. I si no hi ha possibilitats de retorn a la família, la tutela és de la ciutat autònoma i, evidentment, Ceuta no pot fer front a aquesta gran quantitat de joves migrats sols. No?
0: Per tant, Catalunya haurà d'acollir o hauria d'acollir, segons vostè, menors de Ceuta.
16: És que no és opinable. És que no és opinable, és que és el que diu la llei. I, per tant, jo el que reclamo no és que Catalunya faci un exercici de solidaritat, és que l'exercici de solidaritat i de compliment de la legislació és del conjunt d'Espanya, de les comunitats governades pel PP, pel PSOE i per qualsevol altre país. No és opinable. Si hi ha una situació d'emergència humanitària com la que ha passat a Ceuta, s'ha d'aplicar la llei. La llei en aquest sentit és molt clara. No és que no podem triar si sí o si no, hem de complir la llei.
0: moltes vegades la llei no es compleix.
16: Bueno, doncs a mi em sembla malament. Sobretot si és una qüestió de protecció de joves.
0: Clar, però els recursos no són finits. Li dic, per exemple, li podria posar també altres documents sonors en el qual líders com Oriol Junqueras, José Montilla, fa pocs dies aquest programa, o el mateix Jordi Turull, diuen que el sistema, al final, doncs és el que és, no? I que, per tant, també caldrà parlar de quins són els límits que aguanta la societat per rebre més gent. Vostè en aquests termes no hi entra?
16: Jo plantejo d'una altra manera, no? És com redimensionem els serveis públics a la població que tenim o que tindrem a Catalunya. I és que el debat crec que és un altre. Sí, com limitem l'arribada? Com es fa això? Quin és el límit? Com es calcula? I a més, quan parlem de Catalunya, no tenim competències per limitar. Jo soc defensor d'un control migratori en el sentit de que s'han de controlar les fronteres, s'han d'intentar controlar els fluxos migratoris, més que res per poder, evidentment, redimensionar aquests serveis a l'arribada de persones migrants, eh? Que la immensa majoria arriben per l'aeroport del Prat. És que, clar, al final, de vegades posem el focus, no? La gent arriba i arriba aquí, a qualsevol altre país, no?, del món, i, per tant, nosaltres el que hem de fer és, si podem acollir-los, regularitzar-los, que puguin pagar els seus impostos, tenir drets i tenir deures, i, per tant, redimensionar els serveis públics per donar resposta a les necessitats de la societat.
0: I ara mateix hi ha converses reals, conseller, amb el govern espanyol per redistribuir aquests migrants a la península?
16: En aquests moments tenim converses amb el Ministeri, evidentment, però estem esperant la proposta d'aquest desbloqueig per part del Partit Popular, no?, que està aprofitant per bloquejar la situació a la ciutat de Ceuta, per no autoritzar aquesta sortida dels menors, perquè políticament interessa que el conflicte de Ceuta doncs agafi volada, perquè això consideren que pot tenir rèdit polític, però estan perpetuant una situació humanitària absolutament indigna, no?
0: Creu que hi ha hagut per això falta de traïment per part del govern del PSOE?
16: Jo crec que tot es podria haver fet millor. Però no és una qüestió d'atreviment. Insisteixo, també el govern del PSOE ha de complir la llei. I jo crec que s'estan posant, probablement s'hagués pogut fer abans, com tota la vida, però s'han de posar els recursos, i s'estan posant mica en mica els recursos perquè aquestes persones puguin no haver de viure al carrer, puguin ser afiliades, es facin tot el procés administratiu d'afiliació, intentar retornar als menors i als majors d'edat, també, al Marroc, si així ho desitgen. És a dir, és una qüestió també que ho han de voler ells, no? Però com a mínim, que el govern de Ceuta doncs deixi, diguem-ne, de patir aquesta situació i que autoritzi doncs la distribució d'aquests menors.
0: Anem a parlar de pobresa, si li sembla. Si mirem els números, l'economia catalana creix, el PIB augmenta, l'atur baixa, però com explica vostè que la pobresa, la desigualtat, continuï augmentant? Una de cada quatre persones a Catalunya està en risc de pobresa. Hi ha una dada també especialment greu, que sempre destaquem, que és que la pobresa infantil arriba al 36,1% entre els menors de 16 anys. Per tant, un de cada tres nens és pobre ara mateix a Catalunya. Mm. Com podem acceptar com a societat una taxa com aquesta?
16: És inacceptable. I, a més, la taxa de pobresa en general a Catalunya, a Espanya, és només comparable amb la que té Romania. I, per tant, tenim problemes, diguem-ne, en el conjunt d'Europa. Per què passa això? Perquè tenim un sistema de redistribució de la riquesa que no redistribueix. No és només Catalunya i no es pot fer només amb una política, no? La prestació social que més fa reduir la pobresa són les pensions. Si no existeix el sistema de pensions públiques, segurament el col·lectiu més empobrit seria la gent gran, no? Per tant, té un alt índex de reducció en la gent gran, té un índex de reducció mitjà entre les edats adultes i molt poca redistribució des del punt de vista infantil. Ara bé, aquestes són les dades i s'ha de saber com es calculen aquestes dades, no? Sí que existeix a Espanya, a Catalunya, un sistema que permet doncs, que hi hagi escolarització gratuïta, 0-3, hi ha serveis que, d'alguna manera, sostenen aquestes situacions de pobresa. Però pel que fa a ingressar diners a les famílies amb infants, aquí hem de fer una aposta important, primer per reduir el non-take-up, que les famílies que ho necessitin puguin rebre les prestacions socials, anar cap a algun tipus de prestació, si no universal, que agafi, diguem-ne, un ampli col·lectiu de famílies en situació de vulnerabilitat amb infants, i anant fent, i jo aquí estic molt d'acord també amb algunes propostes que es fan al govern d'Espanya, hem d'anar a una prestació universal per infància, com tenen altres països europeus, que s'ha comprovat que ajuda i molt a reduir la pobresa infantil.
0: Però quan arribarà això a les famílies? Perquè també molta gent els hi diu, en el seu govern, no? El relat està molt bé, però calen solucions urgents per la situació que estem.
16: Mira, nosaltres vam anunciar a finals d'agost que posàvem en marxa una cosa, un programa que diem Barris per Créixer. S'han posat 231 places professionals que estaran en 31 municipis de tota Catalunya. S'han presentat 11.000 currículums. Per tant, hi ha molta gent que està amb voluntat de poder lluitar amb la Generalitat de Catalunya per reduir la pobresa i, per tant, instal·larem aquests equips en els barris més vulnerables de Catalunya per tal d'arribar a aquelles famílies que sovint tenen dret a la prestació i que no la demanen. No? Per altra banda, l'ingrés mínim vital l'assumirà la Generalitat de Catalunya durant el mes d'octubre. Això permetrà que tinguem dues prestacions gestionades per la Generalitat, intentar arribar a més places, i hem fet una part molt important d'increment dels ajuts d'urgència social que tenen els ajuntaments, que són clau també per la reducció de la pobresa infantil. Aquestes mesures són immediates, es faran abans que acabi l'any, i esperem veure resultats durant l'any que ve.
0: Abans parlàvem també d'habitatge, és un element també importantíssim per avaluar quin és l'estat de la pobresa a Catalunya. No? El mateix govern reconeix que l'habitatge avui és un dels principals factors de desigualtat. 3 de cada 10 llogaters destinen el 40% o més els seus ingressos a pagar el lloguer. Quant de temps vostè creu que pot sostenir-se aquesta situació?
16: Jo crec que hi ha mesures a llarg termini i algunes a curt termini. Les de llarg termini són les que el govern de la Generalitat de Salvador ja està fent, que és construir un parc d'habitatge suficientment ampli com per competir en preu amb l'habitatge privat, no? De lloguer. I, per tant, si no tenim una xarxa d'habitatge protegit, d'habitatge de lloguer social, difícilment les persones tindran opció d'anar-se'n al mercat privat o anar-se'n al mercat públic, no? Mentre això passa, hem posat en marxa els crèdits de l'emancipació perquè les persones joves, són 20.000 joves, que han demanat, diguem-ne, poder pagar l'entrada del pis a canvi que aquest pis formi part d'aquest habitatge públic en el futur, i hem d'anar fent mesures que facilitin l'accés, no? El tema del control dels preus en les zones tensionades està fent no que es rebaixin els preus, però sí que com a mínim no s'incrementin, i per tant hi ha una certa sostenibilitat, i jo crec que hem d'anar fent mesures d'intervenció en el mercat per intentar que les persones doncs puguin accedir al habitatge, que és el principal problema i el principal factor de desigualtat que tenim en aquests moments a Catalunya.
0: Vostès destaquen sovint el paper dels ajuntaments, també, en aquestes diferents crisis. És com, entenc, una línia també de contenció de tot plegat, de fil més directe amb la ciutadania. Quin és el paper o el rol que li volen donar els ajuntaments en les polítiques d'igualtat?
16: És que jo he estat regidor a Santa Coloma de Gramenet durant uns quants anys. La proximitat que et donen els ajuntaments no te la dona cap altra administració, perquè a més el veí te'l trobes al carrer i t'interpel·la i et demana, no? Els ajuntaments són claus, entre altres coses, no només en el tema de l'accés a l'habitatge, són claus, per exemple, perquè posin a disposició de la Generalitat de Catalunya sòl per poder construir habitatge públic, són claus en l'àmbit de la cohesió, la millor xarxa d'integració social i de cohesió social són els ajuntaments. La cohesió i la integració es fa als barris, a les biblioteques, als casals, als bars. Aquí és on es fa veritablement la integració, no? Per tant, són elements fonamentals de capilaritat de les polítiques que pot dissenyar la Generalitat de Catalunya, o fins i tot d'allò que els ajuntaments ens diuen, perquè tenen més capacitat de saber què és el que està passant al territori i com això ho podem traslladar després nosaltres a polítiques més globals.
0: Clar, això per això provoca que hi hagi més tensió també als ajuntaments a l'hora de gestionar les diferents demandes socials, i de fet hi ha algunes denúncies, per exemple, que diuen treballadors socials que expliquen que alguns ajuntaments deriven directament persones cap a Barcelona perquè no tenen prou recursos per atendre-les. Vostè diria que el sistema ara mateix està en risc de col·lapse?
16: Jo no diria que està en risc de col·lapse. Jo crec que està en situació d'anàlisi i de posar canvis, perquè és veritat que alguns ajuntaments, per la manca de recursos que poden tenir, doncs desplacen algunes de les situacions a altres ajuntaments que consideren que són més grans i que, per tant, poden donar resposta. No? Jo crec que hem de revisar el sistema. De fet, tenim, està en revisió, tenim el Pla Estratègic de Serveis Socials per veure quina capacitat o com podem arribar millor als ciutadans i ciutadanes. Estem a punt d'acordar un nou contracte programa de serveis socials que el que fa és incrementar de manera molt substancial els recursos cap als ajuntaments per atendre les situacions de vulnerabilitat en molts àmbits, i per tant el que nosaltres hem d'intentar fer és donar recursos als ajuntaments perquè aquests puguin tenir efectivament i posar en marxa aquests recursos i no hagin de desplaçar, diguem, els problemes al veí.
0: Ara li he preguntat també per habitatge. S'han plantejat que tota la cartera d'habitatge depengués de drets socials?
16: Jo crec que això ja va passar i no va ser bo. És a dir, els drets socials inclús és un transatlàntic. I no va funcionar millor quan estava junt amb Treball, amb el conseller Chahid Homrani. No va funcionar quan estava junt amb Habitatge, crec que era la senyora Violant Cervera, No, és a dir, habitatge és una política transversal i ha de pensar en l'accés a l'habitatge pel conjunt de la ciutadania. I, evidentment, drets socials és massa ampli, com probablement gairebé tot cabria en drets socials. No? Jo crec que juntar-ho no ens farà anar millor, necessàriament. Mm.
0: Una de les carpetes més delicades que vostè té és l'antiga de Gaia. L'Audiència de Barcelona ha apreciat indicis que han justificat reobrir una querella per presumpta malversació contra diversos consellers i exalts càrrecs. Com a màxim responsable vostè polític de l'àrea, li preocupa que això pugui haver passat sota la seva administració en algun moment?
16: Els fets que s'han denunciat a l'Audiència Nacional, les investigacions i els informes de la Sindicatura de Greuges i la Sindicatura de Comptes dels darrers mesos corresponen a un període de govern anterior a aquest. Corresponen a un període de govern anterior a aquest. I, per tant, els fets s'investigaran. Nosaltres, dels informes de Sindicatura de Comptes i Sindicatura de Greuges, hem agafat aquelles coses que poden ser millorades, les hem millorat. Aquest govern el que ha fet és donar-li la volta, intentar donar-li la volta al sistema de protecció. Això no es fa en 2 anys, però hem avançat molt en aquest any i mig, no? L'actual DGP, antiga de Gaia, ja no gestiona prestacions per joves, ja no contracta places, els serveis de seguiment que s'estaven fent a través d'empreses que estan citades en aquestes investigacions el farà directament la Generalitat de Catalunya quan acabi l'any, perquè s'acaba el contracte. Hem refet tota la direcció de la Direcció General de l'antiga de Gaia. Hem posat més recursos també als ajuntaments perquè puguin fer més atenció, professionals en els EAIAs. Hem fet proves pilot perquè la decisió de desemparament d'un nen no sigui només responsabilitat d'un professional, sinó que sigui d'un col·lectiu de professionals en aquells casos més greus. Hi ha diferents proves pilot en marxa a Catalunya. És a dir, estem fent una aposta molt important per reformar un sistema que jo crec que li mancava control. Li mancava control. I nosaltres el que hem fet és posar-hi control, posar-hi seny, redefinir tots els protocols que tenim i fer-ho, a més, en col·laboració amb els professionals de l'àmbit de la protecció.
0: I va haver, per tant, deixadesa.
16: Jo crec que va haver una manca de control, que és el que assenyalen, per altra banda, els informes de la Sindicatura de Greuges i Sindicatura de Comptes. Veurem quin és el resultat d'aquestes investigacions que estan en marxa i el que ha de fer el govern és aprendre d'allò que es determini i canviar-ho, però, insisteixo, formen part d'un període de govern anterior.
0: També parlàvem de menors i m'agradaria preguntar-li també, perquè ara hi ha un debat sobre l'augment de la violència i també de l'ús d'armes blanques. Més enllà del que està fent la policia, què diria vostè que està fallant abans que un menor arribi a portar una arma?
16: Jo crec que aquí hauríem de valorar el fàcil accés que tenen els menors a les armes blanques, no? Ja no sigui només la botiga de la cantonada, sinó a través d'internet i això. És un problema greu, no? Per altra banda, jo crec que si es fa referència probablement al cas de Manresa, però també hem tingut alguns casos a Lleida, hem tingut alguns casos a altres zones de Catalunya. Aquí el que nosaltres revisem, i ho hem fet, a més, darrerament amb els fets de Manresa, és què és el que ha fallat, no? I aquí hi ha diferents actors. Estan els serveis socials municipals, que són els que han de poder detectar quan hi ha menors que estan en situació de vulnerabilitat i posar-los en contacte. Això ja es va fer en el seu dia i va entrar un servei que diem nosaltres M14, que són per menors inimputats, i van fer la seva feina, però l'actitud delinqüencial d'aquests dos menors, insisteixo, d'aquí, vale, catalans, ja va ser, Mossos d'Esquadra va actuar, es va posar en mans de justícia juvenil, i a partir d'aquí les decisions del jutge de deixar-ho en llibertat vigilada o no, bueno, doncs ha tingut unes conseqüències, no? Però són decisions judicials. El que nosaltres hem de veure i hem d'intentar és veure si aquest sistema funciona correctament. Jo crec que ens hem de parlar més. Manresa, de fet, té una taula de coordinació molt important. De vegades sempre pensem en aquests fets, no? Però no pensem en tots els que s'eviten. I tenim un sistema de protecció fort, però no és infal·lible. I, per tant, jo crec que aquí tot el que sigui millorar, més en fets tan greus com els que va passar a Manresa, doncs ho farem. Però, evidentment, jo crec que la coordinació que tenim en aquests moments evita que casos com aquests siguin massa habituals.
0: Però la cultura de la violència, de la navalla, vostè creu que hi ha un problema d'educació, de desarrelament, de salut mental, de faltes d'oportunitats? Quina és la diagnosi que fa que vostè, perquè un jove, doncs porti una arma pel carrer?
16: Quan mires una mica quin és el background de cadascun d'aquests joves, en la majoria dels casos hi ha una família desestructurada, alguns problemes de salut mental, pares que han tirat la tovallola, que això també passa, de menors que són absolutament incontrolables, no? I jo dic, moltes vegades nosaltres rebem trucades dels hospitals on hi ha nois i noies, sobretot nois, que per una qüestió de salut mental o per un TEA molt agressiu, els pares diuen que no l'aniran a buscar i que per tant vagi l'administració a buscar-lo. O sigui, aquestes coses passen. I han passat sempre. I en la meva època de secretari general, que era jo qui signava les entrades o no a les cases per fer retirades de tutela, bueno, te n'adones de quina és la realitat que probablement no coneixem, no? I que a Catalunya passa. És habitual? No. Però tampoc és excepcional. I ens hem d'acostumar que aquestes coses passin en aquests moments. Per tant, si no som capaços de fer un acompanyament social a aquests menors i treballar també amb les famílies per intentar que el clima i la convivència siguin millors, tindrem un problema. No podrem només acabar amb aquests casos amb una qüestió policial o una qüestió d'intervenció dels serveis socials, perquè, insisteixo, són menors i també tenen els seus drets i tenen unes certes llibertats. I, per tant, no són objectes que portem d'un lloc a un altre. Cal també una certa voluntat per part del menor per seguir uns itineraris que, això sí, han de ser suficientment atractius com per enganxar-los i poder redirigir-los.
0: Per tant, no és una bona decisió enviar policies a les aules.
16: No, però una cosa és enviar policies a les aules i una altra cosa és que també hi hagi la possibilitat en els centres escolars que hi ha alguns casos en els quals la policia també pot detectar situacions de vulnerabilitat i és molt útil. Perquè, fora del debat de si policies dins o no, el fet que les policies o els cossos policials vagin de vegades o de manera sovint a alguns centres escolars, això ja passa, eh? I és bo que passi, perquè ens permet justament això, tenir controlat des de l'àmbit policial, de l'àmbit social, l'àmbit educatiu, situacions de risc que es poden produir després i evitar-les, no?
0: L'última qüestió, un dels temes també d'aquest estiu, ha estat una denúncia de l'actriu Assumpta Serna sobre el funcionament del sistema de dependència. Deia això.
19: La gent està frustrada, està cansada, està sola amb un sistema que no funciona, saps? I bueno, no solament doncs, hem de dir que som bons a les lleis que fem, sinó hem de saber aplicar-les. Hi ha casos esfereïdors de persones doncs, que s'han empobrit, que s'han demanat crèdits, que han hagut doncs, de fer tot perquè els seus pares poguessin tenir una atenció feta per professionals i ha de ser duradera amb el temps.
0: Això ho deia al matí de Catalunya Ràdio, Assumpta Serna. No sé què respon vostè, conseller, aquesta frustració que és la de moltíssima gent que espera la llei de dependència. Ara mateix a Catalunya, Catalunya lidera, de fet, la llista d'espera de dependència amb 80.827 persones que esperen rebre una prestació i algunes d'elles la reben doncs, quan l'altra persona, la que necessitava l'ajuda, doncs, malauradament ha mort.
16: Sí, amb l'Assumpta Serna vaig tenir la possibilitat de rebre el despatx el 17 d'agost. Crec que va ser, vam estar parlant també dels seus neguits, l'entenc perfectament, les denúncies que fan són, jo crec que tradueix molt bé quin és el sentiment del conjunt de la ciutadania. Nosaltres ja el mes de maig vam posar en marxa el Pla Cura per reduir aquestes llistes d'espera en dependència. Probablement el mes d'octubre donarem les primeres dades, que són molt bones. Hem creat un sistema en el qual posem les necessitats al centre, estem fent valoracions telemàtiques, estem en aquests moments en temps rècord entre que es fa la valoració de la dependència i la PIA, i per tant li hem donat, jo crec, la volta a com s'estan fent les valoracions. És veritat que la bossa és molt gran, no es van prendre les mesures oportunes en el seu moment, la responsabilitat d'aquest govern i el primer objectiu d'aquest govern és deixar a zero la llista d'espera en dependència en els dos anys que ens queda.
0: En aquesta
16: legislatura, el Pla Cura el que diu és que hem de passar dels 400 dies d'espera que tenim en aquests moments a prop de 240 abans que acabi l'any i l'any 2027 a 60 dies, amb la incorporació també dels serveis d'atenció primària de salut. No? Això ho tenim bé. De moment, les dades ens indiquen que el sistema funciona i hem de veure, hem d'intentar doncs, que això no es rebaixi, que continuï aquesta línia. No? I per altra banda també, quan parlem de dependència, parlem d'accés a l'àmbit residencial. Jo abans d'ahir vaig anunciar al Parlament de Catalunya que a banda de les 3.200 places de residència que hem fet, farem a finals d'any 2.300 més i, per tant, el compromís de fer-ne 6.000 places de residència en aquesta legislatura serem capaços de fer-lo en dos anys i mig. I en farem més, perquè és veritat que aquí es necessita més recursos, més residències, més encara quan fa 15 anys que la Generalitat de Catalunya no construeix una residència pública amb fons propis. Per tant, tot aquest temps perdut l'hem de recuperar. És veritat que no es fan dos dies, però hem posat la màquina en marxa.
0: És el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio.
16: Un plaer.
0: Una pausa i ho comentem.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
21: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
22: I des de 16.400 euros.
21: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
23: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
24: i aquest? A què es dedica?
23: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
27: I sopem a les millors taules del món.
28: En aquesta terra protegim i acollim.
29: Fem barri i fem pinya.
30: I fem. I no deixem de fer.
31: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
32: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
33: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
34: En Verdi s'ha escapat sense permís.
35: On és?
34: Anirà a la commemoració del dia de... Però...
35: Amb 90 anys? Mm-hmm. Travessant tot el canal?
36: Estava a punt per una última missió.
37: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
36: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Incendis simultanis.
38: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
39: A Catalunya del Nord.
36: Més intensos.
40: És el primer foc que ve com un foc tan dolent.
36: Imprevisibles.
41: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
36: Destructius.
42: La terra crema.
36: No és tant com els apaguem, sinó com vivim. La terra crema. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
43: Per tu, que tens el supermercat ben apamat. I per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat. Gaudeix a Capravo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 9:38, amb Marc Bataller, amb Laura Aznar, amb Jordi Comiral i amb Mohamed Alamrani. Què us ha semblat les paraules del conseller? Marc.
2: Deixa'm agafar l'última pregunta que li feies de la llei de dependència. Mm. Aquestes llistes d'espera que deies cap a 81.000 persones. És un tema molt i molt complex, complicat d'aixugar aquesta llista, perquè deia que en 2 anys volia deixar llista d'espera en 0. La llista d'espera sempre hi seran. Això partint d'aquesta base, sí que és un terme terminològic.
0: Ha dit 60 dies, no? Que acabaríem la legislatura 60
2: exacte,
0: dies d'espera.
2: Exacte. I després també hi ha una altra qüestió que ell no ha comentat quan li has parlat de la llei de dependència, que és aquesta reforma que s'ha fet en el Congrés dels Diputats aquesta mateixa setmana, que sembla que per fi, sembla, repeteixo, blinda el cofinançament. Recordem que aquesta és una llei del 2006, la llei de la dependència, que el que indicava era ha de pagar 50% a l'Estat, 50% als territoris. Diguem-ne que en els últims 20 anys l'Estat ha pagat un 20%. I això també ha fet que moltes famílies, com deia l'Assumpta Serna, hagin hagut de posar diners de la seva part i fins i tot ha acabat acumulant un dèficit d'uns 4.500 milions de Catalunya i que segurament ha perdut. En un moment en el qual estem parlant, doncs, fins i tot de nou finançament, etcètera, es van perdent diners pel camí. I ara dic, sembla que es blinda perquè sembla, repeteixo, que han posat més diners, però jo ja arribo un moment que ja no me n'acabo de refiar d'aquestes situacions, perquè el que la gent vol són solucions ja. Molt difícil, és molt fàcil de dir, des d'uns micros, o perquè els que hem estat a govern, i aquí n'hi ha uns quants en aquesta taula, sabem que és complicat. Però clar, en un moment en què llei de dependència va malament, en un moment en què educació hi ha el que passa, Rodalies passa el que passa, potser la gent vol solucions ja.
0: I ara també hi haurà concentracions també en l'àmbit sanitari, que els propers mesos, és a dir, que les tensions socials van creixent i sectorials també. Jordi.
4: Jo crec que el conseller ho ha fet bé. De fet, penso que és un bon conseller. Crec que porta els temes endreçats, que s'explica bastant bé i que en aquest sentit va fent. Crec que s'equivoca. Si estigués aquí també li diria, eh? No és un àmbit de retreure res quan ja ha marxat. Crec que s'equivoca quan compra aquest marc del govern Illa d'haver de fer propostes per intentar mantenir viva una certa il·lusió quan són propostes molt estranyes. És a dir, en matèria d'habitatge...
2: Les teràpies.
4: Una mica sí, és a dir...
2: Vull dir que hem fet seria estrany, perdona, la broma fàcil.
4: És un concepte de farem tants habitatges. Dius, no els fareu. Farem aquesta renovació climàtica. Sí, d'aquí 20 anys pagant els ajuntaments. Ara farem no sé què... Escolta, jo crec que hi ha un repte, que aquí jo crec que el tram central del país hauria d'assumir, que és que nosaltres tenim un estat del benestar collonut. Un estat del benestar car. I que en aquests moments arriba amb les costures molt estirades. Per tant, jo crec que s'ha de poder parlar als ciutadans sense dir anirem fent més coses i cada dia més coses, per dir arriba un moment que s'ha de reforçar allò que ja tenim perquè funcioni. Sé que és molt poc sexy i sé que dona pocs vots, però ara és el que segurament toca. I en aquesta línia, només tres cosetes que crec que al final acabaran arribant-hi. Una és que, com que són socialistes i són del PSOE, no parlen del dèficit fiscal. Però és a dir, que Catalunya... Llavors s'apunta a la immigració, s'apunta a l'habitatge, a les infraestructures, molt bé. Però que Catalunya té un dèficit principal, perquè l'estat espanyol fa 40 anys que no inverteix el que tocaria en Catalunya, i perquè cada any se'n van 20.000 milions que no tornen i que haurien de venir, és la conseqüència principal. No estic parlant ni de la independència, ni de tot plegat. És a dir, si falten recursos, s'ha de mirar on fallen. I aquest és un tema que el PSC no li dona la gana de tocar quan realment és molt important. I per dos temes puntuals, només, en conjunt de l'entrevista. El primer ha parlat de la gestió de la immigració, que jo hi estic d'acord, no? Però ha insistit poc en la transferència de competències cap a Catalunya. De fet, les hauria de gestionar ell. I, de fet, ja ha dit que ell ja està d'acord. Però Podemos no està donant suport a Madrid perquè Catalunya pugui gestionar. S'ha demostrat que la part de la immigració que gestiona Catalunya ho fa bé. La part dels menors, etcètera, té moltes més eines, té molt més coneixement per poder-ho fer. En canvi, pel que sigui, Podemos creu que els catalans som racistes si ho gestionem nosaltres. Ara, si ho gestiona Vox des de Madrid, els hi sembla bé. I per acabar, només un tema ideològic. Quan ha dit el millor per la pobresa són les pensions. Jo aquí ideològicament discrepo. És a dir, les pensions és una eina molt eficaç per fer front a l'urgència de la pobresa. Però el millor per combatre la pobresa és crear riquesa, i és crear feina, i és pujar els salaris. Això és el millor per fer front a la pobresa. Crec que no es vol alimentar un discurs en què aquí tot s'arreglarà amb pensions. Això són pedaços, són elements d'urgència. Però el millor contra la pobresa és generar riquesa. I en aquest sentit crec que a nivell de discurs encara en aquest país s'ha de fer un tomb.
0: Laura.
1: Sí, jo vaig a la cosa dels recursos, perquè començàveu l'entrevista dient que el sistema de protecció a la infància requereix de recursos i que els recursos són finits. I jo estic d'acord, evidentment, no nego la major. El que passa que vivim en una societat, i aquesta paradoxa, a mi m'agrada molt situar-la, perquè vivim en una societat on la bretxa de desigualtat any rere any s'amplia. O el que és el mateix, els rics cada any són més rics i els pobres cada any són més pobres. I poso sempre sobre la taula una dada que em sembla molt gràfica i molt fàcil d'il·lustrar el que estic explicant, que és un informe de l'any passat que era d'Intermon Oxfam, deia que hi ha 33 persones a l'estat espanyol que concentren la mateixa riquesa que el 39% de la població. Si es distribuís millor la riquesa i aquestes persones contribuïssin de la forma que haurien de contribuir, probablement tindrien més recursos a la caixa per fer front a molts dels reptes que tenim en termes socials. O poso un altre exemple. Aquesta setmana el govern espanyol ha aprovat una inversió de 1.760 milions d'euros en 5 anys per, entre altres coses, ampliar l'aeroport de Barcelona. Que això, aquesta ampliació, aniria en contra de tots els compromisos climàtics que ha adoptat la Generalitat de Catalunya, també l'estat espanyol, que a més hi ha informes, l'informe de l'Observatori d'ESCA d'aquesta setmana deia que en 7 anys això representaria un augment del 22% de les emissions contaminants, i a més, aquesta ampliació també tensionaria el dret a l'habitatge, perquè hi ha un estudi del think tank britànic New Economics Foundation que conclou que l'estat espanyol el creixement del turisme aeri, només del turisme aeri, augmentarà el lloguer mitjà 217 euros anuals els pròxims 6 anys. El que vol dir que tenim molts de recursos disponibles, mira la quantitat de coses que podríem fer per atendre millor no només als nostres infants, sinó a tota la nostra població en general, amb aquests 1.760 milions d'euros que es volen posar a disposició de l'aeroport de Barcelona, l'aeroport del Prat, on Aena té un gran pols de negoci, no? Com si diguéssim, mira la quantitat de coses que es podrien fer, perquè és que la crisi, per exemple, de la que hem parlat també al llarg de l'entrevista, que és la crisi del sistema educatiu, també emana de la crisi de l'habitatge, no? Nosaltres tenim en aquest moment, i ho dèieu a l'entrevista, un de cada tres més nens que estan en situació de risc de pobresa i d'exclusió social, molts dels quals no tenen garantit un dret com és a l'habitatge. I estem fent mesures que tensionen encara més aquest mercat, en comptes de posar els recursos necessaris a disposició de les persones, de les classes populars, perquè tinguessin accés a tots els drets que haurien d'estar garantits. Per tant, no és un tema de falta de recursos, que evidentment són finits, sinó de la distribució dels recursos, perquè si es posessin a fer polítiques públiques per garantir que aquesta societat no funcionés a dues velocitats, probablement els resultats que tindríem en molts àmbits, tant en matèria d'habitatge com en el sistema educatiu, serien substancialment diferents.
0: El Jordi té ganes de parlar, ara parlarà, però abans, Mohamed...
1: No ho dubtava, eh?
4: Bé, jo crec que parlar amb el conseller ha estat una mica fer una radiografia del país, no? I crec que estem en un punt que s'ha de diferenciar l'estat d'ànim del país de la realitat, i hem arribat a un punt que amb tants elefants a l'habitació, al final podrem construir un zoològic en aquest país. I per tant, jo crec que... D'elefants, exacte. Jo crec que hem de ser capaços de fer un bon diagnòstic del país. Jo crec que el país ha canviat moltíssim els últims anys. Per un costat parlàvem de dependència, aquestes últimes reformes de la llei de dependència i discapacitat són molt importants perquè posen al focus una qüestió i un element que és l'autonomia personal com a dret. És a dir, aquest canvi de mirada on les persones que envelleixin, puguin decidir com volen que sigui la seva bellesa, que aquesta bellesa pugui ser decidir

0: al marc mental de l'extrema dreta. Aquest país, sí, és cert, hem de parlar de migració, però crec que és molt més important parlar de ciutadania i de construir un projecte de país compartit, un projecte on les persones que som fills d'immigració o que la nostra família és migrada o que hem heredat la condició de migrants, puguem sentir-nos aquest país com a nostre. Per tant, jo crec que el marc mental contínuament s'està construint des d'una dimensió de contínuament persones que venen. I el repte d'aquest país no és gestionar o entendre aquestes persones que arriben, sinó les persones que hem nascut aquí i que contínuament ens sentim com a persones no catalanes de ple dret o ciutadans de primera i de segona, com hem de fer perquè aquest projecte de Catalunya sigui un projecte que interpel·li a les persones que es diuen diferent, que es diuen Mohamed, que es diuen, que tinguin un cognom diferent, però que volen sentir-se catalans. No? Per tant, jo crec que aquí, i fer-ho, i la solució és partir de drets. Hi ha una profunda desigualtat en els barris d'aquest país. Ho hem de fer-ho vertebrant un sistema de cohesió que pugui ser a través d'una llengua compartida i també fer front a una nova tendència, aquesta polarització, perquè jo crec que una altra trampa que es posa també sobre la taula és tot el que té a veure amb discursos d'odi. No? Ara estem parlant de discursos d'odi. Què passa? Que quan diem discursos d'odi, tota l'estona pensem en la mateixa persona i en el mateix partit sense dir qui és ni quin partit estem parlant. Han aconseguit construir una narrativa col·lectiva on, amb el simple fet de dir discurs d'odi, automàticament estem posant aquest elefant que dèiem a l'habitació sense parlar-ne. No? Per tant, jo crec que el país ha canviat, hem de ser capaços d'entendre com ha canviat aquest país i no podem, amb diagnòstics antics i amb solucions de tota la vida, resoldre reptes que són totalment nous en aquest país.
1: És un element molt important, la identitat també, no? Que és un, si voleu, més filosòfic, però també potser podríem parlar d'això, Jordi.
2: No, estic totalment d'acord amb aquest del Mohamed. I encara receptes antigues, diria, bueno, a vegades els bàsics s'han de recuperar. I és a dir, la setmana passada parlàvem del que deia el president Pujol, no? Que segurament no estarem d'acord amb Mohamed de moltes coses del pensament pujolista, però en canvi, com un dels pares de la pàtria moderna, ho té claríssim. És a dir, nois, és català, quin vol ser?
0: Tenia un projecte. Et pot agradar més o menys.
1: Exacte. Aleshores, has de preguntar, Jordi, per què, per exemple, la llengua s'ha convertit en un element ja no d'unió, sinó de desunió durant uns quants anys.
2: Perquè hi ha hagut Ciudadanos...
3: Tenia un partit que es deia Ciudadanos.
2: Hi ha operacions...
1: D'acord.
2: No, és que són operacions...
3: Va portar molt al debat públic.
2: Sí.
1: Però també hi ha hagut una posició de certa gent més catalanista que tampoc ha sigut...
2: Jo en aquest sentit crec que hi ha hagut operacions d'estat molt fortes.
1: Sí, evident.
2: I ara estem en
1: 3.0. No vull negar, vull dir que... Que la polarització amb una qüestió com la llengua, que era de cohesió absoluta, no ajuda. Que l'escola, que és un element de cohesió,
2: però,
1: no ajuda.
2: Però tot això són iniciatives polítiques que ha fet Madrid i que han rebentat la cohesió que hi havia. I en aquest sentit, jo he de dir que el Partit dels Socialistes ho va fer malament, perquè van marxar del consens. Veient que perdien vots cap a Ciutadans, es van apuntar a que la llengua havia un element de separació. Quan a Catalunya, lo fantàstic, permetem-me l'expressió, lo collonut, és que no importa de quina religió ets, no importa de quin color és la teva pell, no importa d'on vens. Si parles català, ets català. Llavors, deixar-nos haver pres aquesta bandera ha sigut un error per la cohesió i també de complexament pels nacionalistes catalans. És fantàstic que li diguis a algú, escolta, si t'esforces perquè ens entenguem la nostra llengua, que ens entenguem no vol dir ni tan sols que me la parlis, només que no m'obliguis a mi a canviar.
0: Clar, que parlis català, ets català, però també fer que vulguis ser català i que et sentis català.
2: Exactament, i aquest és el segon repte, que jo crec que ara és la tercera onada de l'espanyolisme, que és, és que el catalanisme ara, si et dius Mohamed, posa en qüestió que encara que hagis nascut a Catalunya siguis català. Això és un desastre. I això s'ha de poder combatre d'una manera intel·ligent. No acusant a segons qui de lo que no és, i no tolerant, a segons qui, que digui determinades coses, perquè no. I llavors, quan has dit que tenia ganes de parlar, vaig un moment al que deia l'Anna...
4: La Laura.
2: Perdona. M'ha vingut d'Aznar, i he dit, no li diguis Aznar.
4: No, t'imagines.
2: Llavors m'ha sortit Anna...
3: Em pots dir Aznar Bona.
2: Laura, no m'hi faltaria. Dues coses. El repartiment de recursos, estic d'acord? Però on se'n va la riquesa principalment és cap als pobres de l'altra part d'Espanya i no Catalunya pel dèficit fiscal.
4: Això m'assuno, Vull dir, saps que estem d'acord.
2: Jo crec que aquest és el moll de l'os.
4: No només, és un dels elements.
2: És el moll de l'os. El més important, per mi. Per mi. Perquè llavors podríem estar d'acord en la distribució del que tu deies, Perquè en aquest cas tampoc estaríem tan allunyats. I l'altre que ha fet un matís que jo crec que és molt important, que és que, per resumir-ho, periodísticament diem risc de pobresa. L'informe és risc de pobresa i exclusió social.
4: Crec que he dit les dues coses.
2: Per això, tu has afegit el nom sencer. Perquè ara no ens pensem que aquí

0: un de cada tres joves està per sota dels recursos materials. No. Està en una situació que, o per recursos materials o per risc d'exclusió social, es planteja. És a dir, aquí no estem que un de cada tres joves no menja i no té sostre.
1: Sí, però tampoc ho podem minimitzar.
2: No, però és pobresa, no. També.
1: És pobresa.
2: El risc de pobresa és pobresa.
0: Exacte. El risc de pobresa i exclusió social.
2: Sí, sí,
0: no.
2: Sí, sí, sí.
0: És que jo, és a dir,
2: no, no, és important, és important.
0: Sí, que sí que val la pena subratllar-ho per no pensar que aquest país és un desastre.
2: Deixeu-me posar més elements sobre la taula i anem-ne parlant. Clar, estem a 8 mesos de les eleccions municipals, no sabem quan seran les properes eleccions espanyoles, però el que està clar és que ja estem en campanya, també. I el que estem veient aquest cap de setmana és que ve Sánchez a Gavà, bé, Sánchez, bé, Alberto Núñez Feijóo a Badalona i Santiago Abascal a Barcelona. Tània Tàpia.
3: Sí,
2: precampanya.
3: Precampanya, eh? No, no sentiu que és de flaire ja de precampanya. Aquí m'ha dit fa molt temps, que l'estem notant. Es trasllada a Catalunya, com deies, diumenge, Sánchez, la Festa de la Rosa, amb Villa, i ha anat altres vegades, amb Ceuta com a rerefons, diguéssim, de tot el tema. La Moncloa va al xoc amb els governs del PP, que s'estan autoinculpant de voler cronificar la crisi. En canvi, lluirà contras amb un govern amic, el de Salvador Illa, que ja ha aixecat la mà per si cal acollir menors. També diumenge, Feijóo fa parada a Catalunya, entre els actes que fa avui a Melilla i dilluns a Ceuta. I el filó que estiren els de Feijóo, juntament ho faran amb el Biol, és intentar donar l'estocada final al govern de Sánchez pel tema de la immigració a la Moncloa. I és que s'han situat també en una lluita amb Vox, amb aquest tema, precisament de Vox. Abascal, com deies també, ha estat a Lleida aquest matí a Tarragona, acabarà el dia a Barcelona. Un Abascal que demana ja superar el debat del procés i diu que cal centrar-se en la barbària literal de la immigració.
2: Fixeu-vos, el procés ja no és el tema, ara ja és una qüestió de, en fi, de la barbària, diu, de la immigració.
0: Aquest discurs l'havia fet Aliança, també, no? Que va dir, ja no va de Catalunya a Espanya, això va de civilització i barbària, em sembla dramàtic.
4: Bé, es posa sobre la taula el que hem vist aquest estiu en algunes manifestacions d'aquest gran reemplaçament, substitució identitària. Bé, forma part tot plegat d'una estratègia per imposar aquest relat de la reemigració i que no és pas casual.
2: Ara hi posarem context. Deixem-me 3 minuts per la publicitat i ara tornem.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem, i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
4: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
5: Els transportistes no volen sentir a parlar...
4: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
3: Catalunya Migdia.
6: Cada dia a les dues.
7: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
8: Ja t'ho vaig explicar.
4: Si has comès una falta, has de pagar-la.
3: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: 3 dies seran les 10, 3 per 1, amb el rerefons de la llista de Ceuta. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, tots tres passaran aquest cap de setmana fent mítics a Catalunya. Mallol, Roger, bon dia.
10: Bon dia.
9: I quan fa que no venen?
10: Doncs bastant poquet, almenys. Abascal és el primer cop que ve aquest any, però tant Feijóo com Sánchez en l'últim any, és a dir, des de setembre de 2025, els dos han estat 11 vegades a Catalunya. La majoria de visites de Sánchez han estat actes institucionals, la inauguració del Mobile, per exemple, la cimera amb líders iberoamericans que va fer al Palau de Pedralbes o la visita del Papa. En canvi, Feijóo ha fet molts actes de partit. Segurament el titular més recordat de la visita a Feijóo a Catalunya va ser quan va tirar la cara a Junts... La canya a Junts demanant una moció de censura.
11: Yo estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts. No sé si hay muchas o pocas que han votado a Esquerra. Pero lo cierto y verdad es que estoy convencido de que la mayoría de las personas que están en esta sala no comparten esta deriva.
10: Feijóo ha aprofitat, això era un acte de foment, però Feijóo ha aprofitat per fer moltes presentacions de partit. Per exemple, va presentar el seu pla nuclear a Ascó, el seu pla, disculpeu, de Rodalies a Granollers, però sobretot ha parlat d'immigració, entre d'altres, en l'acte del Partit Popular Europeu per centrar aquesta matèria.
9: Doncs aquesta és la posició del Partit Popular i veurem també què és el que ve a fer aquí, sobretot a Santiago Abascal, perquè no se'ns escapa que veient les imatges que ha pogut capitalitzar de conflicte a Sílvia Orriols els últims dies, doncs Abascal deu tenir una mica de gelos. De no ser-ne el protagonista. Laura.
12: Sí, ara vaig a Abascal, però deixa'm enllaçar-ho abans amb el que plantejàvem del català, no?, que deies, fins i tot ha generat tensions dins el propi catalanisme, i a mi em sembla que això... O sigui, que cal tenir en compte d'on emana això. Jo crec que el projecte polític de l'espanyolisme és atacar la llengua, però no perquè l'espanyolisme no li moli com sona el català, sinó perquè entén perfectament, i fa molts anys que així ho ha definit, i per això l'ataca, que la llengua és l'element central de la construcció de la nostra identitat col·lectiva i, en realitat, l'element central de la construcció de la nostra nació, del nostre país, no? I és, bàsicament, aquest el motiu pel qual s'ha actuat i s'actua des de la política fins a nivell mediàtic i passant per la justícia en contra de la llengua, perquè s'entén que és el nostre element identitari a partir del qual, o la porta d'accés a la catalanitat, no? Llavors, bàsicament, per això s'actua en contra de la llengua d'una forma més grollera o més sofisticada. I a mi em preocupa la forma sofisticada amb la qual opera l'espanyolisme, perquè, en realitat, el que ha fet des d'aquesta sofisticació ha sigut, bàsicament, promoure l'autoodi, la diglòssia o aquest relat segons el qual, absolutament fal·laç i fals, aquest relat segons el qual el català pot ser racista o és bàsicament burgès, no? I a mi és això el que em preocupa, perquè crec que d'aquí existeix moltes vegades les tensions dins del propi catalanisme, perquè alguna part d'aquest catalanisme ha cregut que realment utilitzar el català té un punt racista o té un punt burgès. I a mi em preocupa això, perquè aquest projecte polític de l'espanyolisme sofisticat, a partir del qual doncs, es fa, no?, aquest discurs d'una cosa excloent del català, doncs hi ha molta gent, o molts partits polítics, o alguns sectors socials que encara hi veuen i que no serien de l'espanyolisme profund. I després vaig a Vox, no?, perquè no sabem què ens trobarem amb Santiago Abascal, però a mi em sembla que...
10: Vols dir que no ho sabem, que ens
12: bueno,
10: trobarem?
12: No sabem què ens trobarem, sí que ho sabem. No ho hem viscut encara, però uau, ho podem anticipar bastant heavy, no? Però és que realment és que és curiós com li funciona, primer, fer un relat tan covard, que és bàsicament l'ADN de Vox, no? Culpar sempre les baules més febles o més vulnerables d'absolutament tots els problemes. Però és que, a més, és que és políticament o intel·lectualment molt mandrós el que fa Vox, perquè si tu mires la seva trajectòria des de que té representació a les institucions, sempre hi ha hagut un focus, un pol d'odi, que ha anat mutant en funció del clima polític que hi havia. Vox aconsegueix la representació que té a l'inici en contra de l'independentisme. L'enemic a batre en aquell moment era l'independentisme, i en aquell moment la conversa pública, mediàtica i política estava molt situada sobre això. Després va evolucionar, en aquell moment la immigració no era un problema per Vox, ni tan sols en parlava. Després això va mutar cap al que Vox denomina la ideologia de gènere, que és bàsicament el feminisme. Vox és un partit negacionista de la violència masclista, i tota la seva política, o si, bueno, política no, tots els seus discursos anaven en contra, no, dels drets de les dones. I ara és la immigració, perquè sap que això li dona rèdit polític. Però en realitat això és tan covard que l'únic que realment demostra és que no hi ha un projecte polític de fons, perquè si existeix un projecte polític ens l'explicaria. No els l'explica.
7: El que passa és que fins que no se solucioni, o almenys es vegi que hi ha una possible solució a la situació de Ceuta, serà molt difícil contrarrestar aquesta narrativa. I això Vox i Abascal ho sap. Jo crec que aquesta inoperància i aquesta desorganització, i sobretot aquestes imatges que veiem a Ceuta de persones que estan en una situació d'emergència humanitària, contraposa molt amb la realitat. De fet, jo crec que a mi em xoca molt veure xarxes socials l'activitat que transmet o el discurs que vol transmetre és de normalitat, quan el debat públic sap que a Ceuta hi ha un repte, hi ha un problema molt important. Per començar, encara no hi ha un cens que siguem capaços de saber quantes persones hi ha, quants menors realment ara mateix no estan censats. És a dir, hi ha la sensació que hi ha un autèntic descontrol a la situació Ceuta. I fins que no es recondueixi, o almenys demostrin que tenen la voluntat de solucionar el que està passant i no minimitzar el problema, jo crec que no seran capaços de reconduir la narrativa. I l'altre tema, que crec que és clau amb la immigració, és que la dreta i l'extrema dreta guanyen vots amb els seus discursos d'immigració. L'esquerra en perd. Per què? Perquè no és capaç de generar un capital polític que sigui capaç d'explicar la immigració més enllà d'una visió instrumental. Necessitem immigració perquè necessitem que treballin. No? Al final, la immigració són persones, és un fenomen, és una realitat. És a dir, no podem, o no es pot, des d'una visió progressista, entendre que es pot defensar la immigració ara com a una nova moda de dir que necessitem immigrants perquè necessitem gent perquè treballi. No, la immigració és un fenomen i és una realitat social d'aquest país molt més complexa.
8: Clar. Sí, agafant aquestes últimes paraules que deies, que és cert que el relat de la immigració el té guanyat la dreta i l'extrema dreta, i difícilment les esquerres hi entraran, o serà més un tema d'anar a la defensiva que no pas anar a l'ofensiva. I abans, Ricard, preguntaves què ve a fer el senyor Abascal aquí a Catalunya, i en relació amb Aliança, amb tot el que va passar al Fossar de les Moreres, l'últim CEO aquí a Catalunya indicava que hi havia una de les fronteres electorals d'Aliança era Vox, per estrany que et sembli. És a dir, que hi havia votants que a les eleccions espanyoles votaven Vox i a les catalanes Aliança Catalana. Ens estem fixant també els últims mesos que la senyora Sílvia Orriols parla poc d'independència i parla molt d'immigració. Jo dic, parla de discurs d'odi contra la immigració. I per tant aquí hi ha una frontera electoral clara entre els dos partits. I repeteixo, a mi em sembla bastant al·lucinant de com una persona pot arribar a votar Vox i Aliança. Però bé, bueno, és igual.
9: I també entre el PSC i Vox.
8: Sí, sí. Sí.
9: Igual que parlem de Junts amb Aliança, també hem de parlar del PSC i Vox.
8: Si més no, estan als antípodes, ideològicament, en teoria.
9: No, estan als antípodes, però sobta que pugui haver-hi alguna frontera en aquest tipus de vot.
8: I en aquest... Un segon. Sí, no. I, per tant, segurament ve a intentar rascar vots d'aquí. El PP què ve a fer? No ho sé, perquè fa tants anys que ha desaparegut de Catalunya, tants anys que no fa propostes, que la veritat no sé què pot venir a fer per Catalunya. Pedro Sánchez cada any va a la Festa de Rosa, promet, però segurament aquestes promeses s'haurien de convertir en fets. Finançament, traspàs de l'R1 que ha de ser aquest setembre. Per tant, no sé, aquest és el panorama.
9: La bandera de la pau, de la pacificació.
8: Sí, però aquesta pacificació que ell branda...
9: Està en perill per el que veiem amb Vox i amb altres formacions.
13: Jo crec que farà un pas més en aquest sentit. És a dir,
8: Pedro Sánchez, vols dir?
13: Sí. Jo crec que ve el PP, perquè la Festa de la Rosa està anunciada fa temps. Per tant, el PP, quan fa l'agenda mediàtica, diu, aquests van a Catalunya, nosaltres també hi anem.
8: Me'n vaig a Badalona, no? amb l'Albiol,
13: la Lluï, i Vox diu, ei, que estan tots allà, jo també hi vaig. Val?
8: No falleixo la festa.
13: Clar, és a dir, mediàticament és una foto de com estan els tres que jugaran les garrofes d'aquí pocs mesos, subratllo, d'aquí pocs mesos, en unes eleccions.
8: Abans de les municipals, potser?
13: Exactament, que és el que jo volia explicar.
8: Perdona, Jordi, digues.
13: No, ja, crec que Pedro Sánchez ve aquí a fer una promesa de milions. És a dir, crec que ve a començar a parlar de pressupostos. perquè la seva idea és presentar uns pressupostos, sap que els perdrà...
9: Ja té programa electoral.
13: I una cosa, exactament, sí. I una cosa que durant anys no ha passat res que vol, que pot ser governar sense pressupostos, s'ho han passat pel clatell durant anys, ara passarà a ser una cosa que l'obliga a convocar eleccions perquè els altres no li donen suport a tot un programa electoral que destinarà. I jo, sincerament, crec que estem davant el primer acte de campanya a Madrid, que crec que a febrer estarem, febrer-març estarem votant. Mm.
9: Això a Catalunya, pel que fa a Madrid, no tenen aquest cas, però sí que tenen concerts de Shakira. Tengo...

I tanquem la setmana parlant d'un debat que en realitat fa temps que tenim damunt la taula. A quina edat haurien de començar els nostres infants a utilitzar les xarxes socials? Doncs bé, a Brussel·les aquesta setmana la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha posat aquesta proposta sobre de la taula, la de prohibir l'accés a les xarxes als menors de 13 anys, regular-ho entre els 13 i els 15 i obligar les plataformes a aplicar mecanismes de protecció als menors fins als 18 anys. És una proposta, encara haurà de concretar-se i veurem quin recorregut té. Però més enllà de la norma, hi ha una pregunta que ens afecta a tots. Què estem deixant entrar a la vida dels nostres fills i filles? Perquè les xarxes socials no són només una pantalla, són entreteniment, comunicació, informació, amistats, descobriment, però també poden ser pressió. Comparacions constants, exposició, assetjament, hores i hores davant d'un algoritme que sempre vol que continuïs mirant. I potser aquí hi ha una de les claus del debat. No es tracta simplement de dir si els infants han de tenir o no TikTok, Instagram o qualsevol altra plataforma. Es tracta de preguntar-nos qui posa els límits. Els han de posar les famílies, les escoles, les administracions, les empreses tecnològiques o probablement una mica tots? Perquè durant anys hem parlat de responsabilitzar els pares i mares, de controlar el temps de pantalla i educar els nens i nenes en l'ús responsable de la tecnologia. Però també és legítim preguntar a les grans plataformes què fan elles per protegir els seus usuaris més joves. I hi ha una altra qüestió important. Prohibir és suficient? Un adolescent pot quedar fora d'una xarxa social fins als 13 o als 15, però continua vivint en un món absolutament digital. I aquesta és la realitat. Per això, tan important és decidir quan poden entrar-hi com ensenyar-los què hi trobaran quan hi entrin. Aprendre a desconfiar d'un perfil, a detectar una manipulació, entendre que allò que veiem a les xarxes no és necessàriament la realitat i a saber demanar ajuda quan alguna cosa els fa mal. I també entendre que darrere d'una pantalla hi ha persones. Persones amb conseqüències reals. Aquesta setmana Brussel·les ha parlat de límits. Potser nosaltres hauríem de parlar també d'acompanyament, perquè la tecnologia avança molt més ràpid que les nostres converses amb els fills. I potser el repte no és només decidir a quina edat poden entrar o no a les xarxes socials. El repte és aconseguir que quan entrin estiguin preparats per sortir-ne quan vulguin. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. Avui és divendres 18 de setembre, arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris. Sant Mariona, Sales, Vilanova, cap d'informatius. Tot seguit passarem a les efemèrides i a l'espai Ramblejant i tancarem el bloc informatiu amb el temps, amb en Carles Rius. Avui a l'entrevista del dia ens visita Mercedes Moreno, que parlarà del seu llibre. També parlarem d'actualitat política, ho farem amb Joel Raguant, com cada setmana. I tancarem el programa d'avui, per una banda, amb l'Arantxa Limón, parlant d'astrologia, i per l'altra, amb David Fernández, parlant de psicologia. Aquest és el menú del dia. Nosaltres estem aquí per oferir-vos entreteniment, informació i molt més aquí a Ràdio Desvern. I és un plaer estar amb vosaltres, compartir aquest matí amb vosaltres avui divendres. Quan acaba la setmana, que això també és motiu d'alegria. Contents de que arrenqui el cap de setmana i també de desconnectar una mica. Setmana llarga, la primera que tenim en aquesta temporada. Recordeu que la primera setmana doncs vam començar en dia 1, que era dimarts. La setmana passada vam tenir la diada i aquesta ja per fi doncs ha estat setmana llarga de 5 dies. I nosaltres avui celebrem l'arribada del cap de setmana amb una cançó que és ni més ni menys que de Cyndi Lauper. Bon dia!

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Itualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya. Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.
4: T'he dit que no em venia de gust.
5: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
6: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
7: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
4: Deixa'm estar pesat.
7: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
8: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
9: Passen 3 minuts d'un quart d'11 del matí. I a aquest punt saludem a Mariona Sales, cap d'informatius, per arrencar aquest magazín amb les notícies de Sant Just. Mariona, bon dia.
10: Bon dia, Dani.
9: Benvingut al programa. Avui divendres marxem cap als 3 titulars de la jornada. Avui parlem de la cursa de carts de coixinets que tornarà a Sant Just el 7 i el 8 de novembre. Intervenen 1.351 quilos de cocaïna en una casa de Sant Just dins d'una operació contra el narcotràfic. I tanquem amb l'escolarització infantil al Baix Llobregat, que puja fins al 70,6% i marca un màxim entre els 0 i els 2 anys. I arrenquem amb esports.
10: Arrenquem amb esports, parlant de carts, com bé has dit. Perdó. I és que la 49a cursa de carts de coixinets se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre, segon cap de setmana de novembre, com cada any. I la competició, com sempre, doncs, tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Padró i el carrer Freixes, en un recorregut de 600 metres. Les inscripcions estaran obertes del 5 d'octubre al 25 d'octubre, dues setmanes senceres, hi haurà temps perquè s'apunti tothom qui vulgui, i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als carts de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 en punt de la nit, de la primera hora del dia, a les 00:00, i sobretot, com sempre, s'ha de ser molt puntual si es vol aconseguir un car de lloguer. L'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa perquè quedi tot clar i perquè ningú tingui dubtes. I bé, doncs, què dir de carts de coixinets? És una de les cites més arrelades del calendari local. I la primera competició es va celebrar a la tardor de 1977, després que un grup de joves de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King comencés a baixar pel carrer Freixes amb vehicles artesanals. Per tant, l'edició de l'any vinent serà la 50a cursa i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions.
9: Molt bé, doncs, els cars de coixinets, emblema de Sant Just. Hi ha una frase que m'encanta dels cars de coixinets, que és genuïnament santjustencs, i en aquest sentit, doncs, evidentment, són reflexa d'un poble, d'una cultura, d'una tradició, que des de l'any 77 s'han dut a terme al municipi. Inclús crec que hi ha una efemèride d'algun any que s'han celebrat inclús dos curses en un mateix any. Jo no sé si això és veritat, però...
10: Jo no m'acaba de quedar clar això, tampoc, perquè sí que ho he sentit, que...
9: Oi que sí?
10: Però no sé si és que es van celebrar dues curses o és que un any es va passar al maig i no es va fer la de novembre.
9: Podria ser que un any quedés orfe i una celebrés al maig i després al novembre celebrés una altra, però bueno, són coses que haurem de preguntar a les viejas glòries de Cars, que nosaltres encantats de tenir-los algun dia per aquí pel programa, que encara s'hi tiren, eh? Encara s'hi tiren.
10: Home, i tant.
9: I sí, a veterans, no és? O...
10: Veterans.
9: Categoria veterans.
10: Sí.
9: Molt bé, doncs ja tindrem temps de parlar de Cars, que encara queda més d'un mes, més i mig per arribar a la cursa. Marxem a parlar de successos.
10: Sí, i és que la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a la importació i exportació de cocaïna a diversos països europeus, en una operació que ha permès intervenir més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just i a Màlaga. Segons ha informat el cos policial, s'han detingut 15 persones, de les quals 12 han ingressat a presó. La investigació, iniciada el 2025, va portar els agents fins a una casa de Sant Just utilitzada com a magatzem de droga, on el 10 d'abril van localitzar 1.351 quilos de cocaïna. El mateix dia es van efectuar 4 entrades i registres en 3 habitatges i un taller de la zona de Màlaga, on van intervenir 1.434 quilos de més de cocaïna, 800 grams de tussi, 2 armes de foc curtes, 4 vehicles i 3 motocicletes. Segons la Policia Nacional, l'organització disposava d'una estructura logística preparada per transportar droga tant dins de l'Estat com a l'estranger, i els investigadors doncs van detectar desplaçaments per a diferents punts d'Espanya. I en un dels trajectes, membres del grup haurien recorregut més de 2.000 quilòmetres en un sol dia, des de Huelva fins a Barcelona, utilitzant diversos vehicles i circulant a velocitats superiors als 200 quilòmetres per hora. L'operació també ha permès intervenir 29 vehicles d'alta gamma i mobilitzar criptoactius, productes financers i béns immobles vinculats a la xarxa. Els 15 detinguts estan investigats com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a l'organització criminal i tràfic de drogues.
9: És una notícia que, tot i que s'ha fet pública ara, data del 10 d'abril, Mariona.
10: Sí. El 10 d'abril ja vam parlar això, que havien fet doncs aquesta intervenció a una casa d'aquí Sant Just, que no recordo exactament a quin carrer era, però era per allà al costat de l'Ateneu.
9: Sí, jo crec que era Bona Vista, però és que t'ho estic dient de memòria, no et sabria dir. Però per aquella alçada, zona, diguéssim, entre carrer Major, carrer Creu... aquella zona de per allà. Estem parlant, diguéssim, de passada a la Rambla, crec, però ho estem dient de memòria. Sigui com sigui, aquesta notícia ens arribava el mes d'abril, però no sabíem... Carrer Catalunya, gràcies, Carles. El carrer Catalunya, que efectivament està passada a la Rambla, que està per damunt de, com dèiem, de la Rambla de Sant Just. Estava explicant, això succeïa el mes d'abril, però no teníem les dades, és a dir, no sabíem què havia passat en aquella casa, Mariona.
10: Exacte.
9: Ara sabem tota aquesta informació.
10: Sí.
9: Molt bé, doncs marxem a la darrera notícia del dia. Parlem ara d'educació.
10: Parlem d'educació, en concret de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, que ha publicat aquest setembre les dades d'escolarització infantil del curs 2025-2026. L'informe ofereix dades del conjunt de la comarca, on la taxa d'escolarització dels infants de 0 a 5 anys ha pujat fins al 70,6%, amb 26.128 alumnes matriculats en educació infantil. El primer cicle d'educació infantil de 0 a 2 anys assoleix el màxim de la sèrie amb una taxa del 48,5%, un punt més que el curs anterior i per sobre del 43,6% de Catalunya. Per edats, la taxa arriba al 12,8% entre els infants de 0 anys, el 54,4% entre els d'un any i el 69,8% entre els de 2 anys. Paral·lelament, la població de 0 a 2 anys continua disminuint i se situa en 17.170 infants, que és un 3,8% menys que l'any anterior. En el segon cicle, de 3 a 5 anys, la taxa d'escolarització puja fins al 89,8%, que és mig punt més que el curs anterior, tot i la reducció tant de la població infantil com dels alumnes matriculats. En aquest tram, el Baix Llobregat se situa 2,9 punts per sota de la mitjana catalana, que és del 92,7%.
9: Fem una lectura ampliada dels titulars de la jornada. La cursa de carts de coixinets tornarà a Sant Just el 7 i el 8 de novembre. Les inscripcions s'obriran el 5 d'octubre i es podran fer fins al dia 25, mentre que la reserva de carts de lloguer començarà el mateix dia a les 00:00, les 12 de la nit. Intervenen 1.351 quilos de cocaïna en una casa de Sant Just dins d'una operació contra el narcotràfic. L'actuació policial, amb registres també a Màlaga, s'ha saldat amb 15 detinguts i més de 2.700 quilos de cocaïna confiscats. L'escolarització infantil al Baix Llobregat puja fins a un 70,6% i marca un màxim entre els 0 i els 2 anys. El primer cicle arriba a una taxa del 48,5% per sobre de la mitjana catalana, mentre que entre els 3 i els 5 anys se situa en el 89,8%. I ara sí, fem una petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris d'avui divendres.
11: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
12: 012. La Generalitat, al teu costat.
13: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectivo-sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atencioalesdones.
12: 012. La Generalitat al teu costat.
9: I ara sí, marxem directament a l'espai de portades de diaris. En 3 minuts seran 10:45 del matí i ara marxem a parlar dels principals diaris de Catalunya, de les seves portades i de les notícies que hi podrem trobar a l'interior. Comencem, com sempre, amb la portada del diari Ara, Mariona.
10: Doncs el diari Ara avui obre amb cooperació i seguretat. Diu que el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump. Carney aposta per reforçar l'aliança amb la Unió Europea en defensa, intel·ligència artificial, minerals crítics i seguretat energètica. El president dels Estats Units amenaça amb tallar les relacions comercials amb els 27. En fotografia principal marxem a la crisi a Ceuta, dient que l'Audiència Nacional autoritza finalment el campament al port. Veiem una cita que diu Ceuta ha estat envaïda, diu el Parlament Europeu vota contra Sánchez. Últimes notícies del diari Ara, parlem de TASC, que avisa que Polònia està preparada per una guerra més que híbrida. Macron convoca una reunió d'urgència amb tots els partits. També parlem del deute públic espanyol, que baixa del 100% per primer cop des de la Covid. Arriba als 1,74 bilions, que és un 3,8% més que un any abans. També parlem de Victòria Alsina, que crea una fundació per reflotar el catalanisme. L'expresident Pujol apadrina la nova entitat, Paral·lel 41. I això és tot d'avui de la portada del diari Ara.
9: Gràcies, Mariona. Marxem a la portada del periòdico en català. El periòdico destaca a Shakira, que desembarca a Madrid per oferir 12 concerts com a icona llatina. També podem llegir el fort temporal de pluges que deixa un mort a Olivella, al Garraf. Catalunya reclama al govern alertes diferents segons el risc. El govern insta Interior a aplicar un format d'avisos més flexible que faciliti la prevenció sense perdre eficàcia per cridar l'atenció davant d'una emergència real. Parlant també de l'afterwork, i és que Míriam González amb Gemma Martínez ahir a l'afterwork són la imatge doncs, de portada d'aquest periòdico d'avui divendres. Fem lectura d'una cita que diu «No hi ha excusa perquè a Espanya no hi hagi regeneració al segle XXI». Míriam González, fundadora del partit Democràcia 21, reclama a l'afterwork del periòdico més controls sobre el poder polític. Parlem ara de l'Eurocambra, que aprova dividida una moció sobre Ceuta. Ha sigut envaïda. El govern accelera doncs, l'acollida de 1.700 migrants al port després del permís de l'Audiència Nacional. Llegíem aquesta cita d'algú de l'Eurocambra, que diu ha sigut envaïda. Marxem a parlar de la columna, que en tenim també unes quantes de notícies, en total són quatre. Comencem amb el ple a Estrasburg. La Unió Europea assaja amb el Canadà un nou ordre mundial per fer front a Trump. Hem d'aprofitar les fortaleses de cada un, afirma Mark Carney. Marxem ara a parlar del Barça, que es desfà de Can Rigal en el seu pla de transformació patrimonial. Pel que fa a Moeve, inverteix 1.000 milions en una gran planta d'hidrogen a Huelva i tancant amb la Universitat de Barcelona, que s'estrena a la Xina amb 3 màsters. Parlem ara de la portada blava a La Vanguardia, Mariona.
10: Doncs La Vanguardia avui obre amb la crisi migratòria dient que Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Una resolució aprovada pel PPE, els patriotes de Vox i l'ESR de Meloni considera que la ciutat va ser envaïda. Els socialistes i la resta de l'esquerra es desmarquen d'incloure crítiques a la regularització i acusar el Marroc. Pel que fa a l'acollida al port, l'Audiència Nacional aixeca ara per ara el veto al campament. En fotografia principal veiem l'alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els meteoròlegs alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar. Aquesta setmana el temporal ha causat un mort a Olivella i afectacions en diversos punts de la Comunitat Valenciana. A la foto veiem a cotxes arrossegats a Cartagena. Altres notícies de La Vanguardia, parlem de Jonathan Andic, que es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar. El tractament extrem es va preparar per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare. Parlem també de Carni, que ofereix a Europa construir junts un ordre mundial just i estable. I últimes dues notícies de la portada d'avui de La Vanguardia. Parlem dels delictes que cauen un 7,4% a Catalunya fins al juny. I parlem també del Barça. Diu, el rècord d'ingressos no evita pèrdues.

0: Passen 3 minuts de 11:15 del matí. I parlem ara del punt avui, el darrer títol que fem lectura aquí en aquest espai de les portades dels diaris, i és que, per una banda, destaquen a la imatge principal una màquina d'escriure antiga amb tot de portades, i podem llegir Patrimoni Literari Femení. I en aquest sentit, doncs, es destaca el patrimoni editorial. Aquestes persones, aquestes dones escriptores dels anys 20 i 30. També parlen el d'ahir de Les Alert plou sobre mullat, també podem fer lectura de les cròniques i del esportiu en la portada d'avui del Punt Avui. Pel que fa als esports, com dèiem, avui podem llegir el Barça Power. El Barça fa història i signa el seu millor inici de curs en 125 anys, amb 7 triomfs en 7 partits, 6 de Lliga i un de Champions. Doncs, Mariona, això ha estat tot.
1: Això ha estat tot de moment.
0: Nosaltres pendents, com sempre, dels butlletins informatius de les Hores en Punt, també de l'informatiu Edició Migdia, i avui, que és divendres, no és cap altre dia, del Sant Joan en un minut.
1: Exacte.
0: A xarxes socials.
1: Mm-hmm.
0: Molt bé, sí, Mariona. Sí. Doncs gràcies, et deixem treballar i estem informats aquí al 98.1 FM.
1: Perfecte, Dani, ens escoltem ara.
0: Fins ara.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
1: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.
2: En 5 minuts i escaig seran 3 quarts d'11 del matí. Marxem ara a les efemèrides del dia. Què va passar tal dia com avui, 18 de setembre? Doncs bé, a l'any 1794 es va dur a terme la col·locació de la primera pedra del Capitoli de Washington. A l'any 1921, el líder rebel marroquí Abd el Krim proclama la independència a la República del Rif. Marxem ara a l'any 1961, quan mor en un accident aeri el secretari general de la ONU, Dag Hammarskjöld. En aquest sentit, doncs, passava als anys 60 i també als anys 60, en aquest cas als 68, el primer transplantament de cor a Espanya realitzat pel cirurgià Cristóbal Martínez Bordiú, gendre, en aquest cas, d'una persona que coneixem prou bé, Francisco Franco, en aquest cas va fer aquest transplantament de cor al pacient Juan Rodríguez, que va morir 27 hores després. Curiosa aquesta història que no sabia i que en aquest cas hem descobert l'any 1968. Marxem a l'any 81, quan l'Assemblea Nacional de França vota a favor de l'eliminació de la pena de mort, i també l'any 98 les juntes d'accionistes dels grups automobilístics, en aquest cas Daimler-Benz i Chrysler, aproven la fusió de les dues companyies. A l'any 2006, Espanya, el Regne Unit i Gibraltar acorden l'ús conjunt de l'aeroport del Penyal per a vols civils. En naixements trobem a Greta Garbo, a l'any 1905, actriu sueca. També naixia Rocío Jurado, cantant espanyola, a l'any 1944, o José Luis Doreste, regatista espanyol, que naixia a l'any 56. També ho feia Lance Armstrong, a l'any 71, ciclista guanyador del Tour. I marxem ara a les defuncions. D'avui ens hem acomiadat, en altres anys, com el 2012, de Santiago Carrillo, polític espanyol i exsecretari general del Partit Comunista d'Espanya. També ho vam fer de Ruth Joan Bader Ginsburg, jutgessa estadounidenca, que doncs, ens deixava l'any 2020, o l'any 2025, l'any passat, Antonio Agudo Pintor, espanyol. I avui, 18 de setembre, es celebra el Dia Internacional de la Igualtat Salarial. I ara, ramblegem una estona.

I és que avui ens toca donar un repàs a l'agenda d'activitats, veure què es cou a Sant Just durant el cap de setmana. Primerament, comencem amb avui divendres 18 de setembre a les 10 del matí. Tenim, doncs, l'espai Autonomia Digital. Fes els teus tràmits amb l'administració de manera fàcil al Centre Social del Mil·lenari. Cercle de xerrades pensades perquè les persones grans guanyin autonomia i seguretat en relació amb les administracions. També avui divendres, campanya de donació de sang. De 10 a 2 i de 2 quarts de 5 a 8 del vespre, aquesta iniciativa solidària convida la ciutadania a participar en un gest senzill però vital que pot salvar vides i ajudar a garantir les reserves necessàries per hospitals. Recordem el casal de joves, de 10 a 2 i de 2 quarts de 5 a 8 del vespre. Com ja també ens van informar des de l'Associació de Gent Gran, avui al Centre Social del Mil·lenari, tarda de màgia, una tarda per passar-ho bé amb el Marc Eduard Juanola. També avui divendres a les 6 de la tarda, presentació de la candidata de Comuns Sant Just, acte de presentació de la candidata Berta Martí com a cap de llista de la candidatura de Comuns Sant Just. Aquest acte a les 6 de la tarda es durà a terme a la plaça del Rentapeus. Parlem també de les terrasses musicals que ja estan operatives en aquest nou cicle de tardor. Parlem de la d'avui, el binomi Casa de Menjars, avui a les 7 de la tarda, a la plaça del Parador, música en viu amb aquesta edició de setembre de Terrasses Musicals 2026. Avui també, a les 8 i mitja, dos quarts de 9 de la nit, al Binar, Terrasses Musicals, al carrer Rosa de Luxemburg. Marxem a parlar del Docs del Mes, a Masomania, en aquest cas a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. A l'any 1996, un oficial brasiler i un periodista suec es van endinsar a l'Amazones per documentar la tribu aïllada dels Corouvo. En aquest cas, Corouvo, perdó. I en aquest cas, doncs, podem trobar més informació en aquest documental del mes avui a dos quarts de vuit del vespre. Marxem a parlar d'esports. Demà, torneig de pàdel per a dones més 40. Inscripcions que ja s'han dut a terme al llarg d'aquests dies. De fet, en vam parlar abans de clausurar la temporada passada aquí al programa. Aquesta és la segona edició del torneig pàdel per a dones més 40. Parlem també de la Jugateca Ambiental, que en aquest cas doncs, ens porta fins al Parc del Mil·lenari dissabte 19 de setembre a les 12 del migdia. Descobrirem en família com menjar bé de temporada i sense malbaratar amb l'espai al racó dels aliments genials. Dissabte a la 1, inauguració de l'exposició Una casa superstar al Mercart. Recordem, en aquest espai on ara mateix doncs, hi ha l'exposició Mons, art, arquitectura i sobretot creació contemporània en la inauguració de demà dissabte. Parlem també de Sant Just fent vespre, aquest espai doncs, organitzat per dones, entitats i col·lectius que conviden a compartir un vespre de trobada amb música dels 80-90 al Parc del Perdó. Es celebra demà, recordem, a les 6 de la tarda, al Parc del Parador, amb Fent Vespre. I bé, doncs serà una activitat molt engrescadora i amb molta xerinola. Marxem a parlar també de terrasses musicals de dissabte, perquè a les 7 serà el torn del Mille Monkey Gastro Bar, amb música en viu, al passatge del Mercat. I ja tancant una mica aquesta agenda cultural pel cap de setmana, tenim per una banda l'Ateneu Aixeca el Taló dissabte a les 7 de la tarda, un espectacle ideat per la Factoria de Teatre de l'Ateneu per oferir-vos doncs, un tast exclusiu de les pròximes produccions pròpies. També la Jugateca Ambiental torna diumenge, en aquest cas al Parc Torreblanca, per acompanyar l'ornitòleg. Guiats per un expert de l'Institut Català d'Ornitologia, observarem ocells. També destacar el Dia d'Extremadura amb la missa extremenya oficiada pel mossèn Xavier Sobrevia el diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia a la Vagoneta. I ja tancant amb teatre.

0: En 5 minuts seran les 11 del matí, sona Bob Dylan, sona Like a Rolling Stone, i ara marxem directament a l'espai del temps. Carles Rius, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com va tot?
0: Benvingut al programa. Un matí més, parlem del temps. Mentre preparàvem una mica el setup, em deies, sembla que se'ns acaba tot. Què vols dir? Em sembla que se'ns acaba tot.
1: Doncs perquè torna un altre cop l'anticiclo, tornarà a fer barrera pels fronts que ens arriben des de l'Atlàntic i tornarem a passar uns quants dies de tranquil·litat. Ben bé, aviam, els mapes ara s'ho miren molt enllà, però fins passat el cap de setmana que ve, el del 26-27, o sigui, ens aniríem a la setmana de, a la darrera setmana de setembre, és quan podrien arribar un altre cop pluges. Llavors, clar, estem parlant de gairebé 10 dies d'una certa tranquil·litat, 9 dies d'una certa tranquil·litat. Per això dèiem que doncs, tornàvem un altre cop a la monotonia de no haver d'explicar massa coses, sinó que tot sigui així com molt avorrit, tot i que hi ha alguns dies que puja una mica la temperatura, després torna a baixar, però vaja, tornarem un temps una mica més avorridot. No passa res. Destacar les tempestes d'aquesta matinada, que estaven marcades amb possibilitats de que entressin cap a la zona del Garraf, del Baix Llobregat, i efectivament doncs, els mapes l'han encertat, perquè realment doncs, el Baix Llobregat hem vist com aquesta matinada creixien unes nuvolades bastant espectaculars enfront del mar. La precipitació és cert que s'ha quedat al mar, però sí que han tingut algun registre. Per exemple, doncs, el Cunit han caigut 4,5 litres, dècimes de litre a la zona de Vilanova, Canyelles, a Sant Pere de Ribes, 2,8 al Parc Nacional del Garraf, i pel que fa al Baix Llobregat doncs, ens han caigut 1,7 litres al Prat, per exemple, Sant Just Res, o imagineu-vos com són aquestes tempestes que han caigut 3 dècimes de litre a la zona universitària i a Sant Just no ha caigut res. O sigui, que una tempesta, 6 litres destaquen també cap a la zona del Raval, perquè aquesta tempesta, quan més a prop del mar, si t'enganxava una miqueta, doncs et podia donar precipitació. Hem vist aquests cumulonimbus que avui miràvem, si miràvem des de Sant Just cap al mar, doncs eren espectaculars. I aquest avís doncs, era per aquest matí, o sigui que a hores d'ara el radar ja ens està marcant una situació de precipitacions des de la costa del Baix Penedès fins al Baix Llobregat, però estan dins el mar aquestes tempestes, o sigui que no ens estan afectant, però sí que el que està afectant és que com que les nuvolades les tenim per just on surt el sol, doncs encara no tinguem massa estona de sol, o sigui, tenim molts núvols a l'ambient i aquests núvols doncs, es podrien anar trencant una miqueta de cara a la tarda i ja els mapes sí que cap d'ells doncs, ens marca la possibilitat de precipitació o d'inestabilitat de cara a la tarda. Sí que avui és un dia on serà bastant variable i seguirem amb núvols i d'altra banda, doncs, tenir aquestes temperatures. Ahir la màxima Sant Just va ser de llàgrima, 23,4 graus, una temperatura realment molt més baixa. Avui divendres repetim més o menys 23-24, o sigui que seguim amb uns valors un palet per sota del que tocaria per l'època, i pel que fa a les mínimes és el que dèiem ahir, o abans d'ahir també, que mentre hi hagi núvols a la nit doncs és difícil que baixin, avui hem baixat fins als 18 graus, però en el moment que es netegi el cel, depèn de com bufin els vents, doncs tindrem valors una miqueta més baixos, i probablement seria la nit, aquesta propera nit, de divendres a dissabte, la nit de dissabte a diumenge, ens quedarem una miqueta més curts pel que fa a les temperatures mínimes. Si ens hem quedat amb 18 aquests dies, doncs baixaran cap als 16. Però, en canvi, més estones de sol, amb un sol que anirà dominant més de cara al cap de setmana, perquè dissabte tenim una previsió doncs, que farà un bon sol, potser a primera hora algun núvol, després durant el matí el sol serà el protagonista, al migdia a la tarda algun nuvolet, per fer bonic, de bon temps, i al vespre el sol tornarà a dominar amb molta tranquil·litat. Clar, com que, i sobretot diumenge, que també dominarà el sol i no tindrem núvols, o sigui que són dos dies on tindrem més protagonisme del sol i ja no ens quedarem amb aquests valors de 23-24, sinó que probablement dissabte pugem cap als 25 i diumenge podríem arribar als 26 o fins i tot 27. És normal al mes de setembre tenir doncs, molta diferència entre les màximes i les mínimes, per això al vespre, allò de la rebaqueta que deien les iaies, i a primera hora del matí doncs, també ens cal alguna coseta que després al migdia ens sobra completament. És un cap de setmana bastant tranquil, amb el que dèiem, un progressiu augment de les temperatures màximes i amb unes mínimes que podríem baixar una miqueta perquè tindrem les nits serenes. I de cara més endavant, doncs, potser dilluns tenim una mica de calor. Entre dilluns i dimarts podrien pujar bastant les temperatures màximes, valors que s'enfilarien cap als 28 o potser fins i tot 29, amb el sol com a principal protagonista, i seria a partir de dimecres que tornaríem a baixar les temperatures, no perquè fes fresca, però sí que normalitzaríem cap als 26-27, que seria una mica la temperatura normal de la segona quinzena de setembre. Així que temps molt tranquil per aquests propers dies, la pluja que encara cau al mar doncs s'acaba, i el cap de setmana serà estable, amb sol, més diumenge que dissabte, però amb el sol com a protagonista, amb unes temperatures màximes que pujaran i seran les normals per un mes de setembre.
0: Carles Rius, gràcies. Estarem molt pendents del temps i dilluns més ampliem informació i ja encarem una nova setmana. De moment, tranquils amb aquest cap de setmana, a gaudir, a desconnectar i bé, doncs estarem pendents de que la setmana vinent, si hi ha alguna novetat, portar-la aquí perquè els oients la sàpiguen. Gràcies, Carles.
1: Perfecte, que vagi bé.
0: Marxem a butlletins. Fins ara.
2: A Roger Espanyol durant les protestes de l'1 d'octubre. En un comunicat conjunt, les entitats qualifiquen d'intolerable el fet que els advocats de l'acusació no hagin pogut preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè la traductora no era prou solvent.
3: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
4: Pot tornar a repetir la pregunta?
3: Sí. Si ell va participar...
4: Podria volver a repetir, por favor.
2: És una de les situacions que s'està produint en aquest judici. En aquest cas, la lletrada va haver de repetir fins a 3 vegades la pregunta al comandament policial per evitar malentesos i dilatar els interrogatoris. Els advocats han optat per canviar el castellà. Les entitats denuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania davant la justícia i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. El Departament de Justícia sosté que estan seguint els problemes de traducció del judici amb preocupació i que, si cal, s'adoptaran les mesures que es considerin. Més notícies, Natàlia Ramon.
5: Comença el judici per l'anomenat cas Inipro a l'Audiència de Tarragona. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials i amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal acusat. Tarragona, Manel Sastre.
6: Bon dia. La Fiscalia acusa Ballesteros i 8 acusats més de contractar de forma il·legal l'empresa Inipro per a uns treballs que no es van fer, que haurien servit per al pagament de militants del PSC. Abans d'entrar a la vista, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat de poder explicar per què va firmar els contractes investigats.
7: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
6: Avui es fan les qüestions prèvies. Els acusats s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó per delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, creu que caldria impulsar algun tipus d'ajuda universal per fill a càrrec per tal de reduir la pobresa infantil. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha explicat que es troben casos de famílies que renuncien a la tutela dels seus fills per actituds violentes, una problemàtica que no és nova ni habitual, però que passa.
8: Moltes vegades nosaltres rebem trucades als hospitals on hi ha nois i noies, sobretot nois, que per una qüestió de salut mental o per un TEA molt agressiu, els pares diuen que no l'aniran a buscar i que per tant vagi l'administració a buscar-lo. O sigui, aquestes coses passen i han passat sempre. I en la meva època de secretari general, que era jo qui signava les entrades o no a les cases per fer retirades de tutela, te n'adones de quina és la realitat que probablement no coneixem, no?, i que a Catalunya passa.
2: Sobre els dos joves ingressats en un centre de menors a Manresa per homicidi, Moreno ha assegurat que en aquest cas van intervenir els serveis socials i la justícia juvenil, però una decisió judicial els va deixar al carrer.
5: El sindicat CGT ha reprès la vaga indefinida als serveis de terra que presta l'empresa Ground Force a l'aeroport de Barcelona. La protesta, que va començar a l'agost, s'havia suspès per facilitar la negociació. Però ara el sindicat ha decidit continuar-la pel comiat de 2 representants que formen part del comitè de vaga. La CGT denuncia falta de personal i deteriorament en les condicions de treball. Durant l'aturada de l'agost a l'aeroport del Prat es van arribar a extraviar més de 6.000 maletes i es va haver de cancel·lar 270 vols. Entre les aerolínies que atén Ground Force hi ha Air Europa, Lufthansa i Air France.
2: I parlant encara de protestes, els bombers es manifesten aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i el compliment dels acords vigents. A Barcelona, Quim Codines.
9: El cos denuncia, entre altres qüestions, la gestió integral dels contaminants. Ferran Vilella, sergent a torn al Parc de Manresa.
10: Nosaltres el que busquem és que la nostra salut no es vegi perjudicada de forma, diguéssim, extra, gratis, degut a la nostra feina.
9: La protesta, que ha començat a les 10 a la plaça Sant Jaume i acabarà al Departament d'Interior cap a 1:15, arriba en un moment en què els bombers reclamen a la Generalitat el compliment dels acords vigents i que doni resposta a les seves reivindicacions.
11: Thank you.
2: esports, el del Serra.
11: El Barça contempla reservar Joan Garcia i no fer-lo jugar en el partit de demà contra el Sevilla. Les molèsties que té el genoll plantegen un canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Els blaugranes fan ara l'últim entrenament i després hi haurà la roda de premsa de Hansi Flick. La setena jornada de Lliga s'obre aquest vespre amb el partit espanyol Elx. Els blanquiblaus busquen el tercer triomf de la temporada. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui comença a disputar-se la quarta jornada de la Lliga Femenina amb el partit Alavés-Barça a partir de les 8. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per intentar tancar la crisi de la polèmica de les samarretes. El club blanc vol mostrar públicament el seu suport a Ceuta i es reunirà amb el president ceutí Juan Jesús Vives. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente dona aquest migdia la llista de jugadors convocats per 4 partits oficials de la Lliga de les Nacions. A partir de dilluns hi haurà finestra de seleccions amb 3 setmanes sense futbol a primera. El Barça d'handbol supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep el Peníscola a partir de les 9, en partit de la segona jornada, i en waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà al Brescia italià a partir de les 3 de la tarda, en el primer partit de la fase prèvia de la Champions masculina.
12: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La 49a cursa de Cas de Coixinet se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a Sant Just d'Esvern. La competició tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Pedró i el carrer Freixes, un recorregut de 600 metres. Les inscripcions estaran obertes del 5 al 25 d'octubre i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als cars de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 del matí. L'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa. La cursa de Cas de Coixinets és una de les cites més arrelades del calendari local. La primera competició es va celebrar a la tardor de 1977, després que un grup de joves de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King comencés a baixar pels carrers Freixes amb vehicles artesanals. L'edició de l'any vinent serà la 50a i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions. Pel que fa a successos, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a la importació i exportació de cocaïna a diversos països europeus en una operació que ha permès intervenir més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just d'Esvern i Màlaga. Segons ha informat el cos policial, aquest 17 de setembre s'han detingut 15 persones, de les quals 12 han ingressat a presó. La investigació, iniciada el 2025, va portar els agents fins a una casa de Sant Just, utilitzada com a magatzem de droga, on el 10 d'abril van localitzar 1.351 quilos de cocaïna. El mateix dia es van efectuar 4 entrades i registres en 3 habitatges i un taller de la zona de Màlaga, on es van intervenir 1.434 quilos més de cocaïna, 800 grams de tussi, 2 armes de foc curtes, 4 vehicles i 3 motocicletes. I pel que fa a educació, l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat aquest setembre les dades d'escolarització infantil del curs 2025-2026. L'informe ofereix dades del conjunt de la comarca on la taxa d'escolarització dels infants de 0 a 5 anys ha pujat fins al 70,6%, amb 26.128 alumnes matriculats en educació infantil. El primer cicle d'educació infantil, de 0 a 2 anys, assoleix el màxim de la sèrie amb una taxa de 48,5%, un punt més que el curs anterior i per sobre del 43,6% de Catalunya. Per edats, la taxa arriba al 12,8% entre els infants de 0 anys, al 54,4% entre els d'un any i al 69,8% entre els de 2 anys. Paral·lelament, la població de 0 a 2 anys continua disminuint i se situa en 17.170 infants, un 3,8% menys que l'any anterior. En el segon cicle, de 3 a 5 anys, la taxa d'escolarització puja fins al 89,8%, mig punt més que el curs anterior, tot i la reducció tant de la població infantil com dels alumnes matriculats. En aquest tram, el Baix Llobregat se situa 2,9 punts per sota de la mitjana catalana, del 92,7%.

0: T'he dit que no em venia de gust.
1: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
2: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
3: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
0: Deixa'm estar pesat.
3: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
6: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
7: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
8: Tu sí?
7: Esclar.
9: Marcel, cada cosa on toca,
8: Esclar.
10: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
11: Passen 3 minuts d'un quart de 12 del matí. Avui a la Rambla, a l'entrevista del dia, volem obrir una finestra als records, aquells anys en què una cançó, una olor o una sala plena de gent podien quedar gravades per sempre en la memòria. I per què diem això? Doncs perquè avui el programa ens acompanya Mercedes Romero i està acabant d'escriure un llibre que un dels capítols ens porta fins a les festes de l'Institut que celebraven a l'Ateneu de Sant Just. La Mercedes vol reconstruir aquell ambient no només a partir dels seus propis records, sinó també a través de les persones que hi van ser. La música que sonava, com anava vestida la gent, l'estètica de l'Ateneu, les olors, les trobades, les anècdotes i aquells petits detalls que només conserva la memòria dels que van viure aquell moment. Per això avui també volem comptar amb vosaltres, oients, si teniu algun record, si teniu alguna vivència d'aquelles festes, si recordeu alguna cançó, alguna persona, alguna història o alguna escena especial, ens agradarà recuperar-ho a través de les xarxes socials @radiodesven. Saludem ara ja a la Mercedes, que la tenim aquí. Mercedes, bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Explica'ns una mica, perquè tu vas viure durant molt de temps a Sant Just, ara no hi vius, vius a Granollers, em comentaves fora d'emissora, fora d'aquí dels micròfons, i ara vius a Granollers, vas viure a Sant Just, i tens aquest record de les festes de l'Institut a l'Ateneu. Explica'ns una mica d'on neix aquest fil que has anat estirant i que ha nascut un capítol del teu llibre.
12: Exacte. Doncs, bueno, abans que res, donar-te les gràcies per aquesta gran oportunitat, perquè heu sigut molt, molt complaents amb mi i això s'agraeix moltíssim. Doncs mira, tot això neix perquè la història narra com una persona doncs arriba a fer-se una dona molt segura després d'haver patit molt, molt, molt de bullying, d'acord? Llavors, doncs, en un dels episodis, doncs, justament, succeeixen en l'Ateneu, en aquestes festes. Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, doncs, el que jo vull apropar-me moltíssim a la realitat del patir, del sentiment de la protagonista. I llavors, per mi, Sant Just, doncs, he viscut part de la meva, no adolescència, sinó de la meva niñez, uh-huh, vale, quan era petita.
11: La infantesa,
12: perquè,
11: sí.
12: Infantesa, exacte, uh-huh, perquè la meva adolescència ja la vaig passar en un altre lloc, que va ser a Masnou, d'acord, que va ser una altra etapa. Uh-huh. Vale, després vaig acabar, per amor, a Granollers. I llavors, doncs, bueno, a l'Ateneu, per mi, i aquelles festes van marcar moltíssim. Perquè bueno, és quan comences a coquetejar en els primers amors, una miqueta de llibertat també, llavors doncs, a l'Ateneu era... I ja no únicament la festa de l'institut com a tal, sinó les coses que es feien a l'Ateneu en si, els caps d'any... Bueno, no sé si eren ben bé els caps d'any, però sí el Nadal, jo... vaig estudiar les monges al Madre Sacramento, sí. Llavors, clar, doncs allà feien també doncs, els concerts de Nadals, els fèiem allà, els villancicos els feien allà. Llavors, estic molt arrelada a l'Ateneu.
11: Aquest espai, no?, que és l'Ateneu de Sant Just. De quina època estem parlant, concretament, Mercedes? Explica'ns sí. una mica.
12: Mira, estem parlant del 85 al 87, més o menys, que és quan la protagonista està a 8è d'EGB i abans d'anar a l'Insti, i llavors doncs, bueno, doncs, són aquests 2-3 anys que ella va començar doncs, a coquetejar amb el món aquest de les festes de l'Insti.
11: Parla'ns de la protagonista. Es diu Margot.
12: Sí.
11: Qui és la Margot?
12: Bueno, la Margot... penso que amargots podem ser tots, perquè justament en el meu llibre el que vull és que la persona que ho estigui llegint en algun moment o altre segurament es sentirà identificat, no? I el amargot és el resultat d'una vivència, d'una dona que es fa a ella mateixa i que arriba a tenir... passa de no tenir poder a tenir molt de poder. I llavors, què fer amb aquest poder? Que aquest poder fins i tot pot ser destructiu.
11: Parla'ns del títol del llibre.
12: Bé, és que el títol del llibre... Mira, jo sóc mare adoptant,
11: sí.
12: vale, d'una princesa oriental preciosa. Llavors, sempre dubtaven entre posar-li el nom de Chantal o Margot. I al final, doncs, el que és el pare de la meva filla, doncs va decidir, doncs, m'agrada més Chantal, no? Dic, bueno, doncs Margot queda, doncs, paradet, no?
11: Allà en un calaix, no?
12: Però saps allò que tu saps que aquell nom ha de ser, ha de sortir, ha de ser algo important, no?, a la meva vida, i aquí ho tens. Margot és la protagonista del meu llibre.
11: És la protagonista i el nom del llibre també? El sí. llibre es titula Margot.
12: Margot. Llavors és Margot, com segurament sortiran 2 o 3 llibres,
11: sí.
12: d'acord? Perquè és llarguet.
11: Serà trilogia, probablement.
12: O 2, sí.
11: Ah,
12: ho hem de mirar encara amb el meu mentor i editor. I llavors, doncs, d'aquí el que és, diguem-ne, el nom de la protagonista, ja baix, doncs, els moments que està passant aquesta, la protagonista en si. Perquè, clar, hi ha una humillació i una reconciliació amb ella mateixa, un fet de poder i fins i tot passem per més coses, no vull dir molt.
11: És el procés, no?, de la protagonista,
12: Exacte.
11: Procés intern, procés personal, i que va creixent com a persona, no?, i en un d'aquests moments del procés es troba, doncs, com a la teva infantesa, no?, que sí. explicaves ben explicat aquí als micròfons d'aquesta casa, precisament això, a l'Ateneu de Sant Just, en aquelles festes. Tu te'n recordes de com era l'espai, d'alguna cosa en concret, d'alguna característica que d'alguna manera t'ha quedat gravada en el cap?
12: Totalment. Tinc com els típics flaixos, perquè em van marcar molt. Recordo la música. Era Los Hombres G. Com Tino Casal,
11: Tino
12: que
11: Casal.
12: Fascinava Tino Casal, era espectacular.
11: Sí.
12: Després, com no, a què li importa lo que jo diga, a què li importa lo que jo haga.
11: Alaska.
12: Alaska, increïble. Total. Que era com, clar, eren hits en aquell moment super bèsties. I recordo el moment de que quan tiraven a pressió com aquell núvol que sortia sí. del terra, ara no sé com es diria, ara és
11: el
12: molt...
11: fum, no?
12: Sí, ara és molt normal a les discoteques, però llavors era com, uala, que heavy, que fuerte, no? I de veritat que jo puc tancar els ulls i recordo l'olor, la percepció, és com un altre món perquè s'enfosquia. O sigui, s'enfosquia totalment. I encara avui, amb alguna discoteca que he anat, tanco també els ulls i és que em trasllado aquell moment. I ja quan escolto Alaska ja és l'hòstia, clar.
11: Clar, clar, totalment. Doncs avui estem parlant amb la Mercedes Romero i Valero, que ens porta a aquest projecte personal, aquest llibre Margot, que porta el títol de la protagonista. Una protagonista, doncs, que s'enfronta a temes personals de la seva vida i que en aquest sentit, en un dels capítols, passa per Sant Just, passa per l'Ateneu i que reviu, doncs, de la mà de la seva escriptora, de la Mercedes, moments que van existir de veritat, records de les festes de l'Ateneu. Parlem també d'altres qüestions, perquè quan s'escriu un personatge, m'imagino que també doncs, volques molt de tu, no?
12: Sí, jo he fet molt de catarsis amb aquest llibre.
11: Quin nivell de Mercedes és la Margot?
12: A veure, no és la meva vida, no és una biografia, no ho és, ja ho dic des d'un principi, perquè Margot toca temes o s'introdueix en mons com et diria, BDSM, per exemple, toco una miqueta el tema de BDSM. Jo no sóc Margot, insisteixo, però sí que arriba un moment que Margot i jo ens trobem. Ens hem trobat més d'una vegada en el llibre. I vull destacar una cosa. Aquest llibre gairebé no dona la llum, no veu la llum. Perquè, bueno, quan jo vaig escriure fa 2 anys el primer manuscrit, doncs jo ho vaig, ho vaig compartir amb la persona que en aquell moment més o menys estimava moltíssim. I vaig plorar d'alegria perquè havia acabat. I vaig acabar plorant perquè me'l va tirar pel terra, com... no puc dir humiliació, sinó què fas amb això, no? No és per tant aquesta il·lusió que estàs plantejant, no? I Margot també és això, no? O sigui, que li tiren pel terra la seva forma de pensar, la seva forma de ser, la seva forma de vestir, i com no està dintre del que és la normalitat, doncs ja és una friqui, ja és diferent, i l'han d'humiliar, l'han de tirar pel terra. I el missatge que jo també vull donar és que no únicament que creguis en tu, perquè queda com molt romàntic, queda molt dir per dir, sinó que si tens una il·lusió, curra tu, i que ningú t'ho tiri pel terra. I llavors, doncs, quan em van tirar el manuscrit al terra, doncs em vaig traumar, t'ho dic en sèrio. O sigui, llavors aquell manuscrit que estava acabat el vaig guardar en un calaix durant un any quasi bé i jo l'agafava, venga, Merche, venga, va, tu puedes, i em bloquejava perquè era tal el
11: Tenies
12: mal
11: bloqueig,
12: que em van
11: clar.
12: Fer. Exacte, perquè amb la persona que jo més estimava en aquell moment, doncs, hòstima, que no et recolzi, doncs, hòstia, això et deixa... feta un nyinguinyau. Vale? Llavors jo penso que també Margot, d'acord, em va agafar una miqueta i em va dir no, nena, vamos a por ello, vamos a tirar esto adelante y aquí estoy hablando contigo. M'entens?
11: I tant, i tant. Nosaltres contents.
12: M'emociono i tot, clar perquè sí. És superguachi.
11: Clar que sí, perquè les experiències personals que es viuen quan tens un projecte que et fa il·lusió també marquen, no? Tant les positives com les negatives. En el teu cas va ser la negativa, aquesta experiència traumàtica d'una persona que a mi m'importa, una persona que la seva opinió serà important per mi, em tira per terra un projecte que estàs escrivint durant molt de temps, no? I que també és part de mi. Parlant de Margot, d'aquest llibre, ens agradaria saber dates d'estrena, si esteu plantejant doncs, algun editorial, explica'ns una mica en quina part del procés més, diguéssim, de gestió està, no?, el llibre.
12: Vale, el manuscrit ja està fet, ja està feta la lectura, llavors ara ja simplement queda ara si ho dic bé, a l'estudi de lectura i després, doncs, bueno, és com un engranatge, no? Després la
11: maquetació...
12: Exacte, no, abans. Doncs, la part gramatical i la
11: correcció, no?
12: La correcció.
11: La correcció ortogràfica, gramatical...
12: Sí, exacte. I després, doncs, sí tinc una persona important, bueno, que me l'aprecio moltíssim, doncs que estem fent un molt bon tàndem i cap endavant. I per mi la meva il·lusió és que a Sant Jordi doncs jo tingui Margot amb les meves mans i acariciar-la,
11: sí.
12: amar-la, com ja l'estic llamando.
11: Doncs has de venir a presentar Sant Just.
12: Bueno,
11: a l'Ateneu.
12: Repera.
11: L'hauries de presentar a l'Ateneu. Jo ho veig així, eh?
12: Seria super mega guachi, sí, sí, sí, sí.
11: Doncs avui hem parlat amb la Mercedes Romero i Valero i ara, abans de tancar aquesta entrevista, m'agradaria que convidessis els oients no només que quan surti el llibre doncs el llegeixin, sinó que si tenen alguna d'aquestes experiències que hem comentat, que te les facin arribar. Explica'ns una mica si tens alguna xarxa social on et puguin escriure i també doncs et deixo aquests minuts perquè et puguis dirigir directament als oients.
12: Vale. Doncs mira, jo us deixaré el meu correu electrònic, d'acord? I llavors doncs allà es podeu posar en contacte amb mi. Llavors m'encantaria qualsevol experiència, encara que sigui absurda, perquè per mi no hi ha coses absurdes, que recordeu doncs d'aquestes festes de l'institut, seria super, super importantíssim. I una cosa que també voldria destacar, la importància que és curar bé les ferides del passat, no curar-les en fals, perquè llavors cicatritzar una ferida en fals fa molt de mal. O sigui que ens hem de cuidar, ens hem d'estudiar, hem de fer una introspecció amb nosaltres mateixes i la vida és meravellosa.
11: Doncs amb aquest propòsit de la vida és meravellosa, tanquem l'entrevista amb la Mercedes, que ha estat doncs un plaer poder-la entrevistar aquí als estudis de Ràdio Desvern. Mercedes Romero i Valero, gràcies per passar pels micròfons de la que és també casa teva, Ràdio Desvern, al 98.1 FM. Gràcies.
12: A tu.

0: Ells roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
0: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
3: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
4: Una soledat. La gent gran.
5: Són gent que roben.
6: Parassi, marimacho. Estic
7: solo.
8: Terroristes.
9: Parassi, matant.
10: Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.

Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: En pocs minuts seran 3:15 del matí. Seguim avançant aquí a Ràdio Desvern en el contingut de la jornada d'avui divendres, saludant el nostre estimat Joel Reguant, que ja està aquí de forma telefònica en directe a Ràdio Desvern. Joel, bon dia.
2: Molt bon dia, Sant Just. Què tal? Com esteu?
1: Doncs molt bé, amb ganes de posar-nos al dia amb l'espai d'actualitat política. Avui tenim bastants fronts oberts. És una mica anar seguint, sí, no? Anar seguint aquests fronts, sí, que s'han obert les darreres setmanes i anar actualitzant una mica l'audiència.
2: Sí, més o menys, perquè al final és veritat que hi ha molts fronts que són com diferents l'un amb l'altre, però que al final ja veiem que tot està una mica relacionat. Estem en un any barra curs, eh? Jo, per mi l'any comença l'1 de setembre i acaba el 31 d'agost. Llavors, que té urnes, té eleccions, estan passant coses i, evidentment, tot el que està passant doncs, té un impacte directe en aquests comicis que se'ns estan apropant. Ja veureu que tot està una mica més lligat del que realment ens sembla, no? Però comencem a casa nostra. Què ha passat aquesta setmana a casa nostra? Home, d'entrada, el tema de la setmana és l'ES Alert. Què és un ES Alert? Vinga. L'ES Alert és aquest avís, no? aquest so estrident dels nostres telèfons que ens envien veient que passa alguna emergència. Per què? Perquè dimecres va tornar a sonar. I dic tornar, perquè encara que no haguéssim parlat la setmana passada, perquè era 11 de setembre i vam fer festa, ja van sonar aquella setmana. És a dir, portem 2 setmanes en què l'ES Alert ha sonat. És bo o dolent? Doncs jo et diria que ni una cosa ni l'altra. Per què? Tornem als orígens. Per què serveix l'ES Alert? I molta gent em diu, no, serveix per avisar la població. Dic, vale, serveix per avisar la població? És correcta la resposta si això fos un examen. Però d'un risc imminent i greu. I aquesta part crec que és la que no s'està complint especialment bé. Fins al punt que la consellera d'Interior, Núria Parlon, va haver de parlar aquest dijous i dir que no és que aquest és alerta que s'ha arribat tard. Recordem que el primer es va enviar més o menys a 9:45 de la nit i després se'n va enviar un segon aquest dimecres a 11:00 de la nit. I diu, no s'envia l'ES Alert per dir, llegeixo textualment, no enviem un ES Alert per dir que plou molt. Consellera, en molts moments ho sembla. Així de clar li dic. Perquè és veritat que hi van haver coses importants, que la rondada va quedar tallada, que Horta, és veritat que els carrers semblaven doncs rius, que hi va haver fins i tot una víctima mortal a la
1: Olivella.
2: Porta del Garra.
1: Correcte.
2: Per tant, tot això és veritat i no ho hem de minimitzar. Però no considero que la consellera hagi de dir que l'enviem a 9:45 de la nit, que ja és una certa hora, saps? A 9:45 de la nit, per evitar que com que jugava el Barça, doncs no que poguessin pensar suspendre. Consellera, si la situació és tan greu com per enviar un ES Alert, o no arriba tan greu, no ho sé, el partit del Barça crec que és el menys important. El que menys, perquè al final l'ES Alert serveix per protegir la població. I amb això vaig a la segona derivada. Què passa quan arriba un ES Alert? Arriba, que hi ha un temps violent, la pluja, espere. Per això agafo les paraules de Núria Parlon, la consellera, quan diu no l'enviem per dir que plou molt. Val. Llavors, què més dieu en aquest ES Alert, consellera? Perdó, sembla que estigui tenint la secció amb ella.
1: Sí.
2: Però, llavors, què deia el missatge? El missatge deia, compte, situació violenta les 2 properes hores per pluges intenses. Pregunto, què haig de fer, llavors? Em tanco a casa, surt, què faig? Perquè aquí la informació que estic rebent és que ve temps violent de pluja. Per tant, si la consellera diu, no enviarem un ES Alert per dir que plou molt, afegeix-li alguna cosa més a l'ES Alert, digui què hem de fer, eviteu zones, no sé, eviteu rius, eviteu mar... Què hem de fer, consellera? Què hem de fer? Jo em faria aquesta pregunta. Que soni a les 11 de la nit, a veure, quan la cosa ja estava a València molt picada, a València la situació és pitjor, perquè allà moltes carrers ja eren rius quan van fer sonar les alarmes. Que dius, doncs d'entrada ja anem tard, per molt que digueu que no. Però aquí torna a sonar una segona vegada a les 11. 11 de la nit vol dir que molta gent que es lleva molt d'hora ja està dormint. L'ensurt és important. Si havia sentit algun tertulià a la ràdio que deia jo ja me n'anava al búnquer quan va sonar. i puc entendre l'ensurt que t'endús, no? Aquest esglai de les 11 de la nit, ep, què està passant? No? Ens ataca a Rússia, què està passant? És un S-alert, vale. Falta informació, punt 1. I segon, per què enviem segons S-alerts? Per què enviem el segon? I amb això seré supercrític. La setmana passada, el segon S-alert és per dir s'aixequen les mesures.
1: Correcte.
2: Doncs escolti, no faci sonar l'alarma. Si vol enviar un SMS o faci sonar...
1: Posem un altre so, un nivell no tan elevat, o el que sigui.
2: O que no soni, que simplement el mòbil posi, s'aixequen les restriccions. Més que res, perquè és molt humà sentir el so, no? Aquest soroll estrident d'emergència, i que tot el que estàs fent aquí ja no t'importa, ja mires què està passant.
1: No, clar, et poses en alerta, el cortisol puja, al final això és de...
2: Es diu instint de supervivència.
1: Sí, d'instint de supervivència, correcte.
2: Per tant, a on vull arribar amb tota aquesta allau de crítiques? Molta gent m'ha dit que no tinc raó, perquè diuen, ah, és que clar, és millor prevenir que curar. Tot el que tu vulguis, però si tu fas sonar l'alarma cada setmana, el dia que realment sigui risc imminent i greu per la població, no li farem cas, perquè això és el de Pere i el llop. Que ve el llop, que ve el llop, que ve el llop, i el dia que vingui ja no ens importarà. Per tant, crec que és una eina superútil, molt útil, no estic dient el contrari, però s'ha d'utilitzar bé. I ho acabo amb una última pregunta del gran Jordi Basté. No és meva, eh? Fixa't que jo el copyright li dono al mestre. A qui protegeix les alert? A qui protegeix? A la població o al govern? I crec que això explica com s'està utilitzant les alert. Crec, perquè sincerament crec que qui protegeix és el govern, que en cas de casos ja l'hem enviat. I una última, de les alert, no entenc el criteri, perquè a Tarragona havia d'haver sonat aquest agost i no va sonar. Torredembarra, els càmpings van quedar inundats, hi havia un risc evident per la població i imminent i no va sonar. Per tant, disculpin, senyors del govern, si només veig que hi ha un risc per Barcelona, curiosament és on hi ha més gent, és cert que, evidentment, el risc és més alt, però sembla que la resta del territori no interessi, cosa que em molesta profundament perquè Catalunya és molt més gran i molt més diversa. Però, bueno, que consti que aquesta secció no serà un festival de crítiques cap al govern, encara que ho estigui semblant inicialment, sinó perquè crec que les alertes és una eina massa útil i massa important com per banalitzar-la. I si la perdem, compte, perquè perdem una eina que, veient com estem evolucionant, és més, el Mediterrani ha passat de ser una zona molt tranquil·la a una zona de pluges extremadament intenses i violentes. Per tant, l'evolució que estem tenint amb el canvi climàtic no convida a l'optimisme, convida a tot el contrari. Convida que les alertes ha de ser una eina vital, però s'ha d'utilitzar bé. És difícil? Sí, és difícil. No els hi trauré aquí, que és difícil perquè els mapes canvien, perquè teniu tota la raó. Ara bé, siguem... És a dir, ploure ha plogut tota la vida. I la setmana passada, per exemple, a Barcelona va ploure normal, sense més. Calia el desplegament de nens sense col·le? Jo crec que no. Sincerament, eh? Sí, crec que no. Llavors, vigilem amb això de Pere i el Llop. És la reflexió final que faria, perquè si no vigilem amb Pere i el Llop, el dia que realment vingui un huracà, no serà un huracà, però entengueu-me, que realment sigui clima violent, sisplau, tothom a casa, direm, doncs, com tantes altres vegades. I farem la nostra vida i passarem les gràcies. Per tant, hem d'evitar això. D'acord?
1: Totalment.
2: Va, que no seré tan crític. Anem a Ceuta.
1: Vinga, marxem a Ceuta.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí.
2: Ceuta, ja sabeu que la crisi no és només de Ceuta, ja, és una crisi a nivell de tot l'estat espanyol, perquè políticament és benzina pura, això, no? I, evidentment, doncs, en coneixem alguns que ja van amb el llumí encès i d'altres que no saben ben bé què fer, la veritat. Aquí hi ha molts discursos creuats. Ceuta s'ha convertit en un polvorí, és així. S'estan veient coses molt dures, imatges molt dures que arriben des de la ciutat autònoma, fins i tot de presumptes delictes, que crec que aquí Fiscalia aviat haurà de començar a intervenir. No té res a veure, crec jo. Sí, hem de separar dues coses. Una cosa és l'accés que s'ha produït, no?, en un territori que és d'un altre país i que és evident que s'ha produït de manera irregular. No? I és, com ells diuen, el salto de la valla. No? Han entrat per l'aigua. Vale, perfecte, doncs això és una cosa. Hi ha hagut una entrada irregular o il·legal d'un grup de migrants. Això és un punt. Aquí, clar, podem veure per què ha passat, què ha fallat, si realment les autoritats magrebines estaven al cas i van fer, no?, la vista grossa. Que això és un debat més aviat geopolític o polític. Llavors hi ha una altra, que és la seguretat als carrers de Ceuta, i que és les imatges que estem veient aquests dies sobre Ceuta. I això crec que preocupa, perquè aquí al final compta, perquè estem veient coses que no poden ser. No? La imatge l'altre dia d'una periodista de televisió espanyola en la que un noi li tocava el cul. Perdoni, però això està tipificat en el codi penal, no? I si està tipificat, és a dir, que s'hagi produït una entrada il·legal no inhabilita el que tu vagis a fer després en el territori. Són dues coses separades i les volia separar per això. Si s'estan produint qüestions il·legals / delictives, Fiscalia ha d'intervenir. És més, el que s'ha... Mira, dèiem les alert, no? Qui protegeix, la població o el govern? Qui ha de protegir el govern a Ceuta? A la població també, eh? És a dir, els delictes s'han de combatre, sigui on sigui, vinguin d'on vinguin. D'una persona irregular, d'una persona totalment regular, d'un nascut aquí, d'un nascut allà. I això no té... Per això volia fer la diferenciació, Daniel, de dir, escolta, una cosa és el salt irregular i l'altra és, si s'estan produint delictes, doncs és evident que això s'ha de combatre, els cometi qui els cometi. No?
1: Correcte.
2: Això no tinc cap mena de biaix.
1: Sí, sí.
2: Per tant, Ceuta és un discurs que està pujant molt to, que ha traspassat totes les fronteres possibles, que a més ha saltat en el món del futbol. Hem vist aquesta setmana doncs, que el Real Madrid, tres jugadors,

0: pas de racial, sinó que és un altre tema. És més aviat humanitari, és fronterer, geopolític. Crec que aquí es barregen moltes coses. Vox està on fire, és a dir, s'ho està passant pipa. No, us ho dic com és, O sigui, veieu les imatges de Abascal corrent pels carrers de Ceuta i veus que està en la seva salsa. Quan en realitat, per l'altre cantó, el que tu veus és una tragèdia en tots els sentits, tant pels que han saltat com pels que han rebut l'impacte de la onada migratòria, no? Llavors, evidentment, Feijó també s'hi està abonant, com això crec que no amaguem a ningú, no? Era previsible al 100%. I, evidentment, Pedro Sánchez no sap com sortir de l'atzucat. Pedro Sánchez, sincerament, i ho dic amb tota la bona fe del món, té un problema. Si ara mateix les enquestes s'estan cantant, la distància s'ha reduït moltíssim, les dretes que li diuen ells sumarien, i veus que està en situació de fora de joc, seguint el símil futbolístic que estàvem fent. Llavors, què passarà en els propers mesos amb Pedro Sánchez? És un hàbil orador, sap, no? I és una persona que sap resistir. Li serà suficient? Començo a veure molt desgast a Sánchez. I això ja no és informació, És allò que vam parlar l'últim dia. Això és opinió, això és informació. Ara aquí estic opinant.
1: Val.
0: Veig a Sánchez desgastat. Veig a Sánchez molts cops sobrepassat. I veig a Sánchez fregant una fina línia que li pot portar conseqüències penals. Veurem cap on va, veurem què acaba passant, però saps allò quan el veus que està... Els castellans diuen en el alambre, està allà. I dius, no sé cap a quin cantó tirarà, és evident que la situació és crítica per tothom, i aquí jo et diria que hem d'anar una mica en compte en general. Ceuta és el tema, no hi ha més. Si la política espanyola parla de Ceuta, és evident que Sánchez vol parlar de l'àtic de Madrid, Ayuso. Per cert, que es va intentar vendre i la subhasta ha quedat deserta,
1: Ah,
0: saps quan demanen per si te'l vols comprar tu?
1: 6 milions, eren?
0: Una burrada.
1: 6 milions.
0: Hi ha populistes que valen menys, O sigui, imagina't, és una barbaritat. De fet, el conseller de la presidència d'Ayuso, un dia, si vols, parlem de les conselleries. Sembla que no n'hi ha una de més absurda que conseller de la presidència. I perdó, però potser no és el moment i ja farem un dia un especial, si vols. Però les conselleries, quan són conselleries, tenen una sèrie d'atribucions, és a dir, es divideixen d'una certa manera. Llavors, conseller de la presidència no deixa de ser una extensió de la presidència. Per tant, no necessita una conselleria. Podria ser perfectament una secretaria general de la presidència. No és necessària una conselleria específica, perquè una conselleria específica comporta una sèrie de costos molt alts. Fins aquí l'apunt. Si voleu, un dia en parlem, perquè podríem agafar el govern d'Espanya i et diria que el 40% dels ministeris no tenen competències, o són competències que haurien d'estar amb altres departaments. Per tant, si voleu, un dia fem un especial d'això, perquè realment tu veus que hi ha coses que no tenen gaire sentit. I us poso un últim exemple. Educació és una competència de les comunitats autònomes, igual que la sanitat, igual que la cultura. I tens tres conselleries, ministeris, disculpeu. Cal aquesta estructura? Jo crec que no cal, no? O que la podries ficar en una altra, o que fins i tot si creus que les necessites perquè és un quelcom més important, doncs les podríem agrupar d'una altra manera, no? I no és necessari tenir, per cert, el govern més gran de la història de la democràcia. Mai cap altre havia tingut tants ministeris amb el cost que suposa. Si voleu un dia, Daniel,
1: parlem d'això.
0: Us faig com una proposta.
1: Perfecte.
0: Un dia parlem de com funciona una estructura governamental, perquè crec que us en doneu una sorpresa i no precisament agradable. De veritat que ho dic, que jo entenc, al cap dels anys, per exemple, si tu als anys 80 parles de parlar d'innovació digital, la gent et dirà innovació digital, quina? No? Si no, però clar, estem al 2026 i això és important, no? La transició energètica. Doncs jo entenc que, per exemple, el primer govern del president Pujol no es parlava de transició energètica. I crec que això ho entenem tots i que ara se'n parla. Però és necessari que això sigui una conselleria. Si voleu un dia, en parlem, d'acord?
1: Perfecte.
0: Anem tirant cap amunt, és a dir, venim de Barcelona amb les alertes, hem seguit amb Ceuta i tota la crisi que hi ha en la política espanyola, crisi que, per cert, no aturarà, O sigui, una cosa és que ja n'haguem parlat una estona, però continua. Això continua, el delegat del govern diu unes coses, evidentment el, diguem-ne, president de la comunitat autònoma, que en realitat és l'alcalde de la ciutat, no?, però diu unes altres, aquí s'estan barrejant també molts interessos polítics, partidistes, la crisi és alta.
1: Trobo que està durant massa, no?
0: I jo crec que encara durarà més, imagina't.
1: Trobo que està durant més del compte.
0: Sí, no, però fixa't una cosa, aquesta setmana s'havia de fer una espècie d'acampament, de refugi, no?, i els tribunals ho paren, i després aixequen la suspensió, i després s'ha de fer el trasllat i acaba amb la policia havent d'intervenir, no? És a dir, segueixen passant coses que fan que la tensió no s'hi desviï i que la crisi continuï, i que fins i tot el Marroc està demanant que se li tornin uns ciutadans que són seus, Perquè no es fa, doncs perquè la legislació d'aquí diu unes coses, perquè...

0: Sánchez ha fet unes declaracions. No és fàcil, no és una situació gens fàcil. Uh-huh. I a mi el que més greu em sap és que qui pitjor ho passa és la població, no? Que potser són, si tu li preguntes a algú d'allà, escolta, és que Sánchez ha dit això, Feijó ha dit allò, et dirà, a mi que m'importa, no? Si al final jo ho pateixo i a mi que m'importa que diguin aquests. I ho entenc, és molt, molt respectable. Va, anem per discursos. Vinga. Úrsula von der Leyen. És von der Leyen, perquè a mi m'han dit, per què dius von der Leyen? Dic, perquè és com es pronuncia. Uh-huh. Es llegeix von der Leyen, però és von der Leyen. A mi m'agrada dir les coses com toquen. Igual que no dic Trump i dic Trump. Doncs, funciona així. No ho dic perquè hi ha molta gent que ho llegeix tal com baixa i diu, no, és Trump. Dic, bueno, Trump, no?
1: Tom, no.
0: No sé.
1: No és així. No.
0: Però després et diuen, de collons, et diuen perfectament Schwarzenegger. Dius, hosti, aquí què ha passat, eh? O et diuen Shakespeare, que dius, s'està fotent un cafè amb el dit petit estès. No? Et diu Shakespeare. Dic, no diràs Shakespeare, no, Trump.
1: No. Bueno, vinga.
0: Anècdotes a banda. Què ha passat amb Ursula von der Leyen? Estem parlant d'una de les grans cares, si no la gran cara visible, de la Unió Europea. Ha tingut un discurs important, que tindrà conseqüències per als 27. 27, recordeu, quan ens referim als 27, estem parlant dels 27 països que formen la Unió Europea. I per això moltes vegades els diem així carinyosament els 27. En aquest discurs, bàsicament, ha estès la mà al Canadà. I això és molt important. Canadà, no cal que digui que no forma part de la Unió Europea i, de fet, està en Europa. Però Canadà porta, anava a dir setmanes, però són mesos, amb unes anades i vingudes contra Donald Trump, president dels Estats Units, que volia que Canadà fos part dels Estats Units. Jo paro aquí per dir-te, no sé si ho vol o no. Jo crec que ho pensa, sí, que ho diu d'aquella manera, i a veure què passa. No? Llavors, no està fent cap moviment, més enllà de penjar imatges i cosetes aquestes, que apareixen amb la bandera americana, també hi apareix Groenlàndia, també hi apareix Islàndia, però no ha fet res més. És a dir, bé, molta paraula, no? Uh-huh. Aquí, o molta provocació gratuïta, fins i tot. Llavors, Canadà i els Estats Units no estan passant per bons moments, la relació no va bé. Estats Units ha posat gravàmens, Canadà ha contestat també més gravàmens, no? Més impostos, i aquí surt Ursula von der Leyen i estén la mà al Canadà, no perquè sigui un estat de la Unió Europea, perquè no tindria cap mena de sentit, sinó per fer com una espècie de soci preferent, com una espècie d'aliança estratègica que, segons la paraula de la pròpia Ursula von der Leyen, serviria per que el Canadà i la Unió Europea també tinguessin com la seva OTAN. Aquí ja dius, primer perill és que tu ja tens una OTAN i justament s'està debilitant perquè Trump no hi està creient del tot i perquè hi ha uns acords que molts països, entre ells Espanya, no estan complint. Vale, molt bé, volem un soci preferent amb el Canadà. Estratègicament és una trompada cap als Estats Units que veurem com replica. Veurem què fa Trump. Trump no és dels que se solgui quedar callat. Això d'entrada. Llavors, aquí hem de veure què passa, no? Com pot funcionar aquesta aliança? De moment és només un missatge polític, però Canadà ha recollit el guant i l'ha agraït. Per tant, és possible que això avanci amb unes negociacions i amb un possible acord. I quan això passi, hem de veure què passarà o amb què es reflectirà, no? És bo o dolent? Això és la pregunta que m'ha arribat ja a primera hora. Home, tenir un soci preferent sempre és bo. Jo, com a persona occidental, que a més li agrada la geopolítica i que intenta veure una mica més enllà, si és només una provocació de Donald Trump, no és bona idea. Si és un pas més a tenir millors relacions amb països aliats, és una bona idea. Ara, s'hauria de deixar la porta oberta perquè també sigués soci preferent altres països de gran importància. Uh-huh. I un d'ells és els Estats Units d'Amèrica.
1: Clar.
0: A dia d'avui és factible? No té pinta. Però potser el dia de demà sí. I he dit als Estats Units perquè crec que és el soci més important que tens ara. Però n'hi ha més, eh? O sigui, no ens oblidem, per exemple, del Japó, que també té, és un país occidental que també té el seu pes, Austràlia. Fixa't que ja me n'estic anant com molt lluny. Estem anant a l'altra punta, no, del planeta, però veurem cap on avança això, perquè també aquí el tabler internacional també et poden dir, escolta'm una cosa, per què és Canadà? Un soci preferent i la resta no. No? Llavors això també s'ho ha d'explicar bastant bé i veure cap on poden desenvolupar aquí els esdeveniments. Just, per cert, quan fa una setmana, i amb això acabarem dels 25 anys que, per mi, el dia que va canviar el món, uh-huh, l'11 de setembre del 2001, que no vam fer secció la setmana passada perquè era festa, perquè per nosaltres la diada, però sí que és veritat que una data tan important no podíem no recordar-la aquí. El món va canviar, tots els que el van viure en aquell moment crec que tenim molt el record d'on érem, què fèiem, què dèiem, com ho vam viure, la por que vam patir, com d'esturats ens va deixar. M'ho poso frontalment a aquesta espècie de conspiració de que va ser un autoatemptat i de que amb 3.000 persones mortes crec que és una falta de respecte molt gran, i sobretot en veure unes imatges d'unitat en els expresidents tots junts. Un dia, si vols, parlem de la relació que tenen els expresidents americans entre ells, perquè, sincerament, és boníssim veure Michelle Obama i George Bush. Els Bush i els Obama tenen una gran relació. Això crec que és una cosa que no es diu, però tenen una grandíssima relació. Si vols, un dia t'explicaré més anècdotes, perquè n'hi ha moltes. Sí, Trump va estar al Pentàgon, va fer un discurs, va justificar l'Iran, tot el que ha passat a Iran, el conflicte bèl·lic, emparant-se amb l'11 de setembre, i amb això acabo recordant com una data de fa 25 anys ha marcat l'agenda de tot el que ha passat en política exterior dels Estats Units d'aquests 25 anys. Us ho he recomanat molt cop. Momentos decisivos està a Netflix, documental interessantíssim que us pot servir per entendre-ho, perquè 25 anys després, l'11 de setembre encara és més viu del que ens sembla.
1: Doncs una vegada més agrair-te la puntualitat rigorosa de fer entrar tot el material, tot el contingut de la secció en aquests 20 minuts que hem tingut. Joel Reguant, gràcies, cuida't molt i la setmana vinent més. Que vagi bé.
0: Molt bon cap de setmana, Sant Just. La setmana que ve més i millor.
1: Marxem als butlletins de les 12. Tornem de seguida amb més qüestions aquí a Ràdio Desvern.
2: Un sentit, si són legals, si no són legals. I després és divendres, i a les 5 els divendres obrim el cap de setmana amb l'Elisenda Pineda i l'Òscar Nin, l'Anna Callís. Molta festa, molta xerinola, música, i riurem una miqueta perquè ja comença el cap de setmana, Ricard.
3: Doncs fantàstic, ho escoltarem a partir de les 4. En Francesc Garriga, gràcies.
2: Fins ara.
3: Adéu, Gavaldà. Bon cap de setmana.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la presumptament aquesta nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, però les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien antecedents de baralles entre ells. Més notícies, Natàlia Ramon.
6: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que el govern espanyol està disposat a allargar el pla de xoc per lluitar contra els lladres multireincidents a Barcelona. Aquest pla ha aconseguit reduir de 8 mesos a només 10 dies els judicis ràpids contra els detinguts. El reforç dels jutjats acabava el 31 de desembre, però el ministre ha fet aquest anunci.
7: Des del ministeri tenim total disponibilitat per ampliar el reforç en els juzgats de Barcelona el temps que sigui necessari para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
5: Esquerra Republicana avisa el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no n'hi ha prou amb la gestió i li retreu falta d'ambició nacional. Així ho ha advertit el president del partit, Oriol Junqueras, que avui reuneix el seu grup parlamentari a Alella, al Maresme, per preparar el nou curs polític. Anem cap allà, Marta Corbalan.
8: Toc d'atenció del principal soci d'investidura de Salvador Illa. Junqueras li ha demanat més ambició nacional per afrontar la segona part de la legislatura.
9: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat que els hi falta als uns i als altres.
8: El nou model de finançament autonòmic serà una de les principals prioritats d'Esquerra de cara al nou curs polític. Junqueras també ha assenyalat la seguretat com una de les polítiques públiques capdals de primer ordre. Els republicans s'han mostrat favorables a qualsevol mesura que permeti garantir la seguretat pública, com ara incrementar les penes al Codi Penal per tinença d'armes, tal com estudien els governs català i espanyol.
6: Nova jornada de vaga avui del personal de biblioteques públiques de Catalunya amb una manifestació unitària que correrà aquest migdia pel centre de Barcelona. És la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública del país, que s'han concentrat a les portes de la seu de l'Associació Catalana de Municipis de l'Eixample per demanar més recursos i més personal. Sentim Laura Solà, bibliotecària de Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona i Taís Sánchez, que treballa a Sant Julià de Ramis.
10: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
11: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
6: Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre.
5: Esports, Marcos García.
12: El porter Joan García no participa a l'entrenament del Barça avui, al cara al partit de demà contra el Sevilla. Ciutat Esportiva, Joan Gamba, Ramon Salmurri, bon dia.
13: Bon dia, en marxa la sessió d'entrenament prèvia al partit de demà, a les 9, al Pizjuán contra el Sevilla, una sessió en la que Hansi Flick compta amb tots els futbolistes disponibles, a excepció de Joan García. No s'entrena amb la resta dels seus companys i es baixa de cara al partit de demà contra el Sevilla. La sessió d'avui el substitueix Iker Rodríguez, el porter del filial. A partir de la 1, la roda de premsa del tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: A més, el davanter de l'Espanyol, Roberto, és la gran novetat a la llista de la selecció espanyola per als propers partits de la Nations League contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament contra Croàcia. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i Lamín. I la setena jornada de Lliga s'obre aquest vespre amb el partit espanyol-Elx. Aquest enfrontament començarà a les 9 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui a la Lliga F, a les 8, a la Ves Barça.
4: Fins aquí les notícies.
14: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 5 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La 49a cursa de carts de coixinets se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a Sant Just d'Esvern. La competició tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Pedró i el carrer Freixes, un recorregut de 600 metres. Les inscripcions estaran obertes del 5 al 25 d'octubre i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als carts de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 de la nit. L'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa. La cursa de carts de coixinets és una de les cites més arrelades del calendari local. La primera competició es va celebrar a la tardor del 1977, després que un grup de joves de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King comencés a baixar pel carrer Freixes amb vehicles artesanals. L'edició de l'any vinent serà la 50a i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions. Pel que fa a successos, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a la importació i exportació de cocaïna a diversos països europeus, en una operació que ha permès intervenir més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just d'Esvern i a Màlaga. Segons ha informat el cos policial, s'han detingut 15 persones, de les quals 12 han ingressat a presó. La investigació, iniciada el 2025, va portar els agents fins a una casa de Sant Just, utilitzada com a magatzem de droga, on el 10 d'abril van localitzar 1.351 quilos de cocaïna. El mateix dia es van efectuar 4 entrades i registres en 3 habitatges i un taller de la zona de Màlaga, on van intervenir 1.434 quilos de cocaïna, 800 grams de tussi, 2 armes de foc curtes, 4 vehicles i 3 motocicletes. I pel que fa a educació, l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat aquest setembre les dades d'escolarització infantil del curs 2025-2026. L'informe ofereix dades del conjunt de la comarca on la taxa d'escolarització dels infants de 0 a 5 anys ha pujat fins al 70,6% amb 26.128 alumnes matriculats en educació infantil. El primer cicle d'educació infantil, de 0 a 2 anys, assoleix el màxim de la sèrie amb una taxa de 48,5%, un punt més que el curs anterior i per sobre del 43,6% de Catalunya. Per edats, la taxa arriba al 12,8% entre els infants de 0 anys, al 54,4% entre els d'un any i al 69,8% entre els de 2 anys. Paral·lelament, la població de 0 a 2 continua disminuint i se situa en 17.170 infants, un 3,8% menys que l'any anterior.

0: Passen 3 minuts d'un quart d'una del migdia. Marxem ara a parlar d'astrologia. Marxem a parlar amb l'Arantxa Limón. Arantxa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
1: Doncs seria astrologos por el mundo, podríem dir, astrologos pel món, una miqueta, perquè sí. Avui doncs, la secció té lloc des del Pati dels Lleons de l'Alhambra de Granada.
0: Estàs al Pati dels Lleons de l'Alhambra de Granada?
1: Sí.
0: Ostres,
1: sí, sí.
0: Quina passada. Jo crec que és la connexió en directe més flipant que he fet mai, des d'un lloc, com a mínim, brutal, no? És a dir... Sembla magnífic, em sembla
1: increïble,
0: magnífic.
1: Increïble.
0: Què t'ha portat allà? Què t'ha portat a l'Alhambra?
1: Bueno, una visita de feina i he aprofitat que havia estat en 15 anys i he dit, ara això
0: aprovechar.
1: No m'ho puc deixar. Clar. I la veritat és increïble com es manté aquest llegat, no? I cultural, històric i evidentment artístic. A part, em sembla que és un lloc ideal tenint en compte doncs, que ara d'aquí uns dies, justament el dia 22 de setembre, tenim el canvi de signe, on el sol ja passa, salta de verge a balança, marcant l'equinoci, la que no sigui a tardor, encetem la temporada, bueno, per mi, més molona de l'any, perquè a part jo tinc com un talante una miqueta nostàlgic, però a més és justament balança doncs, el signe de tot allò estètic, no? D'allò maco, d'allò que li dediquem, doncs, una atenció especial perquè llueixi bonic, no? Llavors, quin lloc més maco, més estètic i potser més de balança que no, que un espai que apareix és una de les meravelles del món.
0: I tant que sí. Doncs parlem una mica de l'astrologia, dels propers dies, de què se'ns presenta en aquesta setmana que ve, doncs arriba amb la tardor, no? Recordem que el dia 23 és l'equinoci, que en aquest sentit doncs, trepitgem una nova estació, que és una estació doncs, amb molts canvis, una estació que sempre doncs, és coneguda per això, no? Hi ha molta gent que li agrada per la quietud, que li pot doncs, aportar aquesta estació. Per altra banda, hi ha gent que la rebutja perquè també hi ha molts canvis, sobretot doncs, hormonals i que al final també ens afecten al nostre dia a dia, no, Arantxa?
1: Home, jo crec que la primavera té potser més reaccions, té més reactivitat, perquè és un despertar.
0: Sí, per mi sí,
1: és més estanciva.
0: Per mi sí.
1: I llavors a la tardor és més de recolliment, no? És com la... Només hem de veure una miqueta, no? El procés que fa la natura, el procés que fa la vida al llarg de l'any. Per això l'analogia és, en primer lloc, no? L'any comença amb aquesta explosió ariana, no? Que marcaria d'una manera l'inici de la primavera, on tot es rebenta, tenim un cel contaminat de pol·len. És com, a mi és molt bruta aquesta expressió, però sempre dic, la natura està follant davant de la nostra cara, vull dir, està havent-hi una, no? una contaminació a nivell de pol·len que està inseminant a destajo davant dels nostres propis ulls. No? Llavors, clar, la següent estació, que és la de cranc, que és la de l'estiu, allà és pur manteniment, estem, no? és existència, és com la planta que s'obre a rebre, no? El sol i es manté allà fent la fotosíntesi i es manté alimentada, no? Després ve balança que té molt a veure amb aquesta quietud, com deies tu, no? Amb aquesta necessitat de buscar un equilibri, de buscar un balanç, que és el que marca d'alguna manera balança, i després en Capricorn, no? Que tot s'estructura, que ja és com una manera d'acabar l'any a nivell d'estacions, que és aquesta estació que ens arriba al Capricorn, que és la que tanca ja la zona a l'inici a l'hivern. No? Doncs, precisament, aquesta setmana, justament avui, dia
0: 18.
1: Dia 18, ens trobem amb una preparatòria. Una preparatòria que, com dèiem, es portarà doncs, un canvi d'estació, amb una equinoci i també amb una lluna plena, que tindrà lloc al signe d'Àries. Però per fer una miqueta el relat, així més comprensiu, hauríem de començar ens hauríem de remetre el dimarts 15 de setembre, que això va ser fa 3 dies, on ja vam tenir la quadratura entre Venus i Plutó, que ja havíem mencionat la setmana passada. Llavors, d'alguna manera, tot el que es ve al llarg d'aquesta setmana i la vinent, d'alguna manera està molt marcada per un clima intens i molt visceral, perquè com Venus, que és el planeta que regeix l'amor propi i el desig, es topa amb un angle de màxima tensió, amb Plutó, que és el senyor doncs, de la transformació radical dels mecanismes de poder, d'alguna manera aquest aspecte ens ha fet o ha tingut o ha provocat una sèrie de circumstàncies on d'alguna manera ha posat a la superfície por al rebuig, dinàmiques de control, de gelos, veritats incòmodes sobre la vàlua que ens donem a les nostres relacions. D'alguna manera no podem passar aquest equilibri de balança amb una vena als ulls, no? I Venus i Plutó s'han encarregat de desenterrar l'ombra perquè sapiguem exactament què necessitem sanar per tenir això, una connexió, que és el que porta balança, és el signe de les relacions, és el signe de la negociació amb un altre, és el signe per entornar-se als vincles, i d'alguna manera és com un detector de mentides emocionals aquest moment. ¿Vale? No ens podem autoenganyar més. Si estem establint vincles doncs, des d'un lloc vulnerable o des d'un lloc més de víctima, o és moment de trencar aquestes dinàmiques, o com a mínim d'adonar-nos que les tenim. ¿Vale? Llavors, si aquest ha estat un primer preàmbul on ens ha tocat d'alguna manera excavar a les ombres pròpies, ara, a partir d'avui divendres, que hi ha una oposició entre Mercuri i Saturn, apliquem un primer fet entre la realitat i el silenci. És a dir, tenim una oposició entre Mercuri i Saturn, com deia, llavors, des del volcà emocional de Venus, la ment, no, el cap, el sistema de pensament necessita un ordre, però també es topa amb una paret de totxos, que és que Mercuri, que és el pensament contra Saturn, que és els límits, l'estructura, la norma, fa que l'energia ara mateix se senti pesada, molt pesada, porta retard, porta converses difícils, porta un fort sentiment d'autocrítica i de, com d'alguna manera, de seriositat. Llavors, d'alguna manera aquest aspecte funciona com un fre de mà còsmic i el que et fa és mirar la realitat amb una mirada freda, crua, de cara a fer-nos madurar la ment, deixar enrere els discursos infantils, les promeses buides, per entrar en aquesta temporada de balança sabent posar límits realistes i parlant amb una veritable responsabilitat. És a dir, justament fixa't com abans, no? Aquest aspecte de Venus, en Plutó deia, estàs ficat en una dinàmica tòxica de l'hòstia, i amb aquest Mercuri Saturn et toca, a més, mirar la realitat sense projeccions idealitzades. Dir, és un fet, o sigui, és constatable que estic ficada fins a les trenques amb una realitat. Amb una relació tòxica, amb un vincle tòxic, no? Després, el dimarts 22 és justament aquest dia que dèiem que hi ha l'equinocci, el sol entra a balança, i Venus, que és la regent de balança, arriba al seu clima, al seu moment de màxima esplendor. Llavors, el sol creua aquest umbral, cap al signe de balança, com deien, on l'atmosfera col·lectiva donarà, sentirà un alivi, sentirà un respir, l'enfoc es trasllada a la recerca de pau, de diplomàcia, no? de bellesa i d'acords. Però aquest equinoci, com dèiem, no ha de ser basat en una pau ingènua. El sol entra a balança sabent quin és el pes de la realitat, no? Per allò que hem dit de Mercuri i de Saturn, i havent vist el trasfons dels vincles, no? Per aquesta quadratura que hem vist de Venus i Plutó. Llavors, el desig d'harmonia i de connectar amb l'altre per portar això és una profunda necessitat de reparar i equilibrar allò que ha succeït els últims dies de la setmana passada. És a dir, potser tindrem molt de moviment on es posen en evidència això, no? De relacions disfuncionals no igualades, no equilibrades, i d'alguna manera aquesta entrada del sol a balança farà que l'equilibri si arribi després de tot una presa de consciència, després de tot una presa de decisions, després de tot una voluntat de sortir d'aquell lloc que havíem ocupat i que no ens corresponia per la manca evident d'alguna manera de justícia o d'equitat. No? Com anem fins aquí? Se sigue bien?
0: Sí, segueix bé.
1: Vale. Què passa?
0: Què
1: no?
0: passa?
1: Actor 3, no? Seguim
0: Actor 3.
1: Sí. Dies previs a la lluna plena. Tindrem una lluna plena el dia 28 a Aries, una altra quadratura, un altre cop Mercuri, que és el planeta, com dèiem, del pensament, on tenim els nostres pensaments, on tenim el nostre cap. Doncs Mercuri, que és el planeta de tot això, es posa en quadratura amb Mars, que és el darrer, el senyor de la guerra. El clima, llavors, és en un moment on el sol a balança intenta mediar, la tensió torna a pujar en el pla de la comunicació. Mart, aquesta gran, que és és d'alguna manera el signe d'estar molt a la defensiva per qüestions emocionals, estem molt reactius, estem molt irascibles, no? Com els nens petits quan no dormen, doncs es posarà en contra, no? Contra aquest mercuri, és a dir, la ment es torna molt impacient i les emocions es posen a la defensiva. Llavors, en aquest punt de fricció, abans del clima, abans del punt d'aquesta lluna llena, d'aquesta lluna plena, les ferides emocionals o familiars, per Marte a cranc, poden nublar, poden tancar, poden tacar, poden bloquejar la diplomàcia, que era mercuri a la barca, fent que la gent reaccioni amb molta susceptibilitat i paraules punyents. Uh-huh. Aquest aspecte doncs, ens desafia a no trencar els ponts que l'equinocci d'alguna manera està intentant de construir, no? Obligant-nos a expressar la nostra vulnerabilitat però sense atacar els altres. Uh-huh. Seguim augmentant el clima, seguim augmentant la tensió, no? A l'acte 3 tenim que el clima de l'autenticitat i la revelació arribarà aquest dissabte de l'antífis, que serà justament després del programa que farem divendres vinent. I allà la lluna plena a Àries coincideix amb un cometa còsmic on Neptú està dirigint d'alguna manera la direcció. És a dir, la lluna s'omple per complet en el signe d'Àries. Llavors, encén la nit amb una crida a la valentia individual. Al mateix temps, la geometria celestial es perfecciona amb un cometa on el sol en balança empuja des de la cua i Neptú al cap, d'alguna manera posa la direcció cap a treure tota il·lusió i tota negació i tota utopia que poséssim a aquest inconscient d'ara, no? Tota la història, d'alguna manera, es troba aquí quan el sol, que busca l'acord, que busca la diplomàcia, que busca, d'alguna manera, la pau, es topa amb una lluna que està en àries de corda que no et pots perdre tu mateixa en el procés. És a dir, sempre es tracta aquest tema de vull estar bé amb l'altre, m'oblido de qui sóc jo, perquè, bueno, no, amb aquests acords cedeixo massa. Aquesta lluna plena ens dirà, no pots estar sempre cedint per tenir pau. No pots dir sempre que t'oblidis de tu mateix per estar bé. S'entén?
0: Mm-hmm. Sí, sí. Llavors, no ens hem d'oblidar de nosaltres mateixos.
1: Mm-hmm. Correcte. Llavors, aquesta oposició, que d'altra banda seria una línia vermella, normal i corrent, a la carta natal, està envoltada d'una sèrie de línies blaves que fan una bonica cometa. Això ens està dient que darrere d'aquesta aparent tensió que tenim s'està construint una alquímia positiva on el que estem fent en realitat és deixar enrere, d'alguna manera, les últimes tires d'autoengany que ens podien estar empujant cap a una direcció que no volíem anar i gràcies a tota aquesta feina mental i emocional dels dies anteriors podem tenir la claredat espiritual absoluta per veure la nostra realitat sense distorsions. És a dir, podrem comprendre que la veritable pau no és callar perquè l'altre estigui bé, sinó tenir la valentia de ser nosaltres mateixos amb total honestedat, com ho veus.
0: Mm-hmm. Claríssim, claríssim.
1: I bé, això és una miqueta, sempre que el tema temporal de la balança i amb Àries, sempre toca lluitar una miqueta a les mateixes batalles, no? Sempre és on quedo jo, què vull jo realment, què passa amb el que jo vol, el que jo vull respecte de com construeixo un nosaltres, no? Com construeixo una sensació pues, d'espai compartit. I bé, això seria una miqueta per no fer molt d'espoiler al llarg d'aquesta setmana, perquè ja la setmana següent ja l'explicarem el divendres següent.
0: Perfecte. Doncs, Arantxa, moltíssimes gràcies per l'espai d'avui que hem fet de forma telemàtica des del Pati dels Lleons de l'Alhambra. Gràcies. I la setmana vinent...
1: Disculpa si l'acústica no està
0: sí, estimada. Sí, hi ha hagut moments que ens ha costat entendre't una mica, però jo crec que el missatge l'has pogut transmetre. Arantxa, gràcies i la setmana vinent més.
1: Perfecte, doncs, fins divendres vinent.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Sí.

I així són els matins de Ràdio Desvern, així són la Rambla. Dua Lipa, Boys Will Be Boys, aquesta cançó de la Sant Justen, que dic jo, perquè com que es va fer quatre fotos al Walden, allà a la plaça del Walden, doncs jo ja l'he batejada com la Sant Justenca. Dua Lipa, que ha sonat aquí a Ràdio Desvern minuts abans d'arribar a tres quarts d'una del migdia. Marxem a parlar de psicologia.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui divendres 18 de setembre del 2026. Us ha parlat Daniel Martínez, un plaer estar amb vosaltres un matí més aquí a Ràdio Desvern, a la ràdio de tots i de totes. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet un repàs també a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius, i hem seguit avançant amb les efemèrides i amb l'espai Ramblejant. Hem tancat el primer bloc amb el temps i hem seguit amb l'entrevista del dia, un quart de 12 del migdia. Hem parlat avui amb Mercedes Romero, en aquest sentit, doncs, del seu nou llibre i també d'un capítol que passa a l'Ateneu de Sant Just. Hem seguit avançant amb Actualitat Política amb en Joel Raguan i hem tancat el magazín d'avui amb Arantxa Limón parlant d'astrologia i amb en David Fernández parlant de psicologia. Tornem dilluns, que sigueu molt feliços. Bon cap de setmana.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La cursa de carts de coixinets tornarà a Sant Just el 7 i 8 de novembre. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 18 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. Intervenen 1.351 quilos de cocaïna en una casa a Sant Just dins d'una operació contra el narcotràfic. L'escolarització infantil al Baix Llobregat puja fins al 70,6% i marca un màxim entre el 0 i 2 anys. El primer cicle arriba a una taxa del 48,5% per sobre de la mitjana catalana, mentre que els 3 i 5 se situa en el 89,8%. Una novel·la recuperarà les festes de l'Ateneu de Sant Just dels anys 80 a través dels records de Mercedes Romero. La 49a cursa de carts de coixinets se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a Sant Just. La competició tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Pedró i el carrer Freixes, un recorregut de 600 metres. Les inscripcions estaran obertes del 5 al 25 d'octubre i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als carts de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 de la nit. L'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa. La cursa de carts de coixinets és una de les cites més arrelades del calendari local. La primera competició es va celebrar a la tardor de 1977, després que un grup de joves de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King comencés a baixar pels carrers, pel carrer Freixes amb vehicles artesanals. L'edició de l'any vinent serà la 50a i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a la importació i exportació de cocaïna a diversos països europeus en una operació que ha permès intervenir més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just i Màlaga. Segons ha informat el cos policial, aquest 17 de setembre s'han detingut 15 persones, de les quals 12 han ingressat a presó. La investigació, iniciada el 2025, va portar els agents fins a una casa de Sant Just utilitzada com a magatzem de droga, on el 10 d'abril van localitzar 1.351 quilos de cocaïna. El mateix dia es van efectuar 4 entrades i registres en 3 habitatges i un taller de la zona de Màlaga, on es van intervenir 1.434 quilos més de cocaïna, 800 grams de tussi, 2 armes de foc curtes, 4 vehicles i 3 motocicletes. Segons la Policia Nacional, l'organització disposava d'una estructura logística preparada per transportar droga tant dins de l'Estat com a l'estranger. Els investigadors van detectar desplaçaments per diferents punts d'Espanya i en un dels trajectes, membres del grup haurien recorregut més de 2.000 quilòmetres en un sol dia, des de Huelva fins a Barcelona, utilitzant diversos vehicles i circulant a velocitats superiors als 200 quilòmetres per hora. L'operació també ha permès intervenir 29 vehicles d'alta gamma i immobilitzar criptoactius, productes financers i béns immobles vinculats a la xarxa. Els 15 detinguts estan investigats com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal i tràfic de drogues. L'Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat aquest setembre del 2026 les dades d'escolarització infantil del curs 2025-2026. L'informe ofereix dades del conjunt de la comarca, on la taxa d'escolarització dels infants de 0 a 5 anys ha pujat fins al 70,6%, amb 26.128 alumnes matriculats en educació infantil. El primer cicle d'educació infantil, de 0 a 2 anys, assoleix el màxim de la sèrie amb una taxa del 48,5%, un punt més que el curs anterior i per sobre del 43,6% de Catalunya. Per edats, la taxa arriba al 12,8% entre els infants de 0 anys, al 54,4% entre els d'un any i al 69,8% entre els de 2 anys. Paral·lelament, la població de 0 a 2 anys continua disminuint i se situa en 17.170 infants, un 3,8% menys que l'any anterior. En el segon cicle, de 3 a 5 anys, la taxa d'escolarització puja fins al 89,8%, mig punt més que el curs anterior, tot i la reducció tant de la població infantil com dels alumnes matriculats. En aquest tram, el Baix Llobregat se situa 2,9 punts per sobre de la mitjana catalana, que és del 92,7%. L'escriptora Mercedes Romero i Valero enllesteix la seva nova obra de ficció titulada Margot, un projecte literari que tindrà un dels seus escenaris principals a l'Ateneu de Sant Just. L'autora, que va viure al municipi durant la seva infantesa i va estudiar al centre Madre Sacramento, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per detallar com aquest espai històric s'ha convertit en una peça clau de la seva narració. La trama de la novel·la segueix la trajectòria vital de la Margot, una dona que aconsegueix empoderar-se després d'haver superat una etapa marcada per l'assetjament escolar. Un dels passatges més destacats de la història se situa entre els anys 1985 i 1987, coincidint amb l'etapa en què la protagonista comença a descobrir les primeres festes d'adolescència i d'institut celebrades a la Sala Sant Justenca.
1: Tinc com els típics flashos, perquè em van marcar molt.
2: Uh-huh.
1: Recordo la música, era Los Hombres G, uh-huh. Com Tino Casal,
2: Tino
1: que
2: Casal.
1: Fascinava Tino Casal, era espectacular.
2: Sí.
1: Després, como no, a qué le importa lo que yo diga, a qué le importa lo que yo haga.
2: Alaska.
1: Alaska, increïble. Total.
2: Uh-huh.
1: Que era com, clar, eren hits en aquell moment super bèsties. I recordo el moment de que quan tiraven aquell, a pressió com aquell núvol que sortia sí. del terra, uh-huh. ara no sé com es diria, ara és
2: el
1: molt...
2: fum, no?
1: Sí, ara és molt normal a les discoteques, però llavors era com, uala, que heavy, que fuerte, no?
2: Uh-huh.
1: I de veritat que jo puc tancar els ulls i recordo l'olor, la percepció, és com un altre món perquè s'enfosquia. O sigui,
2: sí,
1: s'enfosquia
2: sí, sí.
1: totalment. I encara avui, amb alguna discoteca que he anat, tanco també els ulls i és que em trasllado a aquell moment.
0: Romero busca plasmar amb precisió l'esperit d'aquells anys a Sant Just, combinant els seus propis records personals amb la recent història històrica i emocional d'una generació que va créixer a l'entorn de l'Ateneu. Per acabar d'arrodonir els detalls del text abans de la seva edició final, l'autor ha fet una crida als veïns i oients que van viure aquells anys perquè comparteixin les seves vivències, com cançons emblemàtiques que sonaven a la pista durant les festes d'institut, anècdotes i relats personals sobre les trobades juvenils al municipi o detalls visuals i d'ambientació sobre la decoració de la sala i la moda de l'època.
1: I llavors, doncs, a l'Ateneu era... I ja no únicament la festa de l'institut com a tal, sinó les coses que es feien a l'Ateneu en si, els caps d'any... Bueno, no sé si eren ben bé els caps d'anys, però sí el Nadal. Uh-huh. Jo vaig estudiar les monges al Madre Sacramento.
2: Sí.
1: Llavors, clar, doncs allà feien també doncs, els concerts de Nadals, els fèiem allà, els villancicos els feien allà. Llavors... Estic molt arrelada a l'Ateneu.
2: Aquest espai, no?, que és Exacte. L'Ateneu de Sant Just. De quina època estem parlant, concretament, Mercedes? Explica'ns
1: sí.
2: una mica.
1: Mira, estem parlant del 85 al 87, més o menys, uh-huh. que és quan la protagonista està a 8è d'EGB, i abans d'anar a l'Insti, i llavors doncs, bueno, doncs, són aquests 2-3 anys que ja va començar doncs, a coquetejar amb el món aquest de les festes de l'Insti.
0: El manuscrit de Margot ja està finalitzat i actualment es troba en fase de correcció i maquetació. La previsió de Mercedes Romero és poder publicar el llibre coincidint amb la Diada de Sant Jordi i poder fer una presentació oficial a l'Ateneu de Sant Just. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la programació de tallers i activitats per la tardor del 2026 amb propostes adreçades a diferents edats i interessos. Les inscripcions estan obertes des del 7 de setembre, tant de manera presencial com en línia. L'oferta inclou activitats de cuina, expressió i creativitat, humanitats, idiomes, salut i creixement personal i tecnologia, entre altres àmbits. La programació combina propostes habituals amb novetats com tallers de cuina de temporada, tastos, costura i patronatge i espais de reflexió i creació. Les activitats es duen a terme en equipaments com el Centre Cívic Joan Maragall i el Centre Cívic Soledat Sants. El programa complet recull tota la informació sobre activitats, horaris, preus, places disponibles i inscripcions. L'Espai Mercat de Sant Just inaugurarà aquest dissabte 19 de setembre a la una del migdia la mostra Una casa superstar, una nova proposta emmarcada en el projecte expositiu Mons. Comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, l'exposició aborda el concepte de la llar i l'habitatge des d'un vessant artístic, arquitectònic i de reflexió social, coincidint amb l'any de la capitalitat arquitectònica de Barcelona.
3: Este año del 2026 es el año de la capitalidad en Barcelona arquitectónica uh-huh. y entonces desde hacía, creo que empezamos en el 2004,
4: sí.
3: Kim y yo a pensar que aunque Sant Just no estuviera dentro de esta capitalidad, sí que creíamos interesante que hacer una muestra que tuviera relación con la casa, la vivienda y el tema arquitectónico debido también que será a las connotaciones que tienen estos momentos para la casa para todo el mundo, ¿no? Es decir, que es un problema actualmente. Quién puede acceder a la vivienda y entonces, pero nosotros siempre desde nuestra visión de arte contemporáneo lo íbamos a tratar. Entonces luego hicimos un proyecto en el año 2024 y el año 2025 lo presentamos a la Diputación para que también en un momento pues pudiéramos trabajar sobre este tema. Entonces nos lo dieron, lo conseguimos y entonces ya con el Ayuntamiento de Sanjust terminamos por ver que las mejores fechas para poderlo hacer este 2026 era este trimestre, bueno, de septiembre a diciembre que lo íbamos a organizar la exposición, ¿no?
0: A diferència dels formats expositius convencionals, una casa superstar es concep com un espai en transformació contínua al llarg dels seus 3 mesos de durada, fins al 19 de desembre. Les obres aniran canviant i dialogant entre elles a través de 3 etapes temàtiques. Les plantes, del 19 de setembre al 19 d'octubre, la construcció, del 19 d'octubre al 19 de novembre, i els interns, de 19 de novembre al 19 de desembre. L'exposició aplegarà entre 20 i 25 participants, combinant treballs artístics, treballs d'artistes de trajectòria reconeguda, com Susana Solano, Juan de Andrés, Natàlia Cao o Sol Vidal, amb la mirada de persones en situació de sensellarisme, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Arrels.
4: També amb la Laura, que som bastant inquiets en aquest sentit, vam començar a analitzar la idea central de la casa, però també la idea de la inexistència de la casa. Com si fos un blanc i negre, com si fos un yin-yang, l'exposició presenta, per un cantó, l'existència de la casa, però amb la Laura volíem tractar molt la inexistència de la casa, que també és un problema brutal. Hi ha un grapat de gent que no té casa, no disposa de casa, i això genera unes problemàtiques i unes consciències socials que amb la Laura ho volíem enfocar d'una manera bastant profunda. Llavors vam contactar amb una fundació que es diu la Fundació Arrels de Barcelona, que tracten amb gent sobre el sensellarisme, amb gent que viu al carrer, estan fent uns projectes superinteressants, i amb la Laura vam dir, escolta'm, per què no lliguem l'art contemporani, la creació, fins i tot l'arquitectura contemporània a través i amb la mirada de la gent que no té casa.
0: A més, la mostra comptarà amb intervencions com la recreació a escala real a terra d'un mòdul de 30 metres quadrats inspirat en l'edifici Gualdens 7 de Sant Just, per convidar els visitants a reflexionar sobre les dimensions i condicions de l'espai habitable. La proposta, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just, s'acompanyarà de visites guiades, trobades amb centres educatius i un debat participatiu sobre la problemàtica del sensellarisme. L'espai Mercat es podrà visitar els dimecres, dijous i divendres de 6 de la tarda a 8 del vespre i els dissabtes d'11 del matí a 2:15. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà avui divendres 18 de setembre a 7:45 del vespre una nova sessió del cicle Docs del Mes, amb la projecció de Mesomania. L'activitat està organitzada per l'àrea d'activitats de l'Ateneu i és prevista fins a 2:15 de la nit. El documental recupera una expedició de 1996, quan un oficial brasiler i un periodista suec es van endinsar a l'Amazones per documentar la tribu aïllada dels Corubo, en un context marcat per conflictes territorials. La pel·lícula revisa aquell material des d'una perspectiva crítica i posa el focus en els costos de la descoberta, el llegat colonial i les conseqüències a llarg termini pels Corubo. L'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha inaugurat el curs polític a Ràdio Desvern, on ha fet un repàs exhaustiu dels temes clau de l'actualitat municipal, des del desenvolupament urbanístic fins a les incidències de l'estiu, el retorn a les aules i les noves promocions d'habitatge públic. Pel que fa als acords del ple municipal de juliol, l'alcalde ha defensat la decisió de mantenir vigent el conveni per la transformació de la carretera Reial davant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall i de Fatxó. Basaganyes ha subratllat que el consistori ha anat complint els seus compromisos i ha detallat l'estat dels sectors previstos, com Aceros Vergara, Torreblanca i el Pont Reixat 3.
5: I davant d'aquesta reclamació, doncs, el ple municipal es va posicionar dient que no era així. L'Ajuntament ha anat complint amb els seus compromisos. L'únic planejament que falta ara mateix per desenvolupar és el Pont Reixat 3. Hi havia una proposta de la Junta de Compensació que va ser resposta mitjançant un escrit de l'Ajuntament en el qual es demanava que es fessin un seguit de modificacions. I a partir d'aquest escrit, la Junta de Compensació va decidir recórrer la via judicial. És una opció legítima, però que nosaltres creiem que no té cap recorregut i que tampoc té cap sentit en un context en el que l'Ajuntament ha anat complint amb tots els compromisos assolits en el conveni.
0: Així mateix, el Batlle ha defensat l'ampliació del personal de la unitat d'intervenció ràpida amb un nou integrant per reforçar el manteniment davant l'ús intensiu que reben els equipaments municipals. En el balanç de la Festa Major, Basaganyes ha qualificat la celebració d'èxit de concurrència i ja ha celebrat que es desenvolupés amb normalitat, lamentant només 3 incidències aïllades. Com a aspecte a corregir per futures edicions, ha assenyalat la concentració d'activitats al barri centre durant 3 nits feineres. D'altra banda, l'alcalde ha reconegut la ràpida actuació dels cossos de seguretat i emergències en 2 episodis viscuts el mes d'agost, l'incendi forestal a l'entorn de Sant Pere Màrtir a Collserola i l'accident d'un tramvia de la línia T3, que va descarrilar la Rambla Modolell provocant 2 ferits lleus. Pel que fa a l'àmbit educatiu, prop de 1.900 infants i joves han iniciat les classes al municipi. Basaganyes ha destacat la fi de les obres derivades de l'enderroc de l'edifici dels mestres a l'escola Canigó, una actuació que ha permès guanyar espai de pati i millorar el trànsit escolar mitjançant la creació d'una zona de petó i adeu. Alhora ha apuntat la necessitat d'afrontar durant el curs un pla de xoc per la climatització dels centres educatius davant les altes temperatures.
5: El canvi més important que s'ha fet ha estat s'han acabat les obres posteriors a l'enderroc de l'edifici dels mestres del Canigó. Uh-huh. Això ha suposat, per un costat, l'ampliació de l'espai de pati, que era una reclamació de les famílies i dels docents del centre, i, per altra banda, això ens ha permès també que la obertura, l'accés a l'escola, per la part superior, per la part de dalt, doncs es pogués apropar a la rotonda, que és on hem situat a la zona de petó i adeu. Creiem que aquesta mesura ajudarà a millorar la mobilitat en un entorn on aquesta mobilitat és prou complicada, entre l'escola Canigó i l'escola Miranda, en un barri doncs, que li costa absorbir tot el trànsit que generen aquests dos centres educatius. No? Creiem que en els darrers anys s'han anat fent millores en la mobilitat d'aquest barri en horari escolar i creiem que aquesta mesura també ajudarà en aquest sentit.
0: Finalment, en matèria d'habitatge, l'alcalde ha posat en relleu la recent adjudicació de 16 nous habitatges de protecció oficial de lloguer al sector dels Garrofers, a la Bonaigua, amb previsió d'enllestir-se cap a l'any 2029. Aquests nous pisos se sumaran a les promocions públiques de lloguer previstes al segon mil·lenari, al front nord de la carretera Reial i als Jocs Juvenívols per donar resposta a la demanda residencial del municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Parc del Parador acollirà aquest dissabte 19 de setembre de 6 a 9 de la nit la trobada a Sant Just fent vespre, una activitat oberta a tota la ciutadania impulsada per diversos grups, entitats i col·lectius de dones del municipi, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La proposta inclourà música dels anys 80 i 90, begudes i un espai de trobada i convivència amb l'objectiu d'afavorir la relació entre persones, entitats i col·lectius de Sant Just. La iniciativa és impulsada pels Amics del Barri Sud, el Casal de Joves, el Col·lectiu Meraki, Cursos d'Arts Plàstiques, Dona i Empresa i el Mil·lenari. L'activitat és gratuïta i no requereix inscripció prèvia. La cita funcionarà com a prova pilot d'una iniciativa que vol fomentar la vida social, especialment entre les dones del municipi, a través de propostes d'oci compartit com sortides al cinema i al teatre, sopars i altres activitats. L'Ajuntament de Sant Just ofereix ajuts econòmics per facilitar la participació d'infants i adolescents en activitats culturals, de lleure, esportives i de suport escolar o educatiu fora de l'horari lectiu. La convocatòria manté obert el termini de sol·licitud fins al 31 d'octubre, inclòs, i s'adreça amb caràcter general a infants i adolescents empadronats al municipi o escolaritzats en un centre educatiu de Sant Just, d'acord amb els requisits econòmics i familiars establerts. Els ajuts permeten subvencionar una activitat cultural, de lleure o esportiva per curs escolar i una activitat de suport escolar o educatiu. En casos determinats de necessitats educatives especials, es poden sol·licitar ajuts pels dos tipus d'activitat. Les activitats s'han de fer principalment a Sant Just, tot i que es poden subvencionar serveis especialitzats fora del municipi quan no hi hagi una oferta adequada. La sol·licitud es pot presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o telemàticament a través de la seu electrònica. La terapeuta corporal somàtica i art terapeuta santjustenca Elisa Linares, col·laboradora habitual dels micròfons de Ràdio d'Esvern, ha presentat el seu nou projecte formatiu titulat La poma sencera, com viure les relacions sense perdre't a tu mateixa. Es tracta d'un curs vivencial en format grupal que es desenvoluparà durant 3 mesos, d'octubre a desembre del 2026, a l'espai Creix Salut d'Esplugues de Llobregat. La proposta neix amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques per afrontar patrons relacionals repetitius i establir vincles sans sense renunciar a les necessitats individuals. El concepte contraposa la idea tradicional del mite de la mitja taronja per reivindicar la plenitud personal abans de compartir la vida amb els altres.
6: La proposta és agafar totes aquestes diferents eines que jo he utilitzat amb mi i que ja estic posant també al servei de les meves clientes en sessió individual i he dit, ostres, per què no fer un grup que això ens pot donar el suport? Tu saps la força que té quan tu fas aquest compromís, no? Jo el feia amb mi, vaig agafar la poma i me la posava aquí per sentir aquesta força, perquè jo necessitava força per no tornar-me a anar amb aquell que no em donava el que jo desitjava. Llavors es tracta de poder tornar tu, per això el símbol de la poma, perquè també és aquesta força, sí? I poder realment doncs, tenir un compromís amb tu i a través del grup, que és testimoni del teu compromís. Sí? I llavors, mica en mica, anar fent aquest canvi a través del cos, de l'entendre què va passar en el teu passat i per què són aquests patrons així.
0: El programa del curs es basarà en trobades quinzenals on s'aplicaran diverses disciplines terapèutiques adaptades al treball col·lectiu, com la teràpia corporal somàtica, l'art teràpia i simbolisme, les visualitzacions creatives i el diàleg amb les parts internes. Segons la terapeuta, el treball grupal aporta un entorn segur per reformar compromisos personals i compartir experiències compartides en matèria relacional. Les persones interessades a participar en aquest cicle vivencial poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del correu electrònic hola@despertant.cat, per WhatsApp al telèfon 621 07 35 67 o consultant el portal web despertant.cat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui, a partir de 5:45 de la tarda, al Centre Social El Mil·lenari, es farà una tarda de màgia de la mà del mag Eduard Joanola. I avui, a les 6 de la tarda, es farà la presentació de la candidata de Comuns Sant Just a la plaça de Rentapeus. A les 7 de la tarda hi haurà música en directe al binomi Casa de Menjars, a la plaça del Parador, número 3C, en la programació de les terrasses musicals. A 7:45 del vespre, divendres, avui, 18 de setembre, es projectarà el documental del mes amb el film Amazomania a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I a 8:45 de la nit, avui hi haurà música en directe al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg, número 2, dins la programació de les terrasses musicals. Demà dissabte 19 de setembre, a les 9 del matí, torneig de pàdel per dones més 40, al Bamboler a Sant Just. I a les 12 del matí dissabte, al Parc del Mil·lenari, jugateca ambiental, amb l'activitat El racó dels aliments genials. Dissabte a la 1 del migdia es farà la inauguració de l'exposició amb el nom Una casa superstar, a la sala Mercart, Mons. I a les 6 de la tarda, el dissabte, es farà la iniciativa a Sant Just Fem Vespre, al Parc del Parador, amb música dels 80 i 90, begudes i la millor companyia. Grups, entitats i col·lectius de dones et conviden a compartir un vespre de trobada. I dissabte a les 7 de la tarda, música en directe al Mille Monkey Gastrobar, al passatge del Mercat, número 19, dins la programació de les terrasses musicals. Dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda, l'Ateneu aixeca el taló. Un espectacle ideat per la Factoria de Teatre de l'Ateneu per oferir un tast exclusiu de les pròximes produccions pròpies, que arribaran els pròxims mesos. Un espectacle que tindrà lloc a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 20 de setembre, a les 12 del matí, al Parc de Torreblanca, Jugateca, amb l'activitat Acompanya l'ornitòleg. Guiats per un expert de l'Institut Català d'Ornitologia, s'observaran els ocells. I diumenge a les 12 del matí se celebrarà el Dia d'Extremadura a la Vagoneta, amb una missa extremenya oficiada pel mossèn Xavier Sobrevia. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda es farà l'espectacle únic Una estona amb Joan Pera, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La cursa de carts de coixinets tornarà a Sant Just el 7 i el 8 de novembre. Intervenen 1.351 quilos de cocaïna en una casa de Sant Just dins d'una operació contra el narcotràfic. L'actuació policial, amb registres també a Màlaga, s'ha saldat amb 15 detinguts i més de 2.700 quilos de cocaïna confiscats. L'escolarització infantil al Baix Llobregat puja fins al 70,6% i marca un màxim entre els 0 i 2 anys. El primer cicle arriba a una taxa del 48,5% per sobre de la mitjana catalana, mentre que els 3 i 5 anys se situa en el 89,8%. Una novel·la recuperarà les festes de l'Ateneu de Sant Just dels anys 80 a través dels records de Mercedes Romero.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 18 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Òmnium Cultural, l'ANC i els advocats d'Irídia denuncien una nova vulneració dels drets lingüístics a la justícia, ara al judici del cas Roger Español. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Requeriment urgent del Departament de Justícia a l'empresa que s'encarrega del servei de traduccions després dels despropòsits al judici del cas Roger Español, amb traductors que no saben prou català i que ha portat els advocats a traduir-se o a intervenir directament en castellà, Joan Bota.
2: L'ANC Òmnium i els advocats d'Irídia denuncien que la situació vulnera la Carta dels Drets Lingüístics i la mateixa Llei Orgànica del Poder Judicial i lamenten també les dificultats per seguir un judici de gran interès social, les dificultats per accedir-hi i que no es pugui fer telemàtic. Sentiu l'advocada Laia Serra.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
0: Al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en aquest cas concret, però de fet en les dificultats per fer servir el català amb normalitat a la justícia, el dia que, encara en crònica de tribunals, ha començat el judici del cas Inipro.
2: L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i 8 persones més s'asseuen al banc dels acusats per un cas que, segons les acusacions, és una trama de corrupció del PSC i que les defenses rebaixen a com a màxim errors administratius en contractes amb l'Institut Municipal de Serveis Socials.
0: Tarragona, Manel Sastre.
4: La Fiscalia i la CUP, que fa d'acusació popular, demanen fins a 13 anys de presó i una indemnització de 275.000 euros, que és el que es va pagar a Inipro, per unes feines suposadament fictícies que, segons la seva tesi, van servir per pagar ciberactivistes del PSC. L'exalcalde socialista, Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que, malgrat els anys, finalment podrà explicar-se.
5: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat. Confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
0: I ara una dada que us expliquem aquí a Catalunya Ràdio. La importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous.
2: Cada cop arriben de fora, bàsicament d'Europa, més vehicles vells, la majoria de gasoil, a més, és en el que portem d'any, per exemple, una xifra que ha pujat un 15%, que s'afegeix al 28% de l'any passat. Sentiu Joan Blancafort, que és portaveu de la patronal dels concessionaris.
6: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol hi ha una oferta disponible.
0: I en la informació internacional tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, que s'allargaran fins diumenge. Poden votar 110 milions de persones i ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin en uns comicis que no compleixen els estàndards democràtics, Cristina Solías.
7: De moment, sense incidències destacades, només a Sochi, al Mar Negre, on han hagut de tancar col·legis per l'amenaça de drons. Els organitzadors d'aquestes eleccions legislatives també incentiven que l'electorat faci servir el vot electrònic, segons els analistes, perquè és més opac i fàcil de manipular.
0: I en temps de cultura, aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
2: Que es tornarà a fer el passeig Lluís Companys de Barcelona amb el lema Molt per veure, molt per llegir. Els escriptors Ramon Solsona i Mario Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. Marina Porres i Juliana Canet hi faran en viu el podcast de 3CAT Club Tàndem.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Joan Garcia no jugarà amb el Barça demà a Sevilla.
8: Flick ha confirmat la baixa al porter per les molèsties que té el genoll. Tampoc ha dit, però, qui serà el seu substitut al partit de demà. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és la gran novetat de la llista de convocats de Luis de la Fuente, on també hi ha 7 jugadors més del Barça, i els catalans, David Raya, Víctor Muñoz, Pubill i Cucurella. I aquesta nit juga l'Espanyol, rep l'Elx a partir de les 9. Des d'un quart d'hora abans podreu seguir la transmissió al Tot Gira.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs tot just acaben de retirar un camió que va cremar ahir a la P7 a l'altura de Sant Jaume dels Domenys en direcció Tarragona. Ja tots els carrils oberts a la circulació, queden encara retencions des de Vilafranca del Penedès. A l'àrea de Barcelona, un altre vehicle, en aquest cas avariat a la sortida per la C58 a Montcada, talla un carril, provoca retencions des del Nus de la Trinitat i de retruc a la B20 la Pota Nord des de Badalona i la Ronda Litoral des de Fòrum. Hi ha obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte els camions més pesants. El transport públic a retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per una incidència a la infraestructura.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: A les portes del cap de setmana, Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
0: Quin temps ens espera?
11: Molt tranquil el cap de setmana. Demà al matí alguna boira, alguna boirina a l'interior, Catalunya Central, Osona, per exemple, restes d'algun núvol a la costa barcelonina, algun núvol prim al Pirineu, però vaja, el dia serà ja amb grans clarianes i sol i ja sense cap precipitació. La temperatura un pèl més alta, de 25 a 30 graus, aquests 28 a 30 a Ponent, a la Vall de l'Ebre, 27, 28, tant Barcelona com Girona. S'estarà bé. Això, doncs, sembla que va agafant embranzida pel que fa a la calor, perquè entre diumenge i dilluns encara en farà més. Diumenge amb sol gairebé tot el dia i algun núvol prim a la zona del Pirineu i Prepirineu a partir del migdia a la tarda. Avui, però, encara algun ruixat que pugui caure en punts de la costa central, difícil que es reprodueixin, i també al voltant de les Guilleries, Osona o Montseny. Aquest matí ha plogut de forma localitzada a la part litoral de Barcelona, un aiguat de 39 litres per metre quadrat al Port Olímpic, però al Tibidabo només ha caigut un litre.
0: Vaja, aquestes irregularitats que a vegades tenen aquests xàfecs de...
11: Exactament, exactament, sí, sí.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les protestes de l'1 d'octubre. Les entitats no van poder preguntar en català a alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua.
12: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
13: Pot tornar a repetir la pregunta?
12: Si ell va participar...
13: Perdó, podria volver a repetir, per favor?
0: I això va ser un constant durant tot el dia. Bé, doncs el Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als Judicis per aclarir els incompliments que hi hagi hagut, Miquel Harten.
14: Les entitats anuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a aquesta emissora, l'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, es mostra indignada.
15: Que és intolerable. O sigui, el departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser, que les persones no puguin exercir el dret de tenir, doncs, la justícia en català. Bueno, si les persones no el tenen a castellà, doncs aleshores, doncs, que hi hagi una traducció simultània decent.
14: Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaben dissuadint l'ús de la llengua.
16: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
14: El departament, com deies, està revisant que el servei de traducció que es dona s'ajusti a les condicions contractades. En aquesta nota, el govern explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també en l'àmbit judicial.
0: I és que quines dades hi ha sobre l'ús del català a la justícia, Miquel?
14: Doncs, segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català pel que fa a les demandes presentades en la nostra llengua a Barcelona, on es presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana.
0: Més coses. A Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com el principal acusat. Anem a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, avui és dia de qüestions prèvies en una vista que s'ha hagut de traslladar a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'audiència. Totes les defenses han demanat aquest matí la nul·litat de la majoria de proves recollides i sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials on es va localitzar correus electrònics que impliquen diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Josep Fèlix Ballesteros s'ha mostrat tranquil, esperançat, diu, de poder defensar la seva honorabilitat.
5: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
4: Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, subor, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: Passant 10 minuts de les 2, avui hem tingut novetats en el cas d'Isaac Andic. El seu fill, Jonathan Andic, es va interessar per una activitat terapèutica que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. Ho ha publicat a primera hora d'avui La Vanguardia a partir de la declaració d'una professora d'anglès que col·laborava amb la terapeuta de Jonathan Andic, Maria Júlia Lubenwald. Toni Fortesa.
17: Lubenwald havia ideat aquesta activitat per un altre pacient i havia demanat a la professora que busqués una ruta en precipicis de Montserrat. I Andic, suposadament, es va oferir a presenciar l'exercici. Diem suposadament perquè avui, fa una estona, la defensa de Jonathan Andic ha negat que conegués o s'interessés per teràpies de simulació de caigudes a la muntanya. Des del Col·legi de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat del pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
18: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
17: Des del col·legi alerten que hi ha un creixement d'aquest tipus de terapeuta sense formació reglada ni codi ètic i que això pot suposar un risc per la salut pública. També apunten que estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. En el cas que la terapeuta s'hagués fet passar per psicòloga sense ser-ho, emprendrien mesures legals contra Lubenwald.
0: I els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès, Quim Codines.
19: Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, Quatre Camins és un dels centres que pateix més la sobreocupació dels reclusos.
20: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
19: Pel que fa a la incidència, Justícia manté un hermetisme total sobre el cas i des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien antecedents de baralles entre ells.
0: Passant 13 minuts d'un quart de... No, passant 13 minuts de les 2, fem una pausa i de seguida continuem.
21: Catalunya migdia.
22: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
23: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Obramat.
24: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
25: Com et dius?
26: Ferran Adrià.
25: Quina és la teva experiència com a cuiner?
26: Has estat a alguna escola?
25: Has tingut algun mestre?
26: Això és una altra lliga.
25: Això són dos estrelles Michelin.
27: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
28: Estàs posant a tots al límit.
29: Andreu tots mal.
27: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
31: I sopem a les millors taules del món.
32: En aquesta terra protegim i acollim.
1: Fem barri i fem pinya.
2: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Com et dius?
10: Josep.
9: On vius?
10: A Blanes.
9: 2+2?
10: 4.
9: Capital de França?
10: París.
9: Qui sóc?
10: En Peyu, no?
9: Amb qui tens el mòbil?
10: El mòbil...
9: La fibra?
10: La fibra...
9: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
10: Ah, això.
9: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Omple d'or líquid els teus àpats amb l'oli d'oliva verge extra aromes del sur 5 litres a un preu imbatible de 3 euros amb 79 el litre. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
26: Catalunya migdia.
0: Passa un minut d'un quart. Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i cada vegada són més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per tal de vendre'ls aquí. Però en molts casos es tracta d'automòbils antics i, per tant, més contaminants i més insegurs, Jordi Canal.
29: Aquest any, entre gener i agost, s'han importat més de 12.000 cotxes usats, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat i que ja havia crescut els anys anteriors. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% d'aquests vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però considera que s'acaben imposant pel preu.
31: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
29: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, també ho atribueix a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
32: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora, perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
29: L'edat mitjana dels cotxes de Catalunya supera els 14 anys.
0: I la descarbonització de la indústria catalana, un procés indispensable per reduir emissions i per frenar el canvi climàtic, costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses per tal que l'any 2050 Catalunya sigui neutra en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Barcelona, Montse Poblet.
33: Bon dia. La indústria genera el 30% de les emissions que generen a Catalunya i d'aquí al 2030 les ha de retallar com a mínim un 27%. El full de ruta que ha presentat avui el govern davant de representants empresarials analitza sector per sector què els falta per assolir aquest objectiu, les millors fórmules per aconseguir-ho i les dificultats que es trobaran. En una taula rodona per posar-ho en comú, la indústria ha assenyalat sobretot la necessitat urgent d'adaptar la xarxa per poder electrificar al màxim els seus processos, ha reclamat ajuts per fer les inversions i han alertat que el mercat encara li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
34: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
33: Sílvia Paneque, la consellera de Transició Ecològica, assumia així el compromís d'ajudar en la descarbonització de la indústria.
35: Ens correspon a les institucions i a les administracions crear precisament les condicions que siguin favorables perquè aquest escenari d'evolució industrial pugui ser el més fàcil possible, no? O ajudar-vos, acompanyar-vos en aquesta evolució.
33: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions al 2050, caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic. Ara bé, a mitjans de segle ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any d'estalvi, perquè els combustibles fòssils seran molt cars, hi haurà renovables més accessibles i es penalitzarà més cara les emissions.
0: Anem a la informació internacional. Tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, on des d'avui fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta que guanyarà el partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres eleccions des de l'inici de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot avui les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital. I a Sochi, al Mar Negre, s'han hagut de tancar temporalment els col·legis electorals per la mateixa amenaça. És difícil que la fatiga Rússia per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral. Anem a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
3: Bon dia. Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
4: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
3: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
5: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç interns. La victòria serà nostra.
3: Barbashin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
4: Putin fa la impressió que simplement no es pot controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
3: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
0: I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz s'enfronta aquest cap de setmana a un nou test electoral. Diumenge hi ha comicis regionals a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. Els sondejos vaticinen una forta caiguda del seu partit, la CDU, i molt bones perspectives per l'extrema dreta que, després d'haver guanyat a Saxònia-Anhalt, ara fa dues setmanes, podria també doblar resultats diumenge. Si es confirma, podria significar el cop de gràcia definitiu per forçar Merz a fer un pas al costat. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
10: Bon dia. Friedrich Merz ja fa mesos que té problemes quan apareix en públic en entorns no controlats. Tant si és el Congrés dels Sindicats Alemanys ara fa 4 mesos, quan un acte electoral ara fa uns dies a Mecklenburg-Pomerània Occidental. El canceller bat rècords amb els pitjors resultats de popularitat en la història de la República Federal. Tan sols un 13% dels alemanys aproven la seva gestió. Però el que ho ha capgirat tot han estat els resultats de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Friedrich Merz.
13: Aquestes són les normes de la nostra democràcia. Val a dir que ahir va marcar un punt d'inflexió, no només a Saxònia-Anhalt, també a tota Alemanya. Aquestes eleccions tindran conseqüències.
10: Unes conseqüències que podrien ser per a ell. Una part de l'electorat conservador ha passat a votar a l'extrema dreta. Merz no ha complert la seva promesa a l'hora de contenir el creixement d'Alternativa per Alemanya. Ben al contrari, han duplicat els seus resultats. Són motius que impulsen les veus dins del seu propi partit que consideren que el canceller políticament està amortitzat. Friedrich Merz, però, continua negant que es plantegi plegar.
13: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
10: Diumenge al vespre, el canceller ha convocat la direcció del partit a la seu central de la CDU a Berlín. Si el partit no li dona suport, és més que probable que per Friedrich Merz sigui el moment de fer un pas al costat.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida anem a Ceuta.
14: Catalunya migdia.
15: Tot és possible un dia de partit.
16: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
15: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
17: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
18: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
1: us poso?
2: Per mi una estrella.
1: I per tu?
6: Jo també una estrella.
2: Ara estem d'acord.
6: Estem d'acord.
7: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
8: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella Damm i CaixaBank.
15: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. A Ceuta aquest matí s'ha fet el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a l'espai habilitat al port de la ciutat per acollir-los i poder-los registrar. A primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació. Es calcula que a les platges de Ceuta hi havia unes 4.000 persones i, és clar, no totes han pogut entrar a les carpes del port, Pilar García.
19: L'operació per allotjar els migrants la gestiona la Policia Nacional amb el suport de la Guàrdia Civil i també de personal militar. Segons Abdelà Mustafà, de l'associació veïnal Sidi Embarek, la por de quedar-se sense lloc és el que ha provocat les corredisses.
20: El caos de totes aquestes persones que tenen miedo de quedar-se fuera com en altres assentaments que s'han hecho con anterioritat. Hay miles de persones que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez se llenen estas plazas.
19: De fet, totes les places ja estan ocupades i hi ha unes 6.000 persones acollides en diferents instal·lacions. El govern espanyol no descarta habilitar-ne més perquè encara podrien quedar uns 4.000 migrants malvivint per la ciutat. De fet, a la platja del Trampolín torna a haver-hi ara mateix persones que no han pogut accedir al port. El ministre Ángel Víctor Torres encapçala la gestió de la crisi.
21: No hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos si fuera preciso también operar sobre ellos.
19: Abdelà Mustafà lamenta que s'ha posat el focus a treure els homes de les platges, mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen, com poden, unes 300 dones, moltes amb fills.
20: Que se haya intentado dar una respuesta a los hombres por la imagen que da la playa del Trampolín cuando hay miles de mujeres en la calle. Tenemos a un montón de mujeres, 300 mujeres con niños, muchas de ellas, en este espacio en el que malviven, evidentemente.
0: Però qui també exigeix protecció per les dones i les nenes són els socis polítics del govern.
19: Sí, el ministre Ernest Urtas, una alerta que no es pot trigar més a començar a traslladar nenes a la península.
22: I el que té sentit que fem també a Ceuta és començar a reubicar persones a la península, perquè a més en el centre d'acollides d'immigrants tenim places disponibles. Hem de començar per les menors, per aquestes 500 nenes menors no acompanyades que estan en una situació de vulnerabilitat.
19: I des de Melilla, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el govern espanyol per la crisi de Ceuta i contra els migrants.
23: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en la ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
19: Núñez Feijóo anirà dilluns a Ceuta amb el president del Partit Popular Europeu.
0: El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts per millorar la integració dels nouvinguts. L'executiu ho posarà sobre la taula del debat educatiu del país que es farà la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha dit des d'un institut de Vic amb un 60% de migració de 25 nacionalitats diferents que ja disposa d'aquest recurs. Vic, Nàtia Dell.
24: La consellera vol que aquest model vagi a més a tota la secundària. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives que permeten als nouvinguts estar mig any en aules a banda per aprendre català i fent un procés d'integració social abans d'incorporar-se a l'aula ordinària. Escoltem la consellera.
25: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
24: La Pacolia té 16 anys i va arribar al febrer de Nigèria.
26: Creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa.
24: A la Catalunya Central, en aquest curs hi haurà un 20% més d'aquest tipus d'aules. És l'únic lloc del país on aquest model s'ha començat a aplicar també a primer i segon d'ESO. Per cert, una vintena de docents han rebut amb crits la consellera reclamant fets i no promeses.
0: La síndica de Greuges proposa a la Generalitat que es destini un mínim de 73 milions d'euros per fer front al sensellarisme. Ho ha plantejat a la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, on han participat una cinquantena d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i la taula del tercer sector. Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mar Riera.
1: Bon dia. La síndica Esther Jiménez Salinas demana un acord de país per tal que la Generalitat destini entre el 0,15 i el 0,2% del seu pressupost de manera fixa i estable al sensellarisme. Només així, diu, es podrà erradicar aquest fenomen de cara al 2035.
3: Bàsicament, això és un acord de tots, per tant, la Generalitat ha de participar. Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: A més d'aquesta inversió, proposa 35 mesures concretes per actuar de manera coordinada a totes les administracions, principalment als ajuntaments. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha marxat abans de la trobada, ha dit que analitzaran la proposta i ha explicat que la seva conselleria incrementarà les ajudes de cara l'any que ve.
4: Hem reforçat la nostra aposta per fer front al sensellarisme en la col·laboració dels ajuntaments, fonamentalment a través del contracte programa, on posem més de 15 nous professionals al territori, on passem a 70 àrees bàsiques de serveis socials amb un finançament que s'incrementa en un 50%, amb més de 30 milions d'euros de cara al 2027.
1: La síndica ha emplaçat totes les parts el proper 23 d'octubre per dir si accepten o no aquesta proposta. Una proposta, segons Jiménez Salinas, que ha d'anar en paral·lel a la llei del sensellarisme que porta 4 anys encallada al Parlament.
0: Esquerra Republicana demana més ambició nacional al govern de Salvador Illa si vol continuar comptant amb el seu suport de cara a la segona part de la legislatura. La petició l'ha feta el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, abans d'una reunió del grup parlamentari del partit a Alella, al Maresme, una trobada que ha servit per preparar el nou curs polític. Alella, Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. El principal soci parlamentari del govern ha arrencat el curs marcant distàncies amb el president Salvador Illa. Junqueras l'acusa de no tenir ambició nacional i l'ha avisat que el discurs de la gestió no és suficient.
9: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat que els hi falta als uns i als altres.
5: Aquest serà un curs polític carregat amb el possible desenllaç de l'amnistia i el nou finançament autonòmic, entre altres carpetes. També serà un any electoral amb les municipals i les generals el 2027. Conscient d'això, Junqueras ja ha començat a demanar el vot per Esquerra i ha alertat que qualsevol papereta que vagi a parar al PSOE, al PP o a Vox serà un vot perdut. Ha posat els tres partits en el mateix sac per criticar el desembarcament aquest cap de setmana a Catalunya dels seus respectius líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
0: Atenció si sou boletaires. El canvi climàtic farà caure la producció de bolets al Pirineu, tot i que l'impacte pot ser menor si hi ha una bona gestió forestal. Aquesta temporada, de fet, serà força dolenta, perquè no ha plogut. Solsona, Quim Albalate, bon dia.
11: Bon dia, sí, la calor i la sequera faran que la producció baixi, sobretot a zones com el Pirineu, una baixada que ja es comença a notar. Juan Martínez de Aragón és micòleg al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
12: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar, sobre todo, las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbrados a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
11: Aquesta caiguda es pot frenar, en part, amb una bona gestió forestal que faciliti el creixement dels bolets. En qualsevol cas, aquesta temporada no serà bona per la falta de pluges. I com que fora de Catalunya tampoc no hi ha bolets, els preus seran molt alts.
0: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
14: Catalunya migdia.
27: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
28: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
29: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
15: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
2: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
6: I sí, la idea de tenir una parella es va arraconar.
2: Sí.
15: 18a temporada.
7: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
15: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts a 2:15. La Setmana del Llibre en Català arrenca aquesta tarda al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb 350 activitats i més de 200 signatures d'autors durant 10 dies. Una de les escriptores internacionals que visitaran la setmana és l'anglesa Claire Pollard, que presenta la novel·la Les Fades Modernes, una revisió, com a mínim sorprenent, de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs, Montse Camps.
8: Pollard fa una recreació molt lliure dels salons literaris femenins que es feien a París durant el regnat de Lluís XIV a finals del segle XVII. Allà les dones, totes nobles, s'explicaven històries basades en rondalles antigues, però que aprenien nova forma a través de les seves pròpies experiències, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats.
10: El matrimoni per elles no era una institució romàntica, no es casaven per amor. Tenia a veure amb la decisió dels pares, la família, la política o raons econòmiques. Aquestes dones explicaven la seva experiència i no denunciaven el patriarcat de manera intencionada. Però, inevitablement, si parlaven del rei, els pares o les relacions entre homes i dones, aquestes experiències negatives acabaven sortint als contes.
8: Els resultats són contes de fades que parlen de violència i resistència, que algunes van acabar escrivint i donen forma a explicar els contes clàssics que coneixem ara. Un llibre deliciós i revelador que publica Club Editor Impedimenta i que presenta demà al migdia, la Setmana del Llibre.
0: I ara música. Si no puc, em compraré. El mercat de música viva de Vic defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit de creixement. Aquesta edició han tornat a participar 1.300 professionals, principalment de Catalunya. Vic, Marc Ruiz.
13: Aquests 1.300 professionals són, d'una banda, el límit que permet la logística de Vic i Rodalia, però també allò que fa que el mercat de música viva de Vic pugui ser un mercat de proximitat, i així ho defensa el codirector del mercat, Joan Rial.
16: Vas a fires de Ramon on hi ha 5.000 acreditats o 6.000 acreditats i a vegades acaba sent pitjor el remei que la malaltia, no? Perquè no trobes a ningú, i en canvi aquí la gent el que valora és que és proper, que és eficaç, que és útil, que els escenaris són a prop, que hi pots anar a peu, que és tot molt amable i que la gent sí, hi està còmode.
13: D'aquests professionals, el 80% són catalans, el 15% de la resta de l'Estat i un 5% internacionals.
16: La nova generació de professionals europeus està començant a veure el mercat com l'espai de referència que volem que sigui.
13: Aquest matí, la cantant mallorquina Júlia Colom ha guanyat la primera edició del Premi Marc Lloret per la cançó Sa nit és dia. Aquest nou guardó vol impulsar la nova creació musical en català. I pel que fa precisament la música, la tercera jornada del mercat ha arrencat amb un petit concert per a professionals de les avisanques, l'Arenà.
0: I ara, vaga. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya fan avui una nova jornada de vaga per demanar més recursos i més personal. Les bibliotecàries han fet una manifestació unitària aquest migdia pel centre de Barcelona, Òscar Callau.
17: És la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. En el cas de Barcelona, la vaga és indefinida i va començar el 26 de maig. La concentració ha començat a les portes de la seu de l'Associació Catalana de Municipis. Pel que fa a les reivindicacions, sentim Laura Solà, bibliotecària Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Taís Sánchez, que treballa a Sant Julià de Ramis.
18: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més, estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
29: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
17: Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre.
0: I acabarem a Sant Sebastià. Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment, la 74a edició engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues de les quals a competició oficial. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
30: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo, són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, sobre el patronat franquista per la protecció de la dona, i Isaki Lacuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic, i Rami Malek, guanyador d'un Òscar per interpretar a Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordinos plega després de 17 anys.
15: Catalunya migdia.
0: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El Barça jugarà Lliga a Sevilla sense Joan Garcia.
1: I ara, sobre el debat de qui ha de ser el seu substitut, Stenzner o Livakovic.

0: Ferran García no jugarà a Sevilla, tampoc l'ha convocat Luis de la Fuente per la selecció espanyola per aquesta aturada. El porter blaugrana, per tant, que aprofitarà aquesta aturada per fer net de les molèsties al genoll. I com dèiem, el dubte ara és qui jugarà demà a la porteria del Barça. Ramon Salmurri, tenim resposta del tècnic de Hansi Flick?
1: Sí, no. És a dir, Hansi Flick no ha volgut mullar-se a dir qui serà el porter titular demà en el partit contra el Sevilla a les 9 de la nit al Pizjuán, però sí que ha deixat entreveure que ara mateix Wojtek Stensne està per davant de Dominik Livakovic.
2: Tech knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
3: Tech sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominik està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
2: And we always think about what is the best for the team.
1: Tot això després que l'altre dia, en la roda de premsa postpartit contra el Racing, després de l'error de Tech, que va entrar al descans, se li va preguntar molt a Flick, i Flick va assegurar que Tech seria el porter titular contra el Sevilla. Avui no ha volgut ser tan contundent. Sí que ha marcat perfil en un partit que diu és especialment important. No oblidem que el vestidor s'ha marcat l'objectiu de sí o sí arribar amb el ple de victòries abans d'aquesta mega aturada de dues setmanes i mitja, i sí que ha donat pistes respecte a l'11, assegurant que Pau Cubarsí tornarà a ser titular després del descans que va tenir contra el Racing.
0: I aquests dies hem parlat molt de les declaracions de Lamine Yamal al programa Universo Valdano sobre la pilota d'or, i des d'avui ja es pot veure l'entrevista i escoltar l'entrevista sencera, i el davanter blaugrana, Salmurri, segueix mostrant, pel que hem anat escoltant, molta confiança.
1: És una conversa que val molt la pena, que s'entén molt com viu i com pensa Lamine Yamal, però que també deixa grans titulars, com per exemple, Laia, un parell de documents que rescatem i que fan referència a això, que dius, a la confiança que sent Lamine en si mateix. Per exemple, sobre el nivell que ofereix i sobre els seus rivals a ser millor futbolista del món.
4: Sí que siento que hay partidos que digo, podría haber ido mucho más sobrado, podría haber hecho muchas más cosas, entonces eso me pone feliz porque quiere decir que aquí 4 años pues seré muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y yo me doy cuenta entrenando, me doy cuenta de que habrá algún momento que lo que hago los entrenos lo haré en cada partido. Entonces estoy muy tranquilo y creo que puede ser difícil encontrar, que yo encuentre a alguien que diga, uff, este está a mi nivel.
1: Aquesta és una, però, per exemple, d'altres reflexions sobre la resta dels seus companys. Li demanen sobre el futbol associatiu i li pregunten pels seus companys d'equip i amb qui s'entén millor el terreny de joc.
4: Con Fermín, yo creo, porque Fermín sabe que cuando hay un contraataque me mira, deja la pelota y empieza a correr para adelante. Y
5: o sea, prefieres el que busca el espacio antes, sí, que el que te la juega al pie o que te la pide al pie. Sí.
4: Yo prefiero eso porque siempre digo que para que la tenga otro en el pie la tengo yo, porque no creo que vaya a hacer nada mejor de lo que voy a hacer yo, pero si vas al espacio entonces sí.
0: Clarament, amb aquests fragments, sí, el que comentava el Salmurri. Un Lamine amb molta confiança sobre ell mateix i el joc que té com a futbolista, doncs, aquesta entrevista, aquests fragments que hem sentit de l'entrevista de Lamine Yamal a Universo Valdano. Parlàvem del Barça, d'aquest partit del Sevilla, que no jugarà Joan García, i avui hem sentit l'entrenador del rival, de l'equip rival, Luis García Plaza, Eudald Serra, que ha parlat del Barça i ha parlat molt bé de l'equip blaugrana.
6: Doncs sí, Luis García Plaza, no ha escatimat lluances cap al Barça de Hansi Flick i l'inici que estan fent aquesta temporada. Ja ha qualificat així el nivell de joc que està exhibint l'equip blaugrana.
7: El rival está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. O sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido. Esos datos son estratosféricos.
6: El tècnic del Sevilla també ha comparat l'actual Barça amb el de l'època de Guardiola, el qual també s'hi va enfrontar més d'una vegada.
7: Mira, yo me he enfrentado al otro Barça, al de Guardiola, ¿vale? Y con ese no tocabas el balón. Pero es que estos, uf, es que estos te generan muchas, muchas, muchas ocasiones de gol. Desde luego, si llegan aquí y nos gana fácil, entonces habrá que darse cuenta que algo está haciendo ese equipo para pasar a todos los equipos por encima.
6: Com ja va fer dimecres Luis García Plaza després del partit contra el Depor, ha tornat a citar Cesc Fàbregas quan va dir que aquest Barça feia por, però també ha afegit que ells arriben en un molt bon moment i que si fan un partit gairebé perfecte tindran opcions.
0: I avui hem conegut la llista de convocats de Luis de la Fuente per jugar aquests dies amb Espanya. Ja sabem que Joan García no hi serà, però sí que ha creat un bon nombre de jugadors del Barça, jugadors catalans, i també una novetat destacada que arriba des de l'Espanyol, David Gallofré.
8: Doncs sí, la principal novetat, com deies, era el davanter perico Roberto Fernández. També són els jugadors del Barça Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. Destaca l'absència de Gavi i, com hem dit, del porter Joan García per lesió. A més, també hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Víctor Muñoz del Liverpool, Marc Puig de l'Atlètic de Madrid i el madridista Marco Corella. Sobre la convocatòria de Roberto, Luis de la Fuente ha dit això.
9: Y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento. Está, tiene un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos.
8: D'altra banda, de la Fuente ha lamentat que el Barça descartés fer l'homenatge als seus campions del món.
9: Me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Allá donde van se lo reconocen, pero obviamente a todos les gusta que se le reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puedes en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio.
8: Espanya jugarà 4 partits de la Nations League. Són contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. I a la convocatòria de la selecció espanyola sub-21 hi ha també els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar i el jugador de l'Espanyol Javi Hernández i els també catalans Àlex Valle, Jan Virgil i Iker Bravo.
0: I l'Espanyol juga avui partit de Lliga, rep l'Elx i l'equip que espera refer-se de la sotregada i del mal partit que van fer a Leganés, Sergi Andreu.
10: Sí, un Elx que és el cué de la classificació amb 2 punts. A més, és l'equip més golejat de la categoria. Això sí, els 2 punts que té els ha sumat fora de casa. És un equip en construcció, el de Martín Anselmi, però que, com deia Manolo, la sala de premsa va posar les coses molt difícils a equips, com per exemple l'altre dia al Madrid.
11: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, y el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos, por lo tanto toca eso, estar muy concentrados, muy metidos.
10: L'Espanyol, que té 7 punts, que avui aspira a obtenir la tercera victòria de la temporada i marxar amb 10 punts a l'aturada, i que apel·larà al moment dolç de Roberto Fernández, 6 gols ja del davanter andalús i a les 4 assistències de Javi Hernández. Té la baixa d'Omar El Hilali, l'Espanyol està sancionat al lateral dret de l'Hospitalet, ha entrat a la convocatòria per primera vegada Gorosabel, tot i que en principi no serà titular, i una altra de les novetats d'aquesta convocatòria perica és la del davanter Víctor Mullerat, de 18 anys, del filial. El partit és a les 9, a Cornellà al Prat, davant de l'Elx, 8:45, començarà a l'antena de Catalunya Ràdio la transmissió del Tot Gira.
0: I al Madrid, Kylian Mbappé admet la bona arrencada de Lliga del Barça, però diu que tot just acaba de començar aquesta temporada, Marcos García.
3: He preguntat a Mbappé si el Barça és el rival més complicat del curs, tenint en compte que els de Flick han arrencat molt i molt forts. Mbappé, al diari AS.
12: Sí, bien por ellos. Yo no me gusta hablar de los otros equipos porque yo no estoy ahí. Yo no sé lo que hacen y todo. Veo los partidos, han ganado partidos, pero es el inicio de la temporada.
3: El president del Madrid, Florentino Pérez, us ho dèiem ahir, ha fet avui la seva visita institucional a Ceuta, la mateixa setmana de la

0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
1: Amb molta il·lusió, que crec que podem fer un gran paper i poder jugar a la final.
0: Parlarem de la Supercopa de la CB de bàsquet.
2: Catalunya migdia. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.
5: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
6: 205 cavalls i només 4,3 litres?
7: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
10: Incendis simultanis.
11: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
12: A Catalunya del Nord.
10: Més intensos.
13: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
10: Imprevisibles.
14: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
10: Destructius.
15: La terra crema.
10: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: I abans de parlar de bàsquet, un apunt més de futbol. A la segona divisió, el Girona juga demà al camp del Cádiz. Ja tenim la llista de convocats per viatjar, Eduard Solà.
17: Sí, amb la principal novetat de Porto, que torna a una llista 10 mesos després que es va lesionar greument el genoll durant un entrenament al mes de novembre de l'any passat i que el va obligar a passar pel quiròfan. En canvi, són baixa Brian Hill i Justin lesionats, Mate Morey amb molèsties i pendent de proves, i Abel sancionat. Tampoc hi és Unai, que encara no està a punt. A banda de Júnior i Mauro Furtado, del filial també hi ha Hamoni i Sarasa. El Girona, que ve de perdre Montilivi davant el Castelló, jugarà demà a les 9 del vespre contra un Cádiz, que és un dels tres equips de la categoria que encara no coneix la victòria. D'altra banda, ahir al vespre es va confirmar que Asprilla també es perdrà els partits davant l'Albacete i el Mallorca, perquè ha entrat a la convocatòria de la selecció del seu país, Colòmbia, per jugar els amistosos davant Mèxic, Paraguai o Perú. Asprilla s'afegeix a la llista d'internacionals que marxaran aquestes dues pròximes setmanes amb Benat, amb Ucraïna, amb Pichur i Krapitsov amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i Las amb Guinea.
0: I ara sí, bàsquet. Badalona serà l'epicentre del bàsquet aquest cap de setmana. El Palau Olímpic acull la Supercopa CB amb dos representants catalans, el Joventut, que fa d'anfitrió, i el Barça. I l'Ernest Macià ha tingut un matí atrafegat per anar a copsar sí. Una mica com estan els dos equips aquestes hores prèvies a les semifinals de demà, oi, Ernest?
18: Doncs sí, de Badalona, que és on es farà aquesta Supercopa, a Barcelona, al Palau Blaugrana, perquè la final catalana és possible, es tracta que els dos equips facin la feina. Qui ho té potser una mica més bé, veient com està el rival, és el Joventut, que és l'equip anfitrió i que juga davant d'un Baskonia que està fent una molt mala pretemporada. I, de fet, veuen la possibilitat de jugar a la final. El Riqui Rubió, el sentirem ara mateix, una cosa que doncs no vivim al marge de les lligues catalanes des de l'any 2008, a la Copa i a la competició europea, l'Ulep Cup, on la penya doncs va aixecar els títols. Però des de llavors la penya que no toca metall, i aquesta pot ser, segons el Riqui, una bona oportunitat.
1: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
18: Bé, demà la penya juga amb el Baskonia i el Barça s'enfrontarà al València, un Barça que ja sap que no podrà comptar amb Tosin Embuomo, un jugador que té una subluxació d'espatlla que es va fer amb el Regne Unit, és un jugador molt important en el joc interior del Barça, però que es perd aquest primer torneig, i en canvi, qui sí que tindrà, però no el Barça, sinó el València, és Nikola Mirotić. Almenys ja ha entrenat 3 vegades, aquest era Mirotić, en la presentació amb el seu nou equip, el València.
12: Mucha seriedad, sin duda. Aún sigo con hambre de ganar. Yo creo que algo que no se me ha ido. En todos los sitios que he estado, he ganado títulos. Yo espero seguir haciendo esto con esa Valencia, que ellos ya van hacia ese ritmo.
18: Això pel que fa, doncs, a la Supercopa Espanyola, la gent que hagi anat al barri del Gorg de Badalona ja haurà vist, doncs, que al voltant del pavelló s'està preparant una festa impressionant.
0: Doncs això serà demà a Badalona, però avui mateix, i ben lluny també de casa nostra, a Abu Dhabi, comença una nova competició, perquè l'Eurolliga ha creat la seva Supercopa, sense el Barça, però sí que amb un clar color català i exblaugrana a les banquetes.
18: Sí, sí, el clar color català és Pedro Martínez, l'ex blaugrana seria, doncs, Sarunas Jasikevičius, que, de fet, d'aquí a una hora juga el pas a la final contra l'Olympiakos. És el partit més matiner d'aquesta Supercopa. Recordem que és un fus horari diferent perquè juga, efectivament, a l'Orient Mitjà. A les 4 de la tarda, Olympiakos Fenerbahçe, i a les 7 de la tarda, Pedro Martínez i el seu staff s'enfrontaran al Dubai Bàsquet de Xavi Pascual.
0: I al Mundial de MotoGP, on Marc Márquez, recordem, és líder, aquest matí ha començat l'activitat al Gran Premi d'Àustria amb la primera sessió d'entrenaments. Ara, a les 3, d'aquí pocs minuts, comença el pràctics. Però qui ha estat el més ràpid als lliures, Ami Aguilar?
16: Ha estat Pedro Acosta. El murcià és un d'aquells pilots que encara no han aconseguit cap victòria de Gran Premi i qui sap si Spielberg serà l'escenari. Aquest matí ha liderat amb molt més ritme que la resta, amb unes condicions particulars, 12 graus ambientals i 15 a l'asfalt. Molt radical respecte a tota la calor que hem viscut a l'estiu. La bona feina de Costa ha permès Pol Espargaró agafar-li roda i posar-se segon. I al darrere, els dos co-líders, Jorge Martín i Marc Márquez. El madrileny ens haurà d'explicar al final del dia si el braç dret li respon bé o caldrà operar. I el tro de Cervera ha estrenat amb tranquil·litat aquest liderat. El campió defensa, a més, la victòria del 2025 en el millor circuit del calendari per la marca Ducati. Demà a les 3, cursa sprint, i diumenge a les 2, cursa de Gran Premi. Els canals digitals d'aquesta casa. El Mundial de MotoGP es juga a l'Univers MotoGP.
0: En atletisme, aquest cap de setmana es fa el Mundial de Mitja Marató a Copenhagen, a Dinamarca. Demà hi haurà les proves de la milla i els 5 quilòmetres, i diumenge arriba la participació catalana amb la Mitja Marató, Carles Vila.
19: Marta Galimán participarà a la cursa femenina. L'atleta de Valls ha mostrat un bon nivell aquesta temporada, on cal destacar, per exemple, el rècord d'Espanya que va aconseguir a Londres o el de Catalunya a la Mitja Marató de Màlaga.
20: Al Mundial hi haurà un nivell increïble, molt de nivell, així que jo no em fixo tampoc en rivals concrets, simplement, doncs, jo sé que el ritme que puc o que he de portar, doncs, intentar trobar un bon grup que m'ajudi a portar aquest ritme i això, intentar apretar al final. El circuit és bo, vaig córrer a la mitja de Copenhague l'any passat i és un circuit bo, la temperatura ha de ser bona, veurem si plou o fa vent, aquestes coses que no estan a les nostres mans.
19: A Copenhague, en aquest Mundial, també serà l'atleta de Palamós, Said Meshal.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui, a més, acomiadem l'estudiant en pràctiques que hem tingut aquests mesos, el David Gallofré, que ens ha ajudat moltíssim i que esperem que també hagi après alguna cosa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
21: Són les 3.
22: Catalunya Migdia.
23: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb la denúncia d'ANC, Òmnium i els advocats d'Irídia per la vulneració dels drets lingüístics en el judici del cas Roger Espanyol, que acumula despropòsits per la incapacitat dels traductors de garantir que s'hi pugui utilitzar el català. També hem connectat amb Tarragona, on ha començat el judici pel cas Inipro. Per les acusacions, és una trama de corrupció del PSC. Les defenses, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros al capdavant, sostenen, en canvi, que com a màxim hi pot haver alguna falta administrativa. Veurem què diu el jutge. I ens hem fixat en la importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys, que es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous. Tot això ho hem explicat a la primera hora. Ara, què més podem afegir, Joan Bota?
24: Doncs sobre el tema amb què començàvem, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP demanen la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions sobre aquests problemes amb la traducció del català al judici pel cas Roger Espanyol. També reclamen que el departament expliqui quines mesures s'han pres per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i per evitar que es tornin a produir situacions com aquests despropòsits. A Madrid, Isabel Díaz Ayuso relativitza que la venda de l'àtic hagi quedat deserta i no es recuperin més de 6 milions d'euros. Defensa que és un patrimoni que està en mans del govern madrileny i es queixa d'una persecució, diu, política. Mentrestant, la jutgessa mou fitxa i demana a la fiscalia si creu que pot investigar el govern d'Ayuso per malversació per aquesta polèmica compra d'aquest àtic. Ho ampliem des de Madrid. Tania Tàpia.
3: Acorralada per les preguntes i visiblement nerviosa, ha intentat justificar els problemes que tenen per vendre's l'àtic de luxe.
4: Está comprado y no es dinero perdido. Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
3: El seu govern el mantindrà a la venda de manera indefinida fins que arribi una oferta de més de 6,7 milions i es queixen que ningú el vol per la mala publicitat del cas. Ayuso no aclareix qui va ordenar la compra i es desentén de tot.
4: Se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está. Yo qué sé si la compra no la compra, a mi què m'importa?
3: L'última versió és que el volien com a residència ocasional d'autoritats. Ayuso nega, però, que fos per anar-hi a viure ella i ataca la premsa per no fiscalitzar, diu, amb la mateixa intensitat, el govern de Pedro Sánchez.
24: Més qüestions amb la perspectiva d'una guerra que no s'acaba i el petroli per damunt dels 100 dòlars al barril. Europa es prepara per una tardor de preus cap amunt i el govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que impulsi un impost europeu per gravar els beneficis extraordinaris de les companyies de petroli i gas. Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a l'arribada de la reunió de l'Eurogrup que se celebra a Dublín. Té el suport de països com Alemanya, Portugal o Polònia.
5: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
24: I fem precisament un apunt de mobilitat perquè a aquesta hora hi ha problemes per circular en alguns punts de la xarxa viària. Equip Viari, Maruz García.
6: Doncs sí, hi ha cua a la P7 entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès en direcció a Tarragona per un accident que talla un carril. A la sortida de Barcelona per la C58, un vehicle avariat a Montcada talla també un carril, provoca retencions des del Nus de la Trinitat, també afecta la B20, la Pota Nord, des de Badalona i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Es manté obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte els camions més pesants. D'altra banda, a l'aeroport del Prat es registren retards perquè a causa del mal temps es regulen els vols. I retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies a causa d'una incidència d'infraestructura.
23: Passant 4 minuts de les 3.
7: Dia amb Òscar Fernández.
23: És el Catalunya migdia, amb Òscar Fernández, que no s'ha pogut sentir quan tocava. Amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia, bona tarda.
25: Què tal, bona tarda.
23: La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia, bona tarda.
26: Molt bona tarda.
23: I el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial, bona tarda.
27: Bona tarda, Òscar.
23: Tot bé?
25: Molt bé, gràcies. Sí. Esperem que també tu.
23: Sí, de moment no tenim queixa, no? Més divendres, que segons com, per segons qui, o com és el cap de setmana, no sé si per tothom, però bé. El primer tema, ja sabeu, ens el proposen des de fora. I els divendres és l'Empar Moliner, qui ens el proposa. Bona tarda, Empar.
28: Bona tarda.
23: Tot bé, tu també?
28: M'ha agradat molt sentir IA a Òscar Fernández perquè justament aquests dies a Catalunya Ràdio demanen a les persones que fan programes que si fan servir l'IA que ho diguin.
23: Sí.
28: Que és una cosa...
23: El Catalunya Migdia no en fem servir, com a mínim, del que posem en antena. Una altra cosa és la feina dels periodistes a l'hora de documentar-nos, de buscar dades, etc, que aquí sí que alguna cosa fem, però tot el que emetem, per exemple, no hi ha cap...
28: El TAS Vertical no fem servir IA ni en farem servir per una raó. Perquè si féssim servir IA ens faria la feina i ens agrada. El que és bonic és buscar la documentació i, tot això, fer la feina. Mm-hmm. Si no, per què ho fem?
23: Clar. Molt bé, doncs escolta'm, has de respondre aquest correu, que ens l'han enviat
28: ja,
23: a tots
28: ells. Ja he respost.
23: Ja t'he vist, perquè...
28: Sí, és que he fet respondre a
23: tots. Allò que quan hi ha un correu a molta gent, normalment hi ha un respondre, i ell ha fet un respondre a tothom, i per tant tots hem rebut la seva resposta.
28: La meva resposta sobre
23: l'IA. Com a mínim no havies faltat al respecte a ningú, i per tant la resposta era...
28: Ah, no, sí, perquè hagués pogut passar...
23: Podries haver dit...
28: Aquests fills de puta...
23: Exacte, això no, va ser molt correcte.
28: Molt correcte per venir de mi.
23: Sí, perquè quan vaig veure i vaig pensar, ai, a veure, i no. passa el filtre.
28: Allò que t'han d'enviar un WhatsApp.
23: Sí, has enviat un correu equivocat.
28: Has enviat un correu equivocat, esborra corrents. Sí. Que, qui no ha enviat un correu equivocat i llavors què fa? Comença a omplir de text i text i text i text perquè aquell no el vegi. Perquè ja és tard.
23: Però no és això el que proposaves com a...
28: No.
23: La Isabel va fent cares, que no sé si és que li ha passat alguna vegada.
0: Dic que veig tècniques...
23: Veig que, veus que hi ha algú que li han passat diverses vegades i que, per tant, ja ha desenvolupat una tècnica alternativa.
0: Jo he de dir que quan rebo un WhatsApp que no és per mi, el primer que faig és una captura.
23: Per si de cas. Clar, perquè el pots desfer, sí, el WhatsApp es pot esborrar, diguem-ne.
25: A l'avantguàrdia és important fer tot això.
0: Home, no, és per tot. Per la vida, Pere, per la vida.
8: Però és important ser ràpid. Jo, en canvi, si rebo un WhatsApp que no és per mi, segurament trigo 3 hores en veure'l. O sigui que no...
23: Tenen temps d'esborrar-lo, editar-lo i a fer mil coses.
28: O no és per tu, però igualment et penses que sí, a l'on t'estàs.
8: Sí, però ja ho miraré. Sí. Sempre segueix la tècnica de si és important ja trucaran. És una tècnica molt antiquada.
28: Molt antiquada, és veritat.
8: Fins que la campanya Una secretària per Marcos triomfi. Però no sé per què.
28: Una IA
8: Salvem
28: per
8: les balenes, ha triomfat, però una secretària per Marcos no. No acabo d'entendre per què.
23: Aquesta campanya la fas tu sol.
8: Bueno, escolta,
23: veig poc,
8: la gent que es vulgui sumar. Jo crec
23: múscul aquí.
8: És una iniciativa humanitària que no ha tingut prou ressò, però no entenc per què.
23: Però si has de demanar firmes o alguna cosa de suport, veig poc múscul si estàs tu sol demanant-les. Vull dir que aquí et falta algú més que t'ajudi a la campanya, però vaja. Va, a veure, els temes.
28: L'únic judici que hi haurà per l'1 d'octubre, de tot el que va passar, l'únic judici s'està fent ara. És el judici a un home, que es diu Roger Espanyol, que va perdre un ull per una bala de goma. I quan sento l'expressió que estem dient aquests dies, judici per lesions, penso, lesions, quina paraula tan barata, no?, per perdre l'ull. El cas és que en el judici que es produeix a Catalunya, la víctima i els seus advocats s'expressen en la llengua de Verdaguer, o, si ho voleu, més contemporani, en la llengua de Guardiola, el català, que és la pròpia. Com que hi ha testimonis que són de fora de Catalunya, en general, policies o que no entenen el català, s'ha recorregut als serveis de traducció. Ara sentirem, si és possible, el moment en què l'advocada fa una pregunta a un testimoni que s'ha de traduir, i heus aquí que la traductora no en sap. L'advocada, per si de cas, li torna a repetir. I li ho repeteix, ara ho veureu, vocalitzant d'una manera tan bona que em temo que hagi rebut lliçons de la Marta Romagosa. O sigui, Marta Romagosa no vocalitza tant. Però d'on no n'hi ha, no em pot rejar.
9: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
10: Pot tornar a repetir la pregunta?
9: Si ell va participar...
10: Perdó, podria volver a repetir, per favor?
28: Li repeteixi res. Què ha passat, direu? Doncs us ho contesto. Els judicis, naturalment, calen traductors i de moltes llengües. Podria passar que es cometés un delicte, per exemple, a Barcelona, i que hi hagués un delinqüent catalanoparlant que hagués agredit un ciutadà rus i que el testimoni fos del Magreb i el còmplice fos del Pakistan amb un germà que hi era de Colòmbia. He dit que el delinqüent és català per no ferir susceptibilitats de ningú, que ningú es doni per ofès. Només estic fent una barreja d'idiomes. Caldrien traductors del català, de l'amazic, del rus i de l'urdu. Del castellà, no. En el cas que ens ocupa, l'empresa de traducció, que deu haver guanyat un concurs públic, és amb seu a Granada. La traductora, que jo diria que té accent rus, però no ho puc jurar, sembla que no sàpiga català, i es veu que sí que parla altres llengües útils en el món del judici, com el rus. A mi em sembla meravellós que en un judici pels fets de l'1 d'octubre, i havent-hi aquí tanta tradició d'escola d'idiomes i tants professionals de la llengua, canviïn una senyora a traduir que no sap traduir. Segurament el que va passar és que l'amo de l'empresa li va dir: Ninoshka, això és un nom figurat, vés tu. I la Ninoshka va dir: Yani Gabaru pa Katalonski, que vol dir no sé parlar català, això en rus. I ell li devia dir: tu ves que lo que no puedo hacer es enviarles el Google Translator, que para algo cobro. Ya verás que al ser un dialecto se entiende todo, Ninoshka.
23: Sobre això, avui el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han denunciat vulneració de drets lingüístics en aquest judici, per això que explicava l'Empara, Roger Espanyol. Les entitats qualifiquen d'intolerable que els advocats de l'acusació no hagin pogut preguntar en català a alguns testimonis de la Policia Nacional perquè la traductora no era prou solvent. Les traduccions jurades en l'àmbit de la justícia provenen de l'empresa contractada, com deies, pel Departament de Justícia de la Generalitat, que licita aquest servei cada any. És a dir, el departament contracta una empresa d'intèrprets i a partir d'aquí els tribunals demanen els traductors que necessiten en cada moment. Però aquesta empresa va enviar una traductora especialista en rus i en ucraïnès, no pas en català. La mateixa sala del tribunal va haver de demanar una segona traductora davant la incapacitat de fer la feina de la primera. Ara bé, la segona traductora tampoc no va ser capaç de traduir amb solvència del català al castellà. Per tot això, per exemple, Anaïs Franquesa, del col·lectiu d'advocats Irídia, que porta el cas de Roger Espanyol, demana al departament que prengui mesures perquè ahir en el judici es va vulnerar la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania davant de la justícia i també la Llei Orgànica del Poder Judicial.
1: És intolerable. O sigui, el departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser, que les persones no puguin exercir el dret de tenir doncs, la justícia en català. Bueno, si les persones no tenen el castellà, doncs aleshores doncs, que hi hagi una traducció simultània decent.
28: Ninoix, que traduzca lo que acaba de decir.
23: El Departament de Justícia diu que ha fet un requeriment a l'empresa que li presta aquest servei per aclarir de manera immediata aquest incompliment en el servei de traducció al català que presta als tribunals i li demana que garanteixi que el servei s'ajusta a les condicions del contracte. L'empresa contractada que presta el servei als òrgans judicials i a les fiscalies de la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet és Ofilingua. Aquí el Departament de Justícia ha adjudicat un contracte de 2,2 milions d'euros. No sé com ho veieu, tot plegat. La veritat és que els episodis que es veien ahir a la sala són absolutament surrealistes.
28: Mira, sort que el Papa Francesc, que és inviolable, perquè o sigui, si haguem buscar un traductor del llatí, això seria un drama. Vull dir que, sort, tenim sort.
8: Bueno, esperem que Ninoska, com a mínim, ja que no ha pogut desempenyar la seva feina en condicions, com a mínim, com la de la pel·lícula, trobi l'amor. Com Greta Garbo, al final fracassava en la seva missió, però trobava l'amor.
28: Sí. Estava o sigui, nerviosa, bueno. Pobra, és que no era culpa de l'Anna Mia.
23: M'han enxampat, eh? Jo havia dit que havia de traduir del català al castellà i es veu que no.
28: Llavors hi ha allò del currículum, no? Que dius, quantes llengües parles? I pam, pam, tots posem creuetes, eh?
23: I més a vegades, clar, amb llenguatge allò jurídic i judicial has de tenir una mica de...
2: Aquí la pregunta és quantes vegades s'ha donat això sense que ho sapiguem, perquè en aquest cas és un judici dels denominats mediàtics, precisament per al que assenyalava l'Empar, no? Perquè és l'únic judici o l'única causa que ha arribat a judici per l'actuació policial de l'1 d'octubre, però... Si el servei el donen a fiscalia, tribunals, guàrdies i tal, segurament hi ha moltíssimes vegades que molts advocats o detinguts o acusacions o defenses opten per passar-se del català al castellà precisament perquè el servei de traducció o no hi és o no dona les garanties.
28: Bé, i altres, en aquest cas s'han passat tots al castellà.
2: Per això.
28: Però imaginem-nos una persona que només parla...
2: S'ha de suspendre el judici, s'ha de suspendre. Cosa que evidentment redunda en la velocitat de la justícia, però en el cas del català, que precisament en el camp de la justícia és on és més residual el seu ús i que se suposava que era un dels objectius tant de la Conselleria de Justícia com de Política Lingüística aconseguir que es normalitzés, perquè no estem parlant de generalitzar, sinó de normalitzar l'ús del català de justícia, doncs no és una gran manera contractar amb empreses que no són capaces de donar aquest servei. Insisteixo, i no sabem les vegades que passa i que sí que es normalitza haver de canviar de llengua precisament perquè aquest servei no està disponible.
28: Jo també insisteixo en que quan diem fruita de quilòmetre zero, jo crec que les feines també han de ser molt de quilòmetre zero. Una empresa de traducció que està operant a Catalunya, havent-hi aquí tants professionals, potser hauria de ser d'aquí, no?
25: Però aquesta empresa a Granada pot tenir perfectament gent en aquí, no? Jo crec que, o sigui, això que hem vist o que estem escoltant ara i que ens recordes en pares, òbviament només pot generar perplexitat, hilaritat, estupefacció, el que vulguem, però la culpa aquí no seria ni tan sols de la situació de justícia, ni de l'estat espanyol, ni de res, sinó...
28: La culpa és de l'empresa.
25: No, per mi és la Generalitat...
2: Que fa el contracte.
25: Que fa unes bases de contractació que no són correctes. O sigui, no m'entra al cap que les bases de contractació no s'exigeixi que hi hagi traductors de màxima qualitat del català.
28: Evidentment que s'ha exigit, segurament, però estan incomplint el contracte.
25: Ho desconec, jo no sé com ha sigut les bases d'això, però per mi és increïble que es pugui contractar amb una empresa que no acrediti que té bons traductors de català pels jutjats de Catalunya. Per tant, ho desconec, no sé en quin moment es va fer aquest contracte, no sé, però la culpa, diguem, és nostra, per dir d'alguna manera, no? D'una administració que fa un concurs amb unes bases que, no sé, o no són clares, o no s'assegura que es compleixin, i per tant això no treu ni un gram d'hilaritat i estupefacció, però vull dir que té més fàcil arreglo que d'una altra manera. Un concurs amb unes bases clares i amb una rendició de comptes, doncs això haurien d'impedir un disbarat com aquest.
23: En aquest cas el que falta és el rendiment de comptes, perquè les bases en teoria hi són, perquè clar, el departament està dient, escolta, necessito d'allò de traducció i que em donis aquestes llengües, i segur que el català hi és. Ara, és evident que ningú no ha controlat que això s'estigués donant aquest servei, perquè la primera en què hem tingut un judici amb molt focus mediàtic, doncs s'ha vist que les traductores no eren capaces de traduir del català al castellà.
25: Clar, igual s'haurà d'acreditar d'una manera prèvia, d'una manera més fefaent, no? Si és un concurs de 2 milions d'euros, bueno, doncs entenc que hi pot haver perfectament una garantia prèvia de dir, bueno, per donar aquest servei en català, qui són els traductors que tens? Si tu estàs a Granada o on estàs, és igual. Qui tens a Catalunya per venir a treballar quan hi hagi un judici a Catalunya?
28: Si tu guanyes un concurs de 2 milions d'euros, has de tenir el nivell C.
25: Sí, però l'administració que convoca aquest concurs ho ha de garantir.
8: Per traduir això és que no estem parlant ni de nivell C. És a dir, estem parlant d'un
25: nivell... No, però s'ha de tenir nivell C2. És a dir, en quin la gent s'està jugant sentències judicials. És una cosa molt seriosa, això. O sigui, s'ha de tenir nivell màxim de traducció del català.
28: I també per respecte a la gent que fa traducció i interpretació, que són molts.
23: Òbviament. Deixem-me saludar la Ruth Carandell, que és directora de Plataforma per la Llengua. Ruth, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
23: Aquesta situació en el marc d'un judici, és a dir, en un moment de més de vulnerabilitat pels acusats, pels testimonis, pots estar nerviós, pots estar-te jugant doncs, una condena més dura o menys dura i vols expressar-te en la teva llengua, això passa habitualment? Pot passar? És comprensible que passi una cosa així, que no et puguis expressar en la teva llengua quan hi tens tot el dret?
11: Passa molt sovint, passa tan sovint que la gent ja ni es queixa, que ho dona per fet. I les queixes que nosaltres, per exemple, ens arriba al nostre saber de queixes, tenim inclús coaccions per als propis jutges perquè la gent canviï de llengua. I tenim també endarreriments judicials perquè es presenten en català els escrits. I tenim també dades, que comentau ara vosaltres que no se sap les dades, la mateixa Generalitat té penjat al seu portal web la dada de que el 80% dels escrits que es presenten en català exercint el dret a opció lingüística del procediment, doncs no respecta. Directament, de cada 100 peticions o demandes que es presenten per un procediment que es fan en català, doncs el 80%, 80, es tramitaran en castellà directament perquè així ho decideix l'oficina judicial. I això no és culpa de les empreses, sinó que és culpa de qui dissenya aquest servei, que és un servei que ve directament al servei de la justícia doncs, regulat i en un marc normatiu que afecta a tot l'Estat, que hi ha una llei, que és una llei orgànica del 2024, que és la llei de defensa, on diu que tots els intervinents en un procediment tenen dret a poder fer servir la llengua, sobretot si és la seva oficial, l'oficial d'aquell territori, però l'oficial d'un territori serveix per tot l'Estat, la seva llengua materna per garantir el dret de defensa. I això ve de les directives europees que s'han hagut de transposar a la normativa espanyola, que també ha fet que s'hagués de canviar la llei orgànica del poder judicial, i que, a més, dona una garantia suplementària per al cas que hi hagi alguna empresa que passi aquestes coses, que és que el mateix jutge pot, en aquell moment, habilitar qualsevol funcionari o qualsevol persona que cregui que pot... conèixer aquella llengua perquè aquell servei es presti, val? D'una manera correcta. I em sembla que saber parlar el català
12: doncs a Barcelona no sembla una cosa gaire difícil trobar algú en aquell moment que passés per allà, o que estigués treballant al propi jutjat.
13: El que diu el departament és que ara fa un requeriment a l'empresa per demanar-los què és el que ha passat, perquè clar, aquí és evident que en el moment en què es va fer el concurs, el departament demana que se sàpigui i que es pugui traduir del català. Aquí el que falta, per tant, és control per part del departament que allò que es va contractar en el seu dia s'estigui realment allò desenvolupant.
12: Poden faltar més coses, perquè depèn de com es liciti, tu pots demanar això a tots els intèrprets o pots dir que aquest servei te'l prestin, però tampoc sabem què va demanar el jutjat quan va demanar l'intèrpret, perquè si el jutjat no va explicar quina mena d'intèrpret necessitava, m'entens? És a dir, que també depèn de veure com estan elaborats els tècnics d'aquesta licitació. És a dir, que això és culpa de l'administració i culpa de l'empresa. Si l'empresa no ho ha fet, evidentment s'ha de sancionar, però des de la nostra experiència, amb molts contractes per moltes coses, la llengua doncs mai és pedra de toc per després sancionar les empreses.
13: I a més, en l'àmbit de la justícia, on ja sabem que és un dels grans àmbits en què el català està especialment en una situació de poca utilització.
12: Però és que ja us comento que si de cada 100 demandes que es vol començar un procediment en català, que es té tot el dret, la pròpia administració de la Generalitat, no?, quan el rep, ho tramita en castellà, igualment, el 80%, és a dir, tot això desincentiva. O com alguna de les queixes que tenim nosaltres, quan algú entra en una sala i el jutge li demana que canviï d'idioma, o aquest perquè és mediàtic de cas i s'ha seguit, però també n'hem tingut nosaltres algun altre mediàtic, a vegades, i no vull pensar que aquest sigui el cas, la llengua es fa servir també com un motiu més de punició en aquell cas concret, no? I que a alguns li fa hilaritat, però en altres doncs, ens frapa molt i ens afecta en allò més essencial que és a la llengua, no? com a dret humà de les persones.
13: Per cert, aquesta setmana ha quedat resolt un altre tema, en aquest cas, en un àmbit col·lateral de la justícia, com és el dels notaris. Per un cas d'un ciutadà que va haver de pagar doble perquè li fessin una escriptura en català.
12: Sí, la llei de normalització lingüística es diu que les notaries han d'expedir i d'atendre com a mínim en català, i que hi ha un dret d'adopció lingüística. Les notaries posen un cartellet a l'entrada, a vegades o a vegades no, i això va ser una cosa que nosaltres havíem demanat, però en aquest cas doncs, una família va anar a signar una compra-venda i ningú els hi va comentar res sobre l'idioma, i quan van ser a casa es van donar compte que l'escriptura que els havien donat era en castellà. I a sobre hi havia una fórmula que deia que se'ls havia deixat l'opció lingüística i que aquella era la tria que havíem fet. Van reclamar contra això, assessorats per nosaltres, i finalment es va requerir pel Col·legi Notarial a la notaria que a partir d'ara doncs, que els van recordar el que diu la llei, que és estrany també com això dels jutges i els notaris, no? que són els experts en lleis, doncs, que complissin això, però és que a més li van cobrar, com dius, dos cops per cadascuna de les escriptures quan van haver de fer-la en català. I vam haver de fer una altra queixa demanant que es retornés els diners, i aquest agost els hi van tornar finalment els diners. El problema de tot això és que tot això és com un problema estructural que el que fa és que tot sigui difícil, que costi i que un estigui disposat doncs, a plegar-se, a no defensar els seus drets lingüístics o viure plenament en català amb normalitat, que és el que et tocaria, no?, vivint a casa. Aquí ens anunciem és que, havent-se reconegut tot i havent fet rectificar la notaria, finalment no se'ls ha sancionat a la notaria per no haver complert el que estableix la llei. Com tampoc en aquesta investigació que parlàvem ara només s'investigui què és el que ha passat doncs, amb l'empresa, no? I no s'investigui de debò què és el que ha passat amb el propi departament, amb el seguiment del que és la contractació d'aquest servei o què ha passat en el propi tribunal per no garantir els drets dels ciutadans.
13: De fet, segons un estudi que vau fer vosaltres mateixos, el 70% dels notaris, 7 de cada 10, no donen als clients l'opció de poder-ho fer en català. Directament ja es van a la castellà directament, no?
12: Sí, és així. Això era el 2018, però veiem que no ha millorat almenys continuem tenint queixes, i jo que vaig participar en l'elaboració d'aquest estudi, que el fèiem al peu de les notaries, quan sortia la gent els hi preguntàvem en quina llengua us han fet l'escriptura? Deien en català, perquè ens atès en català, i quan l'obrien i la miraven del sobre deien, ostres, doncs la tenim en castellà. O sigui que la gent no era ni conscient, o sigui, ja no els havien donat l'opció, però no era ni conscient, perquè la manera com els havien atès potser els donava la sensació que tenien la documentació en una llengua que finalment tampoc tenien.
13: Ruth Carandell és directora de la Plataforma per la Llengua. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
12: A vosaltres, perquè us interessin aquests temes.
13: Bé, doncs són dos exemples dels dèficits que encara tenim en la utilització del català i del dret de la gent per ser atesos o per utilitzar la seva llengua en el tracte amb l'administració o amb els poders, per exemple, en aquest cas judicials, o amb els notaris.
2: I a més és que no avança, o costa molt d'avançar. Jo recordo fa mil anys, quan feia informació de tribunals, que fèiem notícia de cada sentència que rebíem en català, al marge del tema que fos, diguéssim. Simplement deies la primera sentència de lo penal, la primera sentència de l'audiència en català. I no s'avança, i quan s'avança, evidentment, com demostra aquest cas, s'avança amb grans errades o grans falles. Però insisteixo, aquí el més important no és només aquest cas, sinó quantes i quantes vegades, com deies tu, Òscar, en una situació de vulnerabilitat de la persona que està al davant de la justícia, s'opta per canviar d'idioma, per evitar, no sé si la represàlia, però segurament sí, evitar mals majors davant d'un tribunal.
13: Molt bé, doncs aquest és el primer tema que ens ha portat l'Empar Moliner. Empar, gràcies, bona tarda.
28: A vosaltres.
13: D'aquí a 3 minuts seran 3:45, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
14: Catalunya Migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
15: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
14: Entrades a auditori.cat.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Aquí el tens.
16: Ja?
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
18: A veure si s'ha entès.
16: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
15: T'esperem al Supercampus!
19: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
20: I supem a les millors taules del món.
19: En aquesta terra protegim i acollim.
26: Fem barri i fem pinya.
27: I fem i no deixem de fer.
29: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
30: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
31: Generalitat de Catalunya.
32: El govern de tothom.
14: Catalunya migdia.
33: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
34: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
35: No te la pots perdre.
33: Però si és brutal.
36: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
33: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
36: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
33: Nova temporada de la Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
36: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
33: Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
15: Avui, a partir de 3:45 del vespre, Espanyol Elx.
37: Penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè...
15: Els de Manolo González avui acumulen 3 derrotes a la Lliga i necessiten millorar.
37: No m'ha estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
33: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
15: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT. Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
23: 2:15. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Marcos Lamelas. De seguida anem amb més temes, però durant la tertúlia no han pogut aguantar els tertulians de parlar del cas Andic, que el tractaran àmpliament a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, que ahir ja van tractar-ho i que avui també el tractaran àmpliament, però ja sabeu que
2: puc
23: avui...
2: Puc manifestar la meva estupefacció per no tractar-ho aquí també.
23: Escolta'm, t'estic servint en safata que puguis dir el que et sembli. Ja sabem que avui La Vanguardia ha publicat que Isaac Andic es va mostrar interessat en una... tècnica, podríem dir, que s'havia utilitzat per part de la seva terapeuta, entre, en un altre cas, en el que per curar, diguem-ne, la mala relació amb una familiar, feia veure que el tirava per un barranc. Més o menys seria això.
2: Sí, sí, no, ja us he explicat tot, diguéssim. Demà explicarem alguna cosa més interessant.
23: Compte.
2: Sí, jo crec que el cas que té el perill de fer molt de, no?, molt de safareig, de barra de bar i de cigaló, per entendre'ns, s'ha de tractar, que no deixa de tenir aquest morbo, però sí que és evident que s'ha de tractar amb cura, perquè estàs parlant d'un delicte molt, molt greu, no? I precisament per la rellevància dels protagonistes, doncs suposo que crida més l'atenció, o té més interès. Però sí que és veritat que sobta veure com gent d'aquesta posició social i econòmica es posa en mans de terapeutes sense títol que posen sobre la taula una manera de sanar-se molt curiosa i que suposo que cap de nosaltres que estem aquí se'ns passaria pel cap solucionar els nostres problemes amb els primos, amb els pares d'aquesta manera.
0: Però són teràpies que no tenen cap mena de reconeixement científic, que no tenen cap mena de validació clínica ni mèdica, i que depenen de l'encant i la fascinació que pot generar el terapeuta i la seva capacitat de portar a persones amb problemes, diguem-ne, per camins, anem a dir-ho, estranys.
1: I teràpies molt cares, no? Tot i
0: bueno,
1: així...
0: Bueno, no especialment cara, eh?
1: No?
0: És a dir, estem parlant de 200 euros l'hora, que
2: Però el preu d'un psicòleg mena, normal tampoc és tan car.
0: El problema era aconseguir hora.
23: De la quantitat de gent,
0: problema,
23: de la quantitat
0: però increïblement no era que jo aquí te porto a un retiro i et cobro 5.000 euros. No. El problema era aconseguir hora, perquè era molt difícil. I perquè ella estava també a Suïssa i a Alemanya i estava molt sol·licitada, és a dir, sabia bellugar-se en una determinada èlit econòmica i patrimonial molt determinada, on ella acabava generant una sensació, diguem-ne, de necessitat i de producte escàs, que era ella mateixa, i llavors i era molt... Escolta, clar, és que estem parlant de qüestions que han sortit per aquest cas i que normalment no tenen transcendència perquè, en fi, la gent no acostuma a parlar d'això, però està allà i no era l'únic client de posició extremadament acomodada que recorria als seus serveis.
23: Recordem Julia Luderwald, és com es diu la terapeuta, que és veritat que ha sortit ara a la llum arran d'aquest cas, però que és veritat que era coneguda en aquestes esferes del poder adquisitiu de la ciutat de Barcelona, sí, on tenia molts,
0: és a dir,
23: molta
0: clientela.
23: Tu i jo l'hauríem
0: pogut pagar. És a dir, no estava al nostre abast. L'únic d'allò és que no ens hauria donat hora.
23: El Pere va fer encara, com ho hem dit, tampoc no entren els meus plans.
1: No entren els meus plans, però estic sorprès d'escoltant el Marcos. No?
0: No, bueno, escolta'm, tu i jo podríem comprar-nos un Ferrari? No. Hauríem pogut-nos pagar aquest servei d'èlit? Sí. Ens hauríem donat hora? No. Escolta'm, això és una altra manera de ser pobre.
23: Molt bé. Bé, en tot cas, és un cas que no para de sorprendre's amb nous girs i amb noves informacions que apareixen, desapareixen i que desmunten algunes de les tècniques dels uns o dels altres, tant de defensa com d'atac. Veurem com evoluciona. Insisteixo que aquesta tarda, a partir de les 4, el Francesc Garriga i el seu equip, a la tarda de Catalunya Ràdio, tractaran el cas àmpliament. I ens ha dit la Isabel García Pagán que demà a La Vanguardia tindrem alguna nova entrega. Per tant, són informació nova, eh, demà?
2: Sí, sí, sí.
0: En tot cas, sempre estem parlant, hem de dir-ho, d'informació conjuntural. És a dir, proves fefaents del que va passar, no. És una altra cosa.
23: Clar.
1: No, no estem encara amb instrucció, no?
13: Sí, sí. Passant 5 minuts de 2:15, us emplaço a la tarda de Catalunya Ràdio per sentir les novetats sobre el cas Andic. Nosaltres, més coses? Ja sabem que aquest 2027, l'any que ve, serà electoral. És segur que hi haurà eleccions municipals al maig, també durant l'any, sense data precisa encara, hi haurà una de les eleccions generals espanyoles. I això a Catalunya ja es comença a notar. Els líders espanyols venen a fer campanya ja des d'avui mateix. Santiago Abascal, líder de Vox, va ser ahir a Lleida, avui al matí ha fet un acte a Tarragona i després serà a Barcelona, en un acte a la Zona Franca. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, serà diumenge a Badalona, un lloc propici amb l'alcalde Xavier García Albiol del seu partit. I Pedro Sánchez participarà al tancament de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat del president Salvador Illa. Per tant, els líders dels tres grans partits espanyols seran aquests dies, aquest cap de setmana, a Catalunya, fent precampanya electoral. Encara no hi ha campanya, però, òbviament, tots els partits ja tenen la seva maquinària engegada. Gairebé 10 anys després de l'1 d'octubre, les estratègies dels partits han anat canviant. La més clara, la de Vox, que ahir mateix concretava Abascal a Lleida, ha canviat molt el discurs de Vox de l'època del procés a ara.
3: Polémica entre catalanes y castellanos ya no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilización y barbarie.
13: Vox, que ja ha esgarrapat molts vots al Partit Popular, es concentrarà en llocs on tradicionalment han votat els socialistes en les grans conurbacions urbanes. Per això, Núñez Feijóo intenta conservar els seus vots a Catalunya visitant Badalona, on crec que pot assegurar un bon resultat, i mentre que Sánchez, a la Festa de la Rosa, també sap que a Catalunya li és fonamental si vol un triomf electoral. Catalunya és la comunitat autònoma amb més vot i més població governada pel Partit Socialista. No sé com ho veieu, però fa pinta que des d'ara entrem ja en una mena de voràgine que ja no ens aturarem fins a l'estiu que ve. Com a mínim, si no va més enllà.
2: Jo crec que fa temps que estem en aquesta voràgine, com a mínim posant, no, els pilars per a aquesta campanya, i la primera finestra electoral que s'obre el 2027 és el febrer-març, de manera que tothom està intentant tenir tota la maquinària dels partits i tota la seva base mobilitzada per si s'ha de començar a córrer a l'esprint, no? Hem de tenir en compte que també dintre del PSOE els qui es presenten a les eleccions municipals i autonòmiques prefereixen que les generals siguin abans que les municipals i autonòmiques, que són al maig, o sigui que el percentatge d'interessats en que les eleccions siguin en aquesta finestra, doncs és molt àmplia, i la batalla a Catalunya és evident. Si els socialistes, si PP i Vox aconsegueixen arrossegar vot a Catalunya, vol dir que els socialistes el perden, i si Pedro Sánchez, a més de perdre vots per la seva esquerra, es queda sense el seu, no, el seu pal de paller electoral a l'Estat, doncs aquesta remuntada o la supervivència del seu govern o de la seva pròpia supervivència a la Moncloa és molt més complexa.
1: Sí, és exactament així, tot i que paradoxalment aquesta mobilització de les dretes que posen Catalunya en un punt, diguem, bàsic, és precisament el que també pot acabar d'afavorir una vegada més, el que és un fenomen que sol passar cada vegada que les dretes i les extremes dretes tenen possibilitat d'arribar al govern, doncs que qui xucla el vot útil a Catalunya per evitar això és el PSC, i per tant és una paradoxa que no sabem si pot tornar a passar. Òbviament Catalunya és la comunitat clau en aquests moments perquè hi hagi aquest govern que tenim. Si no fos per Catalunya, clarament ja a l'any 23 hi hauria hagut un canvi. I comentava, o sigui, estem ja en fase preelectoral. Tinc la sensació que tota aquesta legislatura és una legislatura en permanent mode preelectoral. És a dir, des del mateix moment en què es va formar el govern, es va formar en unes circumstàncies molt especials. No hi ha un bloc que dona suport en el govern de manera permanent com a tal. Es van posar d'acord per una investidura i per l'amnistia, i tota la resta, la sensació és de que és una situació preelectoral permanent en què per un cantó no es va acceptar ni tan sols la legitimitat d'aquesta nova situació i que per tant està en moda tombar el govern costi el que costi des del principi, i per l'altre no s'ha sapigut o no s'ha pogut teixir un bloc mínimament coherent que li doni, que garanteixi, diguem, una coherència a la legislatura. Per tant, estem en mode preelectoral, em temo que des del minut 1 després de la investidura de Pedro Sánchez.
0: Home, jo crec que el mode preelectoral començarà a partir de després de Nadal, que ara el que hi ha una mena de prescalfament, tenint en compte l'actual clima de polarització que es viu a Espanya. Per matitzar una mica, jo crec que és interessant veure que els tres partits que hem comentat, l'aproximació a la campanya és molt diferent. El PP fa una aproximació molt clàssica, en clau, sobretot de les municipals, és a dir, que vagi a Badalona, al principal alcalde, que té majoria absoluta, és a dir, Feijóo està pensant en les municipals, en millorar el seu posicionament en les municipals com una primera palanca perquè després això, per recollir fruits a les generals. En canvi, Sánchez juga la partida amb una maquinària del PSC molt important i molt poderosa, però que té problemes perquè ella remunti les enquestes, i que, per tant, aquí la clau, sobretot, és el PSC, com estava explicant molt bé el Pere, com principal suport d'aquesta legislatura, perquè sense el PSC aquesta legislatura espanyola no hi ha estat possible. Del tema de Abascal és molt interessant, perquè jo crec que a Catalunya farà el mateix que ha fet a la resta d'Espanya. És igual al candidat, és igual al discurs, ell arriba als jocs, l'important és la presència i l'important és l'hora de les canyes, especialment en públic jove, on bàsicament no és lo important lo que digui Vox, sinó aquesta alternativa on el discurs sembla com superat, no hi ha uns grans plantejaments ni ideològics, ni en contra del que diuen ells, ni de batalla cultural, sinó sobretot de presència, de normalització i de que és bo, normal i fins i tot contracultural votar a Vox i molt enfocat al jovent. Una cosa molt rara que a mi em sorprèn molt, però que, per exemple, Aragó li va funcionar molt bé.
13: Ahir Lleida tenia la plaça on es van sortir, la plaça Ricard Vinyes, que és una plaça cèntrica de Lleida, i estava plena, i no era ni un acte, ni un míting, ni no hi havia discurs. Era una... Era una atenció a la premsa, i en canvi va omplir la plaça.
2: El que passa és que el que està fent Vox també, i bueno, fan tots els partits a Catalunya, és ajustar molt les seves escenografies i els seus plantejaments. Vox fins ara era una anomalia, però a la resta d'Espanya ja està governant a moltes comunitats autònomes i alguns ajuntaments en companyia del PP.
0: I Europa és tendència.
2: De manera que què fa quan ve a Catalunya? Se n'oblida de l'enfrontament, deia, entre castellanos i catalanes, que és el que atia quan està fora de Catalunya, i se centra probablement en temes que frapen més actualment i surten com a principals, un dels principals problemes de la ciutadania, com és la immigració. De manera que obvia, diguéssim, el conflicte del procés i companyia i prefereix fer un discurs d'immigració. El cas d'Alberto Núñez Feijóo, a diferència de la resta de l'Estat, on governen gairebé totes les comunitats autònomes, aquí l'únic pal que pot ensenyar amb garanties és Xavier García Albiol. O sigui, és un senyor que es presenta a les eleccions municipals gairebé que amagant la marca del PP, però que guanya per majoria absoluta perquè ve a ser allò que denominem l'alcalde global, no? Diguéssim, que és aconseguir d'escombrar vots de totes les tendències ideològiques o de totes les tendències, no sé si tan ideològiques, com interessos ciutadans, no? I això és el que pot vendre Alberto Núñez Feijóo. No pot vendre el PP de Barcelona perquè van fer alcalde a Jaume Collboni. Vull dir que Alberto Núñez Feijóo va a Badalona totes les vegades que pot per presentar projectes de vivenda, per presentar projectes contra l'ocupació, per presentar projectes contra la multireincidència. I ara, de cara a les municipals, efectivament, el model que vol el PP a Catalunya és el de Xavier García Albiol. I van ajustant-se. Però sí que és veritat que al final acabes veient que el vot definitiu, diguéssim, el que faci decantar el vot de la ciutadania en unes eleccions generals, en l'àmbit d'aquests tres partits, pot acabar amb molta gent de socialista votant a Vox.
1: Sí, en tot cas, quan parles del García Albiol, a part de l'alcalde, diguem, el principal focus de poder municipal que tenen a Barcelona, és també el precursor a Catalunya d'aquest nou marc que ara intenta capitalitzar Vox quan diu civilització barbària, diguem, no?
2: Sí,
1: que,
2: sí.
1: En què els d'aquí, els occidentals, contra els bàrbars, que quan diu civilització barbària no sé molt bé qui és civilització i qui és barbària, no? Però entenc que ells se situen al camp de la civilització enfront de la barbària, i aquest nou marc és el nou marc, òbviament, en el que l'extrema dreta està aconseguint col·locar a molts llocs d'Occident, i que Catalunya, a part de tot això que hem comentat i que és així i que hi estic d'acord, hi ha un element bàsic, també, que és que hi ha aquesta emergència que detecten totes les enquestes d'Aliança Catalana, amb una bossa de vots que no són només que venen de Junts, com alguns els agradaria, sinó de tots els partits, que accepten aquest nou marc de civilització o barbària, i que, per tant, hi ha una competència aferrissada per tota aquesta explosió d'aquesta bossa de votants que, aparentment, bo, després veurem què passa, Aliança Catalana ni tan sols es vol presentar en unes generals. Per tant, aquí hi ha una... Mai hi ha, en unes eleccions, tan potencial votant per conquerir, perquè normalment a les eleccions ja s'hi arriba en què la majoria de gent té decidit el vot, després hi ha una franja d'indecisos, però si resulta que estem en un moment a Catalunya en què està emergint una força política que algunes enquestes li donen ja segona força o tercera, i que ve de només dos diputats del Parlament de Catalunya, és obvi que aquí hi ha una bossa de votants espectacular que accepten el marc de civilització o barbària i venen aquí, doncs, ja a competir, a part de totes les altres elements que hem comentat, per veure si aquesta massa de votants la poden xuclar.
13: Passa un minut de 3:15, ens queden 14 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida un altre tema.
4: Catalunya migdia.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
6: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: Ens ocupem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
29: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
30: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
33: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
15: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
33: Entrades a auditori.cat.
17: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
18: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
17: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
21: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
17: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
22: Me siento súper, me siento fantástico.
17: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
24: amunt,
17: però que al final són falses.
25: El rotllo, no m'agrada.
15: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
28: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
4: Catalunya migdia.
32: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
35: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
38: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
39: Podríem tenir son.
40: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
41: Mare, literalment.
39: Poques ganes de treballar.
41: És que tinc molta feina.
40: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
39: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalías.
42: Som pura cafeïna.
4: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
42: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
42: Som 3Cat.
0: D'aquí a 10 minuts seran les 4 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Marcos Lamelas. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris estan investigant la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia determinarà ara la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. Això ha tornat a fer queixar-se als funcionaris de presons. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a Catalunya Ràdio que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè, us ho explicàvem fa uns dies, es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, la presó de Quatre Camins, on s'ha produït aquest incident, és un dels centres que pateix més la sobreocupació per reclusos.
1: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb

0: d'aquest incident, d'aquest assassinat, de fet, que ha tornat a posar sobre la taula aquesta situació que hi ha a les presons catalanes.
1: Bueno, sí, poden ampliar les capacitats, però si fins i tot les que tenen previstes, com la de la zona franca, que era per tercer grau, resulta que van retardant també la seva inauguració, doncs el problema no fa res més que augmentar. També tenim un problema amb per què augmenta tant la població reclusa, o sigui, quina és la política, diguéssim, el càstig de delictes i com es gestiona perquè la població reclusa augmenti de manera tan exponencial en pocs anys. I, efectivament, si no es donen les condicions per tenir els presos, es posa en risc la seguretat de tots els treballadors. El fet de que no tinguin, o que evidentment estigui tan restringit a l'ús d'eines que siguin perilloses i que hi hagi molt més control, no evita que una persona que sigui violenta de per se no acabi posant en perill un company de cel·la o un treballador. O sigui que la solució és complexa i les ampliacions que s'estan parlant d'aquests centres penitenciaris actuals també s'ha de veure com s'ha de fer, perquè no pots començar a muntar barracots a les presons.
2: A veure, jo crec que hem de separar el cas del que ha passat a Quatre Camins, és a dir, un assassinat a la presó és una cosa que pot passar en una presó antiga, en una presó nova, en una presó poc massificada.
1: Totalment.
2: Llavors, separem. Una cosa és que necessitem fer un anàlisi sobre l'actual població reclusa i la capacitat que tenim de gestionar-la, i una altra cosa és aquest fet. I a mi m'agradaria molt, el primer de tot, perquè si tens presons, et poden passar aquestes coses. Si tens presons, pot haver-ne una fuga. Vull posar un exemple. És a dir, si tens 500 persones en una presó, hi haurà gent que estarà pensant en escapar-se.
1: L'últim que es va escapar s'escapava d'un restaurant.
2: Però és que
1: acostumen a escapar-se amb les visites mèdiques.
2: Efectivament, però és a dir, això... És a dir, llavors separem. Una altra cosa és, ens fan falta més persones? Sí. Perquè el gruix de la població reclusa que n'hi ha és per tràfic de drogues. I llavors, mentre que això continuï com està, que és, u, les drogues són il·legals, b, ens agrada molt consumir drogues, i llavors, escolta, escolta, Occident
0: Occident ens agrada. El sí, Marcos, escolta, és per una cara que li ha fet l'Isabel.
2: Isabel, és que ho sento.
1: No, aquesta
2: sento,
1: primera del plural m'ha sorprès.
2: No, bueno, escolta, perquè...
0: Parla per tu, és una mica...
2: Perdona, és que és així. És a dir, parlem d'Estats Units. Si volem sentir-nos còmodes, fem veure que això no passa a Europa.
1: No, Marcos, que tens raó,
0: I després que ho
2: hi ha un mercat. És a dir,
0: però després, que ho explicàvem l'altre dia, és a dir, si tu demanes que hi hagi un enduriment de penes i que, a més, per exemple, hi ha ara una sensació de que els multireincidents doncs, han de complir unes penes més dures, clar, això implica
2: que hi hagi més gent... Més penes per la marihuana. La marihuana s'està convertint en un problema d'ordre públic, d'armes, de cops entre ells, i s'ha dit, llavors, automàticament, això suposa, un cop que ho apliques, que augmenta la població reclusa. Les penes per drogues, a més, són per molts anys. Fins i tot complint la meitat, són 10 anys.
1: No, jo ho he dit al començament. El problema és que tota resposta a un fet de delinqüència o a una preocupació de criminalitat és augmentar les penes sobre els delictes, però i això fa augmentar la població reclusa. Però la situació exacta
2: és, els ciutadans occidentals comprem drogues perquè ens agrada prendre drogues i no ens podem enganyar. Aquí hi ha un mercat i per això hi ha gent que porta drogues. Hi ha gent que ven drogues i hi ha gent que guanya. Molts calés venen drogues.
3: Jo desconec si la base, diguem, de la població reclusa a Catalunya prové d'aquest àmbit en aquest percentatge tan important.
2: A Regne Unit, és a dir...
3: Jo personalment sempre... Jo estic totalment en desacord amb aquesta política general de la repressió, diguem, del que és el consum de marihuana. És un tema delicadíssim, no pretenc tenir raó, però hi ha també molta gent, molts experts que consideren que això és contraproduent en el sentit que està dient el Marcos, i que hi ha moltes altres drogues i coses que funcionen que són permeses i que, en canvi, això està també consumint molts recursos policials per una cosa que, a parer meu, no hauria de tenir l'atenció policial. Però dit això, desconec si el problema de les presons és aquest. Òbviament, risc zero no n'hi ha, però tot el que suposi massificació necessàriament implica un problema que pot ser de seguretat i de moltes altres coses i que, per tant, qualsevol societat ha d'analitzar com reduir aquesta massificació.
2: Per tant, fer més presons?
3: O fer més presons o, com molt bé apuntaves, a lo millor fer un debat ampli i rigorós.
2: Clar, però no pots plantejar-te tu sol a despenalitzar les drogues. És a dir, no pots plantejar-te com a país. És a dir, això requereix un enfocament molt més global. Pràcticament és un acord de la ONU, això. És molt complicat. És molt complicat. És a dir, i és el que necessiten països com Mèxic. És a dir, nosaltres pensem que tenim molts problemes, però tu imagina't Mèxic, que té pràcticament en aquest moment més de 10.000 morts a l'any. És brutal. És a dir, en Mèxic hi ha una guerra entre l'Estat i el narcotràfic, i l'Estat està perdent. I canvien els governs i l'Estat està perdent aquesta guerra.
1: Bueno, però és que allà també han perdut les presons, diguéssim. Vull dir,
2: bueno, han perdut, és un problema molt global. És a dir, tu, Espanya no es
1: però
2: pot fer
1: aquí,
2: un plantejament
1: que tu dius ràpidament aquí, fem més presons no, i tothom no. Voldrà que no la vol el seu pati al darrere. Ja està. I és que el problema també el tens aquí.
0: En tot cas, el debat sobre si s'ha de despenalitzar les drogues o no és moment ara, quan falten 2 minuts per arribar a les 4 d'un divendres de setembre, de fer-ho aquí al Catalunya a migdia. Queden 2 minuts, una mica més, per arribar a les 4. Queden 2 minuts, per tant, per passar el testimoni a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
4: Bé, de divendres.
0: Home, així rai.
4: No, vol dir que treballant igual que un dilluns.
0: Sí, home, clar, tens programa igual, no?
4: Per això.
0: Dura igual.
4: Exactament el mateix.
0: Veus? Nosaltres ja estem acabant, ja. Ja tenim el davant.
4: Et sents alliberat?
0: No. No, no, perquè en aquest programa tinc més feina, eh? No, això no s'acaba.
4: Però divendres, no passa res un divendres a la tarda.
0: No, mai.
4: Sí, que passen coses, perquè si passen les expliquem a la tarda.
0: Clar,
4: per tant,
0: tu mateix, si vas dir no passa res, enviaràs la gent a sentir música.
4: No, i al revés, avui, mira.
0: No, bé, a veure, explica, perquè la Pagant, la Isabel García Pagant, sí? Estava com indignada que no tractéssim a la segona hora del Catalunya Migdia molt més abastament el cas Antic.
4: És que ens hem repartit una mica amb l'Òscar.
0: El Garriga, amb la tarda, el tractarà llargament.
4: Hem fet una cimera aquest migdia amb Òscar Fernández, Joan Bota i Arnau Maimó per veure qui es quedava els nens al cap de setmana, que eren els temes més grossos del dia.
0: Això és com si fóssim una parella separada, i no és el cas.
4: Estem separats per una planta.
0: Sí, ja, però tenim molt bon rotllo.
4: Cas en dic, amb la Rebeca...
1: Ha sigut un passinxot d'audiència, això, eh?
4: Amb la Rebeca Carranco, novetats, no només novetats, sinó parlarem de la fuga que hi ha hagut avui a una presó catalana i d'un assassinat, vull dir que la cosa comença molt fosca, i després parlarem de carnets de conduir,
0: eh?
4: Tu, si et fessis l'examen avui, creus que el passaries a la primera?
0: Si sóc... mentalitzant-me que vaig a fer l'examen, sí. Si conduís com condueixo habitualment, probablement no.
4: Aquest serà un dels debats d'avui.
0: Podries haver convidat l'Empar. Fa més d'un any que ho està intentant. I
4: mira,
0: no se'n surt.
4: Que bona, és veritat.
0: Un dia va arrencar amb el freno de mà posat. Amb això t'ho dic tot
4: a
0: l'examen.
4: A mi m'ha passat algun dia sortir rascant, no passa res.
0: Sí, però era l'examen, eh?
1: A l'examen no pots fer-ho.
0: No, clar.
4: Bé, va, que diu que hem d'acabar. Ara ens hi posem.
0: De seguida, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Gràcies a l'Isabel García Pagant, al Pere Rossinyol i al Marcos Lamela. Fins la pròxima.
4: A vosaltres.
1: Adéu, bon cap de setmana.
0: Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, els informa Marc Güell. Plataforma per la Llengua denuncia que la vulneració de drets lingüístics als judicis és habitual. Ho ha assegurat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la directora de l'entitat arran del cas de Roger Espanyol, en què la traductora va ser incapaç de traduir al castellà les preguntes que es feien en català. Sentim Ruth Carandell.
2: Passa tan sovint que la gent ja ni es queixa, que ho dona per fet. I les queixes que nosaltres, per exemple, ens arriba al nostre saber de queixes, tenim inclús coaccions per als propis jutges perquè la gent canviï de llengua. I tenim també endarreriments judicials perquè es presenten en català els escrits. El 80% dels escrits que es presenten en català exercint el dret a opció lingüística del procediment no respecta.
1: Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català. Pel que fa a les demandes presentades en català a Barcelona, on es presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana. Més notícies amb la Montse Mir.
3: L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha fet la primera vista d'aquest cas sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC.
4: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: La líder socialdemòcrata de Suècia, Magdalena Andersson, ha rebut l'encàrrec de formar govern després del triomf de l'oposició de centre-esquerra en les eleccions legislatives de diumenge. Tot i que el nou Parlament es constituirà d'aquí 10 dies, no hi ha un termini per la presentació del nou govern. Els partits de l'oposició van obtenir un 49,5% dels vots, menys d'un punt per davant del bloc governamental del primer ministre conservador Ulf Kristersson.
3: Warren Buffett, l'inversor més famós del món, es jubila. Buffett, de 96 anys, ha decidit deixar la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. A la carta que ha enviat als accionistes, escriu que el temps sempre guanya, però que ha estat generós amb ell. Buffett va comprar fa 60 anys una empresa tèxtil en fallida que va convertir en la base per crear el seu imperi. Ha centrat les seves inversions en les empreses on hi veu un valor que li donen un avantatge competitiu a llarg termini.
1: I l'Ajuntament de Ribes de Freser, al Ripollès, recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en una part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent que arribin els nous filtres per canviar-los i normalitzar la situació. Girona, Maria Rovira.
5: Bona tarda. Mentre es fan les actuacions per tornar a tenir uns nivells d'arsènic inferiors al límit establert, segons l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, es recomana a una part del poble que no faci servir l'aigua de l'aixeta per l'ús de boca.
6: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans, En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
5: Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: És divendres, fem un cop d'ull a les carreteres. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Destaquem primer de tot que hi ha tallada l'autopista AP2 a la Bisbal del Penedès en direcció Lleida per un accident que provoca de moment 2 quilòmetres de cua. Recordem les alternatives en direcció Lleida-Saragossa, l'autovia A2 o si aneu cap a Valls, la C51. També hi ha aturades a l'AP7 a Gelida en direcció Girona per un vehicle avariat que talla un carril. També cues a la mateixa AP7 a Bellaterra de Santa Perpètua a Mollet en sentit nord i en direcció sud de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà i també de Martorell a Castellví de Rosanes direcció Tarragona. També s'aturen a l'altura de Gelida en sentit sud, al punt on hi ha aquest vehicle variat en sentit contrari. Destaquem també la cua a la ronda litoral de Zona Franca Vila Olímpica en sentit Besòs. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
1: Ara els esports, Joan Fitó.
8: L'Espanyol obre aquest vespre la setena jornada de Lliga a les 9 a l'RCD Stadium contra l'Elx. El partit el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Joan Garcia no s'ha entrenat aquest matí amb el Barça, per tant, tot indica que serà baixa demà al partit de Lliga al camp del Sevilla. El porter de Sallent tampoc figura a la llista de convocats de la selecció espanyola per als pròxims partits de la Lliga de les Nacions. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és precisament la gran novetat d'aquesta llista de Luis de la Fuente. També avui comença a disputar-se la quarta jornada de la Lliga Femenina amb el partit a la vegada Barça a partir de les 8. També aquesta Lliga Femenina, el Badalona Women, ha anunciat l'arribada de Kathleen Hendricks, extrem neerlandesa de 23 anys que arriba a Badalona cedida pel Twente fins a final de temporada. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep el Peñíscola a partir de les 9 en partit de la segona jornada. I en waterpolo, derrota del Sabadell contra el Brescia italià per 16-15 en el primer partit de la fase prèvia de la Champions masculina.
0: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La 49a cursa de carts de coixinets se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a Sant Just d'Esvern. La competició tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Pedró i el carrer Freixes, un recorregut de 600 metres. Les inscripcions estaran obertes del 5 al 25 d'octubre i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als carts de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 de la nit. L'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa. La cursa de carts de coixinets és una de les cites més arrelades del calendari local. La primera competició es va celebrar a la tardor del 1977 després que un grup de joves de l'agrupament Escolteria Martin Luther King comencés a baixar pel carrer Freixes amb vehicles artesanals. L'edició de l'any vinent serà la 50a i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions. Pel que fa a successos, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a la importació i exportació de cocaïna a diversos països europeus, en una operació que ha permès intervenir més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just i Màlaga. Segons ha informat el cos policial, s'han detingut 15 persones, de les quals 12 han ingressat a presó. La investigació, iniciada el 2025, va portar els agents fins a una casa de Sant Just, utilitzada com a magatzem de droga, on el 10 d'abril van localitzar 1.351 quilos de cocaïna. El mateix dia es van efectuar 4 entrades i registres en 3 habitatges i un taller de la zona de Màlaga, on es van intervenir 1.434 quilos de cocaïna, 800 grams de tussi, 2 armes de foc curtes, 4 vehicles i 3 motocicletes. I pel que fa a cultura, l'escriptora Mercedes Romero i Valero enllesteix la seva nova obra de ficció titulada Margot, un projecte literari que tindrà un dels seus escenaris principals a l'Ateneu de Sant Just. L'autora, que va viure al municipi durant la seva infantesa i va estudiar al Centre Madre Sacramento, ha passat pels micròfons de ràdio d'Esvern per detallar com aquest espai històric s'ha convertit en una peça clau de la seva narració. La trama de la novel·la segueix la trajectòria vital de la Margot, una dona que aconsegueix empoderar-se després d'haver superat una etapa marcada per l'assetjament escolar. Un dels passatges més destacats de la història se situa entre els anys 1985 i 1987, coincidint amb l'etapa en què la protagonista comença a descobrir les primeres festes d'adolescència i d'institut celebrades a la Sala Sant Justenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja hem arribat al divendres, ja hem arribat a la fi de la setmana, per tant això ja està feta, eh? Aquesta primera setmana de la nova temporada del Refugi ja la donem per tancada avui. Això, com vaig dir ahir, ha passat volant, volant, volant. Ja teníem ganes de tornar a estar aquí davant del micròfon. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim què farem avui. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Vertical Slide, amb el Xavi PSX. Seguidament, els sons de casa, amb la Montse Baqués. I posarem fi amb la tertúlia esportiva, amb l'Àlex Compte i l'Albert Miranda. I ara sí, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu.

El nou campament per a migrants habilitat al Port de Ceuta ja ha quedat ple el mateix dia de la seva obertura. Aquest matí s'han omplert les 1.700 places disponibles i encara queden unes 2.000 persones per reubicar, principalment als assentaments de les platges de Benítez i el Trampolín. El trasllat ha començat a primera hora del matí, després que ahir l'Audiència Nacional permetés posar en funcionament el campament. L'operatiu, però, ha viscut moments de tensió i descontrol. Algunes persones han començat a córrer per por a quedar-se sense plaça i la Policia Nacional ha hagut d'organitzar l'accés en petits grups per evitar aglomeracions. En alguns moments també s'han produït càrregues policials. Finalment, cap a 2:15 han començat a entrar els primers migrants al recinte del port, on se'ls ha identificat amb una pulsera i se'ls ha proporcionat aigua i menjar. Un cop assolida la capacitat màxima, però moltes de les persones que esperaven han hagut de tornar als assentaments. Els sindicats policials han denunciat la falta de previsió i asseguren que el dispositiu s'ha fet sense prou efectius ni planificació. El govern espanyol, en canvi, defensa que després dels primers moments de tensió, el trasllat s'ha desenvolupat amb normalitat. Per contra, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat l'operatiu de caos absolut. Ha reclamat el retorn immediat dels migrants i ha acusat l'executiu de no ser capaç de controlar la situació. La mesura no resol, per tant, la crisi humanitària a Ceuta, on milers de persones continuen vivint al carrer. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ha fet pública una memòria de 224 pàgines sobre la compra del luxós àtic de Chamberí que la Comunitat de Madrid va adquirir a l'abril per 6,3 milions d'euros a través de l'empresa pública Planifica Madrid. Els nous documents indiquen que l'immoble havia de tenir un ús institucional de caràcter residencial, tot i que inicialment l'executiu madrileny va assegurar que es destinaria a oficines i reunions. El conseller de Presidència, Miguel Ángel García Martín, ha explicat ara que l'àtic havia de disposar d'una zona de treball i d'un espai de descans i allotjament ocasional per a autoritats. La memòria que justifica aquests usos, però, està datada del 2 de juliol, 3 mesos després de la compra. La publicació de l'expedient ha revifat la polèmica i Ayuso ha insistit en que l'habitatge no és per a ella. La presidenta madrilenya ha assegurat, cito textualment, "No vull saber res d'aquesta història". I preguntada sobre la possibilitat que les mateixes autoritats de la comunitat poguessin utilitzar-lo, ha respost que aquesta no és la meva gestió. Els documents també revelen que el govern madrileny va signar el contracte per llogar l'immoble a Planifica Madrid el 28 de juliol i que només 2 dies després va comunicar que ja no el necessitava. Entremig, l'operació s'havia fet pública als mitjans. L'expedient també recull observacions de la intervenció sobre la insuficient justificació d'alguns aspectes de l'operació i continuen sense resposta 2 de les principals incògnites. Qui va ordenar buscar l'immoble i qui va prendre la decisió final de comprar-lo?

Novetats en la investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una nova testimoni ha explicat als Mossos d'Esquadra que Jonathan Andic, el fill d'Isaac, s'havia interessat per una polèmica teràpia que consistia a simular que s'empenyia per un barranc un familiar cap al qual es projectava odi. Segons publica La Vanguardia, ho ha declarat una professora d'anglès que col·laborava puntualment amb la terapeuta de Jonathan. La tècnica estava pensada inicialment per a un altre pacient i s'havia de dur a terme a Montserrat, amb la terapeuta simulant ser la seva mare al costat d'un precipici. Segons la testimoni, Jonathan es va mostrar molt interessant a presenciar l'exercici. La professora també ha explicat que va ser ella qui, una setmana abans de la mort d'Isaac Andic, va mostrar a Jonathan el camí de les feixades. Jonathan hauria tornat a la zona dues vegades més abans de recórrer-la, el 14 de desembre, amb el seu pare, que va morir després de precipitar-se per un barranc. Aquestes declaracions han aportat nous indicis a la investigació per un presumpte homicidi en què Jonathan continua sent investigat. La jutgessa també ha ampliat l'anàlisi del telèfon d'Isaac Andic a tot l'any 2024 i ha demanat informació sobre un viatge que el seu fill, Jonathan, va fer a l'Equador 4 mesos després de la mort del seu pare.

La Policia Nacional va intervenir el 10 d'abril 1.351 quilos de cocaïna en una casa de Sant Just d'Esvern, en el marc d'una operació contra el narcotràfic que ha deixat 15 detinguts, 12 dels quals ja han ingressat a la presó. La droga es va localitzar el 10 d'abril en un habitatge que l'organització utilitzava com a magatzem. Aquell mateix dia, la policia va efectuar 4 registres a la zona de Màlaga, on van trobar 1.434 quilos més de cocaïna, a més de tussi i 2 armes de foc. Segons els investigadors, la xarxa disposava d'una important estructura logística per transportar la droga per Espanya i altres països europeus. En total, l'operació va permetre confiscar més de 2.700 quilos de cocaïna i intervenir 29 vehicles d'alta gamma, a més de criptoactius, productes financers i béns immobles.

jornada de vaga aquest divendres a les biblioteques de tot Catalunya per reclamar millores en les condicions laborals. La mobilització, convocada per la Intersindical i la CGT, afecta biblioteques públiques i bibliobusos i inclou una manifestació unitària a Barcelona. Els treballadors denuncien jornades i horaris excessius, salaris que no reconeixen l'augment de funcions i problemes de seguretat davant episodis de violència verbal i física. També reclamen més recursos, el reconeixement professional dels tècnics auxiliars i un conveni col·lectiu per al sector. A Barcelona, el conflicte s'arrossega des de la primavera i la plantilla manté una vaga indefinida des del mes de maig. Després de 13 reunions, les negociacions amb l'Ajuntament i el Consorci de Biblioteques continuen encallades. Els sindicats ja han convocat noves jornades de vaga a l'octubre, novembre i desembre.

Les autoritats policials de Mèxic ja han detingut a Francisco Javier, conegut com el Trompas, el principal sospitós de l'assassinat de l'estudiant espanyola Claudia Tacoronte, de 21 anys. La detenció s'ha produït a Cuautla, la mateixa ciutat on dissabte passat la jove va morir apunyalada. La Fiscalia de Morelos l'imputarà per un presumpte delicte de feminicidi i demanarà una pena màxima de 70 anys de presó. L'arrest arriba 5 dies després del crim i després d'un operatiu conjunt de diversos cossos de seguretat mexicans. Tacoronte havia arribat a Mèxic a l'agost per fer un intercanvi universitari i és la quarta estudiant de la Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos, assassinada en només 7 mesos. I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. La cursa de karts de Coixinets tornarà a Sant Just el 7 i 8 de novembre. Les inscripcions s'obriran el 5 d'octubre i es podran fer fins al dia 25, mentre que la reserva de karts de lloguer començarà el mateix dia a les 12 de la nit. L'escolarització infantil al Baix Llobregat puja fins al 70,6% i marca un màxim entre els 0 i 2 anys. El primer cicle arriba a una taxa del 48,5%, per sobre de la mitjana catalana, mentre que els nens d'entre 3 i 5 anys es situa en el 89,8%. Una novel·la recuperarà les festes de l'Ateneu de Sant Just dels anys 80 a través dels records de Mercedes Romero. Margot recrea l'ambient viscut entre 1985 i 1987 i incorpora testimonis i vivències de veïns que van participar en aquelles trobades. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Luis de la Fuente ha fet pública avui la seva convocatòria per als pròxims compromisos de la selecció espanyola, amb Josep Martínez i Roberto Fernández com a principals novetats. El davanter de l'Espanyol, autor de 6 gols en aquest inici de Lliga, s'estrena amb l'absoluta, mentre que també tornen Dinhausen i Fermín López. En canvi, Gavi queda fora de la llista. Espanya, la campiona del món, disputarà 4 partits de la Nations League contra Anglaterra a Wembley, Croàcia a Sevilla, República Txeca a Oviedo i, novament, contra Croàcia a Split. I a la sub-21 destaquen les convocatòries del madridista Carlos Espí i del blaugrana Xavi Espart. I abans de l'aturada de seleccions, aquest cap de setmana encara queda una nova jornada de Lliga. El Barça visitarà demà a les 9 de la nit el Sánchez-Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries davant d'un conjunt andalús que també arriba en un bon moment de forma. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui a les 9 del vespre contra l'Elx a l'RCD Stadium, buscant refer-se de la derrota contra el Rayo. I el gran partit de la jornada serà el Metropolitano, amb el primer derbi madrileny de la temporada entre l'Atlètic de Madrid i Real Madrid. Els blancs intentaran esvair els dubtes amb el seu joc davant d'un dels seus màxims rivals. I setmana de gran premi a Àustria, MotoGP. Els pilots de motos viatgen al Red Bull Ring per disputar un gran premi més en el calendari, després de que Marc Márquez aconseguís la victòria a San Marino, en què es va col·locar líder de la classificació amb 274 punts, els mateixos que Jorge Martín. El de Cervera intentarà posar-se líder en solitari amb aquest gran premi. I en bàsquet, aquest cap de setmana es disputa a Badalona la Supercopa d'Espanya, el primer gran títol de la temporada. El Barça s'enfrontarà a les semifinals al València Bàsquet, vigent campió de Lliga, mentre que l'anfitrió, el Joventut de Badalona, se les veurà amb el Baskonia, campió de Copa. Els guanyadors de les dues semifinals es disputaran el títol diumenge a la gran final.

Ahir, com és habitual a casa meva, la meva germana va arribar de l'institut cap a les 3 de la tarda. Normalment, només arribar ens explica alguna anècdota amb una amiga o allò tan graciós que ha fet un company de classe. Però ahir va ser diferent. Va arribar enfadada, però també decebuda i trista. No perquè s'hagués enfadat amb un amic, ni tampoc perquè un examen no li hagués sortit com esperava, sinó per l'actitud generalitzada dels seus companys durant la classe d'Història d'Espanya. Ens va explicar que gairebé cap dels seus companys va voler participar quan la professora va intentar obrir un debat sobre el paper de les institucions que ens governen o sobre la valoració que en feien, per exemple, del fet de viure en una monarquia. En acabar la classe, la Sara, la meva germana, prou disgustada, va preguntar a alguns dels seus amics el perquè d'aquella actitud. I les respostes que va rebre encara la van amoïnar encara més. Em feia mandra, no sé justificar la meva postura. No vull opinar perquè simplement no en tinc ni idea. I tenint en compte que estan a segon de batxillerat i que, per tant, alguns d'ells ja podran votar a les pròximes eleccions, em sembla, com a mínim, preocupant. Però amb aquest text no vull atacar-los ni criticar-los, perquè el que va passar ahir en aquella aula no crec que sigui un cas aïllat. És el reflex d'una desafecció que fa temps que veiem entre una part dels més joves. Hi ha una falta generalitzada d'interès per la política i, sobretot, molt poques ganes d'aturar-se a pensar, a contrastar i a intentar entendre el perquè de les coses. I arribat a aquest punt, potser nosaltres, els mitjans de comunicació, també hauríem d'assumir una part de responsabilitat. Evidentment, no estem aconseguint seduir els més joves perquè siguin crítics i perquè vagin més enllà d'aquell titular que els apareix al TikTok o perquè qüestionin o contrastin el que diu aquell guru polític de les xarxes socials. I no em malinterpreteu, no vull imposar cap pensament, sinó que crec que hem d'esforçar-nos molt, molt més, a donar-los les eines perquè pensin per ells mateixos, perquè qüestionin i també perquè contrastin i siguin capaços de defensar allò que pensen. No en favor del meu posicionament, en favor de la democràcia i de l'esperit crític.

I avui anem amb una cançó que ha sortit fa ben poquet i que ja s'ha col·locat al capdavant de tots els rànquings. Parlem d'una col·laboració inusual que barreja el reggaeton, l'underground i els sons del pop. La cançó ens parla d'aquelles persones que, per molt que ho intentem, no aconseguim treure'ns del cap. D'una relació que potser ja s'ha acabat, però on l'atracció i els sentiments continuen intactes, fins al punt de no saber si val la pena intentar oblidar algú que encara desitgem tenir al costat. La lletra relata molt bé aquesta contradicció entre saber que hauríem de girar full i continuar esperant que l'altra persona torni. Perquè estimar algú pot ser molt fàcil, però deixar-lo enrere pot ser terriblement complicat. Darrere d'aquesta cançó hi trobem la unió de tres artistes de procedències i universos musicals molt diferents. Una de les grans figures de la música llatina actual comparteix protagonisme amb dos noms de la nova escena alternativa espanyola, en una col·laboració que està trencant esquemes. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 7 d'agost de 2026. La cançó forma part de l'àlbum No me arrepiento de sentir tanto. I la cantant principal és coneguda com la Bichota. Què? Com ho tenim això? Doncs va, ara sí que soni Baby Now, Baby Wow, de Karol G, Rusowski i Judeline.

Doncs un tema molt especial on veiem a la Karol G explorant sons diferents amb dos artistes d'aquí, de casa nostra, dos artistes espanyols que estan destacant molt per la seva originalitat. M'ha agradat a mi aquesta col·laboració. I a vosaltres, què?

0: Molt bona tarda, Xavi. Què tal? Com estàs? Quant de temps?
1: Bona tarda, Jaume. I bona tarda a tots, Sant Just. És veritat, quant de temps? Tu, un estiu sencer.
0: Sí, sí, fa, doncs, això, un mes i mig, no? Gairebé, que no ens vèiem. I, escolta, ja tenia ganes també de tornar-te a tenir per aquí, Xavi.
1: Doncs jo també. He passat un estiu fantàstic, unes vacances molt intenses i molt boniques, però molt també tenia ganes de venir aquí a fer ràdio i continuar les nostres xerrades amb els desenvolupadors que fan videojocs en català.
0: I tant que sí, que a més estem aprenent moltíssim. I escolta, si podem posar el nostre granet de sorra a divulgar una mica sobre videojocs en català, doncs ho fem, no, Xavi?
1: Doncs sí, que sí que s'ho mereixen molt, molt i molt.
0: Ah, exacte. Per tant, un estiu correcte, Xavi?
1: Sí, sí, sí, molt content. Molt familiar i molt content, sí,
0: molt
1: sí.
0: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, si et sembla, anem a Parteca avui, de què ens toca parlar.
1: A veure, començo fort, ja t'aviso, Jaume, perquè vinc amb una pregunta, és que no pot ser d'una altra manera.
0: Quan ja em dieu de fer-me preguntes a mi, ja començo a tremolar.
1: Tremolo una miqueta. Bé, és innocent, però a veure com l'encaixes. Tu lligues molt, Jaume.
0: Això no està bé que ho digui jo.
1: Vinga, va, jo que estàs, tio, és un tio molt popular, tio. Fixa't en Instagram, tio, estàs a tot arreu, periodista del Barça, vens aquí a la ràdio, tio, estàs a tot, no sé, tothom et coneix.
0: Xavi, no em queixo, et diré que no em queixo.
1: Val, està bé.
0: No em queixo.
1: Està bé. Ja t'he de fer una pregunta, no? Si ho fas servir tu o coneixes algú que ho faci, no? Aquí al jovent, no? O sigui, ens portem 30 anys de diferència, però aquestes apps que hi ha ara per lligar i per tenir cites i d'això, tu en coneixes alguna o no?
0: No, sí, en conec les típiques, no, del Tinder, i ara el Hinge s'ha posat de moda, Xavi.
1: Hinge?
0: No sé si el coneixes, aquest.
1: Ostres, no,
0: s'ha posat de moda, però t'he de dir que no sóc usuari, No sóc usuari.
1: Val, però s'ha normalitzat bastant, no? El fet de fer servir aplicacions per conèixer gent, per tenir alguna relació amorosa o una amistat una miqueta així més intensa.
0: Tinc molts amics que estan en aquestes plataformes i ara potser en algun moment jo també me la vaig crear. Sí. Però ara mateix no m'hi trobareu.
1: Bé, està bé.
0: No m'hi trobareu, però escolta, que hi ha gent que està trobant l'amor de veritat, en aquestes aplicacions.
1: No, i està molt bé, i a més, jo t'he de dir que això ha creuat la frontera dels videojocs, també.
0: Mm-hmm. Ah, sí?
1: Perquè...
0: O sigui, aquestes preguntes van relacionades amb un videojoc?
1: Totalment, Jaume. I és que avui, concretament, avui he parlat d'un nou gènere de videojocs que es diu Dating Simulator.
0: Dating Simulator.
1: Que és un simulador de cites, de tenir cites, sí, de provocar cites i de trobar l'amor de la teva vida o de tenir una relació amb aquella persona especial.
0: Que dating és això, tenir cites.
1: Exacte.
0: Una date és una cita, per tant, el nom és fàcil, eh?
1: Això mateix. Llavors, avui relacionat amb els Dating Simulators, no, parlarem amb un estudi català que ha fet un videojoc en català, també molt peculiar, ja ho explicarem al final, de simulador de cites.
0: Vale,
1: però abans, com diu l'home del temps de Fuet, context. Sí? Així que explico una miqueta què és el Dating Simulator, si
0: exacte,
1: et sembla.
0: Explica'ns una mica això què és, perquè hem dit que és un simulador de cites, però per trobar l'amor amb qui? Amb la màquina? Amb una persona per mi? Què significa tot això?
1: Tot vol humà. Però bueno, expliquem, perquè en el món dels videojocs té una història que, a més, val la pena ser explicada. A veure, hi ha videojocs en els que has de salvar la humanitat. Però d'altres, és on has de derrotar un exèrcit alienígena. I després hi han els Dating Simulators.
0: Que potser és encara més complicat, Xavi?
1: Doncs sabem que...
0: Això de lligar o que de salvar el planeta.
1: Sí, a vegades donen més ganes de ficar-se al cap contra una legió d'alienígenes que
0: exacte.
1: D'aconseguir aquella persona especial, no?
0: Sí.
1: Doncs aquí la missió és més complicada, és aconseguir que una persona t'enviï l'emoticona d'un cor en lloc de... Estàs de broma. Els Dating Sim són videojocs centrats en les relacions, les cites i, sobretot, en prendre decisions que en poden fer que un personatge s'enamori de tu o que et posi en aquella zona d'amics que no és el que tu volies, però som molt amics, no?
0: Els friendzones,
1: Exacte.
0: Sí. On no volem caure mai.
1: Doncs no, hi ha moments en què parlo del món. A veure, i com dèiem, no? És que és una experiència molt realista. El gènere té els seus orígens al Japó dels anys 80, però és durant el 90 quan comença a agafar forma de veritat. Un dels primers títols importants és Dokisuei, que amb el meu fatal japonès segurament ningú haurà entès el nom del videojoc, però és un videojoc que es va fer el 1992, tot i que el gran salt arriba amb Tokimeki Memorial de Konami el 1994, que juraria que aquest videojoc ja hi era per la PSX. I aquí ja la cosa es complica. Perquè, a veure, ja no n'hi ha prou en parlar amb la persona que t'agrada. Aquí has d'organitzar el teu temps, estudiar, fer esport, millorar les teves estadístiques. Bàsicament, és un simulador de vida adolescent on, a més, tens l'objectiu de no acabar ben sol. Amb els anys, la fórmula es va començar a barrejar amb tota mena de gèneres. Els videojocs Persona va convertir les relacions socials en una part fonamental del seu RPG. O Asakura Wars va combinar les cites amb aventures i combats. I després van arribar autèntiques bogeries com Hateful Boyfriend. Que sí, sí, era un dating simulator on les teves possibles parelles eren coloms.
0: Coloms, eh?
1: Sí, sí. Com tu ho sents?
0: Home, no em sona molt bé, t'he de dir, eh?
1: És que ha arribat el moment de que... De que el Didi Simulators ha d'anar a un eslaó encara més amunt. Però no acaba aquí, eh? També tenim Doki Doki Literature Club, que agafa totes les convencions del típic joc de cites i les porta cap al terror més psicològic. I és que aquesta és una de les gràcies del gènere actual. Ja no es tracta simplement de conquistar un personatge. Els dating sims poden parlar d'amistat, de solitud, identitat, relacions tòxiques, expectatives socials, o bé, o simplement ser una animalada, no? El que se li acudeixi al desenvolupador. I aquí arribem al present, perquè avui el gènere continua ben viu i s'ha barrejat amb RPG, simulació, terror, comèdia, i fins i tot tenim desenvolupadors que han decidit agafar el concepte de simulador de cites i preguntar-se: i si en lloc d'enamorar-te et maten?
0: No, és prou diferent, això, eh?
1: Doncs d'aquí surt Dating Simulator. Perquè al final, l'amor és com un videojoc. Tries una opció, esperes que sigui la correcta, i quan t'equivoques, no sempre tens el quick save. I avui, Jaume, a qui entrevistarem serà a Coulomb Games.
0: Ah, mira, això que em comentaves abans dels coloms.
1: Ahí està, Coulombs, eh? És Coulomb. Que ara li hem de preguntar. I què han fet al videojoc, aquest dating simulator que es diu Dating Kimulator, Kimulator, no és fàcil de pronunciar, eh? I els hem d'explicar a què ve aquesta bogeria, aquesta dolça bogeria inspirada entre l'amor i els crims. Vale. I per fer-ho tenim el seu fundador, l'Unai Estavillo. No sé si el tenim a l'antena.
0: Hola, Unai.
1: Unai, bona
2: Hola,
1: tarda.
2: Hola, bon dia.
1: Ei, Unai, bona tarda. Què tal?
2: De conya.
1: Molt bé, escolta, Unai, ara estàvem fent aquí una repassadeta sobre els dating simulators. Hem arribat fins al dating Kimulator. I, ostres, i diem, entrevistem a Coulomb Games. Un nom curiós, no?, per l'empresa.
2: Sí, una mica. Bueno, em teniu a mi, que soc l'Anna Estrella, i a la Núria Antonell, que està aquí al meu costat.
1: Ah, la Núria també hi és, fantàstic. Bona tarda, Núria.
2: Hola. I Coulomb Games, clar que em diu el nom, és Coloms, de l'ocell en català, i està amb dues O's, perquè si ets anglès i pronuncies colom amb una sola O, dius colom, però si ho dius amb dues, ho dius correcte, com ho diem els catalans, colom. O sigui que hem decidit agafar aquest nom perquè semblava divertit entre nosaltres.
0: Home, i tant, i ho és, escolta, a més, cool és guai, no? Doncs mira, els coloms guais, està ben pensat, i tant que sí.
1: Sí, a més, ostres, jo crec que són, a la ciutat de Barcelona, si més no, són els ocells més odiats de tota la ciutat, però veig que vosaltres els hi teniu bastant apreci, eh?
2: Bueno, és que els coloms sempre són animals molt maltractats. Els venien de que els havíem cuidat nosaltres, els havíem domesticat nosaltres, i llavors hem decidit abandonar-los. Una mica com el gènere dels visual novels, que és un gènere que adora molta gent, però que dins dels videojocs està una mica maltractat.
1: Sí, això penseu? Han estat maltractats?
3: Sí, sobretot crec que en el conjunt d'Espanya, de Catalunya, crec que no se li dona gaire importància a jocs que sembla que tenen un públic femení molt més gran.
2: De fet, inclús a Twitter, i això és molt habitual veure missatges de gent dir, com en diuen, Ichio Slop,
3: sí,
2: que bàsicament vol dir Bessura d'Ichio, que es refereix a tot aquest gènere que està creixent i és molt fervor de visual novel, bueno, una mica més especial.
1: Ja. Yeah. Escolta, vosaltres, com a Coulomb Games, quant de temps fa que esteu junts? Quants anys fa que treballeu, vaja?
2: Ara fem 2 anys de cara al públic i 3 anys de manera oficial. És a dir, fa 2 anys que entro a la primera part de Dating Simulator i fa 3 anys que treballem junts.
0: I sempre des d'aquesta dupla, eh? Vosaltres dos.
2: Bueno, ara hi ha més gent. També hi ha un company nostre que es diu Martí, que és de Barcelona, i ara treballem amb gent de tot Espanya, hi ha col·laboradors dels Estats Units, gent de Brasil, gent de França, treballem amb molta gent diferent.
0: Vale, vale, vale.
1: Una i Núria, aquí com estàvem explicant, no, en Dating Simulator, els videojocs de Dating Simulators, no, venen a ser videojocs en els que s'estableix una base en el que el protagonista ha de crear relacions amb altres persones, no, que venen a ser romàntiques. Però vosaltres heu fet una mica de gir de guió, no? Heu afegit un toc personal molt peculiar. Ens ho podeu explicar a la gent que estigui una mica fora de lloc i que desconegui el que és en Dating Simulator?
2: Sí. Bàsicament, nosaltres volíem, des d'un principi, les visual novels és un gènere que fa molts temps que ens existeix, hi ha molts tropes, moltes coses que es solen repetir, i volíem fer una cosa que ho fes una mica especial i vam decidir que el nostre tret diferenciador seria que va de sortir amb assassins en sèrie. És a dir, hi ha tres rutes principals i tots ells són assassins en sèrie d'aquesta manera. Sé que això és una cosa que normalment fa por a molta gent, perquè dius, sortim assassins en sèrie, això és de bojos, però en realitat és un joc que és altament comèdic, o sigui, ho posem a broma absolutament tot, hi ha un humor negre tot el rato, hi ha escenes extremament traumàtiques acompanyades d'humor negre, i la idea és que el joc entén que la situació que estàs vivint és molt absurda. De fet, al principi del joc tens l'opció de marxar i trucar a la policia i et dona un final dolent en què diu que la protagonista ha sigut feliç i que ha pogut viure una vida plena, i això el joc ho considera un final dolent perquè entenem que és completament absurd i que no s'agafa per enlloc, i llavors els jugadors també ho entenen.
1: Clar, el final dolent és que la protagonista té una vida feliç, però el que ens interessa és que es capfiqui dins d'aquesta història tan pertorbadora, no?
2: Exacte.
1: Els Dating Simulators, no? Com dèiem, que bé, ve a ser, amb tot el respecte del món, un joc una mica de nitxo, però tota aquesta feinada que li esteu dedicant a Simulator, entenc que ve perquè vosaltres heu sigut uns grans aficionats a aquest gènere de videojoc, no?
2: Bueno, depèn de qui li demanis de l'equip. Et passo la Núria.
3: Sí, jo en el meu cas, sí. És un gènere que vaig entrar quan tenia 13-14 anys, amb un videojoc molt popular a França, i els típics que venen del Japó, l'únic que estaven centrats com en temes més seriosos, no s'ho passien tant a conya. I amb el temps, amb l'Una i ens vam trobar, vam estar el mateix, i volíem treballar junts, i jo tant sí com no volia fer un joc otome, un Dating Simulator, i l'Unai va pensar, mira, per què no?
2: Jo volia treballar amb la Núria, i com que no es volia fer Dating Simulator, es va tocar.
1: És això, no? O sigui, que o fem un otome o no puc treballar amb la Núria, era això, oi?
2: Unai? O fem un otome o podem buscar una idea diferent que sigui un otome, si vols.
3: Em va sortir
2: molt. I a mi, que era un gènere que... I a mi m'agrada molt els videojocs, el meu joc preferit és Metal Gear, que és una cosa que és dràsticament diferent. I quan es va començar a parlar del tema, a mi sempre m'agrada molt la comèdia en els videojocs que tu jugues per passar-ho bé. Hi ha molts videojocs que jugues i et fan pensar molt sobre la vida, sobre les conseqüències. Hi ha molts serious games que són absolutament traumàtics.
1: Sí.
2: I a mi m'agrada entrar a un videojoc, ignorar la vida durant mitja hora i ser feliç. I va començar a ser un joc molt seriós, i a mesura que escrivíem junts, se'ns va venir la tonteria i es va anar girant cap a una altra banda.
3: Sí, però tot i ser un joc que toca bastant de comèdia, hi ha molta gent que està parat a pensar en els temes més seriosos que toquem, sempre des de l'humor, i arriben a conclusions una mica més sèries sobre la seva vida, amb tema amistats, amb tema relacions personals...
0: Us han arribat, per tant, experiències d'aquest tipus, de jugadors?
2: Hòstia, hem tingut experiències des de persones que... Perquè nosaltres parlem molt de la cultura incel, de les relacions d'amistat horribles... Gent que se n'ha donat compte, gent que estava molt deprimida i que el joc l'ha ajudat a passar la depressió, gent que tenia problemes molt severs i que van solucionar-los gràcies a que, senzillament, aquell dia va sortir un episodi nou i els va ajudar a pensar en coses diferents. La veritat és que hem rebut cartes de fans, inclús missatges de Twitter, que, bueno, de plorar de llàgrima viva a l'oficina de llegir coses que ens explica la gent.
3: Ajuda molt als fans prendre els problemes de broma.
0: Vale.
1: Ostres, o sigui, heu ajudat a videojugadors, no?, que han fet servir el Dating Simulator a enfocar el que li estava passant amb ells mateixos, no? O sigui, han vist en el videojoc situacions que a ells també els estaven patint i els hem pogut donar forma, els hem pogut donar una imatge i llavors poder actuar davant d'això.
3: Sí, bé, és que moltes de les escenes o dels temes que tractem Dating Simulator, n'hi ha molts que no, òbviament, que no són personals, com per exemple els destinats o fins en sèrie, però els temes més socials són coses que tant l'Unai com jo hem viscut, i que, esclar, si s'escriuen des d'un punt de vista tan realista, viscut des de l'experiència, és normal que molta gent l'enganxi de prop, que s'hi relacioni bastant.
0: Clar, perquè al cap i a la fi, el vostre videojoc també és una mica una paròdia, no?, de tot aquest mercat de cites que hi ha en l'actualitat. És també una mica una crítica cap a aquestes aplicacions?
2: Jo crec que crítica no. Jo crec que Dating Simulator és un homenatge als videojocs que ens fan sentir que ens estimen durant uns minuts. És un homenatge a tot això, que de vegades se n'enriu, evidentment, perquè hi ha moments que són molt... Hi ha el típic episodi de platja, hi ha moments que són molt tradicionals, tant en l'anime japonès com en els videojocs, i ens n'enriem una mica, però Dating Simulator ho fa sempre des del respecte de que gràcies a aquests videojocs molts de nosaltres hem pogut desconnectar del que passa dia a dia, i o sigui... Se n'enriu, però i em fa paròdia, però al mateix temps des de l'absolut respecte de que gràcies a aquesta gent estem on som.
1: Abans heu comentat que heu tret episodis nous. Bueno, jo sé que el videojoc és episòdic, no?, i que es va actualitzant, perquè, clar, ara potser estem parlant aquí en l'emissora sobre Dating Simulator i la gent es pensa que és un videojoc que té un principi i un final, però ho teniu organitzat d'una manera una mica especial. En voleu parlar?
3: Sí, com molt bé has dit, creiem un episodi per mes. Això vol dir que durant cada mes fem preproducció, producció i postproducció. De fet, ara mateix estem davant d'una pantalla i estem a la línia 636 del nou episodi que estem escrivint. doncs, pel que fa a la part d'art, jo començo a dibuixar les sprites necessàries a principi de mes, amb els outfits que corresponen. Amb l'Unai comencem a escriure també, aquest mes anem una mica tard, i després fem la part d'animació, l'Unai és el que fa la part de programació i en Martí fa la part d'animar els personatges amb els outfits i tot el que necessitem. Ho fem tot una mica a últim moment, no, però anem collets cada mes.
2: Sí, perquè a més treballem altres feines, també.
1: Sí, no? I vida, no? O sigui, altres feines i la vida de cadascú.
2: No, vida fa temps que no, Tito.
1: Ah, no, això ja no, eh?
0: Clar, no, realment no. Sona que és molta feina perquè és cada mes. I quants mesos porteu traient episodi cada mes?
2: Mira, perquè tu vegis, hem fet 28 episodis.
0: Uau.
2: dels quals no hem fallat ni un sol mes.

0: vam anar, va venir l'altra persona a l'enterro a donar suport i tot, i mentre estàvem allà a l'enterro estàvem parlant de com faríem que el que ens estava passant a l'enterro relacionar-ho amb l'episodi. I vam començar a escriure l'episodi allà mateix.
1: Oh, hi havia coses molt surrealistes i dèiem, això quedaria molt bé l'episodi.
2: Implicadíssims, ja ho veig, eh?
3: Clar, ara entenc lo de no hi ha vida, eh? Ja sí. Ho entenc ara.
1: Bueno, és el bo que té treballar amb els teus millors amics, no? Que no, no t'has de moure gaire per socialitzar.
2: Jo, que maco.
3: Això és veritat, això és veritat. Això és veritat.
2: Una cosa, que, Jaume, atén a això, perquè el videojoc és gratuït.
3: Ah, que tota aquesta feina és gratis, eh?
2: Sí, el Dating Emulator, tu te'l pots descarregar. On el podem trobar, per cert?
1: El teniu a Itch.io, a Epic Games, si algun dia em diverteixo, a Steam i a la Play Store.
2: Vale. I o sigui que es pot jugar pel mòbil.
1: Sí.
2: I llavors tu comences a jugar i és gratuït. Fins a quin punt és gratuït?
1: Tot el joc sencer és gratuït. L'únic que és de pagament, que és on fem nosaltres per poder subexistir, són que hi ha trames secundàries que són completament opcionals i contribueixen a la història si t'agraden molts personatges, però són opcionals, que pots pagar si vols, i llavors hi ha escenes i moments que il·lustrem amb un il·lustrador professional als Estats Units, que les il·lustracions també són de pagament. Però tu pots jugar l'episodi des del primer episodi fins a l'últim de manera gratuïta en català, per cert, i o sigui, sense de pagar ni un duro, que és la cosa més catalana que existeix.
2: Els 28 episodis gratuïts, eh? O sigui, la trama principal totalment gratuïta.
1: Els 20 gratuïts i els 8 spin-offs, els 20 gratuïts i els 7 spin-offs de pagament, opcional.
2: Val, o sigui que si us volem donar suport hem d'anar a parar aquests spin-offs, aquestes trames secundàries que dius que no afecten a la trama principal. O sigui, jo podria jugar perfectament a la trama principal sense aquests spin-offs i no em canviaria res.
1: Bàsicament, de fet hi ha molt fandom a Brasil i a països sud-americans que tenen tendència a jugar als gratuïts i ja està. Els secundaris són més què passaria si els assignats serien nacional dentista o estem celebrant carnaval, coses d'aquest estil.
3: I a part també heu dit que teniu un Patreon, no?
1: I tenim un Patreon.
3: I clar, entenc que això és la vostra forma de seguir treballant en això, o només amb aquests spin-offs ja tireu endavant?
1: Bueno, podríem tirar endavant només els spin-offs, òbviament, com que aquí la gent ha de poder cobrar algun dia. Trobem maneres de subsistir, també venem merchandising en fires, tenim fotopeus i coses bastant gracioses per poder subsistir una mica, perquè és tot el negoci.
3: Clar, i per què gratis? Per què vau decidir fer-ho gratis?
0: Era el nostre primer videojoc i el volíem penjar, i jo crec que la gent té més tendència a provar coses noves quan saben que són gratis, no hi perden absolutament res.
3: Això sí.
1: I hi havia com aquesta idea de, jo crec que si la gent li agrada molt la història, voldran pagar per tenir una secundària. I era, en aquella època, ens semblava una mica absurd, i llavors ha resultat que és veritat.
2: Vosaltres, clar, al no vendre el joc no sabeu quantes còpies heu venut, però hi ha alguna manera de saber quantes persones estan jugant, estan en actius o estan seguint aquests episodis?
1: Activament hi ha uns 50.000 usuaris cada mes. Uau. I hi ha 350.000 usuaris que han jugat al videojoc.
2: Uau!
3: Brutal.
2: Ostres, esteu contents amb aquesta xifra?
1: Estem encantats.
2: Val, molt bé, sí,
1: o sigui, sí. Hi ha molta pressió, les coses com són. Hi ha vegades en què entres a internet i hi ha tuits amb 300 likes que fan una mica de por. Però, o sigui, quan no notes la pressió, estem encantats. A més, és una comoditat molt maca.
2: I escolta, ja passats aquests 28 episodis, vosaltres mirant cap a l'horitzó, quina projecció... O sigui, té un final? Li veieu el final o encara no? Encara aneu fent fins que un dia... passi alguna cosa.
0: El que fa Dating Emulator té previst acabar en l'agost d'aquest any que ve i estaríem tancat pel que fa a aquest videojoc, però tenim pensat, bé, ja estem en preproducció del nostre pròxim videojoc, que ja vam anunciar, em sembla, a xarxes
1: socials. Sí, per parlar una mica, ja.
0: Sí, que volem fer un joc que en el mateix univers, més o menys, de Dating Emulator, però amb personatges que no hem explorat tant.
1: En personatges completament nous, i serà una visual, o sigui, si he dit que Emulator parla molt sobre les relacions, la nova serà una visual novel sobre explotació laboral, ChatGPT i IAs...
0: I lligar amb déus.
1: I lligar amb déus.
2: Vale. Lligar amb déus. Uau, no puc esperar, eh?
1: Mare meva. Serà una experiència.
2: Una coseta, tot aquest contingut narratiu, o sigui, us ha d'absorbir, o sigui... Teniu moltíssimes idees, no? Deu ser unes persones molt creatives. Com ho feu per escriure la narrativa de cada episodi?

0: το σαπίγασε.
1: Θα δείτε και οι μολύτερες μήνες. Οκ, πάστε κάτω μήνες. Για να πάρετε ότι δεν είμαι ακόμη πρόβλημα ο γουμνές, γιατί αν χωρίς καμ πρενιάξουμε οι πουζάτα μας σώ. Αν έχω πουζάτα ο τζόκ.
0: Για το μόμεντ, ο γουμνές είμαι σουρρελίστος ο τζόκ. Και λες, πέντε και είμαι στιξιόν. Són coses que ens han passat al mes anterior.
2: O sigui que realment, si juguem molt al vostre joc, podem arribar a saber més o menys el que us passa, eh?
1: Sí. Hi ha moments en què dius, això ha semblat molt real, ho és. Hi ha transcripcions exactes d'escenes que ens han passat, que ens van passar quan estudiàvem junts.
3: Estem explicant els traumes de la nostra vida.
1: Sí, estem canalitzant dos o tres anys de trauma en un videojoc.
4: Nois, una pregunta. Mira, ens queden dos minuts. Dos preguntes molt ràpides. La primera, sé que vosaltres heu traduït el videojoc, heu localitzat el videojoc a l'anglès, al català i al castellà. Sí? És així?
1: Bueno, hi ha més idiomes, per sí.
4: Llavors, la comunitat ha traduït a altres idiomes, no?
1: Sí.
4: I a quants idiomes es pot jugar al Dating Simulator?
1: El Dating Simulator es pot jugar... Abans n'hi havia més, però s'han reduït perquè fossin de més qualitat. El català, el castellà i l'anglès. Llavors ara hi ha el Brazilian portuguès, és a dir, el portuguès de Brasil, que és lleugerament diferent al portuguès de Portugal.
4: Sí.
1: I ara, just avui, de fet fa 15 minuts, entra la versió en francès.
4: Mira.
1: Que han localitzat dos noies en 14 de París i estem explorant més possibilitats, però clar, mantenir la qualitat és una mica difícil.
4: Mira. Entenc.
2: Escolta, doncs enhorabona, perquè aquesta localització en francès
4: sí,
2: estrenada avui.
4: Fantàstic, i tant, sí, sí, sí.
2: I ara sí,
4: justament avui.
2: Ens hem d'anar amb l'última part, no?
4: Sí, mira, escolteu, Núria i Unai, a l'últim minut de les entrevistes fem el que diem el test vertical. Jo us faig 5 preguntes molt ràpides amb dues opcions i cadascú em diu la seva, d'acord?
1: Vale.
4: Mira, primera, quin personatge convertiries en assassí en Dating Simulator? El Mario, el Zelda o el Kirby?
1: En Kirby.
4: A quin personatge de videojocs creus que li haurien de facilitar una app de cites? En Kratos de God of War o en Sam Porter Bridges de Death Stranding?
1: Kratos. Jo crec que en Sam necessita un abraçador.
4: Sí, jo també. Jugar a consola o en ordinador?
1: Consola.
0: Ordinador.
4: Si poguessis fer desaparèixer un videojoc, quin seria? Doki Doki Literature Club o Hatoful Boyfriend?
1: Fer desaparèixer?
4: Sí.
1: Jo crec que Hateful Boyfriend. Hi ha molta gent que interpreta malament els dissonadors
3: sí,
1: per lligar amb Paloma.
4: I l'última, qui seria una víctima perfecta en Dating Simulator? El Crash Bandicoot o en Pikachu?
1: En Pikachu.
4: Bueno, Núria i Unai, escolta, moltíssimes gràcies per estar avui al Vertical Slide del Refugi a Ràdio d'Esvern. Moltíssima sort en tots els episodis que us queden fins a l'estiu que ve i estarem molt a la White i a veure si al final tornem a tenir una entrevista i ens expliqueu què tal.
1: Seria molt bellós.
3: Moltes gràcies per tenir-nos.
2: Gràcies, que vagi molt bé.
4: Una abraçada.
2: Adéu. I escolta, Xavi, gràcies també a tu, que ens hem d'anar acomiadant. Així que adéu.
4: Adéu-siau.

0: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
1: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
2: No te la pots perdre.
0: Però si és brutal.
3: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
4: Les que et sorprendran. Les que no et pots perdre. I també les que et pots estalviar.
3: Perquè davant de tanta...
5: Doncs sembla que avui no tenim butlletí informatiu de les 6 a Catalunya Ràdio. Sembla que tenen algun problema tècnic. Per tant, anem directament amb el butlletí informatiu de Ràdio d'Esvern.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La 49a cursa de carts de coixinets se celebrarà el dia 7 i 8 de novembre a Sant Just d'Esvern. La competició tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Padró i el carrer Freixes, un recorregut de 600 metres. Les inscripcions estaran obertes del 5 al 25 d'octubre i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als carts de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 de la nit. L'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa. La cursa de carts de coixinets és una de les cites més arrelades del calendari local. La primera competició es va celebrar la tardor del 1977 després que un grup de joves de l'agrupament Escolteria Martin Luther King comencés a baixar pel carrer Freixes amb vehicles artesanals. L'edició de l'any vinent serà la 50a i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions. Pel que fa a successos, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a la importació i exportació de cocaïna a diversos països europeus, en una operació que ha permès intervenir més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just i Màlaga. Segons ha informat el cos policial, s'han detingut 15 persones, de les quals 12 han ingressat a presó. La investigació, iniciada el 2025, va portar els agents fins a una casa de Sant Just, utilitzada com a magatzem de droga, on el 10 d'abril van localitzar 1.351 quilos de cocaïna. El mateix dia es van efectuar 4 entrades i registres en 3 habitatges i un taller de la zona de Màlaga, on es van intervenir 1.434 quilos de cocaïna, 800 grams de tussi, 2 armes de foc curtes, 4 vehicles i 3 motocicletes. I pel que fa a cultura, l'escriptora Mercedes Romero i Valero enllesteix la seva nova obra de ficció titulada Margot, un projecte literari que tindrà un dels seus escenaris principals a l'Ateneu de Sant Just. L'autora, que va viure al municipi durant la seva infantesa i va estudiar al Centre Madre Sacramento, ha passat pels micròfons de ràdio d'Esvern per detallar com aquest espai històric s'ha convertit en una peça clau de la seva narració. La trama de la novel·la segueix la trajectòria vital de la Margot, una dona que aconsegueix empoderar-se després d'haver superat una etapa marcada per l'assetjament escolar. Un dels passatges més destacats de la història se situa entre els anys 1985 i 1987, coincidint amb l'etapa en què la protagonista comença a descobrir les primeres festes d'adolescència i d'institut celebrades a la Sala Sant Justenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Molt bona tarda, Montse. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, molt bé. I tu?
0: Molt content de tornar-te a tenir aquí, Montse. Benvinguda
1: de nou. Després de l'estiu.
0: Benvinguda a la temporada número 2 del Refugi, aquí amb, bueno, amb un servidor, no? Amb el Jaume Elias. I em sembla que repeteixes, no, Montse?
1: Repeteixo.
0: Tornes a estar aquí, vull dir, una temporada
1: repeteixo.
0: Més? Una temporada
1: sí, sí, sí. Repeteixo, exacte, una temporada més.
0: Doncs nosaltres molt contents, clar que sí. I, Montse, què t'anava a dir? Això sí, canvi de dia, eh?
1: Canvi de dia radical.
0: Radical.
1: Al principi de la setmana, ara al final. Sí,
0: de dilluns sí. A divendres. Però escolta, l'important és que et seguim tenint aquí, Montse, clar que
1: exacte.
0: Sí, perquè ens segueixis explicant tot el que passa amb la música d'aquí de casa nostra, eh?
1: Sí, sí. Uh-huh. Doncs aquí estem un altre cop.
0: Perfecte, doncs escolta, si vols... Bueno, no, t'anava a dir, anem amb teca, no? Però primer vull saber, què tal el teu estiu?
1: Meu estiu?
0: Has anat a molts festivals o no, Montse?
1: Bueno, més dels que m'imaginava en un principi.
0: Tu no vas de festivals només per oci, vas a treballar, perquè
1: sí.
0: et vas informant ja pels sons de casa.
1: Exacte, em vaig informant,
0: feina,
1: faig algun
0: feina.
1: Vídeo per vosaltres.
0: És feina, sí. Montse, és feina.
1: Al final, o sigui, sí que té la seva part d'oci, òbviament, però també vaig a treballar, que sí, que no us enganyin.
0: I també va a molt per oci, eh? Que tampoc us enganyi la Montse ara, vaja, que també s'ho passa molt bé, eh?
1: Sí,
0: que també s'ho passa molt bé.
1: I tant, m'ho passo bé.
0: Molt bé, doncs escolta, ara si comencem, amb què hem de començar aquest primer programa?
1: Doncs començarem el programa comentant els concerts que es van celebrar a la Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre, on a l'Arc de Triomf hi va actuar un grup que ja hem comentat molts cops en aquesta secció, que és La Gossa Sorda.
0: La Gossa Sorda, eh? Van ser el plat fort d'aquesta diada. D'aquesta diada de...
1: Sí, sí.
0: Anava a dir de Sant Jordi, però no, diada de Catalunya.
1: Diada de Catalunya.

0: Doncs la Gossa Sorda és un dels grups valencians més estimats per ser un dels primers dins de l'escena combativa valenciana i per les seves lletres reivindicatives amb ritmes ska, rock, reggae i punk. Van començar l'any 1997, tenint el seu punt àlgid entre l'any 2000 i el 2010, però el 2016 van plegar. L'any passat anunciaven una última gira i aquest concert del dia 11 va ser l'última a Catalunya.
1: L'última a Catalunya, eh?
0: Sí, sí.
1: Tu quants cops els has vist?
0: Anava a dir, només aquests, no. Els vaig veure també a l'Empordà Music Festival. Mm-hmm.
1: Cert, festival.
0: Es va fer al juliol.
1: En dues oportunitats.
0: Dos cops, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Però antigament, tipus aquesta etapa antiga, el que dèiem del seu punt àlgid, no els havia vist mai, tampoc sabia qui eren realment,
1: clar, home,
0: perquè no escoltava aquest tipus de música, era més jove, era... Clar.
1: Home, i el 2016 a Montse teníem 13 anys.
0: Exacte.
1: Per tant, una mica complicat ho teníem.
0: Sí.
1: Una mica complicat.
0: Sí, sí, exacte. Però bueno.
1: I escolta, aquest concert multitudinari per la Diada de Catalunya, què, com va anar?
0: Doncs va ser molt especial per aquest fet de que al final era un comiat definitiu, tant pels fans dels anys 2000 com per les generacions més joves. I el concert va estar totalment a la talla, amb gairebé 2 hores d'himnes de les seves cançons mítiques i amb moltes olles i carretilles entre el públic que cantaven i cridaven cada cançó. Mm-hmm.
1: I per tant, Montse, ara 100% segur que pleguen? O...
0: Sembla que sí. Tipus, estan fent aquesta gira, o sigui, ja semblava que havien plegat 100% el 2016,
1: clar, per això t'ho dic.
0: Llavors, clar, han dit, vinga, tornem 10 anys després.
1: Potser es van quedar sense diners, no?
0: Jo crec que és bàsicament això, en plan, no ho volia dir, però sí.
1: Escolta, doncs, espero que es tornin a quedar sense diners dintre de molt poquet.
0: Sí, tu els has arribat a veure?
1: Un cop només i em van agradar moltíssim. Crec que va ser el Cabró Rock.
0: El Cabró Rock, possiblement, sí.
1: Sí, em van agradar moltíssim, m'ho vaig passar tan bé.
0: Mm-hmm.
1: Però també va ser una bogeria per mi, no sé, em va agradar moltíssim.
0: Sí, són molt guais, la veritat.
1: Mm-hmm.
0: Doncs, i, bueno, quan acabi el programa podreu veure a l'Instagram del Refugi una mica un vídeo que vaig fer sobre què ha significat aquest grup per alguns dels fans que hi havia entre el públic.
1: Mm-hmm.
0: Però no només vam tenir la Gossa Sorda, sinó que també va haver-hi la música de la DJ Trapella, que va punxar temes actuals i alguns temes més clàssics, sobretot de gènere pop i reggaeton,
1: uh-huh.
0: I també en DJ Caso amb els seus remixos de temes catalans.
1: Per tant, escolta, primer pas a pas, recalquem que quan s'acabi el programa penjarem aquest reel, aquest vídeo curt de format TikTok, a les xarxes del Refugi, on veurem la Montse de reportera un cop més, i en això, no?, on els fans ens expliquen què és la Gossa Sorda, no? O què significa,
0: sí,
1: la Gossa...
0: Sí, què ha significat per ells, exacte.
1: Què significa la Gossa Sorda. Un vídeo molt xulo, ja l'he vist, evidentment. O sigui, us el penjarem dintre de molt poquet. I després va ser més festa, DJ Trapella i DJ Caso.
0: Exacte.
1: Que al cap i a la fi són, probablement, dos dels grans DJs,
0: exacte,
1: de casa nostra.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, per mi són com els dos dels millors DJs d'ara mateix de l'escena catalana. Sí, sí.
1: Per tant, escolta, a part de Diada significativa, nacional... sentida, no?, per tots els catalans, també és una diada de festa, eh?
0: Totalment.
1: Últimament s'ha convertit en una diada de festa.
0: Sí, en els últims anys sempre organitzant aquest tipus de concerts, i molt xulo, la veritat.
1: Clar que sí.
0: Ho fan molt bé.
1: Molt bé.
0: Però una cosa que s'ha de criticar, que no és una crítica, sinó que és com que va sorprendre, no?, que és que es va trobar a faltar algun altre grup, ja que cada any porten 2 grups i només un DJ. I aquest any doncs, han portat un grup i 2 DJs. Suposo que és perquè per destacar l'actuació de la Gossa Sorda sent aquesta última actuació a Catalunya i possiblement també perquè no tenien suficient pressupost al gastar-se tota la pasta per ells.
1: Clar, potser la Gossa cobra molt car, eh?
0: Jo crec que sí. Jo crec que van una miqueta...
1: De careros.
0: De caros, sí.
1: No, escolta, també t'he de dir, són cars, però bueno, el show te'l donen, eh? Te'l garantitzen.
0: Exacte, et donen show
1: i... dues hores, és 2 hores, eh?
0: Gairebé 2 hores, sí. O sigui, va durar més d'una hora i mitja, segur. Jo diria que 1 hora 3 quarts. O sigui que sí.
1: Sí, és moltíssim.
0: El show el donen i a més tenen fans de tot arreu.
1: Mm-hmm.
0: O sigui que realment les mereixen ser cars.
1: I són espectaculars.
0: Sí.

0: I ara que parlem de la gossa sorda, un altre tema que també s'ha criticat, que jo parlant amb el públic m'ho van comentar alguns fans, és que el grup va anunciar aquesta gira com si fos exclusiva, que en principi només havien de fer 3 concerts, un al País Valencià, un a Catalunya i un a les Balears. Degut al gran èxit i a l'haver esgotat les entrades en temps rècord, van treure una altra data més per cada localitat, que també es van esgotar superràpidament. Llavors, bueno, la cosa es va quedar aquí, no? La gent pensava, bueno, si tinc una entrada per aquests dies, bé, no en tinc, doncs ja no els veuré mai més. Però dies més tard van anunciar diverses dates més, sobretot a macrofestivals, com el que dèiem de l'Empordà Music Fest, el Cabra Rock, el Festiuet, i fins i tot a l'Aplec dels Ports, que és un festival cultural celebrat al País Valencià, que porta més de 45 anys celebrant-se gratuïtament i que aquest any ha canviat el seu format per portar-los a ells fent pagar l'entrada.
1: Uau.
0: Clar, això ha sigut una cosa que doncs els ha fet rebre bastantes crítiques del fet d'un festival així petitó, que sempre ha sigut gratuït i que ara els fas pagar només per veure'ls a ells.
1: Clar.
0: I bueno, i el fet també de que hagin presentat com 10 dates més de les 3 que havien dit al principi que seria superexclusiu. No?
1: Han voltat moltíssim al final, és el que parlàvem abans.
0: Sí, sí.
1: I jo crec que, en certa manera, jo crec que, tot i ser molt importants, crec que no s'esperaven que després de 10 anys tinguessin...
0: Seguessin tenint aquest èxit, no?
1: Exacte, tinguessin aquest pes, no?, dins de l'escena musical. Crec que els s'han sorprès i han dit, escolta, mira, això no ens esperàvem, tenim la possibilitat de fer molts més diners dels que ens pensàvem i jo crec que aprofitem-ho. Hauran fet
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí.
1: Hauran fet això.
0: Total. I, bueno, i també finalment aquest concert gratuït que ha sigut el que també els ha fet emprenyar els fans, no?, que s'han gastat diners per veure'ls en aquests 3 primers concerts i en alguns dels festivals i resulta que els podien haver vist gratuïtament ara.
1: Sí, bueno.
0: Però bueno.
1: Però a veure, és diferent, no? No ho sé. També... Pues en un festival pues tens més artistes, no?
0: Clar, clar, al final en un festival no pagues només per ells, pagues per tots els altres artistes que porten.
1: L'experiència, també.
0: L'experiència, total.
1: Així que, bueno, jo crec que, a veure, entenc que et pugui enfadar una miqueta el tema, ostres, jo em vaig comprar la primera entrada perquè pensava que era l'únic cop que us podia veure, però també entenc que, escolta, hem d'estar contents de tenir més possibilitats.
0: De que han tornat i tens més possibilitats.
1: Exacte. I si els vols sentir en aquell concert que havies pagat i també el dia de la diada, doncs els has vist 2 cops.
0: Doncs super.
1: Exacte. Totalment. Perfecte. Molt bé.
2: Com si ens robaren l'aire i a dins nostre tot és aire i com l'aire ens...
0: Doncs ara canviem de tema i passem a repassar alguns dels temes en català que més s'han escoltat aquest estiu.
1: Molt bé, perfecte, em sembla genial.

0: Doncs aquesta ha estat una de les més escoltades a la ràdio i la veritat és que ja la tenia una mica ratllada i tot, que es diu Papi, posa-la al disc, de Joan Dausà, col·laborant amb Mamà Duixa. Uh-huh. És una cançó dedicada a la filla petita del Dausà, amb una lletra que pot semblar bastant xorra, però que enganxa i que al final doncs, ha funcionat durant tot l'estiu.
1: Escolta, Montse, jo aquesta, tens raó que l'he escoltat molt a la ràdio, però després no l'he escoltat tant en festes
0: no,
1: ni en ambients d'aquests. Gairebé res. Gairebé res, eh?
0: Això és cert, perquè és la típica...
1: És, una cançó... és molt de ràdio.
0: No,
1: és
0: molt de ràdio i molt poc de festes,
1: sí,
0: exacte.
1: Però és molt xula, eh? Però és molt
0: xula. És molt xula, igualment.
1: Abans de seguir amb aquest llistat de les cançons que més ho han patat aquest estiu...
0: Uh-huh.
1: Bueno, potser ho parlem al final, eh? No em vull avançar.
0: Ah.
1: No, no ho parlem al final.
0: Aviam.
1: Però sí que... No tens la sensació de que aquest any no ha hagut com cap cançó d'estiu?
0: No hi ha hagut cap hit.
1: Hi ha diverses,
0: cert. Hi ha diverses, però no hi ha cap que hagi acabat de destacar,
1: clar,
0: del tot.
1: No hi ha,
0: crec.
1: L'any passat va ser A la fresca.
0: Per exemple,
1: fa
0: sí.
1: dos, La Marina està morena.
0: Dels Figaflaues, mm-hmm. com que aquest any no han tret cançó,
1: clar, serà això,
0: no,
1: serà
0: no hi
1: això.
0: Ha cançó de l'estiu.
1: Serà això. Però no hi ha hagut aquesta que dius, aquesta és indiscutiblement la cançó de l'estiu. Això no ho hem trobat.
0: No,
1: eh?
0: No, no, què va. Mm-hmm.
1: Però bueno, escolta. Tot i això, hem tingut cançons molt bones.
0: Tot i això, hem tingut cançons que ara seguirem comentant.
1: Com aquesta.

0: Doncs aquest tema de The Tietz es diu Era això i també s'ha escoltat molt i ens explica que el que és l'estiu per ells, no? Una sensació de llibertat, de tenir temps de fer tot, de que tot el que tu necessites està ben a prop, al final.
1: I tant que sí.
0: I res més a afegir.
1: I escolta, una cançó molt xula. A mi aquesta m'ha agradat molt, eh?
0: A mi m'agrada més aquesta que la que he dit abans.
1: Sí, a mi també. Però... Jo també soc més dels Tietz que del Joan Dausà. Però, més cançons.

0: Doncs això és una cançó de Maria Jaume que dona el nom, dona nom al seu últim disc, Sant Domingo Forever, que es va estrenar al febrer, o sigui que ben bé cançó de l'estiu no és.
1: Però s'ha escoltat molt.
0: Però s'ha escoltat molt i més a l'està ambientada en la festa major del seu poble de Mallorca. I doncs això també té una mica d'aires estiuencs al parlar d'aquesta festa major i tot això.
1: Sí, sí, sí. A més, Maria Jaume, escolta, que cada cop s'està posicionant més i l'estem sentint cada cop més.
0: Totalment.
1: Sant Domingo Forever, una molt bona cançó.

0: El Ventilador, cançó de Buhos, Banda Neon i Mon DJ, ha estat molt escoltada en aquests mesos de calor, on el que més hem desitjat és tenir un ventilador a la vora. I ja veiem com ells ho reflexen molt bé en aquesta cançó,
1: doncs
0: que,
1: sí,
0: que no em robis el ventilador.
2: Però una altra cançó, Montse, que s'ha quedat una mica a mig camí, no?
0: Sí.
2: Perquè semblava que aquesta tenia el potencial de ser la cançó de l'estiu.
0: Sí, sí, però tampoc s'ha escoltat molt, eh?
2: Sí, però, hòstia, semblava que sí,
0: li
2: però al final no.
0: Falta alguna cosa, no? Sembla?
2: Sí, sí, sí, però mira que és xula, eh? És animada i tal, amb el Mon DJ.
0: Sí.
2: Però no ha acabat de ser aquest gran hit de l'estiu que jo crec que els Buhos es que buscaven amb això, amb aquesta cançó.
0: Tant.
2: Ho sí, estaven buscant.
0: Ho estaven buscant.
2: Però bueno, escolta, és el que hi ha.
0: S'ha quedat aquí i també és un bon tema.

0: Aquesta, dels Amics de les Arts, no té un aire tan estiuenc, però, i a més està una mica fora del seu estil, no? Uh-huh. Que fins i tot sembla una mica de musical. Es diu Segurament t'estimo, i la van estrenar abans de l'estiu, però també ha marcat molt aquests últims mesos que, uh-huh, que s'ha anat escoltant bastant.
1: Molt xula, eh? M'agrada molt. M'agrada,
0: sí,
1: moltíssim.
0: A mi també, uh-huh, m'agrada bastant aquesta.
1: És molt, molt, sí, molt xula, aquests Amics de les Arts, que, escolta, també estan explorant nous,
0: sí,
1: sons, eh?
0: Sí, és això, han canviat una miqueta, uh-huh, com d'aires, i la veritat és que ho han fet molt bé.
1: I tant que sí.

0: I acabem amb aquesta cançó dels Catarres, que també es va estrenar abans de l'estiu, però té més vibres estiuenques de no voler drames i viure amb calma.
1: Totalment, és molt estiuenca aquesta cançó.
0: Sí.
1: Aquests diumenges sense drama, no? Viure la vida tranquil, que és molt estiuenca això.
0: Sí, escolta, i tant.
1: Montse, tu has viscut la vida tranquil·la aquest estiu o no?
0: Prou tranquil·la. Sí.
1: Molt bé. I Montse, tu has dit que és l'última, però és que jo te'n vull afegir una.
0: Ah, molt bé.
1: Jo te'n vull afegir una.
0: Clar que sí.
1: Perquè crec que t'has deixat una que per mi també ha estat en les converses de cançó de l'estiu.
0: A veure, sorprèn.
1: A veure, va, et sorprendré. Però tu saps de quina... cap a on tiro jo sempre, eh?
0: De moment no ho sé.

0: Vale, estic molt d'acord, eh?
1: Te l'havies deixat, Montse.
0: Me l'havia deixat, perdoneu.
1: Jo t'he de dir que en català és la cançó que més he escoltat aquest estiu.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Jo, o sigui...
1: Per mi ha sigut en català la cançó de l'estiu meu, eh?
0: Jo sé quina és, però no l'he escoltat massa, llavors per suposo que per això tampoc em va sortir el cap a l'hora de posar-la, però...
1: Pues que a mi, sí, sí, aquests nois, bona. El Dani Sixx i el Litkid, m'agrada molt el que estan fent, m'agrada molt, la veritat.
0: Sí, sí.
1: M'agrada molt i
0: són
1: estan
0: molt
1: fent,
0: bons i van, molt, van en bon camí, la veritat.
1: Totalment. I escolta, Montse, aquest cap de setmana passen coses, no, aquí a prop?
0: Aquest cap de setmana passen coses aquí a prop de casa, que és amb el que acabarem la secció, que són les festes de Sant Mateu, d'Esplugues del Llobregat, aquí al costat de casa. Des d'avui mateix fins dilluns que ve tindrem un gran repartiment d'actes culturals com castellers, correfocs, balls de bastons, però també molts concerts i molta música, òbviament, cosa que no pot faltar en cap festa major.
1: Home, i si la Montse ens ho comentes, per alguna cosa, és perquè hi ha música.
0: Exacte.
1: És claríssim. I també castellers, eh? Per tant, et veurem enfilant-te, Montse?
0: Enfilant-me no, però estaré per allà fent pinya.
1: Molt bé, sí, clar sí. Que sí.
0: Doncs, per una banda, les nits d'avui, dissabte i diumenge, al Parc de les Tres Esplugues trobarem artistes i DJs locals d'estils molt variats i que és un acte organitzat per la coordinadora d'entitat d'Esplugues,

0: Però per altra banda...
1: Montse, aquesta gent ens sona molt, eh?
0: Et sona, no? Per altra banda, si no voleu, si voleu veure grups i música una mica més coneguda, podeu anar a l'Avinguda Jacint Esteve i Fontanet, que són els actes organitzats per l'Ajuntament, on tindrem més varietat de concerts durant aquestes tres nits, començant avui amb Sidoní a les 10:15.
1: Montse, tu deixes. Els nostres amics de Sidoní.
0: Els nostres grans amics de Sidoní. Sí, sí.
1: Exacte.
0: I que és una banda que, com ja sabem, doncs està molt arrelada a Sant Just, ja que el bateria, l'Axel Pi, és d'aquí i al final doncs, els seus inicis eren aquí.
1: Sí, exacte, ens ho va explicar.
0: Aquí el Casal de Joves, ens ho van explicar.
1: Ens ho va explicar, sí, sí.
0: I, bueno, és un grup que destaca pel seu estil indie rock i que actuarà per primer cop a aquest poble veí, on resulta que també van fer alguns dels seus primers assaigs.
1: Mira.
0: O sigui que els tindrem aquí avui mateix.
1: Xulíssim. Per... Avui mateix a les 10 de la nit, eh?
0: A les 10:15.
1: 10:15, 10:15. Sí, sí, sí. Important aquest i quart, perquè
0: i
1: si no...
0: I quart. Bueno, si voleu estar a les 10, però haureu d'esperar un quart d'hora.
1: Home, per agafar lloc, Montse, per
0: exacte,
1: agafar lloc.
0: Exacte, sí, sí.
1: Per tant, Sidoní, això és a l'Avinguda Jacint Esteve i Fontanet, eh?
0: Sí.
1: Vale. És que, Montse, jo avui venint cap a la ràdio, m'he trobat un escenari al costat del Col·legi Alemany.
0: Sí, allà mateix.
1: Això és aquest, eh?
0: És aquest, és
1: vale.
0: Aquest.
1: És que,
0: sí. Sí, perquè la
1: jo
0: resta
1: l'any passat no ho recordo, allà. O sigui...
0: Sí, l'any passat també es va fer allà. Des de fa un o dos anys que es fa allà, no sé per què, perquè està bastant com apartat del centre, però suposo també perquè hi ha més espai.
1: I perquè no molesten tant, potser, no?
0: Exacte, per no molestar també.
1: Molt bé.
0: O sigui que allà és, exacte.
1: Escolta, i després de Sidoní, què?
0: Tindrem a les 12:45... al Concert Orquestra Mondragón, que és un espectacle que barreja música, teatre, humor i provocació, fent reviure cançons de totes les èpoques. Per tant, és una mica més teatral, potser, però...
1: No, també divertit, segur.
0: Sembla que estarà bé.

0: I això dissabte... que torna a xarango, Montse, o què?
1: Tant de bo, tant de bo. No, no, no. Dissabte tindrem a les 8:30 de la tarda els Músics de Carrer, que és un grup tribut de xarango.
0: Vale, vale, que... vale. Ens agrada també, escolta.
1: Sí, i tant. Que volen recuperar l'esperit festiu i compromès del grup cantant alguns dels seus temes més recordats, com per exemple aquest, Músic de Carrer.
0: Perfecte.
1: I jo crec que aquests els vaig veure un cop i la veritat és que ho fan molt bé.
0: Ho fan molt
1: bé. O sigui que jo hi intentaré anar.
0: Sí, i tant que sí, guai. I... també al mateix espai, eh?
1: Sí, sí, sí, tot el que comento ara és allà, vale. A l'avinguda. I tot seguit, a les 10:30 tindrem a la Su, que és cantautora barcelonina, amb cançons que combinen sensibilitat, frescor, melodies pop i cançons com que fan connectar molt amb el públic, no? Així més personals.
0: Sí.
1: I la nit acabarà amb la DJ Bulma Beat, que barreja sons més urbans, pop, dance i clàssics de les últimes
0: perquè
1: dècades.
0: Més o menys saps a quina hora acabarà tot això o no?
1: Bona pregunta. No sé.
0: Bueno, farem nit allà, no?
1: Fareu nit, sí. Qui hi vagi, ja ho veureu.

0: I ara sí, acabem el diumenge.
1: Acabarem amb les 8 de la tarda amb Doctor Prats, amb la seva música festiva i un directe molt enèrgic i participatiu, que si us agrada aquest estil de música així més optimista
0: i animadet,
1: pescar,
0: no?
1: Us recomano que hi aneu perquè és molt...
0: Escolta, tinc ganes de veure Doctor Prats perquè fa anys que no els veig.
1: Doncs hi anem. Jo hi vull anar.
0: Doncs mira, escolta, em sembla...
1: Ja ens ho replantejarem.
0: Em sembla una bona idea. Escolta, tenim això en aquesta avinguda, però també el que ens havies comentat, al Parc de les Tres Esplugues també hi haurà festa.
1: Sí, hi haurà festa...
0: Més estil DJ, no?
1: Més estil, bueno, artistes com bandes, així com més locals, que més, no ho sé ara mateix, però més de rumba, ska, reggae... I DJs també, d'electrònica, sobretot.
0: Perfecte, doncs, o sigui que, una mica més alternatiu.
1: Estil,
0: no,
1: més alternatiu, estils variats. De
0: guai,
1: tot.
0: Perfecte. Doncs escolta, Montse, ho deixem per aquí. Primer gran capítol dels Sons de Casa.
1: Sí, sí.
0: Hem repassat moltes coses, cançons de l'estiu, la Diada, també aquestes festes de Sant Mateu. Així que, escolta, el programa següent comentarem una mica com va anar tot això.
1: Exacte, ja us explicarem.
0: Gràcies, Montse.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Fins aviat.
1: Fins la setmana que ve.

I ara sí, anem amb l'última secció d'avui, també l'última de la setmana. Anem, com no podia ser d'una altra manera, amb la tertúlia esportiva. Som-hi!

0: Molt bona tarda, Albert. Molt bona tarda, Àlex. Albert Miranda i Àlex Compte, com esteu?
1: Molt bé, jo estic molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Ara feia temps que no ens veiem per aquí per l'estudi de ràdio i molt content de tornar-vos a tenir aquí per analitzar aquesta actualitat esportiva, sobretot actualitat futbolística, hem de ser sincers. Escolta, com ha anat el vostre estiu abans de començar amb Teca? Albert, tu què? Que em sembla que t'has passat bé, no?
1: Sí, bueno, bastant bé, tranquil·let. Aquest estiu tranquil·let, però bastant bé. No he parat de treballar ni descansar, però bueno,
0: no com... No has descansat aquest estiu, Albert?
1: Sí, però m'hagués agradat més.
0: I Àlex, tu?
2: Bé, un estiu normalet, com...
0: Tranquil,
2: com tots, sí, tranquil.
0: Vale, ja està bé. Escolta, doncs vinga, anem directament a parlar de Teca. Evidentment hem de començar parlant del club de casa nostra, hem de parlar del Barça, que ha començat l'any, bueno, doncs com un autèntic avió, a Lliga 18 punts de 18 possibles, 28 gols a favor, 6 en contra, també victòria a la Copa de Campions, a la Champions League. Àlex, t'està sorprenent aquest inici de temporada? T'està agradant? T'està encigalant? Com va tot això?
2: Sí, no, m'està encigalant, òbviament, i crec que m'està agradant molt, i crec que a vegades posem el focus d'hòstia, ens falta un davanter centre, ens falta un nou, i amb els fitxatges que s'han fet, el que s'ha demostrat és que potser ha diluït aquesta necessitat, no? El fitxatge de Rodri ha aconseguit que la necessitat imperiosa de tindre un nou s'hagi anat diluint fins al punt de que tens un Rafinha endolladíssim i que ho converteix tot. Molt encigalat i molt il·lusionat, la veritat. Crec que estem davant de l'any de Flick més complet, possiblement, d'aquests tres que hem tingut, sobretot quan mires la banqueta, que hem passat del primer any que teníem en Sofat i altres peces que potser no acaben de convèncer tant, a un any on tenim a peces que canvien les parles titulars, segueixen tenint un molt bon equip. Per tant, crec que pot ser un any molt, molt divertit.
0: Totalment, estic d'acord amb que estem veient, jo crec que l'apogeo, no?, del futbol de Hansi Flick, perquè al final crec que això no ho havíem vist mai, realment. Havíem vist molt bons partits del Barça de Hansi Flick, però aquesta superioritat tan constant i tan aplastant envers els seus rivals, crec que això no ho havíem vist, i crec que una de les claus és aquesta, no?, aquesta banqueta, no?, que ara el Barça té una profunditat de plantilla doncs molt bona, no?, perquè al final tens a Fermín, però si no tens a Olmo. Si se'n va Rodri, t'entra Marc Bernal. Si no està bé Gordon aquell dia, t'entra De Jemi. I escolta, sembla que és una plantilla molt i molt completa. Albert, tu què? Com estàs vivint aquests primers partits del Barça?
1: No, la veritat, la cosa és que estan molt bé, estan jugant molt bé. Opino igual que el company. Al final, crec que aquestes dues temporades anteriors al Barça li faltava banqueta. Sí que és veritat que potser tenia en Gavi, tenia Ferran, que potser eren jugadors que podrien mantenir el nivell, però la resta no? I ara és el que ha dit, no? Gordon, està Rodri, està Gavi, està Cancelo, bueno, i Xavi Espark també està fent, bueno, ha començat molt bé. Sí que és veritat que la banda de la dreta segueix igual, penso, la cosa de Koundé i... Bueno, està Eric García, però al final Eric García no és un lateral com pot ser Cancelo o Xavi Espart.
0: Però sembla que el titular serà Eric García.
1: Exacte, ho està fent bé, però em refereixo que per un equip com el Barça crec que un lateral hauria de ser més ofensiu, com a zona de l'esquerra, però bueno, que al final això és una peça molt, molt petita, i en general està molt bé. Al final crec que són, bueno, el que tu has dit, són 28 gols. Sí, de fet, hi ha una dada que és bestial, i el Barça porta més gols en 6 jornades que l'Oviedo en tota la temporada passada.
0: És molt fort.
1: O sigui, aquesta dada és bestial. Bueno, clar, també tampoc l'hem vist amb un equip, contra un Cert. Equip que tingui nivell, no? O sigui, al final...
0: Bueno, que tingui nivell, sí, però...
1: Sí, exacte, té nivell, la Lliga és...
0: De màxim final, prestigi no ho hem vist.
1: Exacte, és la màxima competició. Però, bueno, suposo que aquest cap de setmana la cosa pot ser igual, però amb una miqueta més de patiment contra el Sevilla.
2: Sí, bastant, ho veig bastant així, sento ser una mica de xafa guitarres, Albert, però crec que a vegades posem una miqueta això de hòstia, encara el Barça no ha jugat contra un equip de nivell... Però quan els teus rivals directes juguen contra aquests mateixos equips han patit. Per tant, sembla ser que...
0: Per exemple,
2: no sigui el Madrid.
0: L'Elx, no?
2: Exacte, no, em referia a això, no, de que a vegades diem hòstia, és que el Barça no ha jugat contra el gran equip i que potser estem esperant el dia del Paris Saint-Germain per saber on estem realment, però almenys a la Lliga i a el que és el torneig de tota la temporada i que has de tindre una continuïtat, el Barça està molt superior fins i tot amb el seu rival directe, perquè amb els que nosaltres hem pogut anar sobrats ells han patit, per tant potser no ens cal aquest superrival directe que és el Real Madrid segurament, o l'Atlètic de Madrid.
1: No, l'Atlètic no.
2: O bueno, més que res perquè contra nosaltres sempre fan el gran partit de l'any, Però, i perquè l'any passat i l'anterior amb el Flick són els equips que realment ho han posat difícil i amb els que vam gaudir
0: més. És una mica... potser no és el rival per competir la Lliga, ara mateix no ho pensem així, però és un gran partit. És una gran prova de nivell, evidentment.
2: Però potser sí que a Europa sí que això, que ens tocarà esperar el París o fins i tot...
0: Bueno, que no queda tant, no, pel París?
2: No, queda un mes. La cosa és que ens veurà una aturada de seleccions...
0: De tres setmanes, que això és criminal...
1: Sí, no, això és...
2: L'aturada de seleccions potser ens fa una mica la guitza, esperem que...
0: Tres setmanes, és moltíssim, això. És moltíssim, això. Ara que estem ja amb...
2: Amb
0: el nervi, no? Ostres, aquests set partits que hem tingut... I ara, en cas que és una aturada de seleccions de 3 setmanes, home, a mi...
1: És
0: una baixada impressionant.
2: També és cert que, i tampoc vull defensar les aturades de seleccions ni d'això, però trencaré una llança a favor de com s'ha construït la plantilla, i és que els nostres jugadors no deixen de jugar entre ells. Aleshores, poden ser 3 setmanes que és com un entrenament per ells.
0: Sí.
2: Aleshores, la part bona, tindre una plantilla confeccionada com s'ha confeccionat i que alimenta a la selecció de l'estat espanyol, és que entre ells seguiran jugant i, per tant, aquesta sinergia no es perd, que a vegades era com, hòstia, estem construint un equip i ara de cop m'ho atures, torna a entrenar... Bueno, doncs
0: però aquí apareix la gran por, que són les lesions.
2: Òbviament,
0: en aquestes aturades.
1: Bueno, també jo veig un punt a favor, i és que la temporada passada i les anteriors eren una aturada al setembre i una altra a l'octubre i una altra al novembre. Ara, això eren 6 setmanes, ara són 4 i 2. Sí, clar, o sigui, no, són 3 i 2, o sigui, guanyes una setmana de clubs.
0: Mm-hmm,
1: són 3 seguides, però a l'octubre no hi haurà.
0: Però és que ara són partits de Nation Leagues cada 2 dies, eh?
1: Sí, cada 2, 3, 4 dies. Sí,
0: serà bastant bogeria, això. Veurem l'estat físic dels jugadors. Jo el que espero és que ningú es lesioni, per favor. És el meu gran desig per aquestes 3 setmanes. Abans, però, queda una jornada de Lliga aquest cap de setmana. A més, una jornada prou interessant. El Barça viatja a Sevilla per jugar contra el Sevilla, que, escolta, està fent un molt bon inici de temporada.
1: Sí.
0: I el gran partit de la jornada, evidentment, és aquest derbi, no? Derbi madrileny. Real Madrid-Atlètic de Madrid. Que, escolta, aquí sí és la primera gran prova de nivell per José Mourinho, no, Albert?
1: Sí, totalment. Al final, i sempre cau a les mateixes dates, aquest derbi, al principi, al setembre.
0: Sí, és cert.
1: I abans de la Mercè. I, bueno, sí, veurem. Al final sempre el Metropolitano és com un extra per ells i és el partit de la temporada per l'Atlético de Madrid.
0: Uh-huh. Aquell i el del Barça, sí.
1: Sí, no, però diria més al Real Madrid perquè al final és un derbi i la gent tira més de història. Però sí, bueno, jo penso que si el Madrid fa les coses bé, que si no té una migdiada com l'Elx i tal, jo crec que hauria de guanyar, no tranquil·lament, perquè al final patirà, però... guanyarà, no sé si ha dit una porra, però guanyarà. O sigui, potser l'Atlético fica un gol, però...
0: Per tant, estàs confiat en que el Madrid guanyarà, eh?
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, jo el que he vist del Madrid és que quan està normal, quan està actiu, quan està present al partit, no té rival.
0: Clar, perquè hem comentat de l'estat de forma del Barça, anem a comentar una mica també el del Real Madrid. Tu, aquest inici de temporada, realment no és un mal inici, 5 victòries i una derrota... però en algun partit estem veient coses potser que ens deixen una mica dubtós. Tu com ho veus, Albert? Això t'està agradant, aquest nou Real Madrid de José Mourinho? Veus una evolució amb el que va ser el Madrid d'Arbeloa?
1: O sigui, jo veig el Madrid d'Arbeloa.
0: Així va ser, no?, l'any passat.
1: Bueno, el Madrid de tres entrenadors, no?, l'any
0: sí,
1: passat.
0: Sí, sí.
1: Bueno, he vist una millora, sí, he vist una millora. Al final, tu veus... Però clar, també està que hi ha les primeres parts i les segones parts. O sigui, les primeres parts del Madrid d'aquests partits són boníssimes. Però les segones, clar, es veuen tan superiors, el que entenc jo, es veuen tan superiors, i amb un resultat de 0-2, 0-3 o el que sigui, que diuen, vale, ja està, feina feta, no ens lesionem, de mica en mica, aguantem el resultat i ja cap a casa. Això no és, això és primera divisió i al final si et relaxes una mica... et passa com a l'Elx, que t'empata i has de ficar la mateixa marxa que tenies abans per ficar el tercer. Llavors, crec que hi ha hagut millora respecte a l'any passat, perquè crec que Mourinho sí que és veritat que sí, és un entrenador de veritat, o sigui, com era Xavi Alonso, però crec que aquí els jugadors sí que estan amb l'entrenador, o sigui, crec que tot això és una pinya.
0: Tu creus que aquesta guerra de vestidors més o menys s'ha acabat?
1: Sí, al final Mourinho és un líder i qui tingui problemes amb l'entrenador li diu tota la banqueta. O sigui, de fet, estem veient que està canviant a Vinícius, que això a Arbeloa era impossible.
0: I sense males cares.
1: Exacte, sense males cares i jugant les mans i tot. O sigui, aquí sí que veig una diferència. Després, el lloc al final... estem parlant d'un nou projecte i només portem, què, un mes de competició, o sigui, al final aquests nous projectes es veuen ja de cara a desembre, a gener, quan l'equip ja està funcionant i tal, però no, almenys els petits brots verds sí que els veig, clar.
0: Àlex, què et sembla tu? Veient-ho des de la perspectiva d'un culer, com
2: sí,
0: ho veus?
2: Sí, no, no, o sigui, jo crec que per començar les notes crec que al final és com el curs escolar, no? Es fiquen a final de curs i això s'haurà de fer que al maig encarregui. El que jo veig és que al Madrid li costa molt, encara veig que no hi ha una sinergia entre jugadors, així com en el Barça sí que veus un equip com molt format, que entre ells s'entenen molt, que no els hi cal gaire direcció perquè entre ells saben com jugar. Veig que el Madrid, a nivell cromos, si anéssim al quiosc i compréssim els cromos, seria la millor plantilla, perquè són els que millor no em tenen, però crec que hi ha hagut una peça clau, que era Rodri, que no només no l'han pogut fitxar, és que l'ha fitxat el Barça, i que crec que per això augmenta el valor del fitxatge de Rodri per al club blaugrana, no? Crec que ens dona aquest plus de no només l'hem fitxat i que és molt bon jugador, sinó que li hem tret el possible fitxatge al Real Madrid, que era la peça que els hi faltava, que fos una mica el director d'orquestra que fes moure.
0: Mentre... I encara li està faltant aquesta figura.
2: Per això, perquè el
0: doble pivot titular està sent Tchouaméni i Valverde, que és exactament el mateix de la temporada passada.
2: Que el Madrid està vivint molt d'aquesta...
0: De la superofensiva.
2: Exacte, i d'aquesta part ofensiva que et dona Mbappé, perquè Vinícius està fallant una miqueta, no acaben d'encaixar si ha de jugar Brahim, si ha de jugar Diomandé, no acaben de trobar això... I el factor Mbappé és el que els està fent guanyar molts partits, perquè el que veus és el que deia l'Albert, d'una primera part d'intento marcar els màxims gols possibles i una desconnexió general a la segona part, perquè som el Real Madrid i aquest partit el guanyem. Llavors la sensació és aquesta, no? Que contra l'Elx pues marca Carles Espí i no passa res, i l'has guanyat, però el problema serà quan potser li vingui un equip amb
0: l'Atlètic de Madrid, no?
2: Sí, però crec que l'Atlètic Madrid hi ha un factor molt mental, i això passa molt amb aquests partits, que el Madrid l'acabarà guanyant perquè és el Real Madrid, trobo, crec que en aquest sentit
0: no
2: el derbi.
0: Jo no les tinc totes,
3: No, però el que vol dir al company és que no tindrà la relaxació de la segona part. Al final està jugant al Metropolitano i no et pot relaxar ni un moment.
0: Que són partits grans.
3: Exacte.
2: Però un partit contra el City o contra un equip així, segurament el Madrid no tinc aquest marge d'actuació que tenen els últims 5 minuts hòstia, hem de tornar a apretar. I que després el que deies, no? Físicament i muscularment el que et pot provocar és que si tu t'has relaxat i els últims 10 minuts torna a posar totes les marxes, és que acabis petant perquè estàs relaxat, torna calant... No ho sé. El que veig és que és un Madrid molt verd encara, tot i que tinguin la figura de José Mourinho, és un José Mourinho molt diferent al de fa 13 anys i crec que costarà una mica entendre això.
0: Heu vist el documental, per cert?
2: Sí.
3: No l'he vist.
2: Sí.
0: I què t'ha semblat, Albert?
3: No tinc paraules per definir el documental. És com...
0: Jo només he vist el primer capítol i encara d'arribar tot això que passa amb el Barça, que encara no ho he vist, només estic al Chelsea, m'he quedat al Chelsea, ara s'ha de tapar al Chelsea. Tinc ganes de veure, perquè...
3: Sí, està bé.
0: Només amb el primer capítol ja veus que és un personatge...
3: Sí, però és diferent ara.
0: Un personatge construït...
2: Sí, no, totalment.
3: Ara és diferent.
2: És un Mourinho molt més relaxat, molt més tranquil.
3: Sí, jo crec que ara és personatge igual, però... Està com aturat, saps? Com, bueno, ja no fa falta fer aquests shows que feia abans.
2: Ha madurat una mica.
3: Sí, ha madurat amb 65 anys.
0: Exacte, amb 65 anys ha madurat.
2: Sí que és cert que té una cosa, Mourinho, que és fins i tot envejable, no? A nivell coaching i tot, sobretot la seva primera temporada fa que tots vagin a un amb ell.
3: Això que està passant penso.
2: I tots van amb ell. El problema és que la segona comença a petar tot, perquè... almenys abans, i quan va vindre per primer cop al Madrid, hi ha un desgast i crema i genera una mala maror que dius, hosti... Fins i tot va sortir el Casillas o gent parlant de... És que ens feien odiar, aquí hi ha gent i anem a la selecció espanyola i deies, però si aquest li vull rebentar la cama. Però és cert que a nivell clubs això el que et genera és unitat de vestuari. Exacte. I anar tots amb el mateix objectiu.
0: Una fraternitat.
2: Sí, no, sí. I genera vestuari. Hi ha com les dues cares de la mateixa moneda, sí, no? Sí, el flic, que és el bon rotllisme i serem tots amics i tot. I l'altre que és, som soldats i Mourinho diu això i anem tots a una.
0: Jo... trencaré una llança a favor del Real Madrid, rarament. És difícil comparar Barça i Real Madrid, perquè José Mourinho porta un mes entrenant en competició al Real Madrid i, en canvi, estem veient el tercer any de Hansi Flick. Aleshores, és un projecte molt més madur i crec que no li podem exigir el mateix a un Real Madrid que acaba d'arribar al seu entrenador, que un projecte de Hansi Flick que porta 3 anys madurant-se. Això ha estat com un procés de cocció a foc lent, i això que veiem ara és l'obra mestra de Hansi Flick, però ha tardat 3 anys en arribar.
2: Sí, i crec que, i ves des de la perspectiva d'un culer, i que em fa certa gràcia, no?, de veus reaccions de diferent de gent del que es dedica a la comunicació del Real Madrid, que es diuen, no, estamos ganando, estamos guanyant, però és que no juguem bé. I llavors m'agrada portar una i dic, hosti, però si al final ens compra el relat, no?, als culers, de que no és el guanyar, és com es guanya. Llavors, potser estem...
0: Exacte, que això mai havia importat a Madrid,
2: exacte,
0: no? Teòricament.
2: A Madrid era com, bueno, hem guanyat 3 punts, ens anem a casa. Ara estan dient, vale, és que estem guanyant, però és que no juguem a res. Llavors, arribar a aquest punt de dir, el que voleu és veure bon futbol, doncs potser fa pujar un nivell més a la Lliga de l'Estat espanyol i al futbol europeu, mm-hmm, perquè vols posar la importància en la pilota i com es juguen aquesta.
1: Sí, però també et dic, que això a la Champions aquesta temporada... Estàs a la seva final, jugues el teu pitjor partit de la temporada, sí, guanyes 2-1, estàs a la final, sí, sí, i a la gent li importa un pepino.
2: Sí, no, totalment.
0: Evidentment, evidentment. I és el que li ha faltat algun cop al Barça.
1: Sí, o sigui, sí, això és així. Això és així, no, perquè sí, a vegades el Barça ha jugat molt bé, però no ha tingut desconnexions o sí, sí, situacions particulars, mm, que l'ha cagada i ja està. Però és el que dic jo, o sigui, jo crec que l'afició està molt cremada d'aquests dos últims anys, que no guanya res al Madrid, i al final, a la mínima que passa alguna cosa, ja, bum, mm-hmm, s'encén l'encenador, sí, i això és el que passa.
0: Llavors, dos anys en blanc, al Barça o al Madrid, són molt llargs.
1: Sí,
0: són,
1: sí, sí,
0: molt llargs.
2: I crec que no és el mateix si tu tindràs dos anys en blanc si el teu màxim rival va guanyant.
1: Clar,
2: és a dir,
1: clar, això, clar.
2: El problema del Real Madrid ha sigut que s'ha trobat en el pitjor moment a un dels Barces que ha estat en millor moment, tot i no tenir una plantilla suficient per competir a Europa, però és que a nivell estatal ha arrasat.
1: És que al final a nivell nacional, si no guanya el Madrid, guanya el Barça, si no guanya el Barça, guanya el Madrid. Això llavors, és... quan tu no guanyes la Champions, que és com el títol europeu que estan els altres equips, al final, si tu guanyes això i perds a Nacional, és que el Barça ha fet millor temporada que tu.
0: Sí, sí, sí.
1: En canvi, si tu guanyes la Champions i el Barça guanya la Lliga, la Supercopa d'Espanya, clar, aquí ja la cosa s'equilibra.
2: Sí, sí.
1: Però això ha passat aquests últims anys, quan el Madrid, sí, no guanyava la Lliga, guanyava la Champions i la, sí, Copa, sí, sí, del Rei, per exemple, aquestes coses s'igualaven. Però, clar, quan no guanyes la Champions, significa que has fet una mala temporada i que la Lliga tampoc la ganaràs.
2: I sobre el Barça juga bé, encisa, i, sí, sí, i que no és només el com es juga, que per mi és el més primordial i que crec que es juga bé, és que els resultats acompanyen, i quan veus que el teu màxim rival entén que està marcant 5 gols, 5, 6 a 1, i va fent així, doncs genera una certa enveja, una certa raia a dir, hòstia, que aquests tios ho estan fent, nosaltres hem de fer el mateix.
0: Sí, sí, totalment. Anava a dir una cosa, se m'ha anat del cap, la veritat. Tenia una cosa important. Ah, sí, ara m'ha vingut. El que volia dir és que aquesta competició aquest any, almenys a mi em dona aquesta sensació, que la Lliga Espanyola aquest any ha perdut nivell competitiu, en el sentit de que veig el Real Madrid i el Barça molt per sobre de la resta. No em dona la sensació de que cap equip tingui la mínima possibilitat, ni tan sols l'Atlètic de Madrid, de competir aquesta lliga al Barça o al Madrid.
1: Mira, jo penso que el que
0: a mi em sap greu, eh?
1: Jo penso que el que ha passat és que, diguem, la zona intermitja, saps? Els equips... aquests
0: s'han apretat
1: molt, uh-huh, tots el que estan lluitant pel descens i tal. L'Espanyol, per exemple, s'ha reforçat molt bé, el Racing, el Depor ha fet un mercat espectacular, però el Madrid i el Barça han fet un pas més cap endavant i la distància és cada vegada més gran. Si abans era, jo què sé, de 50 punts, ara potser és de 150 punts, llavors la distància s'ha fet més gran, però els equips de mitja taula també han millorat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però clar, la diferència és més gran de la que ha guanyat el Madrid del Barça que la que han guanyat els equips de mitja taula.
0: Sí, de fet, l'any passat ho vam veure, no? Una lliga superapretada en quant a posicions europees, sí, i a descens. Però, és el que et dic, crec que a nivell de buscar el campió, ostres, abans, evidentment, sempre era Barça o Madrid, però crec que aquesta diferència ara és que encara més gran.
2: No, totalment, crec que això que és fruit d'una deixadesa per part de teva.

0: podia baixar
1: bueno,
0: a segona.
1: Mira l'Espanyol, que no va ser sí, que sí, a la primera volta i va acabar lluitant quasi pel descens i després quasi acaba en Europa. O sigui, és que això...
0: I que les últimes 5 jornades van ser de un puzzle de dir, hòstia, sí, vale, sí, si aquest guanya i aquest perd... I el problema és això, que jo crec que una deixadesa de competició comparat amb altres que són un producte
2: sí, sí, sí,
0: molt més treballat i molt més curat, com pot ser la Premier, que veus que el Nottingham, que acaba en descens, està guanyant més diners per drets televisius que el que guanya la Lliga, a la Lliga Espanyola, i dius, però com pot ser això? I el problema és que no ho sé, no sé sí, què sí, hi ha hagut aquí, que hi ha hagut una deixadesa forta.
2: Sí, no sé, no, jo tampoc.
1: És un tema molt difícil
2: d'explicar. Un tema de màrqueting, és que no sé el que ha passat. Però és això, no? Abans, evidentment, el Barça i el Madrid sempre han estat els candidats al títol, però m'ha agradat el que tu has dit, Àlex, no? Abans anaves al camp del València, ostres, anaves sí, sí, al camp del Sevilla... Bueno, aquests ens complicaran la vida.
0: A Noeta, per exemple, sí, sí, jo me'n recordo.
2: Exacte, vas a Noeta i et cagaves.
1: Sant Mamés. Què era Sant Mamés abans?
2: Ara, aquest cap de setmana, el Barça se'n va al Sánchez Pizjuán.
1: Això era...
2: No hi ha ni un culer que tingui por. Ni un.
1: No.
0: Jo crec
2: ni un mínim respecte, quasi.
0: Els que tenim por respecte som aquests que hem viscut com... Aquesta ja la tenim com molt, molt present. O sigui, jo me'n recordo 2005-2006...
1: I no tant, però ara, 2015 ara, mateix, sí, sí, anava al Sánchez Pizjuán, era...
2: Quan guanyaven les Europa Leagues. Però ara no pots dir, Àlex, que tu tens por al partit de demà.
0: Tinc por, però el que et dic, una por ara dada de... Hòstia, és que jo el Sevilla el tinc com un equip top de la Lliga Espanyola, mm-hmm, però si sóc pragmàtic i me'n vaig a la realitat, dic, hòstia, és que aquest Barça és molt superior. I ha de fer un molt mal partit al Barça,
2: sí, sí,
0: perquè aquest partit totalment, el Barça el perdi. Mm-hmm. I la sensació és... No de, és que el Barça guanya 5-0, no, però que el Barça, amb les eines que té, pues hem de tindre suficient sí, futbol per tirar-ho endavant.
2: Totalment d'acord, i veurem. A veure, ara sí que hem comentat una mica així a nivell general, com veiem la competició, Barça i Madrid, anem a fer una mica de... Bueno, que ens agrada també, no? Una mica de prediccions de què serà aquesta següent jornada, que és això, comença avui mateix amb l'Espanyol. Albert, tu que coneixes bé l'Espanyol... Què hem d'esperar d'aquest partit d'avui?
1: Doncs
2: recordem, crec... Espanyol-Elx.
1: Doncs crec que és un partit trampa. Per què? Perquè l'Elx va últim, però ha jugat contra el Barça, contra el Madrid, uh-huh, ha jugat contra la Real Societat. Clar, l'Elx no juga tan malament al futbol com la gent es pensa.
2: No.
1: O sigui, que l'Elx tingui la capacitat, jo què sé, de que el Barça vagi 0-3 al descans i encara tingui la capacitat d'anar cap a la porteria rival o d'empatar el Madrid o d'empatar la Real Societat, que anava perdent també 0-2. Clar, l'Elx és un nou entrenador, l'entrenador és un... li agrada jugar molt al futbol, li agrada futbol ofensiu, i clar, crec que és una mica de trampa. Sí que és veritat que l'Espanyol crec que hauria de guanyar, no per molt, jo crec que serà un 2-1 o alguna cosa així, perquè al final l'Espanyol té jugadors com Roberto, que a la final ha anat a la selecció,
2: sí,
1: té Brian Zaragoza, que és el fitxatge estrella, uh-huh, té el mig del camp, que és molt bo, o sigui, al final jo crec que l'Espanyol, jugant a casa, que és molt fort, un equip molt fort, hauria de guanyar.
0: Uh-huh. Sí, jo crec que hi ha una cosa molt important, no?, que dius de l'Elx, i que em va agradar molt quan jugava contra ells, que és que volen jugar a futbol,
1: sí,
0: i jo, com a culer, i que m'agrada molt el futbol de possessió i tot, s'agraeix, no?, quan el teu rival no s'està tancant 90 minuts i no vol jugar a futbol. Quan tens un rival que sap que, encara que s'obri, rebrà 5 gols, ho fa, i això ja va passar l'any passat a Eder Sarabia,
1: sí,
0: i que
1: sí,
0: l'Elx és un equip que porta uns anys proposant un futbol molt propositiu, sí, i molt ofensiu, uh-huh, que dona gust de veure. Escolta, sé que no tens... O sigui, el plantejament de... Sé que no tinc totes les eines ni tots els jugadors per fer aquest futbol ni plantar cara als grans, però és la meva idea de futbol, i morirem aquesta, i encara que baixi segona o no, tal,
1: sí, sí,
0: ho facin, per mi és d'elogiar i fins i tot d'envejar, de dir, uh-huh, molt bé, però sí que serà el que dius, no?, de, han jugat contra els més bons,
2: sí,
0: i
2: sí,
0: contra els equips, clar, que estan per sobre. Uh-huh. Contra l'Espanyol, hosti, jo crec que pot ser un molt bon partit, i sobretot si és a casa de l'Espanyol. L'Espanyol no pinta malament, i crec que ha sigut un encert que Manolo es quedi, perquè sí que és cert que pinta una mica la corda fluixa i que no s'hi veia,
2: sí,
0: tant aquesta temporada.
2: Molt.
0: Mm-hmm. Però amb la nova propietat crec que l'Espanyol està fent un salt i està volent fer una aposta reial per aquest equip.
2: Totalment. Saltem ràpidament perquè ens estem quedant sense temps. Saltem Bueno, acabem amb prediccions. Espanyol, per tant, Albert, confies en la victòria de l'Espanyol? Àlex?
0: Suposo que sí. No l'he seguit tant, però crec que per la condició i el que dèiem, no?, de que és a casa, l'Espanyol ho hauria de treure.
2: Anem al Sevilla-Barça. Ja l'hem comentat una miqueta, no?, hem parlat d'aquesta superioritat del Barça. Com tenim poc temps i vull parlar també una mica del derbi, anem directament amb sensacions i prediccions. Àlex?
0: Sensació, crec que sí que guanyarem. Tot i així, crec que hi haurà molta rotació i es va veure

0: durant l'altre partit, no tenim a Joan Garcia en principi, a no ser que hi hagi una sorpresa al últim moment.
1: Comentant ràpidament això, per mi ha de jugar l'Ivakovic
0: 100%. Sí, no, no, totalment, crec que l'altre era...
2: Crec que jugarà Chesney, eh?
1: Jo crec que jugarà Chesney, eh? Però és que Chesney va ser un despropòsit. Sí.
2: Jo crec que Chesney en general és un despropòsit, sí, com a persona i com a jugador de futbol, però...
0: Sí, crec que va quedar palès que no ha de jugar Chesney, i crec que és molt, és molt bon company de vestidor, crec que ajuda molt i que fa molt bon, molt bon equip. Però tot i així crec que el fitxatge de l'Ivakovic ha de donar-hi sentit, sí, sí, i ha de jugar més que res, perquè ara mateix el Barça està pagant el sou de 4 porters, llavors ja que has portat aquest quart porter, el que estàs pagant, dona-li uns minuts, que sí, sí, saps, sí, que si no, no jugarà, que és quan Joan Garcia es lesioni, i si vols rotar la Copa del Rei ja rotaràs, però Chesney crec que veient el que va passar contra el Feyenoord no hauria de jugar
1: contra
0: més que res.
1: Contra
0: el Racing, sí, perdó.
1: Per mi no. mai més. No, i... Prefereixo posar el del filial que no el Chesney.
0: Està passat.
1: Està molt passat.
2: El va agafar de la jubilació, ja estava, sí, ja estava retirat.
0: Sí,
2: o sigui...
0: no, però quan
1: però la primera temporada és bona.
0: No, i que, més que bona, crec que té un sentit. I veníem de... Hem de fer fora Ter Stegen, està lesionat, ok. Va tindre un sentit contextual, quasi. Però ara mateix que tens a un Joan Garcia i has fitxat a l'Ivakovic, pues escolta, crec que Chesney, si es vol quedar cobrant el que cor, no, que és,
1: bueno,
0: poquet...
1: És l'última temporada.
2: Sí, l'última temporada. Sí,
0: és per fer vestidor, el sí, problema 100%, 100%. És que tenim aquesta por, no, de quan s'encostipi Joan Garcia, sí, que fotem...
1: Pues ara, no, però a mi m'ha semblat bé que fitxés a l'Ivakovic, sí, sí, per si s'encostipa Joan Garcia.
0: Llavors això, crec que contra Sevilla, per mi, hauria de jugar a l'Ivakovic en cas de no tindre Joan Garcia, tot i així ja veurem.
1: Ràpid.
0: I crec que guanyarem, però... Però amb les rotacions, va, 1-3.
2: Jo crec que patireu més del, sí, que us espereu, 2-3.
1: Acabem ràpid amb el derbi. Una predicció ràpida pel derbi, Albert. Tu has dit que guanya el Madrid, però...
2: Sí, 1-2.
1: 1-2.
0: El mateix, anava a dir 1-2.
1: 1-2? 2-2, va, dic jo.
2: Va.
1: Doncs, va. Albert, Àlex, ara sí, ens hem d'anar acomiadant. Gràcies per venir un cop més. Sempre se'ns fa curt.
2: Sempre.
1: Però, escolta, ens veiem la setmana vinent o quan puguem.
2: Vinga,
1: gràcies.
0: Moltíssimes, adeu, gràcies, que vagi molt bé. Contra el Sevilla. No, jo crec que patirem contra el Sevilla.
1: I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del divendres. Ens acomiadem, que se'ns menja el temps. Gràcies i fins al dilluns. Adeu.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. Intervenen 1.351 quilos de cocaïna en una casa a Sant Just dins d'una operació contra el narcotràfic. L'escolarització infantil al Baix Llobregat puja fins al 70,6% i marca un màxim entre el 0 i 2 anys. El primer cicle arriba a una taxa del 48,5% per sobre de la mitjana catalana, mentre que els 3 i 5 se situa en el 89,8%. Una novel·la recuperarà les festes de l'Ateneu de Sant Just dels anys 80 a través dels records de Mercedes Romero. La 49a cursa de carts de coixinet se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a Sant Just. La competició tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Pedró i el carrer Freixes, un recorregut de 600 metres. Les inscripcions estaran obertes del 5 al 25 d'octubre i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als carts de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 de la nit. L'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa. La cursa de carts de coixinets és una de les cites més arrelades del calendari local. La primera competició es va celebrar a la tardor de 1977, després que un grup de joves de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King comencés a baixar pels carrers, pel carrer Freixes amb vehicles artesanals. L'edició de l'any vinent serà la 50a i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a la importació i exportació de cocaïna a diversos països europeus en una operació que ha permès intervenir més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just i Màlaga. Segons ha informat el cos policial, aquest 17 de setembre s'han detingut 15 persones, de les quals 12 han ingressat a presó. La investigació, iniciada el 2025, va portar els agents fins a una casa de Sant Just utilitzada com a magatzem de droga, on el 10 d'abril van localitzar 1.351 quilos de cocaïna. El mateix dia es van efectuar 4 entrades i registres en 3 habitatges i un taller de la zona de Màlaga, on es van intervenir 1.434 quilos més de cocaïna, 800 grams de tussi, 2 armes de foc curtes, 4 vehicles i 3 motocicletes. Segons la Policia Nacional, l'organització disposava d'una estructura logística preparada per transportar droga tant dins de l'Estat com a l'estranger. Els investigadors van detectar desplaçaments per diferents punts d'Espanya i en un dels trajectes, membres del grup haurien recorregut més de 2.000 quilòmetres en un sol dia, des de Huelva fins a Barcelona, utilitzant diversos vehicles i circulant a velocitats superiors als 200 quilòmetres per hora. L'operació també ha permès intervenir 29 vehicles d'alta gamma i immobilitzar criptoactius, productes financers i béns immobles vinculats a la xarxa. Els 15 detinguts estan investigats com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal i tràfic de drogues. L'Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat aquest setembre del 2026 les dades d'escolarització infantil del curs 2025-2026. L'informe ofereix dades del conjunt de la comarca, on la taxa d'escolarització dels infants de 0 a 5 anys ha pujat fins al 70,6%, amb 26.128 alumnes matriculats en educació infantil. El primer cicle d'educació infantil, de 0 a 2 anys, assoleix el màxim de la sèrie amb una taxa del 48,5%, un punt més que el curs anterior i per sobre del 43,6% de Catalunya. Per edats, la taxa arriba al 12,8% entre els infants de 0 anys, al 54,4% entre els d'un any i al 69,8% entre els de 2 anys. Paral·lelament, la població de 0 a 2 anys continua disminuint i se situa en 17.170 infants, un 3,8% menys que l'any anterior. En el segon cicle, de 3 a 5 anys, la taxa d'escolarització puja fins al 89,8%, mig punt més que el curs anterior, tot i la reducció tant de la població infantil com dels alumnes matriculats. En aquest tram, el Baix Llobregat se situa 2,9 punts per sobre de la mitjana catalana, que és del 92,7%. L'escriptora Mercedes Romero i Valero enllesteix la seva nova obra de ficció titulada Margot, un projecte literari que tindrà un dels seus escenaris principals a l'Ateneu de Sant Just. L'autora, que va viure al municipi durant la seva infantesa i va estudiar al centre Madre Sacramento, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per detallar com aquest espai històric s'ha convertit en una peça clau de la seva narració. La trama de la novel·la segueix la trajectòria vital de la Margot, una dona que aconsegueix empoderar-se després d'haver superat una etapa marcada per l'assetjament escolar. Un dels passatges més destacats de la història se situa entre els anys 1985 i 1987, coincidint amb l'etapa en què la protagonista comença a descobrir les primeres festes d'adolescència i d'institut celebrades a la Sala Sant Justenca.
1: Tinc com els típics flaixos, perquè em van marcar molt.
2: Uh-huh.
1: Recordo la música, era Los Hombres G,
2: uh-huh.
1: Com Tino Casal, Tino que Casal. Fascinava Tino Casal, era espectacular.
2: Sí.
1: Després, com no, a qui li importa lo que jo diga, a qui li importa lo que jo haga.
2: Alaska.
1: Alaska, increïble. Total.
2: Uh-huh.
1: Que era com, clar, eren hits en aquell moment super bèsties. I recordo el moment de que quan tiraven aquell, a pressió com aquell núvol que sortia sí. del terra, uh-huh. ara no sé com es diria, ara és
2: el
1: molt
2: fum, no?
1: Sí, ara és molt normal a les discoteques, però llavors era com, uala, que heavy, que fuerte, no?
2: Uh-huh.
1: I de veritat que jo puc tancar els ulls i recordo l'olor, la percepció, és com un altre món perquè s'enfosquia. O sigui,
2: sí, sí,
1: s'enfosquia
2: sí, sí.
1: totalment. I encara avui, amb alguna discoteca que he anat, tanco també els ulls i és que em trasllado a aquell moment.
0: Romero busca plasmar amb precisió l'esperit d'aquells anys a Sant Just, combinant els seus propis records personals amb la recent història històrica i emocional d'una generació que va créixer a l'entorn de l'Ateneu. Per acabar de redonir els detalls del text abans de la seva edició final, l'autor ha fet una crida als veïns i oients que van viure aquells anys perquè comparteixin les seves vivències, com cançons emblemàtiques que sonaven a la pista durant les festes d'institut, anècdotes i relats personals sobre les trobades juvenils al municipi o detalls visuals i d'ambientació sobre la decoració de la sala i la moda de l'època.
1: I llavors, doncs, a l'Ateneu era... I ja no únicament la festa de l'institut com a tal, sinó les coses que es feien a l'Ateneu en si, els caps d'any. Bueno, no sé si eren ben bé els caps d'anys, però sí el Nadal. Uh-huh. Jo vaig estudiar les monges al Madre Sacramento.
2: Sí.
1: Llavors, clar, doncs allà feien també doncs, els concerts de Nadal, els fèiem allà, els villancicos els feien allà. Llavors... Estic molt arrelada a l'Ateneu.
2: Aquest espai, no?, que és l'Ateneu de Sant Just. De quina època estem parlant, concretament, Mercedes? Explica'ns
1: sí.
2: una mica.
1: Mira, estem parlant del 85 al 87, més o menys,
2: uh-huh.
1: que és quan la protagonista està a 8è d'EGB, i abans d'anar a l'Insti, i llavors, doncs, bueno, doncs, són aquests 2-3 anys que ja va començar doncs, a coquetejar amb el món aquest de les festes de l'Insti.
0: El manuscrit de Margot ja està finalitzat i actualment es troba en fase de correcció i maquetació. La previsió de Mercedes Romero és poder publicar el llibre coincidint amb la Diada de Sant Jordi i poder fer una presentació oficial a l'Ateneu de Sant Just. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la programació de tallers i activitats per la tardor del 2026 amb propostes adreçades a diferents edats i interessos. Les inscripcions estan obertes des del 7 de setembre, tant de manera presencial com en línia. L'oferta inclou activitats de cuina, expressió i creativitat, humanitats, idiomes, salut i creixement personal i tecnologia, entre altres àmbits. La programació combina propostes habituals amb novetats com tallers de cuina de temporada, tastos, costura i patronatge i espais de reflexió i creació. Les activitats es duen a terme en equipaments com el Centre Cívic Joan Maragall i el Centre Cívic Soledat Sants. El programa complet recull tota la informació sobre activitats, horaris, preus, places disponibles i inscripcions. L'Espai Mercat de Sant Just inaugurarà aquest dissabte 19 de setembre a la una del migdia la mostra Una casa superstar, una nova proposta emmarcada en el projecte expositiu Mons. Comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, l'exposició aborda el concepte de la llar i l'habitatge des d'un vessant artístic, arquitectònic i de reflexió social, coincidint amb l'any de la capitalitat arquitectònica de Barcelona.
3: Este año del 2026 es el año de la capitalidad en Barcelona arquitectónica
2: uh-huh.
3: y entonces desde hacía, creo que empezamos en el 2004,
4: sí.
3: Quim y yo a pensar que aunque San Just no estuviera dentro de esta capitalidad, sí que creíamos interesante que hacer una muestra que tuviera relación con la casa, la vivienda y el tema arquitectónico debido también que decir, a las connotaciones que tienen estos momentos para la casa para todo el mundo, ¿no? Es decir, que es un problema actualmente. realmente quién puede acceder a la vivienda, y entonces, pero nosotros siempre desde nuestra visión de arte contemporáneo lo íbamos a tratar. Entonces luego hicimos un proyecto en el año 2024 y el año 2025 lo presentamos a la Diputación para que también en un momento pues pudiéramos trabajar sobre este tema. Entonces nos lo dieron, lo conseguimos, y entonces ya con el Ayuntamiento de Sant Just terminamos por volver que las mejores fechas para poderlo hacer este 2026 era este trimestre, bueno, de septiembre a diciembre, que lo íbamos a organizar la exposición, ¿no?
0: A diferència dels formats expositius convencionals, una casa superstar es concep com un espai en transformació contínua al llarg dels seus 3 mesos de durada, fins al 19 de desembre. Les obres aniran canviant i dialogant entre elles a través de 3 etapes temàtiques. Les plantes, del 19 de setembre al 19 d'octubre, la construcció, del 19 d'octubre al 19 de novembre, i els interns, de 19 de novembre al 19 de desembre. L'exposició aplegarà entre 20 i 25 participants, combinant treballs artístics, treballs d'artistes de trajectòria reconeguda, com Susana Solano, Juan de Andrés, Natàlia Cao o Sol Vidal, amb la mirada de persones en situació de sensellarisme, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Arrels.
4: També amb la Laura, que som bastant inquiets en aquest sentit, vam començar a analitzar la idea central de la casa, però també la idea de la inexistència de la casa. Com si fos un blanc i negre, com si fos un yin-yang, l'exposició presenta, per un cantó, l'existència de la casa, però amb la Laura volíem tractar molt la inexistència de la casa, que també és un problema brutal. Uh-huh. Hi ha un grapat de gent que no té casa, no disposa de casa, i això genera unes problemàtiques i unes consciències socials que amb la Laura ho volíem enfocar d'una manera bastant profunda. Llavors vam contactar amb una fundació que es diu la Fundació Arrels de Barcelona, que tracten amb gent sobre el sensellarisme, amb gent que viu al carrer, estan fent uns projectes superinteressants, i amb la Laura vam dir, escolta'm, per què no lliguem l'art, l'art contemporani, la creació, fins i tot l'arquitectura contemporània a través i amb la mirada de la gent que no té casa.
0: A més, la mostra comptarà amb intervencions com la recreació a escala real a terra d'un mòdul de 30 metres quadrats inspirat en l'edifici Gualden 7 de Sant Just, per convidar els visitants a reflexionar sobre les dimensions i condicions de l'espai habitable. La proposta, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just, s'acompanyarà de visites guiades, trobades amb centres educatius i un debat participatiu sobre la problemàtica del sensellarisme. L'espai Mercat es podrà visitar els dimecres, dijous i divendres de 6 de la tarda a 8 del vespre i els dissabtes d'11 del matí a 2:15. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà avui divendres 18 de setembre a 8:15 del vespre una nova sessió del cicle Docs del Mes, amb la projecció de Mesomania. L'activitat està organitzada per l'àrea d'activitats de l'Ateneu i és prevista fins a 2:15 de la nit. El documental recupera una expedició de 1996, quan un oficial brasiler i un periodista suec es van endinsar a l'Amazones per documentar la tribu aïllada dels Corubo, en un context marcat per conflictes territorials. La pel·lícula revisa aquell material des d'una perspectiva crítica i posa el focus en els costos de la descoberta, el llegat colonial i les conseqüències a llarg termini pels Corubo. L'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha inaugurat el curs polític a Ràdio Desvern, on ha fet un repàs exhaustiu dels temes clau de l'actualitat municipal, des del desenvolupament urbanístic fins a les incidències de l'estiu, el retorn a les aules i les noves promocions d'habitatge públic. Pel que fa als acords del ple municipal de juliol, l'alcalde ha defensat la decisió de mantenir vigent el conveni per la transformació de la carretera Reial davant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall i de Fatxó. Basaganyes ha subratllat que el consistori ha anat complint els seus compromisos i ha detallat l'estat dels sectors previstos, com Aceros Vergara, Torreblanca i el Pont Reixat 3.
5: I davant d'aquesta reclamació, doncs, el ple municipal es va posicionar doncs, dient que no era així. L'Ajuntament ha anat complint amb els seus compromisos. L'únic planejament que falta ara mateix per desenvolupar és el Pont Reixat 3. Hi havia una proposta de la Junta de Compensació que va ser resposta mitjançant un escrit de l'Ajuntament en el qual es demanava que es fessin un seguit de modificacions I a partir d'aquest escrit, la Junta de Compensació va decidir recórrer la via judicial. Uh-huh. És una opció legítima, però que nosaltres creiem que no té cap recorregut i que tampoc té cap sentit en un context en el que l'Ajuntament ha anat complint amb tots els compromisos assolits en el conveni.
0: Així mateix, el Batlle ha defensat l'ampliació del personal de la Unitat d'Intervenció Ràpida amb un nou integrant per reforçar el manteniment davant l'ús intensiu que reben els equipaments municipals. En el balanç de la Festa Major, Basaganyes ha qualificat la celebració d'èxit de concurrència i ha celebrat que es desenvolupés amb normalitat, lamentant només tres incidències aïllades. Com a aspecte a corregir per futures edicions, ha assenyalat la concentració d'activitats al barri centre durant tres nits feineres. D'altra banda, l'alcalde ha reconegut la ràpida actuació dels cossos de seguretat i emergències en dos episodis viscuts al mes d'agost, l'incendi forestal a l'entorn de Sant Pere Màrtir a Collserola i l'accident d'un tramvia de la línia T3, que va descarrilar la Rambla Modolell provocant dos ferits lleus. Pel que fa a l'àmbit educatiu, prop de 1.900 infants i joves han iniciat les classes al municipi. Basaganyes ha destacat la fi de les obres derivades de l'enderroc de l'edifici dels mestres a l'escola Canigó, una actuació que ha permès guanyar espai de pati i millorar el trànsit escolar mitjançant la creació d'una zona de petó i adeu. Alhora ha apuntat la necessitat d'afrontar durant el curs un pla de xoc per la climatització dels centres educatius davant les altes temperatures.
5: El canvi més important que s'ha fet ha estat s'han acabat les obres posteriors a l'enderroc de l'edifici dels mestres del Canigó. Uh-huh. Això ha suposat, per un costat, l'ampliació de l'espai de pati, que era una reclamació de les famílies i dels docents del centre, i, per altra banda, això ens ha permès també que l'obertura, l'accés a l'escola, per la part superior, per la part de dalt, doncs es pogués apropar a la rotonda, que és on hem situat a la zona de petó i adeu. Creiem que aquesta mesura ajudarà a millorar la mobilitat en un entorn on aquesta mobilitat és prou complicada, entre l'escola Canigó i l'escola Miranda, en un barri doncs, que li costa absorbir tot el trànsit que generen aquests dos centres educatius. No? Creiem que en els darrers anys s'han anat fent millores en la mobilitat d'aquest barri en horari escolar i creiem que aquesta mesura també ajudarà en aquest sentit.
0: Finalment, en matèria d'habitatge, l'alcalde ha posat en relleu la recent adjudicació de 16 nous habitatges de protecció oficial de lloguer al sector dels Garrofers, a la Bonaigua, amb previsió d'enllestir-se cap a l'any 2029. Aquests nous pisos se sumaran a les promocions públiques de lloguer previstes al segon mil·lenari, al front nord de la carretera Reial i als Jocs Juvenívols per donar resposta a la demanda residencial del municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Parc del Parador acollirà aquest dissabte 19 de setembre de 6 a 9 de la nit la trobada a Sant Just fent vespre, una activitat oberta a tota la ciutadania impulsada per diversos grups, entitats i col·lectius de dones del municipi, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La proposta inclourà música dels anys 80 i 90, begudes i un espai de trobada i convivència amb l'objectiu d'afavorir la relació entre persones, entitats i col·lectius de Sant Just. La iniciativa és impulsada pels Amics del Barri Sud, el Casal de Joves, el Col·lectiu Meraki, Cursos d'Arts Plàstiques, Dona i Empresa i el Mil·lenari. L'activitat és gratuïta i no requereix inscripció prèvia. La cita funcionarà com a prova pilot d'una iniciativa que vol fomentar la vida social, especialment entre les dones del municipi, a través de propostes d'oci compartit com sortides al cinema i al teatre, sopars i altres activitats. L'Ajuntament de Sant Just ofereix ajuts econòmics per facilitar la participació d'infants i adolescents en activitats culturals, de lleure, esportives i de suport escolar o educatiu fora de l'horari lectiu. La convocatòria manté obert el termini de sol·licitud fins al 31 d'octubre, inclòs, i s'adreça amb caràcter general a infants i adolescents empadronats al municipi o escolaritzats en un centre educatiu de Sant Just, d'acord amb els requisits econòmics i familiars establerts. Els ajuts permeten subvencionar una activitat cultural, de lleure o esportiva per curs escolar i una activitat de suport escolar o educatiu. En casos determinats de necessitats educatives especials, es poden sol·licitar ajuts pels dos tipus d'activitat. Les activitats s'han de fer principalment a Sant Just, tot i que es poden subvencionar serveis especialitzats fora del municipi quan no hi hagi una oferta adequada. La sol·licitud es pot presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o telemàticament a través de la seu electrònica. La terapeuta corporal somàtica i art terapeuta santjustenca Elisa Linares col·laboradora habitual dels micròfons de Ràdio d'Esvern, ha presentat el seu nou projecte formatiu titulat La poma sencera, com viure les relacions sense perdre't a tu mateixa. Es tracta d'un curs vivencial en format grupal que es desenvoluparà durant 3 mesos, d'octubre a desembre del 2026, a l'espai Creix Salut d'Esplugues de Llobregat. La proposta neix amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques per afrontar patrons relacionals repetitius i establir vincles sans sense renunciar a les necessitats individuals. El concepte contraposa la idea tradicional del mite de la mitja taronja per reivindicar la plenitud personal abans de compartir la vida amb els altres.
6: La proposta és agafar totes aquestes diferents eines que jo he utilitzat amb mi i que ja estic posant també al servei de les meves clientes en sessió individual i he dit, ostres, per què no fer un grup que això ens pot donar el suport? Tu saps la força que té quan tu fas aquest compromís, no? Jo el feia amb mi, vaig agafar la poma i me la posava aquí per sentir aquesta força, perquè jo necessitava força per no tornar-me a anar amb aquell que no em donava el que jo desitjava. Llavors es tracta de poder tornar tu, per això el símbol de la poma, perquè també és aquesta força, sí? I poder realment doncs, tenir un compromís amb tu i a través del grup, que és testimoni del teu compromís. Sí? I llavors, mica en mica, anar fent aquest canvi a través del cos, de l'entendre què va passar en el teu passat i per què són aquests patrons així.
0: El programa del curs es basarà en trobades quinzenals on s'aplicaran diverses disciplines terapèutiques adaptades al treball col·lectiu, com la teràpia corporal somàtica, l'art teràpia i simbolisme, les visualitzacions creatives i el diàleg amb les parts internes. Segons la terapeuta, el treball grupal aporta un entorn segur per reformar compromisos personals i compartir experiències compartides en matèria relacional. Les persones interessades a participar en aquest cicle vivencial poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del correu electrònic hola@despertant.cat, per WhatsApp al telèfon 621 07 35 67 o consultant el portal web despertant.cat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui, a partir de 5:45 de la tarda, al Centre Social El Mil·lenari, es farà una tarda de màgia de la mà del mag Eduard Joanola. I avui, a les 6 de la tarda, es farà la presentació de la candidata de Comuns Sant Just a la plaça de Rentapeus. A les 7 de la tarda hi haurà música en directe al Binomi Casa de Menjars, a la plaça del Parador, número 3C, en la programació de les terrasses musicals. A 7:45 del vespre, divendres, avui, 18 de setembre, es projectarà el documental del mes amb el film Amazomania a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I a 9:15 de la nit, avui hi haurà música en directe al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg, número 2, dins la programació de les terrasses musicals. Demà dissabte 19 de setembre, a les 9 del matí, torneig de pàdel per dones més 40, al Bambolé a Sant Just. I a les 12 del matí dissabte, al Parc del Mil·lenari, Jugateca Ambiental, amb l'activitat El racó dels aliments genials. Dissabte a la 1 del migdia es farà la inauguració de l'exposició amb el nom Una casa superstar, a la sala Marcart, Mons. I a les 6 de la tarda, el dissabte, es farà la iniciativa a Sant Just Fem Vespre, al Parc del Parador, amb música dels 80 i 90, begudes i la millor companyia. Grups, entitats i col·lectius de dones et conviden a compartir un vespre de trobada. I dissabte a les 7 de la tarda, música en directe al Mille Monkey Gastrobar, al passatge del Mercat, número 19, dins la programació de les terrasses musicals. Dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda, l'Ateneu aixeca el taló. Un espectacle ideat per la Factoria de Teatre de l'Ateneu per oferir un tas exclusiu de les pròximes produccions pròpies, que arribaran els pròxims mesos. Un espectacle que tindrà lloc a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 20 de setembre, a les 12 del matí, al Parc de Torreblanca, Jugateca, amb l'activitat Acompanya l'ornitòleg. Guiats per un expert de l'Institut Català d'Ornitologia, s'observaran els ocells. I diumenge a les 12 del matí se celebrarà el Dia d'Extremadura a la Vagoneta, amb una missa extremenya oficiada pel mossèn Xavier Sobrevia. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda es farà l'espectacle únic Una estona amb Joan Pera, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La cursa de carts de coixinets tornarà a Sant Just el 7 i el 8 de novembre. Intervenen 1.351 quilos de cocaïna en una casa de Sant Just dins d'una operació contra el narcotràfic. L'actuació policial, amb registres també a Màlaga, s'ha saldat amb 15 detinguts i més de 2.700 quilos de cocaïna confiscats. L'escolarització infantil al Baix Llobregat puja fins al 70,6% i marca un màxim entre els 0 i 2 anys. El primer cicle arriba a una taxa del 48,5% per sobre de la mitjana catalana, mentre que els 3 i 5 anys se situa en el 89,8%. Una novel·la recuperarà les festes de l'Ateneu de Sant Just dels anys 80 a través dels records de Mercedes Romero.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 18 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.

0: 012. La Generalitat al teu costat.
1: Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
2: Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
3: Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
0: El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
4: Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
0: 012. La Generalitat, al teu costat.
5: A Sant Just, canviem el xip. Aquesta tardor, el comerç s'implica en el repte de reciclar més i millor. Posem en marxa un nou model de recollida comercial porta a porta. Més net, més eficient i més sostenible. Pel medi ambient, a Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: ens portes també les...
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Bona nit, benvinguts a Bits 40.0, nova temporada.
1: Quines ganes de tornar, bravo, vamos. Bona nit.
0: Sí, sí, semblava, no se'n recordava de nosaltres, perquè a més tenim l'Instagram mort, voluntàriament, perquè volíem fer així que sí que és més, més potent el retorno.
1: Volíem generar
0: inquietud
1: entre el públic.
2: Crec que ho hem aconseguit.
0: Ho hem aconseguit, sí, sí. Sí. És, ara pensava, és la tercera temporada de Bits 40.0, tercera, quarta? Ara no,
1: tercera,
0: molt bé. Doncs, dèiem, tercera temporada aquí a Ràdio Desvern, com sempre, Escàner FM, Ràdio Gràcia. Molt bé, tenim, parlàvem a fora d'antena fa uns moments, tercera temporada doncs, amb un contingut continuista, és a dir, novetats especials a càrrec, no del Rubén, sinó de càrrec de l'ESAU.
1: Els del Rubén no tenen interès.
0: No tenen interès, exacte.
1: Quina crueltat.
3: Ho accepto.
1: De fet, fora d'antena i durant aquestes setmanes que hem tingut d'estiu i això, s'ha parlat una miqueta del tema del format, no? Del,
0: sí.
1: Del programa. Ens havien demanat una mica als oients, sí. Aquelles dues persones, exacte. Ens havien demanat...
0: La mare de Lluís i la teva tieta.
1: I ma germana, exacte. Que de tant en tant.
0: La germana.
1: Se'n posa per dormir. I ens havien dit que si elaborem el contingut amb seccions, la gent és més fàcil connectar-se, sentir una part i que això augmenta el nombre d'escoltes.
0: Sí.
1: Això ens importa poc.
0: Poc. Poc. Bueno, sí, perquè però, en realitat no tenim més compte.
1: Però no tampoc.
3: Com no tenim criteri, farem cas.
0: Sí, sí, bueno, intentarem fer cas i penso que en aquesta línia sí que jo crec que és bo, a part de l'especial, que sempre és divers i molt interessant, per trobo. També hem pensat una cosa que ens agrada molt, i no ho fem tant en antena, però que ho fem en la vida real molt, és el haterisme. Sí, sí. Jo sóc un hater de puta mare, tio, digues de veritat.
1: Bueno, com a crític, no, però com a hater...
0: Sóc un màquina, vull dir, tinc, no sé, vull dir...
1: Ràbia, tens molta ràbia.
0: Molta ràbia dintre, sí. I injustificada moltes vegades, la majoria, i amb coses absurdes, no? Però jo crec que val la pena que jo desenvolupar-ho, perquè en el món on vivim, el haterisme, doncs és un factor molt, molt potent.
1: I que nosaltres estem de tornada de tot i que ens la sua.
0: Exacte.
1: Llavors, podem dir el que pensem.
3: Però farem això, no? Organitzarem més els...
0: Sí. Exacte.
3: A mi sorprèn dit això, perquè jo si em poso Bits, jo no puc parar d'escoltar-lo.
1: Sí, a mi també m'enganxa, però
3: trossos, clar, no,
1: que també penso que a vegades és una mica masturbatori, no?
0: Sí.
1: Mateix, el que ja has fet i tal, però sí que és veritat que la continuïtat del que és la conversa... Sí, la continuïtat de... Masturbar-me amb Bits, sempre. Sí.
0: No, però jo potser no tenim la línia de fer trossos i que siguin, no sé, pues mira, escolta aquest tros, no, això penso que tampoc té molt sentit en nosaltres, però sí de sentit de poder enriquir una mica el programa, no? De mira, pues fotre aquest... part més hater, què vol dir? O criticar uns discos, que ara potser en parlàvem fora d'antena, o criticar algun concret, o criticar, no sé, alguna moguda que es pugui córrer, jo tinc alguna cosa al cap, per cert, i després també potser intentar obligar-nos també a comentar el tema pel·lis o sèries, que segur que no ho fem tant, de veure tantes pel·lis i sèries, però penso que hi ha molta cosa i penso
1: sí,
0: que...
1: Sí, introduir, per exemple, no? De dir, vinga, pum, de forma rotatòria, parlem
0: d'un
1: llibre, una sèrie... O
0: exacte, un còmic, tio, que sou uns màquines, vosaltres veu còmics i llibres a tope.
1: No,
0: o sigui que...
1: Còmics molts.
0: Sí, per això, nen.
2: Bueno, en qualsevol cas, si la gent, si els oients tenen propostes que ens volen deixar als comentaris, a
3: ho poden
2: Spotify,
3: intentar.
2: Ho poden dir.
0: El Bits, per exemple, a l'Instagram de Bits.
2: Potser complim.
0: Exacte.
1: Sí. Ens comprometem a penjar alguna cosa d'informació a l'Instagram, ara que tornem sí. Una mica del col·le, i si us plau...
0: Exacte.
1: Opineu, critiqueu, ajudeu.
0: Bene. Perfecte, doncs ara ja hi som. Va, comencem ja el primer programa de la tercera temporada.
2: Tot això molt bé, però de moment no hi ha cap novetat, no?
0: No, sí, farem un especial.
1: Bé,
0: hòstia, tenim avís de protecció civil ara mateix, als mòbils, estupendo.
3: Molt bé, I això no es pot parar, no?
0: Sí que es pot, sí que es pot.
3: Sí.
0: Tio, live, xavales, un avís aquí dels mòbils.
1: No es va caer la de... Bueno, a mi m'ha caigut.
0: Sí, no sé què serà pitjor. Aleshores, dèiem, fem una ronda, un parell de rondes de novetats, si us sembla, fem un especial. Saúl, deies que tu tenies un especial.
1: Tinc un especial bastant hate d'una de les meves aficions favorites, que és autocriticar-me grups que han sigut importants per mi i per vosaltres, perquè ja sabeu
0: molt
1: qui
0: bé.
1: Són i són grups que són importants per tots i matxacar-los una miqueta.
0: Perfecte, guai, doncs aquest és l'especial. Després, sèries, tinc alguna cosa per comentar, tot segur que en teniu, de pel·lis i ja està. I també jo tinc un tema una mica polèmic també així, que si us sembla després que encaixaria amb el tema del haterisme o no. Veiem com evoluciona el minutatge del programa. Tampoc tenim aquesta limitació d'una hora clavada com tenim abans.
3: Acabem de rebre un avís que durant les pròximes dues
0: exacte.
3: Hores hi ha risc
0: de torrencial.
1: A mi m'ha de la Susana que si plou molt que no vagi a casa i no he acabat d'entendre el que volia dir.
3: A dormir a l'estudi.
1: Que dormís a l'estudi o al cotxe. No
0: sí.
1: Sé.
0: o que se'ns vagi la llum dintre de 13 minuts, però bueno, això sempre
1: es posarà,
0: és el...
1: Es posarà interessant, eh?
0: Live. Bé, bueno, nois, doncs comencem. M'heu passat tots quatre una playlist, com és habitual. Començaré jo amb un tema d'un grup que va portar... Per suposat.
2: Sorpresa.
0: Va portar aquí el programa al senyor Saúl, com passa moltes vegades, descobrint aquí noves bandes. Gràcies. Que ens agraden a les dues, que ens agraden els grups de bandes.
3: De guitarres.
2: clar.
0: Vale. No sé com es diu, tio, en anglès o irlandès, són Gurriers o com es diuen...
1: Gurriers.
0: Vale.
1: Te da un ictus quan dius això.
0: Exacte.
1: Gurriers. Gorriones.
0: Gorriones. Hòstia, quin nom, el xaval Gorriones, eh? Vale.
1: A veure, ja no t'agrada. Hi ha un grup de rock català que es diu Búhos.
0: Sí, també podria és veritat, tio.
1: Podria perfectament un que es digués Pardal.
0: És veritat, Gorriones. Però Gorriones, tio, bueno. Total, que estan a punt de presentar un nou treball. Han presentat tres senzills ja abans d'esperar la publicació sencera i així sona aquest Nothing Happens Twice.
1: Quin
0: que
1: temazo.
0: És tema ral.
1: Quin temazo,
0: heavy.
1: Nene.
0: Doncs així sona, xavalada, Gurriers, Nothing Happens Twice.

0: massacres. Before there was anything, there was nothing first.
1: Hey, nyam, nyam, nyam.
2: Han fet un salt molt, molt, molt guapo des sí. de l'anterior disc, que era, també era d'aquest rotllo i sí. tal, però era una mica més tímid.
3: Sí, sí.
2: I hòstia, jo crec que han recuperat l'essència que tenia Vietcong en el primer disc.
4: És que anava a dir, hi ha algun moment on fiquen aquesta espècie de baix rasgat sí, sí, que sí. m'ha sonat molt post-punk, punt fosc, eh? Molt
2: està
4: bé.
2: Molt, molt, molt guapo aquest disc.
3: Sí, senyor, doncs l'esperarem amb ganes al nou treball, a veure quan el tenim aquí disponible. Bé, nois, qui vol seguir? Companys.
5: Hem començat molt forts, jo ara baixo Revolució.
3: Nene,
5: pues,
3: bé,
5: no? Així, pujada, baixada, nene, sí,
3: claro.
5: Perfecte.
3: A veure, el teu jo... és el... Aquí el tinc, aquí,
5: sí,
3: Beats.
5: Sí, el tens aquí preparat.
3: Sí, senyor.
5: Us sona Hermanos Gutiérrez?
2: Sí,
5: sí. Bé? Sí, sí. Bé, jo penso que és una cosa estranya, no? Si els suïssos, mig suïssos equatorianos, sí que tenen el pare suís, la mare equatoriana, i que fan una cosa molt interessant. Un diàleg de guitarra, són dos guitarristes, bons, jo els vaig descobrir amb el disco anterior, Sonido Cósmico, que com el seu nom indica, doncs se'n va més cap a sons més psicodèlics, així, a veure, és bastant guapo. I han estat a Barcelona.
2: Han estat tocant per aquí.
5: Ah, sí, a finals d'estiu. I ara, justament...
2: Amb Madcool també van estar.
5: Amb Madcool van estar, potser.
2: Em sona, espera, hauria de buscar, però...
5: Jo sé que va estar el nostre amic, el Rubén Manau, va estar perquè va penjar una història a Instagram i va estar molt xulo per el que em va dir el concert.
3: Que ha tingut un bambino, el Rubén Manau.
5: Correcte, felicitats,
3: increïble.
5: Rubén. Felicitats.
3: De sobte, un bebè a l'Instagram i dius, hòsties.
5: Papi xulo.
2: Ara ha trigat el mateix que els altres, però vaja.
3: No, però és que clar, no, bueno.
5: És el segon.
3: Sí, sí.
5: Bueno, i ara presenten nou treball que els treuen ara ben bé, doncs, ara, el divendres. Bueno, depèn de quan s'emeti el programa...
3: Ara, el divendres.
2: El bon que esteu.
5: Que es diu Los Ojos del Cóndor. Que el nom no és molt prometedor. Ocarina.
3: Flauta de pan per a Catalunya.
5: Exacte, es podien estar. I realment el so torna una mica, si se'n va de la part més còsmica, i torna cap a los Andes i cap a la seva terra natal o la terra dels seus pares.
2: El Cóndor passa.
5: Exacte, però és...
4: A la font de la guitarra tenen uns CDs i una mica...
5: Exacte.
2: T'has fixat en l'artwork? Hi ha ponxos.
5: Sí, sí, absolutament. No, no, absolutament. O sigui, tota l'estètica, tota la imatge del disc, del CD, és del Cóndor passa i és
3: tal
5: qual d'Ocarina, però està molt interessant, recomanable aquest avançament del nou treball, que es diu Los Andes, el tens preparat aquí.
3: Sí, sí, sí, i tant, sonant
5: de
3: fons.
5: A veure què us sembla, ja et dic, s'allunya una mica de la psicodèlia, de la part més còsmica, ens n'anem cap a la part més sud-americana, però amb aquest toc reconeixible d'Hermanos Gutiérrez i que recomano.
3: Perfectament, sentim.

0: Ocarina.
1: Tios, qualitat, bits 40.0, eh? Que et fotem uns gorrions i després aquí, et fotem aquí, això, però és qualitat,
2: no,
1: nen.
2: No,
1: molt bé.
0: Absolut, no, i recomano l'anterior disc, aquest, clar, això és l'avançament, no sabem com serà, però és molt recomanable. Dos guitarres, molt efecte, molt delay, molt reverb. Feia una comparació que m'ha semblat molt encertada, ara comentaves aquí fora de micro.
3: Sí, gràcies.
0: No,
3: recorda una miqueta no tan funk com Kurang Bean, no? Però, ah, però aquest rotllo així d'aquestes sí, guitarres, així amb aquests ecos i tal. El Robert ha fet una altra referència
2: i Calexico també, no?
0: I pel·lícules de Tarantino, no? Vull dir que és aquest,
1: molt bé, sí,
3: és un western, western. És, no?
1: Molt bé, xavales, pues, tio, molt bé, Luigi, grandíssima aportació, en sèrio, molt bé.
0: Endavant.
1: Perfecte, seguim per amb tu,
3: jo segur? Tinc un dubte. Tinc un dubte si tirar... Bueno, faré un canvi que no serà tan bèstia. ¿Vale?
1: Vinga.
3: Hi ha un tema que és el... no sé. Busca Head Rush.
1: Head Rush és el tema? Ah, sí, el tinc. Sí.
3: Un grup que es diu Days.
1: Sí, senyor.
3: ¿Vale? És un grup de gent jove, són uns xavals que em sembla que són de Texas o porà i tal. I us ho deixaré sentir i a veure a què us recorda.
1: Vale.
3: Perquè jo crec que la referència és molt, molt clara.
1: Molt evident.
3: Però, bueno.
0: Deixem micros oberts?
3: No, no, escoltem vale. 30 segons.
1: Vinga.
3: Pares 30 segons i que... Mira, fem un joc. 30 segons, pares i llavors fas. Ara, i tots diem el grup a qui ens recorda.
1: Vinga,
3: a veure si coincidim.
1: Va.

0: Jarabe de pádel.
1: Fieto los Fittipaldis.
2: Hostia, nene.
3: Venga, va, a la de tres.
1: Una
3: oreja Van Gogh.
1: My Bloody
3: Valentine. My Bloody Valentine. Podría ser Dive también. A mí
2: Dive,
3: me gusta Dive, pero también. Vamos, yo creo que My Bloody Valentine.
0: Podría ser Dive d'alguna. Sí,
1: sí, sí. Es espectacular. Això fa gent jove. És espectacular.
3: Són uns tios joves de Texas, sí, sí, sí.
2: Chaval.
1: Com has trobat això? Com ho descobreixes?
2: El algoritmo del Spotify, nene, que el...
3: No.
2: A mi sí, a mi funciona,
3: No és via Spotify,
1: No és IA, això? No és IA?
3: No ho sé.
1: Perquè Spotify, la veritat, és IA.
3: Però que no és via Spotify.
1: Ja, vale, okay.
3: Moltes vegades són pues, webs o posts d'Instagram de penya que segueixo i tal, que diu, hòstia, escolta't aquesta penya.
1: Brutal, tio.
3: A través d'aquests connectes amb uns altres vaig fer una mica d'arqueologia. I clar, arribes a això i dius,
2: uau,
3: tio, com mola que hi hagi, tornat al showgays i que facin això, tio.
2: Xaval.
0: Sona molt bé,
2: Increïble.
0: Independentment de que és un soc, evidentment... Sí. En ressona, no?
3: Però... Sempre, no? Alimentant nada, però que ben fet està.
0: Però que guai, sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Que sonen millor que els My Bloody Valentine.
0: Jo vaig gaudir molt el concert últim de la primavera.
1: Que va ser la gran sorpresa, perquè sabia que jo volia marxar.
0: Sí, sí.
1: De fet, no volia anar. I van estar, bueno, suposo que obligats per l'organització, però el volum va ser correcte i el set va ser impecable.
3: El set va ser impressionant.
1: Impressionant. El tros de nois, 3 minutets, sí. Lo guapo, però ja no 30. Vull dir que molt bé, molt bé.
2: I parlant de, perdoneu que me fiqui aquesta cunya parlant de Primavera Sound, és que he estat aquesta setmana recordant, veient i escoltant el directe de The Cure, el Primavera Sound, que està íntegre al YouTube, per la mateixa web, espectacular, tio. Tio.
3: No podem ser objectius. O sigui,
2: no, però jo sí que ho puc ser perquè jo no soc massa mai fan de The Cure. Vull dir, no conec més que els 30 hits que són hits imperdurables. És a dir, jo sento els temarrals aquests, no sé, Love Song, i la pots sentir un milió de vegades i és igual de bona. I, tio, em vaig flipar i estàs sentint com us deia i és, hòstia, quina sort,
0: a
2: quina...
0: A més,
2: la
0: selecció va ser excel·lent.
1: Jo ara faré de hater, perquè ja que ja estrenem...
2: No, perquè tu ets un home entès.
1: No, jo és que The Cure els he vist 3 vegades, 3 en primavera, justament, fa, no sé...
2: Sí.
1: Vam anar al Sant Jordi a veure'ls,
0: sí.
1: I els he vist aquí, i potser alguna més que no recordi, i, hòstia, a veure, va ser molt festiu. Jo, evidentment, també sé que Robert Smith triu segurament aquest repertori per un festival, però m'agradava més, per exemple, el Palau, que van tocar moltes de pornografia. És el meu disco preferit, amb diferència.
3: Molt pornografia, molt Desintegration.
0: Va una mica Faith, més nicho.
1: Faith, també.
0: Aquí va ser més festiu, va ser més festivalero.
2: Sí,
1: la part més pop, que m'encanta, però, hòstia, van tocar molt poc. De fet, de pornografia diria que no van tocar cap. De Faith, probablement tampoc.
0: De Faith sí que van tocar alguna.
1: Vull dir que el repertori, per mi, no va ser el millor, però el vaig disfrutar. El vaig disfrutar molt al concert. Però, hòstia...
2: Bueno, mira, a gustos colors, ja et dic jo, des del punt de vista de no aquest punt de control, a mi m'ha semblat increïble i molt bé. Era res, compartir-ho de nou, que ja ho havíem dit, però bueno, a relació.
1: Dit això, diria que va ser dels millors... Bueno, del que vam veure, del que vaig veure els dos dies, dels millors concerts.
2: Exacte.
1: El millor, no recordo ara.
2: Sí,
0: jo... És difícil que no ho sigui, és que toquen tan bé, tio.
2: Sí, sí, de lo milloret, sí, sí, segur. Molt bé, doncs tornem a aquest repàs, amic...
0: Doncs vinga, jo per seguir una mica amb guitarra, perquè tot la resta que he portat és electrònica, perquè com ho sabeu...
2: Com ha de ser, com ha de ser.
0: Les guitarres.
1: Si no t'agraden les guitarres, tio, que les he portat ni a mi tampoc.
0: I portaré un grup que espero que no es converteixi en un hype. Jo crec que no ho serà. Són Twisted Teens, aquest duo de New Orleans que fan una barreja, no? Així, de garage, punk, lofi, molt de soroll...
3: Costa dir-ho d'un grup així, però ara mateix són una mica hype. Ara mateix?
0: Sí.
2: Costa
0: no haurien de ser-ho, no?
3: No haurien de ser-ho, però...
0: No haurien de ser-ho.
3: Estan ahí,
0: Pues això, mesclen aquest garage punk molt brut, però li fiquen aquest slide guitar que sembla country, no? Molt americana i tal, i m'encanta molt aquesta combinació, em té molt guai, tio, molt divertit.
3: Molt
0: llavors, el tema que escoltarem es diu When We Met First.
2: Yes.
0: No, When We First Met, sort.
2: Exacte.
0: Seria tal, correctament com està escrit. Han fitxat per Sub Pop.
2: Wow.
0: Per aquest nou disco, aquest és l'avançament del nou disco, que per cert és el tercer disco dintre del 2026.
2: Uau, wow, no fotis. Va,
0: també és veritat que fan temes de 2 minutets. Aquest és de 2 minuts.
1: Això és perillós.
3: Però si són melodies diferents, ja està bé.
0: I, tio, és molt guai. Tio. Jo crec que és un grup que pot agradar molt, no?, el nostre fandom.
3: Jo crec que escoltat, sí.
1: Jo ho vaig sentir arran dels vostres comentaris al chat i em va encantar.
0: Vinga, anem a escoltar avui.
1: Perdó, i arran d'un post que vas penjar, crec que tu, molt interessant aquest post. Dir, hòstia,
0: un tio que parlava sobre...
1: Ja no es fa música bona.
2: Exacte.
0: I parlava precisament de Twisted Teens.
2: Molt bo.
0: Doncs bueno, aquest és el single d'avançament del tercer LP del 2026, ja dintre de Sub Pop, que es diu When We First Met. Dos minutets molt guais.

0: Bravo, molt bé.
1: Aquest cantant, que deu tenir 25 anys, però es deu haver fumat més Ducados que...
2: que tota l'afició del Real Madrid.
3: Si són un hype, van a ir hype.
0: Sí,
2: i... No, a veure, no ho sé si ho seran, no. Però bastant... Bueno,
0: sí, sí.
2: Jo crec que sortiran a les llistes, no? L'any, estan, segur. Estan, o en tres discos algun caurà, no?
1: No, segur. Però que estan pagant molt, vull dir, es veus que van sortint a molts comentaris, sí. molts llocs i tal, quan és un grup que seria el més anti-hype que et pots tirar a la cara.
3: Sí, sí. Està, això, en referència a això, sentint en algun altre podcast de col·laboradors que tenim la Pizarra i Fontanals comentant justament a Guís, que, no, que sí. Explicant el hype de Guís, i realment a darrere de Guís hi ha, o per el que vaig entendre, hi ha una agència en la qual hi ha una promoció a les reds. Molt bé. No. Inclús no són bots, sinó que paguen a gent perquè faci comentaris. O sigui que aquests, és evident que la indústria...
2: Està generant focus.
3: Està generant focus.
0: Claro.
3: Jo no crec que sigui el cas dels Twisted Twins, no ho crec.
2: No,
3: però
2: crec
3: no. Vull dir que això existeix. O sigui que hi ha agències que s'encarreguen de dir, bueno, aquest grup...
2: I el cas de Guís està molt interessant perquè ara Guís renega una mica, no?, d'aquesta agència. Hem trencat amb aquesta agència perquè no volem enganyar ningú i tal.
0: Bueno, ara que estan allà en el...
2: Ara que estan
0: en el punt de mira, claro.
2: Però és un tema interessant, potser obrirem un debat un altre dia, que és, hi ha tanta música por ahí, tio, que sí, què fa que Twisted Sins hagi sortit a la palestra, o jo què sé, per exemple, un cas molt paradigmàtic, Pitchfork és molt influent, potser ha baixat una mica el suflé ja, però...
3: Ha baixat bastant des que fan pagar més.
2: Però,
0: sí, correcte.
2: Però igual, fa 5 anys posaven un disc allà i tal, i a més, com triomfaven tant, el seu suflé jo crec que s'autobligaven a posar coses... Què diries? Està tocant...
1: Marcianitas,
2: està,
1: no?
2: Tocant...
1: Tot el que feia Animal Collective era la polla, no?
2: Sí, bueno, o coses borderline, no? Per exemple, van agafar... Que a mi m'agrada, o sigui, no dic que sigui dolent. Jo vull parlar de l'efecte spotlight, no? L'efecte focus. Algun d'ells se'n va anar a Nairobi de vacances o el que fos i descobreix tot aquest mood underground d'una espècie de... No li vull dir drum and bass, però és una electrònica superprecària... Sí. I posen com a número 1 o 2 de l'any un disc d'un col·lectiu sud-africà que toquen en garatges i van agafar aquells d'aquell col·lectiu perquè van anar a sopar un dia tots plegats amb el de Pitchfork i per què no el de dos carrers més avall que també té el local garatge que són exactament iguals i d'aquells no els sentirem mai. Llavors,
0: però...
2: l'efecte de posar el,
1: ja, sí,
2: el
1: però...
2: focus et pot portar...
1: Però és un debat molt potent aquest de com captes l'atenció en el món actual en què hi ha tantíssima oferta i en què tothom és capaç de fer música amb la punta de nacigala.
0: Exacte.
1: Vull dir, és molt difícil, no? I saber destriar el gra de la palla, el que parlàvem abans de si hi ha influència d'IA o no hi ha IA, i si ens importa, que això ja ho vam parlar la temporada passada,
2: sí, sí,
1: etcètera,
2: sí, sí.
1: I tal. Vull dir, hòstia, és un mercat molt competitiu perquè tothom escolta música i cada cop escolta més.
2: Mm-hmm. És cert, no? Però jo sobretot em referia a passar de zero a... O sigui, de que no et senti ni cristal i abandonar, inclús.
1: No, Guís portaven tres discos
2: interessants. A passar a ser caps de cartell. I això em fa pensar a vegades a dir, hòstia, deu haver-hi molta cosa també que és impossible d'agafar perquè és que no tens la capacitat d'escoltar-ho tot. No?
1: Quants grups hi havia a Seattle a l'any 90?
2: Bueno, clar, alguns van morir.
1: Que feien grunge.
2: Sí, sí.
1: Quants? Segur que hi havia grups millors que Nirvana, millors que Soundgarden, millors que Pearl Jam. Segur, segur. Aquests tios van caure en gràcia, els cantants eren guapos, enigmàtics,
0: exacte.
1: No sé què, no sé quanto, algú va agafar, no? Que fem va entrar allà, va posar pasta, te pongo Watch Big, no sé què, pum, i lo petes. Ha passat sempre. Són
2: mitjans
1: diferents.
2: Sí. Simplement volia fer aquesta reflexió que, hòstia, quant important és això, no? El focus per...
0: Sí, i que pot ser just o injust alguna vegada, no? O sigui, hi ha cosa allà superpotent. A mi em sorprèn un grup, per exemple, Luigi, que n'hem comentat alguna vegada, Ulrika Spacek, és aquest
3: sí,
0: grup...
3: Sí, brutal, brutal.
0: Tio, penso que són, realment...
3: No han tingut massa impacte.
0: Mai. O sigui, són un grup de segon nivell o tercer nivell que no ocupen ni festivals... És super
3: estrany,
0: tio, perquè fan música que et pot agradar més o menys com tot el que fas, però fan música de molta qualitat, tio.
3: Molta.
0: I fan una cosa, tio, especial, no apta per a tots els públics, podria ser un Giz. Un Giz que, saps, un Giz és raruno, no? I s'ha vengut aquest raruno com algo, que lo raruno és increïble. Doncs pues mira, a Ulrika no ha passat pel que sigui. No crec que siguin més dolents que Giz, no sé.
3: Absolutament no, segur que no són, però...
1: La intrahistòria d'aquests grups seria molt interessant, no? De dir, per què Ulrika Spacek, no? O jo què sé. Heu vist el documental de Pavement ja? No?
0: No.
3: El de Pavements, el tinc a mitges.
1: El de Pavements.
2: Bueno, jo també el tinc a mitges.
1: Hi ha un moment en què Pavement, no? Després del Crook Rain, decideixen no ser famosos. Decideixen no continuar amb la línia de MTV, no? De podien haver-ho patat i tal. I van i treuen cosa raríssima, no? I canvien radicalment de registre i deixen a tothom amb el cul tort, els que els vam seguir, ens van cantar i vam seguir i ja són fans de tot el que fan, però van desaparèixer del Big Media.
2: Podria haver estat un...
1: Entonces, la intrahistòria d'això és interessantíssima. Sí, sí. És interessantíssima.
3: Per això trec el tema.
0: Molt bé, nens. Hem arribat aquí a una profunditat inesperada. I ara us pregunto si voleu, què voleu fer. Portem gairebé 30 minuts de programa, primer programa. Passem a l'especial.
3: Sí, sí? Penso que és un bon moment.
0: Vinga,
3: sí, sí.
0: Pues,
1: pues a l'especial porta també una mica de xapa, perquè...
3: Vinga, foli.
1: No, va molt relacionat amb el fet del que estàvem parlant, eh?
0: Bé, doncs ara...
1: I amb la influència de la societat i de les xarxes i de com hi ha hagut el canvi del paradigma musical a través de l'streaming. ¿Vale? Això és una pinzellada que deixo com a titular per parlar de la caiguda lliure d'un dels meus grups favorits de tota la meva vida, que és Weezer.
0: Hòsties.
1: Weezer comença la seva carrera al principis dels anys 90 amb coses com, bueno, t'he posat dintre de la playlist, t'he posat, no sé, pots posar Saying It So.
0: A veure, estan aquí al final.
1: Sí,
0: i tant.
1: Bueno, posa-la un rato perquè ens en recordem del que eren els Weezer del Blue Album. No, que la tinc jo.
0: Esteu oberts, xavalitos.
4: Ah. Oh, yeah.
0: Quin so, nen?
3: Extraordinari.
1: De totes maneres... La part que mola és el guitarrasso,
0: sí.
1: Més endavant. Però qualitat, no?
0: Sí, sí.
1: I tots volíem ser, o tots ens sentíem identificats amb Rivers Cuomo.
0: Correcte.
1: Aquesta adolescència, friki, no me quieren, en mi cuarto, tal, no sé què. Era com... No?
0: Sí, sí.
3: Es pot situar a quin any estem parlant? Això és 98?
1: 94?
3: 94? Hòstia, no. Clar, tio, estem parlant de fa 32 anys.
0: 94, exacte.
3: 32 anys, eh? Bueno, no està mal.
2: Blue Album, cuidao, eh?
1: L'àlbum no te l'acabes, o sigui, és infinit. Treuen un segon disc, que és el Pinkerton, que també és un gran disc i el qual jo sóc molt, molt, molt, molt fan i no van tenir tant d'èxit. Treuen el tercer disc, que és el disc aquell verd, on hi ha Island in the Sun, que segurament és la cançó més reconeixible...
3: Telefònica, no? És de... Bueno, és
2: de Mena o alguna
1: cosa. Sí, aquí ho peta molt amb això, no? Aquí qui té raó.
0: Aquesta distorsió, tio, o sigui, aquesta distorsió, tirar-la ja, pam, ja, fes el que vulguis.
1: Està molt bé, està molt bé, i reconeix, ara que hi ha esperit grunge, però passat una mica per college, una mica més pop, més pop, no? Exacte, molt més pop, la veu de Rivers Cuomo no pot ser una altra cosa que pop. I a partir d'aquell tercer àlbum, del Green Album, no? On hi ha Alone in the Sun i alguna altra, no me'n recordo, que estava bastant bé, entren en caiguda lliure. Tenen algun moment, no? Vull dir, per exemple...
0: Revifada.
1: El Maladurat és un disco que està bé, vale? Està bé. Dintre del Maladurat està, per exemple, Beverly Hills, que és una cançó que sempre toquen a les directes i que està guai, que la pots posar en trossets.
0: Beverly
1: llavors.
0: Hills, no.
1: No és el Maladurat, el Dope Nose és del Maladurat.
0: Aquesta.
1: Posa Dope Nose.
0: Aquí està.

0: No és el mateix.
1: No, tio, això és temut.
2: Això és abans de l'Escarceo que va fer el baixista amb aquell que es deia en Rentals, que era molt divertit.
3: No, això va ser...
2: És abans, eh?
3: Rentals és abans. De Rentals, okay. De Rentals és, però 94-95, és just en aquell moment.
2: Just després del Blau.
3: Sí, sí, sí. De fet, okay. Surt...
2: Em va semblar divertit, eh? Aquella...
3: Home, està molt bé. Friends of Pea és una cançó mítica de qualsevol que ha sigut índia en aquella època. Això, pues, treuen, van traient de cada disco, pues, Rivers Cuomo té aquella habilitat per crear melodies i alguna cançó és salvable, no? Per exemple, del seu disc vermell hi ha una cançó que es diu Pork and Beans,
0: sí,
3: que posa-la un ratet, és una cançó que és xula.

0: Probablement ha dedicat 3 hores a fer aquesta cosa. Com a molt, sent generós, no, o sigui, trobar un riff que el fa la festa.
1: Està clar que és...
0: Aquí és la seva feina. O sigui, probablement quan van començar era la seva passió, eren un grup d'amics que estaven creant una cosa i ara és una feina, és uns ingressos, però òbviament és un tio que sap fer cançons.
1: Doncs el que parlaves abans, no? Vull dir, sobre el tema de ser prolífic. A partir de llavors comença a treure discos bazofia, un darrere l'altre, amb títols meravellós com Ratitude, on surt un perrete saltant, de ti el àlbum Van Whistle, en lloc de, no, tenen un disc que es diu
0: nivell Diario Sport.
1: Tenen un disc que es diu Harley i surt el, no us en recordeu, el gordo de Perdidos, Harley.
2: Sí, recordo aquesta portada.
1: Jo aquell disco l'he sentit. Ho sento,
2: és dels tres en el món, no?
1: És una debilitat que tinc. I després tenen una sèrie d'una espècie d'EPs que es diuen SNCSZ, que són horrorosos, que no hi ha per on agafar-los. I van traient, no? I ara han tret un disc, que és el Golden Album, del qual també has portat una nota de lo que he trobat que estava una mica més suportable, que és Shine Again, que és l'última cançó de la llista.
3: Ah, aquí sí, sí.
1: Però que clar, l'única forma que tenen de promocionar-lo és que el Rivers Cuomo va pels programes de ràdio i tele, etc., vestit amb una sombrera de copa i un traje així com tradicional, tot pintat d'or de dalt a baix, pintat, perquè és el Golden Album.
3: Dios.
0: Bé.
1: I així es promocionen, no? I llavors, clar, jo he estat pensant en això, no? De dir, hòstia, treus tants discos i tal,
0: però un moment, si aprofundim, és que és molt fort això, perquè estem parlant d'un grup. Jo no he sigut mai de Wizard, m'ha agradat el meu primer és el The Blue Album, excel·lent, no? Però clar, no és un grup que jo dels que sinc, dels grups de capçalera,
3: igual.
0: Però entenc que és una decepció terrible això, vull dir, perquè clar, si té tres, és com si Radiohead hagués fet, per dir alguna cosa, o Pavement o Sonic Youth, 3 discos o 2 excel·lents i després 8 o 10 discos de merda, és una cosa duríssima això.
3: A més ja es podia no és un accident.
1: No he tingut una baixada i ja recupero i tal.
0: És un problema seriós aquest.
1: I a col·lació d'això, no? A col·lació de que aquest disco insuportable Wizard, no? Fora d'antena també ho hem parlat, que és un fenomen que està passant amb moltes bandes que han sigut molt grans i que estan traient discos i van fent coses que no arriben ni al seu nivell ni a res que seria propi, no? Parlant de Strokes.
3: Strokes.
1: No, aquest disc
0: jo no l'he sentit, sincerament, l'últim disco, però
3: m'han dit que és terrible, que m'han dit que és indigne.
2: Ho he intentat, perquè a més és una banda que... Hòstia,
0: perquè tens entrades per anar al
3: concert. Cassiotone.
2: Per reconèixer. Però és una banda que pots inclús anar amb un marge de tolerància de dir, bueno, els agrada jugar, no? Poden fer coses diferents.
1: El que havia fet, que se'ls van casar amb The Voids, no? Que havia jugat una miqueta amb això i tal, però...
2: Hòstia,
0: no. I no fan aquell, com els Twisted Twins, que fan aquest filtre de, o sigui, la saturació de la producció, la veu filtrada, no? Ara ja no.
2: No, el problema de la veu ara és que el 75% del disc és vocoder.
1: Però un vocoder
2: autotune.
1: Passadíssim. O sigui, vocoder autotune és una cosa que no s'entén què diu Cora, Julià. Han tret disco Strokes, han tret disco Interpol,
3: sí.
1: També banda...
2: Però aquí, més que
3: desviació... No, però jo no trobo que sigui tan dolent, aquest últim
1: Interpol. Vale, parlem-ne.
3: Jo l'he sentit, d'Interpol, i trobo que està prou bé, com en la línia dels darrers, que al final dius, bueno, ok.
4: Jo anava aquí.
3: Sí.
2: No hi ha una desviació com ha fet Strokes?
3: No, no hi ha.
2: Que esteu fent, m'estàs descol·locant i no entenc res. I no només no entenc, sinó que ho he intentat i no t'ho compro.
3: Exacte. El cas
2: d'Interpol és avorriment. O sigui, és...
0: Más de lo mismo, però bueno, això,
3: sí.
0: Però això ja passa en molts grups, això no
2: però
0: passa.
2: Però fins al punt de dir...
0: No és dolent, això.
2: Però espera, pot ser...
3: Hòstia, no, és l'eter debat, no, això, què fas?
2: No,
3: fas una gir, restrocs, vull fer algo diferent, tenim Impala, faig algo diferent, i la penya raja perquè, oia, payasada has fet, o fas continuista i la penya raja perquè és avorrit.
1: La penya no raja Tame Impala perquè sí que ha fet un canvi estilístic. La penya raja perquè és una merda de disco.
3: No és una merda de disco, hi ha 4 temes que són bons, i després la resta és irregular, és veritat.
2: Quan jo dic és avorrit perquè no ha canviat, no és exactament això, és que ja porten 5 o 6
3: molt semblants.
2: Jo me'ls tracto d'escoltar-los perquè a mi Interpol m'agraden. I tracto d'escoltar-los i al segon tema dic, ja no vull seguir.
0: Però espera un moment, t'agrada Yo la Tengo?
2: Sí.
0: A mi
3: m'agrada molt Yo la Tengo.
0: Quina diferència entre el tercer disc Yo la Tengo i l'últim? Poca.
3: Poca.
0: Poca diferència. Assegueixen la línia molt semblant. En canvi, la crítica els puntua sempre molt amunt.
1: Perquè, perquè una cosa és que no hi hagi canvi estilístic. I una altra cosa és que no
2: però que
1: canvi...
2: facis coses interessants, que, no hagi, que estiguin al nivell.
1: Que no hi hagi qualitat. Ah, vull dir, jo la tengo...
0: Voleu dir que Interpol no hi ha qualitat?
2: Jo mal. Crec que no. Jo
3: però que com s'avalua aquesta qualitat?
2: Doncs pues perquè em generi alguna cosa, tio, per escoltar-los.
1: Aquest ja. És un debat més profund.
3: És que és més profund encara, tio. Profund. Exacte.
1: Necessitem més cervesa.
3: Correcte, correcte. I no ratllar la penya, perquè estem aquí fent unes voltes aquí que...
0: No, home, la gent li agrada això.
1: Ai, perdona, digues.
0: No.
1: Que dic, l'últim exemple que volia posar de grup, que per mi ha sigut mític i per molts ha sigut mític i aquest té un disco insuportable, és Bloc Party, que va d'editar el disco, va sortir el divendres, em sembla, el dissabte i tal. És un disco apastós, o sigui, no hi ha per on agafar-ho, melodies facilones...
0: Però és que era un grup apastós ja des del començament, tio.
1: No és veritat, tio.
0: No, jo no els dic...
1: Bloc Party tenen tres discos que són infinits, tio.
2: Jo em quedaria amb el primer...
1: El Weekend in the City és infinit, vale? O sigui, sí, tu dius el Silent Alarm, tothom coneix el Silent Alarm, és el que has de fer famosos. El Weekend in the City és un disco impressionant, amb
2: no hi he tornat, amb... no hi he tornat.
1: És boníssim, ara començarà a baixar fins a la mort. Llavors jo tinc una teoria que m'agradaria compartir amb vosaltres.
3: Molt bé,
0: endavant, esperem.
1: La culpa és del paradigma del canvi de la música amb el streaming.
3: Sí.
0: A veure, un moment. La culpa és del paradigma del canvi de paradigma. La gent ara només escolta música amb streaming. I per això...
1: La gent ara... Els que tenen,
2: escolta menys.
3: Si tu tens un grup, més fàcil, més ràpid.
1: Si tens un grup, ara, quan guanyes diners, és tocant.
3: Sí.
1: O sigui, amb els CDs no guanyes.
3: No.
1: Perquè no existeixen. Tocant. Exacte. Tots aquests grups treuen discos de merda per poder girar.
3: Correcte.
1: Per tenir una excusa de sortir a les ràdios, que et facin una crítica, sortir a la palestra i que et contractin per sortir a un festival o fer una petita...
0: Però si fas merdes de discos... No.
1: Però la gent ha de comprar les entrades perquè vol sentir els discos antics.
3: No, i de fet
2: si vens amb un bagatge de bons discos, la gent t'anirà al concert.
3: I de fet fan tours...
2: Esperant que no toquis les noves.
3: Fan tours... Interpol ha fet un tour del Turn on My Bright Lights, que és un tour que giren fent íntegrament el disc, el primer, el segon... Saps?
2: Que ja olora molt això que
3: fan exactament el primer disc o íntegre, de principi a fi.
1: Però la forma de posar-se, jo crec, davant dels micròfons un altre cop és, no? Pues, trec un disc, no? I surt Rivers Cuomo l'altre dia l'entrevista.
2: És una transacció per una altra cosa.
1: Perquè em compris entrades, vas concerts perquè de l'altre ja no guanyo i m'has de guanyar la vida d'alguna manera.
2: És un bon punt, eh?
0: És un bon punt, sí,
3: mira,
0: interessant. Sí.
3: I li dono una volta de tuerca en això que esteu dient, a veure si t'he sentit o no. Que és, vale, d'acord,
0: segurament
3: fem una ronda, va, d'acord. jo pensava que posava el programa, no, d'avui i tal, i pensava el tema pollaviejisme, no?
1: Nosaltres,
3: però primer de tot, què és pollaviejisme per vosaltres? Què és un polla vieja? Què és?
2: Nosaltres.
3: No, nosaltres som... Però una cosa és ser viejos i una altra cosa és fer polla viejas.
0: Un polla vieja és algú que ja has... musicalment estàs parlant, no?
3: En general, sí, musicalment, bueno, especialment, claro.
2: Venera lo antic i lo nou és una merda.
0: Claro.
3: Vale, ahí está, bona.
0: Jo no dic
3: que sigueu polla viejas, dic que el concepte de polla viejas, eh?
1: Com m'esperava jo que avui parléssim d'aquest tema?
3: Exacte, perquè jo tinc molt amica a la feina i tal.
2: Ja no ho serà, no? Depèn del que
3: sí, dic. No, el Mario. I em passa molt... Sí, no sé si t'ho dic a ell. I li passo música, no? O pel·lis. Me gusta, però... No sé. I sempre em respon el mateix. I li dic, tio, eres un polla vieja de la hòstia. És que no te gusta nada, tio. O sea, no disfrutes amb res. I diu, sí, tio, és verdad, tio. Però, hace un tiempo que soy consciente de que no li arriba a sorprendre a res, saps, ja?
0: Res de nou, de lo nou.
3: Sí, o de lo nou, o de lo que sé, de lo que veo i tal. I dic, hòstia, puta, això és una mica el polla viejisme, no? Que és com lo... O voluntàriament dius, lo que me gusta es lo de ja no fan res de bo. Ara,
2: aquí
3: tot tinc...
2: obres un altre meló molt interessant.
0: Però, moment, però vosaltres aquí sou zero polla viejas, vosaltres tres especialment. Jo potser
1: tu,
0: sí.
1: Igual,
3: tu també, tu no ets polla vieja.
0: No, però jo sí que tendeixo musicalment, per exemple, a redescobrir moltes coses antigues. Si em torno a escoltar per dir alguna cosa, ara Beck treu un nou disco i m'escolto pues, la discografia de Beck i la disfruto.
2: El tinc pendent, eh?
0: I no, encara no ha sortit, sortirà...
3: Sí.
0: Però vull dir que no tinc la necessitat tan gran, perquè a més vosaltres m'informeu molt bé, d'estar a l'última, perquè hi ha molta cosa antiga que...
3: Però no cal estar a l'última, no és un tema d'estar a l'última, eh? Penso que és un tema de tio, d'estar...
1: Jo crec que és una qüestió de mentalitat.
3: Exacte.
1: És a dir, bueno, tu potser no estàs tan actualitzat perquè escoltes molta altra música i tal, més una mica més biblioteca i tal, però tu escoltes un grup nou i tal, i dius, hòstia, que guapo això.
3: Exacte.
1: Això no és ser polla vieja.
3: Això no és ser polla vieja.
1: Això ho feia millor Soundgarden.
0: No, no, vale, vale.
3: Correcte, correcte.
0: He fet el contrari, millor que de Blue... No sé com es diuen els búhos o aquest.
3: Ah, sí. No.
0: Els gorriones.
3: Els gorriones, sí. Els gorriones.
0: Millor que de My Bloody Valentine.
3: Exacte.
2: No, però... Nosaltres eren Days.
3: I ho empalmo, i ho empalmo amb això que estàveu dient de sentir Interpol. Hòstia, és que clar, Interpol... Portem sentint Interpol 30 putos anys, tio.
2: És cert.
3: No me jodas, aleshores, el factor sorpresa existeix amb Interpol. Amb una,
2: a mi em passa amb grups que jo no podré deixar d'escoltar mai, com Depeche Mode, i han tret discos durant el 2000 que se salven tres temes, és veritat. Yeah. Però crec que hi ha un moment on, si és per tolerància, perquè t'autobligues, perquè és el grup fetitxe teu, però hi ha alguns que inclús fent aquest exercici, no compro, tio.
3: Sí, sí, totalment, totalment.
1: A mi ha passat amb The Strokes, ha sigut com, vinga, va, ets tu, saps?
2: Provat,
1: ets tu,
2: tio.
1: Que no, estàs pillant-ho i tal. I vinga, i fot-li, tomba, i gira.
0: Pel que dieu, és un cas flagrant. Pots posar algun tema de The Strokes, així, perquè sentim
3: sí,
0: una mica...
3: Sí, ara el busco
0: tant. És un cas flagrant, The Strokes. Vull dir que...
2: Mira, la millor prova, la que has dit ara. Ara el Miqui ens busca, de l'últim disc, el que estigui més escoltat.
0: Random, exacte.
1: Sí, la que tingui més escoltes, diguéssim.
0: No tanquem micros, no tanquem micros.
3: Vale, mira, és una que es diu Going Shopping.
0: El títol ja mola.
3: Exacte, sí, sí, molt bé. Així sona aquest Strokes del 2026.

0: Deixa l'estribillo perquè és lo,
1: exacte, exacte,
2: ah, vale, lo no sona malament,
1: bueno, bueno, però aquí ja hi ha sí. l'autotune fora de lloc,
0: això,
1: no?
0: Això ja, sí, no està tan malament, però vamos, la podria haver fet un tio sí. al metro d'aquella Gràcia.
2: Fito, fito.
3: Ve el estribillo.

0: És una caricatura.
1: Hi ha arcades a l'estudi.
2: Un moment. I aquesta, aquesta és de la que té menys autotune. Però sí, sí. Que són infernals, de veritat.
3: Hòstia, tio, però... No sé, i això quan els pavos fan tenen la maqueta, no? Dius, xavales, als seus col·legues, no? Mireu el que hem fet, pavos, flipareu. I si foten als seus col·legues...
0: Deuen dir que és guapíssim.
3: Clar, deuen, exacte, deuen menjar-li el rabo de dir, hòstia, tio... Els
2: seus col·legues estan fins a l'altre fent...
3: Exacte.
0: És que igual això és un tema, tio, que ha gravat amb una maqueta, tal, han gravat el com es diu, el Casablanques i el productor els hi canvia tot, no? Els que hem gravat, saps que el productor canvia el so totalment i els diuen, ese és el disco, ja, és a saber fins a quin punt estan ells implicats amb això.
2: Paga, que m'és igual, no?
3: Ja, tio.
2: Mira, la prova estarà quan anem al concert i veiem què és el que fa.
3: Exacte, no, molt bé.
1: El concert el faran de puta mare.
0: Sí, sí. Per jugar en clàssics.
1: Perquè, no, i perquè toca molt bé, i perquè Julián té moltíssima presència, i està bé, i estarà guapo, o sigui, estarà molt guapo el concert.
3: Sí.
1: El problema és el que estan traient, no, que no, ja que aguanti.
3: Bueno, i el concert, quan val la puta entrada, per cert, de Strokes?
2: No, no va sortir tant, no? 80 i pico, era?
3: 80 i pico no es va ser tant?
2: Bueno, parlem, otro melón.
1: Anem a obrir el meló de per què ens hem acostumat a pagar 80 pavos.
3: Però vamos a ver, et sembla normal 80 pavos un concert d'Strokes?
2: Per Strokes no em sembla tan car, veient el que hi ha por ahí.
3: Hòstia, tio, em sembla de locos.
2: Vaig mirar entrades.
3: Hem normalitzat unes coses que és de locos, tio.
2: Ara sí que em direu polla vieja. Vaig mirar entrades per anar amb la meva dona a veure Stevie Wonder, que ens mola molt. I un directe a Stevie Wonder pot ser la polla en vinagre.
1: Però Stevie Wonder està viu.
3: Exacte, primer de tot.
0: Està viu, Stevie?
2: Sí, està viu.
0: Hagués jurat que està mort.
1: Jo també.
3: Però mort fa 10 anys o 20.
1: Però quan s'estés... Estàs segur que és l'autèntic?
3: És el Reugenio? El Reugenio?
1: És Stevie con B alta o baixa?
2: No, està viu. I m'hagués encantat, tio, perquè jo crec que és un directe que és un flipe, però... Només toca així en, jo què sé,
3: en cadira de rodes.
2: Londres, Manchester, llocs així molt grans.
1: És el que toca de vida.
2: Entrades a 500 pavos, tio.
0: Home, no, a veure, és Stevie Wonder, tio, a veure.
1: Mira, Stevie Wonder, tio, potser no tornes a... O sigui, que torni del més enllà, per tu.
3: En la Ouija, tete, a veure.
2: Farà una gira a Mayan Curtis i Carcobain, l'any que ve. Bueno, ja està, és igual, que sí, que les entrades estan molt cares, però bueno, sent Strokes no em va semblar tan escandalosament car. Com paga la penya per veure Bad Bunny o la Bad Guy?
1: Vaig mig convèncer el Mickey per anar a veure Placebo, que feien el 25 anys del primer disco.
3: Fins que vas dir el preu.
1: 62 pavos, tio. Placebo, que fa segles que no treuen res amb cara i ulls.
2: Van veure bé de cap.
3: Sí.
1: No, i a mi m'encanta Placebo, tio, però fa anys que no treuen un disco.
0: Van traient discos o estarien dintre...
1: Van traient merdes, exactament.
3: Com Wizard.
1: Igual que Wizard. Igual que Love Party.
3: Sí.
2: Bueno, pues molt bé aquest debat. Fem una rondita de música o no?
3: Sí, oi, vull dir, 47 minuts, molt bé, ha anat molt bé.
2: No cal fer una hora, no?
3: Eh? No cal fer una hora. Podem fer el que vulguem. Podem fer un rècord d'emissió.
2: Igual ara quan sortim piragua d'aquí, eh?
3: No sabem.
1: Jo estava mirant el radar Meteocat i no pinta bien, chicos.
3: Hola, mama.
2: Ui.
3: Se ve rojo, tete. Bueno, pues mentre hi hagi llum, electricitat, seguirem, vale? Endavant. Per tant, fem ronda com dèieu, fem una rondeta i fem després més comentaris. A veure, per aquí...
0: Tu tenies un tema espinós per treure. Has dit abans.
3: Bueno, era que també polla vieja, si l'hagués elaborat més, però com no hem lligat, ha quedat perfectament...
0: Està parlat ja?
3: Sí. Nois, un tema d'un dels meus grups preferits, que no ha sigut mai literal, però ja oficialment ho és, The War on Drugs, tio. The War on Drugs.
0: Oh, bravo, estic amb tu.
3: És excepcional el que fan.
1: Ens agrada molt.
3: És excepcional. I els directes que fan, el que vam veure la primera versió, que es van deixar allà enganxats.
0: Però, Pau, és Springsteen, tio.
3: És Springsteen, tio, totalment.
0: Però, bueno, això a mi ja saps que jo soc Springsteen, ADN, Springsteen,
3: però... I rock clàssic, tio.
0: Sí.
3: Però temes llargs, elaboració, tots els instrumentals, excepcional, tio.
1: Bueno, el vam veure en primavera fa un parell
3: d'anys. Sí, el que dèiem, sí.
0: Els hem vist a més d'un primavera. Vam veure a Mordor, els hem vist. I després el concert que va ser el millor va ser el que va ser l'entrada de l'esquerra.
1: Aquest.
0: Va ser brutal.
3: Aquest tenen nou disc a punt de sortir, no sé, aquest 26, i crec que estarà al Primavera Sound 27. Hòstia, tinc moltes ganes de veure'ls. Moltes ganes.
0: 100%.
3: I dient això, tenen el primer avançament del que serà el nou treball, que es diu aquest What's That, que sonen meravellós.
0: L'he sentit i molt bo. I una semblança també amb Springsteen, que és la banda, perquè és una banda de puta mare.
3: De puta mare.
0: Els músics de puta mare, com la E-Street Band, no?
3: Total, total. 7
0: o 8 músics.
3: Total.
0: Igual hi ha 3 guitarristes que foten el mateix, però amb uns acords una mica canviats, teclat... Vull dir, és una... Això... Són locomotors.
3: Això són aquests detalls de polla vieja que tinc, que em reconec. Que reconec una banda i dic, hòstia, xaval.
1: Explica això, com funciona, el tema de les 3 guitarres que estan afinades lleugerament diferent. Quin efecte?
0: No, no, no, l'afinació és la mateixa. El que passa és que els acords els fan a diferents posicions i, bueno, fa un efecte, no, de la... La mateixa tonalitat,
2: omplir?
0: La mateixa...
2: Eh? Omplir el so una mica?
0: Bueno,
2: omplir! M'ha sortit un gall, no?
0: Omplir, omplir...
1: Va ser una cosa... Ha sigut un estertor de muerte.
2: Una cosa, tampoc fa tanta gràcia, no? Estàs pixant molt fort.
1: Que l'audiència voti sobre...
3: Vale. Exacte.
2: Gallo sí, gallo no.
3: Exacto. Un cor per a sí, t'ha agradat? Un retuit per a no. Vale.
2: Perdona.
0: No deia res, si t'interès, més enllà de que...
3: Lo de la banda, sí, si l'afinació.
0: Si són tres tios tocant la mateixa cor, la mateixa posició, sona molt diferent a aquests que tenen la mateixa tonalitat, no?, amb diferents harmonies, i realment són brutals. O sigui, com a músics són tios que, ho veus, no són de filigrana, no són tios ràpids, no són tios que... Són tios que són locomotores.
2: Metrònoms.
0: Sí. Sona tot perfecte, al punt, amb espais, amb silencis... Molt bons.
3: Sí, sí.
0: I això, bueno, aquest, tu alguna vegada ho hem comentat, aquest Wall of Sound, no?, de fotre, no?, més instruments a darrere, són 7 o 8, crec, que Warren Tracks, sí. L'escenari em va cridar l'atenció, que eren molts. I, bueno, crec que cadascú té el seu paper.
3: Allà. Exacte. I... Doncs disfrutem d'aquest minutet de Warren Tracks.

0: Yes.
1: Yes, la gran cançó americana.
2: Sí, sí, total. Americana,
1: absolutament, m'encanta i no puc estar més d'acord amb tu.
2: Molt bé, doncs seguim aquesta ronda, Pierluigi, passem a,
1: jo volia,
2: a la teva llista.
1: Jo tinc electrònica i...
3: Passem a electrònica, ja passem a les guitarres, sí. Tot no, el puto programa de guitarres.
1: No, perquè,
3: ja
1: no ens agrada les guitarres, no ens agrada Bruce Springsteen.
2: Miau.
1: I li passo, torna a Saú i després tornem darrere perquè ell té guitarres fortes.
0: Jo porto guitarres fortes, sí.
1: Vinga, va.
0: Jo porto una de les meves debilitats de metal.
1: Metal!

0: Bueno, que són, una miqueta més tous de lo que veníem, Vull dir, entre The War on Drugs i això, pues hi ha un saltet.
1: Sí, excel·lent. Jo he de dir que sempre he sigut bastant... De fet, m'ha fet bastanta ràbia si el heavy... Heavy com a... No sé si no és heavy, jo sé, és metal, però com a estil musical... I el metal, pues, ja una mica, potser Sepultura em caia una mica bé, però hòstia, és una part de la música que sempre he defugit bastant, però hòstia, reconec que està guapa, tio, que tenen parts però... que quan s'ha juntat aquesta amb l'electrònica, que he entrat amb alguna electrònica que amb drones, electrònica d'aquesta passada de voltes que molta de Boomcat, que barregen el metal amb...
2: Sonó, tota aquesta penya.
1: Exacte, sonó.
0: Sí, sonó molt amb
1: tot
0: molt.
1: Això, tio, m'ha començat a agradar. I parlava ara que el primavera de l'any passat vam veure els Knocked Loose.
3: Hòstia, xaval.
1: Tio, era guapo.
3: Era tot un espectacle, sí.
0: Però una de les coses que més molesta del metal és els looks que porta la penya, vull dir. A mi és una cosa que...
1: Sí,
0: a mi em molesta bastant. Dit això, aquests tios, vull dir, Chad Pyle, són 4-5 rednecks d'Oklahoma, que van, pues, com nosaltres, camisa de quadros, samarreta, tal, no sé què, zero numerets teatrals i tal, no sé què, que fan això i que mola mogollon i que és molt interessant.
1: Excel·lent, i pot ser que entri al metal. Prepareu-vos la
2: temporada
1: que...
2: Metal!
3: Jo, en aquesta línia, Luigi, només afegir que a mi el metal, d'aquests estils, el heavy, per suposat, però tota aquesta... Que és, em fa pena, tio, que no sigui capaç d'entendre-ho, tio. Perquè a mi, jo no tinc... Vull dir...
1: Jo tampoc
3: no tinc estils. T'ho juro, a mi hi ha aquest punt bèstia que no... Bèstia, com...
0: Sí,
3: que,
0: agressiu,
3: que,
0: no?
3: Agressiu i tal, que amb altres estils em pot arribar a agradar perfectament, amb l'electrònica, jo què sé, amb el noise, tio, amb el... Quina diferència entre una cançó de The Washing Machine de Sonic Youth de 25 minuts?
1: És més agressiva.
3: Exacte. Pues hi ha alguna cosa al meu cervell que no connecto, tio. I no hi ha cap... Voluntàriament m'encantaria poder disfrutar de Turnstile. M'encantaria que m'agradés, tio.
0: I Turnstile és el McDonald's.
3: Exacte, però per dir-te alguna cosa senzill i anar als concerts a fer pogos allà, que no et faria, perquè sóc un pavo viejo, però que em destrossaran, però que...
0: Jo t'he vist més fort, tio.
3: Qui?
1: Sí, ho comentàvem.
0: Donant de les vacances, t'he vist més espatlles.
2: Més fort. Podem passar ja d'una vegada a l'electrònica, que el programa es diu Beats, per l'amor de Déu.
1: Sí, no. Bueno, potser vale. no volen.
3: Vale, Rubén, o Luigi.
1: Bueno,
2: Luigi primer.
1: No, ja farem. Jo, és que tinc dues coses i no sé quina triar, tio. Ajudeu-me.
2: Tira.
1: Han dit tot?
2: Vinga.
3: Sí, home, tio, han dit tot sempre bé.
2: Diuen el jovent, han dit tot sempre en mi equip.
3: Sempre en mi equip.
1: Però si neixi a Tobe, que és l'altre, també. Bueno, ja parlarem. Ok, Andy Stott, productor de culte i nou treball a segell, per mi també un dels segells claus de l'electrònica, que és Modern Loft, un segell... Un dia farem un especial de Modern Loft, mira què us dic.
3: Cal.
1: Però, bueno, ara hi ha nou tema. Jo potser posaria el tema i després comentem.
3: Vinga,
1: ja sabem una mica el rotllo d'Andy Stott. Vinga, sentim.
3: Vinga.

0: Què us sembla?
1: Me cago en la puta, no l'havia sentit, tio. És fascinant, això.
2: M'han dit tot, tio, va al lavabo i es grava fent diarrea i seria caritat, xaval.
3: Però hi ha un tema, que és el que jo volia posar a la taula, que sí. De fet és el que s'està comentant... No s'està comentant.
2: S'està comentant.
3: Sí, tu i jo, sí, tu sí,
1: a la cua del peix l'altre dia.
2: Exacte, a Mercadona.
1: Hi havia una samarreta d'Estación de Novauta en què deia, Andy Stott, un mierda. No.
3: Però està tirant, i ho ha dit en alguna entrevista, i crec que és, això és afinar, això és treure molta punta.
2: Vinga, vinga.
3: Andy Stott és un tio que és molt conegut, com sabeu, per aquest rotllo d'app, sí. Però sobretot per un baix molt
2: potent,
3: gordo.
2: Claro.
3: Molt gordo. I no sé si us ha donat, aquest tema no en té.
2: Correcte.
3: Es veu que no tindrà aquest baix.
2: Ui.
0: Doncs a mi em sembla que és una maqueta, tio. Aquesta cançó m'agrada molt, la cançó... Crec que aquesta... Fem un comentari també. No té només la... En aquest treball, en aquest disc que traurà, no surt només la seva professora de piano quan ell era adolescent, que és la Alison Skidmore, que és la que col·labora amb tots els discos anteriors, sinó que té aquesta nova cantant, que és la Elaine Hawley, col·laboradora d'altres grups que igual vosaltres coneixeu, de Altered Hours... Bueno, és una cantant irlandesa relativament famosa dintre el món experimental, però a mi la sensació d'aquesta cançó, i o sigui, mola, tio, perquè mola aquest so càlid, però m'ha semblat com una maqueta del que hauria de ser una cançó d'Andy Stott.
3: Perquè li falta algo, no?
2: I sí,
3: el
2: baix.
3: Andy Stott és el baix.
2: El baix.
3: És el baix aquest que et deixa...
2: Bueno, correcte, i tant.
3: Però, el Cosmo Caixa...
1: Per mi és un canvi estilístic, és una cançó.
0: Sí, exacte.
1: És un trip, és trip-hop.
3: Sí.
0: Aquí tenim lo de polla vieja, ara ja no és tan bon.
2: Correcte. Molt bé, Luigi, molt bé.
1: És trip-hop, que per mi està superben treballat, superben elaborat, podria ser perfectament tricky, o podria ser, fins i tot, diria, m'ha vingut al cap, el que m'agradaria que estigués fent James Blake ara mateix.
2: Sí.
3: Ah, molt bé.
2: James Blake ja fa molt temps que està intentant-ho, però...
1: A mi m'agradaria que James Blake...
3: Treu ara alguna cosa, crec, eh?
2: Ah, ha tret, sí.
1: No fa gaire. No val res.
2: Igual.
3: Bueno, jo, a mi... Jo me l'escoltaré, sense dubte.
2: Sí, tant.
0: Però comparem vinil. Jo tinc tots els vinils d'Andy Stott, soc fan, és de, per mi és dels productors, igual que Shed dintre del Tecno.
1: Compra-li un ordinador, compra-li un Mac.
0: Sí, perquè se li penjava.
3: Hòstia, la que valia. L'hem vist dues vegades, Andy Stott, al Cosmo Caixa.
0: Bueno, i l'hem vist la Primavera Sound fent sessió amb Drum and Bass. I... Andy Stott és un productor.
1: Cosmo Caixa, no?
2: Sí, Caixa Fòrum.
3: Caixa Fòrum.
2: Cosmo Caixa, amb els dinosaures.
3: Caixa Fòrum.
1: Amb els peixos.
3: Una primera vegada al Neura, assegut, que se li penjava el Mac, i l'altra va ser a baix, on va rebentar els altaveus amb el baix.
1: Però literalment rebentar.
0: I a la cúpula, a la sala, a la cupra del Primavera Sound, també l'hem vist allà, punxant.
2: Sí.
0: A veure, com a productor, a més, té diferents àlies. A Hate, que és purament drum and bass. És molt bèstia, és un geni.
3: No,
0: però jo ara he de dir que Andy Stott és de puta mare perquè m'agrada molt Andy Stott, no? Igual que hem parlat de Boards of Canada. Però aquest tema, quan l'he sentit, dic, hòstia, tio, és el cotxe, pensava, he equalitzat, dic, no, és que és així.
3: No té baix.
2: No té baix, és aquest el tema, correcte.
0: Bueno, veurem què passa.
3: Vinga, puc anar jo?
2: Home, per suposat, per favor.
3: Vale. Anem a veure una mica més l'esquelet. Porto un senyor a la mà.
2: Ui, l'esquelet.
3: Anem
2: a veure l'esquelet.
1: Ei, lleva lleruca, nanos! Festa major!
2: Lleva la rumba!
3: Ja?
2: Sí.
3: Vale. Un senyor alemany, que nom canònic de l'electro alemany, principis dels 90, un senyor que es diu Anthony Roeder.
0: Hombre.
3: Vale. Ha tret un nou single que escoltarem un trosset que es diu The Trace, que m'ha semblat... No es pot ser més electro que ell. O sigui, és com elevat al quadrat Anthony Roeder, però l'he portat, perquè a part de que acaba de treure aquest disc i és novetat, vindrà el Mira amb el seu àlies Datapunk, que va patar-ho fortíssim.
1: Com es diu?
3: Datapunk.
1: Datapunk, ah,
3: i
1: sí,
3: ve
1: sí,
3: a portar l'espectacle Datapunk 20 Years, perquè fa 20 anys el Datapunk.
0: Ve el divendres?
3: Sí, el veurem, perfecte. Amb Tortoise.
1: Feliç aniversari.
3: Arca i altres coses que hi ha. I ve a fer aquest espectacle, el Datapunk, que el tenia oblidat i tancat, perquè estava molt fart de que li demanessin sempre, has de posar aquest tema que es diu Father, després el sentirem. Anem a escoltar una miqueta de The Trace.

0: Sí, em volia prendre un ibuprofeno o dos, de, perquè estic movent l'esquelet, tio. No, no, excel·lent, excel·lent. Electro...
1: Canònic, sí, no?
0: Atemporal, atemporal.
2: Jo no he, pogut, no he pogut parar de remenar la cua.
3: Sí, aquí, grande.
1: Doncs... això és Anthony Rother, l'últim llançament que ha fet, és un single que es diu The Trace, però que em va vingut al cap quan l'he vist i dic, hòstia, parlem-ne, perquè vindrà el Mira a presentar aquest projecte de Data Punk, que és un... és un electro, però més apopat, o... és que és difícil d'explicar.
3: Electroclash, electroclash. L'altre dia us vaig enviar aquell post, sí, no? Que va a temazos electroclash.
1: Ballen molt malament, aquells que has enviat.
0: O sigui, uns perruquers de... lamentables, eh?
2: Voleu criticar Dorian?
1: No, però...
4: sí, volem.
2: Cosa. Són Dorian, aquests dos.
1: Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Però no volia criticar Dorian, però és veritat que la pinta que tenen ja.
0: Sí, són de perruquers, tio. Jo pensava que eren de... és... Marco Aldani, tio.
2: Amb tot l'amor que si tinc a Dorian, bueno...
1: publica com nosaltres, com si fessin un vídeo nosaltres publica, ballant.
2: Publica a Instagram, comencen a ballar sí, una mica sí, així, però
1: per aquí.
2: Teòricament han de ballar.
4: Ballaruca.
0: La selecció era boníssima.
2: La selecció és increïble, selecció, però clar, sí, sí, fan allà una mica el paper. Sí, sí. Bueno, jo crec que...
0: després l'etiqueta Electroclash també és lletja.
4: Sí. No, la vam viure molt al seu moment, però és veritat.
2: A veure, tothom estava ja amb Miskitin babejant.
1: Official Spooner, no? Que és el número 1. Bueno, anem a escoltar Father, que és més en aquesta línia Electroclash, i ve a presentar aquest disco que va treure, que ho va patar molt fort.
2: És que això podia ser Vitalik.
1: 20 anys, i recomanem que vingui tothom al Mira a moure l'esquelet.
0: Aquí pot haver-hi abraçades.

0: Que es vegi una mica.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Vinga, va.
1: Molt bé, nenes.
0: Tothom el mira, a Mora d'Escalet.
1: No? Ganes de mirar a Mora d'Escalet, sí, exactament. Una hora i 10 minuts portem, nois, què us sembla?
0: Fem una hora i mitja i fem rondeta,
2: amic. Vinga, va.
1: Fem una última rondeta. Però estem molt, ja molt electrònics, jo crec que, bueno, jo faré continuació de estilístic.
2: Electrònica.
1: Electrònica amb Daniel Avery, que us vam compartir un tema així ara al xat comú per WhatsApp, que no era nou, era antic, però bueno. Daniel Avery, que vam veure el Sonar.
0: Podem fer, ni que sigui 30 segons,
1: per favor,
0: què ens va semblar aquell concert?
2: No, dos minuts, tio, va ser espectacular. 30 segons, no mereix més, tio. Estem
0: no,
2: parlant...
0: en sèrio.
1: Molt bé.
2: No, no, el que podia ser una cosa cutre, salxitxera, tio.
0: De sí. D'estar ell posant electrònica i sortir amb dues guitarres.
1: Correcte.
2: Podia ser algú horripilant.
1: Ser, podia ser horripilant.
2: Podia ser un rinoceros dolent, vull dir, sí, sí. Ser, i va ser una cosa...
3: Va ser meravellós.
2: I a més, bé, estàvem, vull dir, molt fred.
3: Jo us vaig portar no... dos vegades, dos temes del disco nou de Danny Libri.
2: Sí, ens van agradar.
1: Sí,
2: ens van agradar.
1: Sí, ens van agradar. Jo l'he escoltat molt.
3: I d'aquelles coses que tampoc entenc perquè no s'ha fet més ressò.
2: No ha tingut molt bona... Per lo poc que he mirat, no ha tingut una acollida molt bona de la crítica, cosa que no acabo d'entendre, perquè crec que és un disco també molt bo.
3: Bueno, perquè el tio s'ha passat a un pop electrònic,
1: sí,
3: bueno, molt evident, però bueno, hòstia, allò que vam veure, tio.
2: Està de puta mare. A mi em va encantar, tio. I bueno, òbviament també va tirar per no temes del Drone Logic al final,
1: sí,
2: que va fer una...
0: Sí, el Drone Logic amb guitarres va ser una
3: va
0: cosa
3: ser increïble.
0: Molt guai,
2: molt bèstia. Hauria pogut ser un fracàs. I va ser una cosa celestial. A mi em va encantar.
1: I aquí també afegir que ho vam dir en moments abraçades al Sonar, que tampoc en va haver tantes, perquè mira, era una tarda i tal, dijous, em sembla que vam anar,
0: sí,
1: oi?
0: Sí,
1: era
0: dijous.
1: Un punt a favor del Sonar, que ho vas dir tu, Rubén, que és veritat que vam veure molt menys que el Primavera Sound, però que les sorpreses que vam trobar...
0: El nivell va ser
1: respecte,
0: altíssim, amb quasi tot el que vam veure.
1: Sí, sí, sí, que ens ho vam passar molt bé.
0: Es va posar més verbenera en algun moment.
1: Sí, però la part aquella més...
0: Va estar molt bé, tio.
3: Vale, però jo vaig fer una crítica sobre el tema Sonar Dia.
1: Ah, sí, ah, la pèrdua del...
3: Jo em vaig plantar allà a les 5 de la tarda i allò estava molt desengelat.
1: Ja, tio.
3: El rotllo...
2: Era dijous...
3: És igual, el dijous del Sonar Dia de Montjuïc, de Fira Montjuïc,
1: sí,
3: tenia un caliu, la gent estava allà superguai.
2: Però no vols dir que té també a veure una mica allò del fons d'inversió aquest pro-irrei?
1: No.
3: No ho sé, no ho sé, però jo vaig estar allà perquè era com mig comiat de sortida de mon germà, vam anar amb els cosins i tal, anàvem, ja havíem dinat, tal, no sé què, anàvem en plan holgorio màxim.
2: I no,
3: I a l'ambient, tio, clar, és que és molt gran aquell espai, saps? Si no està molt ple, no et sents còmode. I no em va agradar gens la fórmula de fer el dia allà.
0: El dia potser no, però...
2: La nit molt bé. I després hi havia aquell escenari fosc berlinès que era el...
1: Hòstia, xaval!
0: A l'estor amb el...
1: Uau!
2: Em va semblar espectacular.
1: Espectacular.
3: Molt guapo, allò.
2: Espectacular. I el bo és que a més hi havia aquest... No? Com era una cosa com col·laboratiu, no?
0: Spidigi és el que capitaneja i en aquest cas portava el Batari Hiragashi aquest, el japonès, i un parell més que ara no recordaré.
2: Però el millor de tot per mi va ser que et podies apropar a 3 metres. Podies veure perfectament què estaven fent.
3: Els espais són molt grans, estaven molt ben treballats. Aquella sala era increïble.
2: Vull dir, veies que no era una cosa pregravada, no?
0: Sonava
2: molt bé, vull dir, a mi això em va encantar, em va encantar poder passar
3: de l'hora més guapo, sí.
2: Molt bèstia.
1: Bueno, reprenem la línia del programa per aquesta última ronda. Daniel Avery, un nou darrer EP que es diu Lemon Satisfied, i aquest tema que es diu Lemon per uns minutets. Vinga.

0: Mare meva, quin trallamen, xaval.
1: Lemon, esas son pero dos temas, aquest és el Lemon.
0: Serà difícil seguir aquesta línia, perquè sí, heu fotut molta trallaca, tio.
2: Sí, sí, estem a un nivell molt alt. Té com una capacitat d'en Elevery de fer coses que, com pensades com per nosaltres, no? Una mica? Vull dir que, no, una mica, sí, tio, ara vaig a guitarres, ara vaig a fer barreja electrònica amb guitarra, amb shoegaze.
0: Ens té agafat el gust.
2: Hòstia, és com una mica, és un tio que em cou bé.
1: El convidarem a la ràdio, a veure si podem...
2: Bueno, podríem també, ja que estem, que tindrem convidats importants aquest any, com cada temporada, i podríem dir que el proper programa o el següent tenim un il·lustre convidat. Ho diem o no?
1: Sí.
0: Jo crec que...
2: Val la pena dir-ho, no? Bunning, perquè no, així potser...
1: Bad Bunning.
3: Good Bunning.
0: Ara ja no ve.
2: És el... famós perquè és el teclista de Los Planetas, però ell està en solitari produint treballs i acompanyat del seu cosí Jesús, el tindrem aquí amb un parell de programes. Bueno, ho dic perquè...
1: No, tio, molt bé.
2: Cada cop tenim aquí convidats de més calibre.
0: Sí, sí, la temporada comença interessant. Tenim també una proposta per ahí de fer un format ràdio amb...
1: sí, a Gràcia.
0: Diferent.
1: Per això acabem de concretar. I bé, doncs, tercera temporada fortíssima. Podem tenir aquí gent...
0: Puc jo tancar amb un tema?
1: Per favor.
2: Vole.
0: No és d'aquest nivell, però jo vull treure una de les meves debilitats electrònica,
1: sí.
0: Que és més pop, però que està guai. Que
2: em miraré per introduir el meu després. Que
0: és Shy Girl. És la...
2: Shagel.
0: És el...
1: aquí.
0: Sí. Bueno, Shagel va fent temes d'electrònica bastant poperos i tal, però que toca tots els pals, és d'aquestes ties joves que avui en dia, que han mamat tots els estils i fa el que li surt de les tetes. I això és un temazo, i ja em direu després quin estil és i com us agrada i tal, però...
2: Shagel.
0: Alice és el tema.
1: Perfecte, doncs aquí el tenim, ja sona de fons. Perfecte, endavant.

0: Oh, mama, bueno, això tío. No s'ho podia més esperar, això,
1: Aquest tema li ha fet Ian Howlett, no?
2: Prodigy és un breakbeat de Prodigy absolut. Sí,
3: és un single nou que ha tret i tal, i va fent com molta gent que hi ha ara, que va traient singles un darrere l'altre, i vaig sentir això i vaig pensar, hòstia, mare meva, quin breakbeat old school, amb aquests baixos, amb aquesta, bueno, aquesta intro... Brutal.
2: Excel·lent. Jo baixaré una mica de revolucions, però la qualitat no baixa.
0: Tallaràs el rotllo, Luigi?
2: No, ja tardarà. Tu tardaràs especialment. Sí, perquè et recordarà a un productor que hem sentit bastant fa anys, que és Sabas i Satis.
0: Increïble.
2: Dub, techno, house.
0: Hòstia, nen.
2: Era la part soft, la part tova de Tresor, no? Era, bueno, en fi, el flojo de Tresor, però una qualitat brutal. I m'ha recordat molt aquest nou treball del productor que us presento, que és, ja l'hem pas, aquí el programa l'hem posat, que és Shinichi Atobe. No. És un tio especial, aquest, un japonès, que va produir un, ni més ni menys que en Basic Channel fa molts anys, va estar totalment desaparegut, i Dendrick Steyr, justament, amb el seu segell DDS, el van recuperar.
1: L'any
2: produït...
1: passat ja va treure un discazo.
2: Fa dos anys.
1: Brutal.
2: I és que aquest és brutal. És que quan sentiu ara, clar, és no, aquest
1: sentit,
2: tecno... És espectacular. Hi ha una anècdota que m'ha fet gràcia quan investigaré una miqueta que el tio... Clar, perquè ara és un tio, un productor molt de culte. De fet, van els vinils van buscats... I li deien, hòstia, però tu ets un tio que no feies entrevistes, i és que ningú me les demanava. sí, és un tio que va estar, bueno, a l'ostracisme durant molt de temps, probablement era un tio que treballava al Japó, pues, a un supermercat, una empresa, el que tingués, i ara pues, està en la, wow, en la cresta de l'ola, dentro del mundo underground, òbviament, no sé si es guanya la vida d'això.
1: No, increïble.
2: Sentim aquest tema, i és un bon rotllo, tios.
0: Bravo, ganes.

0: A veure, jo és que m'imagino...
1: Fes el comentari que has fet fora d'antena.
0: No, no el puc fer. Sí. El farem en versió
2: malote.
0: Però... Tu entres a l'Apolo, tio.
3: Ja t'imagines com anirà la nit.
0: I sents això d'aquesta i dius, aquesta nit xerraran.
4: Ho recuperaré, aquest tema, aquest punt que dius, perquè us vaig proposar d'anar al tòrax aquest.
0: Ah, molt bé, és veritat. Sí.
4: Voleu anar al tòrax o no?
0: Sí, però el tòrax és això?
4: No, demà.
0: Potser millor.
4: No, el tecnazo...
0: A mi el tòrax em fa una mica de por. Perquè ho va explicar molt bé el Pere.
3: Sí, el Pere bueno, explicar...
0: Crec que no estem a l'alçada d'anar a tòrax, però avui aniré a tòrax.
3: Segueix sent un diumenge a la tarda, vull dir...
4: És un diumenge a la tarda, anem a veure, va, tio.
0: És el més setmana de Berghain, és gent dura, i nosaltres no som durs.
4: No.
1: però és Berghain, en guió, entremig.
0: Barça, espai Barça, no? Espai Barça. No, tòrax. I a més hi ha segurament... Bueno, podem triar un dia que hi hagi algú espectacular.
3: James Raskin,
0: no? Aquest és molt bé, James Raskin.
4: Tio, ens mereixem sentir de tecnazo.
1: O sigui, pot ser un dilluns de suero i...
4: Bueno, però ens ho mereixem.
1: Sí, ens ho mereixem.
4: Vinga,
0: perdoneu. Si em cuideu, sí. I aquest tema, no? Recordo una mica la pista giratòria...
4: Hòstia, tio, de l'anitxa antic, xaval. Molt bé, nens. Rubén, tancaràs tu, amic?
3: Vinga, doncs tancarem amb un artista que es diu Caitlin Aurelia Smith, que no sé si us sona, però és una noia que va fer... Necessitem posar aquest parèntesis infinit. Dintre del nicho de no sé què, no sé quantos.
0: Claro.
3: És una noia que feia ambient molt guai amb Julia Holter, tota aquesta penya. Que per exemple, Julia Holter ara se li ha anat la olla amb un rotllo guitarrero, però bueno, en fi.
0: Ah, sí? Sí.
1: Julia Holter mola, el que fa, el rotllo drone, tal. Està guapo,
0: el que feia ja molava.
3: Llavors, Caitlin Aurelia Smith està més en la línia que li moren, sintetitzadors modulars amb veu així molt etèria.
1: Ojo, cuidado. Que li moren, ojo, cuidado.
3: I ha decidit, vaig llegir una entrevista fa poc, de dir, bueno, doncs m'he cansat una mica de fer música perquè la gent floti i vull que sigui algo més físic,
1: més orgànic, no?
3: I ha escollit fer-ho a través de breakbeats i drum and bass.
4: Miau, bravo!
1: Vaya, por Dios!
3: Un canvi absolutament radical.
1: Obro un moment en parèntesis. Estem donant moltíssimes referències avui que haurem d'escriure a l'Instagram o alguna cosa, perquè estem donant molta música avui, no? Els que esteu escoltant...
0: Per nosaltres mateixos, jo necessito...
3: Vale. Bé, llavors, Caitlin Aurelia Smith, com us deia, un canvi totalment diferent, treu disc, em sembla que és al novembre, ha avançat 4 temes i tots van amb la mateixa línia i té, sí, aquesta finura de cintes modular,
4: molt
0: delicats, però... Ojo, que el que estàs presentant m'està posant palo.
4: Estic molt nerviós.
3: Ha decidit fotre-li breakbeats i
4: drum and
3: bass per sota.
4: Nerviós.
3: Així que vinga, va, i la seva veu etèria no desapareix, anem a escoltar-la.

0: Bueno, una cosa, a partir d'ara que sempre tanqui el Rubén als,
1: brutal,
0: als programes.
1: Brutal, brutal. Estic d'acord, Miqui.
0: Ja està.
2: O sigui, és indignant que aquesta tia, aquesta cançó, només tingui 70.000 escoltes a Spotify.
0: Hòstia, xaval, té marrant, nen.
1: És espectacular, però quina gran... Brutal, tio. Una sí,
0: sí. I això només ho porta el senyor sí. Rubén Garantia.
2: A sus pieces.
1: Brutal.
2: Sus
1: però és que has fet una intro boníssima, perquè ja ens has posat molt... molt o sigui, la presentació ha sigut molt bona.
3: Bueno, no, és que realment... A mi ja m'agradava quan feia més rotllo ambient, més etèreo i tal, i...
2: Ja, però
1: a més és guapíssima, no? És una tia guapíssima.
2: Bueno, jo l'he buscat immediatament a Spotify clar. I surt una foto d'una tia espectacularment guapa i ha sigut com, what?
3: D'aquí venim a valorar la música, eh?
1: On la podrem veure? Mira? No,
3: no, no? Però pot ser que hagi estat algun... Mira, fixa't, quan feia ambient i tal, que era una mica més rotllero, no em sona que tingui gira,
2: busquem,
3: eh?
2: Busquem
3: però
2: shows,
3: ho podem
2: shows.
3: Buscar, ho podem buscar.
2: Ah, mira, toca demà passat a Reykjavik.
1: Quasi.
3: I traurà l'àlbum a l'octubre, em sembla.
2: Sí, 2 d'octubre.
3: Ha avançat 3 temes.
0: Bé.
3: Aquest és molt guai, però els altres van a la línia, eh?
0: Molt bé.
1: Jo dic una cosa, ara no és hora d'obrir melons, que hem de tancar-los ja.
0: De tancar-los.
1: Perquè toca, però dic, a mi la sensació que m'ha... el feeling, l'energia que m'ha donat aquest tema supera en molt, de moment, hem sentit el disco sencer d'ella i d'Andy Stott, però supera molt el que m'ha donat Andy Stott, que m'ha agradat també el tema,
0: sí.
1: Aquest rotllo...
3: Ah, això és molt... O sigui, ho sentit.
1: És diferent.
3: Hi havia moltes capetes aquí, amb una cosa finíssima.
2: Té una cosa molt xula que alguns artistes fan, és que fan les seves llistes a Spotify, que és molt guai, això de seguir i tal, per descobrir temes i tal, i té diverses carpetes, no? Transitions, bangers, una que em mola molt, que és Classical and Ambient Works, aquesta me la vaig a Current Mood, Chill... remixes d'ella mateixa. Està xulo, eh? Vull dir, busqueu-la.
3: Hola, una crack que té Rory Smith.
1: Fantàstic.
0: Doncs un final immillorable. Immillorable. No, i s'ha quedat un programa trobo que molt bo. No l'hem sentit encara repetit. Segur que ens hem fet errors mils i tal, però trobo que ha sigut un contingut com molt, molt, molt bonic. Que tot molt, molt lligat. Com deia la Sau, hem portat molta música. I hem parlat de coses fortes i ben portades, nois. Heu fet molt bon paper aquest primer programa de tercera
3: gràcies
0: temporada.
3: Gràcies a tu, capità.
1: Exacte. Sí. Aquí, això sense un Rodri...
0: Un Rodri, hòstia, m'agradaria.
1: Home, aquí el comandant, tio.
2: Saps que som les hostesses i tu ets exacte, el que ens porta...
3: Exacte. El pilot.
1: Exacte.
0: Més fort que mai.
2: Yeah. Aquestes espatlles, tio.
0: Sí, estic ara fent el canvi.
1: Qui és el Rodri? Qui voleu ser del Barça? Jo vull ser el Gordon, tio.
0: Tu vols ser Adeyemi?
2: Jo vull ser Adeyemi.
1: Adeyemi,
2: tio. Que vaig sentir una història que m'has explicat.
3: Hòstia, no.
0: Espera. Sí.
2: Si teniu l'oportunitat, busca Google dona Adeyemi.
0: Molt bo, molt bo. Però pensava que era broma, allò. Però és real, allò?
2: És real fact.
0: Hòstia.
3: Què passa? Les de la sotana mateix també van definir a Gordon com a massa gran.
1: Sí. Massa gran.
0: Qui va ser que vam veure el concert de Viagra Boys allà davant nostre, al Primavera Sound?
3: Manuel Vidal. Estava aplastant a la taula i li vaig dir...
2: Bueno, Manel Vidal és que és un empotrador de llibre, o sigui, és que pedazo de tio. Se'l veia gran, però és que...
0: No, és molt gran.
2: Respecte per la sotana.
0: Un record a la sotana, que potser algun dia s'escolten.
1: Potser.
2: Bueno, sí.
0: Sí, tio, són germans.
3: Jo crec que d'entre de poc diran la sotana és el beach del futbol.
0: Jo ho va dir, el de Gacela, ho va dir.
3: No, va dir al revés, va dir que no és la sotana.
0: Ah, perdó, hòstia, tio, molt bé.
2: El Luisen va dir al final.
0: Gacela, tenim concert.
3: Sí, tenim concert
1: i presentaran nous temes perquè estan gravant nou disc.
2: La nova cantant.
1: Que, per cert, ja faig una petita cunya, van tocar a Colmenar de Oreja, que és el poble on va néixer el meu pare. Un poble que no coneix molta gent, però a la plaça Major, que és una plaça de toros, una plaça Major de Colmenar de Oreja, hi ha Gacela, i està el meu pare gravant-me el concert amb el mòbil. I lo tengo.
3: Ja els hi direm.
0: Doncs, nois, ha sigut tot. Gran tornada a la ràdio, trobo. Espero que ho hagueu passat bé, i també els oients i oientes. Una hora i mitja de tostón aquí, divers. I res...
3: A dormir,
0: exacte. Ens veiem aviat.
2: No es mulleu.
0: Això mateix, a veure què ens trobem fora. Bona nit, això ha sigut Beats 40.0.
1: Bona nit.
2: Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president dels Estats Units acaba d'anunciar aquesta nit a través d'un missatge a la seva xarxa Truth Social que ha arribat a un acord amb Dinamarca sobre Groenlàndia. Segons afirma el mandatari de la Casa Blanca, el pacte permetrà que els Estats Units tinguin una presència militar significativa a l'illa de l'Àrtic i prohibeix que adversaris de Washington puguin establir-hi bases. També diu que cap enemic dels Estats Units podrà fer inversions sensibles a Groenlàndia sense l'aprovació expressa dels Estats Units. Amb aquest acord, aparentment, Trump renuncia a la idea que els Estats Units s'han accionin l'illa de l'Àrtic, cosa que havia generat fortes tensions entre els governs de Washington i Copenhague. Més notícies, Oriol Pujador.
2: Seguim als Estats Units. Donald Trump ha anunciat també que veta l'entrada a la Casa Blanca de la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. El mandatari nord-americà diu que la seva decisió no va en contra de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units que protegeix la llibertat d'expressió.
3: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
4: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
1: Ja s'han traslladat al nou campament habilitat al port de Ceuta els 1.700 immigrants amb alguns moments de tensió per por de quedar-se sense plaça. El govern espanyol assegura que s'han complert els objectius, però les instal·lacions són insuficients. Hi ha unes 2.000 persones que s'han quedat sense lloc i han retornat als assentaments de les platges.
2: La unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil ha localitzat un submarinista mort a prop de les Illes Medes, al Baix Empordà, que havia fet una immersió ahir a la nit. El company amb qui estava fent aquest submarinista l'excursió a la zona del Medallot de les Illes va advertir ahir a la nit que l'home no havia pogut sortir de l'aigua. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia.
1: Per primer cop en la història, un musical català en català s'ha representat a la Xina. Es tracta de la multipremiada obra de Degoll de Gom, L'alegria que passa, basada en el clàssic de Santiago Rusiñol. La representació ha impactat, segons ha explicat a Catalunya Ràdio Georgina Sisquella.
5: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. Jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que han portat aquí.
1: I un espectador xinès que ha vist l'espectacle n'ha donat la seva opinió.
6: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
1: Ha arrencat la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic, el del cineasta alemany Werner Herzog, de 84 anys. A banda de rebre aquest homenatge, ha presentat la seva nova pel·lícula Backing Fastard. El Herzog és autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals que, segons ha confessat, són absolutament manipulats i ficcionats. I els esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte ha jugat a les 9, el Sevilla-Barça.
2: El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és justament la gran novetat d'aquesta llista de convocats de Luis de la Fuente per la selecció espanyola, i són jugadors del Barça Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més dels homes del Barça i de l'Espanyol, també hi ha convocats els catalans David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i Marco Corella.
1: A segona divisió de futbol, també aquest dissabte a les 9 del vespre, el partit Cádiz-Girona.
2: A la Lliga Femenina, el Barça ha golejat 0-6 a l'Alavés aquest dissabte a les 12, Badalona Women, Real Societat, i a les 4, Espanyol Madrid, Club de Futbol.
1: En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya, l'Olímpic de Badalona. Aquest dissabte es juguen les semifinals Penya Baskonia i Barça València.
2: I en motor, MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de motociclisme. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Aquest dissabte a les 3 del migdia, la cursa sprint.
0: Fins aquí les notícies.
7: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
8: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
7: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.

0: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema la nova pel·lícula de Resident Evil. Sincerament, no hauria imaginat mai que una pel·lícula d'aquesta franquícia, que fins ara ens havia ofert títols més aviat mediocres, podria arribar a obrir aquest programa. Però aquí estem. Per culpa de Zach Cregger, que és un dels noms més estimulants del cinema de terror recent, director de pel·lícules com Weapons o Barbarian, i que ara s'ha posat al capdavant de la nova Resident Evil. El resultat és la pel·lícula que més s'allunya del que havien estat fins ara les pel·lícules de la franquícia. I alhora, també la millor pel·lícula de Resident Evil que s'ha fet fins ara.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
3: Yes, we're sorry.
1: Ofelia Carbonell, Joan Pàmies, bona nit.
4: Bona nit.
5: Què tal?
1: Coneixeu els videojocs de Resident Evil? Hi heu jugat un cop?
5: Sí, tot i que em fan molta por, però m'agraden bastant. He de dir que els més moderns, aquests que han estat sortint últimament amb Lady Dimitrescu i totes aquestes coses, ja no hi he entrat tant, però sí que m'agraden.
4: Jo mai he jugat, però el més a prop que he estat de jugar al Resident Evil era en el Bowling Pedralbes. Hi havia una màquina d'arcade i la mesa jo no ens atrevia ni a posar la moneda per jugar-hi i només feien veure que disparàvem però que no hi havia cap efecte.
1: I era de Resident Evil?
4: Era de Resident Evil, sí. Ah. Però ens feien realment molta por.
1: Jo recordo que aquestes de disparar, que era de House of the Dead, si no recordo malament, però... Sí, un gran... I Resident Evil, evidentment, sí, jo sí, clar, el primer Resident Evil amb la PlayStation, que aleshores deia PlayStation a seques, perquè no hi havia PlayStation 2, i va ser una gran cosa. Clar, i és una nissaga que ha anat creixent en el món dels videojocs, que al mateix temps també ha anat creixent en el món del cinema, però clar, els aficionats als videojocs fa anys que es queixen, jo diria que amb bastanta raó, que les pel·lícules no estan a l'alçada de l'experiència amb el comandament. De fet, ni tan sols adapten els arguments dels videojocs. Això està així des de la primera pel·lícula, la que va protagonitzar Mila Jovovich, que jo recordo, de fet, anar-la a veure, perquè esperava una translació del primer Resident Evil i pensar, però això què és? No té res a veure amb el que... Sí que hi ha referències, però que no té res. En general, tenen poc a veure. Aquest cop... La nova Resident Evil tampoc no adapta cap història dels videojocs. De fet, en Zach Cregger s'ha tret de la màniga un Resident Evil molt particular, començant pel fet que el protagonista no és un heroi. Sí, ni és valent, ni se li dona bé fent a les armes, ni pren decisions gaire brillants. No és un Leon Kennedy o una Jill Valentine, per citar dos dels personatges més emblemàtics dels videojocs. De fet, és un personatge força pringat, que a la pel·lícula representa el jugador de videojocs. Ara explicarem com. És un noi jove que treballa com a missatger i en començar la pel·lícula ha d'entregar un paquet en un hospital, perquè fa de missatger de material mèdic. Aconsegueix entregar el paquet, però li proposen portar un altre paquet en un altre lloc.
6: You got time for another run?
7: No, I'm wrapped up.
6: It's outside the zone, so it pays double.
7: Where was it going?
6: Again? Raccoon City General.
7: Hey, no sweat.
1: Clar, ell podria plegar i marxar cap a casa, però clar, com hem pogut escoltar, li paguen el doble per aquest enviament i el nostre missatger ja hem dit que és un pringat i com a bon pringat accepta, com qualsevol autònom que ha d'anar sumant aquí i allà per arribar a un sou digne, i aleshores, que també ho hem escoltat, descobrim que el lloc de destí és un hospital a Raccoon City. I els que estan familiaritzats amb els videojocs ja saben que això vol dir que serà un viatge accidentat. A partir d'aquí, la pel·lícula segueix aquest personatge que interpreta Austin Abrams en una odissea terrorífica que imita les mecàniques d'un videojoc. M'explico. El protagonista es va equipant amb armes a mesura que avança el viatge, com en un joc, i els enemics cada cop són més terribles, també com en un videojoc. De manera que acaba tenint la mecànica d'un Resident Evil, però en una pel·lícula.
5: Sí, a mi m'ha agradat molt, potser per això. Potser no sóc neutre del tot, perquè, com he dit, la saga m'agradava, però tampoc estic d'acord. He vist que s'ha comentat molt per part de fans de Resident Evil que no els hi... Això, que trobaven a faltar que es parlés més de la saga, del videojoc, o que fins i tot reproduís algunes de les històries o dels arcs dels personatges del joc. I jo aquí he de dir que és que no crec... Jo no crec que sigui possible adaptar un videojoc a una pel·lícula i que ens suggereixi o que ens generi el mateix que ens va generar el videojoc, perquè són dos llenguatges diferents i quan s'ha intentat els últims anys... No ha anat gaire bé. Recordo la pel·li d'Uncharted amb en Tom Holland, que no va acabar d'allò.
1: Però és que podríem fer una llista molt llarga,
5: sí,
1: de videojocs que s'han portat al cinema amb resultats nefastos.
5: Sí que pensava que sí que va tenir molt bona rebuda la sèrie de The Last of Us, no? Però precisament a mi el capítol que em va agradar més és el capítol que se surt del que ens explica el joc, no? El tercer capítol que parla d'aquesta parella on es troben un prepper i un supervivent, no? I que és una història tancada en si mateixa i molt bonica, però que alhora t'explica, aprofundeix en el món del videojoc. Llavors jo crec que això Krieger ho fa molt bé amb aquesta aposta de Resident Evil, que és que no et torna a repetir els personatges que ja coneixes del videojoc i que de fet estimes perquè jugues i et poses a la seva pell i tens ensurts amb ells perquè tu ets ells, sinó que et posa en un univers, no? I això ho fa des d'això que deies, no? De remenar calaixos i buscar bales, d'anar trobant diferents armes o fins i tot amb... Jo també pensava amb el vermell que va agafant la pantalla cada cop que es posa tot més perillós i pensava aquest vermell és de les lletres de Resident Evil. Jo ja em sentia allà dins.
4: Clar, més precisament, tota aquesta cosa que remet al món del videojoc, tot això de que cada cop el protagonista té una arma millor, no? Com que, no, aquesta sensació d'haver de moure X cosa per poder sortir de tal lloc, no? O aquesta espècie de millora de... o cada cop els monstres són més perillosos i d'anar matant, és precisament el motiu pel qual no em va acabar de fer el pes a la pel·lícula, no? Ah. Que realment vaig veure massa... el guió del videojoc, no? De fet, el mateix Krieger, ell diu que volia transmetre la sensació d'estar jugant al videojoc, i són coses que veiem molt pel punt de vista, i no sé, a mi em va passar una cosa, que és que a mi el videojoc de Resident Evil, com he dit, em feia massa por, i tota l'estona pensava, ostres, aquesta peli seria un molt bon videojoc. O sigui, com que em donaven ganes com de jugar en la versió de videojoc d'aquesta pel·lícula, quan, no sé, sento que és interessant pensar com cineastes que, en lloc d'haver-se com basat totes les la seva manera de fer cinema en el cinema ho estan fent a partir dels videojocs. Fa poc sortia l'exemple del Vigan, no?, del director de Resurrection, que és conegut pels seus plaseqüences, que hi diu que aquests plaseqüences no es basen tant en Tarkovsky, com diu tota la crítica, sinó que es basen més en l'experiència dels videojocs, no? Però trobo que el Vigan sí que em proposa una espècie d'experiència cinematogràfica, i em passa que amb el Zack Krieger, malgrat ser molt talentós, vull dir, ja dic aquí com que em sembla una pel·lícula excel·lent, trobo que s'allunya una mica de l'experiència cinematogràfica i per mi la costa massa el videojoc.
1: Clar, hi ha una part que és... Mira, et diré que jo diria que va a segments, això, eh? Però hi ha una part, hi ha uns moments concrets que crec que sí que intenta fer molt això, sobretot amb el tema del punt de vista,
4: sí.
1: perquè els oients s'ho imaginin, hi ha molts moments que fa servir com una càmera subjectiva, no? Que realment en aquell moment és realment com si estiguessis jugant a un videojoc.
4: És que li posaven la càmera a l'ombro, es veu, que li posaven la càmera a l'ombro i llavors així els moviments eren perfectament quadrats.
1: És que funciona molt bé, realment. Però no penso que sigui una pel·li per aficionats a videojoc, de fet, o per jugadors. De fet, jo crec que és una pel·li que tindria un èxit increïble al Festival de Sitges. Si jo m'imagino la sala d'un Festival de Sitges embogint moltíssim amb aquesta pel·lícula.
4: Home, el passe on vam anar els tres, ja va haver-hi algun aplaudiment.
1: Sí.
5: No, sí, a més té aquesta cosa de... O sigui, a mi m'agrada molt el terror, no? I m'agrada molt aquesta cosa de gaudir del terror, aquesta cosa que rius i et mors de por, però no pots parar a riure, no? Que és com una... I jo sento que aquesta pel·li per mi ha estat això, com entrar en una casa del terror on tu passes molt bé però pateixes molt, no? I que té aquesta cosa de... Bueno, que ja li vam veure a Weapons, no? A mi em recordava molt la part de l'actor de l'Austin a Weapons. És com una versió extesa, no? Que m'explorar encara més aquesta cosa de quan la pel·li comença a agafar ritme, no? Comença a anar tot molt més fort, comença a barrejar talls humorístics amb violència i amb cops, no? I llavors, per mi, m'ha funcionat per això.
1: Per cert, ara que mencionava Sitges, sabeu que ja s'apropa al Festival de Sitges. Això és ja, és el dia 8 d'octubre, comença. A més, amb convidats de luxe, com Robert Eggers o Peter Jackson. Doncs avui... Atents, perquè regalem entrades al Festival de Cinema de Sitges. En concret, regalem 10 entrades per un oient de la finestra indiscreta, les 10 per ell. No te'l veus com se les distribueixi. Si són els seus amics, doncs li podeu dir, eps, passa'm en un parell. S'ho pot distribuir com vulgui, però són 10 entrades. Si ell vol anar sol a mirar 10 pel·lis, pot anar ell sol o sola a mirar 10 pel·lis, es pot compartir com vulgui. 10 entrades. Què heu de fer per participar-hi? Molt fàcil. Heu de respondre la següent pregunta. Quina actriu va protagonitzar la primera pel·lícula de Resident Evil? És molt difícil saber-ho perquè ho acabo de mencionar fa escassos minuts. Si sabeu la resposta, envieu-nos un correu a finestra@catradio.cat, finestra@catradio.cat, i entre tots els que encerteu sortejarem les entrades. Teniu temps fins dijous vinent, perquè anunciarem el guanyador o guanyadora la setmana vinent, el programa de divendres vinent. Sort! I dit això, tornant a Resident Evil, deia que no crec que sigui per jugadors, però sí que penso que els que han jugat a Resident Evil la gaudiran més perquè, a part d'aquestes referències a la mecànica del joc que mencionava l'Ofèlia, no? A obrir i tancar calaixos, buscar bales, que és una cosa que jo recordo molt del primer Resident Evil, de tenir l'arma però no tenir la munició.
5: Sí, d'això de saber, em queden 4 bales i no sé fins on podré anar amb això.
1: Exacte. També hi ha referències argumentals, algunes, molt poques, molt poques, segurament és la part on hi ha menys, però ja també he trobat... que hi ha escenaris clàssics de la saga, per exemple, les clavegueres o el laboratori. I, per tant, jo crec que els que han jugat a videojocs i vagin reconeixent això, és veritat que no es troben una adaptació en el sentit més estricte del terme, que ja hauríem de parlar de què és una adaptació, què no és una adaptació. Però no és una adaptació en el sentit estricte del tema de l'argument, però sí que és una adaptació, en certa manera, de l'univers, les mecàniques i el món de Resident Evil. Però alhora permet que espectadors que no han jugat mai o no s'hi han atrevit, com el Joan, aquí present, hi entren igualment.
4: Clar, jo crec que és una mica el que deia l'Ofèlia de presentar un món, no? Vaig dir una crítica que em va semblar molt encertada, que parlava de que és una pel·lícula de Resident Evil protagonitzada per un NPC, no? Per un, com és la traducció de NPC?
5: Personatge no jugador.
4: No? Aquest tipus de personatges que estan com al fons dels videojocs, que no tens com cap tipus d'interacció.
1: És que en realitat és un missatger, no?
4: Clar,
1: o sigui, clar. El missatger que passa per allà i que repa el tret d'un zombi o el que sigui, que no,
4: llavors,
1: pinta,
4: a mi aquesta idea,
1: res.
4: Clar, és molt xula perquè a mi, per exemple, que mai m'ha interessat el Resident Evil, doncs connecto amb aquesta espècie de personatge com mig perdedor, que és qualsevol persona que no està vinculada tampoc amb el món de Resident Evil, i puc com anar de la mà d'aquest personatge nou,
1: mira,
4: no?
1: Mira, per mi el protagonista és algú que està jugant a Resident Evil per primera vegada. Que va descobrint com fer-ho tot, que és molt poc hàbil, que encara no sap com va, que les bales... El Joan, quan s'hi posi... Per mi és aquesta idea. Deia el tema, abans que no se m'escapi, deia el tema que sí que és veritat que hi ha una part que reprodueix molt com és un joc, però jo diria que fins i tot això està molt delimitat en el guió. És a dir, penso que hi ha un inici que és purament cinematogràfic, que és la primera mitja hora, i no sé vosaltres, però jo en aquesta primera mitja hora no vaig moure ni un múscul.
4: Totalment.
1: Estava clavat a la cadira. El tram final també penso que és molt cinematogràfic, i és al mig, podríem dir que hi ha uns 40 minuts de pel·lícula, que són potser aquesta reproducció de l'experiència del jugador. A mi em va funcionar millor aquest inici i al final que a la part del mig. El Joan, intueixo pel
4: a
1: que dic,
4: també.
1: Ja que també.
4: Sí, sí, mi també. I igual també aquest inici és pur Zack Cregger, no? Com té els ingredients de les pel·lícules de terror que hem vist del Zack Cregger, com personatge amb una senyora gran misteriosa de la carretera que genera com l'espai de terror, no? Com aquest personatge perdedor. Té moments de comèdia molt, molt, molt brillants, molt lúcids. A mi m'impressiona molt lo bé que filma el Zack Cregger el terror, però també lo bé... O sigui, la càmera sempre està també bé a la comèdia, és impressionant. I aquest final, que no ho desvelarem molt, però hi ha com unes idees que, repeteixo, que sí que em semblen cinematogràfiques, com en relació al punt de vista, en relació a com el terror passa com a l'altra banda. Llavors, a mi, clarament, em va encantar, de fet, el final, i tota la part inicial em va semblar com exemplar en quant a pel·lícula de terror.
5: Sí, per mi també em va agradar molt al principi, que em passen moltes pel·lis de terror, no? que és genial fins la primera meitat, i després quan es va tot posant més rocambolesc potser se'm desinfla. Sí que vaig notar també cap al centre i just abans del final com una miqueta de massa d'autoconsciència, d'estic fent aquí una picada d'ullet de jugador, no? I el personatge que esmenta masses vegades a videojocs, disparar, no sé què, i a mi això sí que em va trencar una mica, però no, però a mi al principi, sobretot la part que està en una zona més rural, que tot està neu, no?, que es pot jugar molt amb les llums, amb els sons, amb els silencis, em va encantar.
4: És que em fa gràcia això que dius del que esmenta com moltes vegades el tema, sí, dels videojocs, però que a la vegada em fa gràcia perquè és una pel·lícula de Resident Evil en un univers on existeixen els videojocs, però que no existeix Resident Evil, no? Com que hi ha aquesta cosa d'aquesta espècie de triple salt mortal, com passava també amb la sèrie d'estudio, no?, que era un univers on existia Martin Scorsese, però no existia Seth Rogen, no?
1: Joan, tu ara mencionaves el tema de l'humor. Segurament és el que sorprendrà més als oients que s'apropin a la pel·lícula i tinguin de referència els videojocs de Resident Evil o fins i tot les pel·lícules anteriors de Resident Evil, és aquesta presència de la comèdia, que és el que segurament més s'allunya del que és Resident Evil i el que més té a veure amb el segell de Zack Cracker al mateix temps. O sigui, segurament qui vagi a veure-la per passar por se sentirà descol·locat en aquest sentit. Ja han dit que hi ha escenes, sobretot al principi, que són terrorífiques, però de seguida agafa un to proper a la gambarrada, una mica autoconscient, com deia l'Ofèlia, que pot fer pensar potser en les pel·lícules de Evil Dead. I no sé en aquest sentit si aquest espectador que tingui aquests... No vull dir prejudicis, però aquesta idea prèvia de vaig a veure una pel·li de terror, això potser el pot descol·locar una mica.
5: Sí, jo crec que és una cosa que estem veient que en els últims anys està passant, no? Que les línies es van fregant, no? Que les pel·lis de por, que els monstres cada cop la conversa es diu no, que són més icònics, no? Me'n recordo amb el personatge justament de la bruixa de Weapons que va tenir com un gran seguiment, no? A internet se la va reivindicar molt, no? I per mi el terror sempre té aquesta línia una mica fina, no? També em va passar, per exemple, amb The Substance, que és una pel·li de terror amb un tema bastant profund, no?, però que es va fent tot tan rocambolesc que al final l'únic que pots fer és riure. Però no, a mi el tempo de la comèdia d'aquesta pel·li crec que té molt mèrit com funciona, no?, de fer-te un ensurt que a mi de veritat em va fer saltar a la sala i fer-te riure constantment.
4: Sí, o sigui, estem parlant molt de... O sigui, sí que és cert que és una pel·lícula que, a diferència de les pel·lícules anteriors dels Zack Cracker, que també tenien aquest humor, potser no fa tanta por, sinó que fa més fàstic, no sé si esteu d'acord, però m'agradaria preguntar-vos a vosaltres...
1: A mesura que avança va fent més fàstic, però, sí, però com... no entrarem en detenció.
4: No cal, però sí que les altres pel·lícules dels Zack Cracker potser són més terrorífiques, aquestes més fastigoses, d'alguna manera, però a mi un dels motius pels quals la pel·lícula no em va acabar d'interessar del tot és el fet de que jo no vaig sentir molta... connexió amb el personatge en quant a la seva aventura, no? Perquè intenten introduir una espècie de drama del personatge, que és una cosa en relació a la paternitat, no? El personatge comença que la seva parella li comunica que creu que està embarassada i ell no sap si vol ser pare o no, no? Llavors hi ha diverses escenes connectades amb aquesta trama que per mi intenten ser com una mica dramàtiques, especialment una trucada, una gravació d'un àudio una mica com exagerada per mi, que era com que m'era igual. No sé si es va posar a vosaltres amb aquest tipus d'escenes.
5: Sí, jo després ho pensava que no sé si fins i tot això era també donar-li una volta a la figura del jugador de videojocs, no com etern adolescent o com...
1: Absolutament. Sí.
4: Que bo.
1: Que ens està dient a la cara que som uns immadurs.
5: Ah!
1: Sí, no voler tenir fills equival a ser immadur, això seria un altre tema. Però tal i com està plantejat a la pel·lícula és aquesta por al canvi i, no, i que fa que... Jo diria que va inclòs dins aquest retrat del jugador de videojocs amb una mica de mala llet i amb una mica de prejudicis, deixeu-me afegir aquí, però estic d'acord que no funciona, en el sentit que deies tu, Ofèlia, que The Substance, valgui la redundància, té substància, no? Té un fons, té un tema, i en canvi aquí sí que s'intenta desenvolupar una mica aquesta idea de no fer-se responsable o de no voler créixer, i acaben sent algunes escenes anecdòtiques escampades per allà, que penso que si no hi fossin a la pel·lícula no li passaria res i que no necessitava tenir aquest fons tampoc.
5: Clar, sí, per mi jo crec que hagués funcionat perfectament sense aquesta com subtrama o aquesta cosa del personatge, de fet, perquè a mi ja em tenia el personatge per la seva interpretació i com el veus patir tota l'estona i com et fa riure tota l'estona, a mi ja em tenia volent que guanyés o que li sortís bé al marge de si seria pare o no d'aquestes coses, només perquè l'estava veient com una final girl, no? Com una Scream Queen de les dels 90, no? Aquesta cosa que t'és igual ben bé qui és, però vols que li vagi bé.
4: No, m'agrada molt aquesta lectura, no ho havia pensat. Jo estava com intentant sobreanalitzar només d'un noi que fuig de la paternitat, no? Però com aquesta cosa de la immaduresa m'agrada molt, la veritat. Sí, a mi el que em passava amb aquesta pel·lícula també és que a diferència dels videojocs que saps que si et maten, bueno, en general, no, pots tornar com a començar, aquí sentia que si, com que això no podia passar, sabia que no l'anaven a matar, no?, d'alguna manera. Llavors hi havia com aquesta desconnexió en quant al perill. O sigui, veia el perill, em feia fàstic el perill, però no el sentia, el perill.
1: Sí, això jo crec que passa sobretot en aquest tram del mig, no?, probablement. Sí. En fi, Resident Evil, que és la primera estrena de la setmana a les sales de cinema, sens dubte una estrena arriscada i de la que se'n parlarà molt, però en tenim més.
8: Have you ever set a big stack of TNT on the road, hoping to blow up your nemesis, but the detonator itself explodes? Have you ever pulled the ripcord of your parachute and only a bunch of silverware comes out? It's not your fault.
9: Acme is evil.
1: I la següent pel·lícula té una història realment surrealista, perquè és una pel·lícula que Warner va descartar l'any 2023. Va quedar guardada en un calaix. Això en si mateix no és tan inusual, de fet. El que és sorprenent d'aquest cas és que la pel·lícula estava acabada i, per tant, doncs ja s'havien invertit una quantitat important de diners i, malgrat això, Warner va decidir que no l'estrenava i, el que és encara més inusual, tampoc no la volien vendre a plataformes com Amazon, que hi estava interessada. I precisament aquestes circumstàncies estranyes van fer que la gent comencés a demanar que s'alliberés a Coyote contra Acme. Es van generar moltes teories al respecte. Hi havia qui deia que simplement la companyia tenia por de perdre diners, més dels que ja havia invertit, però també qui deia que el projecte tenia un missatge crític amb les grans corporacions, que no havia agradat gens a Warner perquè semblava un autocrític. Però finalment a Warner van accedir a vendre la pel·lícula a una distribuïdora independent i per això avui finalment arriba a les sales de cinema. I la ironia de tot plegat és que al final aquesta pel·lícula, que com diem es diu Coyote versus Acme, doncs explica una història entre bambalines. Aquesta història entre bambalines que té està molt lligada a la història que explica la pel·lícula, que té com a tema central el poder de les grans corporacions. La pel·lícula és una comèdia judicial en què el personatge del Coyote contracta un advocat per demandar a Acme, l'empresa que fabrica, doncs, els artilugis de Looney Tunes. I amb motiu, perquè com tothom sap, tothom que hagi vist algun curt del Coyote, els estris d'Acme doncs acostumen a ser defectuosos. No és un argument de pel·lícula infantil, potser també és això el que va fer que Warner es tirés enrere, no tenir clar en quin públic anava dirigit, però és cert que, com deia abans, és una pel·lícula que parla sobretot dels abusos de les grans corporacions i potser es va fer massa incòmode per un gran conglomerat com és Warner Bros.
4: Sí, d'entrada sembla una bogeria tot això que acabes d'explicar, Toni, i realment...
1: He intentat fer-ho sintètic, eh?
4: Però... I inclús estaria bé fer la pel·lícula d'això mateix, no? Però encara que soni estrany, és una pel·lícula que, o sigui, tot això que has explicat, la pel·lícula funciona a tots els nivells. A mi m'ha semblat una pel·lícula extraordinària, molt, molt divertida. O sigui, en primer lloc, funciona com a pel·lícula d'acció, d'aventures, protagonitzada pels Looney Tunes, no? És tot el que esperes amb una pel·lícula amb tots els personatges, amb tots els gadgets, amb tota aquesta bogeria, aquesta comicitat, aquesta... comissat molt slapstick, no? Com que els Looney Tunes com queden patosos, moltes explosions... per aquesta banda funciona moltíssim. Després funciona com a pel·lícula de judicis d'una mica de David contra Goliat, no? I una pel·lícula que té com... un nen no podria entendre i emocionar-se i els adults també poden com estar molt connectats. De fet, hi ha una escena extraordinària amb el Coyote i el Correcaminos en judici, que no avançarem molt més, però sí que és molt emocionant. Després funciona també com a espècie de símil, la pel·lícula traça un símil entre la figura del Coyote i la figura del Sísif, com una persona que completament castigada està completament rebent dolor i com que està castigat a això. I després funciona també com aquesta crítica social que apuntaves tu, Toni, a les grans corporacions. I realment em sembla molt admirable com una pel·lícula que acaba com dins de tota aquesta bogeria que has apuntat, perquè la pel·lícula també és superboja, funciona tot perfectament.
5: Sí, és molt divertida. De fet, a mi em va sorprendre. Jo me'n recordava del cas, no vaig veure per al meu timeline les peticions de que l'alliberessin, no? Que ens han segrestat la pel·lícula, que no sé què. I m'ha sorprès com realment sí que aguanta bé, no? El ritme d'humor és molt bo i realment ho fan d'una manera molt, molt simple, no? Amb aquesta senzillesa potser dels mateixos Looney Tunes, no? D'aquestes coses. Però alhora té moltes capes que com més rasques, doncs més satisfacció en dona, no? Els dibuixos animats com a col·lectiu, com a classe social, com a tots nosaltres, no? Perquè també hi ha un paral·lelisme entre el protagonista, que és aquest advocat que ha llançat una mica la tovallola, no? I que potser ell es consideria a si mateix com fracassat, i també hi ha el Coyote, no? Amb aquesta cosa d'unir-se contra els, entre cometes, vencedors, i aquest missatge decisiu, no? Que jo crec que tots ens podem veure reconeguts, no? De per què fem les coses si pensem que no guanyarem, bueno, doncs perquè pensem que potser algun dia arribarem a tocar el Correcamins, no?
4: Sí, també tot el, és una pel·lícula molt oportuna amb tot el que ha passat amb els judicis contra Meta, no? Tot el discurs que està venint ara contra OpenAI, no? O Apple. De fet, tots els ordinadors i els dispositius electrònics de la pel·lícula són de la marca Acme, no? Com si fossin Apple. I és això, jo crec que hi ha una cosa com una mica perversa per Warner Bros. De treure ara la pel·lícula, no? Com de que, però a la vegada em sembla que funciona molt bé, com és molt oportuna com a crítica social. Inclús també un personatge animat, que és el Guy Claudio, que és un personatge mític dels Looney Tunes, que és aquest guy com...
1: Que és Donald Trump.
4: Té tota l'arrogància i aquesta arrogància com carismàtica, per altra banda, també. Com que jo crec que clarament també es van inspirar en el tipus de... Bueno, com el doblatge del Guy Claudio en els discursos del Donald Trump, estic segur.
5: Clar, jo també veient-la, per això pensava que no em semblava una pel·li de Warner Bros., sinó que em semblava com una... com una ficció al marge, no? Que els haguessin donat permís per fer servir els seus personatges i el seu univers, però que tampoc els deixa gaire bé com a companyia, no? Perquè hi ha aquesta cosa d'autocrítica, sí, van sí, dient això d'una companyia familiar, barrols familiars, la família, els nens, i jo anava pensant, Warner Bros., Disney, Nestlé, no sé què.
1: Clar, clar, és com clavar-se un tret al peu, no?
5: Sí. Però
1: d'altra banda, també entenc que si en algun moment algú hauria de donar l'okay perquè se sortissin dels marges i intentessin pensar una cosa diferent per poder fer una pel·lícula de Looney Tunes que d'alguna manera tornés a fer reeixir aquesta marca. Perquè al final els Looney Tunes, en general, són uns personatges molt estimats, però estan bastant abandonats.
4: Sí, mai, això que deies de que potser no és un producte per nens, jo crec que mai ha sigut un producte per nens i que sempre els nens, el que els suposo que els agrada o el que a mi m'agradava els Looney Tunes, era precisament aquesta espècie de veure una espècie de perversitat. Sí. Doncs, adulta en quant a la violència, no?
1: El punt adult que hi ha.
4: Clar, com que et sents que estàs veient alguna cosa que potser no hauries de veure per l'edat que tens, i com a adult et sembla clarament molt divertit, perquè realment és molt brillant. A mi m'agrada molt reivindicar una pel·lícula que m'agradava molt de petit i que m'agradaria tornar a veure ara, que és crec que és la penúltima pel·lícula que vam fer de l'univers Looney Tunes, després vam fer la seqüela de Space Jam, però el 2003 el Joe Dante va dirigir la pel·lícula Looney Tunes de Nova Acció, que també era una pel·lícula sobre perdedors, en aquest cas ambientada en el món del cinema, i és una pel·lícula que crec que també dialoga molt bé amb aquesta pel·lícula, no? Com que realment pel·lícules on els losers, els perdedors, en aquest cas era el Pato Lucas, que estava cansat d'estar a l'ombra del Bugs Bunny, unia forces amb el Brendan Fraser, que era una espècie de doble d'acció també mig acabat, per trobar un diamant, no? Com aquestes trames. Llavors són pel·lícules que trobo que això que deies tu, Ofèlia, no? Com en aquest cas és com atrapar el Correcaminos, no? Com podem sentir-nos molt connectats amb figures de perdedors, o ara que parlàvem del perdedor de Resident Evil,
1: sí.
4: No? Com que són pel·lícules que jo trobo que no sé, que animen a realment a intentar les coses i a lluitar contra les grans corporacions, en aquest cas. A mi m'ha semblat una pel·lícula, torno a dir, extraordinària.
1: És que l'únic que és això, no? Sempre hi ha aquesta figura del personatge que se'n surt i l'altre pobre que és un desgraciat, i de fet hi ha dos tipus de persones, els que miren els Looney Tunes sentint-se a Correcamins i el que mira els Looney Tunes sentint-se al Coyote.
4: Clar, clar.
1: No? Al final és això, o Bugs Bunny i Elmer, és a dir, aquest tàndem sempre ha funcionat.
4: I no funcionaria també potser una pel·lícula del Bugs Bunny, potser ningú la veuria perquè faria com ràbia, no? El Bugs Bunny que sempre ha sigut
1: bueno,
4: el que se'n surt.
1: Això depèn una mica, si m'ho preguntes a mi, no vull una pel·lícula de Bugs Bunny, em cau malament. però això depèn de l'espectador.
4: Aquí té una molt bona escena, el Bugs Bunny.
5: Sí, clar, he de dir que no volem pel·li del Bugs Bunny, però jo en un moment de la pel·li on se li reconeix un tic de la veu, gairebé estava jo com amb els Avengers Endgame, quan surt l'Spider-Man, i jo, No, és una pel·li guai, també he de dir que has de saber una mica que vas a veure això, no? Perquè jo abans de veure-la potser tenia com a referents a això, que deies Space Jam, pensava en Hick Hooky, el Roger Rabbit, qui va matar el Roger Rabbit, no? Però no té aquesta cosa de girar del tot els personatges i fer que de cop sigui tot molt adult i molt fosc, no hi ha això, el bebè adorable que fora de càmera fuma puros i diu paraulotes, vull dir, no fan ben bé això, com mantenen una mica la integritat dels personatges clàssics, no? Llavors, suposo que aquí hi ha aquesta frontera entre lo adult i lo infantil que es troba, no?
1: Doncs mira, potser aquesta història que hi ha hagut prèvia a la pel·lícula ha fet que segurament molts espectadors aniran al cinema sabent realment què van a veure, que és una molt bona pel·lícula, com deia el Joan, Coyote versus Acme, segona proposta a les sales aquesta setmana. Anem a la tercera, que és una pel·lícula catalana.
10: Ja t'he fet un lloc entre la panxa i el cor.
1: No, i canviem un registre absolutament diferent, perquè estem parlant de Tanit, adaptació d'un conte infantil molt estimat que es va publicar originalment als anys 80 i que té com a protagonista una nena decidida i curiosa que passa moltes estones explorant el bosc que té a prop de casa. El conte i també la pel·lícula explica un moment difícil de la vida de la seva família, perquè la Tanit està esperant que neixi la seva germana i la futura criatura mor al ventre de la mare.
11: Ha passat una cosa molt trista. La germaneta s'ha mort. S'ha mort dins la panxa de la mama. I ara hauràs de ser molt, molt, molt, molt valenta. La mama necessitarà que l'estimem molt.
1: Per tant, la família ha de viure el dol, i això passa al mateix temps que la Tanit coneix una dona gran que viu apartada i de la qual molts habitants del poble la tracten i la veuen amb desconfiança i l'anomenen bruixa. La Tanit no es deixa portar pels rumors i a mesura que la coneix descobreix que és una persona amb qui pot establir una relació d'afecte i confiança en un moment que per ella és molt difícil.
4: Sí, és una pel·lícula molt, molt tendra. Tanit és el nom de la neta de l'escriptora del llibre, la Núria Albó, que com a dada curiosa va ser professora de català del meu pare, i que la Núria Albó té un llibre per cada neta, o sigui, té diversos llibres amb noms de... Totes són noies, de fet.
1: Això és ser una gran àvia, és una gran àvia.
4: I el Pep Garrido, el director, explica que quan va voler adaptar la pel·lícula, que és un, perquè ell havia marcat molt el llibre quan era petit, la Núria Albó li va demanar que acabés la pel·lícula abans que morís. La Núria Albó està viva, està bé, i ha pogut veure la pel·lícula, que jo crec que és això, formal i narrativament és una pel·lícula molt senzilla en un bon sentit. O sigui, crec que potser la pel·lícula, la seva falta de pressupost li ha jugat a favor, no? Perquè realment connecta més amb lo terrenal, no? Que d'alguna manera representa també el personatge d'aquesta bruixa que coneix. I a mi aquesta senzillesa, aquesta tendresa, m'agrada com que em sembla que és una pel·lícula molt honesta i que és molt fort el que passa en aquesta pel·lícula, no? I llavors aquesta senzillesa contrasta molt amb la duresa de l'esdeveniment que passa de la mort de la germana petita de la Tanit, no? Que desencadena com un dels temes de la pel·lícula, que és la gestió del dol, que últimament hem estat parlant molt, però trobo que això, com que està molt ben explicat com tant el pare, la mare i després la Tanit van assumint aquest dol.
1: És veritat que n'hem parlat molt darrerament, però trobo que el tractament del dol i sobretot de la mort estan molt ben trobats, perquè parla molt de tu a tu el públic infantil, i no és tan habitual que es facin pel·lícules pels nens que parlen d'aquests temes amb aquesta claredat i alhora sensibilitat.
4: Sí, a mi també em va emocionar molt, de fet. És un com... Toca molt bé aquest tema essencial de la infantesa, que és com la primera mort, no? I en aquest cas és com molt, molt, molt dura. I a diferència de pel·lícules com Estiu del 93, per exemple, que sí que tenia com... que tot anava dirigit a aquesta escena com tan catàrtica, no? I aquesta espècie d'una nena que d'alguna manera vol ser adulta i que es maquilla. Aquí m'agrada que la Tanit, precisament, és un personatge que vol seguir sent una nena, o sigui, vol seguir creient en una bruixa, no? Com que ella, de fet, els seus amics ja no creuen en les bruixes i li fan com burla de que cregui en això i que sigui una nena petita encara, però ella és com que vol creure en alguna cosa i d'alguna manera intenta salvar aquesta bruixa també de la mort, ja que no ha pogut salvar a la seva germana. És una pel·lícula molt, molt tendra, jo la recomano molt, i això m'agrada molt com es desplaça una mica d'aquest tipus de trames, com més que hem vist diverses vegades, aquesta espècie de coming of age infantil, i ho ubica en un lloc com més senzill, més humil, però que crec que va molt a favor de la pel·lícula.
1: Doncs Tanit, que ha arribat avui als cinemes, i és una bona proposta de cinema familiar que penso que no hauria de passar desapercebuda. I anem per una estrena més. Hem vist moltes pel·lícules sobre la Segona Guerra Mundial i, en concretament, el desembarcament dels aliats a la platja d'Omaha, a Normandia, el dia D. També l'hem vist més d'un cop. Segurament una de les escenes més icòniques del cinema bèl·lic sigui la del desembarcament de Salvar el Soldat Ryan. Avui s'estrena una nova pel·lícula que es titula Tiempo de Victoria, que ens porta de nou a aquest moment històric crucial, però no ens ofereix una perspectiva militar, sinó meteorològica. la pel·lícula se situa 72 hores abans del desembarcament i explica com el factor climàtic era advers pels plans d'Eisenhower, que està interpretat per Brendan Fraser. De fet, el cap de meteorologia de la RAF, que interpreta Andrew Scott, avisa que les condicions climàtiques són contraproduents i que si duen a terme l'atac pot acabar en un desastre. En canvi, un meteoròleg estatunidenc, que és bastant més optimista, i per tant Eisenhower té el dubte de si tirar endavant amb el desembarcament o no. I tota la pel·lícula gira al voltant d'aquesta decisió.
5: Sí, mira, si jo no fos catalana diria com m'has de fer un thriller emocionant sobre la meteorologia, però com que m'he passat l'estiu mirant el temps obsessivament...
1: Però com que som catalans, entenem Exacte. Aquest angle perfectament.
5: Exacte. No, no, és d'aquestes pel·lícules, no?, amb aquest focus en un professional inesperat, no?, que de cop acaba sent heroic, penso en la lingüista d'Arrival, no?, o d'altres similars. He de dir que és una pel·li, tot i ser de guerra, és una pel·li bastant més claustrofòbica, m'ha semblat, no?, tot passa en espais tancats. De fet, tots els moviments aquests que anem veient i fins i tot com anem coneixent els personatges és a base de com van xocant entre ells els personatges. Hi ha una cosa, un punt per mi fins i tot teatral, no?, d'obra de teatre, vull dir, literalment, de veure així com es desenvolupen els actors encarnant cada perspectiva i cada personatge. I el que he gaudit més és justament aquests xocs entre l'Andrew Scott, el Brendan Fraser, no?, que és un Eisenhower imponent, que crida molt. Però sí, i sí que té un parell de punts de catarsi cap al final, que llavors sí que tot explota i tota aquesta tensió surt. Però, per exemple, jo veient-la potser ho volia comparar amb Oppenheimer, no?, aquestes coses de la guerra vista des d'una altra perspectiva, però m'ha semblat molt més claustrofòbica en el sentit que no té aquesta exploració psicològica. Però és xula, o sigui, t'enganxa.
1: Sí, sí, estàs tancat allà dintre, tu també.
5: Sí.
1: I a més, trobo que els actors són perfectes per fer aquesta mena d'història, perquè Andrew Scott, evidentment, té una experiència teatral increïble, sí, al darrere, i Brendan Fraser és el que tu dius.
5: Fa por.
1: Jo no estaria sol en habitació amb aquest senyor.
5: Cridant. Sí, sí.
1: De la manera com crida aquesta pel·lícula. Va, doncs repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat de Resident Evil, de Coyote versus Acme, de Tenet i de Tiempo de Victoria. Com sempre, us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. És difícil, aquesta setmana és molt difícil perquè són molt diferents. Amb quina us quedeu?
4: Jo em quedo, malgrat Resident Evil crec que és una molt bona pel·lícula, em quedo amb Coyote versus Acme.
5: Jo, Resident Evil.
1: Que fa molt per tu. Tu vas a...
5: Sí, Ofèlia, em sap greu.
1: I ara em deixeu a mi la tasca de triar entre dues pel·lícules que no tenen res a veure entre si. I ara podria sortir per la tangent i dir Tenet, que novament, torno a dir, estaria bé que no passés desapercebuda, però em quedaré amb Resident Evil.

0: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. Ja us avanço, el titular, crec, d'avui és que estem sent nolanitzats. I ara veureu per què. Perquè el 3CAT incorpora en Batman Begins. Els programadors de la casa se'n sumen amb encert que aquest 2026 s'acabarà sent l'any de Christopher Nolan, i quan l'Odissea encara sacseja les sales de cinema, incorporen la primera pel·lícula de Batman que va dirigir el director, i que té unes quantes similituds amb Odisseu, com el fet que Batman doncs, també és un personatge torturat i sovint viu entre remordiments. Aquest cop, però, sí que això forma part del personatge dels còmics, a diferència del que passa amb l'Odissea. Batman Begins va ser l'inici d'una trilogia que va encapçalar Christian Bale i que en el seu moment va sorprendre justament per la seva foscor i per l'aproximació psicològica al personatge.
2: Sí, per mi val molt la pena, perquè crec que va marcar, no, el que serien les pel·lis de superherois durant ben bé una dècada o potser més anys, no, aquesta cosa de fer-ho seriós, de buscar la complexitat psicològica, la foscor, fer-ho realista, que potser no canviaria fins al James Gunn amb els Guardians de la Galàxia, que llavors li torna a donar una volta i tot és amb ritme, comèdia. I he de dir que, tot i que té molta fama la segona, no, la del Joker, la primera és una bona exploració del personatge de Batman, no? Que precisament en els còmics també que té aquest punt més fosc, no, més fins i tot detectivesc, molt psicològic, no? I bueno, Bale potser no és el meu Batman preferit, però és el més digne dels que...
1: Quin seria el teu Batman preferit? Ara que tu has posat tu sola, eh? T'has ficat tu sola en el jardí.
2: Em va agradar molt el Batman de l'últim que va sortir del...
3: El Pattinson, a mi també em va encantar.
1: Sí, sí. Són pattinsonistes.
2: Sí. No, però vaig pensar com que li donava aquesta cosa gòtica a Gotham, com que em va... Ho vaig comprar molt.
3: Era una pel·lícula excel·lent. O sigui, sí. Batman Begins també la recomanem molt, però ara que l'he tornat a veure i realment m'ha semblat una pel·lícula molt sòbria, no? Com que es parla molt de la segona part i del Caballero Oscuro, però Batman Begins té com una espècie està com molt més empaquetada, tot funciona molt millor, però sí que és cert que la de l'Al Pattinson també val la pena reivindicar-la.
1: Són eres diferents. Jo em quedaré amb Michael Keaton, perdoneu-me, però és que sóc un senyor gran. I a Netflix incorporen Oppenheimer. Ja us deia jo que estàvem sent nolanitzats, perquè a partir de dilluns la pel·lícula protagonitzada, en aquest cas, per Cillian Murphy, que interpreta el pare de la bomba atòmica i una de les figures claus del projecte Manhattan, s'incorpora a la plataforma.
2: Sí, és una pel·li que també se'n va parlar molt quan va sortir, va ser amb el...
1: amb Barbie,
2: Barbenheimer,
1: sí, sí.
2: I que crec que repeteix aquesta cosa, no, que deies dels homes torturats, no, aquesta exploració de què fem amb la culpa o la responsabilitat que tenim amb el que fem i que travessa superherois, científics, herois de l'antiguitat, etc. No sé, deu ser el tema de la seva vida.
1: Sí, de fet, quan vam fer l'especial de Christopher Nolan ja vam veure que això dels remordiments era una cosa que pesa i que podem anar trobant en tota la seva filmografia.
3: Sí, és d'aquests cineastes... Jo no havia vist Oppenheimer fins fa poc, realment, i la vaig veure després de veure l'Odissea, i trobo que realment m'ha fet com que m'agradi més l'Odissea. O sigui, és d'aquests cineastes que realment tota la filmografia es va construint en base a això, no? Aquests homes torturats, i també la forma, aquest aproximament històric a la figura d'Oppenheimer fet des del Nolan, com amb tants salts temporals, no tanta música, tanta com abstracció també en molts aspectes, trobo que Oppenheimer realment em sembla super, super interessant.
1: Més estrenes. A Filmin han incorporat part de la filmografia de Werner Herzog, incloent títols emblemàtics com Fitzcarraldo, Aguirre la còlera de Déu i Fata Morgana. Si us agraden les biografies, Malcolm X de Spike Lee, amb una adaptació memorable de Denzel Washington, s'ha incorporat a Movistar Plus. A Netflix teniu Animales Nocturnos, amb Amy Adams interpretant una dona que rep una novel·la escrita pel seu exmarit que altera els records de la seva relació. També teniu Midsommar, ja que estem avui una mica de terror, la pel·lícula d'Ari Aster, que ara feia temps que no es podia trobar a cap plataforma i que teniu a Amazon Prime Video. I ara fa un any que va morir Robert Redford i a Filmin han incorporat Jane Corrent, que va ser el seu debut com a director, i una pel·lícula amb la qual va guanyar l'Oscar per la seva feina rere la càmera, el drama d'una família que intenta superar la mort accidental d'un dels seus fills.
3: Jo no he vist aquesta pel·lícula, però no, sí, de fet ara no recordava que el Robert Redford també tenia una vessant com a director.
1: I tant, s'ha girat feina, t'he de dir, és una gran pel·lícula.
3: No, realment, de les que has dit, Prisca Raldo em sembla una pel·lícula extraordinària, evidentment. Una pel·lícula que crec que no es podria fer ara, realment. Abans que parlàvem de Nolan, no? Com que potser Nolan és l'únic cineasta que proposaria agafar un vaixell i portar-lo com...
1: Aquesta mena de bogeria o és Nolan o és Ridley Scott.
3: També, exacte.
1: Actualment, perquè si no... Va, anem amb les sèries.

0: La sèrie destacada d'aquesta setmana és Gènesi, que fa una crònica de la revolució culinària que va dur a terme Ferran Adrià a El Bulli. S'estrena dimarts vinent al 3CAT i és, sobretot, una sèrie molt ambiciosa, que controla dues línies temporals alhora, cosa que no hem vist gaire a les sèries catalanes. D'una banda, tenim un Ferran Adrià jove arribant al Bulli i treballant a les ordres d'un altre cuiner, al mateix temps que veiem com es van unint els elements i les persones que seran les protagonistes d'aquesta gran explosió de creativitat culinària d'aquells anys. Aquesta és una trama molt ben documentada, assessorada pel mateix Ferran Adrià, entre d'altres. I l'altra, d'altra banda, l'altra trama, és una trama que passa al present, una trama que és ficció sobre una cuinera que vol reobrir el restaurant familiar i que es complementa amb la primera. Aquest anar i venir entre les dues trames la fan una sèrie complexa, una sèrie estimulant, que sap sobretot encomanar un moment molt concret d'estar creant una cosa nova, amb la vibració que això suposa, i també és, i aquest em sembla potser l'aspecte més valuós, una sèrie amb una clara vocació internacional. Una sèrie que en primer lloc valora el que tenim aquí i el que hem aconseguit, i en segon lloc vol explicar-ho a fora.
1: Una cuina no és només una cuina, és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Hem de treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides. És el moment de ser valents i d'assumir riscos.
0: Miquel Fernández interpreta a Ferran Adrià, l'hem pogut escoltar en aquest tall, el clava.
2: És impressionant.
0: El clava, però alhora no limita, no surt la caricatura. I això té molta dificultat.
2: Sí, mira que la sèrie corria per mi bastant aquest risc de... perquè el Ferran Adrià és una figura molt parodiada a la nostra Catalunya, no? I és impressionant com clava, no només la forma de parlar, els moviments, sinó que jo crec que també li aporta uns matisos completament nous que no havíem vist de Ferran Adrià, que és com cert atractiu, com certa espècie de confiança, com hi ha coses com que no havíem, com potser, o almenys jo potser no havia pensat mai de Ferran Adrià com a figura internacional, com a figura, bueno, com el xef que és, no? Com l'estrella que és. Em ha semblat molt impressionant la interpretació del Miquel Fernández i també, no només el clava el Ferran Adrià, sinó que també els personatges, per exemple, del Juli Soler, que interpreta l'Ivan Massaguer, també és molt semblant al de realitat, o també apareixen el Fermí Puig o el Santi Santa Maria, que també s'assemblen molt a les personalitats reals.
3: Sí, jo crec que aconsegueix molt bé això de generar el magnetisme, no?, entre la figura sense alhora caure en voler fer un biopic, no?, o en sobreexplicar, no?, li deixa com aquest espai suficient per crear el misteri, no? Sí que se centra també, veiem molt menjar, no?, veiem molta preparació, i jo, comparant-ho amb The Bear, que em sap greu, però és inevitable, no?, perquè també ha sonat molt en aquests últims anys com a sèrie culinària, trobo que també està molt ben aconseguit que aconsegueixen que t'ensenyen el menjar i el producte, i és com que fan que la teva atenció reboti a on anirà el cap del cuiner. No tant, sento que d'haver sobreexplicava molt com podem fer això, ara farem així, sobre això, i acabes mirant i centrant-te en el plat, i aquí deixen com una mena de mística en l'aire, no? Perquè tu el que et preguntis és què farà Ferran Adrià d'aquests escamarlans que m'estan ensenyant aquí. Crec que té mèrit.
2: Sí, és veritat. Realment, tothom hi deies que és una sèrie molt ambiciosa, complexa. Jo no hi sumaria que és elegant. O sigui, es nota molt com la mà com també de Netflix en quant al pressupost, no? Com que realment hi ha una suma de diners, i crec que també en la direcció és una sèrie que em transmet com aquesta elegància que aparentment transmet aquesta espècie d'alta cuina, no? Com que aquesta espècie de món com que potser no hem arribat, però que realment transmet una espècie d'elegància que la sèrie la transmet molt bé.
0: I després posa molt el pes en els personatges. Deies, Ofèlia, el tema dels plats, i hi ha una feina important, des d'un punt de vista gastronòmic, perquè s'han reconstruït més de 70 plats originals del Bulli, i em consta que aviat el programa Caníbal Berlín faran un especial sobre aquesta sèrie, per tant estigueu atents al programa de la Paula Molés, perquè aniran al detall de la gastronomia de la sèrie. Nosaltres no arribem, no arribem aquí, i analitzarem altres aspectes, però això està molt treballat. El que passa és que penso que la sèrie sap que aquest acabat detallista que li dona qualitat al conjunt, sí, però que el motiu per gaudir-la i degustar-la són els conflictes entre els diferents personatges. Aleshores, clar, la part humana té molt de pes, i per això, clar, hi ha Ferran Adrià, però també hi ha el germà, l'Albert Adrià, que interpreta el Carlos Cuevas, hi ha el Juli Soler, que interpreta l'Ivan Massaguer, hi ha el Fermí Puig, que interpreta el Xavi Caudevilla, entre molts altres, i la dinàmica que s'estableix entre ells, dinàmica i friccions, al final és el motiu que et porta a anar avançant en la sèrie.
2: Jo també li sumaria, a part de les relacions entre els personatges, la relació entre les dues capes temporals. I trobo que la sèrie a mi em va transmetre una espècie de... O sigui, trobo que transmet molt bé com el bully canvia el món. O sigui, tu veus com tota la gestió, la gènesi del bully, no? Com el Ferran Adrià arriba al restaurant de roses, etc., que es torna el xef, i vas veient la trama com del present, on el món ja és un altre món. No sé si us va tenir aquesta sensació, com
0: sí,
2: a nivell estètic, a nivell com de... O sigui, inclús també el fet de que ara en parlarem més, com del fet de que ara hi ha dones a les cuines, no? El món que, on entra el Ferran Adrià a treballar és un món molt masculí, i després hi ha un món on les dones és la cap de cuina d'un restaurant, però trobo que exemplifica molt bé aquesta tensió entre el passat i el present.
3: Sí, a mi això em sap greu perquè em genera tanta curiositat, no?, amb aquest retrat d'un moment de la història culinària catalana, no?, aquesta mística, no?, hi ha tanta cura en explicar gairebé una llegenda, no?, que llavors quan és el salt al present sí que veig molt això de ja no hi ha... No és que no hi hagi res per construir, no?, però que també la història del present parteix potser d'un punt més fosc, no?, potser no hi ha tanta aquesta cosa de generar una fantasia, d'explicar una llegenda, i llavors jo sí que ho he sentit una mica desigual, però bueno, potser la sèrie es desenvolupa per...
2: Clar, estic d'acord, sí que aquesta trama del present també el ser ficció, no?
0: Clar, com però és que és inevitable, ja. Perquè al final el passat és on hi ha l'espurna.
2: Sí, sí.
0: I deia que la sèrie t'arrossega pels personatges, pel que es va creant entre ells, però sobretot t'arrossega per formar part d'aquest moment, no? O sigui, formar part d'aquesta espurna i el que s'està produint allà, que allò és molt magnètic. Clar, ho compares amb la trama del present i allà no s'està produint allò. Té un moment molt diferent que té el seu interès,
3: sí, sí,
0: però que no és el mateix. I diguéssim que el passat inclús pot tenir un punt nostàlgic.
3: Sí,
0: Joan,
3: sí.
0: Abans a mi m'ha semblat que tu anaves una mica per aquí, excepte la part de no hi havia cap mena de dona allà, no? Això potser no cal tenir nostàlgia sobre això.
2: Sí,
0: però d'aquell moment, d'aquell moment de trobada de persones i de que hi ha aquella connexió i que estan descobrint que poden canviar coses... Clar, això és molt engrescador.
2: Sí, tota aquesta creació de la cuina conceptual, no sé, jo a vegades tinc aquest debat de si la cuina és art, no? Com que, però trobo que té molt bé aquesta energia que qualsevol pel·lícula sobre, jo què sé, un moviment social o un invent, quan veus que realment tots estan com engrescats creativament a l'hora de canviar el món, aconsegueix molt bé amb les interpretacions, però també, repeteixo, amb la direcció em sembla molt, molt impressionant, com més enllà dels plans dels drons, que això en podem parlar l'altre dia, que jo crec que s'han de limitar, els plans

0: Al final de cada episodi posen imatges en els crèdits reals i aquelles imatges em generen una nostàlgia bastant forta.
1: Sí, crec que per això a mi també el contrast...
0: De món desaparegut.
1: Sí, del passat i el present crec que no li fa gaires favors a la història del present, no, que també ja visualment és molt més fosca, no, els colors són molt més freds, l'experiència que veus les actrius per la cuina és molt més estressant, no, potser de la idea de cuines que tenim ara, mentre que quan van al passat hi ha aquells paisatges idíl·lics, no, i aquest bon rotllo, van de festa, no sé què. Sí.
0: Clar, aquesta sensació d'estar sent testimoni d'un moment únic, clar, és que és molt potent.
2: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
3: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres.
0: L'última nit... No, clar, estàvem parlant ara de la trama del present. La trama del present també té un interès, potser és una mica més indirecte, segons com, però és la trama que genera la incògnita de què va passar amb tot allò. Clar, perquè, de fet... Una de les primeres preguntes que se li fan al personatge de la Mònica López, que interpreta una crítica culinària, és per què el Bulli va tancar. I a mesura que avança la sèrie es van veient friccions i conflictes que expliquen el per què, a banda dels motius creatius.
4: Clar, hi ha aquest misteri de per què va tancar el Bulli i també hi ha el misteri de quin és una mica la relació d'aquesta crítica gastronòmica amb el Ferran Adrià, no? Com que hi ha un moment que la seva neboda, la interpretada per la Joana Vilapuig, que és aquesta cuinera com mig punk que ha perdut el seu pare, que també era cuiner, vol obrir el restaurant del seu avi, si no vaig errat, i li demana ajuda, li demana que truqui el Ferran Adrià per ajudar-los, i ella diu que no, no? Llavors hi ha com tota aquesta espècie incògnita de com es van vincular amb la crítica gastronòmica amb el Ferran Adrià.
1: Sí, jo per això deia que a mi m'ha servit molt com que deixin com aquest misteri, no? Que no vagin a un retrat així en primeríssim pla, no? Per preservar una mica aquesta màgia que dèiem de portar-nos a preguntar, no d'ensenyar-nos aquesta és aquesta persona, sinó de tenir-nos tota l'estona capítol rere capítol pensant com funcionava el seu cap, què va passar.
0: Clar, és que això per mi és molt el tractament, fins i tot em fa pensar en la sèrie de Sherlock Holmes de la BBC, és a dir, inclús en la manera com, fins i tot amb el grafisme, es plantegen com funciona el cap d'aquest senyor, és a dir, com funciona el cap d'un geni, no és com Sherlock, com pot arribar a fer aquestes deduccions?
4: Sí, quan...
0: I en el cas del Ferran Adrià, com se li pot acudir aquesta combinació?
4: Agafar aigua per com bullir els peixos, no? Com que hi ha aquesta espècie de rampells creatius, i us va donar gana a vosaltres? Jo vaig pensar que com el bo que tenien els plats del Ferran Adrià, que eren tabades tan petits, no? Com que no em donava cap tipus no em donava gana, realment. Em va semblar positiu, perquè molts cops amb sèries com de cuina penso, ostres, ara quina gana, no?
0: Sí, et treuen una mica de la sèrie perquè estàs pensant en la nevera.
4: I això és una cosa bona.
0: I això és positiu, sí. Doncs sí, desperta aquesta fascinació pel geni i per la intel·ligència de Ferran Adrià, i al mateix temps doncs també acaba sent un estudi sobre l'obsessió per fer una cosa extraordinària i que tothom recordi, perquè quan la passió es converteix en obsessió, clar, és que és fàcil que acabis sent una persona de la que no et sentis gaire orgullós, i aquest potser és el preu de passar a la història.
4: Clar, veurem cap on va la sèrie, perquè jo només he pogut veure els dos primers capítols i hi ha totes aquestes trames pendents.
0: Els que l'han deixat. Hem vist
4: clar, ara sembla com que arriba la part més fosca, no?
0: Sí,
4: com a veure
0: arriba,
4: com l'arriba la caiguda.
0: Arribarà. En tot cas, Gènesi, recomanadíssima, s'estrena dimarts al 3CAT. Però tenim més novetats de sèries.
5: This house is like a puzzle to me. You're like a puzzle to me. Never met anyone like you. Your parents, and the way they treat you, they deserve it.
0: Perquè ha tornat Monster, amb una nova temporada. La sèrie antològica que, com sabeu, explica la història real d'un assassí a cada temporada. Sempre són assassins coneguts i que han tingut un cert impacte en l'imaginari popular. I en aquesta quarta temporada, l'objecte d'estudi de Monster és Lizzie Borden, també coneguda com la boja de la destral, que l'any 1892 va ser acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra. Efectivament, a cops de destral, que per això li deien la boja de la destral. Però a diferència de tots els altres personatges que han estat protagonistes de la sèrie, que sempre han estat culpables, aquest és un cas en què ella va ser declarada innocent en un judici. Fixeu-vos que he dit acusada, no assassina. I mai van trobar proves per considerar-la una assassina. La sèrie el que fa és donar per fet que sí que va cometre el crim. És ètic que la sèrie la presenti com a culpable quan judicialment se la va declarar innocent?
1: Clar, jo aquí ja, amb les altres temporades, no, amb tot el que ha anat escalant del true crime, després true crime ficcionat, després no, tota aquesta obsessió amb assassins que són molt reals, no, i que han fet molt de mal, jo ja tinc els meus dubtes. Aquí sí que és veritat que la distància d'èpoques, no, ja et dona una altra perspectiva, i la sèrie jo crec que s'ho pren ja situant-te com en aquesta fantasia, no, d'una assassina gairebé, potser pel fet de ser dona, o potser pel fet de ser en aquesta època eduardiana, no, de sortir amb aquests vestits i aquests cabells, no, ja t'ho pinta des d'un punt de vista molt més fantasiós, no? Comença i ja veus un piano que s'està tocant sol una cançoneta molt dolça, i llavors veus a la protagonista, la Lizzie, no? Amb un vestit blanc immaculat ple de puntes, no? I fent anar la destral, no? Jo crec que ja busca aquest impacte. És veritat, a mi em passa que amb tot lo del Ryan Murphy, que té aquesta cosa magnètica, no? Té aquesta cosa que t'estira i t'absorbeix endins, vulguis o no vulguis, i que alhora també té aquest punt una mica irònic o autoconscient, no, del que està fent. Llavors, jo sí que crec que la sèrie està feta per absorbir-te, no, t'enganxa des del principi, però jo, veient-la, també he tingut els meus dubtes. Potser per la perspectiva aquesta del primer cop que ens centrem en una assassina, com ho fem?
0: Clar, jo he de dir que per mi és que èticament és incorrecte, o sigui, més igual que sigui del 1800, si aquesta dona va ser declarada innocent, no pot ser que sobretot per entretenir-nos nosaltres, perquè és una sèrie que té sobretot una vocació d'entreteniment, donem per fet, o donem per bona la hipòtesi, o la rumorologia, o el que li agrada creure a la gent. Ja sé que és més divertit creure que era una assassina i va matar a cops de destral la madrastra i el pare, però, clar, és que el temps no equival a poder fer el que et dona la gana. O sigui, no estic dient, clar, aquesta persona, doncs, descendents, vés a saber, no? O sigui, no sortirà ningú a dir, escolta, la meva probablement no, però, clar, és que igualment penso que has de ser mínimament fidel al que els documents històrics ens han deixat. Aleshores, si en vida se la va declarar innocent... És que imagineu que era innocent realment, sí, i que no hi ha teoria, i que se la va declarar innocent. Tot el temps que va viure després, va haver de viure amb tothom pensant, amb el seu entorn, tothom pensant que era culpable. I ara, no sé quant temps més tard, ella està morta ja, pobra, ja no s'ha sabitat de res, estem fent una sèrie donant per fet que era... Jo trobo que hi ha una línia aquí, d'alguna manera, que segurament, Ofèlia, tens raó, que el factor temps fa que no ens sembli més greu. Si fos un cas de fa 20 anys, ens estaríem posant les mans al cap, molt probablement, per molta fantasia que posessis en nivell formal, però que encara que hi ha aquest impàs de temps, a mi em sembla que és una línia ètica que és innecessària i que si no va ser declarada culpable, doncs no pots fer la sèrie d'aquest personatge.
1: Sí, sí, no, i a més, jo crec recordar que amb les altres temporades de Monster, cada cop que surt una, sí que hi ha bastanta discussió i controvèrsia per la manera com es retrata, no, uns assassinats, no, per com es tracta les víctimes, com s'enfoca o no els assassins, perquè vulguis que no, en el moment que els hi dediques una sèrie, no, i que més ho fas d'aquesta manera, com deies, no, per entretenir un públic, no, i amb aquestes amb aquest retrat, pot acabar sent seductor per les raons equivocades, no? Es pot acabar creant un mite al voltant d'algú que ha fet violència. Llavors, jo sí que me'n recordo, per exemple, la temporada del Jeffrey Dahmer, crec que va ser, és una cosa que es va comentar molt. Amb aquesta també, potser precisament per això, jo no m'ha agradat com al marge de que va ser declarada innocent, no? Encara que hagués estat un assassino o això, no m'agrada com retraten, no? Com intenten justificar que acabés matant els seus pares o no el personatge.
4: Amb el Jeffrey Dahmer no va passar que va ser de les disfresses més venudes per Halloween? Degut a la sèrie?
0: Aquestes coses passen sempre, i no es pot controlar com serà rebuda una història, cap història.
4: Però, clar, però si l'expliques...
0: Potser arriba si Halloween víctimes... i la gent va vestida de Ferran Adrià, diguéssim, aquest any, podria ser.
4: No ha matat ningú.
0: Però, clar, al final tu has de ser conscient que, sí, exacte, si tu vas pel món vestit de Jeffrey Dahmer, doncs et falta una mica de sensibilitat.
4: Clar, si fas una sèrie com una mica... A mi el que... Jo no he vist aquesta Monster d'aquesta nova temporada, però sí que em fa la sensació que intenta com victimitzar, o sigui, intentar entendre'ls, no?, com fer que l'exercici d'entendre'ls els acaba com no només fent una cosa com molt estètica, sinó que els acaba com victimitzant, no? Com, clar, pobrets, els ha portat això.
0: El punt de vista de Ryan Murphy sovint és hi ha uns motius que no són els únics motius, però que val la pena explorar, que són motius relacionats amb la societat de l'època del personatge. Que, repeteixo, jo crec que és bastant clar que no és l'únic motiu, però que formen part dels motius. I és interessant examinar-los perquè, a més, són motius que normalment, encara que siguin personatges, doncs, com en aquest cas de fa del 1800, són motius que encara podem trobar avui. Per exemple, en aquest cas, un dels motius que s'argumenta és la repressió de la homosexualitat. I té una madrastra, diguéssim, que estricta no. És el següent nivell d'estricta. El que passa és que, clar, hi ha una, és molt difícil explicar una història d'aquest tipus i poder limitar les reaccions que tindrà l'espectador. Això és impossible.
1: Sí, jo també, en el fet d'això de ser la primera assassina, no?, que retrataven...
0: És la primera dona que retraten, com a, diguéssim, en la sèrie d'assassines.
1: Sí, jo aquí també he vist, clar, només en les primeres escenes, a part d'aquesta primera aparició, no?, que comença a ensenyar-te l'escena on els mata i després van enrere, quatre mesos enrere en el temps, no?, per explicar-te com justificar-te què la fa arribar en aquest punt, no? Llavors, en la primera escena ja com et deixen molt clar que el que la madrastra està obsessionada que trobi marit, ningú la vol perquè els seus pretendents li diuen que és lletja, tot i que és molt rica, no?, i que seria un bon partit, i a més hi ha una primera escena on la rebutgen, on ja ella té un... No sé si això està documentat històricament, si ella tenia problemes amb la menstruació o això, no?, però en la sèrie de cop té com una menstruació explosiva, com molt, no?, com amb un... buscant com el xoc de l'espectador i generant el xoc del pretendent, no? Llavors això m'ha semblat a mi com una mica escabrós i alhora, no sé, com paternal, no paternalista, sí que hi ha el personatge de la destral amb el vestit adorable, per exemple, em recordava molt a la pel·lícula Pearl del Ty West, no?, que crec que sí que si vols un retrat d'una assassina en sèrie boja amb trenes i assets i que faci gràcia per això, això ja existeix, però llavors això d'agafar una figura històrica i retratar-la així em sembla entre paternalista i una mica misògin, una mica així. Llavors, no, a mi no m'ha acabat de convèncer.
0: És interessant, o crida l'atenció que pugui caure en la misogínia quan el que, de fet, el que intenta la sèrie en aquesta temporada és el contrari. És preguntar-se... O sigui, la idea és la dona que exerceix la violència és una dona que ha patit violència prèviament, no? I el que intenta explicar és quina és la violència que ha patit.
1: Sí, però trobo que la manera com ens ho ensenya la revictimitza una mica, no? I aquesta cosa de... És que l'escena és com molt directa i molt escabrosa, com no és ni històricament fidel, no?, perquè no parlaven així a l'època, no?, que el pretendent directament li diu tens cara de cavall, ets molt lletja, no sé què, hi ha com tota...
0: A més, és molt intencionadament desagradable, no?
1: Sí.
0: Jo sé que he vingut a fer aquí, jo he vingut aquí per demanar-te que et casis amb mi, però no ho puc fer. I ella, per què? Doncs perquè tens cara de cavall, no? És molt... té molt la intenció de clavar-li la bufetada a ella davant teu perquè tu entris en el que jo penso que és en el fons aquesta sèrie, que és la fantasia de la venjança.
1: Clar, però llavors jo em sentia una mica... com si la càmera també fos bully, no?, o butxí, no?, en la manera com ensenya aquesta escena i com ens ensenya la protagonista. No és només que, per mi no és només que ens expliqui que era un moment complicat per les dones, un moment masclista amb unes normes que no sé què, no?, sinó que hi ha una intenció d'evidenciar, de fer-li, d'abusar, no?, de la protagonista. Llavors, per això no m'ha acabat de convèncer, però bueno, ja... Potser a algú sí que li agrada, potser sí que li sembla reivindicació que també hi hagi dones assassines, però, que no sé què.
0: Sí, escoltant-te trobo que tens molta raó i, bueno, doncs sí, és que és normal. Són dos creadors que són dos homes, s'han posat, han decidit que per primer cop farien una protagonista que seria una dona i probablement han errat en les seves intencions o segurament és que la forma... que és la forma habitual de la sèrie, d'altra banda, potser una mica més juganera en aquesta temporada. Era més seriós, era més Mindhunter. Aquí han anat a una cosa amb un punt de comèdia que probablement està frivolitzant massa.
1: Sí, per això jo deia que em recordava molt a Pearl, no?, que és aquest, també és una pel·li de terror, no?, d'una assassina molt de sang i fetge i molt escabrosa, però que té aquest punt de comèdia, no?, d'alguna manera l'assassina està tan boja que fa gràcia entre moltes cometes, però en el fet que sigui històric com ho explica jo ho he vist diferent.
0: Doncs encara ens queda Monsters estrenat a Netflix i encara ens queda una novetat més de sèries per comentar.
6: Ens agraden les sèries que ens posen un mirall al davant. Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
0: Parlem ni més ni menys del retorn de Matthew McConaughey i Woody Harrelson. Que tornen a fer parella, però no per una nova temporada de True Detective, que és una cosa que molts voldríem. En comptes d'això, tornen a fer tàndem per un projecte molt singular. Es tracta d'una sèrie on s'interpreten a si mateixos. Ja sabeu que els dos actors són amics des de tota la vida, i a la sèrie els seus personatges, que es diuen com ells, també són amics de tota la vida. El gir de la sèrie és una sospita que funciona com a punt de partida, que és que podria ser que fossin germans. D'aquí que el títol de la sèrie sigui Brothers. Aquesta especulació té una base real perquè es veu que la mare de Matthew va tenir una relació amb el pare de Woody en una època en què els respectius matrimonis estaven com en pausa. I d'aquí ve la idea d'aquesta comèdia on és en Woody qui descobreix que potser és germà del seu millor amic i decideix instal·lar-se al ranxo d'en Matthew per trobar proves que confirmin que són germans. El problema d'aquest punt de partida és que potser els ha fet gràcia a ells, però no sembla que s'hagin preocupat de que faci gràcia a ningú més.
4: Sí, sembla una broma privada.
0: És una broma privada. Et diré més, tenim un problema, és nostre el problema, no és d'ells. Els hi hem rigut massa les gràcies.
4: Totalment.
0: No tens aquesta sensació?
4: Sí, 100%. Sí, és com una espècie de broma de borratxera, com que ells realment estan com molt ensimismats. A mi, en general, he de dir que m'agraden bastant les ficcions on aquests actors tan famosos s'interpreten a si mateixos, em fa certa gràcia, però bueno, clarament aquí hi ha una espècie de distància amb l'espectador molt forta. L'eix temàtic de la sèrie és prometedor, és més com la idea de la paternitat, perquè el personatge del Woody Harrelson sent que ha perdut una mica el referent, o sigui, com que no sap com fer de pare, no? Llavors hi ha una espècie de una mica de paròdia bastant rància contra els moviments de revisió de la masculinitat, contra el feminisme, o també com fa al·lusió a l'ecologisme, així com hippie del Woody Harrelson, no? Hi ha una espècie de clara intenció de riure's d'ells mateixos, de les seves masculinitats, i el personatge del Matthew McConaughey, per altra banda, que ha perdut el seu pare, ha de fer un discurs a una espècie d'institut on el pare treballava, i comença a plantejar-se quin tipus de referent masculí era el seu pare, i sent que el somni del seu pare era ser el governador, i decideix presentar-se per governador, no? Com, aparentment, aquesta trama podria ser interessant i que jo trobo que marca, com que traça una espècie de línia cap al tema de la paternitat i dels referents masculins, que podria ser xulo, com veureu en aquests dos actors, però la sèrie trobo que se'n va cap a trames que no només són rancis, sinó que són molt poc divertides. O sigui, hi ha com tot de gags que realment no van a ningun lloc, com uns personatges secundaris molt poc interessants, els personatges dels fills i les filles, per exemple, no aporten massa els personatges del Woody Harrelson i del Matthew McConaughey, i el que és pitjor és que ells tampoc tenen cap gràcia, no? Llavors, a mi em fa ràbia, perquè és un tipus de comèdies, així com nord-americanes, gamberres, com a l'estil del Jutà Pateu, que sempre són comèdies que clarament són molt masculines i inclús són masclistes en moltes ocasions. Tenen personatges femenins molt, molt pobres, però que sempre hi havia alguna cosa positiva d'aquestes pel·lícules, almenys ho sentia així. Jo he sigut molt fan d'aquest tipus de pel·lícules, que és que sempre mostrava els homes com a éssers patètics, no? Com que hi havia com clarament una espècie de visió de la masculinitat, com aquests homes no tenen remei, i les pròpies pel·lícules doncs, també hi havia com una espècie de crítica a la masculinitat, i aquí, a l'intentar, sento jo, a l'intentar com fer-ho molt evident en els diàlegs, en les converses, en els temes, trobo que perden com la gràcia. O sigui, trobo que precisament ells ja són prou ridículs com perquè hagi d'haver una espècie d'autoconsciència que per mi no funciona, no? La setmana passada parlàvem de Finding Emily, d'aquesta revisió de les comèdies romàntiques. Torno a trobar Finding Emily perquè està bé sempre treure-la, recordar-la. I aquesta voluntat de revisió, llavors crec que aquí hi ha com una idea de guió de que sí que hi hagi una revisió de la masculinitat en aquest tipus de comèdies, però no m'ho crec, és com que no m'acaba de funcionar i m'allunya molt del que realment podrien ser trames divertides en respecte a aquesta trama, perquè és una trama que tampoc s'acaba de desenvolupar molt, el fet de... O sigui, hi ha com unes trames també de la mare del McGonagall com amb una moto, com unes coses bastant esperpèntiques.
0: És que posa tantes trames com puguis, perquè en realitat no n'hi ha cap que tingui prou substància com per aguantar tot això.
4: No, i tot...
0: I a més, jo crec que ho has definit molt bé quan has dit rància i poc divertida. Jo crec que podríem simplificar i dir rància i avorrida, que és molt greu,
4: totalment,
0: això,
4: sí.
0: Sent una comèdia, aconseguir ser rància i avorrida, és molt greu. Jo crec que ells... La meva sensació és... Jo, és que m'imagino ells tenint aquesta idea i Apple dient McConaughey, Harrelson, el que, o sigui, signant sense mirar què signaven. O sigui, em fa la sensació que és un projecte que són els dos noms. I amb els dos noms no pots anar gaire enlloc. I és veritat que hi ha aquesta intenció que mencionava Joan de voler estudiar una mica la masculinitat, però és que no.
4: Sí, no,
0: I
4: no,
0: i
4: no,
0: encara que hi fos i estigués ben desenvolupada, al final és que no funciona com a comèdia.
4: Clar, perquè a més els gags són, ja els hem vist diverses vegades, sí. I realment és una llàstima, perquè no acaba de funcionar tampoc ni pels fans d'aquest tipus de comèdies nord-americanes i tenia tots els ingredients per fer-ho.
0: Doncs Brothers, que s'estrena dimecres vinent a Apple TV i que, evidentment, doncs, no us recomanarem que mireu. Repassem les... De fet, us recomanarem que us l'estalvieu. Repassem les sèries que hem comentat, perquè hem parlat de Genesis, de Monster i de Brothers. Amb qui no us quedeu?
1: Doncs jo tinc curiositat per veure com segueix Genesis, la veritat.
4: Jo també.
1: Veus?
0: Doncs, 3 a Genesis. Està claríssim aquesta setmana. Gràcies als dos per aquesta estona de prescripció.
4: Gràcies.
6: La finestra indiscreta. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio, amb totes les estrenes de pel·lícules i sèries, perquè no et perdis res del que val la pena.
0: Avui volem parlar d'una pel·lícula que, des que es va estrenar, ha anat generant una cadena de recomanacions boca a orella que no para de créixer. Es diu Anniversary i es va estrenar directament a plataformes, alguns diuen que perquè la seva càrrega política era massa forta, el passat mes de juliol, a Prime Video, concretament. Els que la miren queden impactats pel retrat que la pel·lícula fa sobre com un govern autoritari i antidemocràtic es pot instal·lar i normalitzar pràcticament sense que ens n'adonem. Molts hi han vist un reflex del present o del futur que intuïm. I per això avui ens volíem aturar en aquesta pel·lícula i parlar-ne a fons, fer-la servir com a punt de partida per reflexionar sobre el nostre present. I per fer-ho, m'acompanya en Francesc Torralba, a qui tinc el plaer de donar la benvinguda a la Finestra Indiscreta. Bona nit, Francesc.
7: Bona nit i gràcies per convidar-me.
0: I també la Mònica Planes, col·laboradora habitual del programa. Bona nit, Mònica.
8: Bona nit, Toni.
0: El conflicte de la pel·lícula gira al voltant d'una fricció entre una professora d'universitat i un alumne que a les classes defensa idees que són clarament antidemocràtiques. Com que els dos sou professors universitaris, començaré per preguntar-vos, us heu trobat davant d'un alumne que defensa idees que us han semblat autoritàries o feixistes? I què heu sentit en aquell moment? Preocupació, curiositat, responsabilitat?
7: Doncs mira, és una pregunta molt pertinent. Jo tinc cada setmana gairebé 300 alumnes. I sempre defenso que la universitat ha de ser un ecosistema lliure, no? Llibertat d'expressió, de pensament, i que és un àmbit que hem de preservar. I sí, en ocasions et trobes amb algun estudiant que no només posa en qüestió, diguem, la democràcia o les societats obertes, sinó que té plantejaments clarament antidemocràtics o fins i tot, diria, tirànics, fruit del descontentament que viu. Bé, jo li deixo expressar aquest parer. Li deixo expressar aquest parer i miro de veure quin tipus d'argumentació i raonament fa i com els altres es posicionen. I això em sembla que és bàsic, perquè a vegades mutilar aquesta expressió el converteixes en víctima i llavors és molt pitjor. És molt pitjor. Jo crec que s'ha d'anar al treball de la raó i dels arguments i veure com i de quina manera se sosté aquest discurs.
8: M'hi he trobat, segurament, d'una manera molt més subtil que la que mostra la pel·lícula. He de dir que quan apareixen persones amb aquest tipus d'idees és molt difícil que una persona sola creï una situació de conflicte a l'aula, en idees potser no tan antidemocràtiques, però sí menys populars, necessiten un grup sovint per poder-les defensar d'una manera més vehement. I és el que deia el Francesc, és a dir, procures que sigui la resta de l'aula la que acabi de gestionar aquella situació i no convertir-te tu en l'element de confrontació. I en qualsevol cas, crec que sovint davant d'aquests posicionaments és molt important que no se't noti ni la teva incomoditat ni que li dones gaire importància. Si més no, tenir l'esforç de, de dissimular-ho, perquè precisament és el conflicte el que molts cops acaba sent utilitzat per aquestes persones. No?
0: Perquè està buscant el conflicte, entenc.
7: A vegades sí, però a vegades no. A vegades realment té aquell punt de vista molt diferent. Té l'audàcia de dir-lo, això també és veritat. Ho deia molt bé la Mònica. A vegades la minoria calla, l'individu calla, i aquest surt i diu, escolta, jo no crec que la democràcia sigui el millor dels règims que tenim, sinó que n'hi ha d'altres que han sigut més reeixits. I llavors explica per què. A vegades és provocació, i patele bourgeois, que deien, hi ha de tot. Però d'entrada jo crec que hem de donar paraula sempre dins uns límits. És a dir, no pot ser barroer, no pot ser humiliant, no pot ser feridor, però ha de treballar els arguments i obligar els altres a pensar. I nosaltres, en efecte, no podem entrar en aquest cos a cos, perquè això és una situació, primer, violent, i que és asimètrica. El professor té una allau de coneixements perquè porta molt temps a l'aula, i aquest noi té 20 anys, ha llegit alguns textos, però aquí seria una asimetria que al final el podries aixafar, eh? I fins i tot esclafar. No? Llavors jo crec que els altres s'han de posicionar.
9: Acabo de buscar su tesis. Me pareció peligrosa y provocadora por sus ideas antidemocráticas. Aboga por un sistema de partido único para conseguir la unidad nacional. ¿Por qué sonríes?
10: Le llevaste la contraria.
9: Era un debate.
10: Así que lo hiciste frente a toda la clase.
9: Es el mundo académico. Era libre de expresar su opinión. Yo le llevé la contraria y ella me acusó de hacerle bullying y menospreciarla, así que lo hablé con mis compañeros y con el decano. No iba a permitir que se apropiara de mi clase. ¿Por qué le quitas importancia?
10: Porque estás describiendo a un estudiante universitario. Todos son unos mini Mussolinis.
0: La part del comentari graciós, que espero que no estigueu d'acord, que tots els estudiants universitaris són els mínims Mussolinis. Però aquí hi ha un moment, és un moment que és interessant, primer perquè ella parla de no permetre, no? No li penso permetre que... I després l'altra cosa és que el seu marit, que és l'altre que està en la conversa, li diu de seguida, el que passa és que tu t'hi vas enfrontar directament. Oh. Què és el que estàveu dient, que en certa manera heu d'evitar, o que s'ha de buscar altres maneres diferents que no sigui aquesta confrontació cos a cos.
7: Sí, la Mònica ho deia d'una manera, és t'has de contenir emocionalment, has de mirar de mantenir el to i no donar-li tanta rellevància i sobretot mai humiliar aquella persona, perquè llavors genera ressentiment. I el ressentiment és molt tòxic, molt destructiu i busca venjança, perquè es va segregant durant anys i dius, ja trobaré la meva per venjar-me. I llavors, clar, aquí hi ha un ajustament de comptes que vindrà després, però el que no pots fer mai és ridiculitzar, i menys en públic, no? Lo interessant és que expressi el seu parer i veure si en el terreny dels arguments i de la raó hi ha forma de poder desbancar aquestes tesis. I això exigeix molt pensament i arguments històrics i arguments, diguem-ne, ètics i polítics. I això és la base, diguem-ne, del que ha de ser la universitat, jo crec.
0: Clar, però quan feu aquesta contraargumentació, l'esteu fent per aquesta persona o l'esteu fent per la resta de la classe? Perquè molts d'aquestes persones que expressen aquestes idees en realitat no tenen cap ganes d'escoltar.
8: Jo crec que en el moment que passen una aula sí que estan disposats a escoltar i fins i tot estan disposats a escoltar perquè estan... perquè confien molt en els contraarguments que volen tenen, donar. Sí. És a dir, sí que veus en, aquella, en el moment que aconsegueixes que hi hagi aquest debat, que no sempre és fàcil, tu sí que veus que aquella persona té ganes d'escoltar perquè té ganes de contraargumentar. Mm. Però tu ets el professor, però no ets el protagonista. Que això és una cosa que crec que és molt important en una aula, em sembla a mi, no? I llavors tu no pots capitalitzar la discussió dels teus alumnes, que són els que has de fer créixer argumentalment. En determinats moments contribueixes a partir de noves preguntes, de plantejar circumstàncies o nous dilemes dins d'allò que s'està... I ho fas de manera genèrica, és a dir, no per aquell alumne en concret, sinó pel debat que s'ha construït a l'aula. I aquí veiem que la mare de la família, com a professora, ha fet tot el contrari.
0: És a dir,
8: no volia tolerar que ella s'apropiés de la meva classe, que és una cosa que És a dir, que ni et passa pel cap, perquè tu saps en quin moment allò ho aturaries d'una altra manera, segurament amb molta més diplomàcia, sí, i sí, fins sí, i tot sí. Tens eines que permeten recórrer el temari, fins i tot més estricte, no? Mm. Però hi ha una cosa molt interessant d'aquest fragment que hem escoltat, que és la intuïció d'ella. I aquí crec que sí que m'agradaria posar-hi èmfasi. És a dir, la mare recorda quin és el treball que li va portar la nòvia del fill, perquè...
0: Que és aquesta exalumna,
8: i com s'ha infiltrat. És a dir, com aquesta exalumna, que en un determinat moment va resultar conflictiva a la universitat, se li ha posat a dins de casa, no? I aquí sí que és un element important. I ella té la intuïció que allò serà problemàtic. I m'agrada molt com el pare de família intenta desactivar aquesta intuïció, no? No, dona, no, això no és res, és que tu també ets molt així, és que segur que d'això, no? I ella diu, sí, però és que deia això, però és que deia allò. I a mi el que m'agradaria deixar clar d'aquí és que la intuïció d'ella és bona, perquè malgrat potser acadèmicament no hagi actuat com ho hagués hagut de fer, la intuïció que té és vàlida. I crec que en l'edat que té aquest personatge, molts cops jo estic molt a favor de confiar molt en aquestes intuïcions.
0: Clar, la intuïció és bona, però com deies, Mònica, la reacció que té ella és, de fet, aconseguir que la facin fora de la universitat, en aquesta alumna, i això no deixa de, com deies, Francesc, que és la llavor de tot el que acabarà passant després.
7: Sí, perquè aquí s'obre una ferida. S'obre una ferida que es diu ressentiment, i ara hi ha una recerca de revenja, i segurament l'accés a la família a través del fill obeeix aquesta intencionalitat, i a una voluntat destructiva i de retornar-s'hi. I a més, sota l'aparença d'innocència, de candidesa, perquè aquesta noia sembla una figura de porcellana, eh? Uh-huh. És prima, és immaculada, no el se la veu, però esclar, porta dins aquest virus del ressentiment. Deia Max Scheler que era una espècie de verí, el ressentiment. Deia una intoxicació de l'ànima. Max Scheler, no? Doncs aquesta dona li passa això. Llavors vol dir que té a veure amb que s'ha sentit ferida, humiliada, i hi ha un ajustament de comptes. I pel que sembla és intel·ligent i vol donar cosa a aquesta tesi i convertir-la en un llibre.
0: Clar, és que de fet la pel·lícula comença exactament aquí, no? El moment en el que aquesta exalumna, ja adulta, es presenta a casa de la seva antiga professora, ara, com deies, Mònica, com a parella del fill. I també, en aquest moment, també la relació entre elles canvia, perquè, clar, sabem que havien estat alumna-professora, això és un tipus de relació, però ara, de cop i volta, clar, l'autoritat que la professora pogués tenir dins l'aula ha desaparegut, i, de fet, en aquesta primera trobada, quan marxen, l'exalumna abraça la professora i, aleshores, li diu això.
11: Sabes, antes me asustabas mucho. Pero ahora ya no me das miedo.
0: Clar, què hi ha darrere d'aquesta transformació? Perquè quan una persona deixa de tenir por de l'autoritat, clar, això pot ser emancipació, però en aquest cas marca el pas cap a una altra forma d'autoritat, una autoritat que ella acaba imposant a la família.
8: És l'empoderament, no?, que dona aquest esperit de venjança, és justament el que l'empodera, i més a més d'aquesta manera tan subtil, aquesta aparent candidesa, crec que està tan magníficament construïda en el personatge, i que el veiem, a més, en figures polítiques rellevants. En l'actualitat, fins i tot d'una manera, diria que més teatralitzada del que fa aquest personatge a la pel·lícula, no? Ho hem vist en casos com Ayuso, per exemple, sí, no? De, sí, sí. No, estava diciendo la fruta, no? I aquesta cosa, doncs, de... Jo, perdona, i que tothom acaba desquiciat amb el que ha fet aquella persona, mentre tant aquella persona continua absolutament...
7: Són llops amb pell de xai. Llops amb pell de xai.
8: Jo trobo que això, aquest nivell de manipulació requereix d'una, no sé, d'unes i unes habilitats que em sorprenen, és a dir, no sé si seria capaç de desenvolupar aquest nivell d'aconseguir ser tan civilí i tan eficaç a la vegada.
7: Però el missatge és molt gros, perquè vol dir el bàrbar pot anar amb americana i corbata, pot fer olor de colònia, ser molt civilitzat, però està destruint les llibertats, els drets. I això vol dir que el bàrbar el pots tenir col·locat a dins i no el veus. Sempre imaginem que vindrà amb una destral, barbut, no? Com els bàrbars van envair doncs, Roma el 476 i cau Roma. No, no, els tenim a dins. Aquesta idea la va dir George Steiner, eh? Els bàrbars els tenim a dins i no ens n'adonem. Perquè van amb una aparença com la nostra, i aquesta noia és que, vaja, sembla gairebé una monja, no? Sembla una noia però immaculada, no? No li donaries res. I després, diguem que és una font destructiva, corrosiva.
0: De fet, en aquesta comparació, la que és la bàrbar seria la mare, és a dir, la boja, la que es comporta de forma desquiciada, que dèieu, i fins i tot és desagradable amb l'ara exalumna, és la mare. Sí. És a dir, l'aparença és la inversa. Això fa que el discurs de l'exalumne sigui més efectiu.
7: Sí, perquè perd els papers, no? Ja no diem quan comença a fer estralls amb la bandera i crida...
8: He de dir que em reconec absolutament en aquella imatge de la pobra dona sortint a córrer per alliberar-se de l'ansietat i llavors trobar-se la bandera i en un moment en què tu creus que no et veu ningú, permetre't la llibertat de... embogir, no? Pensant que allò no tindrà més transcendència que tu la teva necessitat de desfogar-te. Clar, però a mi em resulta molt més fàcil reconèixer en aquesta mare que es posa nerviosa, que li angoixa, que li preocupa que el fill que s'estima estigui amb una tia d'aquestes característiques. És a dir, és més fàcil, és a dir, és més humà perdre els papers, angoixar-te, enfadar-te, alçar la veu, que no pas aquesta altra actitud i, sobretot, l'energia, que crec que és una cosa que la pel·lícula retrata molt bé, que és aquesta taula tan civilitzada a nivell familiar, però que tu notes que allà hi ha una energia... molt espessa, que és molt difícil definir, de dir, bé, aquí està passant una cosa, a què ho atribuiríeu, no? I que tothom diria, ostres, bé, jo crec que no ho sé, i l'altra persona diria, jo? No? Perdona, però si no he dit res tota l'estona, no?
7: La fa molt humana, eh? Perquè, en efecte, és una... Clar, és una professora de prestigi, amb una universitat de prestigi, com Georgetown. Surt un moment a l'aula i hi ha un munt d'estudiants allà escoltant-la. Sembla que, a més, és una veterana, una catedràtica, diríem, acreditada. Però quan li toquen al fill, quan entren a casa, llavors, diguem-ne, es descompon emocionalment i perquè veu que no hi ha manera de poder sortir-ne. I llavors, clar, es desfoga, però també hi ha l'avís, societat de la vigilància. Vol dir, escolta, no tindràs ni ocasions de desfogar-te, perquè hi haurà càmeres a tot arreu. I ni que vagis a córrer, facis un crit i digues maleït el dia que vaig néixer o cremis la bandera, et veuran. I a partir d'allà començarà la teva decadència, la teva crisi de reputació i, naturalment, també tot el desastre.
0: Ara anirem al moment de la bandera, que veig que us ha agradat molt, però abans d'això, a la pel·lícula s'explica que ella ha escrit un llibre.
12: Tu libro, El cambio, es un fenómeno cultural. ¿Por qué ha triunfado?
13: Porque los estadounidenses se sienten traicionados por el sistema actual. Están cansados de luchar. El cambio prioriza a las personas por encima de la política.
12: Ya. ¿Pero cómo?
13: Imagínate un mundo sin partidos políticos que nos dividan entre la izquierda y la derecha o, en última instancia, entre los de arriba y los de abajo.
12: ¿Suena a un sistema de un solo partido?
13: No, no es precisamente lo contrario. La esencia de la democracia. Sin partidos políticos, sino las personas como los protagonistas.
0: Clar, no només ha escrit un llibre, sinó que el regala a la seva antiga professora. És a dir, amb molta mala llet...
8: Amb dedicatòria enverinada.
0: És veritat que el llibre porta una dedicatòria que el dedica als seus odiadors, als seus haters, i als acadèmics que ofeguen, diria que vindria a ser una mica la traducció. I, per tant, abans de començar el seu discurs, ja el presenta des de la posició de víctima, de persona que ve a explicar una veritat absoluta, perquè es presenta ja com la veu de la majoria que està sent silenciada per una minoria poderosa. Aquest és exactament el procés que veiem que utilitza actualment l'extrema dreta?
7: El que és significatiu és que el llibre ven 10 milions d'exemplars. Perquè tu pots escriure un llibre i que es podreixi a les llibreries. Però que hi hagi 10 milions.
0: El llibre és eficaç.
7: És un llibre gruixut, sembla, acadèmic, no estem parlant d'una novel·la, no estem parlant d'un conte, i que tingui 10 milions d'exemplars vol dir que hi ha molta set i que hi ha molta necessitat, i que, per tant, posa el dit el voraviu, no? Una societat en crisi, una societat desarticulada, desencís dels partits tradicionals, i llavors ve el Messias, no? I aquí et dono la solució pel canvi que necessitem, i el subtítol és El nou contracte social.
0: Una solució que és fàcil, eh? Perquè sí, sí, és veritat que és un llibre que es veu voluminós, però al final el títol és El canvi. Mm. És a dir, hi ha una simplesa, no? Hi ha una cosa com una senzillesa en el títol, i entenc que també, en el fons, en la proposta del que està dient ella, que és molt llaminer, probablement, si busques respostes senzilles.
8: De fet, jo crec que el llibre, i vaig intuir com una mena d'autoajuda, no tant a nivell individual, sinó una mena d'autoajuda col·lectiva, no? I els llibres d'autoajuda que funcionen tenen aquesta capacitat, diria, de propagar-se gairebé com un element de culte. Jo recordo quan fa molts anys va aparèixer aquell llibre que es deia Qui s'ha menjat el meu formatge.
7: Es
8: va vendre arreu del món. Clar, i creava justament aquesta reflexió sobre si el llibre estava venent idees, diguem, molt esbiaixades a la dreta, on fins i tot promovia que els treballadors acceptessin l'explotació laboral en el seu benefici, no? I me'n recordo que quan el vaig llegir, per la curiositat de l'impacte que havia creat, vaig pensar, ostres, és un llibre que a mi m'incomoda en segons quins aspectes, però entenies què és el que hi veia tot el públic com a element de motivació, no? I crec que el que fa el llibre, o s'entén que fa, és crear aquesta idea molt motivacional com a societat, que acaba sent el servei d'una empresa, no?
7: Però, per altra banda, toca un element clau, que és el desgast dels partits, el cansament, la desil·lusió, la sensació de traïció, el desànim. I llavors ella diu, així vostè planteja un partit únic? Diu, no, jo plantejo l'essència de la democràcia, que són les persones. Jo, quan vaig sentir això, dic, esclar, els grecs eren la democràcia directa, no hi havia partits. Votaven el millor orador i d'aquesta manera anava, això va començar així a Atenes. Això va venir la democràcia representativa a través dels partits. Però no, perquè després el que veiem és que es configura una corporació privada que és qui remena les cireres, i tampoc sabem com s'arriba a aquesta corporació. Però ella no parla de partit únic. Això ens remetria, doncs, a la Unió Soviètica, a Xina, tampoc parla d'això. Diu, no, l'essència democràtica són la confiança en les persones. I et quedes una mica amb cara d'interrogant. Però jo crec que avui no utilitzaria un llibre tan gruixut a l'ultradreta. Utilitzaria un podcast, utilitzaria missatges a les xarxes. Un llibre tan gruixut no crec que tingués avui l'eco que tenia o que té en la pel·lícula, tot i que és molt recent.
0: No es propagaria tan ràpid, eh?
7: No.
0: Mira, a mi el títol del canvi, que aquí no voldria canviar, no? Sí, quan estàs en aquesta situació de és que mira això que passa, mira això que passa, mira allò altre, i et diu, no, mira, el canvi, dius, home, doncs endavant, canviem, no? A mi em va fer pensar en un altre llibre d'autoajuda, que és El secret. És que té títol de llibre d'autoajuda, tot i que en cap moment s'entra massa detall en el contingut del llibre.
7: No.
0: Crec que la clau és que estableix un relat que sobeix molta gent, com deies, Francesc, i que ho fa a través, doncs, de la simplicitat. Aleshores, per mi la pregunta és per què necessitem tant que algú ens ofereixi una explicació simple del món que ens doni solucions fàcils.
7: Perquè falta molt sentit crític. I els problemes complexos requereixen solucions complexes i fins i tot intel·ligència cooperativa. Un de sol no pot. Llavors, clar, tu ofereixes una solució simple a problemes molt complexos i et penses que resoldrà. I no resol. Més aviat el problema s'enquista i es fa més gran. Però això il·lusiona. I què et diu que acabarà amb el problema de la immigració en 24 hores? Caram. Que acabarà amb la violència de gènere en 24 hores? Caram. Que acabarà amb el problema del canvi climàtic? Després veus que no ho pot fer. Ha enganyat a tothom, ha generat una il·lusió i després ve una frustració immensa. Perquè els problemes complexos demanen solucions complexes. Llavors, clar, el que planteja el llibre és una solució fàcil a un problema complex. Això il·lusiona molts, però si tens un mínim sentit crític ja veus que això no pot anar.
8: És cert, i amb el que comentaves fa un moment de com funcionaria aquest llibre, diguem, de manera real, sent tan gruixut, quan ella parla d'aquesta societat polaritzada, és una mica què vindrà després, no? I és una societat que s'ha educat a base de vídeos de 15, 20, 30 segons, que no es llegeix els programes electorals dels partits perquè al final acabes fent cas d'aquestes imatges que et surten al mòbil, i per tant és una societat educada a partir de titulars i missatges impactants, tampoc sabem quanta gent es llegeix el llibre, però en tot cas que aquesta figura innocent, atractiva, no?, que té com un magnetisme, ha funcionat a través d'aquesta societat viral que la pel·lícula també ens està ensenyant. És a dir, potser més enllà del contingut del llibre, aquesta capacitat d'arrossegar té a veure amb aquestes figures que es creen i que tenen a veure amb una determinada estètica, amb una determinada actitud, perquè, per exemple, també ho veiem en el seu marit, la transformació física que fa el marit de la protagonista, té a veure també amb aquesta fascinació per determinades, no sé, figures, no?, que
0: i estètiques,
8: tenen,
0: sí, estètiques molt concretes,
8: i per tant que et fan sentir que formes part d'aquella tribu, no?
0: I ella també, ella és un aspecte, diguéssim, una mica d'influencer.
8: Sí,
0: influencer elegant.
8: Sí, però vull dir que hi ha un element que té molt a veure també amb aquesta altra part del màrqueting que acompanya la política, no? I que té a veure més amb l'aspecte, amb com et mostres, amb el to de veu, amb temes que són, podríem interpretar que són més superflus, però que en una societat com la que descriu ella a la pel·lícula, doncs s'ha acostumat a fer molt cas d'això. No?
0: Que segurament això és un factor més important que el llibre en si mateix, no? Les aparicions d'ella dient frases així concretes, sí, segurament tenen un efecte més potent. Hi ha un moment en un sopar familiar, perquè les reunions familiars es van succeint durant la pel·lícula, però n'hi ha una concreta en la qual els fills, part dels fills, ridiculitzen el llibre. I aleshores hi ha el contrast, perquè al mateix temps hi ha un altre personatge, que és el que menys t'imaginaries de tots, probablement, que explica que després de llegir-lo, el llibre li ha salvat la vida.
7: Sí.
0: Aleshores, com pot ser que una mateixa idea sigui viscuda per uns com una amenaça i per altres com una salvació?
7: Jo crec pel nivell diferent dels lectors. És a dir, el que diu m'ha salvat la vida o aquí he trobat el bàlsam a tots els meus mals, que és veritat, és un llibre d'autoajuda col·lectiva, de comunitat, doncs realment aquest, el sentit crític, el té sota mínims. El que se l'ha llegit amb la mirada crítica i veu on hi ha els problemes, les dificultats i, en definitiva, els riscos, aquest ho mira amb preocupació, ho mira certament amb actitud crítica. El que sorprèn és que no hi hagi un llibre que pugui deconstruir, no?, aquestes tesis i que tingui la força suficient per convertir-se en un antídot, aquest llibre, no? Però jo entenc que hi hagi aquestes dues reaccions i dependrà molt del filtre crític del lector.
8: I també té a veure amb que els protagonistes, la família protagonista de la pel·lícula és una família privilegiada, és a dir, és una família benestant, on hi ha hagut molt d'afecte cap als fills, i en canvi aquesta persona que diu aquest llibre m'ha canviat la vida, diu, m'ha permès reconciliar-me amb els meus pares, i entens que és un llibre que funciona amb una determinada història personal que té molt a veure amb un problema col·lectiu, que té a veure, doncs, amb això, amb l'estatus social, amb les problemàtiques que pateixes a la vida, amb la teva història més individual, no? I com determinades persones amb una determinada història s'enganxen, és més fàcil que s'enganxen que d'altres, doncs, que han tingut una certa situació, doncs, de poder desenvolupar aquesta mirada crítica que deies, perquè ha sigut, diguem, una llar afortunada.
7: Però això també passa amb els llibres d'autoajuda, i els llibres d'autoajuda tenen un èxit extraordinari. Com ser feliç en 24 hores, com entendre't amb la sogra, com tenir relacions sexuals reeixides. Però tu llegeixes i dius, escolta, això no passa, al mínim sedàs, crític. Però en canvi tenen un èxit enorme. Vol dir que hi ha lectors distints i no és estrany que també per alguns els hi salvi la vida un llibre així.
14: Llevaba sin hablar con mis padres 12 años. Hasta que leí tu libro. Me salvó la vida.
15: Gracias, Gemma. Escribí el cambio por gente como tú.
16: ¿Ves, mamá? Hay una perspectiva más allá de la tuya.
17: Yo enseño perspectivas.
16: Sí, tu perspectiva. Oh. Si no puedes ser tolerante, al menos finge que te alegras por nosotros. Aunque sea un segundo.
17: Dios, te quiero. Y a ti y a tu mujer. Os está yendo muy bien con vuestro nuevo trabajo. Pero no sois más que recaudadores para Cumberland Company.
16: ¿Recaudadores? Me parece fascinante lo agotador que te resulta tener que relajarte.
18: Josh. No te esfuerces Josh. Por menospreciar no cualquier éxito que alguien tenga porque no es tuyo.
9: ¿Es que no ves que ese libro es un arma? En el Capitolio ya están recaudando fondos a su costa. Están colgando banderas y normalizándolo.
15: El cambio lo está haciendo la gente. Eso es la democracia.
9: No. Tú lo estás orquestando.
8: És aquesta idea de... Li retreu a la mare no ser tolerant, no? I és com les paraules canvien el seu significat. És aquest ús de la paraula llibertat, és aquest ús de la paraula democràcia, és aquest ús de la paraula tolerància, és l'ús de la paraula poble, persones. Com se li acaba donant... li acaben donant el sentit invers del que tenen originàriament, que és una situació molt desesperant, no? Perquè la mare que diu ensenyo perspectives i intenta crear aquesta idea de tolerància respecte a les idees i li estan dient que no, que la que no és tolerant és ella. I és el que es va repetint constantment, és aquesta ús, no sé com dir-ho, és l'ús oposat del significat que tenen les paraules.
7: Sí, però això sí que té moltes afinitats amb el temps present, eh? La paraula llibertat, tots sabem, és polisèmica, no? Llavors, clar, però per altra banda és una paraula talismant, no? Qui no vol una societat lliure, qui no vol viure lliurement, per tant, és molt atractiva. El tema és després quin contingut li dona a vostè això, perquè si aquesta llibertat després es tradueix en negació de drets, de llibertats dels altres, aquesta llibertat no està llibertat, és un mecanisme de coacció, de coerció, però, en definitiva, es presenta amb aquest mot perquè és un mot atractiu, i en canvi l'altre, que la defensa és el que acaba convertint-se en el paper d'intolerant, de retrògrada, de conservadora, etc. No? Sí.
0: Després d'aquest àpat, clar, en aquest, hi ha un moment aquí en el que l'exalumne passa a ser una enemiga, ja, per la professora. En quin moment deixem de pensar aquesta persona pensa diferent, que potser, fins i tot el pare, que, diguéssim, no perdia tant els papers com la professora, a pensar... aquesta persona és moralment dolenta i perillosa.
7: Sí, jo crec que la Mònica ho ha dit, hi ha una intuïció. Aquesta dona ho intueix, eh? I la intuïció és preracional o metaracional, però ho veu, diu això ens portarà pel camí del pedregar. I llavors, clar, va creixent la tensió, i llavors ja no és una figura de fiar, sinó que ella la defineix com un enemic de la societat oberta, aquella expressió que va dir Popper, no? És una enemiga de la societat oberta. I ella és la defensora d'aquesta societat oberta. I per tant, diu, a més la tinc instal·lada a casa. I el que és interessant és veure la impotència. De quina manera puc defensar la societat oberta quan el bàrbar ja està dins i està guanyant terreny. I això pot portar a la destrucció de la mateixa societat oberta.
0: De fet, aquesta impotència que deies és el que porta a l'escena de la bandera que comentava abans, no? Poc després d'això, ella, en un moment de frustració absoluta, arrenca una de les banderes que han començat a aparèixer en el barri, perquè aquest moviment té una bandera pròpia dels Estats Units, no? Modificada, i ella les veu que ja està en el seu barri, que això també és important, perquè ja no és un moviment extern,
7: clar,
0: és un moviment també compartit pels seus veïns, que, com deia la Mònica, és un tipus concret de gent, no? Que el saben estar en intel·lectual, podem pressuposar moltíssimes coses, i té aquest moment d'arrencar la bandera. A mi el que més m'interessa del moment d'arrencar la bandera és que això és el final per aquesta professora. És a dir, a partir d'aquesta imatge que es torna viral, no tenen aquell moment de dir aquest vídeo, perquè la graven en vídeo, i hi ha aquesta idea de que no pots fer res, com deies Francesc, sense ser enregistrat, però després aquesta imatge es torna viral i amb aquesta imatge ja és suficient per invalidar-la, de manera que, en realitat, no s'acaba produint un debat de l'una contra l'altra en cap moment. La imatge acaba fent guanyar la batalla a l'exalumne. Això és especialment així avui, en l'era de les xarxes. Una imatge pot acabar amb un debat que ni tan sols ha començat.
8: Mm-hmm. Fixa't que ella li diu al marit, digue'm com de greu és el que ha passat, esperant que això serà una qüestió d'unes hores. I el marit diu, és tan greu com que la CNN està passant la imatge en bucle. És a dir, no és només els telèfons, és la CNN... entitat periodística contrastada, la que també està passant la imatge en bucle. Vull dir que aquí també hi ha un deteriorament del periodisme més estricte, no? I és com està utilitzant... Que a mi aquest fragment em va em va interessar molt, no? Perquè aquest costum que han agafat les televisions de repetir les imatges en bucle, crec que té un valor més potent del que li estem donant fins i tot a nivell quotidià, no? I és realment el moment en què ella queda injustament invalidada. Mm-hmm. És un dels moments devastadors, però crec que també hi ha el moment en què el marit aquí entén que tenia raó,
0: sí,
8: la seva
0: sí,
8: dona, no?
0: Sí, sí, sí.
8: Que aquesta cosa de no siguis mal pensada és...
7: Sí.
0: És un error.
7: Veu que té raó, però jo crec que, sobretot, a veure, ella toca un element sagrat, que és la bandera. I això és un sacrilegi.
8: Cert.
7: És a dir, és un sacrilegi. Escopir la bandera, cremar-la, orinar-se sobre ella, ni que sigui aquesta nova bandera del moviment, té un valor simbòlic i fereix la sensibilitat de tots aquests que s'han adherits al nou moviment. I llavors, és clar, això la invalida davant d'ells, la desacredita, i ve tot el deteriorament del seu, de la seva reputació. Ara, l'interessant és que el marit li fa costat. Això també és interessant, eh? El marit li fa costat perquè aquesta dona ara comença un camí de marginació i de rebuig i podria separar-se'n o podria fins i tot produir un trencament en la parella per dir, home, és que t'has passat de la ratlla, jo no puc seguir-te al teu costat. Això s'ha de dir, no? Hi ha un vincle aquí molt sòlid en un context on seria fàcil deixar-la a l'estacada, eh?
8: I el paper dels fills està... M'agradaria posar èmfasi en la filla humorista i el paper que juga l'humor actualment als Estats Units. És a dir, l'humor com a últim bastió de llibertat on poder dir el que es pensa, i la filla defensa les idees que ha après de la mare, en certa manera, d'una manera molt més agressiva, còmica, vulgar, però que també té el seu públic i també té els seus adeptes, no? I com això molesta a aquesta nova empresa i com es crea, diguem, aquesta situació de conflicte en els teatres on ell actua, no? I crec que aquest element és també molt interessant. Com... un cop se t'ha fotut tota aquesta merda a dins de casa, com repercuteix en cadascun dels fills que tenen, no? I em sembla molt interessant com la pel·lícula explica diferents maneres de destruir la vida de les persones, no?
0: Deixem-me concentrar-me en la idea de la viralitat, perquè dèiem que aquest vídeo es fa viral. Després també hi ha la filla, ara que mencionaves les filles, una de les filles té interès en la virologia, i després també hi ha la idea que l'autoritarisme és un virus que no es pot aturar, no? Això que dèiem ara, s'escampa per tota la família. La professora ho viu així, i com a professora, i també com a mare. És cert que no es pot aturar aquest virus, o és una metàfora que potser serveix, perquè al final estem parlant d'una pel·lícula que és distòpica, que serveix per fer-nos por? Hi ha antídot?
7: Home, el que observem és que molt sovint circulen per les xarxes rumors, desinformacions, enganys, i van transmetent-se impunement, de tal manera que es crea una imatge destructiva d'algú o es desfà una reputació que no té una justificació. Cap de 5 anys es demostra que no hi havia hagut mala praxi, però la imatge ha quedat totalment deteriorada. Per tant, és una bona imatge del que està passant, no? Que és aquesta circulació completament impune de rumors, de mitges veritats, i que es transmeten de dispositiu tecnològic a dispositiu tecnològic. Això està molt ben vist. I, per tant, és més que versemblant que pugui passar.
0: Tornem a la primera escena. Vosaltres davant d'una aula plena d'estudiants. Després d'haver vist què li passa a la professora de la pel·lícula, no avançarem més, perquè evidentment deixem espai perquè els oients acabin de mirar la pel·lícula fins al final, passant moltíssimes coses, més enllà del que hem dit. Què creieu que és el més important que hauria d'aprendre avui un estudiant universitari per no convertir-se en algú com l'exalumne, ni tampoc en algú com la professora?
8: No ho sé, no sé respondre. Crec que amb lo de la professora ho hem dit, és a dir, no pensar que tu ets la protagonista de l'aula i que tu tens el paper de salvadora d'una determinada idea a dins de l'aula. I en el cas dels alumnes, Pobres, no sé si se'ls hi pot donar gaires instruccions en aquest sentit, però potser l'esperit crític ha d'existir sempre en qualsevol posició que adoptis a la vida, que és el que tampoc sembla tenir la protagonista malvada de la pel·lícula, no?
7: Jo crec que un professor ha d'ensenyar a pensar i ha d'acceptar que els altres puguin pensar molt diferents i sobretot sentit crític i autocrític. Vol dir fins a quin punt les conviccions que defenso tenen solidesa, tenen les conviccions

0: gran antídot, sentit crític i ensenyar a pensar.
1: Doncs moltes gràcies als dos. Ha estat un plaer conversar amb vosaltres i recomanem la pel·lícula als oients, no? Els que no l'hagin vist.
0: Absolutament. Una pel·lícula que no els deixarà indiferents.
2: I que després podran tenir converses interessants amb qui hagin compartit la pel·lícula, que crec que és el millor d'una pel·lícula, que generi conversa a casa després.
1: De fet, nosaltres acabem aquí, però ara continuarem parlant, perquè ens han quedat moltes coses pendents. Gràcies als dos.
0: Gràcies a tu.
2: Vosaltres.
1: I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve parlarem de La bola negra. És la candidata d'Espanya pels Oscars i diuen que és una de les favorites per guanyar el Premi Gros, el de millor pel·lícula. La setmana que ve ja l'haurem vist i us podrem dir si realment està a l'altura de tot el que se'n diu. Ja sabeu que podeu recuperar quan vulgueu qualsevol dels programes de La Finestra Indiscreta a catradio.cat/finestra. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
1: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
0: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
4: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat aquesta nit a través de la seva xarxa Truth Social que Washington ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país rival dels Estats Units hi pugui establir bases militars o fer inversions sensibles sense l'autorització expressa de Washington. L'acord allunya aparentment la possibilitat que els Estats Units intentin annexionar-se a Groenlàndia, una pretensió que havia provocat tensions amb Copenhagen i el rebuig dels socis europeus. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha afirmat que el pacte reforça la seguretat a l'Àrtic i a l'Atlàntic Nord i que serà positiu per a l'OTAN i Europa. Per la seva banda, el primer ministre groenlandès, Jens Frederik Nielsen, ha celebrat l'acord perquè, segons diu, enforteix la seguretat de Groenlàndia, Dinamarca, els Estats Units i l'Aliança Occidental. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni tampoc transparents. Mentrestant, a Ucraïna, almenys 2 morts i 7 ferits, 3 d'ells greus, en un nou atac rus contra un bloc d'apartaments a la ciutat de Sumy, al nord d'Ucraïna. El president ucraïnès, Vladimir Zelensky, ha condemnat el que ha qualificat d'atac inhumà. Els equips de rescat continuen treballant entre la runa i no descarta que hi hagi més víctimes. Unes hores abans, un altre atac rus a Velikia, a la regió de Kharkiv, ha provocat 2 morts i 2 ferits. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua